0: Estrada per Leire Díez i Santos Cerdán per obstruir causes judicials del seu entorn. El president espanyol defensa que si s'hagués estat el cas, mai ho hauria autoritzat. En paral·lel, l'Audiència Nacional ha demanat a Hisenda informació econòmica del PSOE entre els anys 2024 i 2025, però no del PSC, tal com reclamava la Guàrdia Civil. Una de cada cinc indústries catalanes del plàstic han hagut d'aturar la seva producció en algun moment per la guerra a l'Orient Mitjà, perquè han carit els preus de les matèries primes. Segons la patronal del sector, si la situació s'allarga, s'hauran de plantejar ERES. El forat blanc de Sergi Balbel és un dels plats forts de la programació de la nova temporada de la Sala Beckett. Aquesta sala del Poble Nou ha presentat aquest divendres al matí la nova temporada marcada per la celebració de la seva primera dècada des que es va traslladar al barri. Una efemèride que el teatre vol celebrar reivindicant la identitat local, els seus autors de capçalera i també el talent més emergent. La Beckett encetarà la temporada amb l'estrena d'Scoop d'Enric Folch, un reconeixement explícit la tradició del teatre amateur del barri. Esports, la penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga ACB de bàsquet. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. El president del Barça, Rafa Juste, ha criticat les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez, i Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanya les eleccions el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc. I el Barça d'handbol jugarà les semifinals de la Copa contra el Nava. Els blaugranes han guanyat els quarts l'Atlètic Valladolid per 38-24.
1: Fins aquí les notícies.
2: En els últims 30 anys, la periodista i escriptora Llucia Ramis ha viscut en 10 pisos de lloguer.
3: Que tu signes un contracte de lloguer per 5 anys o per 3 anys, comença un compte enrere que després no saps què serà de tu.
2: Un fons d'inversió va comprar el restaurant familiar centenari del cineasta Pol Rodríguez.
4: Molta violència, et sents molt desprotegit perquè tenen claríssim que el que volen és que marxis, la llicència se la volen quedar gratis.
2: La història del Juan Carlos també explica la crisi de l'habitatge a Catalunya.
5: De repente, después de 15 años pagando religiosamente cada mes, teníamos que salir con una menor, no sabíamos ni casa ni dónde ir.
1: Solidaris.
6: Amb Mercè Folch.
2: Desnonaments silenciosos.
6: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
3: Ara mateix el dret a l'habitatge és un privilegi.
7: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
6: Torna Crims, amb una nova temporada en què tots els casos estan marcats per la premeditació.
1: Un senderista belga entra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos.
6: Un nou capítol que s'endinsa en el crim del pou de Cruïlles.
8: Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? Estirem i la bamba no continuava. Clar, vam pensar, què hi ha aquí?
6: Crims, nous capítols. Cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
1: I també disponible a la plataforma 3CAT.

El teu transistor no està espatllat. No provis de sintonitzar una altra emissora, perquè ara som nosaltres qui controlem la freqüència modulada, els satèl·lits i les ones electromagnètiques. Durant la propera hora, entraràs en un món paral·lel on es pot fer realitat qualsevol desig. Fes volar la imaginació, i deixa't portar per les cançons. Són capaces de fer que es despertin els teus records més adormits i fins i tot ressuscitar allò que creies mort. Posa't còmode i agafa't fort, perquè comença el trànsit. Des de la teva ment fins a l'altre barri. L'altre barri, amb Blai Mercè.

0: Et donem la benvinguda a l'altre barri, un lloc amb superpoblació on tothom està de vacances indefinides.
1: Ni cel ni infern. L'altre barri.
0: O un buit indeterminat de l'espai-temps on hi abunden preguntes sense resposta.
1: Hi ha música després de la mort?
0: Us parla Blai Mercè, porter, DJ i casserver de l'altre barri, avui amb Josep Maria Campillo als Sons Celestials. Ambientem-nos una mica.

0: I avui hem començat amb aquest Wicked Game de Chris Isaac, perquè avui ens visita una persona, ara ho esbrinarem, però que ens és bastant difícil així d'entrada no considerar-la artista. Ara li demanarem que ens ho expliqui, però pel que hem esbrinat se sent més còmode que la definim com algú que busca solucions creatives a problemes. Potser li agrada també que parlem d'ella com una botànica o investigadora frustrada, que potser gràcies a una mestra es va adonar que la seva verdadera vocació era la il·lustració. Alguns de nosaltres hem vist la seva obra en llibres, calendaris, agendes, làmines o fins i tot iniciatives com el Top Manta o el Festival Terrer del Priorat. I si no l'heu vist, no us preocupeu, perquè quan trobeu una creació seva segur que ja reconeixereu per sempre el seu estil. No sabem si li agraden gaire les entrevistes, perquè crec que és una mica tímida, però farem els possibles perquè passi una bona estona. Avui ens visita la Gala Pont. Què tal? Com
1: molt
0: estàs?
1: Molt bé, pues molt bé.
0: Aquí. Benvinguda a l'altre barri.
1: Hola, moltes gràcies.
0: Com estàs?
1: Pues molt bé.
0: Sí, això que hem dit, és... et sents còmode amb això que hem dit o hi ha alguna cosa que et trontolli una mica?
1: Sí, és bastant encertat. I el tema de ser artista o no, clar, és que és un tema complicat, però al final jo crec que em vinculo d'una manera més... Bueno, com que em sento més representada per saber fer un ofici, com per saber fer una cosa que és il·lustrar i que faig servir o poso el servei de resoldre com reptes creatius. No sé si problema seria la paraula, però reptes.
0: Uh-huh. I ara... el teu dia a dia, a què dediques més temps?
1: A il·lustrar. O sigui, la meva feina ara bàsicament consisteix en... fa, ja crec que des de la pandèmia, que em dedico només a... o sigui, per compte propi, com sóc autònoma, em dedico a feines d'il·lustració i de disseny. I tinc dividida la feina d'una manera que la veritat és que m'agrada, que és que tinc una part de que ofereixo, poso al servei el que faig per encàrrecs de llibres, revistes, campanyes, el que sigui, vaig i puc anar triant els projectes, i després tinc una part que és la part de la papereria, que aquest és com l'espai que tinc reservat una mica per fer el que a mi m'interessa, el que a mi m'agrada i el que em ve de gust. Per mi és un espai de llibertat, i a part té tot el tema de la distribució, de fer factures, portar-ho a botigues, i això m'agrada molt, curiosament. No sé per què, però és un tema que em diverteix i és un lloc on trobo molta llibertat. I després, sí que és cert que també tinc una... Bueno, ara estic fent una cosa que té a veure amb la investigació dins del món de la il·lustració i la creativitat, que és més d'estudis.
0: Encara no es pot explicar,
1: no,
0: això?
1: No, estoy en ello. Està verd.
0: Fas il·lustracions de receptes, també,
1: sí,
0: amb moltes plantes, no? Quantes plantes has arribat ja a il·lustrar?
1: Jo crec que més de 400, perquè sobretot a través del projecte del calendari botànic, que jo crec que el vaig començar, no sé si el 2016 o el 2017, no ho recordo. Sempre he dibuixat plantes, però perquè anant a la muntanya a fer rutes i campaments i tota la pesca, tinc una amiga que en sap molt i m'anava ensenyant. Llavors jo a poc a poc vaig anar-ho dibuixant. I, de fet, de petita amb la meva àvia també en dibuixava. Sempre m'ha interessat. I amb els calendaris, doncs mira, si cada calendari té 12 plantes i fa, no sé, doncs ja deu fer 9 anys que el faig, més totes les altres plantes que he dibuixat, jo crec que més de 400 o així.
0: Déu-n'hi-do, no tothom ho pot dir, això,
1: No ho sé.
0: Que ha dibuixat més de 400 plantes.
1: Potser m'ho estic inventant i estic exagerant, però bastantes, moltes,
0: sí, sí,
1: moltes.
0: Sí. La música, quin paper ocupa la teva vida?
1: Pues, la veritat és que m'agrada molt i és una cosa que me n'he adonat que, clar, estic escoltant música tot el dia, jo. Mm-hmm. Perquè estic a casa treballant i escolto molts podcasts, em poso molts documentals de fondo i escolto moltíssima música. I és una cosa que tinc la sensació que no en sé, però que m'agrada molt, realment.
0: Però t'acompanya i t'inspira.
1: Molt. Sí, suposo que sí. A veure, jo crec que la música ens inspira a tothom. Jo, si hagués de dir com l'art que més em toca o més m'emociona, que un dia em van fer aquesta pregunta, bueno, parlant amb amics, per mi és la música, sense cap dubte.
0: Doncs som-hi a escoltar música.
2: Espècies d'espais.

0: I quan sona aquesta cançó vol dir que fem les espècies dels espais. Habitualment, això és un joc que va de l'espai més gran a l'espai més petit i anem posant cançons entremig, però avui canviarem una mica i anirem posant cançons i tu ens has de dir a quin lloc et transporten aquestes cançons.
1: Vale.
0: Sempre comencem per l'univers i ja que sabem que hi ha una cançó sobre l'univers que t'agrada molt, doncs comencem amb Beatles, Across the Universe.

0: Nothing's Gonna Change My World, Across the Universe, a on et porta, Gala?
1: Aquesta cançó jo crec que em porta també a la infància. És un CD que va... Bueno, tots els CDs dels Beatles van sonar molt a casa meva. Mm-hmm. I aquesta m'agrada molt, i no sé per què em recorda molt a la meva mare, però per cap motiu en concret, eh?
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Infància a Granollers o...?
1: A Granollers, sí, al carrer Ricoma. Sí.
0: Passem a una altra.

0: Ara m'agradaria dir que aquesta cançó em va llit molt malament i que del que parla la lletra que ja no passa, que tot s'ha solucionat, però no. Desgraciadament sona molt actual, com si hagués estat escrita ara, com si Manu Chao l'hagués publicat ara, aquest Clandestino, que també dona títol al disc que va publicar, el primer disc que publicava Manu Chao en solitari després de Mano Negra.
1: És un disc que ha envellit molt bé. Jo haig de dir que és de les úniques coses de la meva preadolescència, perquè això em recorda a la preadolescència, a les meves amigues, a la primera música que decidíem que ens agradava, i per tant em marcava qui érem una mica, no?, dins el grup, però que em segueix agradant molt. Jo aquest CD me'l segueixo escoltant i dic sense cap tipus de pena, que em segueix agradant molt. Crec que em vaig superbé.
0: Sí, sí. I crec que Manu Chao també ho sap, perquè no ha tornat mai més a fer un disc com aquell, i crec que ha intentat sempre fer alguna cosa molt semblant al Clandestino, massa semblant. Però bé, passem de Manu Chao a Mama Àfrica.

0: Click Song, Miriam Makeba. Això què?
1: Aquesta cançó m'encanta. Això és la banda sonora de la meva infància. I no sé, és com que recordo jo el terra de la sala d'estar. Teníem un trapezi a la sala d'estar de casa meva, on fèiem diversos espectacles. I recordo pues, estar per allà fent, de molt petita, fent les meves coses, escoltant aquest, tot aquest CD de fondo.
0: Sí, feu espectacles a casa amb un trapezi de petita.
1: Sí, sí, sí. Teníem un trapezi al menjador. Jo feia castellers i circ i m'enfilava molt als llocs. I teníem un trapezi a la sala d'estar. Uh-huh. Llavors, clar, aquestes músiques eren les bandes sonores dels espectacles que feia jo amb el meu germà.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí.
0: No ens movem de l'Àfrica.

0: Déu-n'hi-do, m'ha encantat aquesta cançó, no la coneixia.
1: Oi
0: i... sí? Sí, una meravella, eh? És que Hamid al-Shaeri, un músic egipci libi, no?
1: Tot el CD és molt bo. Jo sí. El vaig descobrir fa un parell o tres d'anys i em recorda un viatge que li tinc molt de... bueno, molt bon record, molt d'amor, per Cabo de Gata, que és dels meus llocs preferits del món. I m'agrada molt. Aquest CD l'he escoltat moltes vegades.
0: Cabo de Gata, eh?
1: Sí, sí, sí. Mm-hmm. Dels meus llocs preferits, la veritat.
0: Per què?
1: No ho sé. És que no t'ho sé ni dir. Però saps aquests llocs que arribes i que t'hi sents superbé? Mm-hmm. Jo crec que he anat 6 o 7 vegades. Sí, sí, em té, no sé, m'agrada molt. I mira que sóc més de rius i muntanyes, jo.
0: Sí, sí, sí.
1: Però Cabo de Gata és un lloc que no sé, estic enamorada d'aquest lloc.
0: A quina època de l'any recomanes anar-hi?
1: Perquè no s'ompli d'aigua. No,
0: perquè l'estiu hi deu fer molta calor, no? Suposo.
1: Bueno, però si t'apanyes bé i, bueno, potser principis d'estiu recomanaria. O el setembre.
0: Cabo de Gata, escoltant Hamid al-Shaeri... O també pots anar a Egipte a escoltar-la, també, segons com.
1: Això em queda més lluny, però sí.
0: Més Àfrica.

0: Tai Japón. Això què?
1: Pues una cançó preciosa. M'emociona molt aquesta cançó, no sé per què. M'agrada molt, em sembla superbonica.
0: I on et porta?
1: Doncs és que m'ha acompanyat en molts moments diferents. No et sé dir. També em fa una mica... si hagués de triar per què posar-la, també la posaria en un viatge de cotxe. Però és que és una cançó que he escoltat tantes vegades, en tantes situacions, que m'acompanya en general, diria.
0: És una que transcendeix, no? Transcendeix l'espai i...
1: Sí.
0: I el temps.
1: Sí, no? Sí, no ho sé.
0: Que ni tan sols potser saps com va arribar a tu.
1: Bueno, jo crec que hi ha cançons que ens acompanyen d'una manera més constant, no? Com les cançons que portes més a tot arreu. Llavors és difícil saber en quin moment està més present i en quin moment no. No sé.
0: Les cançons refugi, no? Aquelles cançons que sí. Ja portes...
1: Però la vaig descobrir per l'Almodóvar, eh?
0: Això sí, ah, per l'Almodóvar,
1: sí, eh? Sí, clar, sí, la banda sonora. Sí, això sí que recordo, però...
0: De quina pel·lícula?
1: Pues això és que no me'n recordo el títol de la pel·lícula.
0: No, ja ho té això d'Almodóvar.
1: No, no recordo el títol, però sé que la vaig descobrir per una pel·li d'Almodóvar. Una època que les vaig veure com totes.
0: O sigui, vas tenir una època d'Almodóvar que te les vas anant passant, tota la filmografia.
1: Bueno, lo típic que fas una època que descobreixes un director o una directora i et mires com bastantes pel·lícules seguides, com així per... Tothom ho fa, no? Això com de fer minicicles a casa.
0: Sí. Sobretot gent que és molt completista, no? Que dius, descobreixes un i dius, vaig a completar totes les obres i veure-ho tot, això, no?
1: Sí, bueno...
0: Però l'Almodóvar és difícil, perquè té una filmografia que...
1: Sí, no, o sigui, totes, no sé si me les vaig veure.
0: Todo sobre mi madre, diu el Campillo.
1: Ah, pues, todo sobre mi madre.
0: L'any 99.
1: Sí, sí, pues no recordava, però... On voudrait
2: vivre. Preguntes metafísiques.

0: Gala, què?
1: Estaves escoltant la cançó aquesta de...
2: Ah, sí, sí, estava amb curiositat. Primer he pensat que era Lluís Llach i dic, ostres.
1: Mira, el timbre de veu s'assembla una mica,
2: sí, no? Sí, sí. Amb les aquestes que fan...
1: Sí, sí, jo la vaig descobrir en una pel·lícula que es diu Holy Motors.
2: Ah, sí.
1: I em va agradar molt el que deia la lletra, que diu, que es planteja aquesta pregunta, no? Que ho diu en francès, que si tingués l'oportunitat de reviure, de tornar a viure, si tornaria a repetir totes les mateixes coses, no? A reviure totes les mateixes experiències, o no. I em va fer pensar, de dir... És interessant preguntar-se això, no?
2: Sí, sí.
1: I ja que van passant persones per aquí a l'altre barri, aprofito per fer sempre aquesta pregunta. O sigui, tu si ara revisquessis des de l'altre barri, o et reencarnessis, voldries repetir tot, ser la mateixa persona, o...
2: Tinc moltes preguntes sobre aquesta pregunta.
1: Molts condicionants, no?
2: Tinc molts condicionals que fa que l'hauria de respondre, trigaria massa estona, però el que sí que penso, o tinc la sensació, que és que quan va passant la vida i tornem a mirar cap endarrere, tornem a reescriure o a reinterpretar les coses que ens han passat. I això també és una manera com de... No sé com dir-ho, però és com si... van canviant les coses que hem viscut moltes vegades perquè cada vegada, al mirar-les, aquestes coses es modifiquen. I penso que realment canvien, no canvien materialment, però quan canviem la nostra mirada sobre les coses que ens han passat, sí que reescriuen, i és com si tinguéssim diverses vides en aquest sentit, no?, d'alguna manera. M'he anat una mica per la tangent,
1: és una molt bona reflexió i em fas pensar en... passa amb la paternitat, això, no?, perquè tens fills i revius part de la teva infància... La reescrius d'alguna manera, perquè han canviat coses i tot això. I passa també, doncs, en parelles, no? Tens una parella, passa alguna cosa, després tens una altra, pot tornar a passar alguna mateixa, però ja tens l'experiència aquella prèvia, per tant ho tornes a reescriure, no?
2: Però és que inclús quan... És que et passen unes coses, tornes a revisitar una cosa que et va passar 5-10 anys, volent o sense voler, i aquella cosa és diferent. O sigui, ha canviat. I doncs, si el futur no existeix i el passat tampoc, sempre que reescrivim o imaginem el que hi ha al futur, ho estem canviant d'alguna manera. No ho sé, jo ho vaig pensar fa no molt i vaig pensar, hòstia, igual.
1: M'encanta, te la compro, te la compro.
2: Guai.

0: Després d'això jo crec que ja podem plegar. És que és tan intensa aquest White Rabbit de Jefferson Airplane. No sé, a mi em fa posar la pell de gallina.
1: A mi em porta molts bons records en un moment molt concret amb una amiga amb qui sempre tinc converses que disfruto molt. Parlar és un hobby al final. I em recorda molt a l'Anna, aquesta cançó.
0: Doncs li dediquem a l'Anna i aprofito per preguntar-te que si t'haguessis de reencarnar en un animal, no sé si aquest conill, aquest conill blanc d'Alícia al País de les Meravelles...
1: No, una granota, per estar al riu.
0: Ah, clar, és veritat.
1: Claríssimament, sí, sí, sense cap mena de dubte. La granota jo crec que té moltes avantatges. Tu ets un animal que neixes dins de l'aigua, sent un cap gros, després, quan la teva vida va passant, tot millora, perquè et surten potes, pots saltar, pots estar al terra, pots estar a l'aigua i vius en un lloc fantàstic. O sigui, tot avantatges, la vida de la granota, em sembla.
0: Sí, i pots allargar la llengua, no?, per menjar.
1: No ho havia pensat, però no sé, un avantatge més.
0: Sí, sí, sí. No sé per què som humans, podent ser granotes, no? En fi, hi ha un extraterrestre? Quina cançó l'ensenyaries?
1: A veure, us en vaig proposar una. Realment em sembla molt complicat triar la cançó que ensenyar-li a un extraterrestre.
0: Ja, però és que només hauries d'anar ràpid, tindries 5 minuts i hauries d'ensenyar-li aquesta, per exemple.

0: vent del món. Per què el vent?
1: Doncs és una cançó que m'agrada. Penso que representa bé... bueno, com una cançó que podria representar bé Catalunya. No sé si estic ficant aquí molt la pota. I m'agrada com descriu els humans. Que néixer és un gran plor, diuen un tros de la cançó, i això m'agrada molt, ja que també estem parlant de morir. Morir i néixer al final, suposo que no és una cosa tan, tan diferent. I parla de que tothom està com buscant alguna cosa. Bueno, són idees així una mica sueltes, però que jo quan escolto la cançó em fa cert sentit, diria.
0: Té tot el sentit. Com també té el sentit aquesta altra, si parlem de la mort.

0: Alana, Maria del Mar Bonet, com l'interpretes aquesta cançó?
1: Em sembla una cançó preciosa. No ho sé. La veritat és que no et sé dir com la interpreto. Em sembla un...
0: O què et suggereix?
1: Em sembla una cançó que parla de moltes coses a la vegada.
0: Doncs que soni.

0: Has plantejat mai quina cançó posaries si finalment et quedes a l'altre barri? Quina cançó voldries que sentissin els teus?
1: No ho he pensat mai molt seriosament, però sí que hi ha una cançó que cantem de vegades amb els meus amics, així de vacances, amb una guitarra i tal, que és la de Vida, que m'agrada en concret la versió del Pol Batlle i la Rita Pagès, i em sembla una cançó preciosa i la lletra, doncs, seria adequada, suposo. M'agrada molt.

0: És Vida, de una cançó de Lluís Llach, interpretada pel Pol Vall i la Rita Payés. Aquesta també, és que Déu-n'hi-do, Gala, quines cançons que es fan difícils de tallar, aquestes cançons.
1: Sí, aquesta cançó és preciosa.
0: Jo t'imagino a tu fent les teves creacions i escoltant aquesta música, i ets capaç d'estar fent les teves creacions i que la música vagi sonant. Em pregunto fins a quin punt això et condiciona o no et condiciona, o quina música et poses per fer una cosa o l'altra. Per exemple, si has de dibuixar plantes, potser poses una cosa, o si has de fer una cosa potser una mica més mecànica, te'n poses una altra, no ho sé.
1: Doncs depèn molt, o sigui, va canviant. T'haig de dir que el meu moment preferit per escoltar música és el cotxe. Mm-hmm. Perquè em sento que estic com una càpsula aïllada, que puc escoltar música i cantar mentre condueixo. I dibuixant sí que escolto música, però també em poso molts podcasts o escolto com molts documentals i així. I a mi, en concret, em va molt bé fer dues coses a la vegada. Uh-huh. O sigui, mentre dibuixo, anar escoltant alguna cosa o anar tenint el cap ocupat amb una altra cosa, uh-huh, a mi m'encanta, em serveix.
0: De fet, ara estem parlant, des que hem començat a parlar, estàs dibuixant,
1: sí,
0: que això els oients no ho veuen, però jo sí que ho veig, i no sé, veig aquí unes muntanyes, no?, que estàs dibuixant.
1: Sí, no
0: sé. O...
1: Gargots.
0: Gargots,
1: és que de vegades em concentro més si estic fent dues coses a la vegada. Uh-huh. Sí, sí, no ho sé. Jo crec que li passa a més gent, però això, no? És com...
0: Sí, sí, sí. De fet, amb la música hi ha molt poca gent que l'única cosa que estigui fent...
1: Clar.
0: Que diguis, va, ara vaig escoltar només música i no faré res més.
1: Clar.
0: Això és molt difícil.
1: Clar.
0: Que passi. I segurament estàs allà i dius, bueno, vaig escoltar música, m'assec al sofà i acabaràs potser fent una altra cosa, no? De dir, bueno, vaig a fullejar aquesta revista o aquell llibre, o no ho sé.
1: Sí que em passa una cosa molt curiosa, que últimament me n'he donat bastant, que és que quan faig un dibuix escoltant una cançó, quan torno a veure aquest dibuix, recordo una mica la cançó que estava escoltant, mm-hmm, o la que va predominar, o un podcast o així, és com, mentre dibuixes, se't queda el que escoltes més, o almenys a mi.
0: Quins podcasts escoltes?
1: Uf, de tot. Aquí no entrarem.
0: No?
1: No, no, aquí no, sí que sóc omnívora.
0: Sí. Sí.
1: Vamos. De tot.
0: Obrim la jukebox.
2: La jukebox.
3: Aquest dibuix del conte xinès L'esposa del ratolí va guanyar ahir el 5è Premi Internacional Catalonia d'Il·lustració, que cada 2 anys premia la il·lustració d'un llibre infantil ja publicat. El jurat va premiar la tècnica acurada de la seva autora, la il·lustradora de Taiwan, Leslie Liu, que es va iniciar en aquesta professió fent contes per al seu fill. Liu es queixa que al seu país és molt difícil treballar al marge de la informàtica que utilitzen les populars bandes animades i que encara no han pogut superar una certa rigidesa en les imatges. Però a Europa, la febre del còmic asiàtic no ha desbancat encara el consum tradicional de contes, que fins i tot s'ha revifat els últims anys en edicions de més qualitat. Els il·lustradors
0: això
3: catalans...
0: Això és una notícia del novembre de l'any 92.
1: Mira, quan vaig néixer.
0: Per això, aquí la jukebox s'activa en funció de coses que passen en el dia o el mes que va néixer el nostre convidat. Era un premi de dibuix que es donava, que ja no es dona, i ja tenien una mica de por el que podia passar amb la tecnologia i l'any 92.
1: Ostres.
0: A tu et fa por tot això de la intel·ligència artificial?
1: La veritat és que no. De moment no. Uh-huh. A veure, jo crec que tindrà uns efectes que, com tot, poden ser... Depèn de quines mans caiguin, no? Però em centraré només pel que fa a la meva professió. Hi ha altres professions que fem coses amb les mans. Jo penso que d'aquí un temps estarà donant més valor al que nosaltres sabem fer i que posarà en relleu precisament el que ens fa humans, la intel·ligència artificial. Jo crec que té uns topes i té uns límits clars que s'aniran expandint, però el que fem els humans amb les nostres mans, jo diria, o almenys és el meu desig, que guanyi valor. No em fa por, la veritat, no ho sé. Potser és d'ignorància, però de moment no em fa por.
0: Hi ha alguna cosa que et faci por?
1: Sí, clar, sí, sí. Les onades molt grosses.
0: Sí.
1: Són les típiques coses que dius, hòstia, és una fòbia. No és una fòbia, tampoc, però una por una mica irracional. És que inclús veient vídeos, el típic vídeo que hi ha un barco i unes onades gegants, m'agafa una cosa dintre, em fa molta por.
0: Sí, només de veure-ho a través d'un vídeo, eh?
1: Sí, sí, em fa molt respecte. Sí. No et diria fòbia ni molt menys, però em fa molt respecte. Sí, sí.
0: Sí, quan hi ha temporals d'aquests de vent i això, tu no surts de casa.
1: No, jo surto de casa.
0: Ah, sí.
1: Home, i tant.
0: L'únic
1: que no em pujaré un barco, saps? Ah. No, em fa por com la idea d'estar en un barco o estar al mar i que hi hagin onades molt grosses. Mm-hmm. Sí, sí.
0: Una altra cosa que hem trobat del novembre del 92. No.

0: very young man whom I met behind my mother's house in the park one afternoon. And he was playing guitar. And I listened to him and I asked him for lessons. And he gave me two or three lessons. Afterwards, he was supposed to come for the fourth lesson. And he didn't come, and I phoned his number. And they told me that he committed suicide.
1: És Leonard Cohen parlant de d'un guitarrista flamenc que li va donar unes classes. I després es va suïcidar i no va poder seguir donant-li les classes, però això amb ell li va fer estimar el flamenc. I per això al llarg de la seva carrera Leonard Cohen va tenir tanta relació amb el flamenc i li va agradar tant, sempre ho deia, fins al punt que va posar l'orca a la seva filla.
2: Sí. Ah, ostres, això no ho sabia.
1: Doncs mira, Leonard Cohen és un personatge que viu a l'altre barri i si vols ara hi anem i l'anem a buscar, a veure què explicar.
3: La festa morts.
1: Si haguéssim de formar una banda amb algun personatge de l'altre barri o fer una agrupació musicofestiva, a qui aniries a buscar?
2: Això, el primer que vaig pensar era amb els d'ABBA, però resulta que encara estan vius.
1: Ja.
2: Sí, si no, m'encantaria. I si no, jo crec que amb els Panxos i amb la Maria Dolores Pradera, que ja van treballar junts.

0: Enrique Morente cantant Aunque és de noche, aquest poema de Sant Juan de la Cruz, una cançó que no fa gaires anys va versionar a Rosalía, també. Tu què et diu aquestes paraules, aquest poema?
1: Aquest poema em sembla preciós.
0: I com la canta l'Enrique Morente?
1: No, és que a mi Enrique Morente em flipa. El vaig conèixer a través del disc d'Omega, una mica tard, que després també... Crec que Omega era una versió d'un disc del Leonard Cohen.
0: Sí.
1: És a dir, Leonard Cohen canta Lorca, si no m'equivoco, no?
0: No, Enrique Morente i Lagartija Nick cantant, versionant cançons de Leonard Cohen, si alguna Take This Waltz, per exemple, que sí que era...
1: Exacte, però comença Leonard Cohen, el Morente el versiona...
0: Cantant Lorca i Cohen.
1: Sí, i de fet canviaria la resposta que he donat abans de com explicaria la Terra a una alienígena i posaria aquesta, perquè la lletra i aquest poema em sembla increïble. I una mica indescifrable, però bueno, ja és una mica com som nosaltres.
0: D'això es tracta, no?
1: Sí, m'agrada molt aquesta cançó.
0: I aniries a Sant Juan de la Cruz, aquí a l'altre barri, i li diries, escolta'm, Juan...
1: No.
0: Què volies dir amb aquest poema?
1: No, crec que no.
0: T'agrada més quedar-te així?
1: Sí, crec que és molt bonic que es quedi així, que el poema, tot i... s'explica molt bé, d'alguna manera.
0: La poesia és això, no? També?
1: No soc... Sempre dic que jo no sé llegir poesia, però m'agraden molt les lletres de les cançons, i m'he adonat que al final és una manera de escoltar poesia, d'alguna manera, no? No ho sé.
0: Sí. Doncs parlem de poetes, doncs escoltem aquest poeta, també. El poeta Roberto Iniesta, que va entrar a l'altre barri no fa gaire.

0: adolescència, jo crec que em vaig escoltar tots els CDs de Peapa i me'ls segueixo sabent de memòria. És molt fort, el que fa el cervell.
1: És molt fort.
0: Home, que sí, guardi un espai per recordar les lletres de tots els CDs d'Extremoduro ja fa gràcia, com funciona.
1: I aquesta també te la saps?

0: Pedra, Robe Iniesta cantant en català. Això ja és de nivell, eh? En aquest fragment del disc.
1: Bueno, és que és tan llarga la cançó.
0: Sí, sí. Aquí no arribaves.
1: No, potser sí que arribava, però...
0: Aquí el teu cervell ha anat descartant algunes coses, potser ja.
1: És que aquesta cançó té molts espais de dreta i dreta, ni me n'havia donat que parlar en català en un tros de la cançó. Sí que té una col·laboració de tot un CD amb l'Albert Pla, xulíssim, que ell no canta català, però bueno. Té molt sentit... Enrique Morente, per mig Oriol de Triana i després Extremoduro. Jo crec que és un salt musical que per mi té sentit, com la música que m'ha agradat.
0: I Los Planetas, no? No vas entrar?
1: No, aquí em vaig quedar més fora. No sé si per generació, perquè és una miqueta més indie la música. A mi m'agradava més aquest costat.
0: El rock poètic.
1: No ho sé.
0: Home, Extremoduro, no estaríem d'acord que el Robe no era un poeta?
1: És que no ho sé, és que com que no sé de poesia...
0: La poesia és una cosa subjectiva, és una cosa que tu t'interpel·la. Si tu t'interpel·la, és poesia per tu. No crec que hi hagi aquí algú que... Bueno, sí que hi ha algú que diu això és poesia, això no, no? El poeta...
1: No en tinc...
0: El Robe ho deia, què importa ser poeta o ser basura?
1: És que no en tinc ni idea. Jo l'únic que sé és que això em va acompanyar tota l'adolescència i que em segueix agradant. També, igual que Manu Chao, no, són músiques que em segueixen agradant.

0: Som a l'altre barri, amb la Gala Pont, i ens ho diu el Frank Sinatra, The End is Near. Això vol dir que s'està acabant aquesta conversa. Què rius?
1: Ai, no. Pensava que ho estaves dient d'una altra manera. Jo, bueno, al final està a prop, no ho sé.
0: Ah, no.
1: Esperem que no,
0: Depèn del que triïs. Ara et donarem tres opcions al final i tu triaràs.
1: Vale.
0: Aquesta cançó també et porta records d'algú que potser està per aquí l'altre barri, no?
1: Sí, sí, sí. Aquesta cançó em recorda molt a una de les meves àvies, que va morir fa 2 anys, i aquesta cançó, mira, em segueix emocionant perquè em recorda molt a ella. Sí, sí.
0: Abans de començar l'entrevista hem parlat un moment de la mort i de les teves àvies i ho vull compartir. Se'ns ha obert la porta de cop.
1: Sí.
0: Per tant, si ens estàs escoltant, pots tornar-te a obrir la porta?
1: No,
0: sí, això no funciona així.
1: La Rosa i la Sara estan aquí entre nosaltres.
0: Frank Sinatra.

0: T'imagines poder fer un sopar amb totes les dones avantpassades teves, no? Les àvies, les besàvies, les rebesàvies.
1: M'encantaria.
0: Com seria això? Com t'ho imagines?
1: Pues jo crec que seria meravellós. Els hi faria moltes preguntes.
0: Com quines?
1: No ho sé. Jo crec que m'agradaria saber com van viure elles les coses, com eren les coses, què pensen, quins consells em donarien. Mm-hmm. Sí, sí, jo crec que seria un sopar meravellós. Bueno, em veu deixar portar més convidats al sopar.
0: Sí, qui més?
1: A la Marie Curie. Però ho vaig dir una mica casualitat perquè compartim dia de naixement i sempre m'ha generat molta curiositat aquest personatge. A la Marisa Paredes també portaria, crec que li donaria bastanta vidilla, perquè em veu dir que podia ser sortir a festa.
0: Qui vulgui,
1: eh? Sí. Per fer una sobretaula, jo crec que la Marisa Paredes, la Maria Dolores Pradera i les meves avantpassades i la Marie Curie seria una barreja increïble. Jo crec que seria una sobretaula que duraria dies.
0: Sí, no, això no s'acabaria mai.
1: Seria
0: no?
1: Fantàstic.
0: Després què fas?
1: Ja. No ho sé.
0: Quan
1: no
0: acabi
1: sé.
0: Això, què?
1: Oh, pues continuar no? amb tots els seus consells, seria fantàstic.
0: Ara t'he d'agafar aquest dibuix meravellós que estàs fent, perquè aquí tinc el guió, i crec que hi ha una convidada en aquesta sobretaula que també podria ser, o que també podries fer amb ell altres coses, que és aquesta cantant.

0: Rosa Balistreri. No, no la coneixia jo.
1: Sí, és una cantant... M'agrada moltíssim, la vaig conèixer fa un temps, per una cançó que es diu Cuti l'Odissi, i m'agrada moltíssim. Mm-hmm. És una mica, a mi em recorda una mica com si fos una espècie de Chabela Vargas italiana.
0: Sí, és que m'ha recordat molt sí, al principi. Mm-hmm. Ens queda apuntada, també. És que farem una llista, amb tot això que ha sonat avui. Doncs jo crec que ja estem ja al final. Ara, si sonen aquestes campanes, vol dir que ja arribem al final, i ara et donarem tres opcions i tu has de decidir què vols fer. L'opció A, normalment l'opció A és et donem una feina aquí a l'altre barri per si et vols quedar, perquè t'he de dir que molt poca gent tria quedar-se, com et pots imaginar, que és dedicar-te aquí a l'altre barri a ressuscitar totes les llavors que ja s'han extingit, que ja, no, que ja s'han perdut al món dels vius, i podràs sembrar-les directament cap al món dels vius perquè les puguin gaudir i enviar la teva il·lustració corresponent de cada una. És un sacrifici que tu faràs i tu quedaràs aquí a l'altre barri amb aquella sobretaula i tot això que hem dit, Opció B, reencarnar-te en una granota i a canvi podràs fer realitat un desig a nivell col·lectiu. Uh-huh. I opció C és tornar al món dels vius, tot més o menys igual, però hi ha un petit canvi, i és que a partir d'ara totes les peticions que fem a la IA de em pots fer un dibuix de tal cosa, tot sigui amb el teu estil. Una mica.
1: Ui, no. Trio sí. La granota, claríssimament. Em reencarno en granota.
0: Sí, el desig col·lectiu.
1: Hombre, el desig col·lectiu...
0: Què demanaries?
1: No el podria decidir jo sola si és un desig col·lectiu. Ah. S'hauria de fer uns fondeig. Crec que n'hi haurien bastants ara mateix,
0: Sí. Això també, mira, el Geri Marasté també m'ho va dir, això. Em va dir... No vull aquesta opció perquè si... jo seria egoista. Triar jo un desig. No?
1: Clar, no, és una cosa, no pot...
0: Faries un referèndum per triar el desig, el millor desig, però tu podries fer una proposta, no?
1: No, jo no ho sé. Seria una granota i a veure com gestionaria el tema fer enquestes per saber el que vol tothom. Seria una missió complicada, però bueno.
0: Una granota que fa enquestes.
1: Ah, sí.
0: Està bé.
1: Sí, sí.
0: Galapon, ha estat un plaer aquesta conversa i escoltar aquesta música amb tu i saber més coses de tu. Ara quan estigui a casa a la cuina i miri a la paret i vegi les hortalisses que toquen de cada mes, doncs mira, pensaré que potser estàs escoltant música o fent les teves històries, T'ha agradat a tu? Has estat bé?
1: Molt, sí, he estat molt a gust i em va agradar molt fer la llista.
0: Et va agradar més fer la llista que venir aquí, no? Potser?
1: No, que va, també he estat molt a gust. L'únic que fer la llista, clar, s'han quedat moltes cançons fores, però és molt xulo fer com aquesta espècie de resum o recull de les cançons que relacionem amb cada cosa. Mm-hmm. M'ho vaig passar molt bé. Els estic fent alguns amics meus també, aquesta enquesta.
0: Ah,
1: sí? Sí, és que era molt xula. Sí.
0: Que interessant.
1: Sí.
0: S'han quedat fora cançons de Kate Bush, de l'Avi Cifre, de Gigi D'Agostino, de Duran Duran. Amb quina voldries acabar?
1: Amb la de Gigi D'Agostino, la
0: Gigi D'Agostino,
1: sí,
0: la passió.
1: És una cançó xulíssima. Vale.
0: I et recorda també aquells moments de festa d'adolescent, no?
1: No soc gens festera, no, però em recorda a passar-m'ho bé els meus amics. Si no, la de Blés de telèfon del l'Avi Cifre és preciosa també.

0: just a word or two. I'd like to do the same for you.
1: Moltes gràcies al Nil Vi a la producció, Josep Maria Campillo al control celestial, com sempre, i a tu, Galapón. Ens veiem aviat. Moltes gràcies.
2: A tu, moltes gràcies.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Fonts de la Moncloa desmenteixen rotundament que el president espanyol Pedro Sánchez s'hagi trobat mai amb Leire Díez després que en una llibreta de l'exmilitant socialista s'hi hagi trobat la notació reunió amb PS. Aquest divendres el mateix president espanyol ha sortit al pas de l'escàndol per aquesta causa sobre presumptes maniobres de Díez per boicotejar investigacions judicials que afecten els socialistes. Sánchez ha dit que no en sabia res i ha assegurat que mai hauria avalat aquest tipus d'accions.
2: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
1: Les explicacions del president espanyol no convencen al PP. El secretari general dels Populars, Miguel Tellado, ha insistit en la hipòtesi que el líder socialista ho dirigia tot.
3: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista, bajo las órdenes del número uno del PSOE. Imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo.
1: Més notícies. Almenys 5 persones han mort aquest divendres en diversos atacs russos a la regió ucraïnesa de Kherson, al sud del país, segons les autoritats locals. 3 de les víctimes d'entre 70 i 80 anys han estat trobades mortes en habitatges destruïts després d'un bombardeig sobre un districte de la ciutat de Kherson. En un altre atac al nord de la ciutat, un bombardeig contra una benzinera ha deixat un mort i 7 ferits. A més, un atac amb drons al vespre ha matat un home en un poble de la mateixa zona. Mentrestant, a la regió russa de Belgorod, les autoritats locals asseguren que un dron ucraïnès ha atacat un vehicle a prop de la frontera i ha mort el seu conductor. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical la reuniran aquest dissabte per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del Papa i refer també la unitat sindical. Això després del no rotund dels docents al preacord. Aquest divendres la vaga a totes les aules de Catalunya ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Una de cada 5 indústries catalanes del plàstic han hagut d'aturar la seva producció en algun moment per la guerra a l'Orient Mitjà perquè han encarit els preus de les matèries primeres. Segons la patronal del sector, si la situació s'allarga, s'hauran de plantejar eros. El Primavera Sound retornarà als assistents l'import de les entrades de dia de dijous, després que la pluja i el vent obligués a cancel·lar alguns concerts. L'organització defensa que el mal temps podria posar en perill la seguretat tant del públic com dels artistes i els treballadors. Dilluns explicaran de quina manera retornaran els diners.

0: Madonna estrenarà la pel·lícula Confessions 2 de film dilluns que ve, 8 de juny, a YouTube. Serà a les 5 de la tarda, hora d'aquí. L'anunci ha arribat el mateix dia que el film s'ha presentat al Festival de Tribeca a Nova York, només 24 hores després que la reina del pop sorprengués els fans amb un concert a Times Square per avançar Confessions 2, el seu cinquè disc d'estudi que es publicarà el 3 de juliol. La cantant nord-americana ho ha fet públic a través de la xarxa X amb un pòster en què apareix suspesa d'un arnès sobre un fons vermell. Segons el festival, es tracta d'una peça audiovisual de més de 10 minuts basada en les 6 primeres cançons del nou disc, entre les quals I Feel So Free, I Bring Your Life, amb Sabrina Carpenter. Esports, la penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del playoff pel títol de la Lliga ACB de bàsquet. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. El president del Barça, Rafa Juste, ha criticat les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez, i Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanya les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc. El Barça d'handbol jugarà les semifinals de la Copa contra el Nava. Els blaugranes han guanyat els quarts l'Atlètic Valladolid per 38-24. I en hoquei patins, els blaugranes han superat per 2-1 l'Igualada a les Comes en el tercer partit de semifinals de l'hoquei Lliga. El Barça domina l'eliminatòria per 2-1. El Calafell ha superat el Liceo 4-1 i continua viu a les semifinals.
1: Fins aquí les notícies.
2: Jo tinc 79 anys i des dels 25 estic entrant i sortint dels hospitals. El menjar està bé.
3: Cal anar millorant tot el que és l'alimentació als hospitals. L'alimentació en si acaba sent una part del tractament.
4: Els del restaurant Caníbal entrem a la cuina d'un hospital per conversar amb pacients, nutricionistes i cuiners.
5: Jo sóc conscient de la fama que té la cuina hospitalària. Som client captiu, ningú vol ser ingressat a un hospital. Difícilment podrà apreciar la cuina i la gastronomia que li donem.
6: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés.
7: Els matins del cap de setmana, el suplement...
8: Vaig ser la que més cridava a tota l'àrea.
9: És guapo, el Dani, el trobes guapo?
8: És superatractiu.
9: Molt atractiu.
8: O sigui, te'l menjaries allà, o sigui, no deixaries ni un... O sigui, molt, molt. Una xuleria absolutament descarada, és que és magnètic, o sigui, espectacular. Mm. Ho he passat teta en la meva àrea.
9: Jaume, vosaltres sou més de l'Iopr o sola o del Voy a llevarte a PR?
10: No, però ara m'està fent molta enveja.
8: Molta.
10: I jo no soc especialment de Bad Bunny.
7: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.

0: Ha arribat el moment d'obrir portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, el meu 50%, el 50% de la solució. Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot.
0: Com va ahir? Com va ahir el dia del pati?
1: Fantàstica. I una gentada, oients de la solució, que fan esport.
0: Ja ho vaig sentir.
1: Que fan
0: ho
1: hores,
0: vaig recuperar, eh?
1: Ara em sap greu perquè no recordo el nom, però una persona que fa 9 quilòmetres a peu per anar a la feina, eh?
0: Dic una cosa. Ma mare va estar una època que em fotia 18 al dia. I jo pensava, mama, però què t'està passant? I després vaig descobrir que estava fent una espècie de pique amb una amiga perquè feia més quilòmetres al dia. Coses de mares.
1: Sí, correcte, és així.
0: Què, les rates ballen, no, quan hi és el gat?
1: No, les rates fan esport. Les rates van fer esport ahir. I recomano que recupereu el programa perquè realment van posar les bases de quan s'han de fer els entrenaments de força i quin esport es pot fer a cadascuna de les etapes de la vida. És un tema que em vaig fer, efectivament, per
0: a
1: mi.
0: A mida, clar, és el que s'ha de fer.
1: Quin esport ha de fer la gent gran. Això és el que vam tractar.
0: Ai, Fran Domènech, moltes gràcies també a la Lívia Discipio i, evidentment, l'equip habitual de la solució, amb l'Albert i la Susana. Escolteu una cosa, el control tècnic a l'Albert Joder, a la Peixera, a la gran Susana Ortega, a la Lívia Discipio i la Viana Gasa, i avui, que és divendres, la solució es diu Malcom Otero i Marta Pontnou. Molt bon dia! Com esteu?
2: Avui? Mira, ai, ara hem vist Malcom, que no va amb polo. Mira, no va amb polo.
0: Malcom, què t'ha passat que no portes polo, nen?
1: Què passa? Sempre porto polo.
0: Sempre?
2: No, i portes samarreta com una mica pecho lobo. Què és aquests quatre pèls que surten aquí?
1: No, perquè les ulleres les tinc penjades del pit.
0: La Marta no caça sense gos, eh? He arribat i em diu, els pantalons, molt bé. La samarreta ja la pots anar jubilant, que és una mica vella. Dic, però a mi m'agraden les mànigues. I diu, ja, però del mig està una mica gastadeta.
1: Fora. Mira, pel que conec a la Pontnou, el millor...
0: Què és? La sinceritat.
1: És que fa, és si fa comentaris. Perquè quan no els fa vol dir que...
2: No tinc filtro.
1: I és millor que els faci.
0: Et dic una cosa. Mira, penjarem una foto, us sembla? Una foto meva i del Malcom, ara quan anem a la publicitat.
1: Vinga,
0: i podeu opinar, a veure si us sembla.
1: D'ara o random?
0: D'ara. Si la samarreta del Malcom us sembla massa pecho lobo i si la meva samarreta us sembla massa velleta,
2: sí,
0: el que és la...
2: Us ho dic ara jo.
0: La part del cos. El 677-38-77-19. De seguida us la pengem. Necessitarem una publicitat per penjar-la. Viena, si vols anar entrant i ara ens posarem junts.
1: Disculpa, la Maria José acaba d'enviar un missatge. Elisenda, bona tarda, preparada per escoltar-te.
0: Ai, gràcies, Maria José.
1: No, ens agrada que et facin saber que totes les unitats estan preparades ja. M'agrada imaginar-me els oients.
0: Feu-nos-ho
1: saber. Com si estiguessin a Corea.
3: No, és l'hora. Atenció, alerta.
0: Tothom
1: a punt.
0: La una del migdia, passen 11 minuts.
1: Endavant.
0: La solució cada dia... amb vosaltres, clar que sí. Avui us portem una solució vital. Avui serà divertit. Va, que avui riurem. Quines 10 coses hem de fer, tant sí com no, abans de morir? A veure, en principi no tenim cap malaltia, eh?
1: No.
0: Vull dir, tranquils, perquè a vegades li explico a algú això, no? Perquè això és un joc habitual a la meva vida, i em diuen, no, però que està tot bé. No, sí, home. Coses que hem de fer abans de morir-nos. Quines experiències vitals hem de tenir de totes abans de morir? Allò de, és que no et pots morir sense, no et pots morir sense. No ha de ser només, us ho dic perquè ara de seguida obrirem línies i obrirem el WhatsApp, eh? No ha de ser només allò, visiteu això, visiteu l'altre. També experiències, conceptes, coses que pots fer sense ni un duro. Allò de dir, aquella reflexió, aquell moment, aquell espai, aquella observació.
1: Un cap de setmana sense mòbil.
0: Per exemple, però podeu volar, eh? Volar alt, eh? De dir, per exemple, jo què sé, llevar-vos un dia i anar a veure una posta sols, sense dir-li mai a ningú. Una sortida del sol, perdoneu.
1: No, però s'ha de penjar.
2: Estàs molt mística. S'ha de penjar. Que avorriment. Què vas a fer al matí a anar a veure una posta sol?
0: Perdona, ahir vaig agafar el cotxe.
1: Sí?
0: I vaig veure les muntanyes de Montserrat quan tornava després de treballar.
2: Ai, això sí.
0: 500.000 hores. I vaig dir... Espero que el meu fill sigui capaç d'apreciar la bellesa que hi ha en aquestes muntanyes de Montserrat.
2: Estaves tova.
0: Estava tova, estic premenstrual.
1: Vas fer-ho perquè vas portar el Guillem a fer-ho? O era perquè...
0: No, el Guillem no hi era.
1: Tangencialment.
2: Pues mira, Montserrat és una de les coses que vull fer.
0: No facis espòiler. A veure, sense què no ens podem morir? Dormir a una casa dalt d'un arbre, veure sortir el sol, ara ho deia, amb l'amor de la vostra vida, jo he dit sola. Fer un creuer pel Mediterrani.
1: Ui.
0: Per què hi ha experiències que pensem que s'han de viure almenys un cop a la vida? Doncs mireu, per testejar el terreny, la Viena Gasa ho ha preguntat a la gent del carrer. Què hem de fer, tant sí com no, abans de morir?
4: Jo m'agradaria fer un viatge a Nova Zelanda.
5: Quan tinc algun esport d'aquests de riscos, el rafting, per exemple...
6: Dedicar-me a mi, al 100%.
7: Anar a l'espai.
8: Anar-me amb motxilera per Europa i potser per tot el món.
9: He fet molts cims, l'Aneto, emulacent, i allò m'omple moltíssim.
10: Veure una revolució social.
11: Saltant per caigudes, sentir tota l'adrenalina un cop a la teva vida.
1: A veure, aquesta última, llançar-se en paracaigudes, Malcolm i Marta, sou team paracaigudes o team no paracaigudes?
2: No em cal.
1: Check. Per què no cal? Pues no.
2: A mi no em cal posar la meva vida en perill, tirar-me... No cal. O sigui, jo anant a PortAventura en tinc suficient, com a emoció forta. La resta... No en tinc ganes de parlar.
0: Perdoneu que ens estàvem fent la foto, amb Malcolm.
1: Malcolm ha dit check.
7: Sí, jo vaig fer quan tenia 20 o 24 anys.
1: I ja ho ha tret, tu.
0: Val. Mira, jo et dic una cosa. Jo això del salt en paracaigudes... Mai dels mais de mai de la vida. I mira que els meus pares viuen al costat d'Empúria Brava, Vull dir que hagués pogut anar al... Ara no sé com es diu, un lloc famosíssim, sí, Empúria Brava, No, mai.
2: És que no cal.
0: Però
2: és que
0: passa, què sents quan ho fas?
7: Quan jo vaig fer, tenia això, 20 i pocs anys, em va ser entretingut, moixes, molt adrenalina. Fa 10, potser... Vaig a anar a una d'aquestes atraccions que és com una mena de goma, d'aquestes elàstic i
0: el bungee jumping,
7: sí, i vaig dir, mai més alçades tan grans.
2: És que jo he vist tants vídeos d'aquests que es despenja una de les gomes i gent que es desmaia dins, no has vist?
0: Bueno, lo de desmaiar-se, us dic una cosa, jo no podria fer mai això. Perquè jo pujant al barco, al vaixell pirata, sabeu aquell? Jo ja a la baixada, si estic a la punta, m'entra com un inici de desmai. No, que truqui un metge. Que truqui un metge al 93-201-7474.
2: O sigui, tu...
0: Això pot passar, 93-201-7474. Algú que en sàpiga, un sanitari, sanitària. Això d'estar al vaixell pirata i si estàs a la punta amb la baixada com la sensació que et desmaies, digueu-m'ho, per favor, digues.
2: No, deia que tu vas a unes atraccions i el que més t'impressiona és el vaixellet, O les tasses.
0: Les tasses ja no puc pujar perquè em marejo molt. Però jo, per exemple, a Màxim l'estampida. A l'altre, aquell famós de...
2: El Dragon Khan.
0: El Dragon Khan.
2: O el Shambhala, sí.
0: Ni Shambhala, ni Dragon Khan, ni res de res.
2: Ai, jo m'encanta.
0: El 677-38-77-19. Què ens comencen a dir, Fran?
1: Mira, doncs la Roser, tu que comentaves la posta de sol sola, doncs a banda del Jordi, que diu que li agradaria guanyar l'Euromillions...
3: com a la vida, només un,
1: Però a veure, la Roser diu: viure sola al mig de la muntanya,
0: com una bomba,
1: Tenir el meu hort i fer les meves conserves. Aquest és el pla que ha de fer abans de morir la Roser. L'Anna agafa el cotxe d'aventura i creuar tota Europa per veure només les aurores boreals. Home, això seria un viatge
0: temàtic. Home, que el tema dels viatges, per exemple, a mi m'ha impressionat molt el Grand Canyon.
2: Ai,
0: em va
2: també
0: semblar que deia, és tan espectacular, tan gran, tan bèstia, que els meus ulls no estan preparats per veure amb tanta profunditat. Una cosa...
2: Jo em vaig... És de les poques coses, perquè sí que és veritat que quan vas de viatge sempre hi ha alguna cosa que... No? Dius, ai, no era així, o no t'ho esperaves així, però el Gran Canyon és impressionant, perquè a més arribes allà com si necessites excursió, no sé, la Garrotxa, no? I de cop arribes a una carretera i dius, ah, mira, allà darrere hi ha el Gran Canyon.
0: Llavors, bèstia,
2: guaites allà com si fos un balconet, i quan veus allò dius... Perdoni? O sigui, mai havia vist una cosa tan impressionant.
0: Avui no ens podem morir sense vies habituals obertes, perquè ens digueu la vostra. Avui volem molta participació dels oients.
1: Avui hi ha moltíssima, el 93-201-7474, això pel que fa al telèfon del directe, o al WhatsApp del programa, on la gent ja ens està explicant què és el que voldríem fer abans de morir-se, el 677-38-77-19. Què us agradaria fer, tant sí com no, abans de morir-vos, o si ja ho heu fet, per exemple, el Malcolm ja s'ha llançat en paracaigudes, que és una de les experiències que volia tenir, i que ens expliqueu també si ho heu fet i si recomaneu que ho fem nosaltres, agafar idees. Per exemple, l'Eva, a veure què us sembla això que proposa. Tornar a veure el noi que em va fer el primer petó perquè no sé com fer-ho. O sigui, ja entenc, Eva, que l'està buscant.
0: Petons,
1: no, que l'està buscant.
0: Ah, val.
2: Quina edat té, primer buscant. De tot,
1: ara li
2: aquesta noia? Perquè, clar...
7: Però, clar, la decepció que pots tenir...
0: No. Sí. Ah, tinc una cosa, jo, ni de broma.
2: No, ni de broma.
0: Recordeu la persona amb qui vau fer el primer petó?
7: Sí.
0: Nom i cognoms?
2: No.
7: Sí, el telèfon, no. Fins i tot. Però...
0: De veritat? Jo recordo només el nom, no me recordo el cognom, i no caldria.
2: Jo
0: caldria,
2: grato una mica de memòria, però prefereixo oblidar-ho tot.
0: Sí. Va, podeu dir la vostra, el 93-201-7474. No ens podem morir sense, o bé fer-ho al 677-38-77-19.
1: Mira,
0: va, ai, perdona.
1: No dic, la Georgina té una proposta, que és fer actes 100% solidaris a cor absolut. Aquesta és la proposta que té la Georgina.
0: M'agrada això.
1: Em dic Georgina i tinc 41 anys. 100% actes solidaris.
0: Oh, i poder-te dedicar
1: maquíssim
0: la vida a això, eh?
1: Sí.
0: M'agrada molt aquesta proposta. Marta, a veure, tu no et pots morir sense casar-te a Las Vegas. Viva Las Vegas! Viva! Ja saps que sóc anti-casaments, que odio els casaments, que no
1: però...
0: es casen els matrimonis. Però... I el, és que el més curiós és que hi vaig anar, i vaig anar en època enamorada, allò oh. de, i vaig anar amb el pare de les meves criatures.
12: Enamorada vol dir que ara ja no?
0: Bueno, perquè vaig anar al principi.
12: En aquella etapa sí. d'enamorament, d'acord, d'acord.
0: Del primer any o el segon. I en aquell moment ho hauria d'haver fet. De fet, ell és molt barró, i em va fer aquella cosa, escolta... Mira, ens podríem casar, va dir.
12: No, que romàntic, no, Cesc. Que sí, romàntic,
0: ja,
12: Cesc.
0: Escolta, ens podríem casar. Podríem
3: casar, no?
0: I jo vaig contestar. Sí, home, gasta calor.
1: Molt de bon nou, això.
0: Quina mandra. I aquí va quedar. I després, amb els anys que han passat, anys i anys i anys, doncs un dia, no sé com, va dir, escolta, no sé què tal. I jo vaig dir, no, que nosaltres no estem casats. I no sé qui va dir, com que no estem casats? I jo vaig dir, a mi no m'ho ha demanat mai ningú. Va sortir ell des de l'altra punta de la taula.
12: Com que no t'ho he demanat?
0: I va dir, perdona, jo t'ho vaig demanar i em vas dir que no, que feia calor. I jo, i dic, ah, dic, allò era una proposta de matrimoni, dic, allò era de la... És que s'ha de ser barruer, s'ha de ser pòtol per demanar les coses així.
12: És que de veritat, Cesc, ho has de fer una miqueta més de convicció, la cosa.
0: I allà va quedar. Llavors, ara a mi m'ha quedat aquella espina, amb ella o amb qualsevol altra, eh? Vull dir, no, ja no dic res, la paro. M'encanta. Ara ja tant me fa, diguéssim. Però ara ho vull. I llavors passarà, acabarà passant, i em casaré a Las Vegas abans de morir-me, està clar. Igual amb 82 anys allà amb el taca-taca i bolquers, però ho farem.
12: A tot això, ja sabeu que he dit... Jo, el barco pirata, semblava que m'agafés un desmai. Doncs tenim en Jordi Mestres, que és metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Jordi, bon dia.
13: Hola, bon dia.
12: Atraco de nou, eh? Un atracament sí, en tota regla. Escolta'm, això és habitual, no sé si ho has sentit, eh? Quan estàs al vaixell pirata, saps allò que oscil·la, no? Fa com un pèndol. Si et col·loques a la punta més extrema del vaixell, a la proa o a la popa, clar, quan puja i baixa aquella atracció, a mi, jo estic a punt de desmaiar-me. És normal o he de fer-m'ho mirar, això, Jordi?
13: Sí, és normal i també és persona dependent. I poden passar diverses coses aquí, eh? Vull dir que no és sempre el mateix. Les atraccions més extremes, que moltes vegades es parlen i quan es fan els anuncis, no? El de les G's i tot això, sobretot les muntanyes russes, que això també passa, per exemple, amb els pilots d'avió de caces, que van a unes velocitats amb G's. Pot haver-hi una disminució del flux de sang que baixa cap a baix, cap a les extremitats inferiors, i per tant pot haver-hi aquesta sensació de desmai per flux sanguini.
12: Epa, o sigui, tinc els peus molt ben regats,
0: o sigui,
12: eh?
0: Carot, no. És com pujar amb un caza per tu,
12: per mi sí.
0: El barco no, de pirates.
13: Bueno, el que passa que també hi ha una altra situació que probablement té més a veure amb atraccions que no són tan extremes,
12: sí?
13: Que són quadres vasovagals, que això passa molt a les persones que tenen problemes, no problemes, però sí diferències de tensió, que a vegades les tensions li baixen una miqueta,
12: i això també
13: pot provocar aquesta sensació de mareig. Vull dir, poden haver-hi... Vull dir que probablement el del barco pirata no és tant el de les G's, que passa més a muntanyes russes o amb els pèndols, no? Que a vegades es veuen vídeos aquests que hi ha gent que perd el coneixement, en el que sí que hi ha una situació més extrema, o, per exemple, gent que té a vegades aquesta sensació de mareig per un temes de més de... o sensibilitat, doncs, en tema de l'oïda per l'equilibri, no tant com un mareig que els hi rota el cap, no? Per tant, són diverses coses que poden estar passant aquí.
12: Per tant, si us passa això com a mi, penseu que és normal, i si teniu l'atenció en tendència d'anar a la baixa, doncs encara és més habitual. Jordi, a tu et passa?
13: S'ha de vigilar... No, a mi m'encanten. No, jo sóc fan d'aquestes coses.
12: El que s'ha de vigilar, que deies?
13: No, el que s'ha de vigilar, evidentment, si un és més sensible a aquestes coses, s'ha de vigilar, perquè qualsevol mareig o pèrdua de coneixement pot comportar que et donis un cop, i per tant aquí és important tenir-ho en compte. Si vas a una atracció molt ben lligat, el cop no te'l donaràs, perquè estaràs allà, però es pot passar que un surti de l'atracció, es maregi i pugui caure, no? I per tant s'ha de vigilar quan un sobretot se sap que és sensible, no?
12: Clar. Jo per això no hi pujo, veus? L'estampida és al màxim meu perquè és velocitat. A mi, si no hi ha pujades i baixades, endavant. En Jordi Mestres, aquí hem atracat avui de nou, és metge de família, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària i amic de la solució. Gràcies, Jordi, una abraçada, únic.
13: Adéu.
12: Fins
13: adéu.
12: Ara. Adéu, adéu. Què ens diu en Fran?
1: Doncs mira, la Mercè sempre ha volgut agafar un helicòpter i aterrar al mig del Taj Mahal, a l'Índia.
12: Escolta, però això és molt de... Això és molt de Donald Trump, no? O de 007, també.
1: Està molt també bé. La Rosa també vol anar a l'Índia. Per cert, la Mercè diu, al 50 em vaig llançar en paracaigudes.
12: I
1: és una experiència espectacular. La sensació de volar, us la recomano.
12: Per cert, skydive Empuria Brava, eh?
1: Sí, el túnel del vent.
12: El túnel
1: aquell,
12: del vent,
1: no?
12: Sí, no, fan de tot, eh?
1: Ah, doncs mira.
12: Fan túnel del vent, però també tiren de veritat,
2: jo vaig fer això allà, fer el túnel del vent i ja està.
12: Però això és trampa.
2: Bueno, ja està.
1: Ja està xec, no?
2: Marta, et poses el monoquer, et poses el monoquer i les ulleretes, et fas dos fotitos i ja està. I
12: a tot això, sí. Casar-te a Las Vegas.
2: Ah, sí.
12: No ho has fet, però no et planteges tornar-hi a fer-ho, eh?
2: Sí, ho faré, ho faré.
12: Ho faré de veritat.
2: Sí, ho he dit, potser als 82, potser no amb ell, potser algú altre, però no passa res, però ho faré, ho faré.
1: Home, algú altre.
12: Coneixes algú que ho hagi fet o no?
2: Coneixes algú que es vulgui... Sí, l'advocada també de la solució de família... L'Esther Meia,
12: és veritat. Algú de vosaltres s'ha casat a Las Vegas? Mira, us diré la veritat.
2: Però
12: Empar
2: ella es va
12: Moliner,
2: casar?
12: Perdona. Empar Moliner es va casar a Las Vegas.
1: Ah, sí?
12: I la tenien pactada, però l'Empar ja sabeu que és Empar Moliner. Vés a saber ara on està fotuda. Potser està al túnel del vent de Skydive Empuria Brava perquè no dona senyal. Però si algú de vosaltres s'ha casat a Las Vegas, feu-nos-ho saber al 93-201-7474. 93-201-7474. Truques a la Meia des del teu mòbil i la punxem. Va, anem a la publicitat i a la tornada. Més coses. Què hem de fer abans de morir-nos, podeu dir la vostra.
14: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
12: 3 minutets i seran 2:15 del migdia. Avui no et pots morir sense... Podeu dir la vostra, va, truqueu-nos, 93-201-7474, com ha fet en Francesc. Francesc, bon dia.
15: Bon dia, Elisenda.
12: Com estàs, estimat?
15: Molt bé, aquí conduint. Ara veig que buscava gent que s'hagués casat a Las Vegas i jo sóc un cas.
12: Ei, però tu t'has casat a Las Vegas? Fon-li la música. Puja-la, puja-la, Bert. Escolta'm, i a quin any va ser això, Francesc?
15: Sí, això va ser el 2017, i em vaig casar amb la mateixa dona que ja havia casat el 2007 a lo civil aquí a Espanya.
12: Ah, o sigui, et vas recasar, ho vas fer a la inversa. Ara m'hem perdut. Francesc, estàs bé? Has caigut a terra?
2: Estàs mallat.
15: Sí, estàs bé.
12: Perfecte.
15: Deia...
12: Digues.
15: Vaig casar el 2017 i amb la mateixa dona... que havia casat el 2007 pel civil aquí a Espanya.
12: Que bonic, eh? Reafirmant el vostre amor després de 10 anys, eh? Encara seguiu junts o no, Francesc?
15: Ah, efectivament. Sí, per suposat.
12: Sí, per suposat. Ni s'ho planteja, eh? Ni s'ho planteja. Escolta'm, Francesc, ja que et tinc, més enllà de casar-te a Las Vegas, quina cosa hem de fer abans de morir-nos, sí o sí?
15: Jo crec que visitar Hawaii, que és una cosa que també... sort de poder fer.
12: Epa, Hawaii!
15: La illa gran de Hawaii.
12: Epa, la illa gran de Hawaii. Que punyetero, eh? Veig el Francesc, estic... Des d'aquí fa olor de bon vivant, en Francesc. Francesc, gràcies per trucar-nos, bonic. Sí. Una abraçada. Fins ara.
15: Gràcies.
12: Adéu. Alerta, que buscàvem gent que s'hagués casat a Las Vegas, però espera, que encara li donem una altra volta de cargol. Ai. Toni, bon dia.
16: Hola, bon dia.
12: Tu no només t'has casat a Las Vegas.
16: No. M'he casat per lo civil aquí a Barcelona, després m'he casat a Las Vegas, que em volia casar...
12: Ja prou amb Las Vegas, tu.
16: Em volia casar disfressat d'Elvis Presley i Marilyn, però no va poder ser. I després ens hem casat a Bali pel ritual balinès.
12: Oh.
16: Ens hem casat a Morea, que és una de les illes...
12: Sí.
16: I bueno, també m'he casat disfressat de superhéroe.
12: Mare de Déu, Toni, veia personatge.
2: Però amb la mateixa.
12: Amb la mateixa persona.
16: Sí, sempre en la mateixa.
12: Epa,
16: en la mateixa, que portem ja 33 anys casats, i bueno...
12: Amb il·lusió i enamorat. Ai, tu, quina enveja. Toni, escolta'm, un exemple a seguir. Casar-se pels diferents llocs disfressat de diferents coses. Qui us va casar, per cert, Toni? És a dir, tu no et vas poder disfressar d'Elvis, però qui us va casar, un Elvis i una Marilyn?
16: No, es va casar un mossèn d'allà, però no era ningú conegut. Era una persona... Era el mossèn d'allà.
12: El mossèn d'allà. Què ets tu? El mossèn d'allà, no soc ningú. Toni, gràcies per trucar. Una abraçada, bonic. Fins ara.
16: Vinga.
12: Adéu, adéu.
7: Jo he de dir que jo m'he casat tres vegades amb la mateixa dona, també.
12: Com?
2: Per tant, quan portes tants anys...
7: Jo al Serengeti.
12: Sí. On?
7: Al Serengeti, amb 50 convidats, a Àfrica, a Tanzània. Em vaig casar un casament oficial aquí al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. I després vaig fer un casament... pel Rita, diguem-ne, amiguil, d'amics, vaig tancar un restaurant d'aquí de Barcelona i vaig fer una festa. Em sembla que tres vegades.
12: Que maco, buah, estic flipant.
7: I la família de la meva dona, que és molt conservadora, deia això del paripé Zulu, que és com li deia la nostra casament.
12: Va, Carme, bon dia. A la Carme. Com estàs, estimada?
17: Bé.
12: Escolta'm una cosa. Què hem de fer abans de morir-nos?
17: Viure.
12: Opa!
7: Oh, molt bé, molt bé.
17: I viure no vol dir somiar en moltes coses que a vegades no podràs fer, sinó viure. Viure el dia a dia i viure les petites coses que t'aporten i que pots fer la trobada amb els amics, aquell viatge amb els companys, aquella muntanya que t'espera, aquestes coses. Viure i ser feliç.
12: Viure i ser feliç.
17: Sí, és la lliçó més important d'aquesta.
12: Mira, Carme, m'encanta que diguis això, i a més m'agrada molt que ho digui la Carme, que s'ha tirat en paracaigudes per a pen i puenting. Confessa, punyetera.
17: Bueno, perquè a mi m'agraden els esports d'aventures i les coses que puc fer de mica en mica, aquestes petites, sense somiar grans coses, doncs les faig. M'agrada molt fer muntanya, pujar 3.000 o algun 4.000, i fer els esports. I jo la primera vegada, el primer me'l van regalar el paracaigudes. El somiava i de veritat, va ser al·lucinant. M'he tornat a tirar i quan em va agradar he fet puenting, ala delta, parapent... Totes aquestes coses que són de volar ja les he fet totes. He anat en globus i, bueno, i t'he de dir que el paracaigudes i l'ala delta per mi és insuperable.
12: És el Calleja de casa nostra, la Carme una mica. Sí. Calleja de casa nostra. Insuperables a la delta i caiguda lliure, Ens quedem amb aquests dos, Carme.
2: A la delta també ho he fet, veus?
17: Delta i el deixant, sí. És molt xulo. El globo és més estàtic, és més per tots, per la gent gran que deia, i així, perquè és molt bonic, i sí, la veritat és que tot, jo el que potser em va acollonir una mica més, però també va estar molt bé de provar-ho, és el puenting.
12: El puenting.
17: I tires.
12: No, és que jo sento dir-te, Carme, jo aprecio molt el meu dia a dia i a mi, que aquesta és una altra derivada, que molta gent recomana aquestes experiències, no?, molt adrenalíniques, i hi ha gent que decidim no fer-les i jo em puc morir perfectament sense haver fet res d'això, perquè a mi no em compensa tot el patiment que tinc en una cua d'atraccions, per exemple, o el previ a un puenting. A mi no em compensa passar-ho tan malament pel moment d'adrenalina. Entenc, també són opcions respectables.
17: Però és que és això el que és bo de la vida, que cada un pugui fer on li va l'adrenalina. Doncs endavant, aquestes coses petites que es poden fer, més que somiar grans coses que potser no faràs mai, és aquestes coses petites que pots fer i que t'aporten molt. Perquè tant et pot portar això com que pugues estar tot un dia amb els amics fent un camí de ronda i disfrutant i xerrant i és un dia increïble de la teva vida.
12: Carme, estic tan d'acord que no puc estar més d'acord amb tu. T'agraeixo moltíssim la trucada, bonica, i segueix visquent la vida amb aquesta intensitat i abraçant-la molt fort. Una abraçada.
17: Gràcies a vosaltres.
12: Adéu, adéu. Malcolm, tu creus que no et pots morir sense...
7: Bueno, jo una de les coses que sí he fet però que recomano a tothom és anar a les muntanyes Simien, que estan al nord d'Etiòpia. És un dels llocs més macos del món, és patrimoni de la humanitat. Hi ha uns babuïns, uns papions, uns que es diuen gelada, que són daurats, molt grans. És un lloc maquíssim, molt verd. Hi ha un canyó gegant i és un espectacle únic, molt verd. Hi ha unes acàcies precioses i és un dels llocs que he anat a la meva vida que he dit aquí... És un lloc que has de venir sí o sí, no és tan conegut. Aquest any, ara faré una mica de publicitat, però a l'octubre porto un grup allà.
12: Moment. Què vol dir portes un grup?
7: M'han contractat d'una agència que es diu Kananga, m'han contractat perquè li expliqui la gent la història d'Etiòpia.
12: Què?
7: Sí, encara hi ha places, aleshores jo li explico...
12: Un moment. És que clar, que et deixa caure, no mira que em presento les eleccions municipals de no sé què, no mira que em presento les eleccions presidencials. A veure, una agència que es diu Kananga, que t'ha contractat a tu per explicar la història d'Etiòpia.
7: D'Etiòpia, perquè ja sabeu que ja va viure Rambó, va ser traficant d'armes, hi ha unes esglésies monolítiques que estan tallades a pedra, però que estan sota el nivell de... Tal. Bueno, és un lloc impressionant, i jo vaig allà explicar a la gent la història. M'han contactat per fer com de conversa.
0: De guia.
7: Hi ha un guia que se n'ocupa de que agafin les coses, perquè si no arribaríem enlloc.
0: Però parlaràs a poc a poc?
7: Sí.
12: No, saps què passa? Que hi ha el guia que els aportarà als puestos que toca, i en Malcolm, que l'han contractat per parlotejar amb tot el seu coneixement.
7: Clar,
12: em sembla superinteressant aquesta figura,
7: eh? Parlo del... Conec molt, he estat molts cops a Etiòpia, m'agrada molt, és un dels països que més m'agrada, i fem tota una ruta i els explico la història de cada lloc, aquí quan va venir, no sé qui, el rei, la invasió. Ja sabeu que Etiòpia és un dels pocs, l'únic país d'Àfrica que no ha estat colònia, va estar conquerit per Itàlia de la Segona Guerra Mundial, però no és l'únic país que no ha estat mai colònia europea. Aleshores, li explico la història.
12: I quan hi aneu?
7: A octubre, em sembla.
12: Mitjans d'octubre, eh?
0: Podem venir.
7: Sí, tant.
12: Si paga, sí, clar. I si hi ha algun oient ara que digui, ostres, jo vull anar en aquest viatge perquè el Malcolm m'expliqui la història d'Etiòpia...
7: Posin en contacte amb Kananga i suposo...
12: Kananga. I vosaltres truqueu a Kananga, aquesta agència, li dieu... Jo vull anar a lo del Malcolm.
7: Exacte.
12: Jo vull anar a lo del Malcolm.
7: I quan vam dissenyar la ruta, jo vaig dir, sisplau, posem les muntanyes Simient, perquè és un lloc increïble. Jo el cop que vaig anar, els babuïns s'apropen a tu i ja dic, semblen més grans perquè tenen molt, molt de pèl. Són increïbles, són maquíssims i s'apropen a tu i quedes rodejat d'aquests babuïns que estan... fa fred, una mica de fred allà a la muntanya. És una cosa meravellosa.
12: Extraordinari, em sembla. Sí. Si teniu propostes, no cal que siguin viatges i llocs, sinó experiències vitals que hem de tenir abans de morir-nos. 93-201-7474 i el 677-38-77-19.
3: Mira, la Carla vol conduir una excavadora. No ho ha fet mai.
12: Fàcil.
3: No ho ha fet mai i,
7: bueno, fàcil.
3: I li agradaria. Bueno, primer has de buscar l'excavadora.
7: Trobar una excavadora i que te la deixin conduir.
3: Has de conèixer algú que la tingui.
0: Bueno, a mi em passa això amb la segadora, que ara començarà d'aviat l'època de la sega del blat, i cada any al meu poble dic, hòstia, vull anar a dalt d'una segadora.
12: I per què no hi puges, fill meu?
0: Doncs mira, perquè sempre que ho demano ja ha passat, ai, mira, queden dues setmanes, ja està tot segat.
12: Però què vol dir, queden dues setmanes?
7: No, però fem la crida ara.
0: Perquè la sega són dues, tres setmanes, un mes, com a molt allargar.
12: Punta-t'hi ara, ja?
0: Sí. Bueno, però és que diguéssim que no hi ha, la gent no hi pot anar, perquè sí. Vull dir, vas a dins del tractor i no pots dir, ai, mitja hora i prou.
12: Algú, per favor, que convidi la Marta a temps de sega. No, algú d'on sigui, nena, tu vas on sigui.
0: La sega es fa de Baixa Segarra.
12: Sí, però tot arreu no es deu fer.
0: Bueno, jo allà al juny... Sí.
3: No es vol desplaçar massa.
12: A veure, que aquesta i jo estem per la Volta Pagesa, saps? Amb el calendari pagès que no el coneixem. 93-201-7474, si algú vol portar la Marta... Si algú vol portar la Marta en una màquina de sega, que és el seu somni. Bueno, no sé si ho mito o no. 93-201-7474.
7: Però és possible que algú no vulgui portar la Marta per complir el seu somni, home.
12: Va, ens podeu dir la vostra, el 677-38-77-19.
3: Mira, la Judit diu que el millor que es pot fer abans de morir és banyar-se despullada en una platja solitària durant la sortida o la posta de sol.
12: Aquesta, i no dir-li a ningú i no penjar les fotos enlloc.
3: Això ja no ho diu, però
0: avisa,
3: seria el pla carat.
0: Avisa algú, que si et passa alguna cosa, vull un disgust.
3: Però el pla de la Cristina és apassionant i diria que és un format de televisió que fa l'Espartac Baran. He d'anar a totes les festes de Catalunya. La Patum, la Fira Medieval... Encara
12: la Patum ahir, eh?
3: Sí, exacte, aquests dies.
7: I plovia,
3: encara que crec que haurà de ser a la... Un dia podríem fer, a veure quina és la festa... de Catalunya...
12: La millor festa...
3: Que més et representa,
12: no?
3: O que més agrada, o icònica, no?
12: La millor alguna festa major, així. La millor festa, sí, de Catalunya. Un dia farem una d'aquestes batalles aquí a la Solució. Us ho muntem? Us ho muntem?
0: Sí, penjar a la Centraleta.
3: Sí, clar.
12: Us ho muntem?
3: L'Agustín al Canadà voldria viatjar. I la Cristina anar un temps a un lloc d'Àfrica, de cooperant. Això és el que li agradaria fer. I la Laia diu un pla que he de fer sí o sí abans de morir és fer el Camí de Santiago sola. El vol fer sol, el Camí de Santiago. Seria Tim Carot, també, de la posta de sol sola.
12: De tant en quant, cosa sol.
3: I la Leonor voldria anar de vacances a Rússia. Per cert, allò que explicava el Malcolm de les muntanyes del Simien, el Víctor diu, us escric per compartir una altra bellesa, la que més m'ha impressionat mai, poder visitar els 7 llacs de Rila, a Bulgària, us ho recomano.
12: Oh, Bulgària és un d'aquells països, jo crec, molt desconeguts, i ha de ser bellíssim, ha de ser preciós. Per cert, avui us estem demanant experiències que hem de tenir abans de morir-nos. No vol dir només destins, eh? Ara deixem els destins, els viatges, i pensem a conceptes. Digueu-nos algun concepte.
3: Mira, l'Eva, que abans deia que volia retrobar el noi amb el que es va fer el primer petó, diu, tinc 62 anys, que m'ho heu demanat, no l'he vist mai més, i he somiat moltes vegades amb ell, i us puc assegurar que era guapíssim.
12: Oi.
3: Això és el que vol fer l'Eva. I atenció a la Clara, mireu que bonica, diu, m'agradaria poder reconciliar-me o demanar perdó a les persones que al llarg de la vida hem tingut diferències o ens hem enfadat i amb els anys ens hem anat distanciant.
12: Ai, que bonic això, és Clara, molt maco, està molt això. Bé. Mira, un altre dia hem de parlar del perdó.
3: També, és veritat.
12: Farem venir el Puigguitart i parlarem del perdó.
3: És que ja està,
12: ja està, final de temporada. Feta, Ja és final de temporada. Sí.
3: Mira, la Montse diu, fer vivac a la muntanya i dormir sota les estrelles.
12: Ai, que bonic això. Marta, tu tens una cosa relacionada. A veure, la Marta Pontnou ens planteja el segon pla que ella no pot deixar de fer abans de morir-se.

0: A veure, Marta, Montserrat.
1: Vull dormir un dia al ras, però no a baix, sinó al ras, a dalt, amb alguna de les muntanyes.
0: De Montserrat.
1: Però...
0: Si fes bivac a Montserrat.
1: Però em fa por.
0: Per què et fa por?
1: Home, em fa por. Estaria amb un ull obert.
0: Tota per què? Nit, perquè no t'ataqui algun animal?
1: Sí, entre bitxos, animals, feres...
0: Però tu el que vols és un hotel de luxe amb una vidriera molt grossa,
1: no,
0: filla meva.
1: No. Vull respirar l'aire i veure el cel estrellat a dalt, a Montserrat.
0: Per què t'agrada tant Montserrat, Marta?
1: Ai, no ho sé. Bueno, és una cosa familiar, també. Els meus pares hi anaven, i el meu pare hi anava molt als 70s i escalava... I a escalar als 70, eh?
0: Donidor, eh? Sense cordes.
1: Amb aquelles cordes que hi havia, aquell tipus de roba, i escalava molt. Llavors explica molt també tot el, clar, tot el moviment que hi havia polític allà. Com vivien ells la seva adolescència. Perquè, clar, vivien... Com, no?, sortien d'Igualada, agafaven un tren, pujaven a Montserrat... Llavors, totes les històries que t'han explicat d'això i de com van viure tota la repressió des d'allà i ells com anaven a escalar i feien activitats com esportives, i, però que al final era, no?, una cosa com molt política.
0: Com també. Un pòsit polític, no?
1: I llavors és un dels llocs on sempre hi hem anat a la família, i és una cosa que... Que
0: mira,
1: per mi és com màgic.
0: Tinc una sorpresa per tu, això no t'ho esperes.
1: Ai.
0: Perquè hem pensat que si tu vols fer això, necessites consells d'una persona que coneix perfectament la muntanya. Si tu vols fer bivac a Montserrat, has de sentir una veu experta, un aplaudiment molt fort per Araceli Sagarra. Molt bon dia, Araceli.
2: Bon dia, bonics. Com esteu?
0: Hola. Estem estupendos, encantats de sentir-te, per si algú no ho sap. Si és que hi ha algú a Catalunya que no ho sàpiga, l'Araceli és alpinista, és una de les cares més reconegudes del món de les muntanyes. Aquests dies, de fet, hem commemorat que amb només 26 anys, 26 anys, criatura, es va convertir
2: calla,
0: en la primera dona
2: de l'estat
0: a fer el cim de l'Everest. Això era l'any 1996. Déu-n'hi-do, Araceli.
2: Sí, senyora.
0: Encara te'n recordes?
2: No, fa 30 anys. Bueno, jo ara hi penso i una mica estic com tu, a criatura, dic, però què feia jo amb tan joveneta? Ara ho veus en perspectiva
0: I
2: flipo una mica, però, bueno, s'ha de fer aquestes coses quan ets jove.
0: Exacte, que no hi penses. De fet, veus les imatges de l'Araceli just quan torna, les veus a TV3 i ella tan feliç. Ah, oh, bueno, sí, goita, aquí estem, no? Tot bé,
2: sí,
0: no?
2: Sí, bueno, sí. Bueno, és la inconsciència de l'adolescència, bueno, l'adolescència no, però de la joventut.
0: Sí.
2: Però ara seri, si no la gent no fa coses.
0: Araceli.
2: O com ara, que tothom està pensant ara abans de morir-me, a veure quina faig,
0: exacte,
2: no?
0: Exacte. Araceli, escolta'm, t'he fet un atracament també, perquè
2: sí.
0: La Marta ens va dir, jo vull fer bivac una nit a Montserrat, què hem de tenir en compte? Tu que ets una experta en la matèria, en general, la idea de dormir al ras a Montserrat, què et suscita? Què hem de tenir en compte? Quins punts hem de posar en una llista com a conditio sine qua non?
2: Vale, la primera era que ha comentat que volia veure els estels. Clar, des de Montserrat no en veure gaires perquè hi ha molta contaminació lumínica de l'àrea metropolitana. Per tant, si realment el que vols és veure els estels, vés-te'n a Àger, que per això hi ha aquests centres de... com es diuen? Astronòmics, no?
0: Sí.
2: Perquè són llocs on no hi ha contaminació lumínica. Per exemple, si veus fer això, te'n vas a Àger, al Camp de 300, que és una...
0: No m'agrada. Okay. On has dit okay. Això? Tenim molta fe, diu. Escolta, Àger, què has dit ara mateix?
1: Àger, la Noguera, ha dit.
2: Àger, al Camp de 300, bueno, que és el camp on despeguen els parapents, i bueno, allà hi ha una zona molt ampla, molt tranquil·la, amb pocs bitxos. Després, l'altra cosa que hauries de tenir en compte és que igual t'emportes una doble experiència si te'n vas a fer un bivac a Montserrat, perquè et diuen que el dia 11 de cada mes es reuneixen les persones que volen veure ovnis a veure si hi ha una abducció. És a dir, igual tens doble efecte, saps?
0: Epa, ojo, a veure si se t'emporta, nena.
2: Bivac i abducció.
3: Ja no hi ha ossos, però potser sí hi ha algú.
1: Hi ha un perquè tindria por.
0: No, et dic una cosa, tu que coneguent que voldràs estar sola, no hi vagis un dia 11 de cada mes.
1: No.
0: Per si de cas. D'acord,
2: bueno,
0: això
2: per
0: apuntat.
2: Si de cas. Però després... Sí... Una bona colxoneta. Del que més es pateix, clar, és ara fan aquestes colxonetes que són inflables, que no pesen res, i el que més molesta són les pedres a l'esquena. Així que, sobretot, una bona colxoneta.
1: Va.
2: Després, mira si el parc t'ho permet fer bivac, perquè, per exemple, el parc d'Aigües Tortes és una cosa que jo no l'acabo d'entendre, no ho vaig ara fer amics, però...
3: Està prohibit.
2: No, està prohibit fer bivac.
0: Oh.
2: És a dir, si tu vas per la muntanya i tens molta son, gairebé t'estan dient, pues no pots parar a fer bivac perquè està prohibit fer bivac.
0: O sigui, despert sí que hi pot ser, però en canvi dormit
2: sí.
0: No,
2: eh? No et deixen fer vivat. Jo crec que...
1: No tancaré els ulls.
2: De...
1: No, no estava dormint. És com allò que et fa la parella quan dorm al sofà.
0: No, no, m'estava mirant els ulls per dins, que estigui tot bé, no?
2: Però jo crec que el part de Montserrat sí, sí que està permès.
0: Uh-huh.
2: I després,
1: abric,
2: doncs...
1: Abric.
2: Bueno, sí, bueno, si porta un saquet de pluma... La pluma, l'avantatge que té és que pesa poc i abriga molt, perquè el que fa és una càmera d'aire, i tots sabem que la càmera d'aire és on és com, se, com no passa el fred, no?
0: Uh-huh.
2: Has d'anar lleugera i confortable.
0: Vale.
2: I després hem portat un amic.
0: Un amic, mm. Un amic, i jo estava pensant...
2: O una amiga.
0: I antimosquits, una lot, una... Com es diu això? Una botzina per si ve algun animal a espantar-lo. Tot això és molt, és innecessari?
2: Bueno, sí, el frontal, però diguéssim, aquest és el kit bàsic, no?
0: Val.
2: Jo esprai de sorolls no em porto, perquè...
1: I els animals, què fas? A mi em fa
3: quins,
1: per...
3: quins animals?
1: Ve allà una cabra d'aquelles a menjar-te el nas.
0: Però mira què et diu l'Araceli, que els animals tenen més por.
3: Són vegetarianes.
2: Tenen més por que tu, sí. Surten corrents, no et preocupis. Però bàsicament és això, és... que si vols veure estels, pues a Montserrat no els veuràs. Si és una altra experiència, pues bueno, igual
0: sí,
2: coneixes un marcià.
0: Araceli Segarra, t'agraeixo moltíssim aquests 5 minuts que t'hem robat. Gràcies per atendre la solució. Una abraçada bonica. Fins ara.
2: Un petó ben gran i disfruta el vivac.
1: Adéu, adéu.
0: Nena, Araceli Segarra, eh? No tothom et dona la solució, com ho fem nosaltres, eh?
1: Amb ella.
0: Amb l'Araceli, sí, clar, i això t'estalvies, no?
3: Jo.
1: Perquè si em passa alguna cosa...
0: Et dic una cosa, hi ha una cosa que no saps del Malcolm.
1: Quina?
0: Hi ha una cosa molt forta que no saps de Malcolm Otero.
1: Que té un amic...
0: No. D'ell directament.
1: Nòvia?
0: No. A la tornada de la publi us ho explico.
4: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: 10 minuts i posarem punt i final a la solució d'avui. Avui estem parlant de coses que hem de fer abans de morir-nos. Coses que hem de fer abans de morir-nos. De seguida, Malcolm, me l'expliques una, però hi ha una cosa que tu no saps de Malcolm Otero que hauries de saber que t'aniria molt bé per aquesta experiència que vols tenir a Montserrat. Malcolm Otero... Fa 3 anys, en aquest mateix estudi, va afirmar que ell seria capaç de sobreviure si el deixava amb una llauna de tonyina, un alot i llumins o alguna cosa així,
3: ai, sí,
0: durant 4 dies
1: a Collserola.
0: T'ho juro?
5: És el MacGyver de la
0: Malcolm, solució. Tu tens capacitat, o sigui, capacitat, coneixement sobre supervivència.
5: Coneixements no pràctics, però vull dir... No, espera, no.
1: Teòrics.
5: No. M'interessa molt el tema, he llegit molts llibres i tal, i aleshores... Aquella era una oportunitat per posar en la pràctica tot això que he après. I aquell dia, no, un dia d'aquests vam portar un expert, li vaig fer les preguntes, em va dir que anava pel bon camí, i és veritat que...
1: Vam fer un experiment aquí fora, no? Amb una llauna i vam encendre...
5: Sí, són dues, mira, són dues etapes. Una és fa 3 anys, quan amb en Pau Torres vam explicar a través de vídeos de YouTube com es podia sobreviure al bosc, i l'altra, la que diu la Marta Bonnou, és la temporada passada, que vam portar un expert que va ensenyar-nos a fer foc amb una llauna de tonyina.
1: Exacte.
5: Però és veritat que m'interessa molt la supervivència, pues, sobreviure al desert, al fred, a la muntanya... És una cosa que m'ha interessat sempre i he llegit molts llibres al voltant d'això i m'agrada el tema. Ara, que jo he estat allà com un boina verd allà... No encara.
1: Jo moriria en 2 minuts.
0: Doncs mira, et pots deixar acompanyar per en Marcel. Marcel, bon dia.
6: Bon dia.
0: Com estàs, Marcel?
6: Pues mira, aquí conduint, que ja...
0: Escolta'm una cosa, acabo de llegir que tu vas fer vivac a Montserrat l'any passat. Oh! Avui l'Albert està xalant.
1: Sí, sí.
0: Escolta, i vas haver demanat algun permís, Marcel?
6: No. Resulta que va ser amb motiu de que vam fer el gener-febrer durant 4 dilluns consecutius i 4 dimarts el curs d'especialització de guia de Montserrat.
0: Ah, amic!
6: Llavors, clar, teníem que dormir allà, vam dormir una nit a l'hostaria, una nit a cada lloc, i al final, la segona nit, companys meus que eren guies de muntanya van dir-lo de fer un vivac a Montserrat. i jo m'hi vaig apuntar, però clar, el problema és que els companys tenien 30, 32, 34 anys i jo en tinc 61.
0: Bueno, escolta, llavors, l'experiència és un grau, sí, Marcel.
1: Escolta, a mi em faràs de guia?
6: Sí,
1: sí, sí, vaig, sí, perquè clar, sola ja has vist que no sobreviuré ni 5 minuts.
6: L'experiència és bestial, eh?

0: just a la frontera entre França i Catalunya, i ho recomana...
1: Què té a veure quan es va separar?
2: Bueno, no,
3: la van fotre fora de casa.
1: No, perquè a vegades és un punt d'inflexió. Dius, escolta, ho havia volgut fer
0: vital,
1: sempre. Sí. Em separo, doncs me'n vaig.
0: Diu vent, estels, núvols, algun malson, ho vaig fer sola, però estic molt orgullosa d'haver-ho fet.
2: Molt partidari de fer alguna d'aquestes coses sol.
1: Jo vull dir... D'acord. I sense mòbil, eh?
2: I sense mòbil.
0: A veure si voleu fer sols, això que proposa la Pilar. Bussejar al costat d'una balena.
1: Ui, no em cago de por. Ui, no,
0: sols?
1: Em moro. Ui, em moro.
0: És que en grup, en grup també.
1: Però una cosa, Pilar, això no és perillós? Pilar. No ho desaconsellen? Perquè, clar, només que aquest cetaci faci un moviment estrany...
4: Obri la boca, tu vas cap dins, com a Pinocho.
1: Però un cop de cua, un cop de costat, això pot ser una mica xungo. O t'hi vas trobar per casualitat, Pilar, que també pot ser, eh?
0: No, ella diu que ho vol fer.
1: Ah!
0: No, vol fer-ho. Vol bussejar al costat d'una balena. Mira, l'Anna vol fer un viatge en globus per tot el món. Diu, per motius econòmics, em sembla que no serà possible. Diu, mireu que bonic això que diu el Joan.
1: Ah, vol fer de Google Foc, eh?
0: Sí, exacte, això mateix, sí, en 80 dies. El Joan, mireu que bonic, vull conèixer els meus nets abans de morir. Per què?
1: Oh.
0: El meu pare i el meu avi no ho van poder fer. I en la línia d'aquestes experiències emocionals, la Carme diu, crec que ningú s'hauria de morir sense poder disfrutar de la jubilació amb salut.
1: Ai, molt d'acord. Oh. I en Joan, que deia això dels nens, doncs ja pots anar esperonant els fills. No ho facis, eh? Spoiler, no funciona. Però és molt interessant aquest punt de vista i és el que us demanava també, no? Experiències vitals. Malcolm, a veure, t'ha quedat al pap una experiència que tu creus que hem de fer abans de morir-nos.
5: Jo aquesta no l'he fet, que és creuar l'Atlàntic amb un veler sol. I vull dir, és una cosa que vull fer sol, vull dir, és creuar, sortir de Barcelona i arribar a Amèrica
1: amb un veler.
5: Amb els Manel de fons.
1: Però no sé si és gaire bona idea fer-ho sol, això.
5: Ja, però és una cosa, vull dir... Aquesta experiència a mi m'agrada estar sol, pensar, patir, avorrir-te... Vull dir que no... Per mi no són unes vacances, és una mena de trobar-te tu mateix.
4: La Paula et prepararà els papers del divorci.
1: Saps quan hagis arribat. Saps qui ho va fer, això? Que avui m'ho ha dit el meu sogre, ja no ho sabia.
4: Què?
1: Antonio Gades, que és el exmarit, crec, de Marisol.
5: Marisol, sí.
1: Que crec que li van diagnosticar un càncer i va dir, jo abans de morir-me vull creuar l'Atlàntic sol. Ho va fer amb veler. I ho va aconseguir. Crec que va sortir, no sé si va sortir d'Espanya cap a l'Havana o a l'inrevés, però ho va fer.
5: Ah,
1: ho va fer.
5: Era molt comunista, és veritat, sí.
1: Què vols dir?
5: No, que tenia molta relació amb l'Havana.
1: Ah, val, jo dic, els comunistes surten a mar, no? Clar, no havia pillat-lo de l'Havana.
4: Té molta força.
1: Doncs que sàpigues que Antonio Gades ho va fer, per tant, si vol seguir la seva estela.
5: Sí, a mi, la veritat, clar, tothom em diu, no has vist aquesta pel·li de Robert Redford, saps, que li passa de tot, que se li espalla el vaixell...
1: Ai, sí,
5: no
1: sé, que terrible.
5: I dic, ja, bueno, sí, també hi ha calma total i que hi ha uns pirates i tal, però bueno, en principi...
1: No,
5: la idea és que no passi res.
1: I sol, de veritat, eh?
5: Sol, sí, això és fonamental. Perquè si no són com vacances, és una altra, experiència, és gaudir i compartir, però estar sol, hores, dies, nits, i patint i intentant... Vull dir, això també és una mica a veure també la supervivència que dèiem abans. No?
1: Sembla interessantíssim i una mica boig, eh? T'ho he de dir. Va, el 677-38-77-19.
0: Mira, el Gades ho va fer el novembre del 2003. Això que comentàveu ara, va agafar aquest veler i, doncs, va començar a creuar el mar. La Teresa diu, abans de morir m'agradaria pujar al Transiberià i fer viatges a... entre cometes, tutiplén. És a dir, que li agradaria anar per tot el món. L'Anna vol conèixer el Dalai Lama i vol anar al Tibet per fer-ho. I la Marta diu...
1: Ja, si no sigui el papa, perquè el tenia aquí tocar.
0: Sí, passa que no sé si...
2: Que fa una ruga, m'han dit, no?
4: Sí, la pop parade.
0: Està tot tan blindat que no sé si el podran veure.
1: Avui?
4: Jo no penso baixar a Barcelona, ja us ho dic ara.
1: Bueno,
4: no.
1: Dia
4: 10 i 11 i no sé quan dia més bé, a mi...
1: 9, 10 i 11. Ningú...
0: Periodisme d'aproximació.
4: A mi que no em convidi ningú a Barcelona, que no baixaré a fer res.
1: Si no tinc malaltès, 9, 10 i 11 és el dia que hi ha afectacions pel trànsit. I és fort, perquè avui he anat a l'altra punta de Barcelona, molt lluny del centre, i ja estava contemplat. No, no aparqueu, i dic,
4: no vull ni venir a Barcelona.
0: Que són els 3 dies que coincideixen amb els exàmens de selectivitat, també.
1: A sobre.
0: Llavors, si els estudiants de batxillerat no sabien el nom de l'alcalde de Barcelona i del president de la Generalitat, doncs ara se l'han après, perquè se'n recordaran d'ell.
1: Exacte.
0: Quan vegin els problemes de
1: la mobilitat. Malcolm Otero, Marta Ponnou, moltes gràcies, estimats. Ens sentim divendres. I Fran Domènech, tu i jo tornem dilluns.
0: Molt bé, bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana. Ho farem amb en Joan Soler Socarrat.
0: Home!
1: Busqueu-lo ara mateix a xarxes, perquè us enamorareu de la manera que té d'explicar les coses. Joan Soler Socarrat, ell és psicòleg especialitzat en benestar emocional, i parlarem de com discutir millor.
4: Ai, m'encanta.
2: No m'ho perdó.

0: això no vol dir guanyar les discussions. Vol dir discutir millor. Maneres de comunicar-nos sense que ens malinterpretin. Saps allò que tu vols parlar d'una cosa, acabes discutint, no has volgut dir el que volies dir i al final s'emmerda la cosa.
1: Això és la meva vida.
0: Com expressar amb respecte el desacord? Perquè hi ha persones, a més, amb les que acabem discutint sempre pel mateix. Sí. Dilluns, amb en Joan Soler Socarrats, com discutir millor. Nosaltres, fins que se'ns acabin les respostes, cada dia a la una, amigues, ja ho sabeu, buscarem la solució.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Els sindicats d'educació USTEC, CGT i Intersindical es trobaran aquest dissabte per concretar com serà la vaga de docents de dimarts, que coincidirà amb la visita del Papa a Barcelona i amb l'inici de la selectivitat. Tot plegat després de la vaga de mestres i professors d'aquest divendres, que ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i d'un 80% segons la USTEC. Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació unitària de Barcelona. La portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, reconeix que cal refer ponts.
2: Totes les organitzacions sindicals, totes hem de fer una reflexió i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que se sent amb força per continuar i descarta que en aquest conflicte hi hagi d'intervenir directament el president de la Generalitat. Més notícies. L'Iran assegura que les negociacions amb els Estats Units estan encallades i condiciona qualsevol acord a l'alliberament de 24.000 milions de dòlars en actius iranians bloquejats. En una entrevista a la CNN des de Teheran, un assessor militar del líder suprem iranià ha afirmat que la pilota és a la teulada de Donald Trump i ha dit que aquests fons són una prova de confiança imprescindible per avançar en les converses. L'assessor del líder suprem també ha advertit que si els Estats Units reprenen les hostilitats, l'Iran podria ampliar el conflicte més enllà del Golf Pèrsic i atacar més bases nord-americanes a la regió. Els Estats Units, precisament en les darreres hores, han abatut 4 drons iranians llançats en direcció a l'estret d'Hormuz. Washington assegura que els aparells representaven una amenaça immediata per al trànsit marítim comercial en aquesta ruta estratègica. Després d'interceptar-los, les forces nord-americanes han atacat radars de vigilància de la costa del sud de l'Iran per tal d'evitar noves accions. Paral·lelament, Donald Trump ha afirmat en una entrevista a la cadena NBC que l'Iran conserva aproximadament entre un 21 i un 22% del seu arsenal de míssils després dels atacs recents. L'incendi que hi ha hagut a l'empresa Montesa Honda de Santa Perpètua de Mogoda ha calcinat tota la nau logística d'uns 20.000 metres quadrats. Al vespre els bombers han pogut controlar el foc, del qual encara no se sap la causa. I les biblioteques públiques de Catalunya han començat una vaga indefinida els divendres i dissabtes per demanar més recursos i més personal. El sector lamenta les molèsties als estudiants que preparen la selectivitat, però asseguren que les millores a les biblioteques redundaran en benefici de la seva formació futura. Veïns i comerciants de Collserola faran aquest dissabte una caminada pacífica desafiant el tancament per exigir al govern que obri el parc de Collserola, tancat des de fa 6 mesos per la pesta porcina. Cerdanyola del Vallès, David Àngela.
3: Força malestar entre el veïnat, que cada vegada se salta més unes restriccions que consideren indiscriminades i perjudicials, i també comerciants en peu de guerra. Ainhoa Unzué és la responsable del Bar Català de la Floresta.
4: Hi ha una paradoxa. Els senglars es veiem cada dia a la carretera, els veiem cada dia als contenidors, és a dir, que si posessin un contenidor o menjar al mig de la plaça, vindrien tots i els podrien agafar. Aquests no contaminen. I la gent i els cotxes continuen anant cap a Barcelona i cap a tot arreu, cap a la P7, cap a la C16. És incongruent.
3: Si l'autoritat no ho impedeix, la intenció és que la caminada comenci a les 9 a la caseta d'informació de Collserola, a l'entrada de la pista de Can Catà, i que arribi fins a Can Coll.
1: Esports, la penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga ACB de bàsquet. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar a la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per a les semifinals. El president del Barça, Rafa Juste, ha criticat les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez, i Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanya les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc. El Barça d'handbol jugarà a les semifinals de la Copa contra el Nava. Els blaugranes han guanyat als quarts l'Atlètic Valladolid per 38 a 24. En hoquei patins, els blaugranes han superat per 2-1 l'Igualada a les Comas en el tercer partit de semifinals de l'hoquei Lliga. El Barça domina l'eliminatòria per 2-1. El Calafell ha superat el Liceo 4-1 i continua viu a les semifinals.
0: Fins aquí les notícies.
5: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
6: El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
5: Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
6: Que hi podria, no? Se l'encarregava de dir: alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
5: El divan, el valor de la conversa.
6: El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens: d'això no en pots parlar.
5: Aquest diumenge a les 9 del vespre. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
7: A finals del segle XIX, una disputa científica va remoure les teories sobre l'evolució. Els treballs de Francis Galton, el cosí de Darwin, sobre els mecanismes hereditaris, van acabar provocant una escissió entre els seus deixebles que no es va resoldre fins a inicis del segle XX. Va ser una disputa molt dura que va enfrontar la comunitat científica. En parlarem en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3CAT.
5: Vanguardia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.

0: L'escriptora i activista Remei Sipi és filla de la colonització espanyola a Guinea Equatorial. Fa gairebé 60 anys que viu a Catalunya. Va arribar a Barcelona quan en tenia 16. Escapava del colonialisme espanyol i es topava en plena dictadura franquista. Des d'aquí ha treballat activament pels drets de les dones africanes. Durant tots aquests anys ha estat una treballadora infatigable. Ha creat associacions, un editorial, ha escrit llibres, conferències, tot per donar veu a qui molts no volen escoltar.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Bona nit, Remei Sipi, com estàs?
2: Bé.
0: Ens fa molta il·lusió que hagis vingut avui.
2: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Podem explicar als oients, si vols, que ha passat una cosa
2: sí.
0: I vens una mica allò calorada.
2: Ai, molt acalorada.
0: Però ja estàs aquí.
2: Ja estic aquí.
0: Ja no? Estàs aquí, tranquil·la.
2: He patit, eh?
0: No, ja està tot arreglat. Tenim una hora per endavant
2: sí.
0: Per parlar de tot. El que dèiem, t'he dit que ets una treballadora infatigable. És així? Et sents així?
2: Soc una treballadora. La infatigable és molt, molt, molt gran.
0: Però te n'has fet un far. És a dir,
2: sí,
0: no
2: sí.
0: Sé si tenies com aquest punt justicier ja des de molt jove, ganes de fer justícia, ganes de fer un món millor, però des que vas venir aquí no t'has conformat,
2: no,
0: podríem
2: no,
0: dir.
2: És que no podia conformar-me. Havia coses que havia que reivindicar i jo ara estava a primera línia, eren les primeres de la emigració de Guinea Equatorial, era de les primeres, a llavors ens hem trobat amb una altra emigració que és les dones gambianes i senegaleses i entre tot hem lluitat entre tots.
0: Heu lluitat totes, sí, sí. Però anem a conèixer una mica la teva història, perquè tu vas néixer a Guinea Equatorial sí. Quan era colònia espanyola.
2: Sí, sí.
0: I m'agradaria que m'expliquessis quins records tens de petita del teu país, perquè clar, marxes ben joveneta, però com recordes aquell país quan tu eres petita?
2: Jo em recordo amb una visió molt, molt, molt idíl·lica, una visió que no tenia la informació, no m'importava què passava. Tenia 15-16 anys, llavors, clar, tot era bonic. Però després he fet la reflexió i he vist que en aquella època havia racisme. En aquella època...
0: Perquè parlem sempre de l'apartheid a Sud-Àfrica.
2: Sí,
0: però també hi havia apartheid a Guinea Equatorial.
2: Sí. Havia
0: apartheid, els blancs i els negres.
2: Havia blancs, havia negres. Anàvem a un col·legi de monja, les negres aquí, les blanques aquí, fins a anar a l'institut, que allà ja ens barrejàvem una mica. Jo he viscut un racisme. Els treballadors que venien de Nigèria eren molt, molt, molt, molt excluïts. Un treballador que fins a tot les paisaven i unes humillacions. I, sí, havia una part molt
0: fort. Sí, que fins i tot podríem dir que tot i ser negre, dintre de ser negre, hi havia categories, també.
2: Sí,
0: hi ha un intrarracisme.
2: Sí, sí, sí. Hi ha la colonització, la gent que portava la colonització allà, ja es cuidaven per divide i venceràs.
0: Clar.
2: Perquè sols no podien. Llavors van crear una societat estratificada dintre dels guineans mateix. Hi havia los emancipados plenos, los emancipados ja podien anar-hi a l'espai de lúdic, ja no estaven los blancs, cinema, baix, tal. I sí, ja havia tot això.
0: Com si fos un sistema de pàries pràcticament com
2: sí,
0: a l'Índia.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Era la manera que tenien com de separar-los.
2: De separar-los i de tenir-nos controlat.
0: Mm-hmm. Tu dius això, que eres jove i no tenies informació, que eres, sí. Tenies això 15-16 anys, col·le de monges, etc.
2: Sí, sí.
0: Però de més petita, amb qui et vas criar tu? Perquè sabem que a l'Àfrica i les dones de la teva família, les àvies, han estat sí. Molt importants.
2: Jo, de petita, a casa, amb la meva mare, la meva àvia, les meves... Jo som 7 germans, jo sóc la petita. Llavors tenia 2 germanes més gran que jo, que fins i tot jo tinc un nebot que tenim la mateixa edat. Llavors, clar, una família africana extensa i jo era molt feliç era molt feliç, anava a l'escola que estava molt a prop de casa, l'època, me'n recordo, l'època de pluja, llavors t'agafaves un full de plàtans per anar a l'escola, però ho vivia bé, ho vivia molt bé.
3: No feien falta paraigües, eh?
2: Sí, no, que va.
3: Doncs passen 14 minuts de les 9 de la nit, esteu a Les Dones i els Dies, i ja sabeu que els divendres convidem a dones que admirem i els hi demanem per la música. Ens va dir una cosa molt bona quan la vam trucar. Va dir, és l'única entrevista que m'han fet que em fan treballar abans, perquè els hi vam demanar una llista de cançons.
2: Deu,
3: ja saps,
2: deu,
3: no? Imagina't. És que som... Total, per treure'ns feina el que sigui, que en aquest programa.

0: Mira, ara que parlàvem de Sud-àfrica, la Miriam Makeba era sud-africana.
1: Vull dir que no
0: venia de Guinea Equatorial,
1: no, però...
0: però té aquesta alegria, aquesta cançó tan senzilla, tan meravellosa, però que porta això, necessitar poc.
1: Jo vaig tenir la sort de veure la Miriam Makeba aquí a Barcelona, els últims concerts que va fer a Europa. Jo la vaig veure i era una gran dona, una dona referent per nosaltres, les negres. Sí, sí.
0: Escolta, com és que decideixes venir a marxa de Guinea, sobretot, i venir aquí? Sabem que t'havien donat una beca,
1: sí.
0: Però per què volies marxar?
1: Però és que no és que jo volia marxar, era lo normal. Era allà a Guinea, si volia ser infermera o... infermera o administrativa, havia una escola que te preparaven, però si no tenies la intenció de ficar-te en aquestes disciplines, sempre sortíem, perquè era Guinea era com, bueno, Malabo era com venir de Barcelona a Madrid, eren espanyols.
0: Teníeu aquesta sensació, sí, que no, sí, no hi havia sí. fronteres,
1: pràcticament. No havia frontera, perquè Guinea llavors...
0: Era com ser de Mallorca i nascut a Barcelona.
1: Exactament, era colònia espanyola,
0: ja.
1: Parlàvem en espanyol, els llibres de textos eren els llibres que estudiaven aquí, jo me'n recordo.
0: Però tu, quan vas pensar que venies perquè tenies ganes d'estudiar,
1: sí.
0: A casa teva et van recolzar? O tot i que tu volies, hi havia
1: No, em van recolzar, però molt bé, aviam. Cuidado, quan arribis allà... Que
0: està plen de gent descolorida.
1: sí, però sí, me'n van recolzar molt. Vaig tenir recolzament, sobretot de les dones de casa. I llavors, clar, era molt petita, viatjar sola... La meva mare tenia un amic i va parlar amb ell, escolta'm, la nena viaja amb aquestes dates, tu quan viatges? I diu, bueno, coincidim, me la deixes a Barcelona que les monges ja la recolliran allà. I sí.
0: I a casa teva què era? Molt religiosos o era també una...
1: No, a casa...
0: O sigui, el tema de que havies anat a col·le de monges i sí, que les monges són les que et van becar després?
1: Jo no vaig anar-hi a col·legi de monja a Guinea.
0: D'acord, era aquí,
1: Era aquí, sí. A casa no érem molt religiosos, perquè el pare i la mare no es van casar catòlicament. Llavors no podien ni anar a comulgar a missa. Però nosaltres...
0: Tinc entès que quan vas fer la comunió fins i tot no es van poder seure junts perquè no estaven casats.
1: Exactament. Sí.
0: O sigui, però tu, per exemple, ets una dona bubi,
1: sí.
0: que és un grup ètnic de Guinea.
1: Sí.
0: I és un grup ètnic molt especial, perquè les dones hi tenen molta importància. Aquí no sé si ja la teva llavor feminista ja va néixer una mica aquí.
1: Sí. Jo, la meva àvia... La meva mare sempre ens parlaven des de la independència de dones.
0: Has de treballar.
1: Sí, has de treballar, has de mirar, de no dependre d'un home. Totes aquestes coses les he mamat de petita. Per això, quan vaig arribar aquí i les companyes d'aquí em parlaven des d'una direcció, jo a casa tot això ja ho païa.
0: Ja ho tenim superat. Aneu tard. Perquè, clar, el més divertit és que tu vas venir aquí a Barcelona al principi,
1: sí.
0: Però em sembla que vas arribar aquí, a la Gran Via, i vas dir que fa molt soroll.
1: Sí, jo vaig arribar al Gran Via i hi ha un espai ara que és un centre cívic. Era un col·legi de les Dominiques de la Presentació, el centre Godfrey, diu. Vaig arribar i, ostres, no podia... Una setmana, les monges, aquesta nena pobreta, tenim un col·legi a Figueres, a lo millor. No vas agafar les coses, anem a Figueres a veure i tal, i jo ja no vas baixar. No, jo em quedo aquí.
0: Em vas quedar a Figueres, que era més tranquil, perquè tu venies d'un món rural.
1: Sí,
0: tu venies, vivies a 8 quilòmetres de Malabo.
1: A 8 quilòmetres de Malabo, encara que visquessi a Malabo, no tenia el soroll de Barcelona. I ara espera't.
0: Ara ja et tornes boja.
1: ara ja m'he acostumat.
0: Ara ja estàs molt acostumada.
1: Sí. I vaig anar a Figueres i fins avui Figueres és la meva petita pàtria. Sí.
0: Clar, jo estava pensant que vas dir que coincidia amb Dalí. en aquella època,
1: sí,
0: potser.
1: Sí, jo he vist en Dalí a les Rambles.
0: Al carrer.
1: Al carrer, sí.
0: Clar.
1: Dalí a les Rambles l'he vist i anava a un hotel que es deia Hotel Durant. Sí, però no li donàvem importància. Els diumenges anàvem a la Rambla a ballar les sardanes i ell passejava allà amb el seu bastó, amb el seu pipa, però...
0: I escolta, i en aquella època que arribes tu, que estem parlant de que arribes a Figueres més o menys l'any 68, sí, 69, sí, etcètera, sí, sí. Qui és més exòtic, Dalí o tu, per la gent del poble?
1: No...
0: Un senyor amb bigot i barretina?
1: Sí, no.
0: O una senyora negra?
1: Però no, no, ni una cosa ni altra, perquè nosaltres, les nenes d'aquella època, i encara tinc la relació amb les meves companyes, veiem en un Dalí, i a mi les companyes era l'única negra.
0: Clar, per això t'ho dic.
1: Sí, però mai he tingut...
0: No va sentir racisme,
1: no,
0: ni...
1: No,
0: ni cap sento prejudici.
1: Sento més racisme ara... que jo anava al col·legi, totes les noies de l'època, Llançà, Roses, Olot, estaven internes com jo. Eren amigues, eren... I mai, o no em donava compte, o no és... Jo no puc pensar ni un acte de racisme. Els caps de setmana, tothom venia a buscar el seu pare. El primer cap de setmana... Estava jo sola i no passava res, la meva habitació, però mai més vaig quedar un cap de setmana sola.
0: Et convidaven a casa seva?
1: Sí.
0: O sigui, tu vas fer tota,
1: sí,
0: la,
1: sí, sí, sí,
0: tota
1: jo...
0: la Costa Brava...
1: Tranquil·lament, sí.
0: Clar, la Costa Brava del 70 no és la d'ara.
1: No, però estava molt bé.
0: No estava millor?
1: Sí, estava molt bé.
0: Estava tot més verge, havia menys gent.
1: Sí. Ara quan em pujo i vaig a Roses, perquè tinc les companyes encara, que són amigues ja... I dic, escolta'm, han passat anys i han passat coses i el paisatge ha canviat. Ha canviat, sí.

0: Parlant amb Remei Sipi aquesta nit a les dones i els dies, falten 7 minuts per 2:15 de la nit. Esteu a la sintonia de Catalunya Ràdio. Ens agrada parlar molt amb aquesta dona activista, ha fet molt pels drets de les dones, jo crec que en general, perquè els drets de les dones negres al final repercuteixen en totes les dones.
1: Sí.
0: És molt important això. Dèiem que venies de l'ètnia Bubi, sí, de Guinea, i que és una ètnia que funciona de manera matrilineal.
1: Matrilineal.
0: I això,
1: sí,
0: què vol dir?
1: Matrilineal vol...
0: Que no vol dir matriarcal.
1: No, no, no és un matriarcal. Jo veig ara les jovenetes bubis, quan estan al tip-top i tot això, estan parlant, ah, som un patriarcat. No, no hem sigut un matriarcat mai. És matrilineal. Totes les coses tradicionals passen per l'àvia. Totes les coses domèstiques passen per l'àvia. Qualsevol problema, entre cometes, de la família passa per l'àvia. Nosaltres tenim molts ritmes de passe, que no és ni bautismo ni tal, però que són molt, molt tradicional nostra. L'àvia, la mare, la germana són les que fan aquest paper. I quan fem una reconciliació, també passa per l'àvia. L'àvia crida tothom, ens sentem, dona un sermó llarg i llavors fem la reconciliació.
0: I això vol dir que la saviesa de les dones grans...
1: És molt important. Molt important. Molt important. Jo, fins que va morir la meva àvia, que va morir en el 2002, penso, jo anava a Guinea i el primer que feia, la meva mare viu en un barri, la meva àvia viu en altre, el primer que feia era anar a veure l'àvia. Hola, àvia, com estàs? I me deia, Remei, solament tens una nena? Has de tenir més nenes. Jo dic, àvia, és que jo no sé si són nenes o no nenes, però llavors no m'ha resgut ninguna i ja està.
0: Perquè tenies, sí, por que et sortís un noi o què?
1: No, jo no, però ell sí, sempre enfatitzaven, àvia, si és nena. Si és noi també va bé, perquè dintre de del clan està bé tenir noies.
0: O sigui
1: noies.
0: Que estaven ben vistes les dones,
1: sí,
0: o són importants per la,
1: sí,
0: comunitat.
1: Sí.
0: Però
1: sí,
0: suposo que el masclisme també n'hi havia.
1: Sí, clar. Per això, quan diuen, no, és que som matriarcal, diuen, ei, para, perquè el masclisme estava, però ben present. El que passa és que les àvies i les mames s'havien parat amb això. Mm. Sí.
0: Tu expliques molt, tu que parles molt de feminisme i has fet molta lluita en aquest sentit, que és que el fet també de viure en aquesta societat matrilineal, com dèiem, on les dones són molt importants, i vas venir aquí en el franquisme, on et trobaves moltes noies que, sí, potser no podien sortir a la nit o no podien fer no sé què sense permís del pare, tu ja tenies una consciència feminista.
1: Jo ja tenia una consciència feminista, jo ja tenia una llibertat de dona.
0: En quin sentit ho dius, això?
1: El sentit de que jo vaig arribar aquí i fins les mares de les meves companyes feien secció femenina, se deia,
0: tenien que fer
1: secció femenina, demanaven permís per obrir-se una compte, per sortir fora, a casa, no? A casa tot això era ja solventada.
0: Sí. I també les relacions, per exemple, amb els nois? O no amb els nois, amb qui fos? Com es vivia això? Com ho vivies tu?
1: Jo llavors no tenia nòvios, i llavors no sé, però les meves germanes jo veia com patia, perquè algunes, fins a tot, tenien una relació de poligàmia.
0: Vols dir a Guinea Equatorial?
1: A Guinea Equatorial, sí, clar. Jo veia que la meva germana gran tenia un marit, que aquest marit tenia una altra dona. Aquesta setmana potser venia a casa, l'altra setmana no veia. I totes aquestes coses les veia jo.
0: Clar, tu pensaves aquí, sí, a Catalunya és una mica diferent.
1: Sí, sí.
0: Aquí també tenien altres dones, de vegades, bueno, però no ho sabies.
1: L'altra que no sabia, però era diferent. Allà era molt, molt obert, sí.

0: Buica, que té origen a Guinea Equatorial, tot i que és de Mallorca.
1: Però Buica és del meu poble, de Rebola.
0: És del teu poble, home.
1: De Rebola, els pares de Buica són de Rebola.
0: L'has coneguda mai o no?
1: Eh?
0: L'has coneguda?
1: Sí, home, si de petita jo anava a casa d'ella, a estudiar a Mallorca. La mare és molt, molt amiga i tota la família Buica. Som del mateix poble. Caravara que ve a Barcelona a actuar, jo vaig allà a veure.
0: Sí. Jo estava pensant que, clar, quan tu vas arribar devia ser de les úniques dones que venen, però ara la migració ha canviat sí. i comencen a venir moltes dones sí. soles. No sé si és el cas de Guinea Equatorial, perquè, clar, continueu estant en dictadura.
1: Uh-huh. No... Estem ja?
0: Sí, estem en directe, estem en directe.
1: sí, no,
0: aquí,
1: no.
0: O sigui,
1: però hi ha una immigració que s'ha de mirar amb ulls. Les dones de Guinea Equatorial immigren soles i continuen immigrant.
0: I com ho fan? Com marxes d'una dictadura? Quines són les maneres d'arribar?
1: Costa molt, clar. Demanant el visat, a lo millor trigues un any que no te donen visat, que vens al metge o que t'avala una tieta com jo que està aquí i que pot respondre per tu. Jo he portat... de fet, venir moltes noies. Hi ha una altra migració que són de reagrupació familiar. Mis companyes, les meves companyes senegaleses i gambianes, abans era reagrupació familiar. Ara també hi ha immigrants soles, eh?
0: Però sí, cada cop més, però sí, clar, sí. Hi ha moltes dones soles que jo crec que s'ha quedat com l'imaginari de la immigració, sobretot pensant que són homes,
1: sí, no,
0: però
1: no,
0: cada
1: no,
0: vegada
1: no.
0: Hi ha més dones, sí. I de fet tu tens aquesta associació que fa anys ja, que teniu sí. 26 anys sí. treballant, i m'imagino que ajudes molt aquestes dones que venen no. en moltes situacions, o no?
1: No pensis, perquè abans sí que ajudàvem, canalitzàvem la violència a les companyes de Tamaia, a l'Institut Català de les Dones, però ara està molt dispers. Encara truquen, encara vaig a fer alguna altra cosa, però quan una dona africana surta, quan arriba aquí, té unes maneres, per això jo sempre dic, grans creadores d'estratègia. I saben molt.
0: Què vols dir? Que es dediquen a fer estratègies per poder sobreviure? Sí, a què et refereixes?
1: Sí. Home,
0: és a dir, que s'han de buscar la vida com poden, eh?
1: Se busquen la vida com poden.
0: Ja.
1: Se busquen molt.
0: Diries que són especialment buscadores de vida?
1: Sí, especialment. I les dones emigrades, no solament les africanes, són especialment buscadores d'estratègies.
0: Clar, en el fet de que les dones de Guinea Equatorial, clar, coneixen l'idioma, com
1: sí,
0: a mínim.
1: Sí.
0: Venen aquí, però clar, d'altres països la cosa es complica més. No? Quan vens
1: més,
0: de Senegal, sí. quan vens de Nigèria...
1: Complica una mica més, però no és hàndicap per no buscar-se la vida, no.
0: Són unes lluitadores,
1: sí,
0: eh?
1: Sí. Jo les admiro molt perquè... Amb el tema que estem ara, la dificultat que hi ha de tot, no solament del treball, sinó de la vivenda, de totes aquestes coses, i el racisme.
0: I l'extrema dreta.
1: Sí,
0: que clar, m'imagino que això, no sé, tu que has vist com ha canviat el país amb tot aquest temps, com ho vius això? Pateixes o què?
1: Sí, pateixo. I em sorprens. Perquè si ara mateix entrem a unes eleccions, hem volgut oli, eh? Jo pregunto a la gent com s'ha tirat a la extrema dreta, perquè ho veiem a les diferents comunitats.
0: Per exemple, per les dones negres, tu, en el teu cas, tu has notat això? O has notat també en el carrer? Tu, per exemple, fa molts anys que vius al barri de Gràcia, a Barcelona.
1: Sí, sí.
0: Ja vas deixar Figueres i Dalí.
1: Sí.
0: Ja fa molts anys. Quants anys fa que vius a Gràcia?
1: La meva filla té 51, doncs... Sí, 51.
0: 51 anys.
1: Sí.
0: Vull dir que ja ets supergraciana. De fet, ja vas fer el pregó
1: sí,
0: i tot.
1: Sí, vaig fer el pregó.
0: Exacte.
1: Però
0: tu has notat al carrer aquest racisme?
1: No.
0: O aquest tracte...
1: No, perquè... Hi ha situacions que són privilegiades. Jo em aixeco al dematí, ara que estic jubilada, em aixeco al dematí, a baixar al mercat, que ara ho tenim a passeig Sant Joan, perquè estem fent obra.
0: Sí, el de la maceria.
1: Sí, baixar al mercat, a lo millor almorzo, agafo la premsa i llegeixo, compro i me'n vaig a casa. O si no, vaig a una llibreria. No vaig ni a buscar feina, no vaig ni a buscar
0: ni casa.
1: I tot
0: I per
1: això...
0: tant, estàs en una situació de privilegi.
1: Sí, estàs... Ningú te diu... Bueno, a vegades trobes un boig o una boja al carrer que diu, negre, vete a tu país. Jo l'admiro i digo, bueno, ja me n'iré quan... Sí, però les noies joves tenen problemes de treball. La gran majoria, moltes d'elles estan al servicio domèstic, a la llar, cuidant.
0: I aguantant situacions de violència i de...
1: Sí,
0: i d'abusos,
1: sí, sí, crec. Sí, sí, no? Hi ha abusos, hi ha... ara està, jo estic parlant amb noies que fins a tot algunes ja tenen la seguretat social, o sigui, ja les han fet paper, ja les han contratat. Hi ha algunes que les contraten, però diu, tu pagaràs tu... però dices, bueno, l'agafo perquè m'interessa. Sí, sí.
0: Vols dir que no és la teva situació de senyora jubilada, tranquil·la, ja?
1: Sí, no.
0: Però el que explicaves ara és que tu tens una filla d'uns 50 anys ara i ella ha nascut aquí i és més catalana que jo.
1: Sí.
0: I amb ella sí que, per exemple, li pregunten coses o li han preguntat tota la vida i dius que això crea problemes identitaris.
1: Sí.
0: Perquè malgrat haver nascut a Catalunya, encara li pregunten, i tu d'on ets?
1: No, d'on ets? Jo d'aquí vaig nascut a l'Hospital de Sant Pau. No, però d'on ets? Però d'on ets? Aquell d'on ets és... D'on són les teves pares o el que sigui, no? I bé, la meva filla ho té bé, perquè ella és advocada, llavors també no ha passat per aquella situació de buscar feina, té el seu despatxet, però té problemes. Jo, els meus net que són fills de català i d'una mestissa, van a un col·legi que a vegades el gran, sobretot, li mira, no, este no és blanco del todo.
0: Heu de canviar de col·le.
1: Sí.
0: Jo crec.
1: Sí.
0: Aquí ho deixem.
1: Sí.

0: Hijas del Sol, també a la llista de Remei Sipi, avui a Les Dones i els Dies, parlant amb aquesta dona activista, feminista. Parlàvem d'aquest racisme, no? Doncs que encara es va transmetent. Sí. Sembla que hem millorat per moltes coses, però per altres sembla que no, eh?
1: No, jo penso que no, que hi ha un fons que costa molt, costa molt.
0: Mm-hmm. Hi ha el feminisme africà, tu sempre dius, que té característiques pròpies i que a vegades les blanques ens pensem que l'hem inventat nosaltres. Explica'm això.
1: Home, característiques pròpies...
0: O maneres de fer.
1: Manera de fer per l'espai, per la situació, per... Llavors, però és un feminisme. Nosaltres no li donem el nom, però ara que ja tot és internacional, si decim feminisme tal. Jo vaig fer aquest treball, per cert, te porto aquell llibre.
0: Sí, això és ràdio. M'acaba de donar un llibre a la Remei Sipi, que es diu Mujeres africanes más allá del tópico de la jovialitat.
1: Sí.
0: Perquè, clar, teniu fama de que aneu lentes, que sempre esteu rient, que esteu contentes. I després també us sexualitzen molt a les dones africanes.
1: Sí, també.
0: Calentes, no?
1: Sí.
0: Tot això com ho portes, tu?
1: Jo, com no estic en una situació de pensar que em diuen... Jo no sóc...
0: No, ara no, però potser fa un temps, sí.
1: No, jo no he sigut mai...
0: No tiraven la canya.
1: Home, jo a vegades...
0: Tu has lligat molt, que jo tu noto.
1: A vegades a mi m'ha fet gràcia quan passaves i veies que estaven a l'obra, tia, buena! I tot això...
0: O sigui, les floretes t'agraden.
1: Sí, home, no em feia... No, per mi no era cap problema. Ara, quan ja estàs en un espai... Jo vaig treballar anys abans d'anar a justícia. Tenia guarderia. I quan...
0: Abans d'anar a justícia vols dir que has treballat molt de temps a justícia, a l'administració de justícia.
1: Sí.
0: Però abans vas treballar
1: a
0: guarderies i escoles bressol.
1: Jo tenia escoles bressol, tenia dos, una a Les Corts i altra a Sant Gervasi. I quan venien i decien, bones tardes, por favor, la directora... Bueno, de moment sóc jo. Ah, no, llavors, no. Totes aquestes coses. Ah, ja, però per què?
0: Perquè tu eres la directora de les escoles bressols.
1: Eren meves.
0: Eren teves.
1: Sí.
0: I trobaven sospitós que tu fossis...
1: Sí.
0: Que fossis negra i fossis directora.
1: Sí. La directora, que era matricular, vaig trobar gent que van deixar de matricular els seus fills, però d'una altra banda vaig trobar mares i pares que eren feliços en portar els seus fills amb les meves guarderies. O sigui, això del racisme és molt complicat perquè trobes de tot.
0: Però jo t'estava preguntant per lligar, eh? No sé com hem arribat aquí, eh?
1: Home, lligar...
0: Perquè em deies allò de les floretes, dels paletes, que tu no tens cap problema amb això.
1: No, mai.
0: Però sí, potser aquesta mirada sexualitzada que es té cap a les dones negres.
1: Sí,
0: això és diferent.
1: Sí, és diferent.
0: És com si sempre estiguéssiu disponibles,
1: sí,
0: etcètera.
1: Sí, però no és una cosa que hem de posar en paper o hem de debatir, perquè sempre surt de gent ignorant, gent que quan se troba davant d'una persona que pensen que poden ser ells superior i poden ser, allà és la manera d'arribar allà.
0: Clar.
1: No és per... Perquè una dona, podem parlar de les dones cordobeses, són maquíssimes, són tal, però mai entren en este círculo de social, de sexualitat i de coses així.
0: Sí, però vull dir que és tot això, com em deies, com aquest llibre que tenim a les mans, de més enllà del tòpic de la jovialitat, més enllà de la idea de pensar, les africanes sempre estan contentes, sempre...
1: Con la situació que tenen, però estan contentes sempre, com a reis. No solament tenim jovialitat, no solament. Hi ha dones, jo quan vaig fer aquest treballet, vaig pensar que estaria bé desterrar tòpics.
0: També esteu enfadades? Les dones negres? No, però ho dic d'enfadades, sí, per aquest sentiment d'injustícia. Sí. Creus que també hi ha un punt d'enfado?
1: Sí. Hi ha un punt d'enfado. Hi ha moltes dones que quan parlem diem, escolta'm, ja està bé, però hem de posar la nostra petita...
0: gra de sorra.
1: Sí, gra de sorra per explicar que no, que no és això només. Jo ara vinc de Tànger i de Tarifa i he trobat dones negres afros, dones negres que venen d'Àfrica i venen d'Amèrica Latina, i quan ens hem quedat soles nosaltres i hem parlat, hi ha tantes coses en comú. Però per què? Preguntem per què. Per ser negra només, eh? Hi ha tantes coses. Oh, a mi em passa això, a mi...
0: Per exemple, posa'm un exemple d'això.
1: Jo, per exemple, una noia que ha fet un llibre, la noia viu a Galícia, ha fet un llibre de les filòsofes negres. Diu, cada vegada que vaig a presentar aquest llibre, me diuen, de veritat, han existit? Per què? Perquè no hi ha la informació. No hi ha aquella pedagogia. Els llibres de textos no reflejan mai la nostra realitat. Solament les nanos amb moquetes, no sé què.
0: I de fet jo sempre penso que fins i tot els mitjans, quan parlem de l'Àfrica, sempre parlem de la fam, però mai diem coses positives.
1: Sí.
0: És estrany que diguem coses positives.
1: És difícil. Hem de canviar molt els llibres de text. Ara tenim la sort de que la joventut viatja molt. El tema de sortir fora també omple les mirades.
0: I obre el cap una mica.
1: Sí, i obre el cap.
0: Escolta, nosaltres obrim el programa amb la publicitat, un minut de publicitat i tornem aquí amb Remei Sipi a Les Dones i els Dies.
2: Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili. Como una...

0: pensava que la Remei Sipi, després de triar-nos aquestes cançons de cantant africana, ens triessis com una ola de Jurado.
1: És una canció que m'agrada molt.
0: Per què? Perquè a qui li cantaries?
1: Home, qui li cantaria? Tothom cantaria. Nosaltres, les africanes, quan fem festes,
0: sí,
1: ballem, cantem, i no solament fem la endogàmia de la música africana. I llavors, a vegades, en una festa d'amigues i de gent nostra, surten cancions i com una ola, és una cançó que surt.
0: Meravellosa.
1: Sí, a mi m'agrada molt.
0: I també hi ha, és una cançó un pèl romàntica, però sí, també un pèl de persona amb el cor trencat.
1: Sí.
0: Tu també has passat per aquestes fases de trencar-te el cor alguna cosa a la vida?
1: Jo no.
0: No, tu no et trenques res el cor, eh?
1: Sí, bueno, he tingut que agafar un cor fort, perquè sí, he tingut situació des de les 16 anys.
0: Ja.
1: Sola. Per no perdre parlar en bubi, memoritzava jo sola el bubi. No he perdut el bubi, ara parlo bubi.
0: Sí, la llengua bubi la segueixes parlant, perquè també he estat molt denostada molts anys a Guinea Equatorial,
1: sí,
0: perquè, clar, volien que parlessis en castellà.
1: Sí, i ara també. I llavors, el cor, jo que sé què és el que em pot trencar el cor. He perdut un germà aquí, que érem dos aquí, un germà aquí a Barcelona. Òbviament, vaig patir, però tancar el cor no, eh?
0: No, ja ho veig, que estàs feta d'un altre material. No, escolta, ens ha trucat el Víctor Alexandre.
1: Hola, Víctor!
0: Sí, en directe. Hola. No, ens ha trucat, ja ha penjat.
1: Sí, sí.
0: I em va dir que vau fer un text, el TNC,
1: sí,
0: que era Trifulques de la Catalana
1: Tribu. Sí.
0: Com va ser això?
1: Oh. Jo vaig disfrutar amb aquesta obra. Jo feia...
0: Però tu interpretaves un paper.
1: Jo interpretava el paper de l'àvia d'una noia que estava aquí a Catalunya. Llavors portava la seva àvia aquí, que era jo, i perquè anava amb metge i tot això. Però jo, un paper petit. Però jo disfrutava perquè passava tot el moment d'ensaig. Jo veia tota l'obra i anava... No solament ho fèiem aquí a Barcelona, sortíem.
0: Per... És que tu has fet moltes feines diferents, perquè a part de la teva feina d'activista, a associacions, defensant dones africanes, etc., has treballat molts anys també al ministeri, o sigui, has treballat a Justícia.
1: Sí.
0: I com a l'administració, podríem dir.
1: Sí.
0: Has tingut llars d'infants, però també has muntat un editorial.
1: Sí, jo he treballat a SIDOP 18 anys.
0: Exacte.
1: Centre d'Estudis Africà. Estava ja en els cursos especialitzats, jo feia de secretària i de contactes.
0: I també has parlat molt de literatura africana, has fet clubs de lectura.
1: Sí. El temps, per no tenir tants fills, la meva àvia que em deia que...
0: Allà així vora... estaves ocupada.
1: Sí, estaves
0: ocupada. Escolta, jo no vull acabar aquesta entrevista sense que parlem de... Aquests últims anys has parlat de dues coses, jo crec, molt importants, que han marcat molt Catalunya, i de les que no se n'ha parlat mai gaire. Una és l'esclavatge, és a dir, el comerç de persones, que molts dels llocs on vivim ara i on trepitgem cada dia estan fets de sang de totes aquestes persones.
1: Sí.
0: Tu vas estar lluitant molt també perquè llancessin a terra, tiressin a terra l'estàtua del López.
1: De López, sí.
0: Però a part, això vol dir moltes coses sobre el nostre país i sobre la poca memòria que tenim.
1: Això vol dir una memòria històrica que no és que no existeix. Existeix la memòria històrica, però no volen que surti. Jo hem parlat abans dels llibres de textes. Tot això s'ha de posar en els llibres de textes sense acritud, però que la gent, els joves, la gent gran, tinguin aquesta, jo diria, aquesta reflexió. Quan parlem de racisme, si molta gent pensassin tot el que han passat els negres des de l'esclavitud, la colonització, etc, etc, molta gent se menjarien aquesta actitud.
0: Clar, jo avui buscant coses de l'esclavatge, els negrers, etc, he buscat que, per exemple, a Vilanova i la Geltrú hi ha 119 entre edificis, nomenclàtor de carrers, etc, que són referències a l'esclavatge i al món negrer.
1: Sí.
0: Clar, és que està tan ficat a la nostra vida.
1: Està molt ficat. I la zona del Maresme
0: està
1: ple, també. I la gent...
0: I la gent a vegades diem, oi, quina casa més bonica.
1: Sí.
0: I com s'ha fet aquesta casa?
1: Sí, però hi ha gent que comença a fer aquest treball de recuperar. Perquè jo vaig estar en un programa de la tele que precisament parlava de l'esclavatge. És una situació que fa angúnia. Jo a vegades...
0: Posa la gent es posa una mica tensa quan parlen d'això.
1: Sí, posa la gent tensa i quan trobes algun llibre que parla del tema, dius, com pot ser que ha passat tot això? Sortien milers i milers

0: de respondre una mica i de... Jo no vull que vagin a Àfrica i agafin a l'Àfrica. Jo vull que quan un africà entra, que no li facin aquestes merdetes que les fan, que pensen una mica. Qui ha anat primer a nosaltres?
1: I sobretot, per què marxa un del país? Normalment sempre és per trobar una vida millor.
0: Però nosaltres estàvem al nostre país i al nord va anar ja a colonitzar. I va deixar unes realitats que no són les nostres. I el món està obrent i pensem, nosaltres a Figueres diem que atan los perros con longaniza i ningún puesto, cap puesto.
1: Home, tu no has passat per una història d'aquestes, però sí que expliques moltes vegades i em sembla molt, molt bonic i també molt que reflecteix molt doncs, el patiment que a vegades tenen les persones, que no som conscients. Quan vas venir aquí i de sobte van tancar les portes del teu país i tu no podies tornar, tu vas estar 10 anys sense poder anar al teu país i tu te n'anaves aquí al mar, a la Barceloneta,
0: i quan
1: veies un barco els demanaves, sisplau, que t'enviessin notícies de la teva família.
0: Més de 10 anys, jo diria 15 o 20, no, però 15 segur. Guinea, matèria reservada. No podies llegir res de Guinea. No havia relacions diplomàtiques per anar i tornar. Jo tenia la meva família allà, el meu pare...
1: Tu vas estar 10 anys sense saber res de la teva família.
0: Res. Cada nit que anava al llit, deia... I en Bubi, quan jo parlo amb els meus ancestres...
1: Parles en Bubi,
0: sí. Es digui, escolta'm, continuo aquí, jo penso que vosaltres també. I així, 10 anys.
1: 10 anys que vas estar, pràcticament, podríem dir que resant.
0: No, 10 anys resant no.
1: Resant no, però parlant sola.
0: Parlant sola, sí. Parlant sola, 10 anys. Sí. Però bueno, per això quan parles que jo no tinc... Quan parles que jo tinc el cor fort, és que he tingut situació que m'han obligat a tenir...
1: Que el tens a prova de bomba.
0: Sí.
1: I escolta, després de tants anys d'activisme, de tants anys de lluita... Ara que ja agafes la jubilació tranquil·la, puc dir els anys que tens o no?
0: 74.
1: 74, està estupenda.
0: 74.
1: Com t'imagines la teva bellesa?
0: Home, ja sóc vella, ja la tinc, ja l'estic imaginant.
1: Però com et veus?
0: Jo, bé, els meus nets, com em veuen que jo no tinc molta idea amb les tecnologies i tot. Ai, àvia! Ells me diuen bonana. Bonana vol dir àvia en bubi, la llengua nostra. Jo les he ensenyat que m'han de dir bonana i em diuen bonana. Fins a tot una profe de la meva nieta li diu a la meva nieta, dile a bonana que... diu la meva nieta.
1: O sigui, que feu el mateix que fèieu a Guinea. Les àvies són molt importants.
0: Sí.
1: I tu també els hi fum uns sermons.
0: Sí, i llavors dile a tu bonana, diu, no és, tu no és tu bonana. És mi bonana. Bonana vol dir àvia. I l'explica la seva professora. La meva àvia es diu Remei, però nosaltres li deiem bonana. Jo penso que el petit que puc transmetre als meus nets és que jo sóc una dona negra, que sóc bubi de Guinea Equatorial, on és Àfrica, i totes aquestes coses. Un dia,
1: I com li explicaries, per exemple, a la teva neta el feminisme? O què és el que és ser una dona forta?
0: No l'explico, t'explico jo una cosa. Un dia... Me diu Elna, la meva nieta. Me diu, àvia, jo li regalo llibres de...
1: Tu li vas enxufant el verí.
0: Diu, saps què ha passat avui al col·le? Què ha passat, Elna?

0: fer?
1: Teníem que fer un treball sobre una dona. Les meves companyes, totes, Isabel Pantoja, la Presley, jo vaig dir, escolteu, per què no fem la Rosa
0: Parks?
1: Mm-hmm. Dic, el NAC. Sí, sí, sí. I no sabien qui era la Rosa Parks. Jo les vaig explicar i vaig fer fotocòpia i vam fer el treball de la Rosa Parks.
0: O sigui, que és la teva neta està,
1: sí, està
0: educant a les altres.
1: Sí, ella ja és feminista negra.
0: No es pot ser d'una altra manera. Doncs, estimada Remei Sipi, moltíssimes gràcies. Et podem dir tia Remei o no?
1: Sí, home, sí.
0: Sí, perquè t'ho diu tothom.
1: Tothom, sí. Tothom. Les noves generacions, moltes, me tenen com a referència, m'estimen, me truquen i diuen tia Remei.
0: Sí. És la tia Remei. Avui hem parlat amb la Remei Sipi. Moltíssimes gràcies. Nosaltres ho deixem aquí divendres, pràcticament les 10 de la nit. Roser Parera, Moragues, Nil Via, Ferran Badia, Mireia Dalmau i qui us ha parlat, Montse Virgili. I tornem dilluns a les 9 del vespre a Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies. Com es diria en Bubi, Les Dones i els Dies?
1: Abaisu Lilo.
0: Abaisu Lilo.
1: Abaisu. Abaisu.
0: Abaisu Lilo.
1: Lilo. Les Dones i els Dies.
0: Estic practicant. Bona nit, bon cap de setmana.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Carola Gil. El Papa Lleó XIV es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals comesos per membres de l'Església durant la seva visita oficial a Espanya, que comença avui. Així ho ha confirmat aquest divendres el Vaticà, que ha explicat que només es facilitaran detalls de la trobada un cop s'hagi celebrat per preservar la privadesa de les víctimes. Aquesta és una petició que havien demanat diverses víctimes de la pederàstia en el si de l'Església. Miguel Hurtado, víctima d'abusos de l'Escolar Colònia de Montserrat, lamenta que no se l'hagi convocat a la reunió.
2: Les víctimes amb les quals es reuneix el Papa han sigut seleccionades pels bisbes locals amb uns criteris ben clars. Són víctimes que han processat el trauma de forma privada, utilitzant els mecanismes interns de l'Església, que no són víctimes mediàtiques i, sobretot, són víctimes que només són víctimes, que no són activistes.
1: Lleó XIV ha defensat reiteradament una política de tolerància zero davant els abusos i considera essencial escoltar les víctimes per prevenir nous casos. Més notícies. Els sindicats USTEC, CGT i també Intersindical la reuniran avui per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del Papa, i per refer la unitat sindical. Això després del no rotund dels docents al preacord. Aquest divendres la vaga a totes les aules de Catalunya ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons la USTEC. Veïns i comerciants de Collserola faran avui una caminada pacífica desafiant el tancament per exigir al govern que obri el parc de Collserola, tancat des de fa 6 mesos per la pesta porcina. Els restauradors de la zona adverteixen que la facturació els ha caigut un 70% i que l'administració no els ofereix cap ajuda. L'exèrcit nord-americà ha atacat instal·lacions de radars iranianes després d'haver interceptat drons llançats per Teheran sobre l'estret d'Hormuz. Segons Washington, els drons anaven dirigits contra el trànsit marítim de la zona. Per la seva banda, la Guàrdia Revolucionària iraniana afirma haver atacat bases nord-americanes a la regió amb míssils i també haver obert foc contra patrullers que travessaven l'estret sense permís. A Kuwait, les defenses antiaèries han interceptat míssils i drons, mentre que a Bahrain han sonat les sirenes antiaèries i s'ha demanat a la població que busqui refugi. L'Iran sosté que ha atacat bases dels Estats Units als dos països, però Washington assegura que 6 míssils han estat interceptats i que un setè no ha arribat a l'objectiu. L'expresident cubà Raúl Castro ha reaparegut públicament aquest divendres a l'Havana en un acte d'homenatge pel seu 95è aniversari. És la primera vegada que se'l veu en públic des que la justícia dels Estats Units l'imputés per l'enderrocament ara fa 30 anys de dues avionetes d'exiliats cubans.

0: Madonna estrenarà la pel·lícula Confessions 2 de film dilluns que ve, 8 de juny, a YouTube. Serà a les 5 de la tarda, hora local de casa nostra. L'anunci ha arribat el mateix dia que el film s'ha presentat al Festival de Tribeca, a Nova York, només 24 hores després que la reina del pop sorprengués els fans amb un concert a Times Square per avançar Confessions 2, el seu 15è disc d'estudi que es publicarà el 3 de juliol. La cantant nord-americana ho ha fet públic a través de la xarxa X amb un pòster en què apareix suspesa d'un arnès sobre un fons vermell. Segons el festival, es tracta d'una peça audiovisual de més de 10 minuts basada en les 6 primeres cançons del nou disc, entre les quals I Feel So Free i Bring Your Love amb Sabrina Carpenter. Esports, la penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga ACB de bàsquet. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Murcia si vol classificar-se per a les semifinals. El president del Barça, Rafa Juste, ha criticat les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez, i Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanya les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp per a que sigui el futur tècnic de l'equip blanc. I el Barça d'handbol jugarà a les semifinals de la Copa contra el Nava. Els blaugranes han guanyat als quarts l'Atlètic Valladolid per 38-24.
1: Fins aquí les notícies.
2: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
3: El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
2: Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
3: Que hi podria, no? Se n'encarregava de dir: alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
2: El divan, el valor de la conversa.
3: El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens: d'això no en pots parlar.
2: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
4: El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
2: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
4: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
2: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Marquès, amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
4: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
2: Amb la nit dels ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
4: Lleó 14 a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
5: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
6: Entendre és obrir els ulls.
7: Obrir la ment.
6: Obrir la ment.
8: Obrir la ment.
5: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.

0: Ràdio comença... Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
1: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa. Tant com el moment Activia Kefir. L'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kefir patrocina Que no surti d'aquí.
2: No el recordo i l'havien fet molt aquest joc. Un minut i un quart de set. Juliana Canet, bona tarda.
3: Bona tarda, nen.
2: Marta Montaner, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
2: Estàvem comentant si miraríem per una finestra com serà el nostre futur d'aquí a 7 anys. I jo he dit que no. I fins ara sempre havia dit que sí. I ara no vull mirar a veure què passarà d'aquí 7 anys.
3: Que jo sí que miraria a saco, vaja.
4: Però llavors viuries molt condicionada per aconseguir aquella imatge, no? O què?
2: O per evitar-la.
4: Però és que condicionada igualment, sí. Perquè saps que, bueno, no, amb aquestes tesis i aquestes pel·lícules que s'han fet de les escenes futures, que tu no el pots canviar, el futur que ha de venir.
3: Clar, clar, no es pot modificar.
2: No, clar, que està escrit i que aniran passant coses perquè acabi sempre en aquella escena que tu veus des de la finestra.
3: Saps què passa? Que com que ja tenim aquesta escena al cap, perquè això és el que són les expectatives, prefereixo tenir-les de veritat, saber què és realment i que això substitueixi tot d'imatges i d'imaginacions que em construeixo jo al meu cap de com serà la meva vida en el futur, no?
4: Jo prefereixo no saber-ho.
2: Jo tampoc. Tu què, Fran? Sí o no?
4: Qui fa anys avui?
3: Mira,
2: avui una persona molt estimada,
4: ja
2: una persona que estimem moltíssim, que és el nostre col·laborador Víctor Navarro. Per tant, Víctor, per molts anys.
5: Per molts anys. Per molts anys. Moltes felicitats.
2: Fes-ho tot, Víctor. Sigues feliç. Per cert, la Juli i jo ahir gairebé ens carreguem l'aniversari d'en Víctor perquè va haver un petit problema de comunicació.
3: Però perdona, va ser culpa teva. Jo vaig arribar aquí i en Roger em va dir, bueno, suposo que ja deus haver felicitat en Víctor. I dic, hòstia, què és avui l'aniversari? Jo ja l'acabo de trucar. Anant com de xulo, saps? Dient-me, jo ja l'he trucat
2: no
3: i tu no.
2: Jo no truco mai pels aniversaris.
4: No, i tu mai ets el primer, Roger, això és el més important, que sempre ets l'últim.
3: Molt detallista.
2: Aniversari d'en Víctor, i el truco. I jo ja vaig veure que quedava una mica parat quan li vaig dir, Víctor, per molts anys. He decidit que et trucava i et felicitava, que no ho faig mai. I allò, hòstia, gràcies per la trucada i tal.
3: Sí, a mi també em va flipar que quan el vaig trucar va actuar, és a dir, a mi si em truques el dia abans et diré gràcies, però és demà, no? Que és el que faríeu vosaltres. Ell, gràcies, Juliana, quina il·lusió, sí, tal, ens veiem al primavera. Sí, ell no va voler-me incomodar, ni a tu tampoc, Roger.
2: A mi em va liar una mica el tema que ahir en Víctor Navarro se li havia preparat una festa sorpresa. Ell no ho sabia i uns amics seus van organitzar una festa que va estar molt bé. A quina hora ens havien citat, Julià? 8:45, va ser?
3: Efectivament, i ell arribava en principi a 9:00, havia quedat per sopar amb un dels fundadors de Vicio i l'excusa era que pujaven un moment a dalt, que li volien donar un detall, i el detall resulta que eren tots els amics i coneguts de Víctor Navarro, o almenys moltíssima gent.
2: Aquest és el moment que en Víctor descobreix que hi havien com 80 persones esperant-lo.
4: Quina monada, per favor. I va fer molta il·lusió.
2: No s'esperava res, vaja, perquè la sorpresa va ser increïble.
3: I a més hi havia l'amor de la seva vida, l'Abril Vicente, que...
4: Sí, ell està ok, amb que donis aquesta informació.
3: Ell o ella?
4: Ell.
3: Ho hem comentat mil vegades al programa, que ell està boig per l'Abril.
4: Mira, veig que posem una foto d'ells dos junts.
3: I ella ho sap, a més. Avui
4: ella ho sap.
3: Ho sap tothom.
4: Molt bé.
2: Hi havia l'Àlex Tous, també. Hi havia l'Abraham Urriols, de TV3.
3: I després també va passar una cosa, que això ja és un detall totalment personal, no com la resta de coses que es comenten en aquest programa. Que és que a mi el Víctor m'havia dit mil vegades, jo li havia dit 15.000 cops, presenta'm algun amic guapo, tal. I vosaltres havíeu sigut testimonis moltes vegades de com ell em deia, no tinc ni un amic guapo, Juliana, ho sento, ho vaig fatal amb aquest tema. Ahir, a part de que tot eren tios, però tot...
2: Hi havia molt poca noia en aquesta festa. Molt poqueta.
3: Tots estaven bons, Marta. Era una cosa espectacular. O sigui, feia angúnia de ser-hi. Jo per això vaig marxar de manera immediata. Però em vaig sentir una mica traïda per en Víctor, sincerament.
4: Hi havia una noia, l'Anna Tormo, no?
3: L'Anna Tormo, efectivament.
2: L'amiga de Gerard Piqué, treballadora de Cosmos, també.
3: Com estàs tu amb això?
2: Amb qui vam estar parlant molta estona. Ja la coneixíem una mica perquè ella és qui en el seu dia ens va presentar en Víctor Navarro. I...
3: esperant un nen que el tindran breu.
2: Exacte.
4: Ah, mira, això ens ho havia dit en Víctor, em sona.
2: I res, l'Anna és increïble, vam estar parlant del programa perquè li agrada molt, ens escolta molt.
3: I a tu t'agrada molt ella.
2: I a mi ella sempre m'ha caigut genial.
3: En Roger va tornar a tocar a casa.
4: Sí, eh?
3: Va tornar a tocar tot.
2: Bueno, escolta'm.
3: Això
2: saps
3: passa.
2: Allò que ens coneixem molt poc però connectem molt? Bueno, almenys jo amb ella connecto, ella amb mi no ho sé, però vull dir que vam estar parlant una bona estona.
4: I ella és oient, no?
2: I ella és oient del programa, i sí, sí, sí.
4: Mm.
2: Bé, en tot cas, hi havia
3: també... També hi havia els nois de 31 FAM.
2: 31 FAM, en Quim i l'Uri del Barbocata.
3: Moltíssims, tots dos.
2: Les noies de Can Putades, els socis també, vull dir que hi havia molta gent.
4: I en Gerard Romero.
2: I va estar molt bé. No el vaig veure jo.
3: No, jo no crec que pogués venir, però té el crio, té molta feina.
2: Potser no podia. Bé, en tot cas, Víctor Navarro, per molts anys, per aquest aniversari, aquesta festa sorpresa que li van fer ahir als seus amics. Passen 4 minuts d'un quart. Ahir vam parlar un moment de la... Ah, voleu sentir en Víctor com ho va viure? Que m'ho descuidava, que m'ha enviat una nota de veu.
3: Home, sí.
4: Ai, sí.
2: Com va reaccionar.
3: Com ho va viure.
2: Perdona.
6: Va ser una barbaritat, o sigui... Jo havia quedat ahir per sopar en un restaurant proper on tenen les oficines Vicio. Arribo 5 minuts més tard del temps que havia impactat, però em diu no passa res perquè estic acabant coses a l'oficina. Em diu, escolta, puja un moment que t'ensenyo un vídeo del Primavera Sound que tenim preparat. I llavors entrem com a la sala principal, que tenen uns tobogans i tot, la ve baixa de Vicio General i pam, de sobte em vaig quedar en xoc. I jo en aquell moment pensava, dic, jo m'he mort i ara estic, perquè m'han atropellat algú, i ara estic al·lucinant, no sé què està passant, no sé com la vida, estic veient a gent, tal. I veia cares i veia des de 31 FAM, us veia a vosaltres, veia amics del col·le, companys de feina, que jo era com, ostres, com pot ser tanta gent en xoc, molt content, la veritat, gràcies a tots per venir, per aquesta gran sorpresa, o sigui, molt fort, molt fort. Un pató gegant.
2: Un altre per tu,
4: Víctor. Que tocadet, eh? Que mono.
2: Sí, jo crec que estava emocionat i tot, perquè és normal, normal. Bé, ahir vam parlar un moment de la pensió Regàs de Barcelona, un hotel on van molts amants
4: la caixa de Pandora,
2: d'amagar, sí. Ho sé, i de fet tenim els oients desbocats amb aquest tema. I el 677-27-10-58 ens està arribant informació extra que evidentment us compartirem. Doncs sí, podríem anar, eh?
3: Clar que sí.
2: A acatar una mica això, a provar-ho. La Juliana té molt interès.
4: Vols fer una detectiva del cor allà?
3: Crec que és molt difícil per qüestions de privacitat. Si el lloc és una mica seriós, hauria de ser una mica difícil poder gravar.
2: No et deixaran gravar absolutament res.
3: Però jo crec
2: però viure l'experiència.
3: Puc ser tintin, anar-hi, només a investigar i després explicar-vos-ho. Ah.
4: I amb qui aniràs?
3: Home, amb en Roger.
2: Com? No, home, no. Jo sí hi vaig.
4: Home, si hi aneu, és obligatori fer una cosa.
2: Sí, però escolta'm una cosa.
3: Home,
2: jo sí vaig.
3: És obligatori. Puc anar-hi amb el Marc Andreu.
4: Jo crec que
3: aneu
4: d'algun vigilant.
2: Estic amb la Marta.
4: Que em deu força fer-ho.
2: Jo vull gaudir de tota l'experiència completa, si
4: clar.
2: Vaig. I si vaig amb tu, hi ha una
4: seríeu
2: part de
4: l'experiència. Seríeu els únics que han anat allà per,
2: sí, a mirar
4: per no acabar el llit.
3: M'ho pillo ara mateix.
2: Bueno, espera't. Espera, que potser hi ha un altre lloc que també s'ha de provar i ens el repartirem. Mira, un oient ens diu que coneix la pensió. Diu, bon dia, perfectíssims. Estic escoltant el programa d'ahir que parlàveu de l'hotel Regàs. Vaig estar treballant davant a les oficines d'una empresa i la veritat és que era bastant entretingut. En horari laboral, de 9 del matí a 7 de la tarda aproximadament, sempre hi havia trànsit d'entrades i sortides. La calentura no entén d'hores, es veu. Una vegada vaig anar en taxi perquè feia tard i el taxista es va preocupar bastant perquè una noia de 21 anys li demanés anar al carrer Regàs un dimarts a les 9 del matí i em va explicar el funcionament. En efecte, ho tenen muntat perquè mai et creuis amb ningú i abans de sortir de l'habitació i tal has d'avisar i també tenen muntat el tema d'entrada i sortida de taxis per no veure mai a ningú. Per tant, el taxi et deixa a dins, de manera que ningú et veu entrar.
4: Quantes coses que saben els taxistes, clar.
3: Amb el
4: clar,
3: cor a mil, família. Clar. I quantes coses saben els nostres oients, que és igual del que parlem, que sempre després hi ha una crònica.
2: Que algú hi ha anat i és meravellós. I llavors també ens diu, com a detall curiós, és discret, però fins a cert punt, ja que els detectius privats coneixen el lloc i bastantes vegades havien detectat algú fent fotos d'amagat. I, evidentment, al sentir el clic-clic sempre ens acostàvem a tafanejar una miqueta a veure si era algú conegut. Per tant, de la mateixa manera que hi ha gent que s'amaga, hi ha detectius que van a caçar els que s'amaguen. I atenció, perquè ara ens parlen d'un altre hotel que tota mana hauria de tenir controladíssim. Per tant, apunteu...
4: En aquesta... Comentant la infidelitat des dels micròfons de Catalunya Ràdio.
2: La ruta de l'amor. Bona tarda, perfectes. Estava escoltant el programa d'ahir i sobre l'hotel que dèieu, a Barcelona n'hi ha bastant eixidores. Jo he anat a un que es diu La França. Hi he anat amb el meu marit, no tenim fills, però ens va donar morbo provar-ho i hem repetit.
3: Molt bé, clar que sí, cadascú lo seu.
2: Tal qual com
4: explicàvem. M'encanta que ens ho comparteixis. Sí, sí, sí. Ets perfecte.
2: Déu, nosaltres ens vam agafar la suite amb jacuzzi, uns 60 euros aproximadament.
4: Quant de tard!
2: Reserva al moment.
3: És molt barat, no?
2: Sí.
4: S'hauria de veure també... S'hauria de veure.
2: Quan hi van anar. Llavors, jo he buscat, aquest hotel ja no es diu La França, sinó que han fet un...
4: Rebranding.
2: Un rebranding, i ara es diu La France Love Hotel. Està a la... No, és veritat. Està a la zona de Sants i us he posat unes quantes fotos per si ho voleu veure, perquè els... hi ha llits que són com circulars.
4: Ai, nois, saps? Que estic superatabalada, que no és broma, que la setmana que ve ho provo. I us ho explico, vale?
2: Un llit com circular, hi ha jacuzzis...
4: Uf!
2: I hi ha un detall també molt important, perquè tu quan entres a l'hotel i mires la façana i mires els primers pisos, les finestres es veuen estranyes, perquè tenen com una mena de barrots que impedeixen que des de fora tu puguis veure mai què passa a l'interior. I jo entenc que des de l'interior ja estàs prou enfeinat com per mirar fora. Vull dir que són habitacions...
4: Vaig a mirar si hi ha lloc per demà.
2: Totalment aïllades. Repeteixo, aquest hotel ara ha fet un rebranding i es diu Le France Love Hotel.
4: A veure, primer, si et sembla bé, provarem el regàs i després...
2: La pensió regàs, la llavors regàs. Aquesta, i us ho explicarem, però bé...
4: Ens envien una última hora... No sabem si ella s'haurà allotjat en aquest hotel, potser no, però tenim una famosa internacional a Barcelona en aquests moments. Ens ho diuen al 677-27-10-58 i el missatge diu això. Última hora, Marta! Tot en majúscules.
3: Que bé.
4: La Charlie, ex i ex, està a Barcelona. Potser és perquè l'Addison Rae canta el Primavera Sound i sortirà cantant amb ella. Això ja és una teoria.
2: Això s'ho fa ella, però...
4: Bueno. Però ens ha adjuntat un TikTok d'una botiga de roba vintage que ella ha visitat aquest migdia al carrer del Comerç, a prop de Ciutadella.
3: O sigui que... Jo he vist un TikTok avui...
4: Aquesta música d'atenció ens encanta, la Charlie XCX.
3: Jo he vist avui un TikTok que també deia això. El que passa que em semblava que eren com imatges de l'any passat i l'he passat a en Jaume, avui a la tarda, preguntant-li...
4: Ai, quan ens l'han colat?
3: Jo crec que no, perquè ara ja ho veig circulant per més llocs, però comprovem-ho,
2: bueno,
3: i en tot cas,
2: si algú
3: si és a Barcelona,
2: trobat,
3: ho sabrem demà, perquè cantarà amb l'Addison i en Jaume ens farà un monogràfic, evidentment.
2: O sigui, tenim Barcelona
4: la Carlota,
2: patada,
4: Li vam dir Carlota.
3: La Carlota ha arribat... És que té la Charlie una cara de catalana,
4: de Carloteta.
3: Que te la pots trobar qualsevol dia a l'Almodós Bar amb el Pol Mescal.
2: Sí. 4:02. Mira, ara feia molts dies que no obríem la carpeta Pombo. Jo crec que toca segurament actualitzar-la. No sé si ha parit ja alguna germana, Marta.
4: Tu ja vas marejant, no? Has oblidat tot el que et vam ensenyar
2: totalment.
4: Durant anys i anys de feina.
2: M'hauré de tornar a posar al dia.
4: Doncs de moment encara no. No hi ha hagut part. La Lucía, que és la gran, està molt embarassada, però encara no ha donat a llum. Està previst pel juliol, si tot va bé. Uh-huh. Llavors tenim la Marta, també, que és la mitjana, que ha estat unes quantes setmanes desapareguda perquè estava gravant un concurs que s'emetrà a Antena 3, que es diu La Caja Amarilla. Ara ja sabem que ha tornat a casa amb les seves tres filles i el marit en fama, que crec que ja no podia més. I pel que fa a la matriarca, la Maria Pombo, tenim un parell de novetats.
2: Aviam.
4: Novetats per no dir polèmiques. La més recent i més fresca és que ella, Maria Pombo, ha estat la protagonista de les proves d'accés a la universitat 2026 a les Illes Balears.
3: Prou.
4: Com et quedes?
2: Wow.
4: Que treguin el router de totes les cases del país.
2: A mi m'agraden aquests cameos de famosos a la selectivitat, eh?
4: Ara veurem com és aquest cameo. Perquè no acaba de ser un homenatge, tampoc. No et pensis que és així. Tal com llegim al diari Ara Balears, l'examen de castellà de la selectivitat ha tingut la Pombo com a eix central perquè 7 dels 10 punts que hi havia en joc estaven centrats en ella.
3: Déu-n'hi-do! Ja.
4: Vale. Llavors, ara pots dir, vale, la Pombo, no? Què preguntaven? Algú del seu docu-reality, no? Com parla ella, com s'expressa, que la Juliana i jo ho comentem moltíssim.
3: Parla, pobra, molt i molt malament.
4: En el parenting que practica amb els menors de la seva família, no? Possibles temes. Doncs no. Les preguntes s'han basat en aquella polèmica que va viure el passat mes de setembre per la lectura.
7: Lo voy a decir. Creo que hay que empezar a superar que hay gente que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer. Hay que superarlo. O sea, no a todo el mundo le gusta leer.
4: Poc s'ho imaginava ella, jo crec, el mes de setembre, que aquestes paraules acabarien desembocant en moltes preguntes de les PAU, de les Illes Balears, de l'assignatura de castellà, que va tenir lloc ahir, per cert. Voleu que les comentem una mica?
2: Home,
4: si nosaltres sabríem respondre o no.
3: A mi això és un tema que m'atabala moltíssim, i ja no només amb la selectivitat, sinó, seria jo capaç d'aprovar un examen bàsic de naturals de segon de l'ESO?
4: No us remou molts fantasmes?
3: Tornar
4: a parlar de l'ESPAU, no? Aquesta època de l'any que s'examinen la setmana que ve aquí a Catalunya.
2: Jo és de l'època que he estat més malament.
4: Més nerviós. Més nervis a l'ESPAU o a l'examen de conduir?
3: Carnet de conduir, molta
4: jo
3: diferència.
4: També. Jo també.
3: També com que el vaig fer 8 vegades, clar, és diferent que l'ESPAU les vaig fer un cop.
2: I perquè el carnet de conduir hi ha un moment que tu jugues tot, en aquella hora.
4: No depens tant de tu.
2: Exacte.
4: En el terreny intel·lectual jo em sentia més còmode, en canvi, amb el de cotxe. Hòstia.
3: Sí, a mi també em semblava més atzerós. I a part és que jo m'ho vaig passar molt bé, també, la selectivitat. O sigui, tot el procés de la biblioteca, d'estar amb els meus amics...
4: D'anar una a un i no examinar-te.
3: M'ho passava molt... Tot i que jo vaig fer la selectivitat amb els dislèxics... Llavors anaven horaris diferents i tot, i això el dia aquell va ser una mica raro.
2: Hi ha selectivitat de dislèxics.
3: És exactament la mateixa, però et compten diferent les faltes i pots estar 30 minuts més, cosa que a mi em va molestar moltíssim perquè és que jo no els necessitava, però bueno.
4: Bueno, llavors, aquesta vegada tot partia del comentari de text que es va escollir per la prova. L'alumnat havia d'interpretar un article del País signat per Diego S. Garrocho, que es va publicar el mes de setembre quan es van viralitzar les declaracions de la Maria. Llavors, l'article es titulava Una biblioteca heretada, que anava una mica més enllà de la polèmica com a tal, perquè remarcava la importància de tenir llibres a casa, ja des que són petits, no?, i com acaba impactant en el nostre nivell educatiu, una mica per resumir. Doncs bé, les preguntes sobre aquest text es dividien en dos blocs. Hi havia el primer bloc, que era el de comunicació, i el de reflexió sobre la llengua. I, com dèiem, s'hi jugaven un total de 7 punts sobre 10. Llavors, en aquest primer bloc de comunicació tocava... el més habitual, de fer un comentari de text, de fer una mica de resum de les idees principals, interpretar, parlar de la tipologia del text que es presentava. I llavors, pel que fa al bloc 2, es demanava als alumnes que identifiquessin i expliquessin les relacions sintàctiques que s'establien en la següent frase.
2: Hòstia.
4: Obro cometes. Si la frase analitzar aquesta, que llegirem ara. La polèmica de Maria Pombo sobre la lectura ha demostrat la capacitat que tenen avui les xarxes socials per fixar un debat en la conversa pública.
2: Vale.
4: Tanco cometes. Llavors, aquí havies de trobar tot allò de subjecte, predicat, les subordinades, tot això que tant ens ressona a fa molts anys i que no hem tornat a fer servir gaire més. No sé vosaltres.
2: Ho sabríeu fer?
3: M'encantava.
4: A mi m'agradava molt perquè
2: quan ho pillaves...
4: era el punt en què les matemàtiques i la llengua s'unien.
2: Sí, totalment.
4: A mi em divertia.
2: Sortir la pissarra i fer-ho bé.
4: Però és veritat que no he tingut oportunitat de tornar-ho a fer servir fins ara.
2: No se t'ha demanat mai, aquí a Catalunya Ràdio.
4: No, fins ara que he vist que el tema m'ho demanava, però, saps? Una pregunta de 3 punts, aquesta, per cert. I llavors, el bloc 3 de l'examen era l'únic que quedava lliure de Maria Pombo. Però la resta...
3: No
4: sembla fort.
3: Què dirà ella?
4: Ella no ha dit res.
3: Per això t'ho dic, que també fa com il·lusió, no? Imagino,
4: no, perquè no és gens un homenatge, tia.
3: No, clar, però tampoc,
2: una polèmica,
3: però tampoc, sí, però tampoc la insulten, i a part entenc que l'article no és malsonant cap a la Maria Pombo, senzillament aprofita l'excusa de Maria Pombo
4: per parlar
3: de la lectura, que ella ja ho sap, que va despertar tot això.
2: Jo a favor d'aquests
4: canvis. I ella li va servir la polèmica,
3: sí,
4: també.
3: Exactament. Jo crec que
4: aleshores ha començat a llegir.
2: Jo una vegada vaig sortir a l'examen de selectivitat. Una entrevista.
4: Sí.
2: Ara m'ha vingut al cap, de fa molts anys, una entrevista que m'havien fet.
4: Quina assignatura?
2: I jo crec que devia ser a català, segurament, i vaig començar a rebre missatges d'estar sortint a selectivitat. I jo, perdona.
4: Quin honor!
2: A mi em va fer moltíssima il·lusió. Jo crec que haurien d'haver més cameos a la selectivitat.
4: Quants secrets té aquest nen?
2: No ho recordava. I ara anava pensant, dic, hòstia, et sona.
4: Ets molt important,
2: No, cada cop
4: ets
2: menys.
4: Ets la persona més important.
2: Escolta'm, no és l'única polèmica recent de la Maria, aquesta.
4: Mira, jo fa molts dies que em mossego la llengua per no parlar d'aquest tema. Jo volia fer un detox important, necessari, de l'ESPOMBO.
3: I ens ha anat bé,
4: Se m'havia cridat molt l'atenció que estava abusant, jo penso que mai he abusat de l'ESPOMBO en aquest sentit.
2: No, però
4: sempre
2: el detox ha estat ben fet,
4: He intentat fer-ho, de manera equilibrada en el nostre calendari, la nostra escaleta, tot i així se'm cridava molt l'atenció també de part de l'audiència. I des de l'abril que no en parlem.
2: Uau, ho tens clavat i apuntat.
4: Podria dir fins i tot quin dia va ser l'últim.
2: Jo em trobo gent que li encanta que es parli de l'ESPOMBO i gent que ho detesta. Llavors és amor-odi i anem fent el que...
4: Com el nostre programa, també et diré, que és amor-odi.
2: O com la Juliana, també, un altre cas d'amor-odi.
3: Les millors coses són d'amor o odi. Jo també ho penso.
4: Doncs, penso que ara n'hem de parlar perquè el que va passar la setmana passada va ser molt gros. Perquè la Maria, després de crear molta expectació amb el fet que trauria al mercat un producte, per vendre. Ella ens va anunciar que es tractava d'una beguda. Quina beguda, no? Doncs un refresc, Roger.
3: No t'ho esperaves, eh?
4: Un refresc que ven amb aquest eslògan. Atenció.
2: Aviam.
4: Refresc per fora, skin care per dins.
2: Vale, no és un Aquarius.
3: Ja fa molt mala pinta només aquest titular.
4: Només amb el titular. No en direm el nom perquè no li volem fer promoció, però sí que et diré què és el que conté la fórmula secreta, que tan secreta no és. Atenció, aquesta beguda conté àcid hialurònic, vitamina C i, per descomptat, és de color rosa i baix en calories.
2: Això tu veus, eh?
4: T'estàs bevent una pomada, pràcticament. Amb gust, això sí, de rosa, de tarongina, de préssec, albercoc, totes les fruites del mercat, tocs cítrics i salins al final. I una base de suc concentrat de poma. Una beguda, per cert, que la Pombo ha creat de la mà de Mau, que és la marca de cervesa.
2: Correcte.
4: I que promocionen també amb aquesta frase. Beu-te el teu skincare.
3: És insuportable.
2: És,
4: o sigui, la pressió estètica està arribant a uns nivells de no poder-se suportar de cap de les maneres, si també hem de prendre begudes que són skincare. Però és que a sobre, a l'espot publicitari, on veiem la Maria Pombo anunciant aquesta nova beguda, ella te la venia com un antídot contra la pressió d'haver d'estar sempre tan perfectes.
8: Sé natural, però no demasiado. Arrégate, però que no se note. Haz deporte, però no te obsesiones. Sé madre presente, però no te olvides de ti. Trabaja, cuídate, llega todo, però sin agobiarte.
9: A lo mejor no se trata de hacerlo todo tan perfecto.
8: Quizás todo es más sencillo.
2: Costa molt d'entendre-li.
3: Com va dir aquell savi, tantes coses a dir i ens queda tan poc temps per dir-les.
2: Això se'n va dir en Lluís.
4: En Lluís Gavaldà, però va dir fer. És igual.
2: El mateix.
4: És el mateix en aquest cas. A banda de com de cutre llueix aquest anunci, ja diguéssim per una qüestió merament estètica, fins i tot de com està gravat, la música, em sembla que està mal fet, però és que a part d'això, el concepte d'una famosa traient una beguda que és skincare és una copiada majúscula a Kylie Jenner, una de les Kardashian. Tot el que és la manera de patrocinar-ho, que surt la Maria Pombo, us ho heu d'imaginar pels que ens esteu escoltant, amb una mena de rulos al cap fets amb les llaunes, és una copiada de Rode, la marca que té la Hailey Bieber, la dona del Justin Bieber.
3: La copia moltíssim,
4: La copia moltíssim i es nota molt que és la seva gran referent, fins i tot
3: i
4: després.
3: I que no està malament, o sigui, és una inspiració, però
4: no, una cosa és una inspiració i l'altra és un plagi. Sobretot perquè ens estàs tractant d'estúpids. I la resta també tenim accés a internet i també hem vist les campanyes de Rode, Maria. No les has vist només tu. Sabem perfectament el que ha fet ella. Llavors, intenta controlar-te perquè és que
3: la seva actitud, per això, ara ho sentirem, és una mica de... És que la gent potser no està preparada, la gent potser no ho entén, aquest moviment que hem fet a Can Pombo.
2: Va massa avançada.
4: Més enllà de misogínia, perquè a mi aquest producte em sembla profundament misògin, el concepte d'haver-te de veure la teva skin
3: care horrorós.
4: I és el que deies tu també, a sobre jugant amb aquesta publicitat enganyosa des del principi de... Treu-te totes aquestes pressions, però per fer-ho resulta que encara has de comprar un altre producte.
3: I després direm el que costa, si vols.
4: És una santa vergonya, en tots els sentits, per mi.
3: A mi també és un tema que m'indigna moltíssim. Digues, Roger.
2: No, dic que al principi actiu i tot això, algú s'ho ha mirat bé? Veure l'àcid hialurònic, si funciona?
3: Bueno, es veu que també... És que, mira, justament també estan molt indignats els sectors farmacèutics i en general la comunitat científica. Perquè TikTok i internet en general s'han omplert d'experts criticant el producte de la Pombo i assegurant que no hi ha manera de poder-te veure la teva skincare. Vull dir que no pot afectar tant i que segurament la dosi que hi ha d'àcid hialurònic en aquesta beguda és tan... patir, tenim fins que no t'arreglarà la pell, tampoc.
4: Per què no ha venut una aigua amb gas amb gust d'alguna cosa?
3: Una mascareta dels cabells. Per què no ha fet alguna cosa així? Jo no he entès aquest moviment que ha fet ella. Doncs ahir la Maria Pombo era una de les convidades a Eivissa, d'aquesta festa que va organitzar Desigual per celebrar els 40 anys de la primera botiga de la marca. I, evidentment, els reporters li van preguntar per la seva polèmica nova beguda.
10: Muy contenta. Además que es un proyecto que me apetecía mogollón sacar ya, porque llevábamos mucho tiempo. De hecho, se me ha hecho muy largo porque estaba embarazada. Entonces, como que ha sido todo el embarazo. Y muy contenta, la verdad, muy feliz con todo tipo de comentarios. Pues bueno, malos, ya sabía que iba a haber de todo, entonces pues feliz y contenta.
11: ¿Hay el nombre de María Pombo detrás siempre al final en la crítica?
10: Sí, y encima el grupo Mau lo sabía, yo también sabía, o sea, sabíamos perfectamente que al sacar un producto tan novedoso en España iba a generar conversación y lo entendemos perfectamente.
2: Jo crec que no el comprarà ningú.
3: Mira, Roger, parlant d'això, aquest producte es ven a la web de la marca i també per Amazon.
4: pack de 12 llaunes.
2: A quant?
4: 19 euros amb 80 cèntims.
3: I de moment, perdona, però està el número 1 a més venuts.
4: Ah, sí, però valorat amb un 1 sobre 5. Això sí que,
2: això sí que és baix.
4: Això a Can Montaner no es tolera. Lídia Barbella. A part, només hi ha dues ressenyes, que no me'n fio. Veurem com va aquest negoci. Només recordem què va passar amb Tipitent, que van acabar tancant la persiana, que era aquella marca de roba que tenia amb la seva germana Marta i el seu excunyat, que era en Lluís Surfer, que anava sempre descalç.
3: Que entenc que aquí ha hipotecat molt menys, en realitat, perquè està col·laborant ja amb una marca,
4: molt grossa.
3: Sí. I ella ha participat en tot el procés creatiu, però no ha començat de zero tot el projecte, que és el que desgasta molt i també el que és una inversió molt bèstia. Per tant, si hi perd, hi perd.
2: Ella deu cobrar royalties una mica com un llibre, quan poses la cara.
4: Però és una beguda que tu podries demanar-te a un bar? Ara, per prendre alguna cosa, no?
3: No, perquè només es pot demanar per Amazon. És l'única plataforma on es pot comprar.
4: Bueno, que no ho faci a un bar, saps? Per comprar-ne.
2: I entenc que al supermercat no et trobaràs aquesta beguda allà exposada.
4: Jo entenc que no.
3: Explico una mica, ja que hem parlat de l'esdeveniment de Desigual, com va anar això?
2: Sí, fem una pausa i ho comentem.
3: Fem-ho així.
0: Que no surti d'aquí.
1: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir. Amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
0: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
2: 5 minuts i 3 quarts de 7. Crec que hem d'anar fins a Eivissa per comentar aquest esdeveniment, no?
3: Efectivament, la Marta ja ho apuntava una mica, però és que va ser un esdeveniment molt i molt gros. La gent de Desigual ja ens té acostumats a muntar uns espectacles de caldeu, uns esdeveniments impressionants, i aquest s'organitzava a Eivissa, i de fet les famoses convidades, us puc informar que s'han allotjat a l'hotel Los Felices, que és un hotel d'Eivissa on just vam ser nosaltres fa uns 15 dies.
2: Doncs sí.
3: Sí. Són uns 200 euros la nit, i és un hotel que us l'heu d'imaginar, tot de colors crema, i que gira al voltant del món de la moda, de l'univers cinematogràfic, tot seguint una estètica molt dels Estats Units, colors molt grocs, colors molt rosa pastel, realment un espai molt Desigual. Desigual, que és una marca que es va crear a Barcelona ja fa 4 dècades, i la primera botiga la van obrir als 80 a Eivissa, que és per això que han volgut celebrar allà l'esdeveniment. També perquè diuen que és una illa que va servir de gran inspiració per construir aquesta identitat estètica de la marca, no?, que juga tant amb les textures, amb els estampats, amb colors molt atrevits. I des de fa uns anys en parlem més que mai, perquè han estat treballant en un canvi d'imatge, i això també ha comportat començar a treballar i apostar per diverses cares VIPs que representen la marca. I, esclar, us heu d'imaginar que totes elles eren a Eivissa ahir a la desfilada especial que feien per commemorar l'aniversari. Això es tradueix en que ahir hi havia noms de gent tan important com Nicki Nicole, la cantant argentina, sí, que va sortir uns mesos amb la Lamine Yamal.
4: De fet, tu la vas entrevistar quan vas anar a cobrir aquell acte per Desigual a Barcelona.
3: Quan encara estaven enamorats, presumptament, que ella
4: va parlar en català.
3: Em va parlar en català, va haver-hi aquell moment que em va dir «Ai, com es diu? Us estimo», tal, no? I que va ser bonic, i jo crec que els culers ens vam emocionar perquè la vam veure que tenia ganes d'integrar-se, sí, aquí, no?, que és d'on era en aquell moment la seva parella. Llàstima que en un parell de setmanes ho van deixar, tot i que Víctor Navarro sempre ens digués que estaven tan i tan bé. També hi havia ahir les cantants de pop, la Zara Larsson, que està molt de moda últimament i que és la imatge de la seva última recent campanya
4: mítica, Roger?
2: Mítica, amb David Guetta fotien uns temàtols.
3: Sí, però ella és molt mítica, però és algú que jo crec que no havia acabat de consolidar la seva marca, igual que sí que ho han fet altres divas del pop.
4: Com a diva en solitari, sí.
3: Senzillament, jo crec que la gent poder conèixer més les seves cançons, vosaltres que veniu de la ràdio musical, evidentment, en profunditat, però la gent coneixia les cançons i no tant el nom, la persona, tot i que té una estètica prou reconeixible i que efectivament encaixa moltíssim amb la marca de Desigual.
2: I que és joveníssima, jo pensava que era molt jove. 28 anys, veig.
3: I ara, gràcies a TikTok, està tenint com una revifada, que aquests fenòmens sempre són molt interessants. I també hi havia Demi Lovato, que s'hi va plantar allà amb el seu marit. I entre totes elles, a banda de moltes influencers, com comentava la Marta, per exemple, la Maria Pombo, també hi havia l'Esther Expósito, l'actriu espanyola. L'Esther ja fa un parell d'anys que està molt estretament vinculada a Desigual. És cara de la marca, protagonitza 1.000 campanyes, apareix constantment a les seves xarxes per patrocinar la seva roba. Aquí ho havíem comentat fins i tot, de dir, poder aquesta col·laboració, no sé, la rebaixa fins i tot com a actriu d'alguna manera, no? Perquè és una implicació tan bèstia amb la marca que és que feia com una mica de feredat de veure.
4: Semblava un tracte d'esclavatge, perquè és que la veia...
3: Segrestada
4: completament.
3: Tot i que ens ha regalat grans moments, perquè us recordo que si hem vist Esther Expósito ballant una cançó de Wineta, és gràcies a aquesta col·laboració amb Desigual.
4: Mira la Wineta.
3: Mira-la.
4: Està actuant al Primavera Sound, ara.
3: Que ha cantat amb la Irma per primer cop la cançó de Nois,
2: sí,
3: no?
2: Que
3: per primer
2: dues
4: cop,
2: en...
4: les dues a l'escenari cantant juntes.
3: Que bé, que mones són. Les adoro.
2: Això es va fa una estona,
4: sí.
2: No?
4: Aviam. Ens ho han enviat els oients.
2: La mosca ja pot saltar? Perquè no, estava encara, encara amb el no genoll en recuperació.
3: Crec que encara no pot saltar. Tornant a l'Esther Expósito, doncs, no és d'estranyar que ahir hi fos, que ens deleités amb la seva presència, ni tampoc és estrany que els periodistes se li llencessin al coll durant el panell fotogràfic.
12: ¿En qué momento estás?
13: Bien, estoy muy feliz.
14: Es directo, cuéntame el concierto de Bad
13: Bien, súper divertido, lo dimos todo.
15: Envidia, ¿eh?
13: Sí, ¿no?
15: Dicen que es muy difícil acceder ahí, no sé cómo tú llevas todas esas informaciones.
13: Bueno, no sé. Te invitan y vas, ¿no? Es un concierto divertidísimo, que sabes que te lo vas a pasar bien.
3: Está quieta, ¿eh? ¿No? Sí. A veure, no acaba de ser molt acollidora, no? No és una persona que et dona la sensació que t'hi podries llançar als seus braços i abraçar-vos.
2: És sempre com una distància.
3: Com altres famoses, sí,
4: també em sembla, vull dir que em sembla molt respectable la seva posició.
3: Absolutament, clar. És veritat que no acaba de quedar del tot clar qui la va convidar al concert de Bad Bunny.
2: Crec que no ho sap ni ella.
3: Ni qui et fa pujar la casita i a ella se la veu. No passa res, visiblement incòmode. Ella no vol respondre aquestes preguntes sota cap concepte i dribla una mica, però no sé si se n'en surt. En tot cas, la premsa tenia ganes de saber l'opinió de l'Esther en tota aquesta gran polèmica que tenim ara muntada, de sobte, al voltant del concepte de la casita de Bad Bunny, que és aquest espai destinat a famosos i a guapos del concert del porto-riqueny, on tothom lluita pel seu minut d'atenció. Clar, l'Esther fa menys d'una setmana va ser-hi i va acaparar totes les mirades, primer perquè estava espaterrant, perquè és que ella sempre està despampanant, però també perquè va estar tota l'estona molt a prop d'en Bad Bunny. Ella intenta explicar una mica com viu la polèmica i què en pensa, i he de dir que, malgrat que jo crec que la seva opinió és molt valuosa i, a més, m'interessa de veritat, no s'acaba d'entendre del tot, en part perquè els reporters tampoc li deixen gaire espai per explicar-se.
15: Acaparaste todas las miradas en la casita y muchas críticas por estar ahí. Cuéntanos tú lo que puedas decir, si quieres decir algo, porque ha sido muy criticado.
13: Sí, yo creo que el problema no es un baile de dos segundos. Creo que el problema está en la mirada y el juicio de una parte de la sociedad muy misógina, ¿no? Y en las personas que utilizan las redes para hacer daño.
15: Ese es el problema,
13: sí. Bueno, una parte del problema es este, y para lo que utilizamos... Eso y no... Bueno, perdón, me están... No, eso. Creo que el problema es este y en lo que tenemos que poner el foco cuando pasa este tipo de situaciones.
2: El tema és que perd el fil perquè li fan una repregunta mentre està responent.
3: I els hostessos també li van dient, que a més són fantàstics perquè són qui munten sempre aquests esdeveniments i per mi formen part de la meva família. De fet, tinc un sobresalt sempre que no són al sopar de Nadal. Clar, la van com enganxant de dir marxem, que ho fan per salvar-la en realitat d'una possible situació incòmoda, perquè també és el seu paper, però es nota que l'Esther té ganes de respondre en profunditat
2: no
3: la pregunta.
4: Comença molt bé.
3: Sí, i jo crec que és molt interessant el seu punt, però clar, no s'acaba perdent una mica el fil. Tot aquest debat al voltant de la casita, en qualsevol cas, és molt interessant. Jo crec que està molt bé que tots els famosos i que en general tothom hi col·labori i que tots plegats hi reflexionem una mica.
4: La Maya, per exemple, la Maya Romero, diu que ella no voldria pujar mai de la vida a la casita.
3: Que seria tan i tan incòmode.
4: Que guanyar un premi,
3: violenta.
4: Que sí?
3: Sí, ahir paral·lelament també hi havia la gala Elle, on també hi havia la Jessica Goicoechea. El que passa que també és que ens fan tots els esdeveniments sempre el mateix dia. Sempre
2: coincideix tot. El juny està patat.
4: I no hem anat a cap dels dos? Imagina.
3: A cap dels dos, no entenc molt bé per què. En qualsevol cas, a mi m'estranya també tot el tema de l'Esther Expósito en l'esdeveniment aquest d'Eivissa de Desigual, perquè se'm fa molt curiós, em crida l'atenció, que els reporters no intentin ni una mica preguntar-li sobre Kylian Mbappé, que és
4: això que els hi han vetat.
3: I efectivament, jo crec, ja, però fins i tot quan t'ho veten, perquè mira, justament en un esdeveniment de Desigual, fa un parell d'anys aquí a Barcelona, que jo hi vaig anar a cobrir-lo, i va venir també l'Esther, era l'època que hi havia el rumor sobre que s'estava embolicant amb en Miguel Bernardó, company seu de la sèrie Elite, que els va popularitzar, i ens ho van vetar, i tot i així, sempre acabava venint alguna pregunteta que més o menys t'hi conduïa.
2: És molt estrany que els reporters d'Europa Press no li demanin, perquè normalment sempre fan la pregunta. També et diré que l'altre dia que repassàvem l'entrevista de la Pija i la Kinky, no hi ha ni una sola menció, ni una sola pregunta,
3: diferent, eh?
2: Ni un comentari.
4: A
2: vull
4: la
2: que...
4: Pefa i la Quinquin no sé si ho fan gaire.
2: Però vull dir que això segur que estava pactat, de ja, que però... no sortia ni el nom del futbolista.
3: Sí, però és molt
2: moment.
3: Diferent una entrevista a premsa com la que és la Pefa i la Quinquin, o inclús venir al nostre programa, que hi ha uns temes que et diuen, escolta,
2: això
3: no pots
2: no
3: parlar d'això,
2: i si la vols, ho acceptes.
3: Que no pas aquesta
2: sí,
3: premsa
2: aquí és
3: peu
2: molt
3: de carrer.
2: Aquí és molt sorprenent.
3: Que no hi ha tant marge i que tu també et sents com a reporter molta més llibertat per dir, em peto les indicacions que m'hagin donat i pregunto sobre el que em surt del rabo, saps?
2: Bé, passen 3 minuts de 3 quarts de 7.
12: Quan la tertúlia s'escalfa, nosaltres hi posem la bona salsa. Les salses de Conserves Ferrer són el complement perfecte per donar sabor a cada moment. Conserves Ferrer patrocina aquest espai.
2: Bé, no sé si esteu al cas, però l'Alfred García, molt amic del programa i de la Marta, un amic històric, ha anunciat que cantarà pel Papa Lleó XIV en la seva visita a Barcelona la setmana que ve. Ho ha fet amb un post d'Instagram en què veiem una foto en blanc i negre i ell caminant per la gespa de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, completament buit, amb una guitarra a la mà.
4: Mira, tan amics no serem... Si sí, me n'he assabentat per la premsa, això.
2: Mira que...
3: Devia ser molt top secret, Marta.
2: Jo crec que ell ho guardava com una gran exclusiva.
4: O molt gestionat a última hora.
2: També podria ser, aquest.
3: Vols dir que potser va fallar el nom principal? Insinues que és el segon plat?
4: No.
2: No, ah, jo crec que...
4: Potser es va tard en general. No ho sé.
2: L'Alfred està molt content perquè la descripció hi posa hola món, hola papa, lleó 14 i un cor.
4: Déu
2: una
4: meu.
2: Mica com amb la sensació
3: contacte
2: de...
3: directe.
4: El... Crec que és l'eslògan, també. Pot ser que sigui una mica la línia.
3: Pot ser que no estiguem molt dintre del món de la vida.
2: No, no, ha sigut de fotre
4: el més fora possible.
2: Una incursió i m'ha costat moltíssim.
3: Jo no sé ni quan ve.
2: Ara repassarem el cartell perquè fa com una mica de...
4: El cartell, com, si fos un festival.
2: Com una mica de festival.
3: El cartell és que ho farà tot en castellà. Això sí que és una santa vergonya. Ha canviat això?
2: Això s'està negociant pel que tinc entès.
3: Doncs
2: està intervenint
3: bé.
2: Tothom, però estaria molt bé.
4: Informatius a corregir-nos, perquè no sé si hi havia hagut canvis.
2: Bé, escolteu-me, l'Alfred ha acompanyat la publicació d'una cançó seva que es diu Rumba Catalana.
16: Tota la vida per fer una rumba catalana i ara que jo l'estic fent...
2: Jo que el papa pugui sentir aquesta cançó i que se li mogui una mica l'espatlleta, a mi em funciona això.
3: És tan clàssic, és que et funciona tant en aquests mons, sí. La monarquia, el papa, no?
2: Sí, jo estic, diguéssim, no nerviós, però tinc molta curiositat a veure com es gestionarà, com... què passarà. Llavors...
4: Però sobretot, aviam, té algun pop. El que t'excita és el desordre públic,
3: el
4: no? I els protocols, i la policia, i
2: sí, sí, que es trenqui com... Sí, exacte. Com l'ordre habitual que quedi trencat. Hi hagi un papa mòbil, hi hagi tots els Mossos anant de cul, tot de gent amb banderetes del papa, com un dia diferent.
4: Saps qui crec que ho viurà moltíssim?
3: Víctor Navarro. Víctor Navarro. No. Són dies que munten expressament per ells.
2: És que ell, jo vull que
4: ens ho expliqui tot. Però és que és el seu regal d'aniversari.
3: Allà al Vaticà estaven discutint, aviam, quines ciutats volem visitar de l'Estat, tal, no sé què, i va sortir un secretari que va dir, perdoneu, però és que per Barcelona hem de passar sí o sí, perquè Víctor Navarro fa anys el 3 de juny, i sí o sí li hem de donar aquest regalet. Ell serà molt feliç.
2: Jo crec que ho tractarà com els futbolistes. Ell mirarà el fly radar aquest que mira sempre i el anirà a esperar a l'aeroport.
3: Aviam, jo empatitzo una mica amb aquest fenomen pop de dir, aviam què genera.
2: És que és un fenomen pop.
3: Però no tanta, perquè no sabia ni quan venia.
2: És un fenomen.
3: Ara amb l'Alfred sí que ja estic totalment enganxada.
2: A veure, com funcionarà tot això? Que m'ho he estat mirant aquest matí, he estat mirant l'agenda del papa, sobretot per saber en quin moment coincidiran l'Alfred i el papa de Roma a l'escenari. Coincidiran a l'escenari, pel que tinc entès, i no sé com l'has de saludar. El papa. Aquí deu un protocol increïble, no? T'has de genollar.
3: Com a genollar?
2: I fer-li un petó a la mà.
3: Sí, de veritat, m'ho estàs dient?
2: Bueno, és que ara hauríem de mirar quin protocol hi ha.
3: Escolta, però és que no cal anar tan lluny al president. Tothom li diu, vull dir, molt honorable. I després, vosaltres sabeu aquesta història de la Marina Vilalta, que és aquesta pagesa que canta cançons de tradició oral i que bé, és igual, el meu amic Abraham Urriols, que treballa...
2: Sí, que
3: viu
2: a les muntanyes, que
3: va dedicar
2: que
3: un llibre. I ella sempre, quan va anar-li a donar la Creu de Sant Jordi, perquè ella no va ni baixar a Barcelona per recollir-la, li deia a en Pere Aragonès, que en aquell moment era el president, li deia Pere. I li tractava de tu, li deia Pere. I ella deia, però escolta, no es diu Pere, que es diu Pere de nom, doncs ja està.
4: És que té tota la raó, la Marina.
3: Una mica igual amb el papa, no? Però l'Alfred anant bé, farà tot el que calgui.
2: L'Alfred, jo espero que s'estigui estudiant el protocol i segur que l'hi explica.
3: I l'Alfred farà una cosa, que és que quan ja tingui la fotografia d'ells interactuant, farà un borrador pel dia que mori el papa, que encara deu quedar molt si Déu vol.
2: I s'ho guardarà per aquest moment i li funcionarà.
3: És que és el típic, que això va passar molt també quan es va morir el papa Francesc, eh?
2: Que tothom tenia fotos amb el papa,
3: llavors. Tothom tenia fotos amb el papa i semblaven ells els protagonistes d'aquella història. O sigui, però és que tothom, eh? gent també que està en aquest estudi tot sovint. Escolta'm una cosa, s'ha mort el papa, no el teu tiet? No sé, una cosa raríssima.
2: A veure, tornant a aquest acte que es farà dimarts a l'Estadi Olímpic, sota l'eslògan de Alça la mirada amb el papa Lleó XIV, s'obriran portes, atenció, a les 4 de la tarda. És un esdeveniment que es preveu multitudinari, bàsicament perquè no hi ha entrades. Entrades esgotades. Estarà ple.
4: Quant costaven?
2: Gratuïtes.
4: Ah.
2: Eren gratuïtes, però havies d'anar amb temps i baixar-te-les. Això a les 4. Hi haurà com una animació, pel que he vist, i no serà fins a les 6 que sortirà el papa a l'escenari i que també començaran les actuacions musicals, entre elles les de l'Alfred. No sé quines altres actuacions musicals hi ha, perquè no s'han fet públiques de moment.
3: Voleu dir que l'Alfred podia fer-la pública, doncs, o li ha pogut la il·lusió?
2: Sergio Dalma amb l'Escolania de Montserrat?
3: Ah!
2: Serà una de les...
3: Em dones força! Quina cançó, eh?
4: Uau, eh?
2: Bueno, és mítica, t'ha quedat aquesta cançó.
4: Bastant bé, eh?
3: No, a veure si em truquen a mi al final.
2: I just després el papa farà el discurs. I serà molt interessant veure l'Alfred com interactua i quines cançons canta. Aleshores, aquest migdia, hem parlat amb l'Alfred perquè ens expliqués, per una banda, com el contacten, si diu que sí de seguida, i quines cançons tocarà, si ja ho sap.
17: Hola, amics i amigues del Que no surti d'aquí. Ja fa molta il·lusió explicar-vos que cantaré pel papa Lleó XIV. La proposta va arribar fa algunes setmanes i va ser una sorpresa preciosa. Poder formar part d'un esdeveniment així a Barcelona, a casa meva i a l'Estadi Olímpic és un honor molt gran. A més, em fa especialment feliç explicar-vos en exclusiva que cantaré en català. Totes les cançons que canti seran en català. Així ho havíem de fer. Tant jo com l'organització estàvem d'acord que havíem de fer-ho així. També hi haurà una col·laboració en una de les cançons que em farà especial il·lusió compartir allà. Crec que serà un moment molt emotiu, molt únic, i tinc moltes ganes de viure'l i de compartir-lo amb tothom. Una abraçada ben forta.
2: Aquesta segur que no, perquè ha dit que cantarà només en català. Vull dir que Mateo no sonarà.
3: Saps que a mi també em van contactar per aquesta campanya de Barcelona Alça la mirada sobre el papa Lleó XIV perquè participés?
2: Ah, em miraven a l'estadi.
4: Et pagaven diners?
2: Per promocionar l'esdeveniment.
3: Crec que em pagaven diners, però no vam ni arribar a negociar, perquè jo ja vam escoltar una cosa, no m'encaixa, no?
2: Però què sí, et diu?
3: Deia, t'escric perquè estem preparant una cosa bastant especial en relació amb la visita al papa Lleó XIV a Barcelona, i creiem que el teu perfil encaixa perfectament.
2: Clar.
4: Ai, sí.
3: El 9 i 10 de juny, el pontífex visita la ciutat amb motiu de la finalització i benedicció de la Creu de la Sagrada Família, un moment simbòlic i històric per la ciutat.
4: I passarem al reel dels préssecs, que teniu penjat el que no surti.
3: T'adjunto al briefing perquè tinguis una mica més de context.
2: A veure què havies
3: anunciat. Mira, em proposaven un post col·laboratiu a Instagram. Sí?

0: disfrutar de locals, de locals com el Gràcia Latina, que ens han escrit un missatge de que el van veure per allà en un ambient frenètic i ell per allà al mig.
1: Algú li pot enganxar un AirTag d'aquests, que llavors se sàpiga on està sempre i el puguem perseguir?
2: Bueno, no és gens polèmic, això. Molt bé, Julián.
1: Per què?
0: Molt legal.
1: És l'amor de la meva vida. Moro per fer roleplay amb ell.
0: A veure, Jaume, avui tens més informació d'aquest home.
3: Sí, des d'ahir ha rebut una avalanxa de missatges de gent que ha vist en Pol Mescal per sa capital, alguns amb més credibilitat, alguns altres fruit des de l'iri febril, però en qualsevol cas, tornant a sa nit de divendres, ja vàrem dir que en Pol Mescal va estar gastant cadera en aquest Gràcia Latina. I entre d'altres coses, ahir vàrem mostrar un vídeo de recurs on se pot veure en Pol Mescal fent petar sa xerrada amb un noi i dues noies a fora d'aquest bar. Un vídeo que fa pensar que són quatre amics, però no. Una de ses noies del vídeo s'ha sentit interpel·lada i m'ha escrit i m'ha dit que ella i sa seva amiga se varen posar a parlar amb dos nois aquella nit. Un era en Pol Mescal, però l'altre era en Harris Dickinson.
1: Nena, un moment. Què se sent al viure el meu somni?
0: Deixa el roleplay a casa.
1: Però qui és en Harris?
3: Jo també pensava que molts vos demanaríeu qui cony és en Harris Dickinson.
1: Ha tingut un orgasme aquesta noia.
3: Jo, Juliana, ja no sé si interpreta o realment està febril.
0: És que no sap ni qui és i se m'ha fotut ja calent aquí.
1: Que no, que era per les noies que van estar parlant amb el Pol Mescal, que estan vivint el meu somni.
2: No has tingut mai tanta cansa.
1: How it feel, o sigui...
3: Bé, vos explicaré qui és en Harris Dickinson, perquè és un director i actor britànic de 29 anys, també molt popular per haver protagonitzat El Triangle de la Tristesa o més recentment Baby Girl, on s'enrotlla amb una madura Nicole Kidman. Sí, un sexy britànic increïble.
1: A tu aquesta pel·li t'encanta, em vas dir un dia.
3: Baby Girl, uf, allò sí que és roleplay. Allò acabes i com a mínim t'has de dutxar en arribar a casa amb aigua freda. És molt fort aquella pel·lícula. Bé, en Harris Dickinson encarna en John Lennon en aquesta nova producció dels Beatles, així que ja sabem que en Pol Mescal no ets l'únic actor d'aquest projecte que està per Barcelona. I també us puc informar que en Pol Mescal ha estat a més bars de Gràcia.
1: Ell està a punt d'obrir un forn de pa.
0: Ell obrirà un turrista.
1: Demà se va.
2: Ell ha demanat
1: anat ja a demanar el DNI d'aquí.
3: Bé, més enllà de Gràcia Latina o Salmo Dos Bar, en Pol ha estat en es bar Vinil, un santuari mític per als amants de Cindy Rock, des post-punk i sa música alternativa, i un dels pocs locals de Gràcia que manté un públic fidel i local a pesar del turisme. I d'allà hi va estar en Pol Mescal, precisament rodejat de pòsters dels Beatles, que m'ha semblat curiós. I així mos explica na Cris, sa copropietària d'Espap, que ha recopilat informació a través dels camarers del Vinil.
4: Bones, què tal? Perdona, estava intentant treure informació escambret. La veritat és que, bueno, sempre els diem que tractin a tothom igual, i bueno, ho van fer segur, perquè no el van reconèixer ni un ni l'altre. De fet, van ser els clients que van avisar, i jo crec que ells ja es van com donar compte, perquè la gent va començar a parlar, i clar, no és un bar molt gran. M'han dit que anava ell, i anava una noia també, que crec que era la seva parella, que em quadra bastant perquè ella és cantant i els hi va agradar la música i l'ambient indie del bar, que de fet nosaltres també posem diverses bandes irlandeses, ell és d'allà i tal, i va fer algun comentari. I van estar aproximadament, m'han dit, una hora i mitja, prenent unes copes de vi blanc, supermacos, aviam si repeteixen.
1: Perdoneu, acabo de rebre un missatge ara mateix d'un noi que em passa una foto amb en Pol Mescal. I diu, si necessites informació de Pol Mescal del seu dia a dia, et puc ajudar amb el que necessitis o de qualsevol de l'elenco. Entenc que ell és l'AirTag que jo necessitava.
0: Bueno, això és una mica...
1: Segurament ho és.
0: No pagarem, per aquest servei, ja t'ho dic ara.
3: És que, a més, no el necessites si m'atens a mi de col·laborar en aquest programa de ràdio, no?
0: Exacte.
3: Bé, segons aquesta informació d'Anna Cris, la copropietària del Vinil, que és una informació no contrastada, en Pol Mescal podria estar per Barcelona acompanyat de la seva parella Gracie Abrams, que és la famosa cantant de pop indie, amb la que porta 2 anys.
1: Ai, Juliana, no, estic molt malament.
3: Com dic, no tenim cap corroboració de que sigui així i pot ser simplement la va acompanyar una amiga. Però continuant amb sa ruta d'en Pol Mescal per Barcelona, per compensar tots els pitis que demana per escarrer, que per cert, una seguidora que va intercanviar ses cigarros amb en Pol Mescal me diu que el seu tabac és Marlboro Gold. Industrial.
1: Prou,
0: De tenir problemes.
1: Amb el tabac no, Bueno. Perquè això era una exclamació.
0: Marlboro.
3: Ella va fent crits com la dona Summer a la seva discografia de gent 70.
1: A mi m'agrada perquè
3: orgasmes.
1: La Rosarona, que és una artista que m'encanta, té una cançó que es diu Marlboro.
3: Ah, sí?
1: Però no és Gold.
0: És aquella de...
1: I tu fumant... Li dedicaré en Pol. I tu fumant, Barcelona...
3: M'encanta. Bé, idò, en Pol Mescal, per compensar tots aquests pitis, també ha practicat una de les seves activitats més icòniques i que ja forma part de la cultura pop d'internet, perquè en Pol Mescal ha fet running amb pantalons d'estamany d'una falda de Najú.

0: Juliana Canet i auriculars de cable, com fa sempre. Així m'ho explica na Marina, una barcelonina perfecta que se'l va creuar mentre ella anava amb sa seva mare.
1: Està guanyant amb ma mare per davant del Soho House, que li anem al costat.
2: Que
1: I
2: no, no.
1: Veig un tio que dic, bof, el meu tipus antiu. Així modernillo, tal. I em vaig dir a ma mare per dir-li, mama, aquests nois així són com m'agraden. I tal, que torno a mirar i dic, és literalment el puto meme del Paul Mescal amb els seus pantalons curtets i a sobre s'estava posant els auriculars amb cable, que dic, qui cony surt a fer esport amb els auriculars amb cable, no té cap sentit del món. Total, que s'apropa i dic, no pot ser. Pues sí, anava sola a córrer pel passeig marítim, jo literalment flipant, dient-li a ma mare hiperventilant moltíssim, em vaig començar a suar, estava jo en xoc. Ella, ni puta idea, jo intentant dir-li, mama, a Gladiator. Total, que no, ella no hi va caure. I aquesta és la història fantàstica de com em vaig morir al carrer.
0: La Marina és increïble i no té la pronunciació en anglès de Néstor Espósito, perquè no, aquest Gladiator m'ha fascinat.
3: Ella l'hem de contractar, però si podem ara mateix, avui a la tarda.
2: Nivell de perfecció extrem, eh?
0: La Marina és absoluta perquè... millor.
4: Mama, així és com m'agraden.
3: És que de vegades et falten paraules per descriure,
0: sí.
3: No?
0: Sí. Sí, a part, jo quan vaig amb els meus pares i m'agrada algú per el carrer, m'intimida molt, m'infantilitz molt i no li dedic ni una mirada a aquella persona perquè els meus pares no ho notin.
4: No
0: i ella ho diu.
3: Jo estic molt a favor, o sigui, m'agrada molt, ho he descobert amb la data adulta, d'aquesta època on ja comences a explicar aquestes coses als teus pares. Jo els explico tot, també.
0: Però tu ets un oversharing així de manual, Josep.
3: Sí, en general. Per la ràdio sí que seria raro no dir-los amb ells, també.
0: Bé, més enllà d'aquesta neurosi col·lectiva, vos record que en Paul Mescal està per Catalunya per motius laborals i que rodarà la peli dels Beatles per indrets com Barcelona, Salou o Tarragona. I bé, segons fonts del diari de Tarragona, sector estarà aquest dijous en el nou estadi de la ciutat rodant part de la pel·lícula. De fet, el redactor de la notícia, Marc Liviano, explica que en aquell estadi s'hi recrearà un concert multitudinari que els Beatles van donar realment a Nova York.

0: A Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio. Dissabte 6 de juny del 2026, avui El Suplement, tertúlia, Muriel Marc, Núria Oriols, Olga Ruiz i Jaume Clotet. A les 10 ens visita la mama de Roma, l'hora negra de Maica Navarro. La mama de Roma avui, com sempre, a les 10 al Suplement, en una setmana en què el nom d'en Dic continua sent notícia. Avui també ve Mònica Terribas per recordar la figura d'Arcadi Olivera 5 anys després de la seva mort. El recordarem acompanyats de dos dels seus fills, el Bernat i l'Arnau Oliveres, en un matí de dissabte on reunirem a taula joves devots que esperen nerviosos l'arribada del Papa a Barcelona. Això serà a partir de 10:45, joves amb molta fe, que tenen ganes de rebre el Papa i que els emociona tenir-lo a casa nostra. Avui que ens visita una catalana que ha fet realitat el somni americà. Ara fa un any, la Núria Graham va emigrar als Estats Units per guanyar-se la vida fent música. Amb 5 àlbums sota el braç i més de 10 anys de carrera a Catalunya, l'artista de mare catalana i pare irlandès va deixar enrere un debut prometedor quan encara era menor d'edat. Ara, a les portes dels 30 anys, Núria Graham torna momentàniament al Suplement per explicar-nos com li va la vida. A més, avui també, pantalles i cor amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez i acabarem amb el Pep Noguer parlant de préssecs d'Ordal. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a 1:15. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger. I avui, pendents de l'arribada del Papa Lleó XIV, que ha anunciat que es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals per part de membres de l'Església durant el seu viatge a l'Estat. Avui a Terra, a Madrid, i dimarts a Barcelona. I ho han confirmat l'oficina de premsa del Vaticà, que s'ha trobat amb víctimes d'abusos poques hores abans de l'inici de la visita, que no concreta, però, en quin moment serà la trobada. Aquesta és una petició que havien demanat diverses víctimes de supervivents d'abusos a l'Escolania de Montserrat. Mentrestant, a Madrid ja està tot a punt per a l'arribada del Papa Lleó XIV. Avui s'espera que més d'un milió de persones participin en els actes litúrgics que tindran lloc a la capital espanyola aquest cap de setmana. A banda de la visita del Papa, que centrarà en l'actualitat d'aquest cap de setmana, pendents també de les negociacions en educació, els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuniran avui per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del Papa, i per refer la unitat sindical. Això després del no rotund dels docents al preacord. Ahir la vaga a totes les aules de Catalunya va tenir un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons la USTEC. Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, van participar en la manifestació unitària d'ahir al matí a la capital catalana. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, reconeix que cal refer ponts.
3: Totes les organitzacions sindicals, totes hem de fer una reflexió, i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem, és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
2: Estarem pendents, doncs, d'aquesta reunió per saber com es concreten les protestes de cara a la setmana que ve. I l'incendi que hi ha hagut a l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda ha calcinat del tot la nau de logística d'uns 20.000 metres quadrats. Ahir al vespre els bombers van poder controlar el foc, del qual encara no se'n saben les causes. Eduard Martínez és el cap d'intervenció dels bombers.
4: La causa la desconeixem, absolutament, perquè a la nostra arribada l'incendi ja està desenvolupat i, per tant, no podem aventurar-nos a avançar, doncs, quin ha estat l'origen. Hi haurà una investigació a posteriori i ja es determinarà.
2: La zona de producció de Montesa Onda no està afectada pel foc i hi han treballat en aquest incendi 32 dotacions dels bombers. De la crònica internacional, pendent dels dirigents del Regne Unit, Alemanya i França, que es reuniran demà a Londres amb el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, per donar-li suport després que el Kremlin s'ha negat a un diàleg directe amb Ucraïna. Així ha expressat el president francès Emmanuel Macron la importància que els dirigents dels dos països en guerra parlin cara a cara.
5: Je pense que c'est une bonne initiative.
6: Penso que és una bona iniciativa i és bo que les negociacions puguin reprendre's. Sempre hem defensat les negociacions directes entre Ucraïna i Rússia. Són ells els qui poden aconseguir un alto al foc i un acord de pau.
5: Qui peuvent bâtir à la fois un cessez-le-feu et un plan de paix.
2: I el canceller alemany, Friedrich Merz, ha reiterat que Rússia ha d'obrir-se al diàleg.
7: Per la part europea no ens faltaran ganes de parlar. El que falta és la voluntat del president rus d'entrar en la conversa. La nostra oferta hi és.
2: I de la cultura, Madonna estrenarà la pel·lícula Confessions to the Film, que dilluns que ve, dia 8 de juny, a YouTube. Serà a les 5 de la tarda, hora nostra. L'anunci ha arribat el mateix dia que la pel·lícula s'ha presentat al Festival de Tribeca, a Nova York, només 24 hores després que la reina del pop sorprengués els fans amb un concert a Times Square per avançar aquest Confessions to, el seu 15è disc d'estudi, que es publicarà el 3 de juliol. La cantant nord-americana ho ha fet públic a través de la xarxa X, amb un pòster en què apareix suspesa d'un arnès sobre un fons vermell. En les últimes setmanes, Madonna també ha participat a Coachella com a artista convidada al concert de Sabrina Carpenter. I en esports, la penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Avui a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per a les semifinals. En futbol, el president interí del Barça, Rafa Juste, ha criticat les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez. I Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanya les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc. En handbol, el Barça jugarà avui les semifinals de la Copa contra el Nava. Els blaugranes han guanyat els quarts, l'Atlètic Valladolid, per 38-24.
0: El suplement, amb Roger Escapa.
8: En els últims 30 anys, la periodista i escriptora Lucía Ramis ha viscut en 10 pisos de lloguer.
9: Que tu signes un contracte de lloguer per 5 anys o per 3 anys, comença un compte enrere que després no saps què serà de tu.
8: Un fons d'inversió va comprar el restaurant familiar centenari del cineasta Pol Rodríguez.
10: Molta violència i et sents molt desprotegit perquè tenen claríssim que el que volen és que marxis, la llicència se la volen quedar gratis.
8: La història del Juan Carlos també explica la crisi de l'habitatge a Catalunya.
11: De repente, después de 15 años pagando religiosamente cada mes, teníamos que salir con una menor, no sabíamos ni casa ni dónde ir.
8: Solidaris.
0: Amb Mercè Folch.
8: Desnonaments silenciosos.
0: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
9: Ara mateix el dret a l'habitatge és un privilegi.
0: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Ben d'hora al matí, és el Mans amb el Quim Rutllan.
12: Més Mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.
13: Bon dia i bona hora, benvinguts al Mans, el programa de la cultura popular i de l'associacionisme a Catalunya Ràdio. Cap de setmana, en plena celebració de Corpus i plena celebració de Patum, esclar. Avui posarem el focus en el Dia de l'Associacionisme Cultural, una jornada que reivindica la força del teixit associatiu i tota la feina que fan cada dia centenars d'entitats d'arreu del país per mantenir viva la cultura popular.
14: El Dia de l'Associacionisme Cultural, doncs, és una jornada dedicada a reconèixer, doncs, i a visibilitzar la força de l'associacionisme cultural del nostre país. Es celebra cada any des del 2014 com Dia de l'Associacionisme Cultural i l'objectiu és aquest, és posar en valor el dinamisme, la diversitat, el compromís, doncs, de les entitats culturals catalanes que contribueixen, doncs, cada dia a fer de la cultura una eina de participació, de cohesió social i de transformació col·lectiva.
13: També repassarem la gran final dels Premis Preludi, celebrada dissabte passat a la Garriga, al Vallès Oriental, on ja s'han escollit les millors sardanes estrenades durant el 2025.
15: També voldria agrair i felicitar a la Som Sardana per aquesta nova edició dels Premis Preludi. L'organització, el format, la imatge, tot està cuidat fins a l'últim detall.
13: I ens acostarem a una de les grans exposicions visuals i comunitàries del calendari festiu, les Catifes de Corpus. Aquest cap de setmana, pobles, ciutats, d'arreu del territori, tornen a omplir carrers i places de flors i art efímer en una de les tradicions més participatives de la cultura popular a casa nostra.
16: Per nosaltres és un any molt especial. L'any passat ja vam fer un rànquing de moltíssimes catifes col·lectives i aquest any els propòsits són, pretenem que arreu de Catalunya es conegui qui som, què fem i per què. Esperem que el desembre ens donaran el reconeixement de la UNESCO i, evidentment, la festa central de tot aquest projecte passa pel dia de Corpus de cadascú, de cada el seu poble.
13: Tot plegat sense deixar de banda les festes majors, trobades, aplecs i activitats associatives que continuen omplint el país. Amb en Diego Monroy i Guerra, el muntatge musical, la Mònica Muñoz i Monsalve a la producció i Quim Rullany i Valls a la direcció. Aquest és el Mans en tota l'arrel a la Ràdio Nacional.
12: Som Mans. Som l'arrel a Catalunya Ràdio.
13: Vinga, doncs, que és Corpus. I per Corpus, el de la Garriga. Amb en Joan Garriga i tot de músics d'aquest municipi. Cançó de Corpus.

0: Així hem obert el mans amb aquesta cançó de Corpus.
1: Cultura popular per gent desperta. O per qui encara no s'ha dormit.
0: Estem en plena celebració del Dia de l'Associacionisme Cultural, una jornada que reivindica la feina de milers de persones que des de les entitats mantenen viva la cultura popular arreu del país. La commemoració recorda l'inici, l'any 1864, del quart festival Euterpe impulsat per la Societat Coral Euterpe, sota la direcció de Josep Ensam Clavé, una figura clau en la història de l'associacionisme cultural català. La Carol Duran, directora de Cultura Popular i Associacionisme al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en parlava d'aquesta manera.
2: Jornada dedicada a reconèixer doncs, i a visibilitzar la força de l'associacionisme cultural del nostre país. Es celebra cada any des del 2014, any en què el govern doncs, va declarar el 4 de juny com Dia de l'Associacionisme Cultural, i l'objectiu és aquest, és posar en valor el dinamisme, la diversitat, el compromís doncs, de les entitats culturals catalanes que contribueixen doncs, cada dia a fer de la cultura una eina de participació, de cohesió social i de transformació col·lectiva. I en definitiva es tracta d'això, de la festa de les entitats i de la cultura popular, oberta com sempre doncs, a tothom que hi participa i que té aquest compromís dia rere dia.
0: A motiu d'aquesta diada, d'aquests dies, doncs, s'estan fent jornades de portes obertes als ateneus, casals, locals d'entitats, equipaments culturals, associatius, perquè la ciutadania pugui conèixer de prop la feina que fan les colles, els grups i les associacions. L'objectiu d'aquesta diada de l'associacionisme, que se celebra des de l'any 2015, és acostar als ciutadans, aquests ateneus i casals, casinos, orfeons, locals castellers o qualsevol mena d'equipament cultural gestionat per associacions, i convidar-los a entrar i fer-los partícips d'aquesta important tasca de difusió cultural que realitzen les entitats d'arreu del país. Una jornada que té el seu punt culminant en el dia 4 de juny, aquest passat dijous, on es va fer l'acte institucional.
2: I ho fem doncs, mitjançant dues iniciatives que impulsem des de la Direcció General. D'una banda, les portes obertes d'equipaments i entitats. Com sabeu, cada any ens convidem a totes les entitats a acostar a la ciutadania doncs, els seus equipaments, l'activitat que duen a terme, i hi haurà doncs, una vuitantena d'activitats doncs, arreu del país. I la segona iniciativa que duem a terme doncs, és l'acte institucional que cada any doncs, té lloc a un equipament associatiu diferent. Enguany, doncs, l'acollirà els Lluïsos d'Horta a Barcelona, una entitat de referència que més enguany doncs, fa el seu 160è aniversari, i en el marc de l'acte doncs, té lloc a lliurament per part de la consellera de Cultura de diplomes a les entitats que celebren aniversaris destacats. És la part central de la celebració, un reconeixement doncs, a aquesta tasca diària del teixit associatiu.
0: Aquest acte que es va fer dijous al vespre al Teatre dels Lluïsos d'Horta, una celebració que posa en valor el paper fonamental de l'associacionisme en la cohesió social, la transmissió cultural i la vida comunitària en el país. I ara, fins demà mateix encara, doncs un cap de setmana ben ple i atapeït d'aquestes jornades del Dia de l'Associacionisme Cultural.
1: El mans, la cultura que no surt als grans titulars, però omple carrers i places.
0: Canviant de tots, parlem dels Premis Preludi, que es van celebrar dissabte passat a la Garriga. Els premis que reconeixen les millors sardanes estrenades durant la temporada anterior. S'hi han presentat fins a 85 títols de 60 compositors i compositores diferents, després de diverses fases de concurs. I aquesta gran final, que us diem, ja es van donar a conèixer els guanyadors. La sardana galanesa d'Anna Abad es va imposar a la categoria Audiència després de les votacions populars.
3: I sí que voldria dedicar també aquest premi doncs, a la meva família, a tots els meus amics, a la meva parella, a tots. Òbviament en Lluís i en Jordi. Jo vaig començar ballant sardanes amb sardanes d'en Jordi Molina, tocant la tenora amb sardanes i solos de sardanes d'en Lluís Alcalà. Així que ha estat un plaer, jo ja em sentia guanyadora de compartir aquesta final amb mi i amb tots les restes de categories, així que també per tots vosaltres, moltes i moltes gràcies.
0: Pel que fa a la categoria musical jove, el premi va ser per País d'Atzur i Or, de Martí Delgado, confirmant l'empenta d'una nova generació de compositors que continua renovant el repertori sardanista.
4: Espero que o sigui, l'objectiu màxim d'això sigui que aprenguem una mica tots de tots. Com en aquest curt que sentíem, crec que deies tu que la música al final no és de ningú. La música que fem és gràcies a l'entorn en el que estem. No? Llavors al final és molt maco quan podem venir aquí i compartir la música. Per tant, també enhorabona a tots els finalistes i participants.
0: I el guardó de la categoria musical va recaure finalment en Joan Droguet per la sardana Quan no es troben les paraules.
5: Bé, doncs avui no em toca més remei que sí que trobar les paraules i són òbviament d'agraïment, primer de tot el jurat, els membres del jurat, per les seves consideracions. També voldria agrair i felicitar a la Som Sardana per aquesta nova edició dels Premis Preludi. L'organització, el format, la imatge, tot està cuidat fins a l'últim detall. I bé, al final, un premi musical no és com els concursos de carreres o de curses, on qualsevol de nosaltres pot determinar qui és el primer a arribar i, per tant, donar-li el premi guanyador. La música és molt més complexa. Crec que qualsevol dels nominats, qualsevol dels participants que van estar escollits pel tribunal podria ser mereixedor d'aquest premi. M'ha tocat a mi, estic molt honorat i molt agraït.
0: Amb aquesta sardana ens quedarem. Quan no es troben les paraules de Joan Drugueta, és la principal del Llobregat, tal i com es va poder sentir en aquesta final dels Premis Preludi.

0: Del contrabaixista de la Cobla Sant Jordi, Joan Droguet, hem sentit quan no es troben les paraules sardana guanyadora dels Premis Paludi en la categoria de Premi Musical.
1: Dissabtes a les 6, el Mans et desperta. 22a temporada.

0: Sense deixar l'àmbit de la Copa, seguim amb més coses al mans. Recordar-vos que ha començat la celebració de l'Aplec de Calella des de dimecres passat i fins demà mateix al Maresme. En aquest cas, per avui dissabte, hi ha concert amb la Copa Sant Jordi a partir de 6:45 del vespre al Passeig Manel Puigverd. Al vespre, doble audició de sardanes a partir de 10:00 amb el principal del Llobregat i la principal de la Bisbal. I demà diumenge, doncs, ja al Pati de l'Os, des de 10:00 del matí durant tota la jornada, tant matí com tarda, la Marinada, la principal del Llobregat, els Montgrins i la Bisbal aniran desfilant interpretant les 41 sardanes previstes per aquesta jornada. Una aposta, en aquest cas, que arriba ja gairebé als 100 anys, amb 98 edicions de l'Aplec de Calella, l'Aplec Pairal de Catalunya, i que fa gala també d'unes quantes de les millors cobles d'aquest país. Caral Pedemonte és la presidenta de l'Agrupació Sardanista de Calella.
1: Això és molt important perquè, al final, si tu vols exportar a fora del món de la sardana el teu aplec, has de posar coses de qualitat, no? I de sardanes n'hi ha de molts tipus, igual que molts tipus de música, i s'ha de saber destriar el gra de la palla. I, evidentment, que hi ha coses molt balladores que tenen qualitat i s'ha d'apostar per aquestes, igual que la música hi fa molt, no? Evidentment, qualsevol altre tipus de concert o d'acte on la gent balla, no hi haurà el mateix públic si poses un tipus de grups de música com els altres, doncs en el món de la cobla passa el mateix.
0: Avui i demà, per tant, traca final de l'Aplec Pairal de Catalunya. Aquests qui sentiu són La Coixinera, de Mataró, una formació que aquest dijous ha estrenat el disc Quanta Ballera, on hi trobem peces com aquest ball de pedretes. La Coixinera la podreu sentir avui en directe a Ivars d'Urgell.

0: I de balls, segurament no el de Badretes, però tants altres, ja us volem parlar. Avui dissabte a Lleida, el Segrià acull la cloenda de la Roda d'Esbarts Catalònia, una gran trobada de dansa tradicional que reuneix més d'un centenar d'infants i joves dansaires d'arreu del país. L'acte central es farà a la plaça de Sant Joan, on diversos esbarts oferiran una ballada conjunta amb copla en directe, amb una jornada pensada per compartir danses, convivència i cultura popular. La trobada l'organitza l'Esbart d'Arrel de Lleida amb el suport de l'Ajuntament i forma part d'aquesta roda d'Esbarts Catalònia, una iniciativa que promou les trobades entre grups infantils i juvenils de dansa tradicional durant tot l'any. Carles Solaní, que és el responsable de la Roda Catalònia.
1: Bé, la Roda d'Esbarts Catalònia és un projecte que va néixer sense ser projecte. Quatre esbarts de Barcelona vam veure que els nostres nanos feien molt poques ballades, dues a l'any, tres, quatre a l'any, i vam decidir organitzar-nos entre els quatre i fer una ballada, diguem, doncs, a cada entitat. A partir d'aquí se'n van entrar altres molts esbarts, la majoria de fora de Barcelona, i es va anar afegir gent, fins que ara som una pila d'esbarts que ho fem. Durant l'any els ensenyem a cada esbart una colla de balls, perquè tots els fem igual. Els coordinem, els ensenyem, si no tenen instrument de so, la fem instrumental, i tots ballem el mateix. És a dir, a la cloenda tots els esbarts ballen el mateix, cada grup amb el ball que li pertany, però tots, i a més ho fem amb música en viu.
0: A la cloenda, i posarà la música a la Copa Sabadell per fer ballar aquests més de 100, gairebé 200 nois i noies de diversos esbarts d'arreu de Catalunya que seran avui a Lleida.

0: I encara demà diumenge, en aquest cas a la Llavor del Prat de Llobregat, aquest centre autogestionat del Baix Llobregat, que acull una nova edició de l'Aplec d'Associacions Fem-ho de Traca, la trobada anual dedicada al ball participatiu d'arrel tradicional. La jornada reuneix entitats, músics, dansaires i persones vinculades al ball folk d'arreu del país amb l'objectiu de compartir experiències, debatre i sobretot ballar plegats. Ho explica la Clara Ribatallada, presidenta de Fem-ho de Traca.
1: Ens volem aplegar doncs, totes les entitats que formem part d'aquesta federació i també altres persones vinculades d'alguna manera al ball participatiu d'arrel tradicional, és a dir, balladors, balladores, músics i sonadors, persones que els agradi el ball folk o que vulguin descobrir què és, simplement. I és la trobada anual que volem fer més gran perquè ens anem trobant periòdicament al llarg de l'any, assemblees, grups de treball, però sí que un cop l'any ens agrada doncs, aplegar-nos tanta colla com puguem per treballar i debatre al voltant de què és això del ball participatiu d'arrel tradicional i també per ballar plegades, que és el que ens agrada més fer.
0: El programa començarà demà al matí amb tallers i tastets de dansa participativa a càrrec de diferents mestres, amb propostes que aniran des de danses occitanes fins a les contradanses angleses, les seguidilles de Lucena o bé les bolangeres. Després hi haurà un dinar compartit i a la tarda un debat obert sobre l'estat actual del ball participatiu d'arrel tradicional, les necessitats d'aquest sector i la gestió de les ballades populars.
1: Després fem un debat que es vol ser un espai de participació on puguem recollir tant les inquietuds i les necessitats de les entitats i de les persones vinculades al ball participatiu, com també debatre sobre l'estat d'aquesta activitat a casa nostra, això amb també amb idees de propostes de millora i de veure com podem gestionar millor les places quan es fan ballades participatives, etc.
0: Demà diumenge aquest aplec d'associacions que formen part de la Federació de Músics i Dansaires de Música Tradicional acabarà amb un sarau obert, una fórmula vinculada a la cultura folk i tradicional, on músics, cantadors i balladors compartiran música i dansa de manera espontània. Fem-ho de Traca es va constituir formalment com a federació ara fa 3 anys, però fa més d'una dècada que treballa per crear xarxa entre entitats i reforçar el sector del ball participatiu al país.
1: On sí que penso que s'ha fet un pas endavant és, per exemple, que puguem ser un òrgan d'interlocució amb l'administració pública o amb altres estaments, no?, per una mica representar el sector, que aquesta era una cosa que sí que abans de que ens formalitzessin com a federació, doncs potser no podíem exercir i llavors s'ha treballat bastant també en aquesta línia.
0: Demà diumenge, per tant, al Prat de Llobregat, a plec d'associacions, Fem-ho de Traca.
2: Catalunya Ràdio.
0: Sou al Mans, sou a Catalunya Ràdio, amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional, i ara us parlem sobretot d'aquest cap de setmana que ve marcat per Corpus.

0: Aquest cap de setmana, coincidint amb la celebració d'aquesta festa, són desenes de pobles i ciutats arreu del país que tornen a omplir carrers i places de catifes florals, una de les expressions més vives i participatives de la cultura popular i que, a més, aquest any està pendent de la proclamació com a Patrimoni de la Humanitat per part de la UNESCO. Avui dissabte, demà diumenge, sobretot, municipis com Sitges, el Garraf, la Garriga, el Vallès Oriental, Lleida, el Segrià, Reus, el Baix Camp, Caldes de Montbui, el Vallès Oriental, Santa Coloma de Gramenet, el Barcelonès o a Barcelona, i tantes d'altres es tenyiran de colors, flors i art efímer, gràcies a centenars de voluntaris i catifaires. Un any especialment important per al moviment catifaire, tal com explica la presidenta de la Federació Catalana que les agrupa, Vicenta Pallarès.
1: Nosaltres pretenem que arreu de Catalunya es conegui qui som, què fem i per què. Esperem que el desembre ens donaran el reconeixement de la UNESCO. I, evidentment, la festa central de tot aquest projecte passa pel dia de Corpus de cadascú, de cada el seu poble, que tots estem fent autèntiques meravelles.
0: A Sitges, al Garraf, més de 1.200 persones confeccionen una trentena de catifes amb prop de 370.000 clavells. A la Garriga, al Vallès Oriental, se celebraran 210 anys de la tradició catifaire amb 32 catifes i més de 250.000 clavells. A Reus, el Corpus commemora enguany els 700 anys de la primera referència documental de la festa. O Barcelona, que també viu intensament la celebració amb gairebé una trentena de catifes repartides pels diferents districtes, així com l'ou com balla i la tradicional processó festiva. Segons Pallarès, el moviment catifaire català mobilitza cada any centenars de milers de persones d'arreu del territori.
1: Nosaltres sí que tenim clar que hem creat un moviment social, cultural i artístic a l'entorn de la catifa de Corpus. Nosaltres ho tenim clar perquè nosaltres hem treballat 20 anys, 21 anys portem treballant això. I no tenim manera de que es constitueixin entitats que facin de pal de paller i per això és necessari tenir el reconeixement de l'UNESCO. Per què? Perquè serà una manera de que l'art efímer que nosaltres fem a Catalunya perduri.
0: A Lleida, les festes tradicionals de Corpus mobilitzen més de 150 voluntaris i nombroses entitats culturals i juvenils. A Santa Coloma Gramenet, els gegants i els traconaires tornaran a trepitjar les catifes florals aquest diumenge al vespre. I així, tants i tants exemples arreu del país. La Federació Catalana de Catifaires també està dedicant aquest any moltes de les seves creacions a Antoni Gaudí i Pau Casals, coincidint amb els homenatges als dos creadors catalans i més amb la catifa especial que faran aquesta setmana a motiu de la visita del Papa.
1: Tenim Gaudí, aquest any treballarem Gaudí i a partir de la tardor també treballarem Pau Casals. Són els dos personatges il·lustres els que nosaltres volem portar al món perquè també el coneixen i perquè també és una manera de rendir-los l'homenatge, no?

0: I ha marcat en aquesta festa, aquest cap de setmana, doncs una altra de les grans tradicions que torna a aparèixer arreu del país és l'ou com balla, una celebració singular, delicada, que combina aigua, flors i patrimoni. Una tradició que consisteix a fer ballar un ou buit damunt d'un raig d'aigua, d'una font, generalment ornamentada amb flors i elements vegetals, en claustres, patis i jardins d'esglésies, així com edificis històrics. Documentada des del segle XVII, l'ou com balla és una de les expressions més característiques del Corpus a Catalunya i aquests dies es podrà veure en espais emblemàtics, per exemple a Barcelona, com el claustre de la Catedral, el monestir de Pedralbes, l'Ateneu Barcelonès o la Casa de l'Ardiaca, però també en moltes altres poblacions del país, al Palau Marissal a Sitges, a Tarragona en diferents claustres i espais patrimonials, i ciutats com Girona, Lleida o Vic, que també s'hi mantenen diverses fonts guarnides. Tot plegat una tradició efímera, contemplativa, que acompanya les catifes florals i converteixen el Corpus en una celebració on el patrimoni, el simbolisme i la cultura popular van agafades de la mà. On ja van fer les estores, la setmana passada, ara celebren les enramades, és a Arbúcies, a la Selva, una celebració que combina carrers engalanats, passades nocturnes, atxes, danses, sardanes, concerts i sopars populars, un origen documentat a les enramades que ja remunta a l'any 1589. Una festa que ha anat evolucionant sense perdre els seus elements més característics, com la passada, la dansa amb la melodia de la góndola, o els tradicionals xotis i valsos que sonen després de cada recorregut. Aquest 2026, a més, els enramades estrenen una important reorganització de calendari després d'un procés participatiu, un referèndum, vaja, entre el veïnat. Les enramades es concentren des del passat dijous fins dilluns amb l'objectiu d'afavorir la participació i adaptar la festa als ritmes actuals, així aconseguint molta més gent en cada festa. Pere Garriga és l'alcalde d'Arbúcies.
1: I rectificar és de savis. Si això no funciona i va malament, escolta, si ho fem dos o tres anys i no va bé, escolta, serem molt tontos si ho mantenim. Aleshores, fem aquesta proposta perquè la gent prengui una decisió. Què vol, l'opció A, l'opció B, com fins ara, o intentant compactar aquests dies d'enramades aprofitant el diumenge que és festiu. I dues, sabent que això és una cosa que pot ser reversible si les coses no rullen i no funcionen, perquè al final, si el que fem és aconseguir que la gent marxi d'Arbúcies, també l'efecte contrari, d'acord? Per això la consulta popular vinculant, perquè és el poble qui té la paraula, el poble ha de decidir, la gent ha de decidir. I per això posem majors de 16 anys, perquè el jovent balla a la dansa, el jovent participa en els actes, el jovent surt a la nit a les passades, etc.
0: Durant aquests 5 dies, la vila acull concerts, espectacles infantils, havaneres, sardanes, balls, activitats juvenils i les tradicionals danses dels barris. Enramades que es tancaran dilluns amb una jornada conjunta dedicada als barris del Sorrall i a la carretera, amb el tradicional fi de festa a la plaça de la Vila. I a Sallent, al Bages, també celebren aquests dies les enramades. Durant tot el cap de setmana hi ha concerts, cercaviles, sardanes, havaneres, espectacles infantils i activitats esportives, però un dels moments centrals arriba demà diumenge amb el seguici festiu d'enramades amb geganters, bastoners, l'esbart, grallers i la copla rosaleda, a més de la tradicional trepitjada de catifes d'herbes aromàtiques. Les enramades de Sallent transformen una vintena de carrers i espais del poble amb guarniments elaborats pels veïns i veïnes, mantenim viva una celebració molt arrelada que combina creativitat, treball comunitari i identitat popular. I dijous, tot i la pluja, no va faltar a la plaça del Tabal de la Patum de Berga.

0: client, la gent superagradable. Tenim moltes ganes de veure pues, que és això com comença. M'he intentat informar el mínim possible perquè m'agafi de nou tot i bueno, pues, intentar reviure això com si fos un crio petit amb 29 anys.
1: Quan tenia 2 o 3 anys ja venia sobre el pare jo. O sigui, vinc a Patum des de ben petit. És un sentiment. Per mi és un sentiment, forma part de la meva vida ja. Si un any no vaig a Patum em falta alguna cosa, sempre ha sigut així.
2: Sempre que puc venir, estudio a Barcelona i sempre m'agafo amb exàmens, però aquest any m'ha anat bé i m'he pogut escapar.
0: És el primer cop, molt bon ambient, la gent superagradable.
3: Bueno, saltarem com puguem per la pluja, menys mal que tenim paraigües.
1: Si plou massa, els tors i cavallets no crec que surtin, perquè al cap i a la fi la vestimenta ja pesa i si ha de ploure, pues acabaran una mica xops. Però, bueno, si no salten d'hora, pues ho aplaçaran segur, però no crec que se canceli.
2: Bueno, estem pendents de veure de la pluja si para i que pugui arrencar el més aviat possible.
4: Els bergadans pot caure al món, però la Patum es fa. Es fa sempre. Plogui o no plogui.
5: Aquestes són algunes de les declaracions que va recollir a la plaça la nostra companya d'informatius Natia Dell a la primera Patum completa d'aquest corpus i creiem que ja diuen molt més del que puguem explicar nosaltres. Així doncs, que Berga, el Berguedà, aquest cap de setmana són les darreres grans jornades de Patum amb els actes centrals d'una de les festes més emblemàtiques del país i, recordem-ho, patrimoni de la humanitat. Avui dissabte, passada matinal a les 11, passada de tabals i masses, guites i gegants vells a la tarda pels carrers de la població. La jornada també inclou sardanes amb la Cobla Berga Jove, concerts a residències i lliurament de títols de patumaires d'honor. I demà diumenge, últim dia de festa amb coets i passada matinal, missa major amb la interpretació de la missa patumaire, la Patum de lluïment al migdia, més sardanes i una nova Patum completa a la nit, quan acabi una de les ballades de sardanes més sorprenents amb la Berga Jove a la plaça Viladomat, que tancarà les celebracions d'enguany.
6: Cada dissabte a primera hora, el país sona a mans.

I d'aquesta manera tanquem el Mans. I hem estat amb en Diego Monroy, el muntatge musical, la Mònica Muñoz, de la producció, i Quim Rullant, qui us parla. Marxarem encara més petomaires. Si voleu veure com acaba tot plegat, com us explicava fa un moment, el vostre lloc és a les 5 del matí, a la ballada de sardanes, que us dèiem, després de la completa de demà diumenge. Quan soni aquest Corpus a Berga, de Marià Miró. Ara és amb la Salvatana. Gràcies per ser-hi una setmana més. Ens retrobem demà i el proper cap de setmana aquí al Mans, a Catalunya Ràdio, amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional. Bon cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona, coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
2: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
1: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
2: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Barqués, amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
1: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
2: Amb la Nit dels Ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
1: Lleó 14 a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
3: Tota comunitat necessita un cor.
4: Un cor? Per què?
3: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
4: I reforçar la identitat?
3: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
5: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
6: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
7: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts més escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar...

0: les parts que els interessen.
1: Bueno, a la seva manera. Jo, la causa ja no és secreta. En el moment que Jonathan Andic va ser detingut, la magistrada va aixecar el secret de les actuacions.
2: I també vam entrevistar el divulgador científic Pere Estupinyà, que acaba de publicar el llibre Què quiere ser de mayor? Una excusa per parlar sobre la quarta edat i també de l'augment de l'esperança de vida que s'espera les pròximes dècades.
3: En realitat, la nova etapa no és la quarta. La quarta ja la teníem. La nova és la tercera.
0: Tu quants anys diries que viuràs, Pere?
3: Jo, per la meva genètica, que és convencional, però pels meus hàbits de vida, que estan bé, i pels progressos de la medicina, doncs a la millor puc arribar als 93 o als 94. Per dir algo, si tu penses, jo penso, que possiblement viure estar als 94 o 95, i en, possiblement en qualitat, com a mínim, estar als 87, 89 o més, dius, ei, me queda molt de temps per davant. I no sóc només jo, perquè jo t'he dit, jo tinc una genètica convencional, però si algú, perquè m'he dit algunes coses i, bueno, hay genes buenos y genes normales o malos, saps? Però algú que tingui una, bueno, una bona genètica i us cuida i tal, pensa que al 2074 se calcula que hi haurà 200.000 centenaris a Espanya. Ara n'hi ha 16.000. És a dir, hi haurà, és el sector demogràfic que més creixerà en les pròximes dècades. O sigui, tenim una expectativa de vida molt més gran.
2: I a la jugular, amb el Joan Callarissa, vam recordar un d'aquells videoclips una mica pujat de to que ens van marcar molts l'adolescència, el Gipsy de la Shakira, acompanyada d'un famosíssim tenista.
0: El protagonista d'aquest videoclip, a banda de Shakira, és Rafa Nadal, amb un episodi molt tòrrid.
4: Exacte.
0: Entre ells dos.
4: Exacte. Molt tòrrid. És que realment jo vaig haver de recuperar el document... Ai, el documental, el videoclip.
0: Vas tornar a mirar el videoclip, eh?
4: Home, no em vaig perdre l'ocasió de tornar a mirar aquest videoclip perquè la cançó, me recordo, quan va sortir m'agradava. I, clar, vaig descobrir que això és soft porn. És a dir, o sigui, és absolutament soft porn. Se passen tot el videoclip fent petting. O sigui, en quin moment mos va aparèixer que això era light. O sigui, no té res de light.
0: Estava en Piqué aquí, a Shakira?
4: Clar, és que això és aquí un gran tema. En principi, el videoclip del Waka Waka se grava una mica després.
0: O sigui, és més o menys l'inici de la relació amb Piqué, o potser una mica abans?
4: Una mica abans.
2: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també ho podeu fer a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
5: Bon dia.
2: Als cinemes arriba una nova versió de He-Man i los Masters de l'Universo.
6: When you hold the magic sword, what do you say?
7: By the power of Grayskull.
6: Go on.
7: I have the power!
6: Now you're ready.
5: Nicolas Galitzin encarna la nova versió del príncep Adam, cridat a l'aventura per la mítica espasa del poder que ha estat 15 anys perduda, tot plegat per salvar el regne d'Eternia de les mans del malvat Skeletor.
2: I encara als cinemes, Backrooms.
5: La pel·lícula de terror protagonitzada per Renate Reinsbeth, Chiwetel Ejiofor i Marc Duplass ens presenta el propietari d'una botiga de mobles que descobreix una dimensió amagada d'espais liminals infinits al soterrani de la seva tenda.
2: I el TNC a la sala Tallers, Inventari de fugues.
5: L'espectacle multidisciplinari parteix del manual d'escapologia d'Antonio Pau i reflexiona sobre la necessitat d'escapar de les imposicions de la vida moderna. Tot plegat dirigit per Judit Pujol. Avui a funció a les 7 del vespre.
2: Bon dia, Sònia Dolofeu.
8: Molt bon dia, Marina.
2: Si encara no has anat a dormir o bé si t'acabes de llevar, et fem tres propostes que avui són per la comarca de la Selva, la primera, la festa de les enramades d'Arbúcies.
8: És una celebració tradicional d'arrels medievals i una de les festes més importants de l'any per als veïns i veïnes d'Arbúcies. Se celebra sempre per Corpus i se'n diferencien dues parts, les catifes de flors i la festa dels barris. La paraula enramada prové de l'ornamentació amb branques i rames que es posava davant de les cases creuant d'un costat a l'altre del carrer. Avui dia, els veïns continuen engalanant els carrers amb catifes de flors, però també hi han incorporat altres materials com el paper o el plàstic i competeixen entre ells per guanyar el premi al més original, al millor disseny i a la millor catifa. I a la nit, cada barri pren el protagonisme amb cercaviles, balls i música, com si fos la festa major. Avui ho faran acompanyats de la Copla Montgrins i la Copla Jove de la Selva, que tocaran sardanes.

0: un xotis i un vals.
1: I podem dinar o sopar al restaurant Saps Què de Sant Hilari Sacalm.
0: Situat al carrer Doctor Morales, número 23, a tocar de la plaça de Cal Ros i de l'església de la Mare de Déu dels Dolors. Un restaurant modern, acollidor i sense grans pretensions, on fan cuina mediterrània amb plats actuals i suggeriments de temporada i de la casa. Va obrir portes fa 4 anys i la líder del projecte és l'Eva Cornellà, filla i veïna de la població de Sant Hilari. I podem tastar la piruleta de gamba, el tartar de salmó amb crema de mango, el pop a la brasa amb cremós de patata, els ous trencats amb gules i gambes, els porros confitats, els peus de porc desossats amb bolets i salsa de tòfona blanca o el caneló de rostit de pollastre, de postres, colant d'avellana, torrija de crema de limoncello o pastís de formatge. El preu mitjà per persona és d'uns 30 euros, obert només els caps de setmana, de divendres a diumenge, de la 1 del migdia a les 4 de la tarda i de les 8 del vespre a les 11 de la nit.
1: Música.
2: En sa camí adequat.
1: Perquè si som per Sant Hilari, podem anar al concert de Tomeu Penya.
0: A partir de les 8 del vespre, als jardins de Can Rovira, enguany en Tomeu celebra 45 anys com a cantautor sobre els escenaris i ho vol festejar com toca, amb una gira fent concerts que es converteixen en una gran festa on repassa la seva trajectòria musical i els seus èxits que han marcat tant la seva vida com la dels seus fans, però també amb alguna de nova. No perd l'humor ni les ganes de continuar brindant noves cançons per sorprendre el públic. Fa 2 anys que el David Vilafranca va publicar el seu últim disc dels 30 que té, titulat Sa vida són dos dies, que recull un ampli ventall d'estils musicals, temes que parlen del camp mallorquí, els pagesos, la terra, els pobles i els costums de la gent de l'illa. Un concert molt especial avui a Sant Hilari, compartint escenari amb Guillemino, al Perifèria Cultural. Si hi voleu anar, encara queden entrades, es poden comprar entre 13 i 21 euros a la web del festival.
1: Arribarem a les 7 amb la cançó Fora Vilera de l'últim disc de Tomeu Penya, que avui actua al Perifèria Cultural a Sant Hilari Sacalm. Nosaltres ara tornem al suplement.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 6 de juny del 2026, fins i tot els que no som creients, els que ni tan sols hem estat batejats, els que hem crescut allunyats de les formacions religioses i sense cap entorn on la fe hagi tingut mai cap transcendència, no podem dir que la visita del Papa a Barcelona no ens toqui de prop. Suposo que té a veure amb l'obvi interès periodístic, amb l'indubtable herència cultural cristiana que portem a dins després de 2.000 anys d'hegemonia i també amb la revifada d'una espiritualitat postmoderna que és refugi davant l'individualisme, les pantalles i els populismes. Només cal veure la iconografia del nou disc i de la gira de Rosalia per entendre-ho. Més enllà de qüestions de fe, que cadascú porta com pot i com vol, la visita del Papa és d'aquells esdeveniments que deixa petjada. Perquè, a banda de ser un cap d'estat, amb tot el que això implica, també és de les poques veus a nivell global que sap confrontar de manera intel·ligent amb Donald Trump. Sense que se'l pugui acusar de progressista, una etiqueta que a l'Església sempre té un punt de diabòlic, és una figura pragmàtica que assenyala les injustícies i desplega un discurs humanitari amb la immigració. Ja veurem què diu el Congrés dels Diputats en el discurs previst per dilluns. Potser alguns dels qui enyoren el nacional catolicisme s'enduen alguna cleca. Després, el Papa ja viatjarà cap a Barcelona, avui aterra a Madrid, on a Barcelona hem hagut de suplicar, esperem, que faci servir més el català del que estava previst en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, i també en l'acte de Montserrat. De debò, algú pensava que no hi hauria cap reacció davant del menysteniment a la llengua d'Antoni Gaudí en la visita del Papa? Tot ha canviat molt des que va començar a construir la Sagrada Família l'any 1882, des que es va començar a construir, però hi ha una cosa que és inamovible, i és que, malgrat tot, el català continua sent la llengua del país. Ha patit desgast, com la façana de l'edifici de Gaudí, però manté l'encant, i estaria bé que algú faci veure al Papa, o als seus intermediaris, que el més normal a Catalunya és parlar en català, perquè els símbols no són només qüestió de fe. Som el suplement i tenim Esperit Sant.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: El Papa Lleó XIV es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església espanyola durant el seu viatge oficial a Espanya, que comença avui a Madrid.
2: Sí, dimarts arribarà a Catalunya i no se sap encara en quin moment del viatge, si serà a Madrid o a Barcelona, es reunirà amb aquestes víctimes.
0: Avui reunió de sindicats de docents per concretar la vaga que faran dimarts, coincidint precisament amb l'arribada del Papa a Catalunya.
2: La trobada que es farà aquesta tarda també busca refer la unitat sindical. Ahir la vaga de mestres i professors va tenir un seguiment del 30%, segons el govern, una xifra que el sindicat majoritari USTEC eleva fins al 80%.
0: Un espectacular incendi que va començar ahir a la tarda ha calcinat l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda.
2: Els bombers han treballat tota la nit per extingir el foc que va provocar una gran columna de fum visible des de bona part del Vallès Occidental.
0: Avui es fa una macroenquesta ciutadana per saber quin suport tindria una vaga general pel dret a l'habitatge.
2: L'organitza la Plataforma per una feina i una casa dignes que plega sindicats i col·lectius de tot tipus. 1.500 voluntaris s'han mobilitzat per fer la consulta arreu de Catalunya.
0: Resposta pública del Barça a través del president Rafa Juste als tuits de l'Atlètic de Madrid. Albert Benet, bon dia.
3: Bon dia. Juste els qualifica de molt mal gust i remarca que l'educació ha d'estar sempre per sobre de tot.
0: El rival de Florentino Pérez a les eleccions de la presidència del Madrid, Enrique Riquelme, fa públic el nom de Jürgen Klopp i el seu entorn el desmenteix pràcticament a l'acte.
3: Riquelme avança que si guanya les eleccions de demà, el seu director esportiu, Raúl González, contactarà amb Klopp perquè sigui el pròxim entrenador i des de l'entorn del tècnic alemany de seguida van assegurar que Klopp no té cap intenció per ara de tornar a entrenar.
0: La penya força el tercer partit dels quarts de final de la CB contra el Baskonia i avui és el torn del Barça.
3: Victòria del Joventut, 82-63, de Maura de guanyar el tercer i definitiu partit a la pista del Baskonia per jugar a les semifinals. Aquest vespre a les 9, el Barça de guanyar a la pista de Luka Murcia per accedir a les semis.
0: Jofre Genué, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, bona hora.
0: Què ens espera aquest cap de setmana, Jofre?
4: Doncs temps de juny, és a dir, que tornem a la normalitat, fins i tot amb unes temperatures una mica per sota, tot i que s'aniran recuperant, aniran pujant. Els costarà potser una mica més avui que no pas demà. Demà sotarà més, amb un ambient més calorós. De fet, començarem la setmana que ve amb una calor que tornarà a intensificar-se, però que durarà poc perquè de cara a dimarts tornaria a afluixar. Una mica de munt i avall als termòmetres, amb una jornada avui dissabte que comença amb núvols. Hi ha hagut algunes petites pluges, un litre i mig, al Constantí, a la zona del Tarragonès, Baix Camp. Sobretot núvols aquest matí a la façana litoral al prelitoral, també algunes boies a la Catalunya central. Tot això ha d'anar esqueixant-se a mig matí i migdia, i per tant el sol a partir de llavors podria imposar-se bastant amb grans clarianes, però sempre amb la presència d'alguns núvols que puguin fer una mica de guitza i que el sol doncs no acabi de lluir o de dominar completament. I a la tarda, a més, esperem nuvolades amb alguns petits ruixats, no pas com fa un parell de dies, però sí que a la tarda entre la zona de l'Urgell, Solsonès, Cerdanya, Berguedà, punts de l'extrem sud del Ripollès, Lluçanès, també a prop de la zona del Montseny. Aquestes àrees, doncs, a partir de primera de la tarda, però sobretot més aviat segona meitat de la tarda, hi ha posat algun petit xàfec o algun petit patac d'aigua.
5: Avui, el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia, Muriel Marc, Núria Orriols, Olga Ruiz i Jaume Clotet. A les 10 vindrà la mama de Roma, l'hora negra de Maica Navarro. Avui també ens visita Mònica Terribas per recordar la figura d'Arcadi Olivera, 5 anys després de la seva mort. El recordarem a l'economista acompanyats de dos dels seus fills, el Bernat i l'Arnau Oliveres. En un matí de dissabte en què reunirem a taula joves devots que esperen nerviosos l'arribada del Papa a Barcelona, avui que ens visita una catalana que ha fet realitat el somni americà. Ara fa un any la Núria Graham va emigrar als Estats Units per guanyar-se la vida fent música, amb 5 àlbums sota el braç i més de 10 anys de carrera a Catalunya. L'artista, de mare catalana i pare irlandès, va deixar enrere un debut prometedor quan encara era menor d'edat. Ara, a les portes dels 30 anys, Núria Graham torna al suplement per explicar-nos com li va aquesta aventura americana. A més, avui, pantalles i cor amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez i acabarem amb el Pep Noguer parlant de préssecs d'Ordal.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
6: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
7: Aquest supercap de setmana a Lidl estalvia l'engròs amb els nostres productes XXL. Ara en format estalvi, salmó fumat per 6,99. T'estalvies un 32%. I amb Lidl Plus, pit de pollastre per 5,29 al quilo, t'estalvies un 10%. Lidl, val la pena.
1: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
8: A finals del segle XIX, una disputa científica va remoure les teories sobre l'evolució. Els treballs de Francis Galton, el cosí de Darwin, sobre els mecanismes hereditaris, van acabar provocant una escissió entre els seus deixebles que no es va resoldre fins a inicis del segle XX. Va ser una disputa molt dura que va enfrontar la comunitat científica. En parlarem en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3CAT.
1: Vanguardia, amb Enric Calpena, aquest dissabte a les 3 de la tarda. El suplement, amb Roger Escapa. L'informatiu del suplement.
0: El Papa Lleó XIV comença avui el seu viatge apostòlic a Espanya. Recordeu, dimarts arriba a Catalunya i en aquest viatge per l'Estat el pontífex es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals comesos per membres de l'Església.
2: El Vaticà va confirmar aquesta informació ahir al vespre. Segons indica el comunicat, la trobada ha estat organitzada per l'Església Espanyola i se'n facilitarà més informació posteriori per respecte a les víctimes, la seva voluntat i la seva privadesa, diu. Aquesta és una petició que havien demanat diverses víctimes de la pederàstia en el si de l'Església. El Papa ha defensat reiteradament una política de tolerància zero davant els abusos i considera essencial escoltar les víctimes per prevenir casos nous. Avui, aquí al suplement, a partir de les 8 del matí, saludarem Miquel Hurtado, víctima d'abusos a l'Escolania de Montserrat, per parlar-ne.
0: Avui a 11:15, el Papa Lleó XIV aterra a Barajas, a Madrid. El pontífex inicia una estada plena d'actes multitudinaris a la capital espanyola, com la vetlla amb joves a la plaça de Lima d'aquest vespre o la missa de Corpus a la plaça Cibeles, que tindrà lloc demà al matí. Només entre els actes de dissabte i de diumenge es preveu que hi assisteixin 1 milió de persones. Des de la capital espanyola, Cristian Roldán, bon dia.
9: Bon dia. Lleó XIV trepitjarà l'aeroport de Barajas a 11:15, 15 anys després de l'última visita d'un papa a l'Estat. Durant els primers compassos, les autoritats espanyoles rebran el pontífex al Palau Reial de Madrid, on se sentirà el primer discurs de Lleó XIV en aquest viatge. El següent discurs públic del papa ja el pronunciarà al vespre a la trobada que farà amb els joves a 9:15 a la plaça de Lima, on s'espera que hi assisteixin més de 500.000 de persones. Es tracta del segon acte més multitudinari que farà Robert Francis Prevost a Madrid. El plat fort arribarà diumenge al matí amb la missa del del Corpus a la plaça de Cibeles, on la quantitat d'assistents podria fregar el milió de persones. Totes dues places ja estan encerclades amb tanques per gestionar el control d'accessos i plenes de bastides. També s'han instal·lat una setantena de pantalles gegants per facilitar que el públic pugui seguir l'acte. Es tracta de la primera visita de Lleó 14 a un estat europeu des que va ser escollit papa i el viatge té un cost aproximat de 25 milions d'euros.
0: A Barcelona, la figura del papa arriba també a les botigues de souvenirs de prop de la Sagrada Família. Des de fa dies s'hi troben samarretes, tasses, gorres, articles de tota mena amb la imatge de Lleó 14 i en paral·lel al Corte Inglés també ven el marxandatge oficial de la visita.
2: Sí, la majoria d'establiments ofereixen marxandatge no oficial amb records commemoratius de tot tipus, des de bosses a clauers o sotagots. Els articles oficials es poden trobar només al Corte Inglés i la majoria dels clients que els compren són turistes, com l'Olivia de Miami.
10: He comprado maravillas, he comprado un denario, hemos comprado un rosario, el abanico para soplarnos, ¿qué otra cosita? Una gorra.
2: Entitats de comerciants com Barcelona Oberta o Comertia no preveuen que la visita del papa impliqui un augment de les vendes.
0: Els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical la reuniran avui a la tarda per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del papa a Barcelona, i per refer la unitat sindical. Això després del no rotund dels docents al preacord. Ahir la vaga a totes les aules de Catalunya va tenir un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons la USTEC, Maria Costa.
11: Prop de 15.000 mestres i professors segons la Guàrdia Urbana van participar ahir a la manifestació unitària de Barcelona en contra del preacord. Després del no rotund, la portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, va topar amb xiulets dels docents.
12: Realment us vull parlar des del cor. No és un paper fàcil el que tinc jo ara aquí dalt d'aquest escenari. No ho és.
11: I ràpidament els representants de la resta de sindicats van sortir a l'escenari per donar-li suport, un gest que es va interpretar com d'unitat sindical. La USTEC reconeix que els sindicats han de refer ponts i acordar quines són les prioritats de les demandes i la CGT torna a demanar el cessament de la consellera Esther Niubó i fins i tot apunta directament a la continuïtat del govern. La trobada d'aquesta tarda ha de servir per tancar els serrells de la vaga de dimarts que ve, apuntar si també n'hi haurà dimecres i confirmar si els sindicats tornaran a anar del tot a la una.
0: Els bombers han treballat tota la nit amb una desena de dotacions per extingir del tot l'incendi d'indústria que hi va cremar l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, i que no va causar ferits.
2: L'incendi es va declarar a 3:45 i els bombers el van donar per controlat passats 9:15 del vespre. El foc va provocar una gran columna de fum i va afectar la planta de 20.000 metres quadrats d'aquesta empresa situada al polígon Torre del Rector. Va calcinar completament la nau i va obligar a evacuar naus pròximes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. La zona de producció de Montesa Onda no està afectada, diuen, i ara s'investiguen les causes del foc.
0: La Fiscalia demana a la jutgessa que ordeni una reconstrucció dels fets al camí on va morir el fundador de Mango, Isaac Andic.
2: El Ministeri Públic ha demanat a la jutgessa de Martorell, que investiga la mort d'Andic, que ordeni una reconstrucció dels fets per aclarir les causes de la mort amb l'únic investigat pels fets, el fill de l'empresari, Jonathan Andic. La Fiscalia ha demanat diverses diligències d'investigació, entre les quals aquesta possible recreació al lloc dels fets, perquè el fill expliqui in situ les circumstàncies de la caiguda del seu pare a Montserrat, al camí de les coves de Salnitre, a Collbató.
0: El president espanyol Pedro Sánchez diu que no sabia res de les maniobres de Leire Díez per boicotejar investigacions judicials que l'afecten. Enmig de l'escàndol generat pels detalls del cas, Sánchez assegura que no hauria avalat mai aquest tipus d'accions i el jutge Santiago Pedraz descarta de moment demanar a l'Agència Tributària Informació Econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025 i ha restringit la petició de la Guàrdia Civil al PSOE. Madrid, Àngels Lafuente.
13: Lluny d'esquivar la polèmica, Pedro Sánchez ha volgut sortir al pas de l'escàndol del cas Leire Díez i ho ha fet sense esperar les preguntes dels periodistes. Ha entrat de plena al tema i ha estat contundent. No en sabia res del que feia i desfeia l'exmilitant socialista.
14: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez.
13: Arguments que ni de bon tros convencen el PP. Miguel Tellado insisteix que Sánchez ho dirigia tot.
15: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista bajo las órdenes del número uno del PSOE.
13: I a l'àmbit judicial, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, no ha fet cas a la petició de la Guàrdia Civil i descarta, per ara, demanar a l'Agència Tributària informació econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025. Sí que demana aquesta informació al PSOE sobre factures i dades del personal autoritzat per fer gestions. També vol saber de quins comptes van sortir els pagaments que va rebre Leire Díez.
0: Aquestes últimes hores, per cert, la Moncloa ha desmentit rotundament que Sánchez s'hagi trobat amb Leire Díez, això després que en una llibreta de l'exmilitant socialista s'hi trobés una anotació que posava reunió amb les inicials PS. Encara la crònica política, en ple conflicte amb Gabriel Rufián, Esquerra engega avui la maquinària interna per tenir-ho tot a punt per si Pedro Sánchez prema el botó de l'avançament electoral. El partit aprova aquest matí el reglament per poder confeccionar les llistes de cara a les eleccions generals que, si no s'avancen, tocarien l'estiu de l'any que ve. Marta Corbalan.
2: El Consell Nacional d'Esquerra aprovarà avui el reglament intern mentre s'activa el compte enrere per decidir si Gabriel Rufián tornarà a ser o no el candidat al Congrés. Ell vol repetir, però posa com a condició poder envoltar-se d'un equip de confiança a la llista, és a dir, poder triar els altres candidats. Això, però, topa amb el reglament del partit, que deixa clar que els candidats els escull la militància. Jordi Albert, el portaveu adjunt dels Republicans al Parlament, en declaracions a l'hemicicle de 3cat.info.
16: La nostra organització sempre s'ha fomentat a partir d'un principi, i és que ens tria la militància. Per tant, crec que les cartes estan molt clares i damunt de la taula.
2: El portaveu d'Esquerra està convençut que dins les files del partit tothom té clar que el país està per sobre dels interessos personals.
16: Jo crec que els companys i companyes d'Esquerra Republicana tenim molt clar que per damunt de tots nosaltres hi ha el bé col·lectiu i l'interès del país. Per tant, els nostres projectes personals no hi tenen cabuda.
2: Tot i que la direcció d'Esquerra vol que Rufián torni a ser el candidat, el clima s'ha anat enrarint i fa temps que xoquen les dues parts. Rufián aposta per teixir una candidatura electoral unitària amb altres partits d'esquerres, cosa que no comparteix la direcció republicana. Per seguir aprofundint en aquesta aposta, Rufián farà un acte el 19 de juny a València amb Mònica Oltra de Compromís.
0: La plataforma per una feina i una casa dignes organitza avui una macroconsulta ciutadana per tot el país per saber si la gent està disposada a donar suport l'any que ve a una vaga general pel dret a l'habitatge, Sara Riera.
17: Fa temps que aquesta plataforma treballa per aglutinar sindicats, entitats i col·lectius de tota mena disposats a organitzar una vaga general pel dret a l'habitatge. Han fet molta feina de base amb comitès territorials i ara aquesta macroenquesta ha de ser una mica el termòmetre que mesuri si de debò hi ha quòrum ciutadà per fer una vaga general l'any que ve. El sindicat de llogateres hi està implicat activament. Carme Arcarazo, portaveu.
18: O sigui, són més de 2.000 persones que estan disposades a picar portes, a anar a parlar amb gent. És a dir, no és anar a una manifestació de manera relativament passiva, sinó que és passar a l'acció. Es tracta d'anar a parlar amb aquella gent a qui mai se l'escolta i intentar convèncer de que ara el que toca és una vaga general.
17: El motiu és evident, una crisi de l'habitatge galopant, sumada en molts casos a salaris baixos i tot plegat en un context d'augment de preus.
0: Avui els treballadors de Nissan es tornen a mobilitzar, faran una manifestació pel centre de Barcelona per rebutjar la presentació de l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 211 persones.
19: La majoria són treballadors del centre de recanvis del Prat de Llobregat i també es veu afectada la plantilla de l'àrea de tècnica i compres de la zona franca. Mentre que l'empresa automobilística japonesa argumenta causes productives, econòmiques i organitzatives per rebaixar el nombre de treballadors, des dels sindicats afirmen que les plantes són viables i que l'empresa prepara un tancament encobert. Raúl Locón és el delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat de Llobregat.
20: No té ni motius econòmics ni productius, perquè són viables. És un tema purament organitzatiu. És una falta d'aposta per Nissan a Catalunya. Això ja ve del tancament de fàbrica fa 4 anys i ho tenim clar. Això ho fan ara i el que ara quedi de zona franca en uns anys continuaran igual. Volen treure tot a Catalunya.
0: I a Collserola, avui, caminada popular en contra del tancament del parc per la pesta porcina. Veïns, farts de la situació i comerciants amb pèrdues de fins al 70% de la recaptació es mobilitzen contra una gestió que consideren incoherent, David Àngela.
21: Veïns que confessen saltar-se les restriccions i que qüestionen la gestió que en fa el Departament d'Agricultura.
22: Agafa pel bosc perquè és molt més curt. Tenim un bus fantàstic que passa cada hora i 20 minuts, doncs no n'hi queda un altre.
23: Salgo cada dia con Milka. Nunca hay jabalíes en la muntanya. Veo jabalíes enfrente de casa.
24: N'hi ha que són de molt incongruents, com per exemple que no podem anar a caminar pel bosc, però en canvi sí que podem transitar pel barri i agafar els nostres cotxes.
25: No serà que això del tema dels porcs senglars sigui per causa d'una mala gestió de l'administració, que no han controlat la quantitat d'animals.
21: I comerciants amb l'aigua al coll. Lola Serrat és la responsable de la gelateria Wala de Vallvidrera.
26: No puja ningú. Aquí tenim a Casa Trampa, que també està amb el 50% com a molt. Racó de Collserola i el Pigot, que també han tingut que treure ja 5 treballadors. Jo tinc 3 persones treballant i és insostenible.
21: Ni el govern ni el Departament d'Agricultura s'ha pronunciat sobre aquest desafiament, sobre aquesta caminada convocada per aquest matí.
0: A la crònica internacional, Vladimir Putin descarta reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky perquè creu que no servirà de res. El mandatari rus també ha deixat clar que la guerra d'Ucraïna només acabarà quan Rússia aconsegueixi els seus objectius. Cristina Solies, des de Moscou, bon dia.
1: Bon dia. El president rus no vol trobar-se cara a cara amb el líder ucraïnès. No hi veu cap sentit perquè sospita que Kiev ho utilitzaria per frenar l'avanç de l'exèrcit rus. Putin assegura que no posarà fi a la guerra fins que obtingui la victòria, que va més enllà de la conquesta de tot el Donbass i que passa per la pràctica rendició d'Ucraïna.
3: Pel que fa a les hostilitats, sens dubte acabaran un cop hàgim aconseguit els objectius que ens hem fixat.
1: Zelensky creu que amb aquesta resposta Putin demostra que no té intenció de fer passos cap a la pau.
4: Malauradament, la part russa torna a triar la guerra. Tothom ha sentit la resposta d'avui. Crec que molts al món s'han decebut per aquesta resposta.
1: Putin no estava disposat a cedir en res quan tenia la iniciativa al front, ni tampoc ara que el seu exèrcit pràcticament no avança. Zelensky espera convèncer tant les elites i els ciutadans russos com els seus socis occidentals que, si ningú l'atura, Putin lluitarà fins al final.
0: Diumenge, tot això, hi haurà trobada a Londres dels dirigents del Regne Unit, Alemanya i França amb el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky. Els aliats li volen fer costat després que Putin s'hagi negat a mantenir converses directes amb ell. Des de Brussel·les, Bruno Fortemires.
5: Hola, bon dia. Tot i les carbasses de Putin a Zelensky, les grans potències europees ho proven pel seu compte i estenen la mà al president rus. Ho ha dit el canceller alemany Friedrich Merz.
6: Per la part europea no ens faltaran ganes de parlar. El que falta és la voluntat del president rus d'entrar en la conversa. La nostra oferta hi és.
5: El president francès Emmanuel Macron creu que una reunió entre Putin i Zelensky seria el millor escenari.
7: Je pense que c'est une bonne initiative.
8: Penso que és una bona iniciativa i és bo que les negociacions puguin reprendre's. Sempre hem defensat les negociacions directes entre Ucraïna i Rússia. Són ells els qui poden aconseguir un alto al foc i un acord de pau.
7: Qui peuvent batir a la France et le feu i un plan de paix.
5: I assegura que Ucraïna ha de redactar el seu propi pla de pau amb Rússia, sense que ningú l'obligui a res. Però Macron reclama el seu lloc a la taula. Si hi ha converses amb Moscou, apunta que en algun moment a Europa també hi haurà de seure, perquè hi haurà en joc, diu, la seguretat de tot el continent.
0: A Cuba, reaparició pública de l'expresident cubà Raúl Castro i a l'Havana en un acte d'homenatge pel seu 95 aniversari. És la primera vegada que se'l veu en públic des que la justícia dels Estats Units el va acusar d'haver abatut, ara fa 30 anys, dues avionetes d'exiliats cubans.
2: Castro va aparèixer acompanyat del president cubà Miguel Díaz-Canel i representants del govern i del partit. Durant la cerimònia, Díaz-Canel va defensar l'exmandatari, va qualificar les acusacions nord-americanes de maniobra contra Cuba. També va assegurar que l'illa vol mantenir una relació de respecte amb els Estats Units, però va advertir que respondrà amb fermesa davant qualsevol agressió.
0: I una fuga d'oxigen obliga els astronautes de l'Estació Espacial Internacional a refugiar-se a les seves respectives naus i preparar-se per una possible evacuació ordenada per la NASA. Al cap de dues hores ja els han dit que podien tornar al seu lloc habitual.
2: L'agència espacial russa Roscosmos ha informat que s'han detectat dues fugues, una de les quals ja ha estat reparada. També ha assegurat que no hi ha cap risc per a la tripulació i els sistemes de l'estació espacial. Les fugues fa mesos que hi són i fins ara Roscosmos s'encarregava de mitigar-ne parcialment els efectes. Tot i que aquest tipus d'episodis no són habituals, la NASA ha advertit que l'aparició d'esquerdes al mòdul rus que es va posar en òrbita l'any 2000 preocupa les dues agències. Recordem que actualment a bord de l'Estació Espacial Internacional hi ha quatre astronautes nord-americans i dos de russos.
0: Són els The Cure, un dels reclams d'aquesta Primavera Sound, segona nit de primavera amb els The Cure que han causat sensació en un dels festivals més nostrats de casa nostra. Des del Parc del Fòrum, Marc Ruiz.
27: Després d'una petita estona, amb sons llunyans de tempesta i un salt nocturn estrellat al fons de l'escenari, Robert Smith ha sortit de bambalines aixecant els crits de milers de fans que omplien la gran esplanada mentre començaven a sonar els primers compassos d'Alone, del darrer disc de The Cure, Songs of a Lost World. El públic havia arribat al Primavera Sound a reviure un ritual com ja havien fet el 2012, on qui els guiava és una ànima extremadament sensible, capaç de baixar-nos als inferns poblats dels nostres propis dimonis, però també de crear les cançons més alegres que es puguin recordar, com Friday, I'm in Love, o Just Like Heaven, o com Pictures of You, segona cançó del concert, i fins i tot High, del disc Wish, que ha sonat just després. després. A la pantalla del fons, un contrapicat en blanc i negre del líder de The Cure feia pensar en la portada del single Boys Don't Cry, cançó que tancava el concert després de 2 hores i mitja i 27 temes, curt si ho comparem amb les més de 3 hores i 36 cançons del 2012. Però la nit no s'ha acabat aquí. Pink Panthers ha reivindicat el seu espai i ha omplert com mai l'escenari de les graderies. Tot era ple, inclosos els accessos i qualsevol element arquitectònic proper. La cantant de Bath ha remarcat el que era obvi, que l'han col·locat en un escenari massa petit, però és un manposat, ha dit estoicament, i tot seguit ha arrencat una sessió imparable de dance, pop, drum and bass i garage que farien vermellir Skrillex, que estava actuant a l'altra punta del festival. Cançons com Stateside, Girl Like Me o, sobretot, Boys Alia han acabat de fer esclatar l'olla a pressió en què s'havia convertit un escenari massa petit per aquesta gran estrella i les seves coreografies.
9: L'informatiu del suplement.
10: El meu amor dins el punt floreix el maig fins a juny.
11: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltessin. Una abraçada.
12: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
13: Amb motiu de la visita del Papa a Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
14: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
15: El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
14: Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
15: Que hi podria, no? Se n'encarregava de dir: alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
14: El divan, el valor de la conversa.
15: El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens: d'això no en pots parlar.
14: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
9: L'informatiu del suplement.
0: Primera resposta oficial del Barça a aquells tuits que va fer l'Atlètic de Madrid la setmana passada amb ofensa del club blaugrana. Es lamenta el president interí Rafa Juste enmig d'un mercat de fitxatges amb molta tensió entre els dos clubs, ja no només per Julián Álvarez, sinó també per altres jugadors que poden interessar tant al Barça com a l'Atlètic de Madrid, com Bernardo Silva o Marc Cucurell. Albert Benet, bon dia.
16: Bon dia. Rafa Juste va enviar un missatge clar al club matalasser. Va ser en la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
28: Pues de molt mal gust. De molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot i, per tant, continuar donant aquest exemple des de jo el primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva, i així ens ho farem.
16: I a Madrid, demà és dia d'eleccions a la presidència. L'última promesa electoral l'ha feta Enrique Riquelme, el rival de Florentino Pérez, que assegura que la seva aposta per la banqueta és Jürgen Klopp i que, si guanya les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González, contactarà amb el tècnic alemany. L'entorn de Klopp, però, l'ha respost ràpidament dient que aquestes declaracions són molestes i que Klopp, per ara, no vol tornar a entrenar. Riquelme ja va fer dues promeses electorals, ja va prometre els fitxatges de Haaland i Rodri sota firma notarial, mentre que Florentino Pérez va anunciar el retorn de Mourinho a la banqueta, a més d'avançar que presentarà una oferta de 150 milions d'euros per un jugador que es dona per fet que seria l'extrem del Bayern, Olise. Victòria de la Penya contra la Baskonia, 82-63, i això vol dir que hi haurà tercer i definitiu partit als quarts de final del play-off pel títol de l'ACB. L'equip verd-i-negre iguala l'eliminatòria i, per passar a les semifinals, haurà de guanyar demà la pista de l'equip basc. Així en parlava el jugador del Joventut, Ricky Rubio.
29: El primer partit, el que ens va fallar, va ser l'últim quart, ens va bloquejar la zona. Avui no ha sigut així. També jugar a casa o fora és diferent, no? I, bueno, ara intentarem, pues, aprendre tots els errors que hem fet durant la temporada fora de casa i són 40 minuts.
16: Un Ricky que encara no té decidit si seguirà un any més a la penya.
29: La veritat és que estic pensant en que acabi la temporada, que baixi tot, fer un reset, parlar amb la família, que això és molt important, veure com ho han vist ells també, perquè jo puc tenir una visió i que la meva família tingui una altra, no? I ara mateix jo no sóc l'únic que decideixo si segueixo o no, sinó és juntament amb la meva família, tinc dos fills i és la meva prioritat ara. Sí, jo crec que sí, que ho he pogut compaginar bé, però s'ha de preguntar, s'ha de veure, s'ha de valorar també.
16: Demà, Baskonia Joventut de Badalona per decidir qui passa a les semifinals. I aquest vespre, a les 9, el Barça està obligat a guanyar la pista de Luka Murcia per aconseguir-ho, per classificar-se per les semis. El Murcia es baixa de Julius, que haurà de passar pel quiròfan. I també avui, Madrid-Tenerife, l'equip madridista també ha de guanyar per accedir a les semifinals. També en bàsquet d'aquesta matinada, els Knicks de Nova York estan a dues victòries de l'anell de l'NBA després de guanyar els Spurs de San Antonio per 104-105. Els Knicks dominen les finals per 2-0 i ara la sèrie es trasllada al Madison Square Garden de Nova York. I el Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens a la segona divisió A de futbol després de guanyar el Madrid-Castella per 3-0 i aixecar el 2-0 que tenien en contra.
17: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són 2:15 del matí.

0: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, això són els meus ídols. Avui, capítol dedicat a Mishima, Blai, Mercè, Olga Balos. Bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
0: Serem
1: bon dia.
0: Molt poc objectius
2: avui.
0: Perquè sí, el David, des de fa una pila d'anys que col·labora amb nosaltres i posar un tros de fang, doncs ja mira, pell de gallina amb aquesta cançó.
1: Sí. Tot va venir perquè l'altre dia ens vam creuar amb el David, no?, amb un programa, i vam dir-li, escolta'm...
2: És que no, clar,
1: com pot ser?
2: Encara no havíem fet cap ídols de Mishima.
1: Sí. Ella ens va proposar que li dediquéssim a Miley Cyrus, no li hem fet cas, i hem dit, no, el dedicarem a Mishima.
0: Una banda que va començar a cantar en anglès.

0: Com sona, eh? Això com sona de llunyà i de marcià i de diferent, eh?
1: Finals dels 90, eh?
0: Sí, sí.
1: Diria que és...
0: No, si no, Mishima va començar el 2000.
1: Això, 2000, sí,
0: és molt fàcil
1: perdó,
0: perquè cada...
1: És veritat,
0: només, només has de saber quin any és per saber quants anys fa que Mishima està en actiu. O sigui, fa 26 anys.
1: Doncs això és, de, és veritat. L'any 2000, Lipstick Traces, primer grup, ai, primer disc del, de Mishima cantat en anglès. I en aquella època, clar, és de la mateixa generació d'altres grups com poden ser Love of Lesbian, Sidoní, etc. I tots van començar gravant discos en anglès.
0: I ara i, podríem dir que tots canten en català.
1: I tots canten en català.
0: El Santi o... Balmés està a punt de fer un disc en solitari en català.
1: Sí, i és curiós perquè va ser l'any 2005 que tots van publicar el seu primer disc o en català o en castellà. Tots van fer, els tres grups van fer el canvi a una altra llengua.
2: Cert, clar i breu, segurament la cançó més bonica per dir t'estimo en català.
3: Tan cert.

0: I ara us podeu posar els anells. Uf. I jo us declararé...
1: Quanta gent s'ha casat amb aquesta cançó, eh?
2: Sí, sí, sí, moltíssima. Jo crec que aquesta i la d'Oques Grasses...
3: Quina d'Oques Grasses? La gent es casa amb Oques Grasses?
0: T'estimo molt. No, com, sí.
3: Ho dius en
1: no,
3: sèrio?
1: T'has sortit de dins, eh? Tu amb Oques Grasses no et casaries ni que fos per casar-te amb Mick Jagger, eh?
3: En sèrio? Que la gent es casa
0: tu a quina Catalunya
3: grasses?
0: Vius?
3: No ho sé. A la...
1: Va, tira.
4: Tan cert com que tu i jo som altres.
1: Parlar de Mishima d'alguna manera també és parlar de Manel, perquè són amics, són coetanis, tot i que Mishima va venir una mica abans, no?
0: Sí.
1: I fins i tot s'han versionat els uns als altres.
0: Han compartit mànager, també, i jo crec que hi va haver un dia, el 2010, que va canviar tota la història, d'alguna manera. L'Ordre i Aventura, a la Sala Apolo, el presenten, els Mishima, i apareix, per sorpresa, Manel. En un moment en què Manel, de transició entre primer disc i segon, feia poc que Manel havia acabat gira al Palau de la Música, va ser la reaparició de Manel, abans del 10 milles per veure una bona armadura, i crec que tot, la gent que hi era allà va al·lucinar. Jo recordo que jo no hi era, i vaig veure el vídeo l'endemà, i vaig tenir el que es diu ara FOMO, no? Com pot ser que... Per què no hi vaig anar allà a veure els Manel fent aquesta versió del Cercle Hebreu? I realment és... Tots dos són història del pop, i si vols hi pots posar aquí també Antònia Font, i tenim el triangle que va dibuixar el pop dels primers anys del segle... de la primera dècada del segle XXI.
3: Sí, i a més, Mishima, jo crec que quan van fer el canvi al català, el 2005, ens van ensenyar amb molts dels que havíem crescut escoltant només música en anglès, que també podíem connectar amb música en català, i això va ser un pas molt, molt valent, la veritat.
0: El truc a casa, recollir les fotos i pagar la multa, que em sembla el millor títol per parlar de la maduresa d'una persona. Ara ja trucar a casa i seria enviar un WhatsApp a casa.
1: Envellit.
0: Sí, enviar un WhatsApp a casa.
3: Però bueno, també lletres costumbristes que parlen de coses del dia a dia. Es pot fer música amb això.
1: Ha anat mutant la llengua, tot i que de seguida van adoptar el català i s'hi van quedar per sempre, però també la banda, no? Perquè va començar amb una banda que s'assembla poc a l'actual ja, no només per la pèrdua recent del Marc Lloret, sinó també perquè doncs, hi ha hagut altres canvis, no? De la Fe i les Flores Azules, després...
0: L'Òscar de la Fe...
1: L'Òscar de la Fe tocava la bateria a l'inici de Mishima. Mm-hmm. Vull dir que tot ha anat canviant i després podem recórrer alguns dels grans singles com L'Última Ressaca.
0: No penso tornar...

0: Aquesta és la vostra llista i no m'hi penso ficar. Jo he de confessar que si alguna banda he vist més vegades en directe deu ser Mishima. Si no els he vist 40 vegades, no els he vist cap vegada. I em sé el setlist de memòria. I últimament m'enfado amb el David, ho denuncio des d'aquí, perquè a vegades, o sigui, enllacen normalment dues cançons, que és el Quin ha begut amb l'última ressaca. Sí. I hi ha bolos en què salten aquestes dues cançons. I jo m'enfado molt amb ell quan ho fa. Perquè per mi, bueno, és un moment d'eclusió del concert. I el Quin ha begut, no sé si és que li he de preguntar si és que li està agafant mania o no.
1: El Quin ha begut, en el seu moment, a mi em va semblar que era la millor cançó pop, que era la cançó pop perfecta en català que s'havia fet, que no s'havia fet mai una cançó així. Després, amb els anys, he deixat d'escoltar-la. Però en aquell moment vaig al·lucinar. És que jo crec que el set, encara... el set tota la vida, que és el segon disc en català de Mishima, és el millor disc
0: per mi també ho és.
1: De Mishima.
0: Tu de què creus que parla del Quin ha begut? Perquè aquesta al final és la gràcia de la cançó, no? Que no saps ben bé si parla...
1: Mira, Quin ha begut. És que és fantàstic. El Quin ha begut és aplicable a tot, no?
2: Sí, sí, és una gran metàfora de tot.
1: A l'amor, a l'alcohol...
2: A l'alcohol, les addiccions...
0: Jo crec que parla de l'amor, en realitat.
2: A l'adrenalina, tot, el directe...
0: Bueno, la gràcia de la cançó és que tu pots aplicar on vulguis, no?
2: Sí, sí, és la gràcia del pop, també.
1: Sí, sí, no, clar, qui s'ha enamorat una vegada, no? Es passa la vida... buscant tornar-se a enamorar. A mi em va fer molta gràcia quan va sortir l'última ressaca, perquè dic, mira, ja la resposta és la resposta al Quin ha begut.
0: N'hi ha diverses, eh? És a dir, l'alcohol també forma part de les cançons.
1: N'escoltarem una altra després.
2: Sí. És que l'alcohol... Bueno, hi ha tota una història, també, de com es viu la nit, no? I això Mishima també ho tracten a les cançons. Mm-hmm.
1: Els bars que van sortint, també.
2: Sí, anomenen bars, no?
1: Sí, sí. Vull dir que el Kentucky, no?
2: El vinilo.
1: El vinil, sí, sí.
2: Vull dir que hi ha tota una crònica, també, nocturna, no? A través de les lletres de Mishima.
1: I és curiós perquè Mishima ja té la categoria de referent. Vull dir que no... Ja fa molts anys que actuen i que van amunt i avall. Hi ha grups que ara mateix estan a la primera divisió del pop en català que els han homenatjat, com per exemple el Ginestar.
3: Sé morir, sé viure, sé fer pondre el meu sol, sé fer mal, soc de vidre, soc guspira, estel i carícia.
1: Soc guspira, estel i carícia. Això...
2: Clar, és una menció directa
1: a aquesta cançó de Mishima.
4: La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi.
0: A mi del David m'agraden moltes coses, però també el registre vocal que té, que és capaç de posar greus i aguts.
2: Sí, té uns greus increïbles.
0: Mm. Però en canvi, quan parles amb ell, no te n'adones.
2: No, també cal dir que intenta fer molts falsets en alguns temes. Sí. Potser el falset és el que pitjor li surt.
0: Doncs,
2: perdó, eh?
0: Doncs a mi m'agrada molt.
2: Ostres, a mi em costa una mica el falset,
0: hi ha el David? Hi ha algun gall, però ja li compres. És a dir, i que tingui un registre vocal... tan alt, no? Tan divers, doncs no sé, crec que li dona moltes possibilitats també a la banda.
1: Aquesta cançó va ser un encàrrec del Canal 33 pel programa Ànima, que presentaven el Toni Puntí i la Viviana Bellver, i crec que ho van fer molt bé, i ja la van fer servir doncs, també per incloure la Aurda i Aventura, crec que era el disc de Guspira, Estela, Carícia, i s'ha convertit també en un himne, no?, aquesta cançó també, de Mishima.
2: Hi ha molts temes que tenen com una part que és com molt, allò que es diria, molt cantàbile, no? O sigui que el públic pot contribuir la cançó, no? Fins i tot alguns passatges del Mar Llorec, no? Al final s'han convertit en... La gent les canta, no?, en els concerts, i això també és un encert de Mishima, no?, de com connectes amb el públic, no? Jo

0: Aquesta cançó és la preqüela de l'última ressaca i de Qui no ha begut. Aquí s'explica tot. Us heu d'imaginar el David Carabén de petit, a casa seva, el seu pare, Armand Carabén, exdirectiu del Barça, l'home que va portar el Cruyff a Barcelona, la seva mare que ens acaba de deixar, des d'aquí un record per ella, fent unes festes que no s'acabaven mai, on hi podien desfilar el mateix Cruyff, el Neskens...
1: Com devien ser, aquelles trobades,
0: i tanta gent, la crem de la crem de Barcelona de l'època. Sí, sí. I fins i tot que anaven allà i li deien, posa'm més gin, David. Clar, imagina't com ha de créixer el David, que al final doncs, ha fet aquestes cançons, ha obert una cocteleria a les Corts, no? I s'ha dedicat a la música. És una rockstar, no?

0: El Gente Joven a la tele, és una crònica, crònica costumbrista, és una foto, no?, de casa seva.
1: I la fusió de dos universos,
0: sí, el, del Barça,
1: el dels Països,
0: no?,
1: Baixos, també, no?, i el de, sí, Catalunya, perquè també, entre les coses, si Cruyff acaba venint al Barça és perquè la mare del David, en Pau descansa des de fa molt poc, evidentment era holandesa i també hi havia una relació que van teixir especialment amb la dona del Johan.
2: Mm-hmm. Tu imagina't, Roger, a casa teva, unes festes, i demanar-li al teu fill, posa'm més gin.
1: Sí, no. Han canviat, els anys han canviat. Sí. També a casa dels meus pares no hi feien aquestes festes.
2: No, a casa dels meus tampoc.
1: Sí, mare mestra, pare que venia a bicicletes, vull dir, les festes eren d'una altra mena en aquest cas.
0: Bueno.
1: Va, amb què acabem, Olga?
0: Doncs acabem amb Només som amics, que és un dels darrers temes que han registrat Mishima.

0: El títol correcte és Només amics. És una versió del Somber, no sé com pronunciar mai aquest nom, i és una de les darreres versions que han publicat Mishima, que cada any en fan una, i crec que és una, bueno, no sé, pot ser una manera també de recuperar noves influències o buscar-ne, seguir fent girar la roda, no?, del que és la música, no?, de ficar-te en un estudi, de buscar influències noves, de retrobar-te també com a grup, no?, i entendre cap on vols anar, també després de 26 anys, clar.
1: Estan preparant disc, vull dir que serà una gran notícia també el dia que surti, i tant de bo sigui tan reeixit com els anteriors.
2: I tant.
1: Blai, Mercè, Olga Ábalos, avui aquest capítol dedicat a Mishima. Moltes gràcies, una abraçada.
2: Gràcies. Gràcies.
1: Ara tornem al suplement.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
4: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu
5: Esclat. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: Per tu, que quan surt el sol busques cada raig, i per tu, que estàs, ai, que em despatx, gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. L'alvocat madur, ara a 4,75 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
7: 300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
8: una cullerada de silenci,
9: dos reflexos de llum,
10: 5 quilos de cadira
11: i, si convé, 150 grams d'ulleres.
12: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
13: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
14: Contes, novel·les, poemes, cançons...
13: Ciutat Maragda, cada dissabte a 1:00 PM, amb David Guzmán.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passen 3 minuts de 7:45. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
15: Bon dia.
1: El papa Lleó XIV es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església Espanyola durant el seu viatge oficial a l'Estat.
15: Un viatge que comença avui a Madrid i dimarts seguirà a Barcelona, però de la trobada amb víctimes no se'n sap res, ni quan, ni amb qui, ni a on. El Vaticà informarà, diu en un comunicat, a posteriori.
1: Els sindicats d'educació es reuniran avui per concretar les protestes de la vaga que faran dimarts.
15: Que coincidirà amb la visita del papa i amb les proves d'accés a la universitat. La trobada que es farà aquesta tarda també busca refer la unitat sindical després del no rotund a la consulta de l'USTEC sobre el preacord amb el govern.
1: Calcinada de dalt a baix l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda.
15: Després d'un incendi espectacular ja controlat en què els bombers han treballat tota la nit per extingir-lo.
1: La fiscalia vol que Jonathan Andic torni a Collbató per fer una reconstrucció de la caiguda del seu pare.
15: L'objectiu seria comprovar des del lloc dels fets la versió del fill del propietari de Mango i resoldre algunes de les incongruències entre les seves declaracions i com va ser exactament aquesta caiguda.
1: En parlarem avui a les 10 amb la Maica Navarro, com sempre a l'Hora Negra, la Maica Navarro avui al suplement en qualitat de mama de Roma. Fons de la Moncloa descarten cap trobada entre Pedro Sánchez i Leire Díez.
15: Després que hagi transcendit informació del sumari, concretament d'una llibreta personal de Díez en què apareix una anotació, reunió amb P.S. Sánchez ahir es va desmarcar de les maniobres de Díez.
1: Vladimir Putin descarta reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
15: Creu que no serviria de res. Demà hi haurà trobada a Londres dels dirigents del Regne Unit, Alemanya i França per fer costat a Zelensky.
1: Reapareix l'expresident cubà Raúl Castro en públic.
15: Va ser ahir a l'Havana en un acte d'homenatge pel seu 95è aniversari i per primera vegada des de l'acusació dels Estats Units per haver abatut dues avionetes d'exiliats ara fa 30 anys.
1: Avui es fa una macroenquesta ciutadana per saber quin suport tindria una vaga general pel dret a l'habitatge.
15: Organitza la plataforma per una feina i una casa dignes que plega sindicats i col·lectius de tot tipus. 1.500 voluntaris s'han mobilitzat per fer aquesta consulta arreu de Catalunya.
1: I avui en aquest informatiu sentirem també els de Cure, que han fet vibrar el públic al Primavera Sound.
15: Han estat un dels caps de cartell juntament amb Pink Panthers i avui última jornada del festival.
1: Els esports play-offs, la penya força el tercer partit contra el Baskonia als quarts de final pel títol de la Lliga CB.
15: I en futbol el Sabadell es classifica per jugar a la final del play-off per l'ascens a segona després de guanyar el Madrid-Castella per 3-0.
1: Ara entenc els crits ahir a quarts d'11 a casa. aquells brams. A veure, els diaris. Marina Alaminos, portades, imatges dels docents i del Primavera Sound.
2: No era pels diners, és el titular de l'Ara que acompanya la imatge dels professors reunits a l'Arc de Triomf de Barcelona rere una pancarta on s'hi llegeix ja ha guanyat la dignitat educativa. A la part superior de la portada, el titular destacat de l'Ara, Sánchez es desvincula del cas Leire. Mai ho hauria tolerat. Tant a La Vanguardia com al periòdico, en canvi, les fotografies centrals són, ara ho dèiem, del Primavera Sound, a La Vanguardia l'actuació de The Cure, que allunya la tempesta i el periòdico fotografia del públic gaudint dels concerts, la festa que torna al Primavera. Pel que fa als titulars, en un sentit molt diferent, a La Vanguardia

0: que deixa aquest titular. L'èxit del viatge del papa es mesura per com toca el cor. I a l'ABC, al centre de la portada, un dibuix de Lleó XIV somrient, i els lectors del diari que li donen la benvinguda és al voltant d'aquesta imatge, d'aquest dibuix tot de lectors que, en poques frases, expliquen què suposa per ells la visita del pontífex.
1: Marta Ferrer, anys i anys per molts anys, avui bufarà 87 espelmes Jaume Aragall.
2: Es va introduir en el món de la música com a cantant de l'Escolania de Santa Maria del Mar de Barcelona i s'ha acabat convertint en un tenor de llegenda. Ha interpretat les òperes més conegudes en grans teatres com el Liceu i l'Escala de Milà i ha rebut la Creu de Sant Jordi.
1: 56 espelmes, Xapi Ferrer.
3: I al final, jo crec que ens oblidem una miqueta de que hi ha molts equips que els agradaria estar aquí. Si el Barça està...
2: Va ser el lateral dret del Barça durant gairebé una dècada, va formar part del Dream Team i es va retirar al Chelsea. Com a entrenador ha dirigit el Córdoba i el Mallorca i des de fa uns anys el podeu sentir com a comentarista als mitjans de comunicació.
1: I 59 espelmes, Pol Giamatti.
4: You know, Mr. Coons, for most people, life is like a henhouse ladder, shitty and short.
2: Va començar la carrera com a actor secundari en diverses produccions fins que als 2000 li van arribar els papers protagonistes. Ha estat nominat dues vegades als Oscars i ha guanyat 3 Globus d'Or per la minissèrie John Adams i les pel·lícules Barney's Version i The Holdovers.
1: Vida social. Aquests són Goril·les, avui posaran el punt final a aquesta edició del Primavera Sound.
2: Després que ahir actuessin The Cure, Addison Rae i Skrillex, avui serà el torn també de DXX i My Bloody Valentine. Els concerts arrenquen avui al Parc del Fòrum a partir de 4:45 de la tarda. Diumenge sense drama,
1: avui m'ho prenc amb calma. Els Catarres animaran el públic del Festivalot de Girona.
2: Compartiran l'escenari de l'Auditori de Girona amb Miqui Núñez, Alfred Garcia i Núvols amb Nadons a partir de les 10 del matí en diferents sessions al llarg del dia. Encara es poden comprar entrades per 15 euros. Perquè fora plou
1: i se m'han passat les hores. I els tiets celebraran la Patum de Berga.
2: Juntament amb Mamaduixa seran els encarregats de posar a banda sonora a les barraques a la plaça Cim d'Estela a partir de les 9 del vespre. L'entrada a tots els concerts és gratuïta.
1: El TNC a la sala Tallers, inventari de fugues.
2: L'espectacle multidisciplinari parteix del manual d'escapologia d'Antonio Pau i reflexiona sobre la necessitat d'escapar de les imposicions de la vida moderna. Tot plegat dirigit per Judit Pujol. Avui a funció a les 7 de la tarda, les entrades es poden comprar per 24 euros.
1: I pels més futbolers, cap de setmana amb una cita al Panenka Fest.
2: L'esdeveniment dedicat a la cultura futbolística omple l'antiga fàbrica Estrella d'Am en una segona edició plena d'activitats, xerrades i sorpreses. Tot per convertir-se en un punt de trobada per gaudir de podcast, jocs, humor i totes les intrahistòries de l'esport. S'hi pot passejar a partir de 11:45 del migdia i l'entrada és gratuïta, però s'ha de reservar prèviament a través del web de la revista.
1: 4 minuts per les 8 del matí és l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula El testimoni.
5: Un noi va tenir una parella amb qui compartien un gat. Ella estava més entusiasmada que ell amb la idea. El gat se'n va adonar i des del primer moment va tenir clar a qui entregaria tot el seu amor. El noi no tenia la condició de trencacors i la conseqüència lògica es va manifestar. Van partir peres. Per a ella, el gat ja no era el gat. S'havia convertit en un recordatori pervers del seu despit sentimental i li van colomar la bestiola. El noi, amb el felí voltant per casa, va acumular més aventures. Per motius diferents, totes van fracassar. Darrere de cada llit que quedava meitat orfe, de cada raspall de dents oblidat al lavabo i de cada cançó que et feia rebobinar en el temps, només resistien el gat i la seva mirada insondable. L'última ruptura havia estat la més dolorosa. Aquesta vegada era a ell, a qui li havien fet miques al cor. El terra del pis havia quedat cobert de mocadors impregnats de substàncies poc edificants. El gat va maldar per fer-se un lloc enmig del desgavell. Va trobar l'auxili d'un tamboret erm i es va quedar contemplant aquell subjecte deprimit. Des del tamboret havia vist passar totes i cadascuna de les ex del seu amo. I el gat, pensant que ell en aquests anys tampoc havia aconseguit estimar-lo, va decidir que seria el següent a tocar el dos.
6: El suplement, amb Roger Escapa.
5: el Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
6: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
7: 39 dies de competició, 48 seleccions, 100...

0: 4 partits.
1: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
2: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
1: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
0: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
1: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?
2: El Mundial al Club de la Mitjanit a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
0: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
1: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
4: Música.

0: Blaine Esta, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Amb Belen Sebastian i aquest tema titulat It Only Takes One Lion. La banda de Glasgow ha fet aquesta cançó per acompanyar la selecció escocesa de futbol de cara al Mundial que comença aquest dijous. Feia 28 anys que Escòcia no es classificava per a un Mundial de futbol i enguany també se'n compleixen 30 del primer disc de Belen Sebastian, que per cert actuaran a Barcelona aquest proper mes de juliol.
0: De Shakira a Belen Sebastian. Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Dissabte 6 de juny del 2026, fins i tot els que no som creients, els que ni tan sols hem estat batejats, els que hem crescut allunyats de les formacions religioses i sense cap entorn on la fe hagi tingut mai cap transcendència, no podem dir que la visita del Papa a Barcelona no ens toqui una mica de prop. Suposo que té a veure amb l'obvi interès periodístic, amb la indubtable herència cultural cristiana que portem a dins després de 2.000 anys d'hegemonia, i també amb la revifada d'una espiritualitat postmoderna que és refugi davant l'individualisme, les pantalles i els populismes. Només cal veure la iconografia del nou disc i de la gira de Rosalia per entendre-ho. Més enllà de qüestions de fe, que cadascú porta com pot i com vol, la visita del Papa és d'aquells esdeveniments que deixa petjada. Perquè, a banda de ser un cap d'estat, amb tot el que això implica, també és de les poques veus a nivell global que sap confrontar de manera intel·ligent amb Donald Trump. Sense que se'l pugui acusar de progressista, una etiqueta que a l'Església sempre té un punt de diabòlic, és una figura pragmàtica que assenyala les injustícies i desplega un discurs humanitari amb la immigració. Ja veurem què diu el Congrés dels Diputats en el discurs previst per aquest dilluns. Potser alguns dels qui enyoren el nacionalcatolicisme s'enduen alguna cleca. Després, el Papa ja viatjarà cap a Barcelona, on hem hagut de suplicar, esperem, que faci més servir el català del que estava previst en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i també en l'acte a Montserrat. De debò algú pensava que no hi hauria cap reacció davant del menysteniment a la llengua d'Antoni Gaudí en la visita del Papa? Tot ha canviat molt des que va començar a construir la Sagrada Família, des que es va començar a construir l'any 1882, però hi ha una cosa que és inamovible. Malgrat tot, el català continua sent la llengua del país. Ha patit desgast, com la façana de l'edifici de Gaudí, però manté l'encant, i estaria bé que algú faci veure al Papa o als seus intermediaris que el més normal a Catalunya és parlar en català, perquè els símbols no són només qüestió de fe. Som al Suplement, i avui tenim més que mai Esperit Sant.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: A aquesta hora, s'enlaira direcció Madrid. Des de l'aeroport de Fiumicino a Roma, l'avió que porta el Papa cap a l'estat espanyol. Primera aturada a Madrid, segona aturada dimarts a Barcelona i després les Illes Canàries. Jofre Genué, què tal? Bon dia.
2: Bon dia i bona hora.
1: Quin temps farà aquest cap de setmana a Catalunya?
2: Pensava que em l'has de preguntar per quin temps es trobarà en el vol el Papa.
1: Home, el vol suposo que plàcid.
2: Sí. Bueno, potser una mica de turbulències a l'arribar a Madrid, perquè hi ha un petit front, però no és molt poc actiu, per tant, ni això. Bé, avui núvols. Ja estàs veient per la finestra, suposo que el cel està ben tapat. De fet, això passa una mica arreu del país, però se n'hi han esqueixant i fins i tot a migdia podrien haver-hi una mica d'estones de sol, però no acabaran d'esvair-se del tot, els hi costarà, de fet. Per tant, això ajudarà que continuem amb aquestes temperatures contingudes, més de juny o fins i tot una mica per sota. Avui costarà que el Tarnot arribi als 30 a les zones més càlides, potser cap al Pla de Lleida, que és on a la tarda pot fer una miqueta més de sol. I bé, en general, pendents una mica d'algunes precipitacions aquesta tarda, no pas generals, però malgrat s'obrin clarianes a partir de migdia, creixeran nuvolades i entre Montseny, Guilleries, Serra Transversal i sobretot el Prepirineu, seguint aquest ordre al llarg de la tarda, risc d'alguns ruixats o d'algunes petites tempestes, per tant, de cara al vespre, més aviat ubicades entre el Solsonès, el Urgell, sobretot Berguedà, sud del Ripollès, Lluçanès, aquestes àrees, de manera local, això sí, però podria haver algun petit d'aigua amb una certa intensitat. Demà farà més sol i les temperatures pujaran més.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Com expliquem a aquesta hora, surt des de l'aeroport de Fiumicino a Roma l'avió que ha de transportar el Papa cap a Madrid. Aterrarà a Barajas cap a quarts d'11 del matí i serà al llarg d'aquest cap de setmana a Madrid. Dimarts viatjarà fins a Barcelona i després ja enfilarà camí també cap a les Canàries. Pràcticament una setmana amb un dels elefants a l'habitació que teníem i finalment sembla que, sense tenir-ne gaires detalls, s'ha resolt. I és que el Papa Lleó XIV ha decidit reunir-se amb víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església espanyola en el seu viatge a l'Estat, que comença, com diem, avui a Madrid. Ara bé, el Vaticà no ha explicat exactament amb quines associacions es reunirà, ni quan, ni com, ni on. En un comunicat breu assegura que només donarà informació després d'aquestes trobades a posteriori. Segons informa la Santa Seu, la trobada amb víctimes d'abusos ha estat organitzada per l'Església espanyola i justifica el gran secretisme que l'envolta pel respecte a la privacitat de les víctimes. Aquests últims dies, algunes associacions havien criticat no haver tingut resposta a les peticions al Vaticà per trobar-se amb el Papa. El Miguel Hurtado és un dels primers denunciants dels abusos a l'Església, concretament és supervivent d'abusos a Montserrat. Miguel Hurtado, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Saps amb qui i on es reunirà el Papa els propers dies?
3: No, és un gran misteri. Dintre del moviment, de la xarxa d'activistes, ningú té cap informació de qui pot ser les víctimes amb qui es reunirà. Llavors això doncs, demostra el perfil no, de les persones amb qui es reunirà el Papa, que seran víctimes individuals, i no supervivents que tinguin un perfil activista, públic, reivindicatiu, de pressió, perquè és un perfil més incòmode per al Vaticà i per la jerarquia espanyola i catalana.
1: De fet, tu havies demanat una reunió amb el Papa. Em consta, has tingut resposta?
3: No, personalment no he tingut cap resposta per part del Vaticà. A mi personalment no em venia molt de gust tenir una reunió amb el Papa. L'única raó per la qual la vaig demanar és quan em vaig assabentar que dintre de l'itinerari papal, en aquest viatge a Catalunya, doncs estava la visita a l'abadia de Montserrat, que és la zona zero de la pederàstia clèrica a la Catalunya, i a més és una institució que a dia d'avui es nega a reparar i indemnitzar les víctimes d'abusos que van sofrir en la institució. Llavors em va semblar que era incoherent, no?, que el Papa donés a Catalunya un discurs a favor de l'ètica, de la moral, i al mateix temps beneís una actitud per part de l'abadia de Montserrat molt hostil cap a les víctimes i que ha retraumatitzat i fet molt mal.
1: En qualsevol cas, et sembla una bona notícia que faci aquest pas i es reuneixi amb víctimes d'abusos per part de l'Església Espanyola, encara que, com expliques, segons el que dius tu, són víctimes seleccionades amb un perfil no tan activista com pot ser el teu?
3: Home, jo crec que la qüestió és quin és l'objectiu de la reunió, què es vol aconseguir. Jo crec que quan el Papa, com a líder global de la institució, va als diferents països, un dels objectius hauria de ser esbrinar com s'estan fent les coses. No? Si els seus bisbes, si els seus subordinats estan afrontant de forma correcta un dels majors problemes que té l'Església Catòlica, no? Que són els casos d'abusos sexuals infantils. Llavors, si es reuneix amb víctimes individuals que li explicaran la seva història, però que no li donaran la informació necessària per entendre quina és la política institucional que s'està adoptant en cada un dels països, com s'estan gestionant els casos, si hi ha una bona resposta o una mala resposta, doncs llavors el Papa no tindrà la informació necessària per assegurar-se que en tots els països es tracta les víctimes bé, que en tots els països es prioritza la protecció de la infància per sobre del poder, el prestigi o el patrimoni de la institució. Llavors, no sé de què servirà que el Papa es reuneixi amb supervivents individuals si no es reuneix amb la gent que està batallant i pressionant perquè hi hagi canvi.
1: Ahir llegíem al diari El País que hi ha un centenar de càrrecs eclesiàstics espanyols, entre ells l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, acusats d'encobrir abusos a menors. Com valores el paper d'Omella aquestes últimes hores?
3: Home, jo crec que ja que tenim en compte que són les esglésies locals les que decideixen o les que proposen el calendari papal, i són les esglésies locals també qui seleccionen a les víctimes. Llavors, aquesta informació del País, que hi ha un encobriment generalitzat i sistemàtic a l'Església Catalana i a l'Església de Madrid, explica molt del que està passant, no? Per què s'ha seleccionat Montserrat dintre de l'itinerari papal, quan és una institució que maltracta les víctimes, perquè Omella ha pres aquesta decisió i Omella és un encobridor. Per què se selecciona víctimes que tenen un perfil discret, no reivindicatiu? Perquè són els bisbes espanyols qui seleccionen a les víctimes i no volen seleccionar una víctima que els hi deixi malament davant el Papa. Doncs jo crec que el Papa el que hauria de fer és tenir criteri propi i fer una fiscalització de l'Església Espanyola i Catalana independent i no deixar que sigui l'Església Espanyola i Catalana qui seleccioni l'itinerari i seleccioni les víctimes.
1: És el Miguel Hurtado, un dels primers denunciants dels abusos a l'Església, supervivent d'abusos a Montserrat, qui avui ens ha atès per reaccionar a aquesta notícia de la visita del Papa Lleó XIV, que es reunirà amb víctimes d'abusos per part de l'Església Espanyola al llarg d'aquests propers dies. Falta conèixer els detalls. Gràcies, Miguel. Una abraçada. Bon dia.
3: Gràcies a vosaltres. Adéu.
1: Com expliquem, abans d'aquest dimarts, quan el Papa aterrarà a Catalunya, avui aterra a Madrid, tenim l'avió ja en marxa que ha sortit de Roma, el pontífex inicia una estada plena d'actes multitudinaris a la capital espanyola, com la vetlla amb joves a la plaça de Lima d'aquest vespre o la missa de Corpus a la plaça Cibeles, que tindrà lloc demà al matí. Només entre els actes de dissabte i de diumenge es preveu que hi assisteixin 1 milió de persones. Des de Madrid, Cristian Roldán, bon dia.
4: Bon dia. Lleó XIV trepitjarà l'aeroport de Barajas a 14:45, 15 anys després de l'última visita d'un papa a l'estat. Durant els primers compassos, les autoritats espanyoles rebran el pontífex al Palau Reial de Madrid, on se sentirà el primer discurs de Lleó XIV en aquest viatge. El següent discurs públic del papa ja el pronunciarà al vespre a la trobada que farà amb els joves a 9:15 a la plaça de Lima, on s'espera que hi assisteixin més de 500.000 de persones. Es tracta del segon acte més multitudinari que farà Robert Francis Prevost a Madrid. El plat fort arribarà diumenge al matí amb la missa del Corpus a la plaça de Cibeles, on la quantitat d'assistents podria fregar 1 milió de persones. Totes dues places ja estan encerclades amb tanques per gestionar el control d'accessos i plenes de bastides. També s'han instal·lat una setantena de pantalles gegants per facilitar que el públic pugui seguir l'acte. Es tracta de la primera visita de Lleó XIV a un estat europeu des que va ser escollit papa i el viatge té un cost aproximat de 25 milions d'euros.
1: Avui, al llarg d'aquest suplement, un ampli dispositiu també per seguir el que doni de si aquesta visita del Papa a Madrid. Seguirem també en directe aquest primer discurs, la rebuda per part dels Reis i totes les reminiscències que tenen amb Catalunya, amb aquests preparatius també a la tertúlia. Oriol Marc, Núria Oriols, Jaume Clotet i avui també l'Olga Ruiz. I, evidentment, aquesta setmana Catalunya Ràdio connectada a l'arribada del Papa a Catalunya en programació especial tant dimarts, dimecres, i serem tots els realitzadors amb una programació ben especial des de Montserrat, des de la Sagrada Família, des del Raval, tots els punts que visitarà el Papa al llarg d'aquests propers dies a casa nostra. L'agenda vaticana durà el Papa a Barcelona aquest dimarts vinent i, si ja no fos prou tot el dispositiu de seguretat que envolta Lleó 14, s'hi sumaran també les protestes del sector de l'educació en un dia en què, a més, comencen les proves d'accés a la universitat. Una combinatòria gens fàcil de gestionar. A partir de les 9 preguntarem a la consellera d'Universitats, Núria Montserrat, com garantirà el govern que les PAU es facin sense problemes, també per la tranquil·litat de tots els estudiants. De tots els estudiants que aquests dies veuen amb nervis com preparen tots aquests exàmens decisius pel seu futur. Justament per concretar les accions d'aquesta vaga de dimarts, avui a la tarda reuneixen els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical. La trobada també ha de servir per refer la unitat sindical que ha quedat ben tocada després de la consulta de l'USTEC al professorat, que va acabar amb un no rotund dels docents al preacord amb el govern. Aquest divendres la vaga a totes les aules de Catalunya ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Maria Costa.
5: Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, van participar ahir a la manifestació unitària de Barcelona en contra del preacord. Després del no rotund, la portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, va topar amb xiulets dels docents.
6: Realment us vull parlar des del cor. No és un paper fàcil el que tinc jo ara aquí dalt d'aquest escenari. No ho és.
5: I ràpidament els representants de la resta de sindicats van sortir a l'escenari per donar-li suport, un gest que es va interpretar com d'unitat sindical. La USTEC reconeix que els sindicats han de refer ponts i acordar quines són les prioritats de les demandes, i la CGT torna a demanar el cessament de la consellera Esther Niubó i fins i tot apunta directament a la continuïtat del govern. La trobada d'aquesta tarda ha de servir per tancar els serrells de la vaga de dimarts que ve, apuntar si també n'hi haurà dimecres i confirmar si els sindicats tornaran a anar del tot a la una.
1: Els bombers han treballat tota aquesta nit amb una desena de dotacions per extingir del tot l'incendi d'indústria que hi va cremar l'empresa Montesa Honda de Santa Perpètua de Mogoda al Vallès Occidental i que no va causar ferits. Ara bé, la nau va quedar completament calcinada, com explicava Eduard Martínez, cap d'intervenció dels bombers.
7: Amb aquesta nau, diguéssim, l'afectació ha estat total i, per tant, no és recuperable ara mateix. El que sí que, evidentment, tota la zona de producció que no hi ha quedat absolutament afectada, no té cap mena d'afectació, doncs aquí sí que s'hi podrà treballar.
1: L'incendi es va declarar 3:45 de la tarda. Els bombers el van donar per controlat passats 9:15 del vespre. El foc va provocar una gran columna de fum visible des de diversos punts, especialment des de la P7, allà al mateix costat, per on els vehicles van continuar circulant amb normalitat. El foc va afectar tota la planta de 20.000 metres quadrats d'aquesta empresa, Montesa Honda, situada al polígon Torre del Rector, i va calcinar completament la nau. Va obligar a evacuar naus properes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. La zona de producció de Montesa Honda no està afectada i ara s'investiguen les causes del foc. La Fiscalia vol que Jonathan Andic torni a Collbató per fer una reconstrucció de la caiguda del seu pare Isaac Andic. L'objectiu seria comprovar des del lloc dels fets la versió del fill del propietari de Mango i resoldre algunes de les incongruències entre les seves declaracions, sobretot pel que fa al lloc on es trobava quan Isaac Andic va caure i com va ser exactament aquesta caiguda. Ara la jutgessa de Martorell, que porta el cas, haurà de decidir si ordena aquesta reconstrucció que Jonathan Andic ja hauria de fer en qualitat d'imputat. D'altra banda, la Fiscalia també ha demanat la declaració com a testimonis dels dos excursionistes que es van trobar amb Andic fill, just després de la caiguda. Fa uns dies la seva defensa ja va insistir que aquests testimonis eren clau per la investigació i van lamentar que la policia no fes més esforços per trobar-los. Tot plegat, la mateixa setmana que la jutgessa ha posat damunt la taula un nou element, i és que la terapeuta de la família Andic, a qui podria citar a declarar aviat per determinar si alguna tercera persona va poder intervenir en la mort de l'empresari. D'aquesta terapeuta i també de les novetats del cas en parlarem avui a les 10 amb l'Hora Negra de Maica Navarro. A la crònica política, en ple conflicte amb Gabriel Rufián, Esquerra Republicana engega avui la maquinària interna per tenir-ho tot a punt per si Pedro Sánchez avança a les eleccions. El partit aprovarà aquest matí el reglament per poder confeccionar les llistes de cara a les eleccions generals. Això seria un pur tràmit si no fos pel malestar que hi ha al grup parlamentari d'Esquerra al Congrés aquests últims dies per les condicions que ha posat Rufián per repetir com a candidat, mentre, a banda, continua teixint la candidatura unitària amb altres partits d'esquerres que la direcció republicana tampoc comparteix. Més detalls, Marta Corbalan.
5: El Consell Nacional d'Esquerra aprovarà avui el reglament intern mentre s'activa el compte enrere per decidir si Gabriel Rufián tornarà a ser o no el candidat al Congrés. Ell vol repetir, però posa com a condició poder envoltar-se d'un equip de confiança a la llista, és a dir, poder triar els altres candidats. Això, però, topa amb el reglament del partit que deixa clar que els candidats els escull la militància. Jordi Albert, el portaveu adjunt dels republicans al Parlament, en declaracions a l'hemicicle de 3Cat Info.
8: La nostra organització sempre s'ha fomentat a partir d'un principi, i és que ens tria la militància. Per tant, crec que les cartes estan molt clares i damunt de la taula.
5: El portaveu d'Esquerra està convençut que dins les files del partit tothom té clar que el país està per sobre dels interessos personals.
8: Jo crec que els companys i companyes d'Esquerra Republicana tenim molt clar que per damunt de tots nosaltres hi ha el bé col·lectiu i l'interès del país. Per tant, els nostres projectes personals no hi tenen cabuda.
5: Tot i que la direcció d'Esquerra vol que Rufián torni a ser el candidat, el clima s'ha anat enrarint i fa temps que xoquen les dues parts. Rufián aposta per teixir una candidatura electoral unitària amb altres partits d'esquerres, cosa que no comparteix la direcció republicana. Per seguir aprofundint en aquesta aposta, Rufián farà un acte el 19 de juny a València amb Mònica Oltra de Compromís.
1: Per ara, el president espanyol Pedro Sánchez no té cap ganes de convocar eleccions malgrat l'ambient gairebé irrespirable de casos judicials que l'envolten. Aquestes últimes hores, Sánchez ha assegurat que no sabia res de les maniobres de l'Eire 10 i que, si ho hagués sabut, no les hauria permès. Atenció, perquè aquestes últimes hores fonts de la Moncloa també han insistit a negar qualsevol trobada entre Sánchez i Díaz i ho han dit arran del degoteig d'informacions sobre el sumari, concretament després de saber que en una de les llibretes personals de l'Eire 10 hi apareix una anotació que diu reunió amb PS. Més detalls des de Madrid, Àngels Lafuente.
9: Lluny d'esquivar la polèmica, Pedro Sánchez ha volgut sortir al pas de l'escàndol del cas Leire Díez i ho ha fet sense esperar les preguntes dels periodistes. Ha entrat de plena al tema i ha estat contundent. No en sabia res del que feia i desfeia l'exmilitant socialista.
10: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez.
9: Arguments que ni de bon tros convencen el PP. Miguel Tellado insisteix que Sánchez ho dirigia tot.
11: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista bajo las órdenes del número uno del PSOE.
9: I a l'àmbit judicial, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, no ha fet cas a la petició de la Guàrdia Civil i descarta, per ara, demanar a l'Agència Tributària informació econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025. Sí que demana aquesta informació al PSOE sobre factures i dades del personal autoritzat per fer gestions. També vol saber de quins comptes van sortir els pagaments que va rebre Leire Díez.
1: Més qüestions. Vladimir Putin descarta reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky perquè creu que no servirà de res. El mandatari rus també ha deixat clar que la guerra d'Ucraïna només acabarà quan Rússia aconsegueixi els seus objectius. Des de Moscou, Cristina Solies, bon dia.
12: Bon dia. El president rus no vol trobar-se cara a cara amb el líder ucraïnès. No hi veu cap sentit perquè sospita que Kiev ho utilitzaria per frenar l'avanç de l'exèrcit rus. Putin assegura que no posarà fi a la guerra fins que obtingui la victòria, que va més enllà de la conquesta de tot el Donbass i que passa per la pràctica rendició d'Ucraïna.
13: Pel que fa a les hostilitats, sens dubte acabaran un cop hàgim aconseguit els objectius que ens hem fixat.
12: Zelensky creu que amb aquesta resposta Putin demostra que no té intenció de fer passos cap a la pau.
14: Malauradament, la part russa torna a triar la guerra. Tothom ha sentit la resposta d'avui. Crec que molts al món s'han decebut per aquesta resposta.
12: Putin no estava disposat a cedir en res quan tenia la iniciativa al front, ni tampoc ara que el seu exèrcit pràcticament no avança. Zelensky espera convèncer tant les elites i els ciutadans russos com els seus socis occidentals que, si ningú l'atura, Putin lluitarà fins al final.
1: Amb aquesta situació, demà hi haurà trobada a Londres dels dirigents del Regne Unit, Alemanya i França amb Zelensky. Els aliats li volen fer costat després de la negativa de Putin a trobar-s'hi. Des de Brussel·les, Bruno Forte, Amires, bon dia.
15: Hola, bon dia. Tot i les carbasses de Putin a Zelensky, les grans potències europees ho proven pel seu compte i estenen la mà al president rus, ho ha dit el canceller alemany Friedrich Merz.
16: Per la part europea no ens faltaran ganes de parlar. El que falta és la voluntat del president rus d'entrar en la conversa. La nostra oferta hi és.
15: El president francès Emmanuel Macron creu que una reunió entre Putin i Zelensky seria el millor escenari.
17: Je pense que c'est une bonne initiative.
18: Penso que és una bona iniciativa i és bo que les negociacions puguin reprendre's. Sempre hem defensat les negociacions directes entre Ucraïna i Rússia. Són ells els qui poden aconseguir un alto al foc i un acord de pau.
17: Qui peuvent bâtir à la fois un cessez-le-feu et un plan de paix.
15: I assegura que Ucraïna ha de redactar el seu propi pla de pau amb Rússia, sense que ningú l'obligui a res. Però Macron reclama el seu lloc a la taula. Si hi ha converses amb Moscou, apunta que en algun moment Europa també hi haurà de seure, perquè hi haurà en joc, diu, la seguretat de tot el continent.
1: I a Cuba, reaparició pública de l'expresident Raúl Castro a l'Havana en un acte d'homenatge pel seu 95è aniversari. Aquest era el moment en què entrava al teatre Carlos Marx amb l'aplaudiment de l'auditori al costat del president Miguel Díaz-Canel. És la primera vegada que se'l veu en públic des que la justícia dels Estats Units el va acusar d'haver abatut ara fa 30 anys dues avionetes d'exiliats cubans. Durant la cerimònia, Díaz-Canel va defensar l'exmandatari i va qualificar les acusacions nord-americanes de maniobra contra Cuba. També va assegurar que l'illa vol mantenir una relació de respecte amb els Estats Units, però va advertir que respondrà amb fermesa davant qualsevol agressió. La Plataforma per una feina i una casa dignes organitza avui una macroconsulta ciutadana per tot el país per saber si la gent està disposada a donar suport l'any que ve a una vaga general pel dret a l'habitatge. L'entitat ha aconseguit mobilitzar més de 1.500 voluntaris que explicaran a la gent per què creuen que cal aturar tota la producció durant un dia a Catalunya, Sara Riera.
5: Fa temps que aquesta plataforma treballa per aglutinar sindicats, entitats i col·lectius de tota mena disposats a organitzar una vaga general pel dret a l'habitatge. Han fet molta feina de base, amb comitès territorials, i ara aquesta macroenquesta ha de ser una mica el termòmetre que mesuri si de debò hi ha quòrum ciutadà per fer una vaga general l'any que ve. El sindicat de llogateres hi està implicat activament. Carme Arcarazo, portaveu.
19: Si són més de 2.000 persones que estan disposades a picar portes, a anar a parlar amb gent, és a dir, no és anar a una manifestació de manera relativament passiva, sinó que és passar l'acció. Es tracta d'anar a parlar amb aquella gent a qui mai se l'escolta i intentar convèncer de que ara el que toca és una vaga general.
5: El motiu és evident, una crisi de l'habitatge galopant, sumada en molts casos a salaris baixos i tot plegat en un context d'augment de preus.
1: Els treballadors de Nissan es tornen a mobilitzar, faran una manifestació pel centre de Barcelona per rebutjar la presentació de l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 211 persones. La majoria són treballadors del centre de recanvis del Prat de Llobregat i també es veu afectada la plantilla de l'àrea tècnica i compres de la zona franca. Mentre que l'empresa automobilística japonesa argumenta causes productives, econòmiques i organitzatives per rebaixar el nombre de treballadors, des dels sindicats afirmen que les plantes són viables i que l'empresa prepara un tancament encobert. Raúl Ocon és el delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat.
20: No té ni motius econòmics ni productius. És un tema purament organitzatiu. És una falta d'aposta per Nissan a Catalunya. Això ja ve del tancament de fàbrica fa 4 anys i ho tenim clar. Això ho fan ara i el que ara quedi de zona franca en uns anys continuaran igual. Volen treure tot a Catalunya.
1: A Collserola, una altra mobilització, s'hi ha organitzat una caminada popular contra el tancament del parc per la pesta porcina. Els veïns, farts de la situació, i els comerciants amb pèrdues de fins al 70% de la recaptació, diuen, es mobilitzen contra una gestió que consideren incoherent. Collserola, David Àngela.
21: Veïns que confessen saltar-se les restriccions i que qüestionen la gestió que en fa el Departament d'Agricultura.
22: Agafa pel bosc perquè és molt més curt. Tenim un bus fantàstic que passa cada hora i 20 minuts, doncs no n'hi queda un altre.
23: N'hi ha que són de molt incongruents, com per exemple que no podem anar a caminar pel bosc, però en canvi sí que podem transitar pel barri i agafar els nostres cotxes.
24: No serà que això del tema dels ports senglars sigui per causa d'una mala gestió de l'administració, que no han controlat la quantitat d'animals.
21: I comerciants amb l'aigua al coll. Lola Serrat és la responsable de la gelateria Wala de Vallvidrera.
25: No puja ningú. Aquí tenim a Casa Trampa, que també està amb el 50% com a molt. Racó de Collserola i el Pigot, que també han tingut que treure ja 5 treballadors. Jo tinc 3 persones treballant i és insostenible.
21: Ni el govern ni el Departament d'Agricultura s'ha pronunciat sobre aquest desafiament, sobre aquesta caminada convocada per aquest matí.
1: El 40% dels morts en accidents de trànsit aquest any a Catalunya són motoristes. En total, fins al 31 de maig han mort 21 motoristes a les carreteres catalanes, la mateixa xifra que l'any passat i que el 2019. El Servei Català de Trànsit ha reforçat les accions per reduir la sinistralitat dels motoristes i una de les novetats és una campanya dirigida al perfil que han pogut establir de les víctimes. Ramon Lamiel és el director de la Trànsit.
0: Veiem que és un home major de 45 anys, caps de setmana. S'ha concentrat molt en la zona de la demarcació de Barcelona i per sortides de via i caigudes de la moto.
1: El Servei Català de Trànsit també ha senyalitzat diverses vies amb indicacions per a aquest col·lectiu i també els oferirà formació específica de conducció de motos. A més, els Mossos d'Esquadra també incrementaran els controls a les carreteres. Així han sonat els de Cure aquesta nit, un dels caps de cartell al Primavera Sound, una nit en què també han sonat els Pink Panthers i en què el recinte s'ha omplert de fans després d'una primera nit passada per aigua. Marc Ruiz.
2: Després d'una petita estona, amb sons llunyans de tempesta i un cel nocturn estrellat al fons de l'escenari, Robert Smith ha sortit de bambalines aixecant els crits de milers de fans que omplien la gran esplanada mentre començaven a sonar els primers compassos d'Alone, del darrer disc de The Cure, Songs of a Lost World. El públic havia arribat al Primavera Sound a reviure un ritual com ja havien fet el 2012, on qui els guiava és una ànima extremadament sensible, capaç de baixar-nos als inferns poblats dels nostres propis dimonis, però també de crear les cançons més alegres que es puguin recordar, com Friday, I'm in Love o Just Like Heaven. A la pantalla del fons, un contrapicat en blanc i negre del líder de The Cure feia pensar en la portada del single Boys Don't Cry, cançó que tancava el concert després de 2 hores i mitja i 27 temes, curt si ho comparem amb les més de 3 hores i 36 cançons del 2012. Però la nit no s'ha acabat aquí. Pink Panthers ha reivindicat el seu espai i ha omplert com mai l'escenari de les graderies. Tot era ple, inclosos els accessos i qualsevol element arquitectònic proper. La cantant de Bath ha remarcat el que era obvi, que l'han col·locat en un escenari massa petit i tot seguit ha arrencat una sessió imparable de dance, pop, drum and bass i garage que farien vermellir Skrillex, que estava actuant a l'altra punta del festival. Cançons com Stateside, Girl Like Me o, sobretot, Boys Alia han acabat de fer esclatar l'olla a pressió en què s'havia convertit un escenari massa petit per aquesta gran estrella i les seves coreografies.
1: Pràcticament 8:45 del matí, aquesta que sona és Madonna. Dilluns que ve estrena pel·lícula. Es tracta de Confessions 2, de film. Es podrà veure a YouTube el dia 8 de juny a les 5 de la tarda. Ho han anunciat coincidint amb l'estrena de la pel·lícula al Festival de Tribeca, a Nova York, només 24 hores després que la cantant sorprengués el públic amb un concert a Times Square per avançar el seu 15è disc d'estudi, Confessions 2, que es publicarà el dia 3 de juliol. Segons el Festival de Cine, la pel·lícula és una de les peces de 10 minuts basada en els 6, en les 6 primeres cançons del nou disc, entre elles I Feel So Free, Bring Your Love, que canta amb Sabrina Carpenter, Aquestes últimes setmanes Madonna també ha participat al Festival de Música de Coachella com a artista convidada al concert precisament de Sabrina Carpenter. Catalunya portarà el govern d'Aragó als tribunals si no paga els prop de 800.000 euros pels costos de compravenda i conservació de les 56 obres de Sixena que van ser al Museu de Lleida fins al 2017. Així ho ha assegurat la consellera de Cultura, Sònia Hernández, en una entrevista al programa Ciutat Maragda de Catalunya Ràdio que s'emetrà avui a la 1 del migdia.
3: Si nosaltres vam fer una despesa i vam comprar, es declara nul·la la compra-venda, doncs s'han de retornar aquests diners i, per tant, nosaltres ara els hem reclamat, diguéssim, extrajudicialment, donant aquest espai de, doncs, de bona voluntat pel seu retorn, però si no, les haurem de reclamar, evidentment, per la via judicial.
1: El termini per abonar aquesta quantitat venç el dia 21 de juny, però, segons confirmen fonts del govern aragonès, no hi ha cap intenció de pagar la factura. De seguida els esports, amb aquesta tensió entre el Barça i l'Atlètic de Madrid, Enrique Riquelme, el rival de Florentino Pérez, treu a passejar el nom de Jürgen Klopp, però de seguida el desmenteix el seu entorn. Ball de noms aquests dies abans de les eleccions de demà.
4: El suplement, amb Roger Escapa.
6: Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko Gil, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
7: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
8: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
9: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
10: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
11: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
13: Peugeot.
26: Hola, Pepa. No venies avui amb els nens a veure la mare? És que sóc al súper del Corte Inglés i hi ha un 50% de regal en congelats i gelats. O alguna cosa dolça per la canalla? I ja que hi soc, m'emporto cireres, que la tarrina de 500 grams està a 2,99 euros. I són molt maques.
27: Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga, web i app.
28: Quan me van confirmar que tenia bessons, va ser una sorpresa majúscula.
29: No és el mateix una llar amb dos ingressos que una llar amb un ingrés.
30: Jo abans de ser mare no em considerava precària. Ara sí.
31: Mentre la natalitat cau en picat, les famílies monoparentals no paren de créixer.
30: Tenim una societat, tenim un sistema que no està pensat perquè les cures estiguin al centre.
31: 30 minuts, Mares Invisibles, a TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit.
32: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
33: Ocasión Plus.
34: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
35: Aquest dissabte, al Sense Fronteres, el món en subtítols.
36: Sobretot traduïm de llengües estrangeres cap al català i al castellà, i realment som una empresa que amb els anys, per una qüestió de voluntat ja de significació amb la llengua, doncs ens ha anat arribant cada vegada més proporció de català.
35: L'aventura de fer créixer el català.
36: Quan els clients ens demanen subtítols en castellà, sempre fem una oferta que per una miqueta més, dèiem, els dos idiomes.
35: I de portar-lo al Club de les Llengües del Món.
36: Ara mateix ens ha entrat una pel·lícula en Swahili, que per sort la productora ja ens ha proveït la traducció.
37: Sense Fronteres, en Kilian Sabrià. Aquest dissabte, a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
4: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Primera resposta oficial del Barça als tuits que va fer l'Atlètic de Madrid la setmana passada mofant-se del club blaugrana. Els lamenta el president interí Rafael Juste enmig d'un mercat de fitxatges amb tensió entre els dos clubs, ja no només per Julián Álvarez, sinó també per altres jugadors que poden interessar tant al Barça com a l'Atlètic de Madrid. És el cas de Bernardo Silva o Marc Cucurell. Albert Benet, bon dia.
1: Bon dia. Rafael Juste remarca el malestar del Barça amb l'Atlètic de Madrid, que de moment continua enrocat amb Julián Álvarez.
2: Pues de molt mal gust. De molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot, i per tant continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva, i així ens ho farem.
1: Declaracions de Juste en la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
0: El Madrid, demà, dia d'eleccions a la presidència. L'última promesa electoral l'ha fet Enrique Riquelme, el rival de Florentino Pérez, que assegura que la seva aposta per la banqueta és Jürgen Klopp.
1: Va emetre un comunicat per dir que, si guanya les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González, contactarà amb el tècnic alemany. L'entorn de Klopp, però, ha respost ràpidament dient que aquestes declaracions són molestes i que Klopp, per ara, no vol tornar a entrenar. Riquelme ja va fer dues promeses electorals, ja va prometre els fitxatges de Haaland i Rodri sota firma notarial, i recordeu que Florentino Pérez va anunciar el retorn de Mourinho a la banqueta, a més d'avançar que presentarà una oferta de 150 milions d'euros per un futbolista que es dona per fet que seria l'extrem del Bayern, Olise.
0: Victòria de la penya contra el Baskonia, 82-63. Això vol dir que hi haurà tercer i definitiu partit als quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB.
1: L'equip verd i negre iguala l'eliminatòria i per passar a les semifinals haurà de guanyar demà a la pista de l'equip basc. I mentrestant, Ricky Rubio diu que encara no té decidit si seguirà un any més jugant a la penya.
3: La veritat és que estic pensant en que acabi la temporada, que baixi tot, fer un reset, parlar amb la família, que això és molt important, veure com ho han vist ells també, perquè jo puc tenir una visió i que la meva família tingui una altra, no? I ara mateix jo no sóc l'únic que decideixo si segueixo o no, sinó és juntament amb la meva família, tinc dos fills i és la meva prioritat ara. Sí, jo crec que sí, que ho he pogut compaginar bé, però s'ha de preguntar, s'ha de veure, s'ha de valorar també.
1: Ricky Rubio, que té 35 anys, no es vol precipitar a l'hora de prendre la decisió.
3: Veurem com acaba la temporada i deixarem passar un temps per reflexionar. Sé que l'equip, per formar-se l'any que ve, com abans millor, però bueno, al final també m'he guanyat el dret a decidir quan estigui preparat.
1: Demà a Baskonia, Joventut de Badalona, per decidir qui passa a les semifinals.
0: I aquest vespre, a les 9, el Barça està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia. Ho veurem també per Esport 3 per classificar-se per les semifinals.
1: El Múrcia es baixa de Julius, que haurà de passar pel quiròfan. I també avui Madrid-Tenerife, l'equip madridista també ha de guanyar per accedir a les semifinals.
0: També en bàsquet, aquesta matinada els Knicks de Nova York estan a dues victòries de l'anell de l'NBA després de guanyar els Spurs de San Antonio per 104-105.
1: L'estrella dels Spurs, Víctor Wembanyama, ha comès dos errors al final que han donat la victòria als Knicks, i això que el jugador francès, que ha acabat amb 29 punts, ha liderat la remuntada del seu equip, que els ha permès arribar amb un empat a 104 en els últims 12 segons. Però ha perdut una pilota i ha fallat l'últim llançament que hauria pogut canviar les coses. Els Knicks dominen la final per 2-0 i ara la sèrie es trasllada al Madison Square Garden de Nova York.
0: El Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens a la segona divisió A de futbol després de guanyar el Madrid-Castella per 3-0 i aixecar el 2-0 que tenien en contra.
1: Joel Priego va ser decisiu amb dos gols, el segon d'aquests dos gols al minut 92 per culminar la classificació. L'altre gol el va marcar Estals.
0: I el Barça d'handbol jugarà les semifinals de la Copa contra el Nava després de superar l'Atlètic Valladolid als quarts per 38-24.
1: Això sí, es va lesionar Jorge Sikusa amb un esquinzar al turmell quan només queda una setmana per la Final Four de la Champions.
0: El Barça domina l'Igualada per 2-1 en les semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins després de guanyar per 2-1 el tercer partit de l'eliminatòria.
1: I el Calafell continua amb opcions després de derrotar el Liceo per 4-1.
0: El barceloní Marcel Granollers, classificat per la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos.
1: Avui hi haurà la final femenina entre la russa Andriiva i la polonesa Chwalinska.
0: A les 9 del vespre, el Barça de Futbol Sala comença les semifinals del play-off pel títol de la Lliga.
1: Rep el Movistar Inter al Palau Blaugrana.
0: Joan Anton Català, bon dia.
4: Bon dia, Roger.
0: Què passarà al cel aquesta setmana?
4: Doncs mira, a primeres hores del vespre i mirant cap a ponent, podem gaudir de l'espectacular acostament entre els brillantíssims Venus i Júpiter. De fet, dimarts es posaran un al costadet de l'altre i a partir d'aquell dia intercanviaran la seva posició. I per sota podrem veure el sempre difícil Mercuri. I a l'alba, per l'est, Saturn comença a aixecar el cap encara força baix.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a Riudaura, a la Garrotxa?
4: A les 6:14 minuts.
0: I a quina hora es pondrà?
4: A les 21:23.
0: Joan Anton, aquestes últimes hores han estat molt pendents d'aquesta estació espacial internacional on una fuita d'aire ha obligat els astronautes a refugiar-se durant diverses hores. Sembla que el problema està bastant resolt. Què ha passat?
4: Doncs mira, les fuites d'aire són freqüents a l'estació espacial. És una estació que s'està tornant velleta, es diu fatiga de material, que els materials doncs perden la seva resistència i a més hi deu haver petits impactes de micrometeorits, i especialment un dels mòduls russos, que és a l'Svezda, s'han detectat de fa ja 6 anys petites fuites que no posen en risc la tripulació. Però mira, des de fa uns dies el ritme de la fuita s'ha doblat, i clar, això ha preocupat força tant a la NASA com a l'Agència Espacial Russa, i ahir l'Agència Espacial Russa va dir: dos dels nostres cosmonautes faran tasques de reparació, i bàsicament una de les tasques de la reparació va ser desaconsellada per la NASA, que era que utilitzarien una mena de serra per accedir en un lloc i veure doncs on es produïa la fuita. La NASA ho va considerar perillós i va enviar 5 astronautes, els va confinar dins a una de les naus acoblades. Sempre hi ha naus allà per si, que són com un bot salvavides per si s'ha de retornar, i aquest va ser un moment tens en què tothom estava pendent. Finalment, Rússia va decidir no fer aquesta operació, la NASA ho va agrair i va demanar als astronautes que estaven confinats que retornessin a entrar dins de l'Estació Espacial Internacional i reprenguessin a la seva tasques habituals.
0: Joan Anton, doncs problema resolt, esperem. Una abraçada.
4: Igualment.
0: Temperatura a Riudaura a aquesta hora, Jofre Genué.
5: Bon dia, doncs un ambient força fresc. Ara mateix tenen al voltant dels 12 graus per ser juny. Fins i tot podríem parlar d'una temperatura una mica per sota. Però bé, un ambient bastant propi per l'època, per inicis de juny. I avui esperem que els núvols es mantinguin abundants en moltes comarques fins a migdia, que és quan esperem que hi hagi més estones de sol. Ara mateix el cel es mostra bastant tapat en el litoral i el prelitoral, sobretot del Camp de Tarragona, de la costa central. Fins i tot al llarg de la nit matinada hi ha hagut alguns petits plogims entre el Baix Camp tarragonès, que han arribat a acumular gairebé 2 litres al Constantí, o poc més d'un litre a Tarragona mateix, a Tarragona, a la ciutat de Tarragona. I bé, en aquests moments hi ha més clarines a l'interior, tot i que hi ha núvols prims. Tot plegat pot fer que el sol no acabi d'escalfar prou l'ambient perquè la temperatura es noti que puja, perquè la tendència llarga del cap de setmana és que vagi pujant. Es notarà més demà. Demà esperem més sol, més ambient assolellat. Aquesta tarda creixeran algunes nuvolades. Poden començar a prendre la tarda entre el Montseny, Guilleria, Serra Transversal, on podria haver algun petit ruixat, i a mesura que la tarda vagi avançant, sobretot ja de cara al vespre, no descartem algun patac d'aigua entre la zona sud de l'Alt Urgell, Solsonès, al voltant de la serra del Cadí, Prepirineu, també cap a la zona del Lluçanès, sud del Ripollès, Berguedà. Aquestes àrees doncs podria haver algun petit patac d'aigua. La resta, difícilment, els valors més elevats cap al Pla de Lleida, pròxims als 30 graus. Pels propers dies, la temperatura puja, la calor s'intensifica entre demà i demà passat un altre cop, i encara amb alguns ruixadets de tarda al Pirineu, poca cosa, a l'espera que a partir de dimarts el termòmetre torni a recular.
0: Gràcies, Jofre. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta. Blat de mora i...
6: Blat de,
0: blat de moro
6: i
0: iuca. Perdó. Hosti, ja. És que és la sisena hora del programa i aquí ja començo a fallar.
7: Nois, com han anat les proves que acabeu de fer? Perquè d'aquí res fareu un dels vostres programes en directe.
8: Quines proves?
9: Jo sí que he anat a les proves, Marta, no pateixis. Sonarà tot bé, està tot perfecte.
0: Sisko, què tal? Bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Ens escoltes o ets de la competència? Tu fas cara de... A veure...
10: Home, la competència sí que l'escolto.
0: Però nosaltres també, de tant.
10: Nosaltres també.
0: Què m'has de dir, no, ara?
10: Hombre.
11: Jo amb el guitarrista tinc algun problema, perquè crec que en directe és fluixot. Però jo no soc guitarrista i, per tant, no puc dir res. Suposo que ell també pensa que jo escric malament, no? Però no passa res, no em coneix.
0: Sant Joan, t'atreveixes a fer un pronòstic?
12: Sí, sí, sí. Sol, calor i coets. I coca.
13: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte, 6 de juny del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio, en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, el Papa Lleó 14.
1: Faro que ilumina le notti del mondo.
2: Que a aquesta hora ja vola de Roma cap a Madrid, on arribarà cap a quarts d'11. Lleó 14 finalment es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església espanyola en el seu viatge a l'Estat, però sota un gran secretisme. El Vaticà diu que n'informarà a posteriori.
0: Pedro Sánchez.
3: Nunca he conocido...
2: La Moncloa desmenteix que el president espanyol s'hagi reunit amb Leire Díez. Això després que hagi transcendit informació del sumari, concretament d'uns apunts d'una llibreta personal de Díez, en què consta una anotació. Reunió amb PS.
0: Robert Smith.
2: Així han sonat aquesta matinada de Cure, un dels caps de cartell de la segona nit del Primavera Sound, una nit en què també ha actuat Pink Panthers, en què el recinte s'ha omplert de fans després d'una primera nit passada per aigua.
0: Avui també és un dia que es compta amb tres xifres, la primera és el 1.500.
2: Els voluntaris que la Plataforma per una feina i una casa digna es desplegarà avui per tot Catalunya per fer una macroconsulta ciutadana per saber si la gent està disposada a donar suport l'any que ve a una vaga general pel dret a l'habitatge.
0: 211.
2: Els treballadors de Nissan afectats per l'ERO, per això avui faran una manifestació al centre de Barcelona en contra de la mesura.
0: 300.
2: Els periodistes que han signat ja el manifest que ha impulsat el grup de periodistes Ramon Barnils contra l'assetjament de l'extrema dreta. El manifest fa una crida oberta a defensar la feina periodística com a eina fonamental per fer possible una democràcia de qualitat.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb Olga Ruiz, Jaume Clotet, Oriol Martín, Oriol Riols. Un mateix 6 de juny, en aquest cas de l'any 1962, els Beatles van gravar per primera vegada als estudis d'Abbey Road i van arribar a les 7 de la tarda preparats per gravar 30 cançons, però finalment només en van fer 4. Entre altres, aquest Love Me Do. Love me do. You know I love you. I també aquesta altra. Bésame mucho. El Bésame Mucho. Els encarregats de la gravació van ser Ron Richards i l'enginyer Norman Smith. Tots dos han explicat que no van quedar gens satisfets del so d'aquells Beatles i que fins i tot van haver de lligar una corda a l'amplificador de la guitarra de John Lennon per intentar millorar una mica el so. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens morem de la diagonal 614, però ens podeu escoltar des d'un submarí groc, des del monument Strawberry Fields de Nova York o des del pub de Cavern de Liverpool, on demanareu el còctel estrella. Un Rom Lennon.
4: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Al diari Ara llegim avui el col·laborador del suplement, el Toni Rodon, que es pregunta què podem fer per reconnectar els joves amb la política.
5: Perquè els més joves són els més abstencionistes i és el grup d'edat que menys s'informa de política. Què hi podem fer? Doncs hi ha una via, destaca Rodon, que passa per immergir els estudiants en una simulació real amb incidència directa a les institucions, com fa un tall amb uns 7.000 alumnes de Catalunya, doncs que bàsicament debaten propostes diverses que després s'envien als diputats. Doncs bé, a la pràctica aquest taller va fer créixer l'interès per la política catalana entre els participants i també la percepció que és important votar les eleccions i que el vot dels joves pot influir en el dia a dia de la política. I a més, molts estudiants arran d'aquest taller han començat a veure la política des d'una visió una mica més institucional, és a dir, del desconeixement fins a pensar que la política pot canviar les coses. Però no tot són bones notícies, matisa Rodon. Aquestes eines d'educació cívica no deixen de ser una gota en un desert i tenen límits. Alguns alumnes milloren, però d'altres continuen sent molt crítics.
0: A La Vanguardia, Isabel García Pagán diu la seva sobre el cas Leire, un sumari diu on la claveguera se cita amb la claveguera.
5: Una Leire Díez que presumeix davant els seus interlocutors de ser qui és al capdavant des del PSOE i més enllà, i que creu blindat el seu modus operandi. La millor manera de fer és no fer res. I així, sense fer res, es reunir amb uns i altres, netejar una claveguera des d'una altra claveguera, en definitiva, un fet que, escriu Pagán, genera esperpents per a les víctimes de l'Operació Catalunya, que ja suma el cúmul més gran de delictes confessos mai jutjats i comesos de les institucions de l'Estat, a més, contra dirigents independentistes. I els jutjats que defugen una vegada i una altra d'investigar aquesta Operació Catalunya, ningú rebutja les querelles, però tampoc ningú les vol. I els il·lustratius àudios de Villarejo s'hi afegeixen ara els de Díez, reconeixent que es va actuar per fer aflorar casos de corrupció de líders independentistes i que, per descomptat, es va forçar la màquina. I, enmig de tot plegat, la relació entre els PSOE i Junts està trencada, però la convivència és inevitable, remata Pagán, malgrat la pudor de les clavegueres.
0: També ens fixem a La Vanguardia amb l'article que escriu el Jordi Évole. Diu, quan pensaven que no hi hauria eleccions perquè s'imposaria la democràcia florentiniana, va aparèixer un rival en cognom d'exfutbolista del Barça.
5: Un parell de setmanes frenètiques, sense cap debat electoral, la tàctica més descarada d'un Florentino que se sent guanyador sense saltar al camp. Molt del Madrid de les últimes dues temporades, clava Évole. I mentrestant, Riquelme hi té poc a perdre, ja s'ha convertit en un dels homes més coneguts del país i encara li queda avui i demà. Té temps, ironitza Évole, d'aparèixer a la casita de Bad Bunny i fer-se una selfie amb el papa, encara que ningú no en dona ni cinc per ell. Però alerta perquè les eleccions anticipades les carrega el diable. Florentino ho té tot a favor, la pilota al punt de penal i es vol agradar llançant pel centre, fluixet, a l'estil panenca, però corre el risc que el porter Riquelme es quedi aturat al centre i li aturi la pilota sense cap dificultat. Un final inesperat per a un ésser poderós.
0: Amb un ull posat aquests dies a les eleccions del Madrid i l'altre també al Mundial.
5: El Mundo Deportivo entrevista en Dani Olmo, que assegura que al Barça li falta poc per guanyar la Champions i que el fitxatge de Gordon servirà per a pujar el nivell. A l'esportiu, el protagonista avui és Lamine Yamal, escollit millor jugador de la Lliga i els que vindran, diuen. Sobre el Mundial, a l'esport, els jugadors i també el seleccionador amb l'avió on viatgen de fons titulen Rumba la glòria, i a l'As i al Marca, pendents de les eleccions de demà. A l'As asseguren que el galàctic de qui parla Florentino és Olise, i al Marca diuen Raúl cap a Jürgen Klopp. El tècnic alemany és l'escollit pel director esportiu de Riquelme.
0: Els Estats Units també escalfen motors pel Mundial de Futbol. El The Economist es pregunten com es podria fer el futbol una mica més atractiu.
5: I per això fan un decàleg de propostes esbojarrades, més típiques de la Kings League que d'un Mundial, per fer que l'esport rei entusiasmi absolutament a tothom. Per exemple, si un equip xuta 3 vegades contra l'escaire, serà gol per recompensar l'esforç ofensiu. Un altre, els millors futbolistes dels països que no es classifiquen per al Mundial s'ajunten en un equip neutral que competeix en igualtat de condicions. A mesura que avança el partit, més propostes, el porter pot fer servir cada vegada menys extremitats per aturar la pilota. El temps afegit, per exemple, només podria fer servir la cara. També proposen, si es considera que algú ha fingit una lesió, la propera falta que es cometi sobre ell serà impune. I encara van més enllà. Durant els 10 minuts de la primera part, s'escull a l'atzar una persona del públic que jugui en un dels dos equips. Ho retorcen més encara, diuen, si un jugador celebra un gol de manera creativa, l'àrbitre pot anul·lar-li una targeta groga. I acaben aquest article. És possible que aquestes idees no s'adoptin abans que comenci el Mundial, perquè les idees tan audaces com aquestes tarden a ser acceptades. Però com a mínim tenim un consol. No ens esperen per davant 6 setmanes i mitja de golf.
0: Vocabulari digital amb l'Ismael Ibrahimi. Bon dia, Ismael.
6: Bon dia.
0: Avui comencem amb migdiada.
6: De cafè. És el truc viral que

0: de la selecció espanyola pel Mundial. Jaquetes per 2.200 euros i pantalons per 1.100 euros. Jugadors com Eric García, Ferran Torres i Pedri ja han lluït aquest vestuari de camí al Mundial. El més econòmic de la col·lecció és un polo i dues samarretes de cotó per 480 euros cada peça. Ho llegim a La Vanguardia.
1: Gràcies, Ismael. És moment ara de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
2: Los términos y condiciones del fichaje de Julián son los siguientes.
3: Ay, a ver ahora.
2: Uno, 150 millones a Tocateja. Dos, garantía de que va a jugar fatal. Y tres, vuelta del jugador a las dos temporadas por 30 millones. El jugador permanece ahora mismo en una mazmorra donde se le están proyectando vídeos de Memphis Depay y Alfonso Pérez con el Barcelona para que vaya entrando en calor. Atentamente, Lecholé. Por data, si te eliminó el Atlético en dos competiciones, Club Jorgens.
4: Este canalla, porque este es el canalla, que es que ha hecho, está haciendo lo que está haciendo con los guardias civiles. Llevamos cuatro muertos por el narco porque no tienen medios. Y encima dijo Marichusma que era un accidente laboral. Esta gentuza tiene que irse, pero no de España, tiene que irse de la calle. Y acabar en Soto del Ferraz.
5: The reality is we don't know what it is like for someone with a disability. I'm a lower limb amputee. What it's going to be like for someone with a disability like mine living and working in space. Is missing a leg going to be a hindrance? Is having wearing a prosthesis going to be of benefit? What happens to the physiology of someone with a limb missing in space?
6: El suplement amb Roger Escapa.
7: Avui, el suplement.
1: De seguida obrim tertúlia al suplement. A les 10, la mama de Roma, Maica Navarro, aquí amb l'Hora Negra. Avui que ens visita també Mònica Terribas per recordar la figura d'Arcadi Olivera, 5 anys després de la seva mort. El recordarem acompanyats de dos dels seus fills, el Bernat i l'Arnau Oliveres. Tot això en un matí de dissabte en què reunirem a taula joves devots que esperen nerviosos l'arribada del Papa a Barcelona, joves fidels que viuran d'una manera, doncs, molt, amb molta alegria i molta joia els dies que vindran a casa nostra. Avui que ens visita una catalana que ha fet realitat el somni americà. Aquesta és Núria Graham, va emigrar als Estats Units per guanyar-se la vida fent música, amb 5 àlbums sota el braç i més de 10 anys de carrera a Catalunya. L'artista de mare catalana i pare irlandès va deixar enrere un debut prometedor quan encara era menor d'edat. Ara, a les portes dels 30 anys, Núria Graham torna momentàniament al suplement per explicar-nos com li va l'aventura americana. A més, pantalles i cor amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez, i acabarem amb el Pep Noguer avui parlant de préssecs de l'Ordal.
6: El suplement amb Roger Escapa.
8: Vacances, sol, aigua, i pot haver res més divertit per la canalla?
9: Les joguines?
8: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
9: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra.
8: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
9: A la botiga web i app.
10: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
12: I els frescos d'Aldi! Estalviem les cireres a 1,99 als 250 grams. La segona unitat al 50%.
13: I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
12: Que poc que costa comprar bé.
14: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
15: Aprofita el suport tecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
16: Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
17: O un frigorífic, la rentadora, el forn...
16: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
18: Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
16: Consulta els models i marques que hi participen.
19: La casa nostra ja és casa teva.
20: Que bé!
19: Torna la sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
21: Tranquils, que no ens avorrirem.
19: La casa nostra. Dilluns, estrena de la segona temporada a la plataforma 3CAT. I dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
3: El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
20: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
3: Aquest dimecres...

0: s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
1: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Barqués, amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
0: I des de dimarts seguirem l'Estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
1: Amb la Nit dels Ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
0: Lleó XIV a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
2: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
3: 55.436 55436 de la sèrie número 2 002.
2: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
4: Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
6: Són les 9.
7: A Catalunya Ràdio, el suplement.

0: Roger Escapa.
1: Fa una setmana us despertàvem amb un preacord entre sindicats i educació que ha quedat en paper mullat, si bé el govern ha reaccionat mantenint la pujada salarial acordada. És un gest, però les protestes ni de bon tros s'han acabat, perquè tots ens vam equivocar quan vam posar el focus en els sous, quan les demandes anaven molt més enllà. Ahir ja vam comprovar que hi haurà més mobilitzacions i els sindicats, que també han quedat retratats, criden ara a escalar el conflicte amb més vagues a partir de dimarts, coincidint amb l'arribada del Papa i l'inici de la selectivitat. Acabi com acabi el conflicte, serà un missatge del qual prendran bona nota els pagesos, els metges, els infermers, els bombers. En definitiva, la resta de sectors públics també tensionats, perquè això no va només d'ensenyament, sinó del model estructural d'un país que ja ha superat els 8 milions de persones.

0: Avui a la tertúlia del suplement hi tenim l'Oriol Marc, l'Olga Ruiz, el Jaume Clotet i la Núria Oriols. Bon dia i bona hora a tots quatre.
1: Bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Què tal per Berga, Núria?
4: Molt bé, aquesta setmana molt bé, ja ho sabeu.
0: Heu pogut fer patum malgrat la pluja?
4: Sí, sí, sí, sí. La patum no es para, va més tard, però no es para. Vam haver de parar de forma intermitent mentre plovia, però bueno, la vam acabar.
0: I et veig amb prou bona veu, vull dir que...
1: Exacte.
4: Sí, però no et pensis, no he estat amb aquesta veu cada dia, tampoc.
0: O sigui, has passat per moments de tot, eh?
4: Sí, perquè ja portava un refredat a sobre i diguéssim que no ha anat molt bé, això de forma addicional, però bé, anem fent.
0: Tinc el Jaume Clotet a l'estudi entusiasmat per l'arribada del Papa. Avui a 11:15 és previst que arribi a l'aeroport de Barajas. L'avió ja ha sortit de Roma fa una estona, poc després de les 8 del matí. Per tant, a 11:15 que veurem l'arribada del Papa. I que seguirem també en directe aquest primer discurs. Ha aterrat ja, crec, l'avió, eh? Ha aterrat fa uns instants a l'avió i bé, el Papa, tenim algunes imatges ja de que ha arribat a Barajas a 11:15. També al llarg d'aquest matí aquest primer discurs amb la rebuda al Palau Reial per part dels Reis i dimarts el tindrem ja a Barcelona. Jaume.
1: Bé, a mi m'interessa des de molts punts de vista, sobretot la part, diguem, del que suposa una visita d'una persona amb aquesta rellevància mundial.
0: Deixa'm dir que no ha aterrat encara. Tinc imatges en diferit de fa una estona de quan ell ha pujat a l'avió. Està volant hores d'ara.
3: Si ha d'arribar, em sembla 11:45.
1: Sí, exacte, sí, sí. Això és de la sortida allà a Itàlia. A mi m'interessa, crec que qualsevol persona que li interessa una mica la política, la comunicació és una cosa que no passa cada dia i per tant m'interessa molt des de molts punts de vista, sobretot també de tot el que suposa aquesta visita, també evidentment la projecció que oferirà Catalunya, Barcelona, Montserrat arreu del món, i crec que aquí és on hi ha hagut també per part de molta gent, jo el primer, l'interès de la qüestió política, lingüística, és a dir, és molt diferent que en escenaris com aquests, especialment a la Sagrada Família, faci servir o no el català, més enllà d'un tema per nosaltres, és un tema de projecció de la llengua i la cultura catalanes arreu del món, perquè evidentment aquestes visites van molt més enllà del lloc on es produeixen, sinó que és un esdeveniment global.
0: Ara hi entrarem amb aquestes qüestions, també la qüestió lingüística. Abans, però, Duna, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: La Duna Holàndia, quants anys tens, Duna, ara, tu?
5: Jo ara tinc 17.
0: 17 anys. Què passa dimarts?
5: Sí. Bueno, comencem l'ESPAU. Sí, sí. I serà el primer dia.
0: Com ho portes?
5: Bueno, ara ja amb nervis, eh? Ara ja ho veig molt a prop. No m'ho puc creure i ara ja està sent dies de nervis i d'estudiar moltíssimes hores.
0: Què vols estudiar, tu, després, ho saps?
5: Periodisme.
0: Periodisme, molt bé. On faràs les proves de l'ESPAU?
5: Nosaltres ens toca a l'Autònoma, la UAB.
0: On vius tu?
5: Jo a Gràcia.
0: Més enllà sí. Dels exàmens, dels nervis previs, et fa por alguna cosa més del dimarts?
5: Bueno, sí, ara mateix és que hi ha tantes coses que s'han ajuntat que... Entre la vaga que s'ha convocat pel dimarts d'educació i l'arribada del Papa, està sent com tot molt inestable, la veritat.
0: Des de dimarts del matí, cap a quina hora et llevaràs? Tens plans de com has d'arribar a l'Autònoma?
5: Sí, bueno, m'he estat fent com rutes alternatives perquè al nostre institut ja havíem planejat una mica com fer-ho. I ara, doncs, cadascun de nosaltres haurà de fer el que haurà d'arribar com a ell li vagi bé, perquè amb tots els talls dels carrers, amb el transport públic i tot això està sent una mica caòtic. Llavors, jo, per exemple, m'hauré de despertar una hora, mitja hora abans, a les 5:15.
0: A les 5 del matí per anar a fer els exàmens de selectivitat, sí. Que deuen començar a les 9, us han citat una estona abans, no? A les 9 o a les 8?
5: Sí, a les 8 i mitja.
0: A 9:15. Per tant, la idea, quina ruta seguiràs? El pla A, quin és?
5: Ara mateix el pla A és anar caminant des de casa meva fins a la parada de ferrocarrils de Gràcia, a Gala Placídia, i llavors allà agafar els ferrocarrils i arribar.
0: Clar, perquè, evidentment, tu vius als entorns de la Sagrada Família, allò està molt, molt, molt blindat, per tant necessites caminar, arribar fins a Gràcia i almenys allà esperar que en principi sí, que els ferrocarrils funcionin i et puguin portar l'autònoma.
5: Sí, exacte. És més temps a dedicar-li.
0: És, suposo, un nervi afegit a un moment ja de tensió, no, vital?
5: Sí, completament. O sigui, ja estem prou nerviosos aquests dies per tot el que significa per nosaltres la selectivitat i ara que, a més, ens hagin de preparar com arribar fins allà, rutes alternatives, matina més d'hora i fer el transport públic i els carrers tallats, està sent realment com si un estrès afegit, una pressió.
0: Escolta'm, Duna, i les vagues d'aquestes últimes setmanes, us heu perdut gaires classes? Us han condicionat molt el temari?
5: Bueno, clar, nosaltres aquests últims dies, des de que es va acabar el curs cap a segona setmana de maig fins ara, hem estat fent classes de repàs per l'ESPAU. I sí que han faltat, per les vagues, han faltat alguns professors. I sí que potser, per exemple, ahir, que serien com les nostres últimes classes abans de fer l'ESPAU, que són classes a resoldre dubtes, i tot això sí que s'han fet com dures perquè me les he hagut de resoldre jo mateixa les preguntes que tenia o coses així, perquè realment els professors no hi eren en aquest moment. Però també entenc perfectament la seva situació i les seves reclamacions i que estiguin fent vaga. Però sí que ha sigut una mica més complicat.
0: Jo recordo la preparació de la selectivitat, que va ser un moment de passar moltes hores també a les biblioteques. Penso en un altre element que heu tingut damunt la taula, i és que moltes biblioteques també estaven de vaga aquests dies.
5: Sí, sí, completament. És que, bueno, s'ha juntat tot, la veritat. Nosaltres, bueno, jo i les meves amigues hem estat estudiant cada dia a casa d'una amiga meva, perquè a les biblioteques no sabíem si serien tancades, obertes, o si hi hauria molta afluència de gent.
0: Què faràs quan acabis la selectivitat? Teniu algun viatge, també?
5: Sí, sí, sí. Jo i les meves amigues anirem a passar uns dies a Tossa de Mar, allà a relaxar-nos i a celebrar que ja s'haurà acabat tot.
0: Duna Holàndia, merescudíssim també, segur, passi el que passi. Una abraçada, molta sort.
5: Moltes gràcies. Adéu, moltes gràcies.
0: Ben atent al testimoni de la Duna, que segur que connecta amb una situació bastant generalitzada entre els estudiants de selectivitat que aquest dimarts s'estrenen i s'examinen. La Núria Montserrat, que és consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya. Núria, què tal? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia, molt bon dia.
0: Quin missatge hi ha per la Duna i per tota la resta dels estudiants que dimarts comencen les selectivitats? Han d'estar tranquils?
2: Sí, en primer lloc, comprensió absoluta envers la Duna. Entenem perfectament el neguit i entenem perfectament aquests nervis. I tranquil·litat i serenor, perquè, de fet, nosaltres des del Departament de Recerca i Universitats hem anat sempre doncs compartint amb el Departament d'Interior i Seguretat Pública, no?, totes les dades referents a la ubicació dels tribunals, on estan aquestes 1.500 aules que tindrem per tota Catalunya els dies 9, 10 i 11 obertes, preparades pels estudiants. I llavors, en aquest sentit, comprensió envers la Duna, comprensió envers els estudiants, però també dir-los que s'ha treballat amb rigor, com s'ha fet sempre, perquè les PAUs porten fent 40 anys i enguany els darrers, jo diria, gairebé més i mig, dos mesos, amb grups de treball amb el Departament d'Interior i Seguretat Pública per compartir aquestes dades i reforçar, i sobretot un missatge que ha arribat als centres i que la Duna també doncs, estava comentant, no? S'ha recomanat sobretot intentar arribar una miqueta abans com per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen en cas que faci falta. Això és un procediment habitual, és a dir, si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, també està contemplat en el procediment de l'ESPAU, no ara, no enguany, sinó sempre, si és justificat, poguessin començar doncs, amb el temps que i tenir després el temps que faci falta, no? Ho volem també transmetre perquè comprenem absolutament el neguit i estem totalment doncs, a treballant com no pot ser d'una altra manera, adaptant-nos a la situació i doncs, comprensió absoluta cap a la Duna i també transmetre-li doncs això, serà no.
0: Si els docents fan vaga, com està previst aquest dimarts, hi ha previst també un pla B per col·locar altres supervisors als exàmens? Ho dic perquè normalment, habitualment, els que supervisen les PAU són els profes de batxillerat, no?
2: Sí, mira, aquest és un punt important, perquè, de fet, supervisen i vigilen tant els professors de les universitats com professors de batxillerat, eh? És a dir, es fa una convocatòria voluntària, això es porta fent des de que es porten fent les PAU a Catalunya, deia abans, no, aquests 40 anys, es fa una convocatòria aproximadament al mes de febrer i de forma voluntària els professors d'universitats i també de batxillerat s'apunten, es registren en aquesta activitat de vigilància, no? En previsió que hi hagués alguna afectació, sobretot per les mobilitzacions, és a dir, que poguessin doncs, haver problemes de mobilitat, doncs sí que s'ha previst, no?, a intentar reforçar en el cas que fos necessari i en aquest sentit, doncs per això seria una altra mesura de contingència, no?, per garantir sobretot també que els estudiants puguin realitzar les PAU amb normalitat. Tindrem 223 tribunals distribuïts per tota Catalunya, aquestes 1.500 aules, i hem de garantir, com deia la Duna, no?, la normalitat. Nosaltres, com a institució, hem de garantir la plena normalitat perquè els estudiants també puguin realitzar les proves amb total normalitat. Sí, sí.
0: A tot això, clar, suposo que aquests justificants en cas de retard que explica la consellera que ja està previst, que si un estudiant arriba tard, doncs es pugui allargar també el temps que té per fer l'examen, de quina manera són, tenint en compte que hi ha aquestes vagues, aquesta mobilitat doncs alterada també per la presència del Papa, quina mena de paper han de presentar?
2: Mira, des de fa molt de temps, segurament tu també vas fer les PAU com jo, potser ja no ens en recordem, però sempre havíem de portar un document, que és el document que certifica que tu has de realitzar les proves, no? Que és el document que després has de presentar amb el DNI per entrar a les aules, no? S'entendrà, doncs s'entén, doncs que si hi ha un problema, com aquests estudiants no van sols, van, que et deia la Duna, que van amb diferents rutes, no? Però si hi ha mobilitzacions i hi ha talls de carreteres o qualsevol situació que es pogués realitzar, doncs es tindrà en compte que aquests estudiants estiguessin i poguessin arribar tard i aniran documentats amb aquest paper, no? que indica doncs, que han d'entrar en aquestes aules. No? Uh-huh. I en contacte permanent també, com dèiem, no? Amb altres cossos d'emergències i seguretat aquells dies, no? I això doncs, s'ha previst. I com dèiem abans, no? Això també ha passat altres anys, per altres circumstàncies. Hi ha un registre de situacions en els darrers 40 anys a l'oficina de les PAU que també han permès aquesta flexibilitat a l'hora de planificar possibles plans de contingència, no? I aquest procediment no s'ha fet enguany per aquesta situació de la visita del Papa o per possibles situacions que poguessin esdevenir la setmana que ve per mobilitzacions, sinó que és un procediment habitual, no? Que hi ha aquest marge d'entrada i que estiguin tranquils, perquè això enguany doncs, encara té més força que mai, té més pes que mai, més sentit que mai, que es pugui tenir en compte.
0: Molt bé. Alguna recomanació més per part de la conselleria?
2: Mira, doncs nosaltres, des que vam entrar al mandat, des de l'agost del 24, vam estar treballant amb una campanya posant l'estudiant al centre. Ara, de fet, tenim activa una campanya Fes les PAU en pau. Serà no, tranquil·litat. Els estudiants estan preparats. Han treballat moltíssim per les PAU, no només enguany, sinó també des de l'any passat i porta l'estudiant tota la vida. Els exàmens estan preparats fa molt de temps i que estiguin tranquils i sobretot que nosaltres doncs, estarem molt amatents a les situacions que es puguin produir. També comentar que a Barcelona tenim molts tribunals activats i que la visita del Papa, que està molt planificada, no coincideix en els horaris on el Papa està fent activitats a Barcelona amb les entrades o sortides dels alumnes, no? La Duna deia, he de sortir més aviat de casa perquè visc a prop de la Sagrada Família o potser li passarà a algun altre estudiant. La visita del Sant Pare a la Sagrada Família i la missa està planificada a les 13:30. Els estudiants des de les 8:39 ja estan a les aules, no? No hi ha aquesta coincidència. Els estudiants ja estan ubicats en els espais on han de fer els exàmens. Tot i així, com dèiem, entenem perfectament, no?, la situació de neguit, però transmetre'ls i, doncs, com diu la campanya que hem preparat, no?, fes les PAU en pau i hem de garantir com a institucions aquesta normalitat, aquesta tranquil·litat. I bé, doncs també a la Duna donar-li també molts ànims.
0: És la Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats. Gràcies, bon dia.
2: A vosaltres, gràcies, adeu.
0: Passa un minut, un quart de deu. Petitíssima pausa i continuem la tertúlia amb el Jaume Clotet, l'Olga Ruiz, l'Oriol Marc i la Núria Oriols.
6: El suplement, amb Roger Escapa.
7: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
8: Fantàstics és el món. Fantàstics la il·lusió. Fantàstics t'està esperant.
9: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
10: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
11: Anys i anys!
12: Ho veus?
13: Okay.
12: L'anys i anys. Això és molt nostre.
13: Bueno.
12: Tant nostre com dir... Posarem llum?
14: A la foscor.
12: O com dir... Aventureres? Aventurers?
15: Ens hi apuntem o què?
12: Què dius?
15: Saps que és molt nostre, també?
16: Sou molt bona gent!
17: Silenci.
18: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
12: O el Catalunya Ràdio.
19: I el mític, encara Messi, encara Messi, encara Messi!
12: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
15: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
12: Molt nostre.
20: Per tu, que l'estiu és un no parar, i per tu, que prefereixes descansar, gaudeix d'aquesta ofertassa a Capbravo. La bossa de patates rufles amb gust de pernil de 243 grams, ara amb un 15% de descompte per 2,54 €. Aquest estiu, vols estalviar amb mi? Capbravo.
21: Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
22: Aquest dissabte, el Tot Gira... Una tarda plena d'emocions.
23: Atenció! Obrim a les 4 amb la final femenina del Roland Garros i les semifinals de la Copa del Rei d'handbol.
22: A les 5, el Barça busca el pas a la final per guanyar l'últim títol abans de la Final Four de Colònia.
23: I després, Ucamp Múrcia-Barça. Tercer i definitiu partit del play-off de quarts de l'ACB. El tot o res per al Barça de Xavi Pasqual.
22: I diumenge...
23: Obrirem a les 4 amb la transmissió del Celta B a Europa.
22: L'Europa ha de guanyar per ser a la final del play-off.
23: A les 5, final de la Copa del Rei d'handbol. I després, Baskonia-Penya. La Penya també juga el pas a les semifinals de l'ACB en un partit de caixa o faixa.
22: A més, el Gran Premi de Fórmula 1 de Mònaco, la final masculina del Roland Garros i els play-offs de semifinals de futbol sala i de l'hoquei Lliga.
23: Tot gira.
22: Dissabte i diumenge a partir de les 4 amb David Clopés.
6: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Passen 4 minuts d'un quart d'10 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, amb el Jaume Clotet, l'Olga Ruiz, l'Oriol Marc i la Núria Oriols. Tenim el Papa volant des de Roma cap a l'aeroport de Barajas, a Madrid. Arribarà cap a 10:45, just després rebuda al Palau Reial per part del rei Felip VI. I a partir de les 12, visita de cortesia amb els reis i la primera intervenció, discurs del Papa, cap a 1:15 del migdia. Des de Madrid també el seguirem en directe aquí al suplement. No serà fins dimarts que arribarà a Barcelona amb aquesta visita que entusiasma Jaume Clotet per tot el que significa, suposo també per el símbol de la Sagrada Família, de veure també aquesta Torre de Jesús acabada, i que, Oriol, no sé tu com et prendràs.
3: Jo molt bé, molt interès periodístic, molt interès, perquè no cada dia ve el Papa a Barcelona, no cada dia ve un cap d'estat amb aquesta significació a la capital catalana, i també perquè tinc molt interès, com el Jaume, en veure finalment quin ús li dona al català, tenint en compte que en un primer moment jo tinc la sensació que el cardenal Omella ha menys tingut l'ús de la llengua del país en tots aquests actes, que van molt més enllà de la llengua, tenen un component simbòlic per tot el que significa la llengua per Catalunya i tot el que significa també, no només Montserrat, que això és una cosa diàfana, sinó també la figura d'Antoni Gaudí, i pensar que algú que en teoria està arrelat a Catalunya, com el cardenal Omella, pensar que en un acte tan rellevant com la benedicció de la Torre de Jesús el català es mereix un lloc testimonial, crec que és tenir molt mal posat el termòmetre del que hi ha, i crec que hi ha hagut també la sensació de un cert sentiment de ai, que passats que sou, que demaneu que es parli català a Catalunya. Doncs sí, amb això doncs, ho podem arribar a ser una mica, la veritat. Olga.
11: La rebo amb un interès professional obvi, comunicatiu especialment, i amb una indiferència personal òbvia també. És a dir, la festa no és meva, per dir-ho d'alguna forma, amb tot el respecte cap als creients, que crec que és una visita especialment adreçada amb ells, perquè no recordem que representa una fe religiosa, i per tant jo crec que la trobada és més interessant per ells. Jo, com no sóc creient, doncs lògicament no és per mi. I la rebo una mica més aliviada després d'una setmana en la que he estat molt crítica i en la que li deia al papa que tenia una oportunitat única per marcar una diferència en el seu pontificat, una diferència que fos real i valenta, que era mirar als ulls a aquells que van veure troncada la seva infància i la seva innocència desgarrada per gent, per capellans, per gent de l'Església, i dir-los que posarà tot el que tingui al seu abast perquè aquestes situacions no només no es tornin a repetir, sinó també per apartar de forma definitiva a tots aquells abusadors que han destrossat infàncies. No? Jo era molt crítica aquesta setmana, t'ho reconec, perquè no s'havia publicat cap tipus d'agenda pública que hi hagués una trobada amb les víctimes de la pederàstia, i em semblava absolutament incomprensible perdre aquesta oportunitat, especialment perquè crec que el papa el que ha de fer és això. És que crec que entre les moltes trobades que té, especialment crec que el claim, el leitmotiv de la seva visita és escoltar tothom, parlar amb tothom, doncs home, crec que no hi ha ningú aquí qui hagi de reparar més que les víctimes de la pederàstia. No? I em sembla bé, tot i que no hem conegut gaires detalls de com serà aquesta trobada, però crec que l'Església ha d'afrontar aquests temes ja. Que fins ara el que ha fet no només no és afrontar-los, sinó esquivar-los. I en moltes ocasions el que ha fet és agafar aquella persona acusada de pederàstia. A la conferència episcopal, sense anar més lluny, fa un mes va reconèixer que hi havia 1.000 capellans. La conferència episcopal, 1.000 capellans acusats d'abusos sexuals. I el que ha de fer és afrontar aquest tema pel bé de l'Església Catòlica i apartar aquests capellans, perquè durant molts anys les víctimes el que han sentit és que aquestes persones el que han fet és estar destinades a d'altres escoles, a d'altres esglésies, a d'altres llocs, on també tenien accés a nens i nenes fàcil. No? Per tant, és el moment de que s'afronti aquest problema, i després amb un interès, lògicament, doncs molt periodístic. No? Poca cosa més. No estic emocionada.
0: Núria.
13: Sí, jo també m'interessa periodístic. És veritat el que deia l'Olga, és a dir, jo crec que el gest era molt rellevant, i després també amb el que deien el Jaume i l'Oriol, jo crec que és molt important veure quin és l'ús final que es fa del català, perquè jo crec que marcarà la diferència sobre la visita a Catalunya. I que
0: teniu una mica la sensació que, vist tot el que hem dit i explicat aquesta setmana, Núria, estarem comptant les paraules que pronuncia el papa en català d'una en una?
13: Una en una no ho sé, però sí que crec que serà molt rellevant veure quin és el balanç final de l'ús de la llengua, i crec que la seva visita en relació a Catalunya també es valorarà molt per això, quin és l'ús final que fa de la llengua, perquè és el que és la característica fonamental, no? Sobretot si és en homenatge a Gaudí, i el fet de que en un primer moment es fes públic que gairebé no en feia ús, i la pressió que s'ha fet, jo crec que serà molt rellevant l'ús que faci finalment del català. I després a Madrid, al Congrés dels Diputats, que fa el discurs dilluns, també marcarà molt, crec, el debat polític en funció de quin sigui el missatge. Si el missatge és el que va lligat a la seva agenda, que al final va molt lligada a la migració, va molt lligada a les persones vulnerables de la societat, jo crec que això marcarà el discurs polític, perquè el govern espanyol doncs ho posarà en relleu, sobretot després de la regularització de migrants que ha fet, i la dreta, i sobretot l'extrema dreta, Vox, que ja ha marcat diferències amb l'Església en aquest debat, també segurament hi haurà una confrontació aquí. És a dir, més enllà de la visita del Papa en el seu sentit religiós, més enllà de la visita en el Papa en el sentit lingüístic, sobretot a Catalunya, segur que hi haurà una repercussió política i un ús polític que hi haurà en el debat de la política espanyola de quin serà el seu missatge.
3: I també és veritat, coincidint amb això que diu la Núria i ampliant-ho, que si el Papa és més o menys un referent mundial, no només per la qüestió de la fe, que això evidentment és, no ho podem negligir, però crec que és dels pocs líders mundials que ha plantat cara amb una certa intel·ligència davant Donald Trump. Igual que ha fet també, per exemple, la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, que sembla ser que Trump la respecta, i en el cas del Papa hi ha declaracions molt altisonants del president dels Estats Units contra ell, i ell es manté inflexible contra les guerres.
0: Fins i tot va fer aquell muntatge disfressat de Papa al propi Donald Trump.
3: Sí, això, les coses grotesques aquestes que fa Donald Trump, ens en fem ressò perquè realment són molt grotesques i, per tant, tenen molt volum i molta distribució. Però en el cas del Papa, sent nord-americà, està sabent marcar molt bé la distància amb les polítiques de l'actual govern nord-americà, i això és interessantíssim.
13: Per mi és una gran paradoxa, per això, que al final el Papa i l'Església s'acaben convertint en el far del progressisme, perquè això és el que estem veient en el debat aquí a l'Estat, que el Papa s'ha convertit en el referent dels partits progressistes quan no hi havia aquest vincle abans, i en canvi hi ha aquesta distància sobretot amb l'extrema dreta.
0: Qui ho provoca segurament, o qui ho comença això, és el Papa Francesc. L'Olga Ruiz, quan has dit que el Papa s'erigeix com l'ala més progressista, s'ha posat les mans al cap. Jaume, que t'han deixat amb la paraula a la boca, i després l'Olga.
1: No, sobre el caràcter progressista d'aquest Papa, que crec que en teoria tots haurien de ser-ho, no? Dues coses. A Catalunya ha transcendit que el govern de Catalunya i altres governs paguen part del que costa aquesta visita. Per tant, els contribuents catalans pagarem molts diners per aquesta visita, més enllà, evidentment, de la seguretat i la logística. Però crec que si fos un Papa conservador, o fos un Papa molt, molt, molt de dretes, diguem, tindria més rebuig social a Catalunya del que ha tingut. I no n'ha tingut tant, perquè, com deia l'Oriol, s'ha erigit en un dels referents antitrampistes a nivell mundial, i, per tant, diguem que ens cau millor que altres papes, ens cau igual de bé que el Papa Francesc, i, per tant, aquesta polèmica que podria haver-hi hagut sobre per què hem de pagar els contribuents catalans aquesta visita, doncs no s'ha produït, o no s'ha produït gaire. I en relació a la part de l'Estat espanyol, crec que aquí hi haurà un líder, que és Pedro Sánchez, que entrarà molt de rèdit d'aquesta visita. Perquè tot el que pugui dir el Papa a Madrid, per exemple, en relació als migrants i a la regularització de migrants, tot això són aigua que va cap al molí de Pedro Sánchez. Per tant, és una visita molt oportuna, penso, que per Pedro Sánchez. És un professional de la comunicació política i estic segur que entrarà rèdit no només durant la visita, sinó els mesos després. Estic segur que el citarà des del faristol del Congrés de Diputats, d'alguna manera dient que el que ell pensa, no només a nivell del president Donald Trump, sinó també a nivell de polítiques socials, és bastant en línia amb el que pensa l'actual Papa.
0: Olga.
11: Sí, jo em posava les mans al cap, no pas pel comentari de la Núria, sinó pel que significa, no? Pel nivell de conformitat i de perversió del terme progressisme, quan ja hem de creure que el Papa, amb tot el que representa, doncs és el far del progressisme, no? A mi, personalment, em preocupa estar situada aquí, no? Jo crec que hem de tenir clar què és el que representa el Papa, i el Papa, al final, és el màxim representant de Déu, no? A la Terra, no? I és el màxim representant de tota la seva comunitat, que és l'Església Catòlica. I, home, jo crec que l'Església Catòlica, precisament, el que ha d'aprendre és a fer aquesta progressió i aquesta evolució per situar-se en un present que sempre ha rebutjat, en un present que comporta doncs que la societat no és la mateixa de fa 50 o 60 anys, en un present que comporta que hi ha noves formes de viure, noves formes d'entendre, inclús la fe, noves formes d'entendre la religió. I crec que l'Església, amb el Papa Francesc, va fer un pas endavant per intentar situar-se en un present més actual, que no sé si continuarà, en aquest cas, el Papa Lleó, no? Ara bé, sí, és una figura contrària a Trump. Sí, però és que jo crec que tampoc cal ser molt progressista per ser una figura contrària a Trump. El que cal ser és, en fi, tenir una certa coherència i estabilitat mental per ser-ho. Vull dir, no associaria el progressisme amb ser una figura contrària a Trump. I després una qüestió molt greu. Tinc la sensació, no sé si us ha passat, de que l'agenda del Papa a Espanya s'ha anat reorientant / modificant per intentar salvar algunes polèmiques, no? Tenim la del català, que en principi, bé, no se'ns deia, no estava gaire contemplat. S'ha vist que aquí hi havia un conat de malestar i s'ha rectificat. Veurem fins a quin punt es rectifica, no? Hi ha hagut molta crítica pel tema de la trobada amb les víctimes de la pederàstia a l'Església. En principi se'ns deia que el Papa tenia l'agenda plena i que no estava contemplat, i ara de seguida es fa un comunicat més o menys urgent, breu, per dir-nos que sí que es reunirà. A mi és positiu, perquè significa que almenys hi ha una certa receptibilitat a allò que demana la societat, no? Per tant, sembla que la capacitat de modificar és sana, que s'hauria d'haver produït abans, és a dir, que abans d'organitzar una agenda tan complexa com la visita del Papa a Espanya, s'hauria d'haver tingut en compte quines són les sensibilitats del país, quines són les necessitats, quines són les casuístiques i les característiques. També, però almenys s'ha modificat, i a mi em sembla que està bé aquesta modificació. I després Pedro Sánchez. Jo crec que, en fi, no sé si és creient o no, ho desconec, però se'n farà. Perquè clar, crec que li ha caigut al cel, mai millor dit, aquesta visita del Papa. És com el millor que podia passar en el millor moment que podia passar, encara que sigui per durant uns dies aparcar tot allò que fa mal i reconvertir-lo en un èxit, novament, de comunicació política, de presència, de responsabilitat, de lideratge. Per tant, en fi, és un miracle per ell.
3: Oriol. Ho és, perquè podríem dir que no ha tingut una bona setmana. Hem conegut més detalls sobre el sumari del cas Leire Díez. Ell mateix ahir se'n va haver de desmarcar. També ha hagut de remar entre bambolines perquè el PNB no se li emprenyés més del compte. Crec que no és casual que ahir Pedro Sánchez digués que no hi haurà un superdiumenge electoral que faci coincidir les municipals amb les espanyoles, perquè és precisament el que el PNB no volia, i és una manera més de donar-li una volta a l'agenda internacional, que és l'únic que està salvant a Pedro Sánchez. Fa unes setmanes el veiem aquí envoltat de líders progressistes, després va esclatar el cas Zapatero i d'això ens en vam oblidar, però sí que ara tindrà una setmana de marge per imposar almenys una agenda que a ell li sigui propícia, perquè l'agenda fins ara de propícia no li és gens, i realment el mes de juny serà complicat, perquè la setmana després de la visita del Papa hi ha la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional, i després crec que han cès 10 o 12 ciris perquè Espanya arribi lluny al Mundial i no es pugui parlar gaire dels casos de presumpta corrupció que assetgen el PSOE.
0: Núria.
13: Sí, jo crec que això és el que espera la Moncloa, que l'agenda mediàtica del Papa doncs pugui contrarrestar tota la qüestió dels sumaris del cas Leire i també del cas Zapatero, però veurem fins a quin punt dura, no? Perquè, com deies, la setmana següent ja hi ha la declaració de Zapatero i la setmana de Sant Joan es preveu que sigui Pedro Sánchez qui hagi de donar explicacions al Congrés, a petició pròpia, però també per pressió dels socis, de quina era, no?, la seva implicació i quina era la seva coneixença en el cas Leire i en el cas Zapatero, si manté aquesta confiança després de la declaració. A mi em sembla que el que vindrà serà cada cop pitjor pel PSOE, perquè de moment estem coneixent la punta de l'iceberg d'aquests casos, i hem de veure fins a quin punt ell ahir va dir que no en sabia res, que no tenia cap tipus de coneixement del que estava fent Leire Díez, però aquesta estratègia del PSOE de circumscriure-ho tot a Santos Cerdán, hem de veure fins a quin punt doncs Santiago Pedraz ho compra, perquè serà en funció d'això que aquesta causa de Leire Díez pot escalar més amunt o no a l'estructura del PSOE. I hem vist que ja ha citat a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, com a testimoni. Hem de veure fins a quin punt això pot afectar o no a Pedro Sánchez, ja sigui com a testimoni o fins i tot com a investigat en una causa o en una altra. I després de tot això, doncs el Moncloa contraataca amb el missatge de la compareixença, també amb la qüestió dels pressupostos, i després també em sembla molt rellevant el que deia l'Oriol de descartar un superdiumenge, perquè aquesta era la principal preocupació del PNB, i també ho podia ser la de Junts, perquè si s'ajunta tot en el cas del País Basc i Catalunya, les municipals, sí que hi pot haver un efecte d'arrossegament a favor del vot del Pedro Sánchez i del PSC, que no hi hauria en altres llocs, perquè en altres llocs de l'Estat el que demanen els barons territorials és precisament el contrari, que no s'ajuntin les eleccions i que les eleccions espanyoles siguin abans de les municipals i les autonòmiques, perquè d'aquesta manera creuen que el desgast del govern espanyol doncs se l'emportarà Pedro Sánchez i no se l'emportaran ells.
4: Puedo garantizar por activa y por pasiva que no va a haber un superdomingo electoral.
0: Molt que t'hagués agradat a tu, Jaume, un superdiumenge electoral.
1: A mi m'hauria agradat molt, tot i que entenc que el PNB té terror a aquest escenari, perquè les municipals també són forals allà i per tant s'escullen les tres diputacions i el frec a frec entre el PNB i EH Bildu allà és molt gran i per tant jo entenc que no ho volguessin. També entenc que molts alcaldes socialistes no volen un superdiumenge electoral, perquè pues és igual, posem el cas de l'alcalde de Barcelona, jo crec que anar a unes eleccions i ajuntar la política espanyola amb la política barcelonina segur que no convé a molts alcaldes socialistes, que no ho diran en públic, però també tothom tenia molt interès en separar-ho. Segurament només el PP tenia interès en ajuntar-ho de debò per fer el caldo gros, però crec que això no es produirà. Jo una apuntaré sobre la visita del Papa en relació a la part política. A Catalunya és una visita de lluïment del Papa, al marge del tema del català. Però a mi el que m'interessa molt és el discurs del Papa al Congrés de Diputats, perquè pel que he llegit...
0: Dilluns.
1: Pel que he llegit no s'estalviarà cap comentari ni farà res molt protocolari, sinó que anirà a temes de debò. I tinc ganes de que renyi PP i PSOE per la falta de moral de la política, de la corrupció, d'aquesta bralla fratricida que hi ha a la política espanyola, i per tant sembla que no s'estalviarà res de la cartera. I
0: tu creus que baixarà tant a l'arena que es pugui sentir interpel·lat fins i tot el PSOE amb aquest discurs?
1: Sí, jo crec que farà un... És probable, de fet, és el que jo espero d'un papa, que faci una apologia de la virtut de la política. I en Espanya, en aquest moment, la política no és exemple de virtut ni d'un estat ni de res, i per tant no crec que s'adreci a ningú en concret, però estic convençut que parlarà del valor de la política com a eina de diàleg i de resolució de conflictes. Res de l'altre món, però que a Espanya en aquest moment això no passa.
0: 9:45, 10 del matí. Pausa i tornem.
5: El suplement, amb Roger Escapa.
14: Adéu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adéu-siau!
17: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
24: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
25: Aquest supercap de setmana a Lidl estalvia l'engròs amb els nostres productes XXL. Ara en format estalvi, salmó fumat per 6,99. T'estalvies un 32%. I amb Lidl Plus, pit de pollastre per 5,29 al quilo. T'estalvies un 10%. Lidl, val la pena.
10: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més, perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
26: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
27: Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
28: O un frigorífic, la rentadora, el forn...
27: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
28: Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
27: Consulta els models i marques que hi participen.
29: I després, quan guanyes, què més hi ha?
30: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
31: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
32: I el moment de retirar-se va ser complicat?
31: Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
33: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
34: Quan eres petita jugaves sempre amb nois?
31: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
35: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
31: Videopodcast I ara què? Més enllà de l'esport. Disponible a 3CAT.
2: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
3: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
2: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
31: Cada dissabte a les 11 de la nit...
3: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
31: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat. El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Cinc minuts per arribar a 3:15 del matí. El suplement amb el Jaume Clotet, l'Olga Ruiz, la Núria Oriols i l'Oriol Marc, amb el Papa volant des de Roma cap a Madrid, on és previst que aterri d'aquí una mica més de mitja hora, cap a 11:15 del matí, a Palau Reial, que ja s'hi concentra gent també per aquesta rebuda. Dimarts arriba a Catalunya amb aquesta nova convocatòria de vaga del sector educatiu, després que el preacord que us explicàvem fa tot just una setmana acabés amb paper mullat, si bé aquest increment salarial sí que el govern l'aplicarà. Per tant, escenari d'allò més incert pel que fa a aquest final de curs i per l'arrencada del proper, perquè això s'allarga, i doncs la patata calenta és a veure com es resol això, perquè no fa la sensació que estiguem al final de res, sinó encara en un lloc on no veiem llum pràcticament, Oriol.
6: No, home, costa de trobar el desllorigador final de tot això. Ahir els mestres deien aquesta frase de no era només qüestió de diners, i això és veritat. El que passa és que en bona part de l'últim tram de la negociació els sindicats majoritaris parlaven exclusivament de diners. És veritat que també es parlava d'escola inclusiva, però bona part del cavall de batalla dels sindicats majoritaris en educació era incrementar les condicions salarials dels mestres de manera merescuda, per descomptat, perquè al final...
0: Però això aleshores és que els sindicats no han detectat la pulsió que hi havia dins del...
6: Aquí anava, Roger, que al final és una crisi de representativitat. És una crisi de representativitat. Primer el govern es va equivocar, això ja ho podem dir sense cap mena de por, equivocar-nos, tancant un acord exclusivament amb Comissions i UGT, que en qualsevol altre àmbit et garanteix pau, però en aquest cas no era així, i després crec que l'USTEC potser no tenia ben posat el termòmetre entre els seus afiliats, perquè tu quan fas una consulta a 45.000 persones i el 65% no avala la feina que has fet tu durant uns quants mesos, tens una crisi enorme de representativitat, i el que vol dir és que hi ha problemes molt més profunds en l'educació que van més enllà de les condicions salarials dels mestres, perquè a les aules hi conflueixen una sèrie de malestars que van molt més enllà de condicions laborals, els mestres fan més feina de la que toca, segurament han d'assumir una sèrie de problemàtiques a l'aula que no les haurien de gestionar ni molt menys en exclusiva. El funcionament de l'escola exclusiva, ara ja ho podem dir, és un petit desastre. El model d'immersió que durant anys ha dirigit l'escola catalana tampoc està funcionant, i això crec que amb els resultats de qualsevol enquesta sobre la llengua ho podem dir sense por a equivocar-nos. I té un problema tant el govern per haver arribat tan lluny en el pacte amb els sindicats, perquè també s'han rostit en tot aquest procés, com els sindicats mateixos, per no haver sabut conèixer la seva pròpia gent. I passarà, com ja ha passat en el cas dels pagesos, que al final un dia trobes tot de tractors a la Gran Via de Barcelona i preguntes, però això com hem arribat fins aquí? Doncs amb els mestres estem exactament igual.
7: Saps què passa? Que jo creia que realment els sindicats estaven fent la seva feina i estaven representant els interessos d'aquells a qui representen. Per tant, a mi, abans d'ahir dijous, m'esclatava el cap. O sigui, jo escoltava la setmana passada una entrevista aquí, en aquest programa, amb la Yolanda Segura.
0: No té res a veure el discurs que va fer dissabte passat amb el que ha fet aquesta setmana aquí mateix, o sigui, a Catalunya Ràdio, vull dir.
7: On tu, de forma molt incisiva, li preguntaves, però llavors vosaltres esteu satisfets amb aquest acord? I et deia, per activa i per passiva, que sí, que de fet, sí. Si ella personalment hagués de decidir, anul·laria, és a dir, no faria la vaga.
0: El que passa és que els seus propis afiliats l'han desmentit.
7: Exactament, però jo crec que una portaveu d'un sindicat el que fa és ensumar quin és el tarannà de la gent a la qual representa.
0: Segura, sí, concretament, la Ventxula.
7: I després l'escolto el mateix dijous, sortint tot just després del resultat, amb una combativitat i amb un orgull de que hagués sortit el no, que, clar, em fa qüestionar fins a quin punt continua estant legitimada per representar aquells a qui representa. O per representar-se amb ella mateixa, inclús, perquè el que no pot ser és que en una setmana la teva variació d'opinió i de sensacions, inclús de posar-te en escena, sigui absolutament antagònica. absolutament antagònica, sense matisos. És negre, blanc, millor dit blanc, negre, dia i nit. I a partir d'aquí, jo he passat per molts processos amb aquesta negociació. Crec que s'ha equivocat molta gent amb aquesta negociació, però al final crec que us sorprendrà quin és la meva, el meu resum final. El govern s'equivoca en un inici, pactant només amb uns determinats sindicats. La consellera s'equivoca amb el desenvolupament de les negociacions quan no fa d'aquesta negociació la seva principal, ja no carpeta, sinó presencialitat. Jo sempre he defensat que la consellera havia d'estar asseguda a totes les reunions, perquè era el conflicte més important que ha tingut en aquests moments. ¿Vale? I després s'arriba a un acord, després de moltes reunions, que sembla ser és de màxims en alguns aspectes, o així vam entendre la resolució d'aquest conflicte, que millorava el que en principi inclús pensaven els propis sindicats que aconseguirien i que per tant és beneficiós. La consellera el ven com un esforç important per part de la seva conselleria, però necessari per arreglar la situació desastrosa en la que es troben els professors, i després es sotmet a una votació i els professors diuen que no. Bé, l'opinió pública és molt voluble i l'opinió pública canvia, i tots aquells que durant tot aquest temps possiblement s'han manifestat a favor de les reivindicacions dels professors, jo no sé fins quan es manifestaran a favor, però és que jo crec que qui surt guanyant d'aquesta negativa dels professors és la consellera d'Educació.
0: I després que tampoc ara, després del que ha passat amb aquest no dels mestres al preacord, no està gaire clar qui és l'interlocutor que representa els mestres per tornar a la taula de negociació. No? Potser.
1: Avui no sé quin titular d'un diari és que els treballadors, diguem, els docents, volen interlocutar directament amb el departament sense els sindicats. Però això és impossible, que milers de treballadors ho puguin fer. Jo faig dues reflexions. Una és un risc i una és un problema. El risc és que els sindicats han tingut en la seva vaga el suport, crec jo, molt majoritari, no només de les famílies, sinó de l'opinió pública i de l'opinió publicada. I d'uns dies cap aquí començo a veure articles i opinions respectables que comencen a dir que això s'està una mica anant de mare, i que segurament moltes de les condicions laborals que han assolit eren prou bones com per arribar a un acord, i tinc la sensació de que els sindicats poden començar a perdre una mica el suport o l'empatia que han tingut per part de molta gent que ha patit aquesta situació. Ahir, per exemple, ahir era Crexi, quan els sindicats van parlar en l'acte que van fer, van dir algunes coses que ja començaven, per mi, a ratllar una mica el populisme. Quan un dels representants va dir que es poden treure diners de la Brimo o del Papa, de la visita del Papa, per dedicar-los a ensenyament. Això, evidentment, que són a nivell global 4 duros, em va semblar molt poc raonable per part de representants sindicals. I la segona part, que deia l'Oriol abans, que és crec que és el problema principal, no era una vaga només de tema salarial, era una vaga també de model, de la inclusiva, sobretot, i del malestar que hi ha amb el sistema. Però els sindicats no poden negociar el model. O sigui, un sindicat, per definició, negocia qüestions laborals. I en el cas de la inclusiva, que no funciona i ja s'ha de dir amb totes les lletres, des del punt de vista laboral només es pot assolir posant més personal, canviant les ràtios, però el model serà el mateix. I crec que el malestar de molta gent que simpatitza amb la vaga era, per exemple, pel tema de la immersió, pel tema de les ràtios, pel tema de les aules d'acollida. Però tot això és un model que aquest govern ha decidit que manté com els governs anteriors. I, per tant, crec que ni tan sols que s'arribi a un acord o els sindicats puguin votar i rebre el suport dels vaguistes, arribarem a una situació en la qual el model realment començarà a canviar. I, per tant, hi ha la pilota laboral, que és la que estem vivint aquests mesos, però hi ha, crec, una pilota de model que va més enllà de la vaga, que haurien d'afrontar, crec, els nostres representants polítics.
0: Núria Orriols.
4: Sí, doncs jo crec que al final el fet que hagi sortit que no té mèrit per part dels professors, en el sentit que estan reivindicant alguna cosa més que les seves condicions laborals. És a dir, jo crec que en aquest sentit respon més o entomen més una reivindicació que pot ser de les famílies i més enllà de les famílies, que el model no funciona, que no només el seu propi interès, que seria el salari, que és el que ha defensat al final l'USTEC i que és legítim perquè és el que fan els sindicats, però el fet que hagin dit que no, a mi em sembla que que ens volen, que aporten la reivindicació més enllà de les seves pròpies condicions individuals i que estan dient que necessiten més dotació per l'escola inclusiva. L'oferta que va fer el departament i va acceptar el sindicat, que eren 6.400 dotacions més, molts mestres diuen, d'acord, això és una persona i mitja més per centre, amb això no solucionem res, necessitem més assistència a l'aula perquè hi ha moltes necessitats especials i perquè no poden fer classe. És que és un crit d'auxili al govern i a la societat més enllà de dir així no podem continuar, i que ho facin més enllà que el seu propi interès, a mi em sembla que és una cosa que socialment, lluny d'ara posicionar-se en contra del que és la reivindicació de la vaga, hauria de generar més empatia, perquè si només pensessin en les seves condicions individuals i no com surten els infants de l'escola, doncs seria fàcil acceptar l'oferta de l'USTEC i cap a casa. I el que estan fent és dir, no, era una oferta salarial molt important, perquè era important i el departament havia fet un esforç en aquest sentit, però no només és això, no és una qüestió només de diners, sinó és una qüestió de climatització a les aules, per exemple. Hi havia un testimoni ahir a les manifestacions que deia aquesta setmana hem fet classe a 37 graus. Qui es pot concentrar a 37 graus? No? És anar més enllà del que són les seves pròpies condicions i després també que parles amb qualsevol mestre i el que venen a dir és que no puc ensenyar els continguts perquè estic fent més de policia a l'aula perquè doncs els alumnes estiguin asseguts escoltant, que no pas poder-me estar concentrat amb el que estic exposant. Per tant, segurament hi ha molt cansament per les manifestacions i per les vagues, i entenc el cansament que també poden tenir moltes famílies, però precisament crec que el col·lectiu de mestres està anant més enllà, amb una reivindicació que pot ser més àmplia d'un col·lectiu laboral concret, i estan recollint el malestar de molta gent per al model d'escola que hi ha actualment a Catalunya.
7: Sí, estic d'acord. El que passa és que llavors això ens haurien d'haver explicat a través dels seus sindicats, que veig
4: clar,
7: que no estan legitimats.
4: És un problema de representació.
7: Clar, per
4: dir-nos... És a dir,
7: justament el que està dient la Núria.
4: El que els crítics els que estan dient és que potser els sindicats fa 15 anys que no trepitgen l'aula. Clar. Això és un problema.
7: Clar, és que imagina't que tot just després de sortir de la mateixa reunió ens diuen això. Mireu, si hem arribat a un acord econòmic, però així tot considerem que no és suficient, perquè aquest no és un tema econòmic, perquè ens fa falta això, perquè ens fa falta allò altre, per tant, nosaltres no hi estem d'acord. I crec que tots haguéssim dit, ostres, doncs bé, el que passa és que se'ns ha venut una cosa que no era del tot certa quan després s'han manifestat els mestres, no? I després una cosa, amb una negociació, jo crec que tu sempre has de tenir clar, és evident que per aconseguir coses has de molestar. És a dir, jo no em queixaré perquè tallin carrers o perquè facin manifestacions. És a dir, és que si no molestes, no aconsegueixes un avenç. No? Fins aquí estem d'acord. Però sí que és cert que en una negociació, i parlo de la negociació quan seus a taula, sigui qui sigui, has de tenir clar què és el que vols aconseguir i fins a on estàs disposat a cedir una part i l'altra. Sempre. Una part i l'altra. I jo tinc la sensació de que amb aquest no tenim clar si el que volen aconseguir és un màxim, més màxim, sense cap cessió, estarien en el seu dret, eh? Estarien en el seu dret. O si li estan demanant a la conselleria que vagi molt més...

0: Ja comença a haver-hi ambient. Som just entre la catedral de l'Almudena i l'esplanada de la pati d'armes del Palau Reial, que és on se suposa que arribarà el Papa Lleó XIV cap a 11:45 amb la comitiva reial. Dins hi ha, com dius, una de les primeres cerimònies, un dels primers actes de la visita papal, que serà la rebuda institucional amb els reis d'Espanya, també el president del govern. Hi ha una trobada privada amb Felip VI, Letícia i la princesa i la infanta. I aquí a l'esplanada, com comentaves, del Palau Reial, ja comença a haver ambient, hi ha gent que ja s'acosta per agafar lloc, no tanta com potser jo m'esperava, perquè es preveu que a Madrid hi hagi al llarg del cap de setmana més d'un milió de persones, però de moment és aviat, per tant, veurem si això es va omplint. El que sí que farà després el Papa, i això ho van anunciar ahir, és un recorregut en Papa Mòbil, el primer que farà d'esta gira per Espanya, podem dir així, des del Palau Reial, per carrers de Madrid, fins a l'Anunciatura Apostòlica, que és la seva residència aquí a Madrid, ja esperant a la tarda la resta d'actes que hi ha programats.
1: Hi ha un primer discurs cap a 12:15 del migdia, oi?
0: Sí.
1: Quina mena de discurs serà, tenint en compte el de dilluns al Congrés? Suposo que no tindrà res a veure. I on serà aquest discurs, davant de quines autoritats?
0: Doncs és la primera vegada que els sentirem parlar a Madrid, a l'estat espanyol. És una salutació, unes paraules protocolàries que dirigiran tant el Papa Lleó XIV com el rei Felip VI al pati de columnes del Palau Reial, que és, diguem, ja sortint del Palau, no? Ja abans de marxar i després de la rebuda protocolària al Saló del Tró, on el Papa saludarà a les diferents autoritats, i ja després també de la trobada privada que et comentava abans, seran les primeres paraules del Papa. Després el sentirem també a la tarda al centre Sedella 24 Hores, que és un centre que té Càritas, un dels barris més populars de Madrid, el barri de Lucero. Allà també diran unes paraules. I finalment, avui dissabte, a la vigília de joves, que és on el Papa s'adreçarà als joves, també es preveu que sigui multitudinari.
1: El Dani Sainz de Aja, des de Madrid, pendent de l'arribada del Papa, anirem connectant amb tu al llarg d'aquest matí de dissabte. Una abraçada, Dani, fins ara.
0: Adéu.
1: 3 minuts per les 10. Jaume Clotet, Olga Ruiz, Oriol Marc, Núria Oriols. Una abraçada, moltes gràcies.
2: Adéu-siau.
1: Fem una pausa, ens actualitzem amb les notícies de les 10 i de seguida Maica Navarro al suplement, la mama de Roma.
3: El suplement, amb Roger Escapa. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com
2: surts. Adéu,
3: gràcies. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
4: Hola!
5: Ja som aquí!
6: Aventures infinites.
4: Vinga, Pikachu, endavant, llampi!
6: Amistats de les bones.
4: És veritat!
6: Diversió assegurada. Pokémons molts i molts més. Un viatge espectacular que no et pots perdre.
4: Meravella!
6: Viatges definitius Pokémon. Dilluns 8 de juny, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
7: Hola.
8: Hola.
9: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Vacances, sol, aigua, hi pot haver res més divertit per la canalla?
11: Les joguines?
10: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
11: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra.
10: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
11: A la botiga web i app.
12: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
13: Catalunya Ràdio.
14: Arriba la 18a edició del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català. Un any més, aposta pel format híbrid. Presencial a Roda de Barà i virtual a 3CAT. Gaudeix de les millors produccions rodades en llengua catalana. T'esperem del 5 al 13 de juny al FICCAT Especial Cinema i Història. Consulta la programació a fic-cat.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
12: Linkat.
14: Arriba la 19a edició del Festival Portal Blau, amb les actuacions de La Fúmiga, Clara Peia, Maria Jaume, Judit Nederman amb la Gia Orquestra i Sopa de Cabra, entre d'altres. A l'Escala i Empúries podràs gaudir d'una vintena d'activitats. Fins al 17 d'octubre, un festival radicalment humà. Més informació a portalblau.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.

0: a Catalunya Ràdio.
1: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
2: A finals del segle XIX, una disputa científica va remoure les teories sobre l'evolució. Els treballs de Francis Galton, el cosí de Darwin, sobre els mecanismes hereditaris, van acabar provocant una escissió entre els seus deixebles que no es va resoldre fins a inicis del segle XX. Va ser una disputa molt dura que va enfrontar la comunitat científica. En parlarem en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3Cat.
1: Vanguardia, amb Enric Calpena, aquest dissabte a les 3 de la tarda.
3: Les 10.
1: El suplement. Amb Roger Escapa.
3: Expectació a Madrid per l'arribada d'aquí mitja hora del Papa Lleó XIV. Va, compte, bon dia.
4: Hola, bon dia de nou. El rebran els reis Felip i Letícia. Després es traslladarà al Palau Reial, on farà un discurs. Al vespre hi haurà un dels actes més multitudinaris, una vetlla de pregària amb joves d'arreu de l'Estat. I dimarts vindrà cap a Catalunya. De moment es manté, però, el secretisme sobre la reunió que el Papa mantindrà amb víctimes d'abusos sexuals de l'Església espanyola. El Vaticà no ha detallat on ni quan serà aquesta trobada. I a tot això, una derivada de la visita del Papa és que coincideix amb les proves de la selectivitat. Doncs bé, la consellera d'Universitats, Núria Montserrat, ha donat un missatge de tranquil·litat als estudiants que dimarts hagin de fer les pau. Assegura, en declaracions aquí al suplement, que els actes del Papa a Barcelona no coincideixen amb l'hora d'entrada a les proves.
5: I que estiguin tranquils i, sobretot, que nosaltres doncs, estarem molt amatents a les situacions que es puguin produir. També comentar que, i que la visita del Papa, que està molt planificada, no coincideix en els horaris on el Papa està fent activitats a Barcelona amb les entrades o sortides dels alumnes, no?
4: Per cert, que avui, aquesta tarda, els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical es reuniran per intentar refer la unitat i concretar la vaga que els docents faran també dimarts, coincidint tant amb la selectivitat com amb la visita del Papa a Barcelona. I en marxa, a aquesta hora, a Collserola, una caminada popular per reclamar que es reobri el parc. Hi participen unes 400 persones, entre veïns i comerciants, bicicletes, gossos, nens. Els accessos estan tancats des de fa 6 mesos arran de la pesta porcina i aquests veïns denuncien que les restriccions són incoherents i desproporcionades. En esports, la penya força el tercer partit dels quarts de final de l'ACB contra el Baskonia, després de guanyar per 82-63. Per accedir a les semifinals, haurà de guanyar demà el tercer i definitiu partit a la pista del Baskonia, mentre que el Barça ha de guanyar aquest vespre a la pista de l'UCAM Múrcia.
1: El suplement.

0: Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passen 2 minuts de les 10.
0: L'hora negra. Maica Navarro.
1: A Madrid, a punt d'aterrar el Papa de Roma, l'estudi de Catalunya Ràdio, ja la tenim aquí, la mama de Roma. Maica Navarro, bon dia. Com estem?
2: Maca Roma, eh?
1: Sí? Hi has estat gaires vegades?
2: No les suficients. O sigui, no les suficients. Vaig estar... Doncs mira, crec que he estat un parell... No, he estat un parell de vegades i la més maca va ser que no sé quina feina vaig fer així, que em van donar... Vaig guanyar uns dinerets i em vaig agafar a tota la meva família, pares, germans, cunyades, i me'ls vaig emportar a Roma. I van ser com 4 o 5 dies que va pagar la mama de Roma i va ser estupendo, perquè va ser un viatge familiar.
1: Com t'agrada emportar-te'ls, eh?
2: El Pau no, encara no havia nascut i va ser estupendo, meravellós.
1: A l'estiu o durant...?
2: No, perquè les fotografies estem abrigadets. Devia ser la tardor, no hivern, la tardor. Però va ser un viatge meravellós, meravellós.
1: Bé, passant 4 minuts de les 10 del matí, estem pendents d'aquesta arribada del Papa. No, això són imatges en diferit d'abans, encara està volant.
2: Falten encara 15 minuts.
1: No, és que van reposant en alguns canals les imatges de com ha pujat a l'avió, però encara era a Roma,
2: Sí, o sigui, aquest és ell pujant...
1: És ell pujant a l'avió, o sigui, tindrem la transmissió de dalt, de baix, les imatges en bucle diverses vegades. Vull dir que no ens fongumem, perquè a mi abans també a les 9 també m'ha passat.
2: A tu t'agradaria anar en aquest viatge, en aquest avió?
1: En aquest avió, doncs sí, home, la curiositat la tinc, sí. I aquesta setmana la preparem grossa aquí, perquè dimarts, dimecres, programació especial, ben atents a Montserrat, a la Sagrada Família, al Raval...
2: On t'ha tocat a tu?
1: Jo seré dimecres a partir del migdia tarda als entorns de la Sagrada Família. Veurem si entrem o ens quedem fora. També moltes històries doncs, de gent que el condiciona, l'interpel·la, el toca de prop. De fet, d'aquí mitja hora, després de tu, ens visiten 3 joves que fa dies que no dormen, nerviosos, a Catalunya per l'arribada del Papa, a veure si el poden fins i tot conèixer. Vull dir que...
2: A mi em toca el mateix dimecres, però hores abans que tu, i cobriré per La Vanguardia aquells 20 minutets de la seva visita fugaz a Brians 1.
1: Tu tens fe?
2: A veure, jo tinc... Culturalment m'he crescut en un entorn no religiós ni tan sols de creient, però és aquesta manera de creure que i penses en Déu o en algú quan les coses van malament perquè li supliques que t'ajudi, no saps, i tinc respecte. I sí que em reconforta entrar a les esglésies, però també em reconforta entrar als temples hindús i a les mesquites i sempre doncs, aquest recolliment. Faig aquesta introspecció o demanar doncs, ajuda o donar gràcies. I li tinc respecte a la figura del Papa i tinc respecte per tota la gent que és creient i practicant.
1: Mm-hmm. Només faltaria.
2: Però no... O sigui, vaig fer la primera... Em batejar, vaig fer la primera comunió amb trampes perquè aquell dia hi havia molta cua per fer la confessió i aleshores no els hi va donar temps de confessar-me. Per tant, no m'he confessat mai.
1: I des d'aleshores a pecar.
2: No, d'aleshores, quan m'havien de donar la
1: confirmació.
2: La hòstia consagrada. Clar, jo pensava que, clar, si no m'havia confessat, allò sí que era... O sigui, aniria a l'infern. Llavors, quan el dia de la comunió, quan em donen la hòstia, doncs me la vaig treure de la boca perquè pensava, és que no puc perquè no m'he confessat. I mira, així anem. O sigui, però jo volia fer la comunió com totes les nenes de la meva època perquè era el dia de la festa i dels regals. I jo somiava amb aquell vestit de comunió de la meva època, que era de princesa, però la Miranda va entendre... Recordo, mira que tinc poca memòria, però recordo perfectament amb la meva mare anar a comprar el vestit de la comunió i, clar, el pressupost era el que era i anava amb un vestit curt que, a més, era després fàcilment recol·locable en un altre esdeveniment. Però, bueno, vaig tenir una gran festa. Si no recordo malament, mama, a casa meva. A casa meva, però després vaig anar a Santa Coloma, al primer pis de Santa Coloma.
1: Mig quart d'onze del matí, amb la Maica Navarro, una setmana més, novetats del cas d'Andic. A la investigació per la mort d'Isaac Andic se li ha afegit aquesta setmana un nou element, és la terapeuta de la família. No està imputada, però la jutgessa ha demanat investigar l'existència d'una tercera persona que hagués pogut participar en els fets. D'altra banda, també hem sabut que la fiscalia vol que Jonathan Andic torni a Collbató per fer una reconstrucció de la caiguda del seu pare i el relat que en alguns moments hi va haver contradiccions. A veure, per on comencem, Maica? Per la reconstrucció o per la terapeuta?
2: A veure, de la jo crec que hem de començar per la terapeuta. D'ella ja vam saber de la seva assistència en l'auto de presó de la magistrada de la destructora de Martorell, que a hores d'ara és qui dirigeix tota aquesta investigació judicial. I la vam conèixer perquè en un dels 7 indicis que la jutgessa Raquel Nieto esgrimia en aquest escrit per justificar aquesta decisió d'enviar a presó a Jonathan Andic, acusat de la mort del seu pare, presó eludible, amb una fiança d'1 milió d'euros, feia esment amb aquest mòbil econòmic, perquè en tenia la magistrada, fins i tot s'atrevia a parlar, entrecomillat, d'una ambició desmesurada i una obsessió de Jonathan Andic cap als diners, i que fins i tot havia aconseguit que el pare li cedís part de l'herència en vida, influenciat per una terapeuta a la que tots dos feien, bueno, visitaven. Per tant, d'ella ja en sabíem, ja la jutgessa ja feia esment. La sorpresa va arribar aquesta setmana quan coneixem un auto de la magistrada posterior a la detenció de Jonathan Andic. Per tant, estem parlant d'un escrit, un auto judicial recent, on la magistrada el que demanava a Mossos era investigar la tarificació del telèfon de Jonathan Andic, del que portava el dia de la mort del pare, en aquest viatge fugaz que va fer de 72 hores a Ecuador. I per demanar això als Mossos, feia una recopilació de tot una mica de resum de la causa. I en aquest resum de la causa va ser or per als periodistes de successos, que recordem, no hem tingut accés a la instrucció, a la investigació, sabem el que anem aconseguint allò, a poc a poc i de manera interessada per les parts, i en aquest resum vam descobrir, ojipláticos, que, ostres, que la magistrada bueno, plantejava la possibilitat que a la mort del pare, de l'Isaac Andic, participés terceres persones. I citava directament amb aquesta terapeuta. És una ciutadana equatoriana que viu a Alemanya i que passa, bueno, fa visites regularment aquí a Barcelona, havíem parlat aquí, i d'alguna de les famílies, perquè ella havia estat la terapeuta de molts membres de la família Andic i fins i tot de la parella d'Isaac Andic, de la Estefania Kuhn.
1: Està especialitzada en superrics, no?
2: No sé si està especialitzada en superrics, no sé si els superrics tenen unes problemàtiques diferents de la gent que no és superrica.
1: Home, sí, però que s'han de repartir i han d'heredar uns diners que la resta de gent mortal no acostuma a tenir. Vull dir que les discussions segurament són diferents.
2: Sí, és possible, sí. I, de fet, el que sí que em consta, i això és no només perquè ho escrigui aparegui en aquest auto, sinó perquè em consta per fonts coneixedores d'aquest paratge concret a la vida de Jonathan i Isaac Andic, és que va haver-hi un moment, i estem parlant de l'abril del 2024, que hi havia fortes desavenències entre pare i fill, perquè el fill li exigia al pare rebre la seva part de l'herència o part de la seva part de l'herència en vida. I aquí estava treballant en aquest conflicte, on Jonathan, doncs, bueno, segons a l'auto, feia un xantatge al seu pare, i això ho escriu la jutgessa, feia xantatge al seu pare dient o revoca els diners o la relació paterno-filial aquí s'acaba. I aquí la magistrada el que diu és que la terapeuta influeix influeix perquè en favor de Jonathan per rebre aquests diners.
1: Com ho sabem que Jonathan li deia això al pare, o rebo aquests diners o la nostra relació es trenca?
2: Ho sabem perquè durant aquests 15 mesos d'investigació, un dels elements bàsics amb els que ha treballat Mossos d'Esquadra, més enllà de les declaracions del propi Jonathan com de tot l'entorn de la víctima i del mateix Jonathan, tenen un element fonamental en moltes investigacions, que és el telèfon mòbil. Aquest matí, xerrant amb un jutge al que jo admiro i respecto molt, em deia: la vida de les persones en aquests moments està amb un mòbil. Si jo vull saber què li passava a aquesta persona, què li passa a qualsevol persona, és tan fàcil com amb entrar en els últims moviments i les últimes converses del teu telèfon mòbil, i hi ha testimonis, o ell mateix com a víctima em pot explicar el que vulgui en seu judicial, però allò, molta part de la realitat està allà. Doncs el telèfon de Jonathan Andic, els Mossos el recuperen de la butxaca de la víctima quan cau aquell 14 de desembre del 2024 a Montserrat. Doncs en aquest telèfon, la pròpia Estefania, la que era parella d'Isaac Andic, autoritza els Mossos d'Esquadra a accedir al contingut i facilita la contrasenya. I aleshores van accedir i aleshores també posteriorment, a mesura que anaven... a criteri dels investigadors hi havia circumstàncies que no quadraven en el relat del Jonathan Andic, el que feien era anar demanant a la magistrada anar veient coses d'aquest mòbil. I una de les coses, un dels elements que Mossos d'Esquadra demana permís a la jutgessa, és accedir a les converses que pare i fill van mantenir fins que el mòbil el guardés. I el que sabem també per aquest escrit és que a l'última auta de la magistrada és que Mossos d'Esquadra va examinar, analitzar les converses de pare i fill dels últims 10 anys. És a dir, el senyor Isaac Andic guardava en el seu telèfon, no devia esborrar, totes les converses dels últims 10 anys entre pare i fill. I aleshores, aquí ha, doncs, es devia parlar en algun moment d'això. I si hi havia sospites, o sigui, en el moment que trobes, no sé el que van trobar, perquè no tenim el detall d'aquestes converses que els Mossos han considerat rellevant per la investigació i les s'han traslladat en un escrit judicial, però entenc, si aquí ja es parlava d'aquesta terapeuta, doncs haurien demanat permís, doncs, també per accedir en aquestes altres converses entre Isaac Andic i la terapeuta, si és que en algun moment hi havien converses. Aquesta dona ja va ser citada a declarar com a testimoni a comissaria per part dels Mossos d'Esquadra. Determinades preguntes genèriques les va respondre, admetre que era terapeuta de la família, donar detalls de quan va començar a tractar els diferents membres de la família, com coneix a la família Andic, i també en consta que es va acollir al seu dret professional de no respondre amb tot allò que tenia a veure amb la teràpia concreta que feia servir. El Cristóbal Martell, en aquell escrit, en aquell recurs que estem esperant de l'Audiència de Barcelona, que és un recurs contra l'auto de presó, també fa referència a aquesta teràpia. I el que explica Cristóbal Martell en el seu recurs és que Mossos d'Esquadra ha malinterpretat aquesta teràpia, perquè es fan servir expressions o metodologies de matar el pare, però que aquest matar el pare té un significat, una interpretació freudiana, i el que ella pretenia, la teràpia pretenia, era que Jonathan Andic d'alguna manera es desfés de la figura i del que significava la figura del pare cap a ell, i que havia d'alguna manera de treure's aquest lastre que el delimitava i el condicionava en el seu dia a dia, i alliberar-se i, entre cometes, matar el pare, però amb aquest significat freudià i no abstracte de... matar des d'una figura metafòrica freudiana i no real.
1: De moment, aquesta terapeuta se la investiga, no està imputada, sí que se l'ha fet anar a declarar, i aquesta és la situació.
2: De moment, el que sabem és El que moment sabem és que en algun moment, de moment no se l'ha citat encara, però que en algun moment serà citada i ja no anirà a Mossos d'Esquadra, sinó que anirà directament... No, perquè ja ha anat a Mossos d'Esquadra, sinó que directament anirà al jutjat de Martorell. Però per aquest jutjat de Martorell, en algun moment d'aquesta instrucció, desfilarà tothom, la terapeuta... I entenem que de moment com a testimoni la terapeuta, les germanes de Jonathan Andic i filles d'Isaac, el germà d'Isaac Andic, la parella d'Isaac Andic, l'Estefania Kuhn, etcètera, etcètera, i tot el personal que treballava amb l'Isaac Andic o personal de l'entorn de Jonathan Andic. El més important jo crec que aquesta setmana, a part d'aquesta figura de la terapeuta, que també hem d'entendre aquesta petició de la magistrada, que està així escrita, és negra sobre, no és una interpretació dels periodistes. Ella demana que se l'investigui per si podia haver participat. No ens imaginem aquesta participació amb una presència física a la muntanya, perquè el passeig va ser de tots dos, pare i fill surten aquell matí a passejar plegats, no hi ha ningú més de l'entorn i de la família, el Jonathan recull aquell matí el seu pare amb el seu cotxe, i van junts fins a aquell aparcament d'estacionament de Collbató i comencen l'ascens cap a les coves del Salitre i cap als pocs minuts d'ençat aquesta excursió, doncs es produeix la fatal caiguda. Ens hem d'imaginar una possible influència en allò que la magistrada també interpreta i ho posa en el seu escrit, que és un crim, que és un homicidi premeditat. O sigui, perquè per la magistrada, per la fiscal Teresa Joldi i pels investigadors, no estem parlant només d'un homicidi que d'una manera sobtada passa a la muntanya, doncs imaginem-nos de sobte una escena d'un conflicte o una bronca. No, per la magistrada, la fiscal i els investigadors estem parlant d'un homicidi premeditat, gestionat amb el temps, preparat, que això també els advocats o els lletrats que ens estiguin sentint, això és un assassinat, no és un homicidi. Evidentment, Jonathan Andic i la seva sempre han negat qualsevol, ja no només premeditació, sinó que ell sempre ha dit que allò va ser un fatal accident i que tot allò que els Mossos interpreten com premeditació han estat visites a la muntanya per preparar aquesta passejada conjunta i malinterpretades intencionadament pels investigadors. Ara el més important és esperar la decisió d'aquesta sala novena de l'Audiència de Barcelona, que ha de respondre a aquest escrit de Martell, i ja alerto als oients de Catalunya Ràdio que és una sala que té la fama de ser lenta, molt lenta. Estem parlant de lenta, tot i que és cert que la mateixa interès i curiositat que tenim els oients i els ciutadans comuns per aquesta causa, els magistrats són persones que també tindran aquesta curiositat i segur que bueno, no hauran trigat molt en començar a llegir-la, a mirar-la, però és un que s'ho prenen amb calma. I la reconstrucció.
1: 10 i 21 minuts. De seguida la reconstrucció amb la Maica Navarro aquí al suplement. Aquesta hora, però, també és notícia que el papa Lleó XIV ja ha aterrat a l'aeroport de Barajas. Encara és dins de l'avió, a punt per ser rebut pels reis d'Espanya, també pel president del govern espanyol, que ja l'esperen damunt d'una catifa vermella, un avió que llueix just en el comandament una bandera espanyola i una altra bandera del Vaticà. Ens acompanya també l'estudi de Catalunya Ràdio, la companya dels serveis d'informatius, la Gemma Bonet. Gemma, què tal? Bon dia.
3: Hola, què tal, Roger? Bon dia.
1: Doncs a punt per rebre el papa, el president espanyol Pedro Sánchez i els reis d'Espanya. És el pas previ a la visita al Palau Reial, on hi haurà aquesta primera cerimònia de benvinguda. Gemma.
3: Sí, efectivament, avui al matí, ara quan aterri el Papa, com deies, l'avió ja aterrat i ara està rodant per la pista, a l'espera que al baixar de l'escala el rebin els reis d'Espanya i el president del govern espanyol, i després aniran cap al Palau Reial. L'agenda d'avui, quan el podrem sentir, serà a partir de 1:15, en aquesta cerimònia de benvinguda que li fan els reis i totes les autoritats de l'Estat al Palau Reial, i allà ja primer sentirem el rei d'Espanya, Felip VI, que farà un primer discurs, una benvinguda, i després sentirem ja les paraules de Lleó XIV, seran aquestes primeres paraules al viatge de Lleó XIV a l'Estat. Després hi haurà diferents contactes amb autoritats i una cerimònia que serà llevat d'aquest moment del discurs, que sí que a 1:15 el podrem sentir. Després ja serà una cerimònia tancada, de la qual només ja hi haurà algunes imatges, i a la tarda sí que ja continua amb altres esdeveniments, amb altres actes a Madrid.
1: 10:22, queda't aquí Gemma Bonet, queda't aquí Maica Navarro, petita pausa i continuem analitzant el que passa a Barajas i el que passa amb el cas Endic.
0: El suplement amb Roger Escapa.
4: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't, inhala, exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
5: Peugeot.
6: Aprofita el supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
7: Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
6: O un frigorífic, la rentadora, el forn...
7: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
6: Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
7: Consulta els models i marques que hi participen.
8: A Godet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Godet i prova'l. Godet, una nova forma de sentir.
9: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
10: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a

0: FantàsticSuper3.com.
1: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa.
2: Mal picant?
1: Què havia de ser, si no?
2: Però què va ser?
1: Apendicitis. Operat d'urgència.
2: Ostres.
1: Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
3: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
4: Hola, Pepa. No venies avui amb els nens a veure la mare? És que sóc al súper del Corte Inglés i hi ha un 50% de regal en congelats i gelats. Recuo alguna cosa dolça per la canalla? I ja que hi soc, m'emporto cireres, que la tarrina de 500 grams està a 2,99 euros. I són molt maques.
5: Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga, web i app.
6: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona. Amb una torre que toqués el cel. Coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí. Amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda. I des de dimarts, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
8: El suplement, amb Roger Escapa.
9: Quatre minuts per arribar a 2:15 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, acompanyats de la Maica Navarro, de la Gemma Bonet i amb l'avió del Papa Lleó XIV que ha aterrat ja a l'aeroport de Barajas a Madrid i que s'ha aturat ja davant d'una catifa vermella on serà rebut pels reis d'Espanya i també pel president del govern espanyol. Imaginem que seran els primers a saludar el pontífex. Gemma Bonet, el Papa, per cert, que ha fet unes declaracions a dins de l'avió, tan bon punt a les 8 tocades del matí ha començat aquest viatge des de Roma fins a Madrid.
10: Sí, efectivament, a bord d'aquest avió hi viatgen una 80ena de periodistes. Normalment són els periodistes que en diem els vaticanistes, és a dir, els que estan tot l'any vivint a Roma, que són corresponsals allà i que tenen una relació molt estreta amb l'oficina de premsa del Vaticà i solen fer tots els viatges del Papa amb ells. A banda d'això, també hi ha altres periodistes, però sobretot hi ha aquests periodistes que en diem vaticanistes. Doncs bé, ja l'han pogut sentir a bord i el que sabem és que el Papa ha dit que aquest viatge que fa a l'estat espanyol és per fer una crida a mostrar respecte per cada ésser humà, per tots els éssers humans, i també assegura que segueix treballant perquè els abusos encara són una llaga, ha dit, oberta a l'Església Catòlica, i que seguirà treballant en aquest sentit per guarir aquesta llaga que reconeix que encara està oberta a l'Església Catòlica. Per tant, doncs, dues de les declaracions que ha fet a bord de l'avió, d'una banda relacionada sobretot amb el viatge que farà a Canàries, on recordem que visitarà diversos centres de migrants i tindrà també persones migrants en les quals s'entrevistarà, i per això diu que vol mostrar al món aquest respecte per la dignitat humana.
9: Recordem que una de les notícies d'aquestes últimes hores és que el Papa Lleó XIV reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església Espanyola durant aquest viatge a Madrid, a Barcelona i a les Canàries. Veurem els detalls de quines són aquestes víctimes i on es produeix aquesta reunió. Per cert, Maica, tu ahir vas estar precisament a la presó de Brians amb alguns d'aquests presos i preses que es podran trobar amb el Papa en un d'aquests actes programats a Catalunya, eh?
11: Sí, serà dimecres en la matí en aquest viatge fugaç, aquesta visita fugaç que fa a Brians 1, i allà a l'auditori de la presó, dues preses, la Montserrat i la Josefina, doncs, li dirigiran unes paraules, ahir vam estar amb elles, i explicaven doncs, el seu nerviosisme i orgull també d'haver estat seleccionades per dirigir-se i directament al Papa. La veritat és que a Brianzo hi ha tot una mena com de nerviosisme, estan adesentat la presó pintant i seran 80 els presos que seleccionats per estar en aquest auditori, a més de 20 funcionaris de presons. I la selecció dels interns que assistiran a aquesta trobada íntima amb el Papa, bueno, íntima no, perquè serà retransmesa pels mitjans de comunicació, és tots aquells que cada cap de setmana fa l'Eucaristia i van a missa. O sigui, aquesta comunitat cristiana que hi ha a la presó, doncs aquí han estat els seleccionats, independentment dels delictes que hi hem protagonitzat i independentment del perquè de la seva estada a presó. Però estaven molt, molt, molt nerviosos, han preparat, a més, dels diferents tallers, doncs un plat de ceràmica amb una inscripció d'un colom de la pau i també, bueno, i també hi seran les preses de Bat Ras, que en el seu dia van bordar i dissenyar una estola que la delegació catalana que va anar a primers d'any a visitar el Papa al Vaticà li van entregar. I ell en aquell moment va dir, ostres, doncs m'agradaria donar-li les gràcies personalment. I aquí va ser una mica el germe d'aquesta parada que fa Brians i que a més quadra en el programa papal, perquè d'allà surt disparat cap a la Basílica de Montserrat.
9: I realment la il·lusió d'aquests presos i preses,
11: doncs sí,
9: que de ser rebuts i de poder conèixer en persona el Papa, en un moment doncs, que potser s'esperava moltes coses, però aquestes no. Sentia les declaracions d'una d'elles explicant que és més probable que em toqui la loteria que
11: sí,
9: no pas que poder conèixer en primera persona el Papa allà al 14.
11: Aquesta era la Montserrat que deia que ella mai havia estat creient i que va ser fa 3 anys quan va conèixer de casualitat el capellà que fa missa allà a Brianzo i que el Jesús Roy, i que de sobte doncs li va traslladar una pau i una esperança que durant els últims 3 anys no ha faltat ni un dissabte a missa i l'ajuda en el seu dia a dia, perquè estem recordem que són preses, que viuen una situació de tancament, que estan en una presó i que, doncs, bueno, per moltes la fe els hi ajuda doncs, en el seu dia a dia. De fet, hi ha llibertat religiosa, com no pot ser d'una altra manera, dins les presons, i aquestes eucaristies, aquestes misses, fan una sala polivalent on doncs, arriba el capellà amb els seus estris per muntar l'altar, recull, i després arriben els protestants, fins als diferents es converteix, doncs aquesta mateixa sala es converteix doncs, una sala de culte de les diferents religions que practiquen doncs, tots els presos. A Brianzo és una presó que té un parell de mòduls per dones i la resta de mòduls són d'homes. Hi ha uns 1.600 homes, unes 125 dones. És preventiva, per tant, la població fluctua i prèviament hi han passat un filtre després de fer una instància per poder assistir doncs, als diferents cultes aquests els caps de setmana.
10: És la voluntat del Papa Lleó XIV, aquesta voluntat de també no només participar en grans actes amb grans autoritats com els reis, ara anirà al Palau Reial, sinó també aquest viatge, combinar-lo amb aquelles persones que són les oblidades de la societat, no? Els interns de presons o, per exemple, els migrants.
9: Dels oblidats, les autoritats, perquè ara tenim imatges dels reis d'Espanya dirigint-se cap al peu d'aquest avió per rebre el Papa Lleó XIV, també acompanyats del president del govern espanyol, amb una indumentària que segur que també serà comentada. De fet, el rei Felip VI llueix una corbata amb el color, podem dir, de la bandera del Vaticà, aquest ocre grogós.
10: Sí, sí, efectivament, és aquest color doncs, com daurat, no? I la reina va blanca, perquè les reines catòliques, de països catòlics, doncs, sempre poden anar davant del Papa doncs, vestides de blanc, cosa que no passa amb altres reines.
11: Bueno, ni reines ni persones, perquè les preses de Brians, el que els van preguntar, i que ens va dir elles directament, és que no sabem què ens posarem, perquè ens han prohibit el blanc.
10: Clar.
11: Cap motiu blanc, els escots, mira, espereu.
9: I ara sí, imatge del Papa Lleó XIV ja a territori espanyol, obre la porta d'aquest avió i que baixa les escales de l'avió a punt per dirigir-se amb una salutació als reis d'Espanya, a Felip VI, i a Letícia, encaixada de mans entre el rei Felip i el papa Lleó XIV, li fa un petó a la mà, igual que la reina Letícia, intercanvien algunes paraules.
11: No, és un... una companya meva, que la Patricia Pardo, que presentarà l'acte a Madrid, a la reverència davant d'un papa, és... t'aproximes la mà com si volguessis donar un petó a l'anell, però no li arribes a donar. Aquesta és el gest concret que acaben de fer els reis. O sigui, aproximar la boca a l'anell com si volguessis fer un petó sense tocar-lo.
10: Mm-hmm. I el papa, doncs, amb aquesta indumentària ben tradicional, no? Porta també la museta vermella, que és aquesta peça de roba a sobre de la casulla, i amb la creu pectoral daurada, amb la creu de papa, com a bisbe de Roma, doncs, i una indumentària ben tradicional que, si recordeu, el papa Francesc no solia portar, perquè volia anar més senzill, més auster. El papa Lleó XIV, doncs, porta aquesta indumentària més clàssica o més tradicional, si volem dir-li, amb la museta vermella i també, això sí, la creu, que això sí que porten tots els papes, i la reina Letícia, doncs, amb aquesta deferència que, com dèiem, poden portar les reines de països catòlics, com és la vestida de color blanc.
9: Tots tres caminant per aquesta catifa vermella, l'una al costat de l'altra, Letícia, el papa Lleó XIV al mig i Felip VI desfilant per aquesta catifa després que el papa Lleó XIV hagi baixat ja d'aquest avió que l'ha portat des de Roma fins a Madrid. Ara, amb qui se saluda en primer lloc és amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, encaixada de mans, també amb el ministre Álvarez, també el ministre Félix Bolaños i la resta de representants també del govern espanyol,
10: sí,
9: autoritats també de l'Església, com Luis Argüello, el president de la Conferència Episcopal Espanyola, amb totes aquestes salutacions, Gemma, que es van produint, també l'alcalde de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, etcètera, etcètera.
10: Exacte, efectivament, veiem també que hi ha Félix Bolaños, que és el ministre de Justícia, que és el que porta tot l'àmbit de les religions, i també hi havia Isabel Celà, que l'ha saludat al seu costat, que és l'ambaixadora davant la Santa Seu, Isabel Celà, per tant, que està tot l'any allà fent d'ambaixadora davant la Santa Seu, i, òbviament, doncs, la presidenta de la Comunitat de Madrid i l'alcalde de Madrid, Almeida. I ara és el moment de les autoritats eclesiàstiques. Fins ara ha saludat a les autoritats civils i doncs ara és el moment de les autoritats eclesiàstiques, on en primer lloc el cardenal Cobo, que és el de més rang d'autoritat, el cardenal Cobo, un dels cardenals joves que va participar al conclave, on precisament es va triar a Lleó XIV, i a continuació els diversos bisbes, com tu deies, Roger, el bisbe Argüello, que és el bisbe de la conferència, el president de la Conferència Episcopal, i altres bisbes també de la diòcesi de Madrid, i els ha saludat a tots, tant autoritats civils com eclesiàstiques.
11: Fixa't que el rei anava a la part política i civil, li anava explicant qui era qui, i un cop van arribat els religiosos li ha dit que, així com, bueno, ara ja no et dic res perquè ja els coneixes a tots.
10: Cert.
11: I es veia la cercania aquesta, la proximitat.
9: Amb aquest somriure que dibuixa el papa, i després de saludar, doncs, que ja enfilen també cap a l'interior d'aquest aeroport, i d'aquí, doncs, aniran cap al Palau Reial, on hi haurà també una cerimònia de benvinguda, visita de cortesia als reis, i la trobada amb autoritats, societat civil i cos diplomàtic, amb discurs del papa cap a quarts d'una del migdia, que també seguirem. Alguns aplaudiments a la rebuda també del papa després de saludar les autoritats, amb banderes espanyoles i banderes del Vaticà, a l'interior ja d'aquest aeroport de Barajas. En fi, la notícia és aquesta. El papa Lleó XIV ja és a territori espanyol, ja aterrat a l'aeroport de Barajas. Gemma Bonet, moltes gràcies. Anirem connectant amb tu al llarg de tot el cap de setmana i també aquesta setmana intensa, perquè la notícia també serà que el papa visita Catalunya.
10: Gràcies, fins ara.
9: 10:38. Maica Navarro, tornem al que ens ocupava.
11: T'enganxa aquesta història. O sigui, és increïble, eh? Siguis creient o no, et quedes absolutament fascinat i enganxat a la història. Bueno, tornem a...
9: Sí, per tancar tota la qüestió, sí, del cas Andic. Jonathan Andic, han demanat, la Fiscalia vol que torni a Collbató per fer una reconstrucció de la caiguda del seu pare.
11: A veure, això és un... Era... Tardor d'hora s'havia de... Perdó, s'havia de demanar. O sigui, i els companys de l'ACN ho van avançar ahir. la fiscal, la Teresa Yoldi, ha demanat doncs, que quan es pugui es faci una reconstrucció que a més serà enregistrada en vídeo i bàsicament, i dic quan es pugui perquè en aquests moments tota aquesta àrea de Collbató està tancada per seguretat perquè va haver-hi uns desprendiments i per tant aquests camins estan tallats. O sigui, quan es pugui i la jutgessa ho autoritzi i doncs pujarà tota la comitiva judicial liderada per Jonathan Andic, evidentment també amb el seu, tot el seu equip de defensa i la magistrada doncs, i la pròpia fiscal, on Jonathan Andic haurà d'explicar tot allò que va passar aquell 14 de desembre i també haurà, doncs, a més, explicar en el lloc i també jo crec que el moment més important, més enllà que ell torni a repetir com anaven caminant, on estava situat ell quan se n'adona que el pare cau, ell sempre ha dit que anava per davant del pare, doncs, i sobretot serà molt important que reconstrueixi què va fer en aquests 4 minuts i mig que passen abans que agafi el seu telèfon i faci la primera trucada. Primera trucada que, recordem, va ser a la parella del pare. I quan acaba aquesta conversa, que dura aproximadament 2 minuts, ja és la trucada al 112. O sigui, què moviments, què va fer en aquest temps, que pels investigadors és un altre element que assenyala a l'acusat, perquè entenen, i a més la magistrada ho ressalta en l'auta, que no s'entén perquè... El que no s'entén és, ho he afegit jo, la magistrada posa de relleu que no truqués en cap moment al telèfon del pare. És a dir, en aquell camí, allà on cau Isaac Andic, tu veus, tens la visió d'un terraplè d'uns 10 metres, amb una gran pendent de gairebé 40 graus, però després ja no veus on acaba la muntanya. O sigui, allà on va caure el pare, des d'allà on estava Jonathan Andic, no veu. On no veu. I per tant, per la magistrada, posa en evidència i de relleu que no agafés en aquell moment el seu telèfon i truqués al pare per veure si contestava, si era viu, si... perquè ell no podia esbrinar visualment que ja havia una ruptura de la muntanya de prop de 70 metres, on era impossible sobreviure, i que no podia... O sigui, no havia cap element que t'aturés la caiguda. Per tant, per la jutgessa, això és un element que destaca a l'escrit. I què fan aquests 4 minuts? Si intenta arribar, si busca alternatives... Bueno, tot això és el que es veurà.
9: Maica Navarro, avui el cas Andic que continua sent notícia i els capítols que vindran. Una abraçada ben forta, que vagi molt bé també aquesta visita papal per Barcelona, per Catalunya.
10: Sí,
9: dissabte que ve una mica més. Fem una pausa i coneixem històries de joves que fa dies que no dormen, nerviosos per rebre el papa a casa nostra. Fins ara.
8: El suplement, amb Roger Escapa.
0: A l'estiu tot costa tan poc, desconnectar, relaxar-se...
2: I els frescos d'Aldi! Estalviem les cireres a 1,99 els 250 grams, la segona unitat al 50%.
12: I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
2: Que poc que costa comprar bé.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
13: Hola.
14: Hola.
15: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Vacances, sol, aigua... Hi pot haver res més divertit per la canalla?
17: Les joguines?
16: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
17: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra...
16: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
17: A la botiga web i app.
18: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
19: Aquesta setmana conversem amb la fotògrafa Pilar Aymerich.
13: Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit al 33 i a la plataforma 3CAT. Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional, t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
14: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
19: Ocasión Plus. Vine a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
20: I acaba la carrera en un temps rècord, a la que està sens dubte...
21: Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'Avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team, a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem.
22: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
24: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
25: Som 3CAT.
26: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: 3 quarts d'11 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio. El Papa, ja és de l'estat espanyol, ha aterrat fa una estona a l'aeroport de Barajas, on ha estat rebut pels reis d'Espanya, per Felip i per Letícia, també pel govern espanyol, i una àmplia recepció també d'autoritats eclesiàstiques i polítiques. Ara al suplement, tres persones que aquesta setmana no dormen de nervis i que viuen la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya com un autèntic esdeveniment que els canviarà la vida. Són l'Àlex Serra, la Carlota Comella i el Carlos Martínez. Bon dia, bona hora a tots tres.
1: Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: L'Àlex Serra és un vell conegut del suplement. Ell és capellà, el vam conèixer fa algunes temporades. Àlex, què tal, com estàs?
3: Estic emocionat.
0: Emocionat, eh? Ho heu seguit des de la peixera, aquest aterratge, aquesta rebuda. Quants anys tens tu, Àlex?
3: Jo tinc 31 anys.
0: Tu ets capellà?
3: Soc capellà, exacte.
0: Quant temps fa que ets capellà?
3: Fa uns 5 anys, ara fa
0: 5 anys. D'on et ve a tu la fe, Àlex?
3: A mi em ve de la família. La família sempre l'ha cuidat molt i allà vaig créixer, no?, en un entorn pues, molt cristià, un col·legi i una decisió, no?, d'acabar sent mossèn. Sí, sí.
0: Quan vas decidir que volies ser mossèn?
3: Ho vaig decidir amb 18 anys.
0: Amb 18 anys. Va ser fàcil el camí?
3: No. Va ser un camí...
0: Què va ser difícil, la decisió o el camí després d'aconseguir-ho?
3: Tot és difícil, no?, en aquesta vida. Primer la decisió, prendre aquesta decisió, canviar els teus pensaments, el que tu vols fer, què vols estudiar, és complicat, i després tot el camí són 7-8 anys, llavors el temps, no?, fa que vagis prenent la decisió cada cop millor, no?, i amb més maduresa.
0: De tenir fe a ser capellà, hi ha un pas.
3: Sí.
0: Gran.
3: Sí. Hi ha un pas de...
0: Per què decideixes fer-lo, tu?
3: Bueno, perquè sents una convicció tan gran dins del teu cor, una certesa que et fa poder deixar-ho tot i començar aquest camí. Mm.
0: Aquesta certesa com l'explicaries?
3: És com l'enamorament, no? Les persones sentim l'enamorament i és una cosa que es dona. Doncs Déu et posa un enamorament tan fort dins del teu cor, tant que et dona la força per deixar tot el que tu creus que vols fer per posar-te a estudiar filosofia i teologia, entrar en un seminari i fer tots aquests anys i acabar sent mossèn.
0: Mm. On exerceixes?
3: Estic al monestir de Sant Cugat.
0: Què faràs quan sortis d'aquesta entrevista?
3: Me'n vaig corrent, que tinc un casament.
0: Un casament? Una de les coses bones també que té aquest camí que has triat, suposo, no?
3: És un dels moments més macos que hi ha. Realment veus l'alegria i la fe de la gent i ho comparteixes.
0: Qui es casa avui?
3: Es casa una parella que bueno, els conec poc, perquè al monestir de Sant Cugat tenim molta gent que es casa i tenen una gran il·lusió per casar-se. S'han conegut per una xarxa social i per Tinder i tenen unes ganes de casar-se, que l'altre dia fèiem una reunió i els veia com es miraven i vaig dir, que maco, aquests s'estimen.
0: Aquests sí, tu ho veus a vegades, aquests sí, aquests no.
3: Això es veu molt, no?
0: Sí, tu ho veus, això, eh?
3: Bueno, veus com és l'amor, no?, una miqueta.
0: God's Plan. Veig que portes una dessuadora que posa God's Plan.
3: Un grup de joves, God's Plan Punt Monestir, que el pots buscar a Instagram, i el van muntar fa uns 5-6 anys, i està fent molt de bé a Sant Cugat, i és per això, bueno, fa fred, en moto, llavors per això vaig amb la dessuadora.
0: Què has sentit quan has vist que el Papa aterrava a Barajas amb tota aquesta imatge, amb tanta pompa, i espera't les que vindran, eh?
3: Realment, sento fins ara una emoció. He vist que aterrava, que començava a donar tot el passeig per allà a Barajas, i deia, tu, a veure quan surt, no? Quan surt. I realment és algo que els hi comentava als altres, dic, que fort tot el que mou el Papa.
0: Dimarts on seràs tu?
3: Jo dimarts al matí estaré a la meva parròquia i després per la tarda m'aniré a l'estadi olímpic.
0: Tens entrades?
3: Tinc entrades, van arribar ja a la nit.
0: Vas patir per aconseguir-ne?
3: Vaig patir molt perquè la parròquia 550 van confiar en nosaltres, van fer un formulari, ens van posar a intentar aconseguir-les i van aconseguir 42.
0: O sigui, el Papa és el teu Bad Bunny, d'alguna manera.
3: Molt més.
0: Et fa molta més il·lusió veure el Papa a l'estadi Olímpic Lluís Companys que no pas Bad Bunny.
3: 100%.
0: Podries fer també anar a veure Bad Bunny o són coses incompatibles?
3: Podria anar-lo a veure, sí, però no em crida tant l'atenció.
0: Dimecres també seràs a Montserrat?
3: També seré a Montserrat.
0: Com ho has organitzat? Perquè suposo que això vol dir que dorms allà ja, perquè dimecres està tancat i barrat.
3: Fa uns mesos vam agafar un d'aquests pisos que hi ha allà, un dels albergs que tenen allà a Montserrat, que tenen 5 llits, i ens anem amb 5 mossens per la nit, dormim allà, i així a primera hora del matí podem estar doncs, ja preparats.
0: 5 mossens, 5 amics, tots joves o hi ha de tot?
3: Tots joves.
0: És fàcil trobar companys que hagin triat el mateix camí de tot de la teva edat?
3: és els que et toca, amb els que has crescut en el seminari i has acabat sent mossèn, no?
0: Són molts companys de seminari, eh?
3: Sí, molts entren al seminari i alguns acaben sent mossèns.
0: Tenen històries semblants a la teva?
3: Cadascú té la seva. Alguns són de famílies creients, altres no són de famílies creients. Mm. Cadascú ve la seva realitat.
0: Imagina't que et dic, no, és que el podràs fins i tot saludar, donar-li la mà.
3: T'ho firmo.
0: No, ja ho sé que m'ho firmes.
3: Doncs, bueno, vaig tenir...
0: Què li diries? Què li diries? Si pots intercanviar... Si tens 30 segons amb el papa, què li diries?
3: Li demanaria que em donés 3 consells per un mossèn jove.
0: 3, eh?
3: Sí, perquè així el tinc més estona.
0: Què t'agradaria que et digués?
3: Bueno, que sentia aquell caliu, no?, de tenir un pare, no?, per això és el papa de Roma, tenia aquesta proximitat i aquesta seguretat de tenir una persona que és un referent. Avui en dia que fan falta els referents, doncs tenir un referent en ell.
0: Com vas seguir el moment, fa uns mesos, en què es va escollir el nou papa? Com ho vas seguir?
3: Bueno, doncs suposo que com amb aquesta expectació tan gran que hi havia socialment, no?, de tantes notícies, recordo un dia agafar un diari i que hi havia 13 notícies seguides, del Sant Pare, doncs imagina't els catòlics, no?, cada missa resant, cada moment resant perquè sortís, doncs, el papa que Déu volgués i que pogués ajudar l'Església en aquest moment.
0: A la Sagrada Família hi seràs, també?
3: També hi seré.
0: Què n'esperes d'aquesta Sagrada Família?
3: Doncs, mira, vaig tenir un gran regal i és que vaig poder estar a la Sagrada Família quan va venir Benet XVI, ara ja fa el 2010, i doncs espero el mateix que va passar aquella vegada, però ara sent mossèn, i és poder-lo saludar, poder viure aquella Eucaristia amb ell.
0: I a més, doncs, tot això acompanyat d'aquestes persones que són importants, que t'acompanyaran a Montserrat, la teva família com ho viu?
3: La meva família, doncs, cadascú des del seu punt de vista, cadascú des d'aquella realitat que viu, perquè els meus pares sí que aniran a l'Estadi Olímpic, els meus germans, cadascú va allà on pot, tinc uns altres germans que se'n van a Madrid, perquè viuen a Pamplona, i cadascú, doncs, amb aquestes ganes de trobar-se amb el papa.
0: Avui, moltes històries al suplement que ens connecten amb el paradís. Avui...

0: pon el gol.
1: Històries com la del mossèn Àlex Serra o la Carlota Comella. Carlota, què tal? Bon dia, benvinguda.
2: Hola, bon dia, gràcies.
1: Quants anys tens tu, Carlota?
2: 29.
1: A què et dediques?
2: Editorial, món editorial.
1: El món editorial?
2: Sí.
1: Tu no has triat el camí professional eclesiàstic?
2: No. Jo estic casada i tinc dos fills.
1: Quants anys tenen els fills?
2: 3 i 1.
1: Déu-n'hi-do, teniu feina encara.
2: Tenim molta feina.
1: D'on vens?
2: Ara mateix de Tarragona, però jo soc de Barcelona.
1: I la fe d'on et ve, tu?
2: Pues d'una trobada amb Déu. D'una trobada a una jornada mundial de la joventut, família catòlica, però no... Bueno, la meva fe és de veure Crist a la cara i tenir una trobada amb ell.
1: Com va en aquest moment?
2: El Via Crucis a Madrid, durant la Jornada Mundial de la Joventut, veure un Déu que cau a terra sota una creu i em diu: ei, que estic aquí i que això és per amor i que això és per tu.

0: aquesta persona transmet aquesta pau, transmet aquesta alegria, no? I ho entenen. Potser no les paraules, potser no els fets, però sí que hi ha una cosa que ens connecta a tots, vull dir, l'espiritualitat va més enllà de concretament una missa, una litúrgia. Ho poden acabar entendent.
1: Què et van dir a casa quan vas explicar aquest moment, aquesta trobada amb Déu?
0: Bueno, tampoc és un... No t'aixeques un matí i dius, he tingut... Però a poc a poc dius, vull conèixer aquest Déu, que l'he trobat, m'ha vist sota la creu i vull tenir més relació. Home, jo sí que cada vegada després ja vas entrant, no? Vas formant, vas coneixent Déu, vas vivint en el teu dia a dia coses petites, doncs d'anar a missa, de començar a pregar, i al final, quan tu tens una relació personal amb Déu, això et canvia la vida. Però no és un moment que t'aixeques i dius, buah, tot ha canviat.
1: Vas a missa?
0: Sí.
1: Gaire sovint?
0: Sí.
1: Cada quan?
0: Bueno, tots els diumenges segur, anem tota la família i entre setmana intentem anar pues, tot el que ens permeten dues feines i dos nens petits.
1: Què representa per tu una missa? Què hi fas?
0: No és que faig jo, és que fa ell. És poder anar a veure com hi ha una persona que s'entrega per mi.
1: Què representa la figura del Papa per tu?
0: Home, és el vicari de Crist a la Terra. És una manera per mi veure aquí el Papa, i ho estàvem veient ara, no? I és que em tremola la veu. És dir, Crist ha vingut a casa meva.
1: Has viatjat mai per veure'l?
0: Sí.
1: A on?
0: Bueno, vaig anar a Madrid, però després vaig anar a Polònia i després vaig anar a Lisboa, que va ser molt bonic perquè vam anar... El nostre fill tenia 3 mesos i ens vam portar i allà estàvem els 3, un munt de joves dormint al carrer pràcticament, però sí, va ser molt bonic.
1: I aquests dies que el tindrem a Catalunya, què faràs?
0: A l'estadi. El que hem aconseguit és
1: l'estadi,
0: eh? Sí, estadi dimarts. I vaig amb el meu marit amb molta il·lusió de...
1: Les criatures també?
0: No, les deixem a casa. Això ha sigut una decisió que hem pres de dir anem al que anem i som molt petits i t'implica estar pendent.
1: El teu marit té tanta fe com tu?
0: Sí.
1: Amb això diferent, us heu trobat, eh? Us heu trobat, sí, connecteu.
0: Sí, ens vam conèixer un recés, vull dir.
1: I sí. Si els teus fills un dia t'expliquessin que no hi creuen, com reaccionaries tu?
0: Bueno, jo crec que el més important és la trobada personal amb Déu. Jo intento que els nens pues, ho visquin de manera natural i estar a la vida. Vull dir, nosaltres abans vivíem a Jerusalem i el meu fill petit va néixer aquí, però va estar vivint allà 6 mesos i moltes vegades li expliquem, i li expliquem moltes coses d'allà. Llavors jo crec que si un dia em diuen no crec, jo també molta paciència, molta comprensió. Hi han grandíssims sants que no creien. Mira, Sant Agustí, la seva mare va estar no sé quants anys pregant i aquell home no endreçava la seva vida de cap manera, no? I hi ha molta gent que troba el seu camí. Els grans sants són grans pecadors. Mm. I si els meus fills són grans pecadors, pues continua pregant perquè algun dia siguin grans sants.
1: Els hauràs d'acceptar,
0: malgrat
1: tots els pecats. És habitual en viatges i en imatges com aquestes del Papa, de molts creients acostant els nadons perquè els beneeixi.
0: Sí.
1: Ho intentaràs?
0: No. No per res, perquè és... Hi ha un punt també que no ho necessito. Si em trobés amb el Papa m'encantaria, però per mi només el lema, només el anar a alçar la mirada ja em dona per mi i per la meva família el que necessito. You can run on for a long
1: time, run on for a long time, run on. Avui en aquesta taula també ens acompanya el Carlos Martínez. Carlos, què tal, com anem?
2: Hola, bon dia i bona hora.
1: La teva història és una mica diferent.
2: Un palet.
1: Tu sí. Vas arribar tard a abraçar la fe.
2: Jo vaig arribar tard, però, bueno, vaig arribar.
1: Mai és tard. Quants anys tens ara?
2: 37.
1: A què et dediques?
2: Treballo al món del sector financer.
1: Ens vam conèixer a la universitat, tu i jo, m'ho he recordat ara, jo no me'n recordava ja.
2: Sí,
1: jo és que tot el que té a veure amb la llicenciatura d'Economia l'he intentat oblidar.
2: Ben fet.
1: Però tu estaves aquí per dir-me, vam estudiar plegats. Sí. Dic, ostres, és veritat, Carlos.
2: Em persegueix.
1: Escolta'm, quan vas sentir tu la crida de Déu?
2: Jo no va ser tant una cosa de sentir, sinó una cosa de que la vida m'hi va empènyer, no? Per diverses circumstàncies, sobretot entre bancs i dificultats en l'àmbit més de les relacions sentimentals, després de, no sé si dir fracassos, no? Perquè no són fracassos, sempre s'aprèn coses i quan estimes sempre et t'omples, no? Però vaig arribar a la conclusió de que no algú hi havia que no estava fent bé, no? I em sentia molt buit i, bueno, vaig estar un temps vorejant la depressió. Fins que, bueno, mira, l'Esperit Sant em va posar al davant la que és actualment la meva dona, la Belén, i que ella sí que és practicant.

0: però d'una manera molt natural vam començar a parlar i jo m'hi vaig començar a interessar, no? Sí que coneixia la figura de Jesús i per mi era important, però lo de sempre, no? Jo creo en Jesús, però a mi manera, no? Això que és tan típic de a mi manera.
1: Bueno. O sigui, va ser conèixer la teva dona, enamorar-te d'ella i la seva fe catòlica que a tu et va obrir les portes de dir potser jo també sento aquesta crida.
0: Sí, exacte, no? De dir, com una persona tan bona, com bueno, no sou objectiu, perquè és la meva dona, però és una persona excepcional, no? Jo vull ser igual de feliç que ella. Quin secret té? I tot i que jo hi havia moltes coses de la fe catòlica i, de la, per suposat, de la jerarquia eclesiàstica que no comprenia i fins i tot que rebutjava, vaig dir, donem-hi una oportunitat, fem-nos petits, aviam què hi ha aquí.
1: I convertir-te, confirmar-te, i que poc després vingui el Papa a Catalunya, hi veus alguna coincidència?
0: Sincerament no. O sigui, mira, és com ha anat la història, content que el Sant Pare vingui a casa nostra, molt content, però bueno, ja està.
1: Tu sí. Parla de que tens, te'n deus en recordar de la visita del Papa Benet XVI fa 16 anys.
0: Sí, me'n recordo, però...
1: Era l'època que estudiàvem plegats, segurament.
0: Tal qual, era el penúltim any de carrera, me'n recordo que sí, era el 2010, no? Sí, penúltim any de carrera, però bueno, de veure-ho per la tele, el Telenotícies i poc més.
1: O sigui, amb indiferència.
0: Bueno, amb indiferència i fins i tot fins a ser rebuig, eh?
1: Fins a rebuig.
0: De dir, bueno, què ha de venir fer aquest home aquí?
1: També era un altre context, eh?
0: Radicalment. Jo tinc una altra edat, pensava que sabia coses i no sabia absolutament res. Ara sé molt poc, però sé molt més que abans. I, bueno, la perspectiva, el canvi de perspectiva és un canvi vital impressionant.
1: Què faràs aquests dies que ve el Papa? Vas a l'Estadi Olímpic, vas a Montserrat, vas a la Sagrada Família?
0: Vaig a la vella adoració, que hi ha a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, que m'he demanat festa a la feina, vull dir, una cosa que m'explota el cap, perquè si a mi m'ho diuen fa uns anys, hagués dit, anar allí amb una colla de friquis a veure el Sant Pare i demanar-me festa a la feina, però estem locos o què?
1: Pues sí, i ara t'has convertit en un d'aquests friquis.
0: Ara sóc un d'aquests friquis, sí. De fet, la meva dona em diu moltes vegades, Déu no ho vulgui, però si em moro, si em moro abans que tu, et faràs mossèn o et faràs monjo. A vegades m'ho diu.
1: No ho descartes, veig, eh?
0: Jo ja, després de la meva conversió, no descarto res.
1: Has conegut el bisbe de Lleida?
0: Sí.
1: Aquests últims anys?
0: Sí.
1: Com ha anat això?
0: Pues molt bonic, perquè per circumstàncies logístiques vaig haver de fer la confirmació a Lleida fa ara 2 anys i li vaig escriure una carta on li explicava qui era i quin era el meu procés de conversió amb certa, una mica amb certa, com dir-ho, no? Una mica de impressions creuades, no? No em sortia la paraula, no? De dir, bueno, m'estic adreçant a un bisbe, vés a saber si ho llegeix, no? Bueno, no només no ho va llegir, sinó que ens va convidar a casa seva, 3 cops. I, fins i tot ens va casar ell. Bueno, ell va presidir la cerimònia del nostre matrimoni i tenim, bueno, certa amistat amb el bisbe Salvador Jiménez, bisbe emèrit de Lleida, ara.
1: Us espero alguns de vosaltres també aquest dimecres amb aquest acte que hi haurà a la Sagrada Família, perquè també hi serem des de Catalunya Ràdio i segur que serà un moment molt, molt important que estarà molt bé que pugueu compartir i explicar en directe com el viviu vosaltres amb l'audiència de Catalunya Ràdio, perquè és evident que aquesta visita us toca molt de prop, que teniu tots històries molt diferents, però que us connecten amb la fe i que aquesta notícia no passa desapercebuda i té un impacte també a les vostres vides, vosaltres amb qui compartim generació. Gràcies a tots tres per haver-les compartit d'aquesta manera amb tanta sinceritat amb l'audiència del suplement. Una abraçada i molta sort.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Que vagi bé.
1: Passen 3 minuts de les 11, petitíssima pausa i ens actualitzem amb les notícies.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
4: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques.
5: Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
6: Peugeot.
7: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
2: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: Aprofita el suport Tecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
8: Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
6: O un frigorífic, la rentadora, el forn...
8: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
6: Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
8: Consulta els models i marques que hi participen.
9: A les vostres cuines no hi poden faltar. Els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé. La taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat. I els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
10: Catalunya Ràdio.
11: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
3: El suplement. Amb Roger Escapa.
12: I a aquesta hora, que passen 6 minuts a les 11, actualitzem la visita del Papa Lleó XIV, que ja ha aterrat a Madrid, on comença aquest viatge per l'Estat durant el vol, i en conversa amb els periodistes, el pontífex ha dit que els abusos sexuals en el si de l'Església són una ferida oberta i que, amb aquest viatge, vol fer una crida a respectar la dignitat humana. La comitiva papal va ara camí del Palau Reial de la capital espanyola. A Madrid tenim en Dani Sainteaja. Bon dia.
13: Bon dia. El repic de les campanes arreu de Madrid ha anunciat l'arribada de Lleó XIV a l'aeroport, on l'han rebut a peu de pista el rei d'Espanya i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Des d'allà, la comitiva papal es trasllada ara mateix al Palau Reial, on tindrà lloc una recepció amb tots els honors al pati de l'Armeria. Mentrestant, al davant, a la catedral de l'Almudena, hi ha una multitud de fidels que l'espera, amb onejant banderes i cantant himnes.
14: Somos el grupo de una parroquia de Santa María. Sí, bueno, el año pasado estuvimos en Roma, este año hemos venido aquí, nada, pues a disfrutar. Pues de ánimo a los jóvenes y de que, bueno, que la fe siga en los jóvenes y que siga creciendo.
13: A dos quarts d'una està previst que sentim les primeres paraules en públic del Papa Lleó XIV, però durant el vol papal ja ha explicat als periodistes que l'objectiu de la seva visita a Espanya és mostrar respecte per tots els éssers humans i també s'ha compromès a continuar treballant contra la xacra dels abusos sexuals dins l'Església. Dani Sainteaja, Catalunya Ràdio, Madrid.
12: Més coses. Els sindicats Justec, CGT i Intersindical es reuniran aquesta tarda per intentar refer la unitat i concretar la vaga que els docents faran dimarts, coincidint precisament tant amb la visita del Papa a Catalunya com amb la selectivitat. Per la seva banda, Esquerra Republicana demana al govern que torni a la taula de la negociació amb els docents. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha dit al Consell Nacional del Partit que aquest és un conflicte que fa molts anys que s'arrossega i que necessita una resposta de país.
15: Que els mestres han de poder fer de mestres. I el govern de la Generalitat necessita una cura d'humilitat per afrontar el conflicte que avui hi ha. Demanem al govern de la Generalitat que continuï assegut negociant amb els sindicats per trobar una solució a l'altura del país. Però alhora també diem que aquest conflicte supera mandats, governs i sindicats.
12: L'incendi d'ahir a l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda, del Vallès Occidental, està controlat però no està extingit i encara hi ha algunes fumaroles. Els bombers de la Generalitat informen que l'estructura de la planta està molt malmesa i no poden treballar des de l'interior per l'elevat risc de caiguda del sostre. Ara hi treballen 3 dotacions dels bombers i s'investiguen les causes que haurien provocat aquest foc que hi va fer una fumarada que es podia veure des de quilòmetres lluny d'aquesta nau industrial. I un motorista mort en una sortida de via a la carretera de la Ràpita al Poblenou del Delta, al Montsià. Amb aquesta víctima són 53 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres, 22 de les quals motoristes. I pel que fa als esports, destaquem a aquesta hora, pel que fa, com dèiem, a l'actualitat esportiva, que la resposta pública del Barça a través del president interí Rafa Juste als tuits de l'Atlètic de Madrid, Juste els ha qualificat de molt mal gust i ha remarcat que l'educació passió d'estar sempre per sobre de tot. El rival de Florentino Pérez a les eleccions a la presidència del Madrid, Enrique Riquelme, ha fet públic que vol fitxar Jürgen Klopp com a entrenador. I la penya força el tercer partit dels quarts de final de la sèrie contra Baskonia després de guanyar per 82-63.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: 5 minuts per arribar a 11:45. Avui al suplement volem recordar la figura de l'economista Arcadi Oliveres 5 anys després de la seva mort. En aquests 5 anys han passat moltes coses, però les coses importants a què l'Arcadi va esmerçar tota una vida per intentar canviar segueixen pràcticament intactes. Les guerres, les desigualtats, els privilegis d'uns pocs, el desastre climàtic. En un món que està de cap per avall, és un bon moment per recuperar la llavor de l'esperança que l'Arcadi sempre intentava plantar. És per això que ens acompanya la Mònica Terribas. Mònica, bon dia, bona hora.
2: Molt bon dia.
1: Avui acompanyada de dos dels fills de l'Arcadi, són el Bernat i l'Arnau Oliveres. Bon dia, bona hora.
3: Bon dia.
1: Què tal, com esteu?
3: Bé, molt bé.
1: L'Arcadi sempre deia allò d'estem obligats a tenir esperança. Recordeu aquest emblema, d'alguna manera, que tant repetia?
2: Iran.
3: Sí, sí, sí. Jo crec que, de fet, això de que sigui obligats, doncs potser no està bé que ens obliguin, però crec que l'esperança és necessària i és el motor en tots els moments de la nostra vida, sobretot aquells en què veiem que la foscor està més a prop que la llum.
2: Sí, en el cas d'avui, a mi em fa molta il·lusió que el Roger va programar aquest homenatge a l'Arcadi ja fa unes setmanes i coincidint amb l'arribada del papa d'intentar trobar referents, no? Ahir tenia una discussió amb unes persones que em deien que tot el dia parlen del papa. Dic, això és el retrat de la manca de referents intel·lectuals i espirituals, no? I l'Arcadi era un d'aquests referents. Per tant, parlar d'ell vol dir segurament generar-ne de nous en d'altres persones que ho escoltin i diguin com deia l'Arcadi, saps? I això és necessari, més necessari que mai, no?
1: Recordarem l'Arcadi públic, l'Arcadi professor, però clar, vosaltres també coneixíeu l'Arcadi pare, eh? Com el descriuríeu com a pare, l'Arcadi? Quina mena de pare era?
3: Bé, clar, doncs també era un referent, evidentment, simplement un referent diferent per la majoria de gent que va conèixer l'Arcadi. És a dir, l'Arcadi, doncs, com a professor, tenia un paper i una funció. Com a pare, doncs, en tenia un altre. Era el que ens havia de posar rectes quan les coses no anaven bé, quan no traies bones notes, cantava la canya. I...
4: Ai, és que ara li deia que no piqui.
1: No patiu, podeu picar la taula.
4: Molt bé. No, jo crec que era un pare, diria, càlid, però com ho era amb els seus alumnes, el seu esperit era una persona molt, molt entranyable, molt amable. Mm.
1: Un dels seus grans temes era la pau i, per tant, la guerra, Mònica. I, de fet, aquesta conversa de l'any 2018 amb la Mònica Terribas a Catalunya Ràdio explicava coses com aquesta.
5: No hauríem de parlar abans perquè no s'arribés a produir la guerra. Si les condicions fossin les pertinents, no hi hauria necessitat de fer servir cap arma. I atenció, avui en dia, jo crec, que a diferència del que podia passar fa 200 o 300 anys, si volguéssim aquestes condicions de pau, les tindríem.
6: Sí?
5: Sí. Tenim coneixements científics, tenim sistemes de transport, tenim esperances mèdiques, tenim una sèrie d'elements que, si els poséssim amb solfa, permetrien que la gent visqués sense aquestes guerres les que parles. Jo penso que tot se centra en l'egoisme d'uns pocs que volen tenir molt i que, per tant, acaben arrastrant a tots els altres.
1: I això que es va perdre Donald Trump i Benjamin Netanyahu, l'Iran, etc.
2: Sí, però aquest discurs persistent de l'Arcadi, del bisbe Casaldàliga, de persones intel·lectualment molt potents, perquè estem parlant de gent que no eren només activistes, que ho era, l'Arcadi, a peu de carrer, sinó que intel·lectualment formaven part de, doncs, a nivell universitari i a nivell de justícia i pau i tot el que va fer l'Arcadi a nivell institucional, eren coses que només que els polítics n'haguessin aplicat, no totes, unes quantes poquetes, que vol dir llegir-se les dades, estudiar les dades i aplicar un sentit comú en això i no envoltar-se només dels lobbies de les grans empreses armamentístiques i del lema s'ha fet tota la vida igual, això forma part dels equilibris industrials, etc. Només que s'haguessin envoltat de gent que coneixia altres camins des del punt de vista del diàleg i la pau, segurament hi hauria un munt de guerres que s'haurien evitat. Un munt de guerres que s'haurien evitat.
1: Va estar al peu del canó fins al final. De fet, l'última entrevista va ser amb el Xavier Grasset al Més Nit, al febrer del 2021, on deia coses com aquesta.
6: Dins del franquisme teníem una mica de por, però escolta, jo també en tenia. Però teníem molta il·lusió. Jo penso que una de les conseqüències que té el fet que hàgim estat aquest any amb aquesta pandèmia és que la gent ha agafat por. Ha agafat por de la malaltia, ha agafat por de la feina, ha agafat por de la llibertat, ha agafat por de sortir al carrer, ha agafat por d'una sèrie de coses. I, per tant, ens han retret llibertats. Algunes per decret i altres, si volem, per la nostra autocensura, o diguem-ne com vulguem.
1: No, era un desobedient, d'alguna manera, també, no?
4: Jo crec que l'Arcadi, ara que parlàvem de pau, encarnava el pacifisme, però també era pacífic. I crec que aquesta combinació és important, perquè no només has de fer resistència contra la guerra, no només t'has de plantar contra les injustícies amb fermesa, sinó que també has de transmetre aquesta pau, que és una manera íntima de tenir cura, d'apreciar les coses en positiu. I llavors, si no mostres aquesta pau en positiu, la part només en negatiu, com absència de guerra, com absència d'injustícies, doncs és una cosa estèril.
3: Sí, completament d'acord. I a més, si tu vas predicant qualsevol cosa, tu has de ser conseqüent. I no tothom està en posició de tenir cert poder i poder aplicar determinades coses, sinó que tots tenim un paper i tenir un comportament amorós, tenir un comportament humà cap a la gent que tenim al costat, això és el que, si tots tenim aquest punt de vista, farà que el món sigui millor i farà de retruc que també pensem en que les polítiques que s'apliquen i el que poden aplicar la gent que té poder per posar-les en pràctica, doncs tinguin aquesta mirada més de germanor de la humanitat.
2: Hi ha un acte que es va fer ara fa, què, 3 setmanes a Sant Cugat?
3: Sí,
2: en memòria de l'Arcadi, que era l'expressió del que voldríem que fos el món, no? Hi havia gent de tots els colors polítics i de totes les entitats i de tot arreu, celebrant, no enfadats, no? No enfadats, que era això que ara dèieu, pacífic i en pau, no? Ell no era una persona malhumorada, al contrari, no era una persona que quan parlava per la ràdio renyés, ni res, no, o sigui, i això és una actitud, i si contagiem l'actitud en els lideratges de menys confrontació i més col·laboració, més cooperació i menys uns sobre els altres, que és Trump contra el líder de l'Iran. Aquest matí he sentit dins d'Esquerra Republicana hi ha bronca ara entre Rufián i els tals, no? I tot el dia llegint entre línies, estem tot el dia llegint agressió entre línies, no? L'Arcadi era el contrari d'això, i el seu projecte polític, que no va arribar a ser perquè va tenir uns punts d'il·luminació sempre quan l'empenyien cap al precipici, hi havia un raig de llum que l'il·luminava i pum, i feia marxa enrere, no? Però pivotava sobre això, sobre construir.
1: Avui que parlem tant del Papa, Lleó XIV ha publicat la seva primera encíclica, Magnifica Humanitas. Uh-huh. Alguns dels missatges que denuncia segurament coincidirien molt amb els missatges de l'Arcadi Oliveres, no? Aquest concepte de guerra justa que rebutja el Papa en clara al·lusió a Donald Trump per justificar qualsevol guerra, com es refereix a les xarxes socials, com parla de la intel·ligència artificial, com també l'Arcadi es referia a les pantalles, no? Aquesta imbecilització de la societat que ens hem tornat tots.
2: Clar, a mi quan llegeixes a Magnifica Humanitas, a mi em reconcilia amb l'Església, en el sentit que tot allò del que estem parlant amb tu als nostres espais, que ja fa un parell d'anys com a mínim que estem parlant on ens porten les xarxes, alerta, han deixat mans de les grans tecnològiques el lideratge mundial, les dades on van a parar, no són innocents les propietats de les grans tecnològiques, etc. Que el Papa sigui capaç de posar-ho en la primera encíclica que fa, que és les encícliques marquen els lideratges dels papats. És com els discursos d'obertura, per entendre'ns, però a perennes. O sigui, les encícliques són a perpetuïtat. I que ell hagi triat aquest tema, l'hagi posat el focus aquí i hagi marcat aquesta línia, A mi em sembla molt interessant.
3: Sí, a més, diguem, malgrat les ombres que pugui tenir l'Església, està agafant un paper que crec que és molt important i rellevant en el moment en què estem vivint, perquè hi ha, d'una banda, doncs, tots uns poders que ens porten a Mordor, per dir-ho així, i amb el Trump, el Netanyahu, i tota una sèrie de Putin, companyia, que ens porten cap a un lloc molt fosc i que si aconsegueixen tirar cap a aquest camí, agafem-nos fort. I el que hauria de ser el contrapès no està fent el paper que hauria de fer.
2: Exacte.
3: És a dir, estan, no, ens hem d'armar... Estan alimentant-se d'aquesta cultura de la por i es necessita una mirada que la humanitat no vagi per aquest camí, perquè no és... acabarem tots malament.
1: El suplement recordant Arcadi Oliveres amb els seus dos fills, el Bernat i l'Arnau Oliveres, i també la Mònica Terribas, l'Arcadi Oliveres, que era, entre moltes altres coses, economista, per definició, economista i anticapitalista.
6: El capitalisme és un sistema criminal i assassí, i s'ha de destruir tan aviat com puguem. L'economia, m'ho van ensenyar molt de petitonet a la facultat, ha d'estar al servei de les persones. Uh-huh. I no hi està. No cobreix les necessitats de les persones. Destrueix el planeta. Genera diferències entre els més rics i els més pobres. Ho fa tot molt malament i del mateix ens estirem aquest sistema que ens posa, jo què sé, algunes petites cosetes de consum i de petits plaers que ens fan despistar de la veritable realitat.
1: Algú diria que era un ingenu, d'altres dirien que era un visionari.
2: No, és a dir, ell ara ja desesperat de veure l'Arcadi en la fase final de la seva vida, de veure que cada ciutadà s'ha convertit en un PO del sistema capitalista i que, per tant, cada persona subministra el sistema a través de les xarxes tot allò que el sistema econòmic capitalista necessita saber per continuar enfortint-se, no? És a dir, ja no estem parlant de les fàbriques on objectivament podríem dir hi havia la lluita de classes que expressava el capitalisme contra el món obrer en la fase del segle XIX, no? Sinó que al segle XXI cada persona és un peó del sistema que nodreix amb dades el reforçar aquest capitalisme salvatge, no? I per tant hi ha un nivell d'inconsciència de com nosaltres vivim en aquest sistema. És molt difícil de combatre, per això estava tan enfadat en aquesta manera de dir-ho, no? De dir alerta, que per què assassí? Perquè acaba vulnerant i debilitant la consciència que l'ésser humà ha de tenir de com el sistema l'explota.
1: Com explicàvem, va fer una vida dedicada també a la política, sobretot des de l'activisme, des de les universitats, i també en algun moment ho va intentar des de les institucions, tot i que no va acabar de sortir bé.
6: Però això particularment mai he optat per l'acció de la via política, sinó més aviat per l'acció de la via, diguem-ne, dels moviments socials, si és que podem explicar. I en allà sempre m'he sentit còmode, ha sigut una mica el meu caldo de cultiu, la gent ha fet el que ha pogut, amb molt bona voluntat, i crec que des d'allà, evidentment, no totes, algunes coses s'han anat canviant, però ha sigut meritori el treball, sobretot, jo diria, des dels anys 70 fins ara, que és el que he viscut més, han anat fent les ONGs. No.

0: Aquesta militància, que suposo que també us la va voler inocular a casa de petits, Arnau, Bernat, per molt que era un pare afable i que posava límits, d'alguna manera també suposo que aquest anticapitalisme que desprenia també formava part del seu dia a dia a casa, no?
1: Sí, és el que comentava. És una manera de fer, no? En contra d'aquestes injustícies estructurals que posen uns a dalt i uns a baix, i els de dalt cada cop acaparen més i abusen més dels de baix, és la manera de fer contrària, no? Aleshores, no has de deixar colonitzar la teva mirada i enfrontar-te només, que ho has de fer, sinó que també has de crear aquesta transversalitat. I jo crec que feia política des de les aules, la Mònica ho sabrà bé, ell ja... en la seva formació havia anat als escolapis de Diputació i els xirinacs havia sigut professor. Allò no era una classe, allò era una república. Es feien consensos, es feien acords, es feien diàlegs, i la política hauria de ser això, no només uns polítics que donen ordres a uns ciutadans.
2: Sí, d'alguna manera el que ens va transmetre com a pare és que la política no és la política de partits. La política està en el nostre dia a dia. Diguem, la política, si l'entenem com l'articulació de les relacions de poder, de la gestió de la polis, de la cultura clàssica, ens afecta amb el dia a dia, amb les decisions que prenem, al comprar, al viatjar, com fem les nostres coses al dia a dia, com ens relacionem uns amb els altres, i llavors aquest és el fruit que nosaltres n'hem tret. Després cadascú l'ha adaptat i se l'ha fet seu, i cadascú té les seves militàncies o menys, i si algú era militant era el nostre pare, després nosaltres ho hem sigut menys i l'apliquem a la nostra manera.
0: El suplement, recordant Arcadi Oliveres, mentre és notícia, el Papa Lleó XIV dimarts arriba a Catalunya, avui ja aterrat fa una estona a Barajas, i ara tot és a punt al Palau Reial per rebre la comitiva del Papa. Han retronat canons i han sonat campanes quan ha arribat a l'aeroport de Barajas. Seguint-ho des del Palau Reial, sota aquesta expectació mediàtica i sonora que sentim de fons, el Dani Sainz de Aja. Dani, bon dia de nou.
3: Hola, Roger, bon dia.
0: Quina és la situació al punt on ets?
3: Doncs, com dius, han estat dos moments atronadors. Primer, el repic de campanes de totes les esglésies de la Comunitat de Madrid, anunciant l'arribada, el moment en què Lleó XIV ha posat els peus a l'aeroport de Barajas, i fa una estona salves de canons de la Guàrdia Reial per anunciar també l'arribada en breus del Papa. De moment, a cada moviment de cotxes oficials que veiem, la gent reacciona amb aplaudiments, esperant que sigui el pontífex, però no, de moment no ha arribat, tampoc sabem exactament quan falta, està previst que sigui ara a dos quarts. El que ja és molt ambient religiós, de càntics religiosos, de càntics de l'himne, alça la mirada, l'himne d'esta visita papal, gent que l'espera cridant visques al Papa, que han vingut gent de totes les edats, veient molta gent jove també, han vingut de tots els racons d'Espanya, també molta gent d'aquí de Madrid, amb samarretes personalitzades, amb banderes, gent que ve de parròquies, venen en grups, també autobusos que venen, això, grups de fidels des de diferents llocs d'Espanya. Ara tornem a sentir les campanes.
0: Bé, en qualsevol cas, aquí no hi ha d'haver discurs, sí. Simplement el que veurem és el Papa arribar, entrar al Palau Reial, on hi ha aquesta visita de cortesia també als Reis, i aquesta trobada amb autoritat, societat civil, cos diplomàtic, on després, a partir de quarts d'una, sí que hi haurà un discurs, que sentirem en directe. Seran les primeres paraules oficials adreçades també, doncs, a la societat espanyola abans que dimarts aterri el Papa a casa nostra, a Catalunya. Mònica, com admires aquest esdeveniment, aquesta notícia, doncs, que tots ens té ben atents pel que passarà aquests propers dies?
4: Jo crec que el Papa decideix venir a trepitjar més Europa del que l'havien trepitjat papes anteriors. Crec que entén que el contrapunt al que està passant geopolíticament al món depèn en part de la força que tingui Europa, per tant ve a fer discurs a Europa, jo penso que això és important, fer una lectura més d'obrir i no pensar que només ve per la torre de Jesús, per la torre de Crist de la Sagrada Família, que és el motiu principal i l'excusa, però penso que els papes anteriors potser no havien vist políticament cap on estem anant d'una manera tan clara, el Papa Francesc sí, i ara el Papa Lleó veu que exerceix de líder espiritual, de contrapès polític a el que està passant a Israel amb el Trump, amb el Putin, amb el Xi Jinping, etc., o la humanitat se'n va a prendre pels
0: pel sac, sí, sí.
4: De tal. Aleshores, penso que aquesta visita no l'hem de llegir només amb clau Sagrada Família, que també, i després l'ampliació és fruit de... Ah, però ve a la Sagrada Família una altra vegada, no? Que vingui a Madrid abans, ampliem-ho, tal, tal. Les pressions deuen haver estat brutals. Vull dir, ell venia per la Torre del Crist, lògicament, no? Perquè serà un monument importantíssim, i al final això s'ha convertit en una setmana. Però alerta el que digui. Jo penso que aquí lo important és...
0: Important
4: és
0: dilluns al Congrés dels Diputats amb aquest discurs, a veure si és més polític, si és beligerant, si no...
4: Jo crec que...
0: I a veure com utilitza el català, almenys en la benedicció de la Sagrada Família, aquesta
4: Torre
0: de Jesús.
4: Jo dilluns jo estava a un altre lloc i quan vaig veure el text i vaig dir, però això què és? Sí, per favor... I celebro que com a mínim... Bueno, veurem com
0: a veure, acaba. A veure com
4: veurem
0: acaba.
4: Com acaba.
0: Mònica Terribas, Bernat i Arnau Oliveres, gràcies avui per haver-nos acompanyat. Hem intentat connectar aquest passat de l'Arcadi Oliveres i connectar-lo també amb l'actualitat, amb molts missatges que ens connecten també amb Lleó 14, algunes coses més que d'altres de les que defensava l'Arcadi, una figura que no oblidem i que sempre està bé també de recuperar i tornar a sentir l'antena del suplement. Una abraçada per tots dos, moltes gràcies.
2: Bé, moltes gràcies.
4: Gràcies.
0: 12:45 del migdia, senyals horaris, publicitat i connectem també amb una catalana molt americana que li ha anat bé, la Núria Graham. Fins ara.
5: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
6: Arriba al Liceu, Le nozze di Figaro. Amor, embolics i comèdia a l'obra mestra de Mozart. Vine al Liceu a veure l'òpera més popular de la temporada. Del 4 al 21 de juny. Entrades a liceu.cat.
7: I acaba la carrera en un temps rècord a la que està sens dubte...
8: Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem.
9: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
10: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
9: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
11: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
12: El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
11: Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
12: Kei Podellano se l'encarregava de dir: alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
11: El divan, el valor de la conversa.
12: El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens: d'això no en pots parlar.
11: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
13: Ara no sé què dir-te, ara no sé què dir-te, ara no sé què dir-te.
5: El suplement,

0: Ara fa un any, la Núria Graham va emigrar cap als Estats Units per guanyar-se les garrofes fent música, amb 5 àlbums sota el braç i més de 10 anys de carrera a Catalunya i cançons, moltes cançons. Cançons que van començar quan només tenia 17 anys, també cançons una mica més místiques. I cançons que la van catapultar cap a una de les artistes més destacades del pop fet a casa nostra. Núria Graham, de mare catalana i de pare irlandès, durant una pila de temps, al principi li dèiem Núria Graham, va creuar l'Atlàntic per fer les Amèriques i buscar fortuna amb artistes internacionals que l'han dut a girar per tot el país yanqui. Aquests dies que torna a casa no desaprofitem l'oportunitat per retrobar-nos amb ella al suplement. Bon dia i ben tornada.
1: Bon dia, què tal? Ostres, fa molt temps que no he sentit tots aquests temes. Dic, buah, blast from the past.
0: Mira, ja directament en anglès, que és la teva llengua mare, sempre ho ha estat d'alguna manera.
1: No, realment no, la meva llengua mare és català. Tot el rato penso bastant en català, o sigui que ho vaig traduint.
0: Com va la vida?
1: Molt bé, molt, molt bé.
0: Que siguis a Catalunya és notícia?
1: Bueno, jo vaig venint molt, estic molt allà, t'hauria vist que allà i per feina estic allà, però intento venir tant com puc, perquè jo sóc una persona molt d'estar per casa. Vull dir que sempre que puc, vol cap aquí.
0: Però les arrels ara, on són? Són a Osona? Són a Barcelona? Són a Nova York? On són?
1: Bueno, jo a Barcelona, de fet, no hi vinc quasi bé mai. Ara que estava venint, deia, fa temps que no agafava el bus. No, jo vinc a Vic a visitar la família i després me'n torno a anar cap, la setmana que ve, torno a marxar cap a Nova York.
0: A Nova York, eh?
1: Sí, allà estic.
0: Nova York, aquests dies, no han parat de parlar d'aquest senyor? Sí.

0: viscut un verano a Nueva York, tia?
1: Sí, fa molta calor.
0: No ho recomanes?
1: Bueno, ho has de... Sí, em fa la mateixa calor que aquí, però és quasi bé més humit. Però és meravellós, hi ha molta vida fora, és preciós. Però és que no l'he passat mai sencer, perquè sempre estic amunt i avall.
0: Per què vas marxar? Quin projecte musical tens allà? Com és que vas decidir fer les maletes quan tenies una carrera ja treballada en un circuit de concerts aquí a Catalunya?
1: És que no ho vaig decidir. Bueno, de fet, hi ha molta gent... És que molta gent em diu, uah, has desaparegut. I dic, uah, la meva vida ara és molt diferent perquè tinc la sensació contrària. És com que he aparegut. Perquè vaig arribar allà... Fa 2 anys o així em van trucar per anar a treballar d'una manera molt random. Em van trucar per treballar en un disc com a músic de sessió, però jo no coneixia ningú.
0: Què vol dir músic de sessió?
1: Músic de sessió és que toques música en directe, bueno, en directe, en un disc per algú, qualsevol instrument. Estàs allà d'instrumentista.
0: O sigui, mercenari d'un grup de música, bàsicament.
1: Currante, sí, de persona d'estudi.
0: Ho havies fet això aquí amb la Maia?
1: Clar, d'alguna manera ja havia encetat això aquí. I ho feia amb mi mateixa i després amb la Maia. I jo quan vaig fer-ho de la Maia m'ho vaig passar increïble. I vaig dir, això és la millor feina del món.
0: Perquè amb la Maia que feies de guitarrista?
1: Sí.
0: I feies tota la gira amb ella, una gira d'envergadura.
1: Sí, sí, sí. Em vaig aprendre molt. Era molt jove jo en aquell moment, també. Vull dir que
0: I els cors, no, també, sí. Suposo? I aleshores això et va servir de plataforma per marxar cap a Nova York, o...?
1: No, si això va ser totalment random. La persona que... La Billie Martin, que és aquesta artista d'Anglaterra, em va trucar i em diu, m'agrada molt el teu disco, vine a gravar durant una setmana. I em van pagar els vols i de sobte estava a Nova York anant a gravar un disc amb tot de músics increïbles, un productor increïble, no coneixia ningú. I el resum és que aquells 5 dies em van canviar la vida. Així de ràpid va anar.
0: Billie Martin, que sona així. Sí.

0: Home, teniu estils similars, potser, no?
1: Sí, sí, sí, vam connectar molt. Ella és això, jo no la coneixia.
0: Ella és americana?
1: Ella és d'Anglaterra, però treballava, estava gravant allà.
0: I havia fet les Amèriques.
1: Sí, sí, sí, ella gira molt per allà. De fet, hem fet una gira juntes. Ara vam estar girant juntes al desembre.
0: I tu, o sigui, de suport amb el seu projecte.
1: Sí, bueno, ara quan girava amb ella, jo tocava també la meva música i després tocava amb ella. Però... sí, aquest disc és que és curiós, però és que em va canviar la vida. Vaig anar allà i, de fet, no sabien ni quins instruments tocava. Em van dir, l'Uri toca de tot. I d'alguna manera ja ho sabien, però no els havia dit.
0: Què toques tu?
1: Bueno, jo ara treballo, toco tot el que em demanen. Faig de baixista, faig de guitarrista, piano, toco cintes, faig...
0: O sigui, hi ha molts discos. També?
1: Acabo tocant la bateria també en alguns discos.
0: I cantes, sobretot, també cantes.
1: Sí, sí, sí. Vull dir que a partir d'aquesta sessió amb el productor ens vam portar molt bé i, clar, no m'ha parat de donar feina i de partir d'això m'han sortit altres feines i toco amb molta gent diferent. I això em truquen i em diuen, ei, toques el baix? Jo, sí. Al principi, vull dir, jo deia que sí a tot.
0: O sigui, et truquen tota mena d'artistes perquè formis part del seu projecte. Aleshores, la meva pregunta és, què en queda del projecte de Núria Graham en solitari musical?
1: He acabat un disc. Això fa molt riure perquè és una cosa que aquí... crec que allà és més normal, que allà tothom fa mil coses alhora. No està com mal vist que estiguis fent toquis amb mil bandes.
0: Que siguis
1: bandes.
0: Músic de sessió, no?
1: No, de fet, és una meravella. Si tens això és que t'ha tocat la loteria, perquè és com una gran feina. I llavors el meu projecte, jo he fet un disc allà que està quasi bé a punt de sortir del forn, no sé quan sortirà, però mentrestant he estat treballant allà i a sobre aprenent molt, perquè clar, treballes amb molta gent diferent, molts productors increïbles, i això ha sigut com... clar, he tardat 4 anys a fer el disc, o 3, ara no sé quan fa que va sortir l'últim, 3 anys.
0: Va ser molt prolífica, vas debutar sent menor d'edat, amb aquest sí, i ara estàs a punt de fer-ne 30.
1: Sí,
0: vull
1: sí,
0: dir que,
1: sí.
0: Que han passat més de 10 anys, no?
1: Sí, i mira, al principi sí que... crec que el de ser jove pensava, uah, això... tenia moltes ganes de deixar de ser jove, no? Que era com, uah, quines ganes. I és veritat, perquè ara estic més tranquil·la, puc fer una mica més el que vulgui i això, però no, mirant enrere estic molt agraïda de tota la carrera que he anat tenint aquí i començar tan jove i tinc molt... clar, he anat allà, tinc tota una experiència i he après tant de tota la gent que he treballat aquí que estic molt agraïda.
0: Clar, tinc moltes preguntes perquè, o sigui, tu evidentment ets catalana, el teu pare és irlandès, o sigui, la teva llengua materna és el català, penses en català pel que expliques, però quina mena d'accent tens quan parles en anglès i quan et presentes a Nova York defensant les teves cançons?
1: Ah, ui, els hi faig molt de riure. Tinc un accent molt raro. Una mica com quan parlo en castellà, que tothom... vull dir, d'alguna manera no hi ha...
0: Què has millorat més, l'anglès o el castellà, a Nova York?
1: No millora quasi bé res. És que hi ha una cosa que és que l'accent no em canvia i no pretenc que em canviï.
0: Però que és accent irlandès, entenc, o?
1: Bueno, tinc molta influència irlandesa, no?
0: El pare.
1: Perquè ara també estic anant molt a Irlanda també a treballar i al final pues, se m'acaba enganxant també. Però tinc l'accent aquest... és que no me'l puc treure de sobre, com aquest tan català. Però allà ningú li importa un pito l'accent que tinguis. De fet, és com alguna cosa bona que no tinguis un accent d'allà. Ningú, jo crec que tothom està tan acostumat que hi hagi gent de tot el món que em feia més vergonya abans l'accent que tenia ara. Vull dir, parlo amb el que sigui sense vergonya.
0: I et presentes com a catalana? Com a bigatana? Com a barcelonina? Com a espanyola? Com a què et presentes? Com a irlandesa?
1: Bueno, a veure, Vic, ja ho explico, he ensenyat Google Maps Vic amb molts amics meus i els dic, uau, heu de venir de visita.
0: Però què més els expliques de Vic per dir... Com defenses Vic a Nova York?
1: Bueno, jo explico, és que jo tinc molta sort de ser un lloc com Vic, perquè els explico que hi ha gent que ve de llocs molt inhòspits i no ha tingut tanta sort, potser, en aquest aspecte, però jo a Vic he tingut molta música sempre d'anar...
0: La Liverpool catalana.
1: Sí, exacte, això ja s'ha dit molt, però és veritat una mica, no?, de que tenir sales... com a Jazz Cava, que jo amb 16 anys jo ja estava anant a veure bolos i, de fet, tocant allà, que hi ha llocs que no pots fer això. I això, però els hi parlo molt bé de Catalunya. I la majoria de gent sap on és, que això també és veritat que m'ha sorprès, no?, que ens pensem que allà no d'allò. Però tothom amb qui tracto, tothom sap on és Catalunya i tot això.
0: Avui al suplement torna Núria Graham. Ah.

0: I de què va el disc que has estat treballant i enregistrant i que tens a punt per sortir del forn?
1: Sempre tardo bastant de temps a donar-me de què va un disc, un cop ja ha sortit, potser. Però sí que és veritat que el fer molta part del disc allà ha acabat una mica tacat d'allà. Sí que hi han cançons que inclús he fet amb altra gent, és el primer cop. Bueno, ja havia passat, però ara és el primer cop que he col·laborat més a nivell d'escriure. Hi ha una cançó, precisament, que vaig fer amb en Blake Mills fa 3 anys ja, un productor americà que hem treballat junts, però jo abans era molt fan d'ell, bueno, encara ho soc, però vam fer una cançó junts i la lletra la va fer un home que és de Vermont, que es diu Chris Wiseman, i és una cançó que parla d'Estats Units d'una manera... És com un text molt llarg, i vam improvisar-ho a l'estudi, i acaba parlant, és com una crítica al lloc, i és molt bonic, però... O sigui que acaba tacat una mica de... Sí, d'on estic ara.
0: I tens la sensació, de la mateixa manera que tenies una comunitat catalana que et seguia, el teu projecte musical, tens la sensació d'estar construint també una comunitat americana que segueixi, que és fan de Núria Graham? O bueno, és un país tan enorme i les gires són tan de punta a punta que costa saber qui et segueix?
1: Bueno, és molt diferent, perquè és que és el que dius, el país és enorme, però jo ja havia anat a gira a Los Angeles i tinc com una comunitat de gent allà, i a Nova York també. D'alguna manera, per mi ara el món se m'ha fet més petit en comptes de més gros. És curiós, però quan he anat a Nova York jo crec que també em pensava que l'últim disc crec que era com una mica més raro, potser, o qui es va veure com un ostres, ara què ha passat, no? I en canvi allà, al contrari, és com que allò és com el meu primer disc allà. Molta gent m'ha descobert amb aquest disc i em diuen, uah, més... I és curiós perquè molta gent m'havia descobert amb aquest, no? I m'ha donat com una mica d'aire fresc de tornar a començar. I clar, estic com... Sí, estic tornant a començar allà, però amb tot el bagatge d'aquí, que és com meravellós.
0: I tens la sensació de ser una immigrant als Estats Units?
1: És que visc a Nova York, sí.
0: On vius?
1: El que passa és que
0: vius?
1: Jo estic allà com a treballadora, però jo visc a Brooklyn i allà és que tothom és de tot arreu. És molt diferent. Estats Units és molt gros, cada lloc on vaig és molt diferent, però Nova York és com que no sembla ni Estats Units, és com una cosa separada, no? Però...
0: Bé, l'alcalde ja és una figura antitrumpista, no? L'alcalde que han escollit.
1: És un maestro.
0: Però l'ombra de Trump plana sobre el fet de viure allà, tu, en el teu dia a dia? És a dir, el fet... Bueno, dius que estàs allà com a treballadora, no deus haver anat amb la green card ni...
1: No, jo estic allà amb vista... Jo soc treballadora allà, però... Però, clar, és evident que... Bueno, és que és un moment molt... No en parlo gaire en públic, el que sigui, però és un moment molt, molt raro per estar en un país així. Però és curiós perquè també és això, que he estat de gira amb molt... He estat per tot Amèrica. Aquest últim any vaig fer una gira que anàvem amb furgoneta des de l'est fins a l'oest. Vaig anar als llocs més inhòspits, des d'Ohio, després anar, jo què sé, un dissabte a la nit estar en un bar a New Mexico jugant a billar, amb gent que són de tot tipus, no? Que no són com... No, a Nova York és un submón molt diferent, però, clar, quan vas cap allà fora trobes gent de tot. Això m'ha creat un cert optimisme, no? Perquè crec que hi ha una idea que et fas una idea del que és un país o que està partit per tot, però llavors quan tu veus a la gent del dia a dia i estàs en una ciutat, és com... no sé, crea com una espècie d'optimisme que hi ha gent molt maca a tot arreu, no?
0: T'agrada jugar a billar amb desconeguts?
1: Sí, bueno, això sí, és divertit. Bé, és que, quan estàs de gira has d'anar a fer alguna cosa després de tocar, no?
0: I t'agrada aquesta vida que cada dia passen coses diferents, suposo, no? Que cada dia dorms en una habitació diferent, que la rutina no existeix, no?
1: No, és una vida... A mi m'encanta, però sí que és veritat que... Bueno, hi ha molta gent que es pensa, no?, que és com, uah, que guai, estàs de vacances, però no saben que has estat 12 hores en una furgoneta aquell dia assegut mirant per la finestra. I té una certa màgia, té una màgia que no... Clar, jo havia fet gires aquí, però no és el mateix.
0: Dorms a casa.
1: Anar a fer un bolo... No, això no és ben bé una gira. Clar, allà aquesta gent corren molt. Diuen, vinga, un mes anar a conduir... I n'estic aprenent molt, estic aprenent a ser una currante. I això també em fa agafar el meu projecte amb una energia molt diferent, perquè és com una aquesta penya curra.

0: El suplement amb la Núria Graham, que ha fet les Amèriques. L'objectiu és quedar-te allà o és tornar un dia a casa o no ho saps?
1: És que jo estic visquent molt el present. Crec que el moment d'anar allà, quan m'han començat a sortir més feina, hi havia aquesta cosa, aquesta ansietat de dir, bueno, però quan torno, i és com, pues que sóc... Em torno a sentir molt jove i no estic pensant en un futur molt a llarg pla, sinó que estic, ara la meva vida és allà i estic com consolidant una carrera i obrint-me també moltes portes allà. I puc anar venint, puc anar tornant. No és com un buà, me n'he anat i no torno. Jo, en el meu cervell encara estic com aquí, també. No sé com explicar-ho.
0: Però ens veus com una cosa molt petita? També el circuit musical, la indústria, les sales. És a dir, si tu decidissis fer una gira per Catalunya, bé, dona pel que dona, no?
1: Sí, però això tampoc té com... No té res de dolent, al final. Jo també hi penso que és un circuit petit, però... Ostres, per un lloc tan petit que tenim, per un país tan petit, miro enrere i dic... Jo, que, per exemple, cantant en anglès, he sobreviscut... He tingut seguiment i gent que em dona suport i he pogut viure molt bé de la música durant quasi bé 10 anys en aquest país, no? Vull dir que... Sí, és petit, però això és algú bo. I suposo que quan vingui a girar pues, faré uns concerts aquí, però, clar, també em toca pues, anar lluny. Però jo estic molt agraïda de la indústria aquí, no? Perquè hi ha molta cosa.
0: T'han vingut a veure els pares a Nova York?
1: No.
0: Com ho porten? Com ho porten?
1: Bé, ara millor, és que al final és un xoc. Jo ja ho... Vull dir, soc filla única, és dur.
0: És filla única, però ja tens gairebé 30 anys.
1: Clar, també m'he adonat, uah, soc adulta, és que això se'm fa raro. Però no, jo intento venir tant com puc, és això, perquè els trobo molt a faltar, jo també. Però també, com que em veuen bé i estic molt feliç, això també ajuda molt.
0: La Núria Graham fent de músic de sessió.

0: Qui és aquesta que sona, Núria?
1: Aquesta és la meva jefa, la Hanna.
0: Aquesta és la, la Hanna Cohen.
1: Sí. És amb qui m'he estat més de gira aquest últim any. Sí, sí.
0: Veig que té 900.000 reproduccions mensuals a Spotify, artista americana de San Francisco, i és la que t'ha permès d'alguna manera recórrer el país amunt i avall amb furgoneta, eh?
1: Sí, sí, sí, aquesta... Són ella i tot aquesta, aquest circuit de gent que són els seus amics. Són una mica la primera gent que em va acollir conjuntament amb altres productors que he anat treballant, però ella és la primera que em va dir: "Ei, vols venir a tocar a la meva banda?" I em va donar l'oportunitat de...
0: I et guanyes millor la vida als Estats Units que a Catalunya?
1: Depèn de quina temporada a Catalunya, però clar, ara m'estic guanyant molt, no molt bé, però vull dir, m'estic guanyant la vida considerablement bé, en el sentit de que m'acabo de mudar allà i no m'he arruïnat de moment, no he hagut de tornar, que quan vaig anar-hi una mica com amb una mà a cada ou, que diuen, una mà a cada ou.
0: Una mà al davant i una al darrere.
1: Sí. Però més que res que m'està sortint molta feina diferent d'això de música, pots guanyar la vida, sí.
0: I t'agradaria, per exemple, formar part d'un projecte encara més mainstream? És a dir, una rockstar, un Springsteen que es fixés en tu i digués: "Escolta, fes-me de músic de sessió amb aquesta gira", o saps? Perquè a vegades tots aquests artistes també, ja no gira per Estats Units, sinó sí, mundials, no?
1: No, ja m'ha sortit alguna cosa.
0: Amb quin artista?
1: No, tampoc no vull dir, però vull dir... No, jo, de fet, girar no m'agrada. Vull girar amb els meus amics, la Hanna és la meva
0: amiga. Vols anar amb furgoneta?
1: Bueno, vull fer-ho com per passar-m'ho bé. Jo... La meva carrera, vull dir, jo ara trauré un disc i vull tenir espai per la meva carrera. La idea aquesta de girar amb una cosa molt pop... A mi el que m'agrada és estar a l'estudi. Anar de gira vull fer-ho de tant en tant i passar-m'ho bé. Però jo, on estic bé i on realment treballo bé i funciono, és dintre d'un estudi.
0: Però, en canvi, el directe també ara té molt sentit, no?, amb com funciona la indústria i amb com es consumeix la música, no? Perquè, al final, amb una subscripció... Spotify, tens accés a tot arreu, però potser els artistes on feu més calaix també és amb els concerts.
1: Sí, tant. Bueno, també et diré, està molt complicada la cosa, la gent perd molts diners de gira.
0: Sí?
1: Sí, és molt difícil com a artista, eh? Vull dir, rarament, si fas una gira per Estats Units o fas una gira a Europa d'un mes, vull dir, rarament fas molts diners si tens tot un equip, si tens una banda i has de pagar el te. És molt difícil guanyar-se la vida d'això. Està complicat allà fora. Sí, sí.
0: Tornem a la Núria.

0: Aquí et sentíem cantar en català, que és una cosa poc habitual amb tu.
1: Sí,
0: et van et van demanar durant tots els anys de carrera com faries un disc en català, aquí a Catalunya. I bé, hi ha alguna peça, però de moment... Has cantat en català? Has arribat a cantar en català als Estats Units?
1: No, bueno, sí, això, aquesta cançó que vaig fer amb la meva amiga irlandesa, la Ifa, que vam... De fet, és ella la que em va dir, has de cantar en català, però si això sona increïble. I estic molt contenta de com va quedar aquesta cançó. No sol escriure tant en català, però no perquè no vulguis, que em costa més, no sé per què.
0: Quan tornes cap allà?
1: La setmana que ve.
0: La setmana que ve.
1: Sí.
0: I com t'imagines els dies que vindran? També amb una furgoneta gira amunt i gira avall?
1: Bueno, aquest estiu hi ha bastantes gires, he d'anar una mica amunt i avall, però ara tinc també feina a l'estudi, la setmana que ve he d'anar... Sí, tinc feina tot l'estiu, més o menys. Però tornaré aquí, vol dir, necessito anar a la platja. Jo no puc amb tant treballar, aquesta gent no
0: parla. La platja de l'Empordà o d'on
1: sí,
0: que sigui?
1: És que, sí, hi ha dies...
0: Què és el que més trobes a faltar de Catalunya allà?
1: Trobo a faltar els meus pares, els meus amics...
0: El fuet de vi?
1: I una mica la cosa aquesta de deixar de treballar, que allà tot és una mica... És que és com expliquen, és tot és feina, és com un xaval, relaxa't, anem a fer un vermut. És que no...
0: És el capitalisme amb la màxima expressió,
1: sí,
0: tota l'estona.
1: Tota l'estona. I clar, hi ha coses bones d'això, perquè a mi m'encanta... O sigui, jo he descobert que no sóc una mandrosa, resulta que m'encanta treballar i a l'estudi sóc una màquina, però de vegades dic, a veure, també està bé que descanseu una mica.
0: Per cert, de les últimes notícies que vam tenir de Núria Graham a Catalunya, va ser amb tot aquell projecte musical del Barça, que jo t'he de dir que la teva cançó era la meva preferida. Es va acabar imposant l'escut al pit. Un sentiment, es deia, o...
1: És que no me'n recordo, perquè el que vaig fer jo no em va quedar res. I va haver allà i hi ha una mica de disputa i vaig dir, mira, tant és.
0: Et vas voler desentendre de com va acabar.
1: Ho vaig haver de fer, sí. Però m'ho vaig passar molt bé. Tu jo és que també em fico un cada fregau, que jo dic que...
0: Però crec que va valdre la pena.
1: Oi tant, però si jo m'ho... Jo, de fet, quan estava escrivint el que era l'himne que jo vaig escriure al principi, la melodia que vaig fer, l'anava cantant de gira, de festa, i els hi vaig ensenyar a tots els meus amics.
0: Acabarem amb el 125è himne del Barça, que no va acabar de veure la llum del tot perquè es va imposar l'escut al pit.
1: Sí, això no ho vaig fer jo, per si de cas algú s'ho pensa.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Vacances, sol, aigua, hi pot haver res més divertit per la canalla?
2: Les joguines?
1: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
2: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra.
1: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
2: A la botiga web i app.
3: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
4: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
3: Tu creus? Jo pensava que era normal.
4: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: Jo tinc 79 anys i des dels 25 estic entrant i sortint dels hospitals. El menjar està bé.
7: Cal anar millorant tot el que és l'alimentació als hospitals. L'alimentació en si acaba sent una part del tractament.
8: Els del restaurant Caníbal entrem a la cuina d'un hospital per conversar amb pacients, nutricionistes i cuiners.
9: Jo sóc conscient de la fama que té la cuina hospitalària. És un client captiu, ningú vol ser ingressat a un hospital. Difícilment podrà apreciar la cuina i la gastronomia que li donem.
10: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
11: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
12: A finals del segle XIX, una disputa científica va remoure les teories sobre l'evolució. Els treballs de Francis Galton, el cosí de Darwin, sobre els mecanismes hereditaris van acabar provocant una escissió entre els seus deixebles que no es va resoldre fins a inicis del segle XX. Va ser una disputa molt dura que va enfrontar la comunitat científica. En parlarem en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3CAT.
11: Vanguardia, amb Enric Calpena, aquest dissabte a les 3 de la tarda.
13: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
14: Fins al 6 de juny, la Filmoteca de Catalunya dedica una exposició a una de les cineastes més destacades de l'animació espanyola, Isabel Erguera. El desig d'un lloc imaginat recorre una trajectòria entre el dibuix, el videoart, la videoinstal·lació i l'animació. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
13: Linkat.
15: Aquest estiu, viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Look Big Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i El Comboi i molts més. Els dies 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Més informació a itacacultura.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
13: Linkat. A Catalunya Ràdio.
16: 300 grams de paraules.
17: Mig litre d'actitud.
16: Una cullerada de silenci.
17: Dos reflexos de llum.
16: 5 quilos de cadira.
17: I si convé, 150 grams d'ulleres.
16: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
18: Ciutat Maragda. Amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
19: Contes, novel·les, poemes, cançons...
18: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia. Amb David Guzmán.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, us informa Eva Compte. El Papallaó 14 ja és a Madrid, on ha aterrat a quarts de 10 del matí. Aquesta hora està prevista una recepció oficial al Palau Reial de la capital espanyola amb els reis Felip i Letícia i les principals autoritats, tant eclesiàstiques com civils, de l'Estat. Anem cap a Madrid. Dani Zaidea, bon dia.
2: Bon dia. Les salves dels canons, la Guàrdia Real i els himnes d'Espanya i del Vaticà han donat la benvinguda a allò 14 al Palau Reial de Madrid.

0: Madrid, a fora, una multitud de fidels l'ha aclamat a la seva arribada, sobretot perquè esperen sentir les primeres paraules del pontífex, que farà una salutació des del Saló de Columnes del Palau, després de la salutació amb les autoritats de l'Estat. A l'avió papal, Robert Prevost ja ha avançat el motiu de la seva visita a Espanya.
1: Anunciar el mensaje de Jesucristo, pero al mismo tiempo saludar a todos, a toda la sociedad, porque la Iglesia tiene un mensaje para todos, sea Madrid, Barcelona, las Canarias, pero todo para vivir la fe y para anunciar este mensaje del amor de Dios y del respeto por cada ser humano.
0: I ha reconegut que els casos d'abusos sexuals a l'Església Catòlica són una llaga contra la qual s'ha compromès a treballar. Dani Saiz, deixa de tornar a Radio Madrid.
2: Més notícies que repassem amb la Maite Curto. El govern canvia d'opinió i recomana fer teletreball a les persones que s'hagin de desplaçar fins a Barcelona i la seva demarcació davant la presència del papa a la capital catalana.
3: Dimarts, l'executiu català, a través de la portaveu Sílvia Paneque, va dir que no estava previst fer una recomanació de teletreball com havia demanat el Ministeri i que se centraria a garantir la mobilitat. Avui ha estat Protecció Civil qui ha recomanat que es faci per reduir l'impacte en la mobilitat. Imma Soler és la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències.
4: Amb aquesta ajuda dels treballadors i de les empreses a reduir la quantitat de gent que hi haurà movent-se, doncs entenem que es pot millorar la mobilitat aquests dies, que sabem que d'alguna manera quedarà afectada. Doncs serà menys persones que estaran amunt i avall i podran fer la feina amb més tranquil·litat i també ajudaran a aquesta millora de la mobilitat.
2: Que un dels centres logístics més grans de Xix a Catalunya.
3: Els Mossos d'Esquadra han localitzat 9 tones d'aquesta droga amagada dins de caixes de ferro en una nau industrial d'Ull de Cona, al Montsià. Arran de l'operació policial, que va començar el novembre de l'any passat, els agents han detingut 10 persones i s'han fet escorcolls tant a Ull de Cona com a Sabadell i a la localitat andalusa de Fuengirola, on la banda tenia connexions amb altres organitzacions criminals. Aquest mètode d'ocultació, inèdit fins al moment, consisteix en la utilització de caixes de ferro soldades a mida per amagar-hi les tauletes de haixix amb la finalitat que passin desapercebudes en possibles controls policials. Per poder extreure la droga, els Mossos van requerir la intervenció dels bombers de la Generalitat, que van tallar i obrir les caixes amb eines especialitzades.
2: I manifestació aquesta hora al centre de Barcelona dels treballadors de Nissan.
3: Rebutgen la presentació de l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 211 persones de les plantes del Prat de Llobregat i la Zona Franca. Mentre que l'empresa automobilística japonesa argumenta causes productives, econòmiques i organitzatives, des dels sindicats denuncien que l'empresa prepara un tancament encobert. Raül Ocon és el delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat de Llobregat.
5: No té ni motius econòmics ni productius, perquè són viables. És un tema purament organitzatiu. És una falta d'aposta per Nissan a Catalunya. Això ja ve del tancament de fàbrica fa 4 anys i ho tenim clar. Això ho fan ara i el que ara quedi de Zona Franca, en uns anys continuaran igual, volen treure el cos a Catalunya.
2: I ha mort als 93 anys Bernadette Chirac, vídua de Jacques Chirac, president de França, entre el 1995 i el 2007. Nascuda en una família de diplomàtics i considerada encara més conservadora que el seu marit, el va acompanyar a l'ombra durant tota la seva carrera. Bernadette Chirac també va tenir activitat política pròpia i durant dècades va ser consellera general del Departament de la Corrèze, a la regió de Nova Aquitània, al centre de França. L'actual president de la República, Emmanuel Macron, l'ha qualificat de gran dama de cor que ha deixat empremta en la història de França. I esports, Oriol Rodríguez.
6: Tenim en joc la final de dobles de Roland Garros amb el barceloní Marcel Granollers al costat del seu company Horacio Ceballos contra el finlandès Harry Heliovaara i el britànic Henry Patten. Granollers i Ceballos han guanyat el príncep per 6-4. Ara estan guanyant el segon també per 2-0. També avui final femenina entre la russa Andreeva i la polonesa Chualimska a partir de les 3 de la tarda. També ha quedat configurada la graella de sortida del Gran Premi d'Hongria MotoGP. Abans de la cursa sprint que es disputa també a les 3 amb el català Marc Márquez, que aconseguir la pole, el líder del Mundial Bezzecchi, des de la sisena posició. En bàsquet, el Barça ha de guanyar aquest vespre a les 9 a la pista de l'UCAM Múrcia per no quedar fora de les semifinals pel títol de Lliga ACB. El Joventut va forçar ahir el tercer partit que jugarà demà a la pista del Baskonia després de derrotar els de Vitoria 82-63. A la NBA, els Knicks de Nova York s'han avançat per 2-0 a la final després de superar els Spurs a San Antonio, Texas per 104-105. Avui a la 1, primer partit de la final de l'Hockey Lliga Femenina entre la Vilassana i el Fraga, també semifinal de la Copa d'Handbol entre el Barça i el Naval a 5. I a les 9, Barça-Inter, primer partit de la semifinal per el títol de Lliga de Futbol Sala.
7: Fins aquí les notícies.

0: el suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passen 6 minuts de les 12. Tenim el Papa Lleó XIV visitant aquesta hora el Palau Reial de Madrid, acompanyat de ses majestats, el rei Felip VI i la reina Letícia, i també les dues infantes. Joan Callarissa i Rebeca Rodríguez, bon dia i bona hora.
2: Bon dia.
1: Papa León, te queremos un montón. Així ha estat rebut el Papa Lleó XIV per molts fidels seguidors a Madrid. Ens acompanya també la Gemma Bonet. Gemma, bon dia de nou.
3: Hola, què tal? Bon dia.
1: Companya dels serveis informatius, periodista vaticanista, pràcticament.
3: No tant.
1: A veure, aquesta imatge ara veiem la Casa Reial conversant pausadament amb Lleó XIV dins del Palau Reial. Han estat una bona estona saludant diferents autoritats, Gemma, i el protocol que segueix el seu curs a l'espera d'aquest primer discurs que sentirem d'aquí aproximadament una mica més de 20 minuts, eh?
3: Sí, efectivament, ara és el moment de la recepció oficial que les autoritats fan al Papa. En aquests moments, com deies, doncs són els reis d'Espanya qui estan ara parlant amb ell. Hi haurà un moment de trobada també més informal amb altres autoritats d'arreu de l'Estat. Recordem que aquí, a l'entrada, quan l'han rebut, han fet el saludo, no?, la salutació, i allò que en diuen el besamanos, doncs bé, en aquells moments, a l'entrada del Palau Reial, hem vist que hi havia totes les autoritats, tant eclesiàstiques com civils. És a dir, eclesiàstiques hi havia el cardenal Cobo, que és el cardenal de Madrid, de l'arcabisbat de Madrid, al costat del bisbe Argüello, que és el president de la Conferència Episcopal Espanyola, i després, òbviament, com tu deies, doncs, els reis, que són qui li fan, doncs, són els anfitrions en aquest Palau Reial, i després doncs, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i els diversos ministres. Tots plegats ara es troben en aquest Palau Reial, faran una recepció una mica informal, i després serà el moment quan a partir de 2:15 hi hagi aquest primer discurs del Papa, que es preveu per 2:15.
1: Parla castellà perfecte, oi, Gemma?
3: Sí, sí, de fet, ell té la doble nacionalitat. Té nacionalitat nord-americana, òbviament, que és nascut a Chicago, i té nacionalitat també peruana, perquè ell ha viscut molts anys al Perú, on ha sigut missioner, on ha sigut bisbe, i allà, doncs, es va fer fins i tot la nacionalitat. Per tant, de tots aquests anys que ha viscut a Perú, doncs ell parla perfectament el castellà. Sí, sí.
1: Important la indumentària. Veiem la reina Letícia vestida de color blanc. Les reines catòliques sí que poden anar de blanc, però, per exemple, les infantes anaven de negre.
3: Sí, efectivament, perquè han d'anar d'un color que no sigui el blanc. El blanc es guarda només per als papes, amb l'excepció que tu deies, que les reines d'algun país de tradició catòlica, com seria l'Estat espanyol, doncs en aquest cas sí que poden vestir de color blanc. Les infantes, per tant, i altres autoritats que hi hagin, hem vist l'ambaixadora davant la Santa Seu, Isabel Cela, que també anava de negre, les infantes van de negre, i altres autoritats també. Vull dir que no, el color blanc només restringit per al Papa i, en aquest cas, la reina.
1: Sobre la vestimenta, algun comentari, Joan?
4: Sí.
1: Rebeca?
4: És cert que havien relaxat una mica el protocol i pensàvem que potser les infantes, al ser més joves, no anirien de negre i podrien haver anat de gris o de blau marí, perquè és una cosa que ara sí que es pot, que abans era una de les normes obligatòries d'anar de negre si no eres reina catòlica, com deia ella. Ara, per exemple, només poden anar de blanc, doncs, Matilde de Bèlgica, Charlene de Mònaco, Letizia i Sofia, o bé Estefania de Luxemburg, però és veritat que només elles poden fer-ho. Podrien no anar, per això de blanc, si ho triessin, o sigui que no és una cosa tampoc 100% obligatòria.
5: Existia la incògnita de si veuríem a Letícia en peineta i mantilla.
3: Exacte,
5: que això és un dels atractius habituals.
1: Cap descobert,
5: Cap descobert. Sí que és veritat que diríem que això és com ja fase última del protocol que es podria donar, o seria més comprensible, sobretot coneixent no, les costums de Letícia, si la visita hagués sigut o dins d'una església o ella hagués sigut que hagués anat al Vaticà. De fet, quan van anar-hi, ella es va cobrir el cap en mantilla, però no en peineta, que és una cosa que al fandom monàrquic espanyol sempre els fa com molta il·lusió, perquè la reina emèrita, Sofia, sí que se'n va posar diverses vegades al llarg del seu regnat. Letizia només ho ha fet una vegada i anava de negre perquè crec que era un funeral.
4: Si us fixeu també, totes van amb les mànigues llargues, tapant els braços, i els vestits els arriben passat als genolls. Vull dir que també és una norma protocolària que s'ha de seguir i ho han fet totes tres.
5: I un petit detall també sobre la indumentària de Letícia. Ella, com tots els monarques, però ella especialment, no pot, que és consort, diríem, no pot enviar grans missatges polítics, però ho fa a través de la roba i en aquest cas jo crec que el fet de que s'hagi posat un vestit que ja va portar el 2025 al setembre, la visita d'estat que van fer els reis a Egipte, no, és tot un missatge de donar una importància relativa a qui la visita.
4: I a més, aquest vestit és d'una firma espanyola que es diu The Second Skin, que és el que deia el Joan que ja va portar ella en aquesta visita a Egipte.
1: La Gemma Bonet també ens ha fet un retrat de com ha estat aquest viatge de Roma fins a Madrid, amb aquest avió on viatjaven una vuitantena de periodistes i on el Lleó 14 ha fet algunes declaracions. Les declaracions més oficials, fins i tot ha fet alguna referència, Gemma, a aquesta visita que farà amb membres de l'Església Espanyola, amb víctimes d'abusos de l'Església Espanyola, amb una trobada que s'ha de produir aquests propers dies, però encara no coneixem ben bé els detalls. Què més ha dit el
3: sí,
1: papa?
3: Doncs mira, efectivament, el papa en el vol de Roma fins a Madrid ha dit, com deies tu, el tema dels abusos, que encara és una ferida oberta, i després ha dit que ve per donar el missatge de Jesucrist, però sobretot que el vol donar per tota la societat, no només per els catòlics, sinó per a tothom. Sentim-lo.
2: Anunciar el mensaje de Jesucristo, pero al mismo tiempo saludar a todos, a toda la sociedad, porque la Iglesia tiene un mensaje para todos, sea Madrid, Barcelona, las Canarias, pero todo para vivir la fe y para anunciar este mensaje del amor de Dios y del respeto por cada ser humano.
1: Y atención, Gemma, porque también ha habido un momento más distés en què li pregunten, molt bé, però el papa és del Barça o és del Madrid?
6: The big question is Real Madrid or Barça?
1: Atenció, se sent fatal, però ho traduïm, perquè literalment el que respon és Barça o Madrid, i diu, és fàcil, el papa és de tots els equips, però jo sóc del Madrid. És a dir, per tant, tenim un papa del Madrid, no desconeixem.
5: Vaja, sorpresa. Surprise, surprise.
1: Bé, de blanc, en aquest cas, la indumentària ja és blanca, vull dir.
4: Ja l'he escapat.
3: Parlant de la indumentària, també un petit apunt. El papa, veieu que porta doncs, l'alba, la casulla blanca, i a sobre aquesta mosseta, que es diu que és aquesta peça vermella, que li arriba fins la cintura i li cobreix les espatlles. És aquesta mosseta amb la creu de papa, amb la creu pectoral. Doncs també és un símbol de tradició, que vol mantenir la tradició, perquè, a diferència de Francesc, el papa Francesc sempre volia vestir amb la màxima austeritat i anava la majoria de vegades vestit només de blanc, sense mosset. En canvi, aquí veiem que el papa Lleó ha optat per posar-se la mosseta.
1: Ara no tenim imatges en directe del que està passant. En qualsevol cas, és l'hora en què el papa Benet XVI està dins del Palau Reial, sí. Rebent i saludant aquestes autoritats, instants abans de fer aquest primer discurs. En qualsevol cas, també és un moment important, Rebeca, Joan, per les infantes, no?, que aquests dies també han estat notícia.
4: Sí, sobretot ha estat notícia a Leonor, perquè hem vist unes imatges, no sé si l'has vist, llançant-se en paracaigudes.
1: Ho
4: tu també ho has fet,
1: jo
4: això, alguna vegada?
1: Jo ho vaig fer fa uns quants anys pel suplement, precisament. Vam fer una promoció que em va tocar i mai més.
4: I què? Ah, mai més?
1: No, vaig cagar de por. Sí, no, realment, o sigui, vaig passar-ho malament.
4: L'altre dia la periodista Mamen Mendizábal ens explicava que li va passar que també es va llançar i no li funcionava el paracaigudes. I ho estava fent, a més, per la cadena SER, s'estava gravant, i diu que només està cridant i cagant-se en tot quan veu que s'està a punt d'estapar contra el terra, i afortunadament va poder obrir el segon paracaigudes, el de seguretat.
1: Ho feia amb algú, ella?
4: No, ho va fer sola.
1: Això vol dir que ja en sabia.
4: Perquè és que ella diu que no té por a res, que hi ha una cosa que no li funciona al seu cap, que és la por, fins aquell dia que gairebé mor, llavors va dir que sí que li havia passat. El que també s'ha filtrat són imatges, la Casa Reial ha difós imatges de l'Eleonor, no només llançant-se en paracaigudes, sinó tota la formació prèvia que ha hagut de tenir.
1: Sí, ell es llançava en paracaigudes perquè formava part de la formació militar que ha rebut.
4: Ah, exacte. Sí, en aquesta formació...
5: És un petit extra, eh? Exacte. És a dir, no era com obligat dins de la formació que ha fet a l'Escola de l'Aire i de l'Espai de Sant Javier Múrcia. És una espècie de complement que ella ha volgut fer, no? Es presenta una mica així a l'escola que hi ha també a Múrcia, al Cantarilla, perquè jo crec que per tindre com un fet diferencial en respecte a tots els seus predecessors, no? Perquè cap Borbó mai abans havia tingut el títol de paracaigudista, caçador paracaigudista, que és un nom tècnic, caçador paracaigudista, que ara té...
4: Ni el seu pare ni el seu avi s'havien atrevit o tenien com a mínim aquest títol i ella ho té. I les imatges que es difonen, és cert que tu la veus llançant-se, per exemple, des d'una torre quan comença la formació i després, finalment, doncs, des d'un avió amb els companys. Clar, la que cau, tu pots pensar que és ella o pots pensar que és una altra. També hi ha unes imatges de nit, que aquí deien que era la formació, l'acte més difícil, perquè no tens visibilitat d'aterratge. Llavors deien que ella ho va fer i la veus també llançant-se, no?, des de l'avioneta.
5: Sí, jo aquí tinc una petita suspicàcia perquè...
4: De que no és ella?
5: No. És a dir, les imatges d'ella saltant per la porta de l'avió de nit, diríem... No, si et fixes en el cel que es veu per un raconet de l'avió, no és de nit. És a dir,
4: s'està fent de nit,
5: que jo crec que tu quan s'està fent de nit tens visibilitat. Quan és de nit, no. Hi ha una petita diferència aquí, però escolta'm, no li llevarem la valentia, molt valenta. Jo no ho faria, o sigui, també és veritat que a mi no m'esperen cap tron, eh? Vull dir que una mica d'esforç també val la pena, però...
1: S'ha acabat la formació militar ja de Leonor?
4: A veure... Realment, oficialment, l'acte institucional és el proper 10 de juliol, que és quan ja li fan l'entrega, perquè ella sembla ser que encara el que és la formació física sí que l'ha acabat, però les proves, els exàmens finals, encara no els ha dut a terme. Llavors, hi ha aquesta via administrativa, quan li otorgaran doncs, aquest despatx final, i li ho farà el seu pare el proper 10 de juliol.
5: Ho has preguntat en un cert cansament, Roger.
4: Però ja acaba, ja està.
1: Tinc la sensació que
4: ja
1: fa temps que dura...
4: Ja comença l'1 i setembre, ja comença.
1: Ara al setembre va a la Universitat
4: de Ciències Polítiques.
1: A la Pública.
4: Sí.
5: Però no cantes victòria, perquè ara comença el publireportatge de lo llesta que és. Durant els 3 anys previs han tingut el publireportatge permanent de què valenta és, com s'esforça, cosa que se li ha d'aplaudir perquè pobreta ha fet tots els papers de l'auca. Però és veritat que ara comença la part de formació en ciències polítiques a la universitat. Vull dir que també tindrem constància de totes i cada una de les coses que li passen allà dins i bé, com hem tingut també recentment aquesta setmana constància de los premis que la regió de Múrcia li ha donat, que l'han fet filla adoptiva de Sant Javier, li han donat
4: la medalla d'or de la regió.
5: Exacte, tot. I s'ha fet una foto en un cantant. Per fi, una notícia que mos pareix prop d'algú de la seva edat, no? Que
1: s'ha fet cantant?
5: Un cantant que es diu Walls.
4: Sí, que és murcià.
5: I que estava invitat al còctel al qual estava invitada la pobra Eleonor i tots els càrrecs polítics de Múrcia, que se devia estar avorrint moltíssim. I es veu que li va dir a López Miras, per favor, anem on està Walls i fes-me una foto.
4: I l'altre va treure el mòbil i va fer, el president de Múrcia per tot,
5: Exacte, bueno, clar, només faltaria.
4: I a més, ella no pot mostrar cap predilecció per aquest cantant com a membre de la família reial, però sí que és cert que va dir que era pels seus companys de la formació militar, perquè ells veu que són tots molt, molt fans de Walls, i llavors es va fer aquesta fotografia i després la va ensenyar doncs, amb els seus companys.
1: És aquest que sona, a veure.
4: Saps què ha fet ell, clar, l'ha convidat al seu proper concert, suposo que ella i els companys
1: de promoció... Bona estratègia de màrqueting,
4: Home, ella i els companys de promoció, espero, de l'acadèmia, no?
5: Perquè... Bueno, jo crec que este noi ha fet un viratge, perquè és que este noi era cantant de rap i feia batalles de galls en altres raperos, claro, en plan molt malote. Llavors, ara aquí s'ha dedicat a aquesta cosa més melòdica que estem sentint ara, en qualsevol cas, ha fet molt bé de no dir que la foto era per ella perquè a ella li agrada, perquè això a sa mare no li hagués perdonat mai. Recordem que sa mare, quan va a la fèria del Libro de Madrid, no diu mai quins llibres se compra, però algo és.
1: Parlant de cants i de càntics, el papa Lleó XIV ha estat rebut a Madrid pronunciacions com aquesta. Això és la joventut del papa. Papa León, te queremos un montón. Bé, són els crits que ha hagut de...
5: Home.
4: Papa León, te queremos un montón, és fàcil, eh? És tot, un pareado d'aquest senzill.
5: Tot millora, XV Palito, viva Benedito, tot ho millora. És a dir, qualsevol càntic que s'invente posteriorment a XV Palito...
1: A veure Catalunya, si en fem algun en català, no?
5: No, bueno, és que, bueno, que comence ell, també, no?
4: És a parlar-lo.
5: Primer que parli en català i després ja la resta potser ja s'hi sumaran.
1: Bé, Gemma, això de començar d'aquí una estona...
3: Sí, encara
1: estan fent els canapés. Estan en el moment canapé. Vull dir que també el típic piscolabi abans
3: Sobre això que dèieu de la joventut i dels cants, i això, bé, aquest vespre allà a Madrid serà el gran moment de la joventut del Papa que sentíem ara, perquè es fa la vetlla de pregària amb els joves d'arreu de l'Estat, no només de Madrid, sinó d'arreu de l'Estat que han anat fins allà, i és un acte multitudinari on s'espera que hi hagi milers de persones, que es fa a la plaça de Lima de Madrid, i bé, doncs allà doncs, de ben segur que aquest càntic i molts altres són els que sentirem, perquè hi ha moltíssims gent de parròquies i de grups de joves que ja hi són, de fet, a aquesta hora.
1: Crec que demà a Cibeles, no?
3: I demà és una missa, també oberta a tothom, però l'acte d'avui, d'aquest vespre, és més dirigit especialment a la joventut, òbviament hi pot anar a tothom, doncs una vetlla de pregària pels joves, i demà és la missa de Corpus, que demà, recordem-ho, és diumenge de Corpus, i es fa a la plaça de Cibeles.
1: 1 milió de persones es preveu.
3: Imagina't. Sí, sí. De fet, a Madrid hi ha hagut una polèmica que ens explicava ahir el Dani Saideaja, i és que la comunitat de Madrid ha instat a totes les escoles a acollir peregrins a les seves instal·lacions, gent que venia d'altres llocs d'Espanya per passar aquests dies a Madrid, doncs potser en parròquies, etc. no hi cabien, i la presidenta de la comunitat de Madrid, Ayuso, doncs ha instat a les escoles que acollin aquestes persones. I clar, algunes escoles protestaven, a veure, nosaltres som escoles públiques, laiques, i bé, hi ha hagut una mica de polèmica.
5: O sigui, Airbnb gratis si sí. ets turista si catòlic, ets per... sí, Airbnb diríem... pagant si Paradins... ets turista a confessional, diríem,
3: exacte,
5: no?
3: Seria una mica la queixa que recollien algunes veus.
5: Uau, sorpresa també, eh? Estic segur que ara mateix Letícia està entrevistant al Papa. O sigui, estic segur, no teniu aquesta sensació de que ella deu estar preguntant-li moltíssimes coses? O sigui, és que a mi m'encantaria estar en solitari amb Letícia perquè estic segur, o sigui, veient-la quan no la graven, diríem, perquè estic segur que li deu... És una persona tan curiosa i tan professional de la feina que fa que estic segur que li deu estar preguntant tantíssimes coses que el senyor deu dir, o comença ja el passamanos, el passamanos intern del Palau, o aquí, se m'acaben les respostes.
4: Del Palau, que ara no hi ha imatges, és quan ella deu aprofitar clar, no estar una passa per darrere, no?, de Felip, com ha passat, per exemple, quan estaven saludant a les autoritats allà a l'entrada del Palau Reial.
5: No tinc cap dubte que li deu estar preguntant de tot, que és una mica el que passa als Premis Princesa d'Astúries, no? Que veus que sempre premien a gent que és una mica de la corda cultural de Letícia, són sempre escriptors que dius que estàs segur que a ella li agraden, cantants, etc, que a ella li agraden, no? I estic segur que tots els actes previs, no?, en solitari són per a ella, conèixer els millor, perquè és que estic, vamos, és que no tinc cap dubte que pots traure a la reina del periodisme, però no el periodisme de la reina, eh? O sigui, jo crec que el porta dins.
1: Un quart i mig d'una del migdia, som al suplement, som a Catalunya Ràdio, Pantalles i Cor, amb la Rebeca Rodríguez, el Joan Callarissa, la Gemma Bonet i també Rigoberta Bandini, que amb aquesta peça, que Cristo Baje, aquesta setmana ha estat notícia.

0: Doncs bé, el Cris de Rigoberta Bandini ha baixat del cel i li ha donat un fill.
1: Ha venido un momento del show en el que no sabía si le iba a decir o no, pero tengo que decir que no estoy sola haciendo este show. Pero es muy difícil ya no explicaroslo, sobre todo en un concierto tan especial y tan cercano. Siento que sois un poco mi familia madrileña. Y porque me amo, explicaroslo para poder amarme tranquila.
0: La Paula Ribó, que ha anunciat que està embarassada de la seva segona criatura, amb aquest concert a Madrid, precisament, s'ofegava i, clar, ho havia de justificar d'alguna manera, i patapam.
2: Jo el primer que vaig pensar és estiu, esta persona té una agenda molt plena de concerts, cosa que vaig contrastar entrant a la seva web, i té concerts hasta el setembre. O sigui que no sé en quin punt, si ja s'ofega, pobreta meua, com podrà continuar fent concerts així tot l'estiu, eh?
3: Aquí a Catalunya, l'11 de juliol, està el Cruïlla, per exemple, perquè recordem que això forma part de l'inici del seu Summer Tour, just ara a l'estiu, i és el que diu ella, embarassada. No deu estar de molt, perquè sí que és veritat que li veies una incipient panxeta, encara no sabem si és nen, un altre nen o una nena, perquè no ha donat detalls, suposo que es vol esperar que tot vagi bé.
2: Però, bueno, és a dir, pobret, si coneixes el cas del primer nen, no?, que va néixer en plena pandèmia, és a dir, va néixer justament quan se començava la desescalada, estar a l'hospital en aquella angoixa, no?, a casa, en plena gestació, en aquella angoixa, crec, sincerament, que pobret, se mereixen un moment més tranquil per a la segona criatura, que ja van pringar prou, pobret.
0: El pare és l'Esteban Navarros, la parella de la Paula Ribó des d'ahir a fons quants anys. De fet, tan bon punt van començar aquesta relació, que és pública perquè tenen el projecte musical plegats, ell ve de Benja Monjas, no? Es va quedar embarassada de seguida.
2: Clar, és que com dissimular-ho, no? És que...
3: Sí, a 6 mesos, crec, no?, de començar gairebé la relació, després es casen el 2023.
2: Sí, sí, i sempre junts fins a...
3: I el 2020 és quan va néixer el nen,
2: exacte,
3: el Nico.
2: Exacte, i de fet, molta gent a lo millor no li posa cara a Benja Monjas, al Esteban Navarro de Benja Monjas, però és veritat que potser recordaran un noi alt, en barba, quan Rigoberta Bandini va fer Ai Mamà al Benidorm Fest, era un dels nois que ballaven, un dels dos nois, el més alt en barba i molta cabellera, que ballava darrere d'ella, fent la coreografia com si li anés la vida, perquè jo crec que... o sigui, és una persona que sempre crec que és molt fan de la seva esposa. Així com moltes vegades coneixen famosos que hi ha rivalitat perquè els dos són artistes, etc. O sigui, ell, jo crec que es nota tant que és molt fan d'ella i molt entregat a la causa.
3: Treballen molt plegats, a més,
2: totalment.
3: Que tampoc és fàcil, eh? Jo crec que aguanta tot el dia la teva parella, no sé. Jo crec que no ho portaria bé, perquè així com a mínim arribes a casa i parles d'altres coses que no sigui feina.
2: Ja. Però bueno, moltes felicitats.
3: Sí, totalment.
0: Es van casar el 2023 a l'Ajuntament de Barcelona. Ada Colau, diu que els va casar.
2: Efectivament, va ser Ada Colau la que va casar en esta parella, que és de les poques parelles celebritesques que tenim a Catalunya. És que això no pot ser.
3: I els nens es portaran 6 anys, eh? Jo crec que està bé, 6 anys.
0: És l'edat que em porto jo amb el meu germà.
3: I jo amb el meu em porto 7, per tant, i tenim bona relació.
2: I això...
3: No, llavors és quan no s'estomaquen ni res, saps? Perquè quan es porten molt poc es maten.
0: Com a pares és tornar a començar, no?
2: Això
0: quan
2: és el que
0: quan has sortit del túnel, patapam.
3: Però amb 6 o 7 anys ja t'ajuda, eh? El nen, sí, ja no és tan petit.
0: Sí, jo crec que t'ajuda a canviar bolquers.
3: No, t'ajuda... Té cura del nen... No, sí, jo crec que sí, jo ho feia una mica de segona mare, del meu germà. Ma mare diu que la vaig ajudar molt. Diu, si us haguéssiu portat poc, diu que hagués estat pitjor, jo diria. Sí que mira, ja saps...
0: Ja sé què.
3: Que bueno, si t'animes a un segon...
0: Anima't tu.
3: No, jo ja estic gran. Jo ja passo.
0: Un minut per 2:15. Aquests dies també és notícia. Pol Mescal, l'actor a Barcelona. Els companys del Que no sorti d'aquí ens han fet un ampli informe dels llocs on s'ha estat movent l'actor. I déu-n'hi-do el seguiment que ha tingut. Què hi fa aquí a Barcelona, Joan?
2: Bueno, pues segons mossèn Miranda, que és la nostra font d'informació i també de fantasia, sempre, mossèn Miranda dels nostres cors, està Pol Mescal a Barcelona perquè està rodant una pel·li de Sam Mendes en la qual ell dona vida a Paul McCartney. Recordem que Sam Mendes, que si algú no sap qui és el director que va fer American Beauty, per exemple, o Skyfall, està rodant 4 pel·lícules simultàniament en 4 actors que fan dels 4 Beatles i s'estrenaran totes a l'hora. Doncs bé, Paul Mescal fa de Paul McCartney i està aquí a Barcelona, se l'ha vist per Gràcia, concretament, no? Per l'Almodóvar.
3: Prenent cafè, que la gent s'apropava més a més a fer-se fotografies i ella ha sigut com molt enrotllat amb tothom.
2: Efectivament. I també per Tarragona, perquè es veu que el nou estadi de Tarragona podria ser que s'hi enregistrés una representació del que va ser el concert del Shea Stadium de Nova York del 1965 dels Beatles, que és un concert molt mític perquè és com el naixement dels concerts moderns en estadis. I haurien fet servir el nou estadi de Tarragona per a representar aquell mític concert del 65.
3: També hi haurà un mític concert que es farà, segurament, volen recrear la Monumental, perquè era un concert que van donar els Beatles a Barcelona, històric i únic concert dels Beatles aquí, el 3 de juliol del 1965. Llavors recrearan això, suposo.
2: Pol Mescal, molt benvingut a casa nostra, sobretot si porta els seus
3: short
2: icònics
3: shorts,
2: efectivament.
3: Són massa curts, perdoneu, a mi aquests short shorts no m'agraden gaire.
2: Aquests short shorts, però bueno, Barcelona està plena de famosos, vull dir que no només tenim a Pol Mescal, o sigui que tenim a Georgia May Jagger, que si algú no sap qui és filla de Mick Jagger, però també de Jerry Hall, poca broma.
0: Quants fills té Mick Jagger?
2: Ja m'he descomptat. L'últim crec que és més menut que molts dels seus nets, que ja són més grans. És un desconcert. Però, bueno, George May Jagger, per a mi, és la reencarnació de dos icones. O sigui, és meravellosa perquè té el charm de sa mare i, a més, el de son pare. I està allotjada a l'hotel SLS, que està al costat del fòrum, perquè feien un esdeveniment en una amiga seva, que és una tia que es diu Alex Bronchel, que és emprenedora, té una empresa
3: de tints de colors,
2: efectivament, de però és com molt famosa internacionalment per aquests motius. Però, a més, també estava al concert de Cara de la Vinya, que és model, també Jet Set Londinenca, etc. I també estan los Javis per Barcelona.
3: Home, està el Primavera Sound, ve tothom, jo crec.
0: Has estat al Primavera aquests dies, Joan?
2: Jo encara no hi he estat, m'ho guardo tot per avui i per demà. Tinc unes ganes que no t'ho pots imaginar, sobretot...
3: No ha de ploure, no?
2: Home! Perquè com tornin
0: a durar... Després de The Cure, el nivell està alt, eh?
2: Està molt alt. O sigui, jo avui tinc una llista que no sé si... Menys mal que el programa no és en diumenge, així de clar t'ho dic, perquè no hagués vingut, ja t'ho dic ara. Però avui tenim... O sigui, avui tenim Dijon, tenim Big Thief, tenim Gorillaz, tenim My Bloody Valentine, tenim Peggy Go, o sigui, és que imagina... I demà tenim Carl Cox, que és este senyor que està sonant aquí de fons.
0: O sigui, encara et queden forces demà.
2: Fa dos mesos que vull que sigui demà. Perquè este senyor, si algú no sap qui és, té 62 anys, no hauríeu d'anar perdent el temps. Este senyor va ser el primer de la història que va començar a punxar en tres plats, tot en directe, tot artesania, és or. I va estar 15 anys punxant a Space Ibiza com a DJ resident, cosa que qualsevol altre s'hagués mort abans. I és en part culpable de que bona Ibiza és culpable en bona part de que Ibiza actualment sigui el temple musical que és. O sigui que si no podeu avui perquè se us ha tirat el temps damunt, diumenge aneu a veure Carl Cox.
0: Amb el Joan Callarissa, amb la Rebeca Rodríguez, parlant del Primavera Sound, pendents del primer discurs del Papa des de Madrid, i anem rebent també alguns dels missatges que el Papa ha traslladat als companys periodistes en aquest vol entre Roma i Madrid. Fa una estona el sentíem amb to distès dient que el Papa és de tots els equips, però que en realitat ell, com a prevost, doncs que anima més el Madrid que no pas el Barça. I també a través dels companys de Ràdio Estel, Mercè Alonso s'hi ha pogut dirigir, el Papa Lleó XIV s'hi ha pogut dirigir en català, i aquest ha estat el missatge. Aquí no hi ha guió, vull dir que també podem comprovar el nivell de català del Papa Lleó XIV sense un guió al davant, és el que és, però ho han intentat.
4: Verte ganes.
3: De veure-us.
4: De
3: veure-us.
4: De veros.
0: Us espero, tinc ganes de veure-us, o intenta dir, us espero, tinc ganes de veure-us, a través del micròfon dels companys de Ràdio Estel, que formaven part també d'aquesta expedició. En qualsevol cas, és aquest moment en què el Papa pot saludar companys, intercanviar algunes impressions, també davant de les càmeres, davant de gravadores, i on doncs s'enregistren alguns moments fora de guió, Xema.
5: Sí, efectivament, el moment del vol, doncs, en aquest cas des de Roma fins a Madrid, és el moment en què els periodistes que el segueixen habitualment, més alguns alguns altres del propi país, doncs poden parlar amb ell d'una manera més distesa i s'ha donat aquest moment. He sentit la periodista de Televisió Espanyola que explicava fa una estona que fins i tot el papa ha anat saludant-nos un a un. Són una vuitantena els que van a bord. I bé, han tingut estona per anar parlant un a un, per això m'imagino que la Mercè de Ràdio Estel li ha pogut gravar aquest fragment en català, perquè ell els ha saludat un a un i ha donat aquest missatge que sentíem abans fa una estona de que ve aquí per donar el missatge de l'Evangeli, però sobretot per donar un missatge de pau a tota la societat, i després també molt important el tema dels abusos, que també ha dit davant dels periodistes que els abusos encara és una, per dir-ho així, una assignatura pendent. Ell ha dit una ferida oberta per l'Església. I en tot cas sí que és veritat que es dona a dalt de l'avió aquests moments més informals, que sempre són d'agrair, es veu més doncs la personalitat del papa, d'un papa que és bastant discret, és una persona que contrasta molt amb Francesc, que era argentí, era molt expansiu, era divertit, feia moltes bromes, i ell...
0: És un pèl més reservat, sí, a la vegada que és molt més jove i que té més energia i més capacitat doncs, per saludar un a un tots els corresponsals.
5: Totalment.
0: No?
5: I tant, a part, és molt esportista, ell juga a tennis, cada setmana allà a Castell Gandolfo doncs fa... Bé, cada dia té un gimnàs al Palau Episcopal al Palau Apostòlic, on dorm al Vaticà, i cada dia fa esport, però després també juga a tennis allà a Castell Gandolfo. És un home molt esportista i que sempre ho ha sigut, i això també li dona aquesta disciplina i això sí, molt discret, també ho és molt.
0: Passen 6 minuts de 2:15. Fem una pausa, ens traiem els anuncis del damunt i continuem pendent del que passa a Madrid en aquest Palau Reial, acompanyats del Joan Callarissa, la Rebeca Rodríguez i la Gemma Bonet.
6: El suplement, amb Roger Escapa.
7: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
8: Peugeot.
9: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
10: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
11: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
12: Escolta, Jeroni, que tinc ioga. T'anives tu al súper del Corte Inglés? Porta oli, que tenen el bidó de 5 litres de Cossur Selección Verge Extra a 4,99 euros al litre. I aprofita-ho, que hi ha un 20% de descompte en cervesa, sucs, refrescos i aigües. Ho dic pels partits.
13: Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
14: A la botiga web i app.
15: I acaba la carrera en un temps rècord, a la que estàs sens dubte...
16: Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'Avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team, a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem.
17: 300 grams de paraules.
18: Mig litre d'actitud.
17: Una cullerada de silenci.
18: Dos reflexos de llum.
17: 5 quilos de cadira.
18: I si convé, 150 grams d'ulleres.
17: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
19: Ciutat Maragda. Amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
20: Contes, novel·les, poemes, cançons...
19: Ciutat Maragda. Cada dissabte a la 1 del migdia. Amb David Guzmán.
21: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
22: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
23: M'agradaria que tots els nens poguessin anar de colònia. Tots som nens i al final ens ho volem passar bé. perquè aprens a fer moltíssimes coses tu sol. Fem possible un estiu per a tothom.
1: Junts ho farem possible.
2: Col·labora amb Fundesplay.
8: Aprofita els supertecnoprous del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
14: Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
8: O un frigorífic, la rentadora, el forn...
14: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
8: Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
14: Consulta els models i marques que hi participen.
24: El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
25: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
24: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
25: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Marquès amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
24: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
25: Amb la Nit dels Ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
24: Lleó 14 a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
21: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Oceànica. Amb Roger Escapa.
0: 4 minuts per arribar a 3 quarts d'una del migdia, el suplement acompanyats de la Gemma Bonet, ben pendent del que passa al Palau Reial, encara el Papa Lleó XIV, dins, acompanyat dels reis Felip i Letícia, a punt pel primer discurs, de seguida el sentirem. També a l'exterior, l'expectació que està seguint el Dani Saindeaja, i a l'estudi de Catalunya Ràdio, el Joan Callarissa, la Rebeca Rodríguez, amb actualitat del cor, que també passa per aquesta visita reial, i de les pantalles. A veure, és notícia aquesta setmana, Sharon Stone, que ha fet una entrevista impactant on revela alguns episodis de la seva vida que no coneixíem. Rebeca, què ha passat?
3: Mira, ella explica, entre altres coses, que l'any 2000 li troben un tumor al pit, li diuen que els metges li proposen fer una doble mastectomia, i ella diu que aquella decisió d'evidentment fer-se la mastectomia va acabar amb el seu matrimoni. Ell explica que ell no volia que es tragués els pits, ho diu tal qual, i que el càncer tant li feia. Aleshores diu que quan un cop ella s'aixeca després de l'operació a l'hospital, se n'adona que aquell matrimoni evidentment està totalment trencat, sobretot per la falta d'empatia brutal del seu aleshores marit, i és aleshores quan decideix separar-se. Una separació, a més, que quan ella va al jutge per demanar la custòdia del fill, el jutge rebutja donar-li aquesta custòdia i li pregunta al jutge si el seu fill sabia que ella feia pel·lícules de sexe, evidentment, parlant d'Instint Bàsic, que és un personatge, recordem, de ficció, que res té a veure amb aquesta senyora pobra que es va quedar sense la custòdia del fill.
26: És que Sharon Stone és tan víctima de Hollywood i tan víctima d'una època. Realment és una actriu que ha treballat molt menys del que hagués pogut treballar per culpa d'haver aparegut a Instint Bàsic, que va ser la 14a opció, perquè totes les actrius anaven dient que no hi volien participar. Després, lo de la custòdia del seu fill, estem parlant de que ella va acabar a un centre psiquiàtric durant un temps, perquè l'impacte que va tindre de que li prenguessin, que li prenguessin la custòdia del seu fill arran dels prejudicis que el jutge tenia en relació a la filmografia d'ella, és lamentable. Després tot això, la història dels pits, i després que ella té 3 fills actualment, lo primer, que és en lo periodista Phil Bronstein, però després ne té 2 més, que són només seus, los 3 són adoptats, perquè ella va patir 9 avortaments espontanis, 9. Que ho va mantindre en secret sempre, perquè si no és la premsa l'hagués devorat viva i no l'haguessin deixat treballar ni viure tranquil·la ni recuperar-se del xoc que ha de ser això. És a dir, que realment Sharon Stone, vamos...
3: Ha tingut una vida molt dura, perquè a més també explica que de petita el seu pare la maltractava. És més, diu, em tirava per les escales, es traia el cinturó, em donava una pallissa de veritat. L'estomacava, diu, molt més que amb el seu germà petit, fins que sembla ser que ella amb 14 anys hi ha un dia que ja li diu necessites pagar-me per sentir-te un home?
26: Una víctima del masclisme en majúscules, realment, molts la tenen, no?, com una dona, una gran triomfadora, una dona que no l'ha afectat res, que ho ha superat tot, i bé, sí, ho ha superat tot, però les ferides són importants, vull dir que el seu currículum està atropelladíssim pel masclisme de tot, institucional, pel masclisme de son pare, del seu marit, etcètera, etcètera.
0: Doncs això era un estón, que també està notícia aquesta setmana i que volíem recollir amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez quan són 1:45 del migdia. Hi ha el Palau Reial als afores i tenim el Dani Sainz de Aja, però és que a dins, Gemma, tot just ara, després d'aquesta trobada una mica més informal, asseguts entre les infantes i la família reial amb el papa Lleó XIV, tot just ara, Gemma, comencen a saludar les autoritats citades a al Palau Reial per conèixer el papa.
1: Doncs sí, efectivament, ara just acaba de començar aquestes salutacions a totes les autoritats i a tots els convidats, i de moment a qui ja hem vist passar són a tots els ministres, o pràcticament hem vist el ministre d'Agricultura, la ministra Portaveu, en fi, diversos ministres que han anat passant, i després també hem vist que ja ha passat Salvador Illa, el president de la Generalitat de Catalunya, que també ja ha saludat el papa, i després hem vist també Juanma Moreno del Partit Popular, és a dir, diversos líders polítics, tant ministres, tant membres del govern, com també, en aquest cas, el president de la Generalitat, que ja han saludat el papa Lleó XIV, i ara, doncs, és un munt de convidats que van passant. Òbviament, molts d'ells no els coneixem, però...
0: No serà fins després que farà aquest primer discurs.
1: Sí, encara falta bastant, em sembla.
0: Tot això dins del Palau Reial. A fora, Dani Sainz de Aja, què està passant a aquesta hora?
4: Hola, Roger. Ara hi ha una mica d'espera silenciosa i reflexiva, fins i tot podríem dir, perquè després del soroll, de les salves de canons que han provocat un terrabastall aquí al Palau Reial, i del repic de campanes, i també de la gent cantant a la benvinguda del papa, aclamant-lo, no?, quan ha entrat per aquí pel pati d'armes, ara ja espera perquè sortirà en papa mòbil i farà un primer recorregut pels carrers de Madrid fins dirigir-se a la Nunciatura Apostòlica, que és allà on té la residència estos dies, a la capital espanyola.
0: A dins acabem de veure com saludava el papa de Roma, Mariano Rajoy, José María Aznar, Alberto Núñez Feijóo, també l'expresident Felipe González. Qui no hi era, i això és notícia perquè sí, també sí, estava citat, sí, és José Luis Rodríguez Zapatero. És evident que amb la que està caient, doncs potser tots plegats han decidit estalviar-li aquesta fotografia. En qualsevol cas, aquesta desfilada d'autoritats, ara sobretot polítiques, que continua, Gemma?
1: Sí, és autoritats polítiques, també membres de la societat civil i el cos diplomàtic. Són, doncs, aquests tres, podríem dir, sectors de convidats que poden fer aquesta salutació personal al papa Lleó XIV, que s'està fent ara al Palau Reial. Ara veiem que
0: ha passat
1: és
0: també
1: José
0: Santiago
1: Álvarez.
0: Abascal, sí. I José Álvarez també de l'UGT.
1: Ara mateix saluda el rei, sí, exacte, i ara està saludant el papa Lleó, que porta el Pepe Álvarez, porta aquest mocador també per mostrar potser, no?, aquesta vessant més sindicalista, no ho sé, però més informal en tot cas.
26: Digues, és molt curiós com algunes personalitats polítiques fan una reverència diferent, és a dir, n'hi ha que no en fa cap i donen la mà simplement a tothom, i com n'hi ha alguns que fan la reverència de forma diferent depenent del membre de la família reial al qual estan saludant, que això aquí donaria per a un anàlisi molt profund, i també fan diferències entre el Sant Pare i la família reial, O sigui, que aquí es veu cada un quina és la seva preferència.
0: Passen 3 minuts de 1:45 del migdia. Pep Noguer, bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Un moment que sona el patrocini.
6: A Culinàrium ens apassiona la cuina i cuinar. Descobreix-nos a les nostres botigues o a la botiga online. Culinàrium, patrocinador de l'Arca de Noguer.
0: Avui un Arca de Noguer de dir bon dia i bona nit, pràcticament, de hola i adeu, perquè crec que el papa, ara sí, falta poc perquè faci aquest primer discurs. Què li cuinaries al papa, Pep?
5: Doncs mira, jo li cuinaria avui... mira el que estic fent. Estic fent una brasa i estic fent un turbó, saps allò, a poc a poquet, pim-pam, amb uns escamarlanets que aniran a part i uns pèsols que avui farem a la brasa, i uns préssecs també li faria tu, avui de postres, que ja comença a haver-hi préssecs molt i molt bons.
0: Préssecs de l'Ordal, eh?
5: Sí, home, sempre aquests préssecs que són tan bons i tan gustosos, i que aquesta zona d'aquí, allò que els hi toca, saps, el sol tot el dia, aquí a l'Ordal, són una meravella de préssecs per poder-ne menjar, no només de postres, sinó també d'amanides, saps? Allò, una amanideta amb préssec, amb una miqueta de formatge, així, queden de meravella.
0: Gemma, a Montserrat compartirà un dels àpats amb la comunitat.
1: Sí, efectivament, dinarà el dimecres amb la comunitat de monjos de Montserrat. De fet, el papa aquí a Barcelona s'allotja al Palau Episcopal, és a dir, al Palau del Bisbe, al costat de la Catedral de Barcelona. Allà és on estarà allotjat, i on no sé què li faran per dinar, veus? Això podríem preguntar, no sé què li cuinaran. A Madrid, com ara deia el Dani Saideaja fa uns instants, s'allotjarà a la Nunciatura Apostòlica. Allà la Nunciatura, doncs, és, com el seu nom indica, és on viu el Nunci, és la residència del Nunci, que és el representant del papa a Espanya. És a dir, el papa sempre té un representant a cada país, doncs bé, el nunci del Vaticà té el representant que viu a Madrid i s'allotjarà allà. I aquí s'allotjarà el Palau Episcopal de Barcelona.
0: Les primeres paraules del rei Felip VI per rebre el papa de Roma a Madrid des del Palau Reial.
7: Del gobierno y de las demás instituciones del Estado y de todo el pueblo español. Y lo hago en una lengua que es también la vuestra. Para todos los hispanohablantes es un privilegio que comprendáis y empleéis...
0: Doncs bé, mentre el rei fa els agraïments pertinents, nosaltres aprofitarem també per fer l'última pausa publicitària i a veure si després enganxem les primeres paraules del papa, acompanyats del Dani Saideaja des de Madrid, però també des de la Gemma Bonet a l'estudi de Catalunya Ràdio. Ara tornem.
9: El suplement, amb Roger Escapa. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
10: Aquest dissabte, al Sense Fronteres, el món en subtítols.
11: Sobretot traduïm de llengües estrangeres cap al català i al castellà, i realment som una empresa que amb els anys, per una qüestió de voluntat ja de significació amb la llengua, doncs ens ha anat arribant cada vegada més proporció de català.
10: L'aventura de fer créixer el català.
11: Quan els clients ens demanaven subtítols en castellà, sempre fem una oferta que per una miqueta més dèiem els dos idiomes.
10: I de portar-lo al Club de les Llengües del Món.
11: Ara mateix ens ha entrat una pel·lícula en Swahili que, per sort, la productora ja ens ha proveït la traducció.
12: Sense Fronteres, amb Kilian Sabrià. Aquest dissabte, a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
13: Aquest dissabte, el Tot Gira... Una tarda plena d'emocions.
15: Atenció! Obrim a les 4 amb la final femenina del Roland Garros i les semifinals de la Copa del Rei d'handbol.
13: A les 5, el Barça busca el pas a la final per guanyar l'últim títol abans de la Final Four de Colònia.
15: I després, UCAM Múrcia-Barça. Tercer i definitiu partit del play-off de quarts de l'ACB. El tot o res per al Barça de Xavi Pasqual.
13: I diumenge...
15: Obrirem a les 4 amb la transmissió del Celta B a Europa.
13: L'Europa ha de guanyar per ser a la final del play-off.
15: A les 5, final de la Copa del Rei d'handbol. I després, Baskonia-Penya. La Penya també juga el pas a les semifinals de l'ACB en un partit de caixa o faixa.
13: A més, el Gran Premi de Fórmula 1 de Mònaco, la final masculina del Roland Garros i els play-offs de semifinals de futbol sala i de l'hoquei Lliga.
15: Tot gira.
13: Dissabte i diumenge a partir de les 4 amb David Clopés.
9: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
7: Comedores i centres d'acogida.
0: Tres quarts i mig d'una del migdia, en directe les paraules de benvinguda del rei Felip VI, el rei d'Espanya, al papa Lleó XIV, des del Palau Reial, a punt per aquest primer discurs. Gemma Bonet, què ha dit fins ara Felip VI?
1: Sí, el discurs del rei està fent ara molta insistència amb les arrels catòliques de l'estat espanyol. De fet, ha dit que la fe catòlica està arrelada a aquest país i que sense ella no s'entendria, concretament ha dit, sense la fe catòlica, la nostra història, ha dit el rei Felip, no s'entendria. Per tant, doncs, la nostra cultura, la nostra història no s'entendria. Per tant, aquí donant molta rellevància a les arrels catòliques d'Espanya. És el que està dient ara mateix el rei Felip VI.
0: Aquesta triple aturada, plena d'equilibris, evidentment, primer Madrid, després Barcelona, però després també les Canàries, on incidirà, sobretot, en una de les seves qüestions també primordials, que forma part de l'agenda política també d'aquest país, com és la migració, no?
1: Sí, de fet, això és bé, sobretot, llegat de Francesc. El papa Francesc ja volia viatjar a Canàries fa temps, doncs, finalment, doncs, no va morir, i al final, doncs, ja, a més, era molt gran i ja no va poder fer, i aquest encàrrec, doncs, el papa Lleó l'agafa i, finalment, doncs, aquest dijous arribarà a Canàries. Primer anirà a Gran Canària, després a Tenerife, i allà es podrà reunir amb entitats que treballen amb migrants i també amb els mateixos migrants per poder parlar amb ells i donar-los el seu testimoni.
7: Ya nos explica en los términos en los que estábamos habituados y que seguimos tratando de interpretar. En este tiempo corremos el riesgo de olvidar...
1: Fa uns instants ha parlat el rei Felip VI també dels casos d'abusos que hi ha hagut dins l'Església Catòlica. També, doncs, aquesta setmana ha sigut notícia. El País va treure un extens reportatge on va acusar d'encobriment a diverses autoritats catòliques i, de fet, el rei ara n'acaba de fer referència fa uns instants, on ha dit que aquests casos d'abusos no poden ser representatius de tot la comunitat eclesial. Per tant, doncs, aquest missatge també en defensa de l'Església, però a la vegada s'entén, doncs, condemnant els abusos.
0: 5 minuts per la una del migdia. És evident que també el papa Lleó XIV s'hi ha referit dins d'aquest avió durant aquest trajecte. Sí. Veurem si en aquest primer discurs això també forma part d'aquest... primer discurs. A primera fila veiem l'atenta mirada de Pedro Sánchez, el president del govern espanyol. Avui analitzàvem a la tertúlia política com d'oportuna li és també aquesta visita del papa, d'alguna manera, doncs, perquè la

0: dimecres al vespre, doncs sí que hi serà també Pedro Sánchez. Sembla que combrega, mai millor dit, potser amb alguns aspectes més de la doctrina social de Lleó XIV, que doncs té aquesta vessant més social, no?, el seu papat.
1: Gemma, tu vas tenir l'oportunitat de fer la cobertura a Roma, al Vaticà, precisament, de l'elecció de Lleó XIV, que no va deixar de ser una sorpresa amb totes aquestes travesses que van sortint i que normalment no l'acostumen a encertar. Com recordes també aquella cobertura?
0: Sí, de fet era un nom que va sortir, però va sortir de manera molt discreta i no se'n parlava massa. Aleshores, va ser una sorpresa per tothom. I quan es va dir el seu nom, també de seguida el que es va dir Bisbe Robert Prevost. Això ja va ser una sorpresa, però després també el nom, no? Amb quin nom es posarà com a papa? I va triar el nom de Lleó XIV, que vol dir, doncs això, agafar el llegat de Lleó XIII, que va ser el que va fundar la doctrina social de l'Església. Per tant, això ja indicava que, igual que el papa Francesc, el papa Lleó farà aquesta vessant molt social, que també veurem en aquest viatge a l'estat espanyol, que vol donar molta importància i molta rellevància a tots els aspectes socials. Aquesta tarda a Madrid va a Càritas de Madrid, també, papa Lleó XIV.
1: I fins i tot va estar per casa teva, Ullacona, no, Joan?
2: És veritat. Quan se va saber que era un agustinià qui seria papa de Roma, me va arribar la informació, la vaig poder contrastar, i així és, que abans de ser papa, després d'haver estat a les missions a Perú i quan ja estava al Vaticà, va fer un recorregut per diversos convents d'agustins que hi han repartits arreu del territori, i n'hi havia un, crec que recordar, a la província de Castelló, i de tornada va passar per Ulldecona, on tenim un convent de monges agustines meravelloses, molt estimades al poble.
0: A Badalona també ha estat Robert Prevost amb gent de l'Orde dels Agustins, també ha estat a Badalona, és a dir que ha estat ja diverses vegades
2: per Ulldecona, anant des de Castelló a Badalona, va fer la parada. De fet, la mare superiora del convent, la monja, la germana Rosa, me recordo que m'explicava que li havia sapigut molt greu que en aquells temps, no, quan ell va passar, ell no tenien mòbil que fes fotos, i li va sapigut molt greu no tindre foto en l'actual papa, perquè ella no s'hagués pogut imaginar mai que tindria un papa agustí.
1: Doncs el rei Felip VI, que comença a culminar el seu discurs quan falta un minut per arribar a la una del migdia. Nosaltres ho deixarem aquí, el que acabi passant en aquest primer acte oficial del papa Lleó XIV a Madrid. Ho anirem seguint a través dels serveis informatius de Catalunya Ràdio, també amb la Gemma Bonet. Gemma, moltes gràcies.
0: A vosaltres, bon dia.
1: Demà t'esperem aquí al suplement i tot el que passi que tingui a veure amb el papa o més enllà, doncs serveis informatius de Catalunya Ràdio. Ara arriben les notícies de la una i després el David Guzmán i el seu Ciutat Maragda. Nosaltres hi tornem demà a les 6 del matí amb tota l'actualitat informativa i també les seccions habituals de cada diumenge. Salut i ràdio per tothom, que vagi bé.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Eva Compte. Continua el primer dia de visita del Papa Lleó XIV a Madrid. El pontífex és al Palau Reial de la capital espanyola, acompanyat de Felip VI, que acaba d'elogiar la fermesa del Papa, ha dit, davant els abusos sexuals a l'Església. Durant el vol des de Roma, el Papa ha dit ja que els abusos són una ferida oberta. Anem al Palau Reial de Nissan de Aja. Ja ha començat a parlar el Papa. Bon dia.
2: Bon dia. Encara no, d'aquí poc sentirem ja les primeres paraules del seu viatge oficial i les pronunciarà davant de les autoritats de l'Estat i del cos diplomàtic, la cúpula de l'Església espanyola. Ho farà en castellà, llengua que domina per la seva etapa de bisbe al Perú. A l'avió, Prevost ha assegurat que cada parada del viatge que farà a l'Estat espanyol transmetrà un missatge de dignitat i respecte per tots els éssers humans, i també ha deixat clar que els abusos són una ferida oberta. Aquí ja s'ha referit als escàndols de pederàstia dins l'Església. Per primera vegada ha estat el rei Felip VI.
3: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la

0: inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido.
1: Ara sí, ha començat el seu discurs, lloc 14, després farà un viatge en papamòbil pels carrers de Madrid.
2: Podem sentir-lo.
3: Un pueblo lleno de pasión, que ama la vida y lo manifiesta. Vengo entre ustedes para confirmar, alentar e inspirar una renovada fidelidad de los creyentes al Evangelio, así como una reconciliación y una cooperación más profundas entre las distintas fuerzas de esta nación.
2: Comença, doncs, el viatge oficial del Papa. Més notícies que repassem amb Maria Guixa. Missatge de tranquil·litat del govern als estudiants que s'examinen de selectivitat a partir de dimarts.
4: La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, demana als alumnes que arribin amb temps a les proves per evitar imprevistos i diu que seran comprensius, tenint en compte que els exàmens coincideixen amb la visita del Papa i una nova vaga de docents. Són declaracions de Montserrat al suplement de Catalunya Ràdio.
5: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen en cas que faci falta. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, que està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar doncs, amb el temps que i tenir després el temps que faci falta, no?
2: Uns 1.800 voluntaris repartits per 42 municipis estan fent al llarg del dia d'avui una macroenquesta per mesurar si hi ha quòrum ciutadà per fer una vaga general de l'habitatge l'any que ve.
4: En aquest sentit, sentim Rubén Páez, és portaveu de la Plataforma per una feina i una casa dignes, organitzadora de la consulta.
6: El que farem avui és escoltar què vol fer el poble de Catalunya contra la crisi de l'habitatge i l'escalada de preus. Som milers de persones que preguntarem al poble si vol o no fer una vaga general contra la crisi d'habitatge i els salaris de merda que ens escanyen des de fa tants anys.
4: A la tarda ja se sabran els resultats d'aquesta enquesta.
2: Unes 200 persones entre veïns i comerciants de Collserola han fet aquest matí una caminada popular pel parc per reclamar que es reobri.
4: Els accessos estan tancats des de fa ja 6 mesos arran de la pesta porcina africana. Denuncien que les restriccions són incoherents i també desproporcionades. Sentim l'Eulàlia i el Xavi, dos dels participants.
7: Visc aquí mateix i, clar, ens han tancat això i ens han tancat la vida, diguem, no? Ja estem una mica fa mig any que, bueno, que hi ha d'haver-hi una solució com a mínim deixant-se anar una mica més cap allà.
8: Volem que obrin el parc. Al final ja fa massa temps que està tancat, nosaltres vivim aquí a tocar del parc i ens agrada venir, no? Veníem molt sovint quan estava obert. I clar, volem que tornin a obrir.

0: portada.
1: I el cicle Perifèria Cultural arriba a Sant Hilari Sacalm, a la Selva, amb un concert de Tomeu Penya i de Guillemino. La proposta es fa als Jardins de Can Rovira a partir de les 7 de la tarda. El barceloní Guillemino, que sentim de fons, presenta nou disc, R i B, amb l'essència dels 90 que caracteritza el seu estil. I Tomeu Penya, que està de celebració dels 45 anys sobre els escenaris, amb una gira on repassa la seva trajectòria amb els temes de sempre i també de nous. I esports, Francesc Ripoll.
2: Marcel Granollers ha guanyat la final de dobles de Roland Garros. El català fent parella amb Horacio Ceballos s'ha imposat a Elio Baray Paten en 2-7, 6-4 i 6-2. Granollers doncs revalida el títol aconseguit l'any passat a París i suma el seu segon gran slam. També avui hi haurà una final femenina entre la russa Andreeva i la polonesa Chualimska a les 3 de la tarda. Més coses, ha començat el Vilassana Fraga, primer partit de la final de la Lliga Femenina d'Hockey i Patins. Poliesportiu Municipal de Vilassana, Xavi Soler, bon dia.
3: Bon dia, fa un minut i mig que ha començat el partit amb molt bon ambient. De moment no es mou el marcador, tampoc hi ha hagut ocasions per cap dels dos equips. Recordem, Vilassana el primer a la fase regular de la Lliga contra el vigent campió d'Europa, el Fraga. 23 minuts pel descans, Vilassana 0, Fraga 0. Xavi Soler, Catalunya Ràdio, Municipal de Vilassana.
2: Més coses, Pep Guardiola ha dit que Bernardo Silva i Julián Álvarez es podrien adaptar molt bé al Barça. El tècnic de Sampdoria sense equip també ha admès que encara no té clar el seu futur. Ha quedat configurada la graella del Gran Premi d'Hongria de MotoGP abans de la cursa sprint que es disputarà a les 3 de la tarda. El català Marc Márquez ha aconseguit la pole. El líder de Mundial Benzeki surt 6è i en bàsquet el Barça ha de guanyar aquest vespre a les 9 a la pista del Camp Múrcia per no quedar fora de les semifinals pel títol de Lliga. També avui juga la semifinal de la Copa d'Handbol entre el Barça i el Nava a les 5 de la tarda, a la mateixa hora, més tard, a les 9. Barça-Inter, primer partit de la semifinal pel títol de Lliga de Futbol Sala.
4: Fins aquí les notícies.
5: Hi ha indrets que se senten abans de descobrir-los. Pacs del Penedès és llum entre vinyes, silencis compartits i vins que expliquen paisatges. Un municipi petit amb ànima gran on cada copa parla de territori, cultura i emoció. Aquest dissabte, Tast Vertical de Catalunya Ràdio viatja fins al cor del Penedès per celebrar una manera única de viure el vi. Pacs del Penedès, emocions amb origen.
6: Aprofita el suport Tecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
7: Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils,
6: o un frigorífic, la rentadora, el forn,
7: i tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
6: Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
7: Consulta els models i marques que hi participen.
8: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
9: Aquesta setmana conversem amb la fotògrafa Pilar Aymerich. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit al 33 i a la plataforma 3CAT.
10: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
11: A finals del segle XIX, una disputa científica va remoure les teories sobre l'evolució. Els treballs de Francis Galton, el cosí de Darwin, sobre els mecanismes hereditaris van acabar provocant una escissió entre els seus deixebles que no es va resoldre fins a inicis del segle XX. Va ser una disputa molt dura que va enfrontar la comunitat científica. En parlarem en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3CAT.
10: Vanguardia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.

0: Ara farà 3 anys que es va aprovar el Pla Nacional del Llibre i la Lectura, un document clau en la confecció del qual van participar 180 representants de tots els àmbits del món del llibre: biblioteques, llibreries, editorials, creadors, docents, mediadors, i suma i segueix, perquè es tractava de definir una eina que garanteixi no només el foment de l'hàbit lector, sinó el dret a la lectura, l'atenció a la diversitat i el suport a l'ecosistema llibresc. Donar a llum un pla tan ambiciós és tan important com sotmetre l'escrutini, quines mesures s'han desplegat, on s'ha de picar més pedra i com podem seguir ajudant el sector. I per parlar de tot plegat, avui rebem a Ciutat Maragda la consellera de Cultura, Sònia Hernández, pocs dies després de fer públics els pressupostos més ben nodrits al departament. Una conversa dilatada on sabrem com s'està desplegant el pla, parlarem de biblioteques escolars i públiques, d'ajuts a la creació, d'equipaments culturals i del binomi Educació i Cultura, però també, i de la mà dels especialistes de Catalunya Ràdio, coneixerem els reptes i les dificultats del sector teatral, de la dansa, de l'escena musical, del cinema, la clàssica, la cultura popular i el patrimoni. Obrim Ciutat Maragda.
1: Ciutat Maragda, amb David Guzmán.

0: som-hi. Obrim, per tant, saludant la consellera de Cultura, Sònia Hernández. Què tal?
1: Doncs molt bé.
0: Gràcies per venir.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Un plaer. Quin llibre tens sobre la tauleta de nit?
1: Ui.
0: Ara em diràs que molts.
1: En tinc una pila, no, però a més literalment, ara mateix en tinc una pila. Estic llegint, però, Relíquia, del Pol Guasch. El tinc a la meitat.
0: Per tant, sempre també atenta a les novetats, no?
1: Sí, atenta a les novetats, el que es publica, i la veritat és que llegint molt menys del que hauria de llegir com a consellera de Cultura, molt menys del que m'agradaria llegir i molt menys del que llegeixo habitual, que tampoc és que sigui una lectora compulsiva, però ara la feina, doncs, deixa poques estones i la cultura és molt àmplia i, per tant, llegint menys del que m'agradaria.
0: Si els que ens dediquem monogràficament a la literatura ja tenim dificultats per estar al dia, no m'imagino, no, en aquest àmbit. Volia començar, per descomptat, per la literatura. Tenim molts fronts oberts, però sí que començarem parlant de llibres i de lectura, perquè l'última vegada que va venir, en aquest cas, la Natàlia Garriga, una consellera de Cultura en aquest programa, vam parlar i vam presentar en societat, diguem-ne, i a l'audiència, el Pla Nacional del Llibre i de la Lectura, que en realitat es va aprovar el juliol del 23, per tant ara farà 3 anys, i que té un horitzó, que això també era una novetat important de destacar, fins al 2030, no? És a dir, que és a llarg recorregut com s'han de fer aquestes coses. És un pla molt ambiciós, ja el vam explicar, amb 73 mesures, i en l'última, allò, en dades de l'any 25, n'hi ha 54 que estan en execució, 14 de completades, estem en un 93% aproximadament del pla, amb la qual cosa vol dir que hi ha, feliçment, un seguiment de totes les mesures, que ara, si convé, en parlarem d'unes quantes, i que, per tant, la literatura, la lectura i el llibre, no?, han continuat amb tots aquests agents treballant-hi, tal com es va programar.
1: Doncs, efectivament, aquest és un pla que porta una bona marxa. Nosaltres n'estem molt satisfets i n'estem molt orgullosos. Quan el president Illa, i ho explico sovint, em va proposar doncs posar-me al capdavant del Departament de Cultura, el que em va demanar és que donés continuïtat a les polítiques que s'havien estat fent durant la legislatura. Ell considerava que s'havia fet bona feina en cultura i, per tant, volia que anéssim consolidant, i per tant en això estem. Naturalment estem fent també upgrades en moltes coses, però una de les dels objectius era donar continuïtat, i aquest és un dels exemples als quals estem donant continuïtat, com no pot ser d'una altra manera. Un pla com aquest és evident que és translegislatura sí o sí, i nosaltres doncs li estem donant tota aquesta continuïtat amb tot aquest compromís que tu deies. Tenim pràcticament ara ja el 100% de les mesures en marxa. Crec que en queda una molt concreta, un tema de formació, una cosa molt diguéssim petita, però diem que estem pràcticament al 100% de posada en marxa. És un pla que, com dèiem, va ser elaborat amb el sector, de la mà del sector. Ahir presentàvem el pla, desvio un moment perquè veuràs, ahir vam presentar el Pla Nacional de l'Arqueologia i la Paleontologia, i hem utilitzat metodologies molt similars. Avui en dia aquests plans es fan de la mà del sector, ja no són aquells temps en què les administracions pensen coses des dels despatxos i després les llancen al món, sinó que és al revés, no? Es busquen metodologies de treball on hi hagi participació dels diferents agents, i en aquest pla hi van participar, crec recordar, 180 persones representant la cadena de valor del llibre i de la lectura. I dir-vos que, mira, és un pla que des del 23 fins a dia d'avui ja s'hi han posat 20 milions d'euros, i que el 25 n'hi hem posat 9. I és un pla que jo crec que una de les virtuts que tenia és que era ambiciós a la vegada que realista.
0: Clar. La setmana passada, en la presentació dels pressupostos del departament, no?, recordo que parlaves de la presència dels projectes culturals dins de l'àmbit educatiu, i vaig celebrar un cop més l'adjectiu aquest, perquè ara que parlàvem d'involucrar agents diversos, no només en el Pla Nacional del Llibre de Lectura, sinó una de les reivindicacions històriques, jo fa més anys que em canso de dir això, no?, i doncs han d'anar de la mà educació i cultura, però és que és de sentit comú. I em pregunto, consellera, si aquesta herència també ha estat important passat, és a dir, aquesta famosa governança entre educació i cultura fa que es pugui, no?, si esteu treballant de la mà i conjuntament amb polítiques, ara entrarem en biblioteques i en escoles i companyia, perquè, vaja, és la llavor que ha de germinar després al llarg dels anys.
1: Aquest també és un projecte del qual doncs, jo diria que n'estem molt orgullosos, jo com a consellera ho estic molt. Nosaltres estem convençuts de que educació i cultura són un binomi indissociable, amb tu n'hem parlat moltes vegades, sí, sí. I aquesta és una realitat. El capital cultural d'una persona és bàsic perquè després pugui, doncs, al llarg de la vida consumir cultura, accedir a la cultura, practicar cultura, i aquest capital s'adquireix evidentment a la família, però s'adquireix també a l'escola, i també s'adquireix doncs, en el més enllà de l'escola, en el fora de l'escola, també en termes d'educació. Nosaltres, com sabeu, vam posar en marxa un programa que es diu Cultura i Educació, en el que vam poder contractar doncs, 14 persones, que això a l'administració sembla poc, però és una gran fita, que treballen en els serveis territorials de cultura, estan inserides en els serveis territorials d'educació, contractades per cultura, però dins d'educació, i per tant vol dir que a tot el territori hi ha una persona a cada delegació, a cada serveis territorials de tot el país, i que tiren endavant i impulsen projectes culturals dins de l'àmbit educatiu, en aquests moments a l'escola, l'àmbit formal, primària i secundària. Vol dir que molts d'aquests programes que impulsen tenen a veure amb llibres, tenen a veure amb literatura, tenen a veure amb autors, i del que es tracta és de que aquests projectes no siguin, diguéssim que dintre de tots aquests projectes no compta una visita a un museu, sinó que compten projectes on el compromís per part de l'escola és més durador, més a llarg termini, i on es treballa doncs amb un autor, amb un escriptor, amb un projecte una mica més llarg, programes com Autors a les aules, sí, on s'han projectat, i altres programes que tenim.
0: Lletres a les aules, que efectivament l'any que ve fa 30 anys, no? Parlant d'aquest foment lector en l'àmbit educatiu, les residències literàries de secundària en instituts, que han començat també aquest 26-27. Jo em volia aturar, perquè crec, com deia, que és un element clau en aquest pla de millora de biblioteques escolars. Sé que aquest any hi ha hagut una prova pilot al respecte, no?, que forma part també del Pla Nacional en el sentit del foment de l'lector, i em preguntava també, fins i tot en els pressupostos, com, és a dir, com ha estat contemplada la partida de biblioteques escolars, perquè fa molts anys que les bibliotecàries escolars reivindiquen més espai, més dotació, i sobretot això, que sigui una proposta transversal també educativament. Mira, fa 10 anys, l'any que ve, farà 10 anys que va començar aquest programa, i el primer programa vaig convidar la Lara Reyes, que és ara l'actual directora del Francesc Aldea. El Francesc Aldea és un institut de Terrassa que té un lema, que a mi em sembla meravellós, que és "Som una comunitat lectora". Mm. És a dir, lectura autònoma, lectura compartida, implicació de les famílies, implicació dels professors, clubs de lectura amb alumnes, no? És un projecte educatiu efectivament transversal, on el paper de la literatura en tot el currículum educatiu és bàsic. No sé si som capaços, hauríem de ser-ho, d'aconseguir, de lluitar, de treballar amb aquest horitzó, consellera, d'anar cap aquí, que totes les escoles puguin tenir un pes tan específic a la literatura en la formació dels joves.
1: Doncs sí, com deies, dins del Pla del Llibre i la Lectura, una de les mesures més ambicioses, i per tant també doncs amb més complexitat per tirar-la endavant, és justament el de les biblioteques escolars. Però no per això no vol dir que no l'hem posat en marxa. Com deies, hi ha hagut un pla pilot. Ara el repte és escalar aquest pla pilot a la resta de centres del país d'una manera esglaonada. Realment és un pla que, amb aquests nous pressupostos, aquest desplegament, doncs s'hi posaran 16 milions d'euros. Són molts diners, crec que és molt important. Com deies, és molt important que la lectura formi part de la nostra vida habitual. I jo sempre dic que la cultura, en bona mesura, és una qüestió d'hàbit. Un s'habitua a llegir i després no pot llegir. Tens aquell hàbit adquirit i, per tant, la lectura forma part de tu, no? I així, doncs, amb anar al teatre i amb la resta de coses. I, per tant, tenir aquest hàbit interioritzat és segur que et fa millorar, doncs, en tots els àmbits de la teva vida, i en el cas de la teva educació, seguríssim, comprendre millor, tenir més capacitat per comprendre els altres, entendre millor els textos que llegeixes, segur que això és millor. Aquests diners que et deia aniran, evidentment, destinats, doncs, als centres públics del país, i de moment aniran destinats sobretot a la renovació dels llibres, a la renovació del fons, no?, que en alguns centres sabem que pot estar antiquat, a la millora dels espais. Hem de tenir clar, i ho deia el Parlament, que vaig tenir una interpel·lació també, preguntaven sobre les biblioteques escolars, a la millora dels espais. Un espai destinat a la lectura és un espai màgic i meravellós. Una biblioteca no és una lleixa, ho sabem, sí, segur, sí. Tampoc és un espai i prou. No? La biblioteca vol dir que és un espai, però vol dir que hi ha uns llibres, i que hi ha uns llibres endreçats d'una manera concreta, amb una tria concreta, clar. I per tant això és molt important.
0: I això vol dir una biblioteca hi ha un bibliotecari titulat i en formació.
1: No? Efectivament. Les biblioteques han de tenir bibliotecaris, bibliotecàries titulats. Tots sabem avui dia que és impossible que els 7.000 centres de Catalunya siguin atesos per bibliotecaris titulats, perquè no hi són, perquè aquests titulats no hi són. Des de fa un any a la Universitat de Barcelona hi ha un nou màster per habilitar bibliotecaris titulats, doncs, que perquè puguem tenir tots aquests bibliotecaris que el sistema bibliotecari i de la públic necessita, no només el de les biblioteques escolars. Hem d'incrementar les vocacions i hem d'incrementar també la capacitat de tenir bibliotecaris titulats. En aquest sistema de biblioteques escolars, ara per ara, el que es farà és una bona xarxa amb les biblioteques de l'entorn, i també es treballarà en la formació de mestres docents perquè puguin tenir nocions de biblioteconomia, de com funciona una biblioteca, perquè això pugui passar molt més ràpid.

0: Som-hi, seguim a Ciutat Maragda parlant amb la consellera de Cultura, Sònia Hernández, fent un repàs. Ara estàvem, no?, biblioteques escolars, el talent literari que s'ha de detectar i la riquesa, la diversitat, també. Totes les bondats, diguem-ne, sense naïvismes, que comporten la lectura, sobretot en aquestes edats formatives, no? De fet, també amb les noves beques, els autors novells, que increïblement estan rebent més sol·licituds que els consolidats. És a dir, que realment les ganes d'escriure, jo a vegades dic que som un país amb més escriptors que lectors, que és un tema també de, no?, perquè quan veus els índexs de lectura, bé, tot és millorable, m'imagino, consellera, també. I una cosa que també, per descomptat, del sector, de la gent que ja professionalment s'hi dedica o li agradaria dedicar-se, costa una mica això que sempre en diem, no?, la professionalització de l'escriptor o tal. No hi ha tanta gent que avui en dia pugui dedicar-se únicament a l'escriptura. Les beques de creació són molt importants, però no donen pel que donen, diguem-ne. Hi ha un moment que aquesta dificultat hi és. No sé si hi ha un topall, un sostre, si hi ha possibilitats de créixer en aquest sentit.
1: Jo penso que tothom que vulgui escriure ha de poder escriure, només faltaria. I a més tenim afortunadament un món, un sector editorial també molt potent, dels més potents del món, amb editorials molt diverses, amb editorials grans, amb editorials mitjanes, amb editorials petites, que fa que a Catalunya puguem llegir coses molt diverses, perquè cada editorial té, doncs, això, una línia editorial, i per tant podem tenir accés a lectures molt diferents. I cada vegada més penso que en aquest treball per la professionalització, doncs nosaltres, per exemple, com sabeu, hem incrementat molt les beques als autors, que són la primera baula, evidentment, de la literatura. Hem doblat els diners perquè els autors puguin tenir un temps específicament dedicat, doncs, a escriure, i hem passat de 6.000 a 12.000 euros, i per tant penso que això és molt important. Però també per nosaltres és molt important que puguin tenir espais més diversos on la literatura tingui cabuda, i per exemple cada vegada més fem esforços en els festivals literaris. Aquesta setmana passada, dissabte crec que va ser, vam inaugurar Literarum a Móra d'Ebre, que és una fira, no?, on la literatura brenca i és molt present, però a la vegada a tot el que són els espectacles literaris, doncs, tenen molta força. Sí, i per tant aquí també és una manera, és un festival preciós on, doncs, s'eixampla el camp on un autor pot treballar, no? Per tant, jo crec que tot això contribueix a la professionalització, clar que sí.
0: Tant de bo, com més millor. Clar, en molts casos, podríem repassar totes les reivindicacions, gairebé tot dels sectors, i en molts casos incorpora la idea de les inversions i de la dotació i dels recursos. I en aquest sentit m'imagino, no?, com dèiem abans, la setmana passada la conselleria i el departament va presentar aquests pressupostos. Ens hem de congratular perquè diria que les xifres són, ignoro si de rècord, però més enllà d'això, en tot cas sí que hi ha hagut un augment notable en totes les partides, de manera que aquesta idea dels recursos vaig anar seguint tot el sector per sector, la distribució, i m'imagino que gairebé tots els àmbits, també en el món del llibre, per descomptat, en tot el que implica, no?, dèiem l'ISEC, però també la Institució de les Lletres Catalanes, l'Institut Ramon Llull, i per tant tota la feina a la dimensió internacional de la literatura ha sortit guanyat, dèiem, en aquest sentit, no?
1: Doncs sí, jo he de dir que sí, deixa'm dir-ho, tenim uns pressupostos de rècord, indubtablement. Tenim uns pressupostos, mai per cultura hi havia hagut uns pressupostos tan expansius. Estem parlant de 574 milions d'euros pel Departament de Cultura. Vol dir que hi ha altres departaments que faran, doncs, també cultura, però el del que parlem sempre és del Departament de Cultura. És un increment del 41% en relació al darrer exercici pressupostari de la Generalitat, que, com tots sabeu, és el de l'any 23. Mm-hmm. Per tant, jo crec que és objectivament un pressupost molt bo, és el millor pressupost que hem tingut mai, i per tant que ens permetrà, doncs, això, poder fer moltes coses, poder fer moltes més coses, sobretot fer allò que estem fent, fer-ho millor, poder-ho potenciar i fins i tot fer doncs, algunes coses que fins ara no hem pogut fer, doncs poder-les fer.
0: Fantàstic. Després, tornant al patrimoni, ara volia dues coses que han sortit. També la dimensió internacional, destacar efectivament no? una constatació al llarg dels anys, des de pràcticament una mica més de 20 anys, Guadalajara 2004, la cultura catalana també el 2025, en aquest cas també acompanyant Barcelona, Frankfurt 2007, Bolonya 2017, amb la literatura infantil i juvenil, Turí 2027 serà una cita important. La literatura catalana, com sabeu, també convidada al Salón del Libro de Torino, un dels més importants del país. El congrés de l'Ivy World, que es farà a Barcelona l'any 2028. El pes que, no únicament a Bolonya, però una de les coses, consellera, que m'agrada constatar sempre quan surts fora i veus el que interessa i el que venen a buscar la literatura catalana és el pes tan important que té la literatura infantil i juvenil i la il·lustració. És a dir, on el múscul creatiu i artístic de la LIJ a l'exterior és una de les coses que més valoren i que més està creixent en els últims anys, no únicament des del 2017, sinó que és una constant.
1: Sí, sí. Has explicat molt bé tots els espais o molts dels espais on la literatura catalana és present a l'exterior. Totes aquestes fires, tots aquests espais són espais importantíssims on es congrega la literatura mundial, on es congrega el món literari, les editorials, els autors i en el nostre cas, la nostra meravellosa LIJ, no? La literatura infantil i juvenil, que efectivament doncs té com a pota importantíssima la il·lustració. El llibre infantil i juvenil no s'entén sense la il·lustració i nosaltres tenim uns il·lustradors meravellosos que estan fent uns llibres meravellosos i que cada cop més són molt valorats a l'estranger
0: I per molts anys. I una altra qüestió que ha sortit, que és la tecnologia, no? Aplicada, parlàvem de patrimoni, però hi ha una cosa que no voldria deixar abans de tancar, diguem, l'apartat de llibres, de parlar bé d'una eina que en molts àmbits comencen a parlar també en termes d'amenaça, que és la IA. Estem parlant de drets culturals, però també de drets d'autor, per descomptat. Suposo que has vist i llegit tota la polèmica que hi ha hagut amb les llibreries de vell, perquè les grans tecnològiques, no?, americanes, estan comprant a l'engròs tot de llibres per digitalitzar-los, destrossar-los i que sigui pinso i aliment per les IA, i per tant també en català. Això també doncs, estem, no?, es parla també fins i tot d'espoli policultural, perquè estan comprant molt llibre d'assaig, molt llibre de vell. Clar, això també en Sebastià Portell des de la ELC feia a l'Avenç el mes d'abril un article parlant d'això, de la necessitat de preservar, és a dir, de remuneració, de transparència, la importància de regular, que m'imagino que això l'administració també alguna cosa té a dir-hi, no?, de regular com es pugui la IA, malgrat que efectivament és un gegant de moltes potes, difícil de controlar, però com es pot des del sector públic intentar preservar els drets amb una maquinària que està creixent amb un ritme tan accelerat.
1: Diria dues coses fonamentals. Una, que no es poden posar portes al camp i que tampoc es pot anar contra el progrés, és a dir, no podem ser ludistes. La IA està aquí i ha vingut per quedar-se. Com tu deies, té components molt importants com la regulació, com qüestions ètiques sobre el seu ús també, però també té molts avantatges i moltes coses bones en molts sectors i segur que també en el sector cultural. Per tant, per mi, deia, no es poden posar portes al camp, segur que sí que podem tenir fars, no?, que ens il·luminin i que ens guiïn i, per tant, nosaltres des del Departament de Cultura el que volem treballar és per posar sobre la taula, no?, aquest tema, per tenir-lo present, per reflexionar-hi i sobretot per empènyer les instàncies que han de regular, perquè l'important és la regulació. Com en tota cosa nova que apareix, no?, doncs a l'inici, no?, és un camp verge en tots els sentits i regular és bàsic perquè sense aquesta regulació, doncs molts sectors estaran desprotegits. És evident que en aquí nosaltres hem de treballar per empènyer que es reguli, però penso que també nosaltres hem de treballar i posar sobre la taula sobre les consideracions ètiques en l'ús de la IA, perquè també no, el foment d'aquesta consciència ètica sobre el seu ús, doncs aquesta sí que és una cosa que pot estar molt en les nostres mans com a Generalitat, per exemple.
0: Sí, sí, i que connecta amb el que dèiem abans, la importància de la formació i de, no, de fer destriar i ensenyar a destriar el gra de la palla i la postveritat i les fake news, en fi, tot de coses que en determinats edats molt susceptibles a molt de consum de pantalla, ens convé també exercitar aquest esperit crític, no? Abans d'obrir altres àmbits, com tenim la Casa de les Lletres? Han començat les obres o han de començar aquest 2026?
1: Sí.
0: No? Jo citava l'Ael, que serà un dels espais, un dels molts agents que formaran part d'aquest Palau Requesens fantàstic. Vam fer un Ciutat Maragda, diria que fa un parell d'anys, per Sant Jordi. Per tant, és un dels equipaments que esperem amb més ganes.
1: Sí, sí, la Casa de les Lletres avança a bon pas, a bon ritme, segons els calendaris establerts. Hem de començar les obres ben aviat i esperem, doncs, que puguem, doncs, tenir-ho a finals del 28, poder inaugurar aquest espai tan esperat, tan llargament reclamat, i que a més, doncs, això serà un espai on diverses entitats, diverses institucions del món de la literatura s'hi podran aplegar. Jo penso que aquesta convivència serà molt productiva i molt bona, i a més serà un espai també obert a la ciutadania, naturalment no les 24 hores, però sí que és bo que també la literatura, també les lletres, tinguin com el seu equipament nacional, no? Igual que tenim una filmoteca pel món del cinema, igual que tenim un teatre nacional, o igual que tenim la Biblioteca de Catalunya, és a dir, no? A cadascú, doncs, el seu equipament insígnia, que també, doncs, dona prestigi, dona visibilitat i dona espai per fer coses en comú.
0: Celebrem que hagin començat les obres, vagin, diguem-ne, amb bona regularitat, i el 28 ja acabarem de celebrar-ho quan s'inauguri.
2: Em vas fer

0: Som i som a Ciutat Maragda. Avui parlem amb la consellera de Cultura, Sònia Hernández. Hem parlat fins ara de, bàsicament del món del llibre i també de patrimoni. I ara, com sempre m'agrada fer quan ve la Conselleria de Cultura a compartir amb l'audiència tot el que s'està fent, tots els reptes i totes les qüestions, en molts casos també, que s'han de millorar no únicament en literatura, sinó d'altres àmbits. I és demanar als companys de la casa, doncs, que cadascú des de la seva especialitat també comparteixin les inquietuds del sector, les preocupacions, no? Les propostes també de millora. De manera, consellera, que si et sembla, comencem en aquest cas per el cinema, amb en Marc Garriga.
1: Hola, consellera, aquí Marc Garriga, cap de Cultura dels Serveis Informatius de Catalunya Ràdio i alhora també el redactor especialitzat en cinema. Per això volia preguntar pels diners que es destinen al cinema en català. Més enllà del cinema català, perquè veiem moltes produccions recolzades per empreses d'aquí, en les quals doncs, la Conselleria, el Departament de Cultura, el Departament de Política Lingüística i també a través de 3CAT doncs, es financen coproduccions fins i tot internacionals de pel·lícules que estan parlades en moltes altres llengües que no són el català. Entenc que s'ha de fomentar la producció de cinema aquí, però la meva pregunta seria per què no es destinen més diners, que el percentatge sigui més alt pel que fa a les pel·lícules parlades en català, i no només a les que estan rodades en la nostra llengua, sinó també en els doblatges o en els subtitulats de pel·lícules que venen de fora. Es destinen recursos a doblar o subtitular títols que després passen sense pena ni glòria per les cartelleres, i en canvi costa molt trobar pel·lícules de les anomenades blockbusters que estiguin en la nostra llengua. I quan aconseguim que algunes d'aquestes pel·lícules estiguin en català, ens trobem que els cinemes les programen en horaris intempestius, els horaris menys desitjats de cara al públic, no en les sessions on hi ha més presència de gent, i per tant també són uns diners que es destinen i que després no tenen el retorn desitjat. No es pot controlar millor des de la Conselleria que els cinemes programin cinema en català a les sessions on teòricament hi va més gent? Moltes gràcies.
2: Doncs sí. Estem treballant en aquest sentit, eh? És una preocupació. En aquest cas, sabeu que en aquesta legislatura la política lingüística que estava dins del Departament de Cultura doncs està ara en una conselleria nova, de la qual cosa doncs jo me n'alegro, perquè penso que així es pot fer molta més feina i transversalitzar molt més les polítiques lingüístiques, que no són només polítiques relatives a la cultura, malgrat la llengua evidentment sigui transversal, però molt important per la cultura. Aquestes competències del doblatge estan ara a la Conselleria de Política Lingüística, però treballem naturalment de la mà i per suposat estem en constant doncs, diàleg amb el sector per guanyar millors horaris, com dèiem, a guanyar més temps a les sales d'exhibició. I també jo diria que on hem avançat molt és en les plataformes. Netflix, per exemple, aquí hem evolucionat moltíssim i a Filmin ara mateix el 30% del que un pot veure a Filmin està en català.
0: Quina és l'última pel·lícula que has pogut veure?
2: L'última pel·lícula que he pogut veure és Viva, a Cannes.
0: Clar.
2: Sí, sí, molt contenta. Vaig tornar de Cannes molt contenta d'haver-la vist i després de tenir tan boníssimes notícies. Sí. Una pel·lícula, en aquest cas, en català. La pròpia Aina Clotet deia, no m'imagino fent una pel·lícula en un altre idioma, jo parlo català. I jo voldria dir que clarament aquí es veu que la llengua no és una barrera. És a dir, aquesta pel·lícula està seleccionada per la Semaine de Critique i ha fet un gran èxit a França, i per tant és una mostra. Torno a felicitar l'Aina Clotet i el seu equip des d'aquí.
0: Sí, sí, ara falta efectivament que els cinemes programin també més català amb hores més generoses i no només a l'hora de dinar. Va, anem amb la música, en aquest cas amb el company d'ICAT, en Josep Martín.
3: Salutacions, consellera, David i oients del programa. El meu nom és Josep Martín, treballo al programa Independents d'ICAT, Informació Musical. Per tant, estem al cas de què està passant al món de la música i passen coses molt bones, com la producció musical en català, que no para de créixer, i això ens n'hem de felicitar. Però jo avui em volia centrar en la música en directe, que és una part important d'aquest sector, i concretament volia deixar caure una reflexió reflexió i una idea. La reflexió és que si la cultura i la música és un dret, hem d'aconseguir que arribi a tots els racons de Catalunya. Encara continua molt concentrada a l'àrea metropolitana l'oferta musical, i això és una cosa que hauríem de corregir. Això s'aconsegueix en part cuidant les sales i els espais de música en directe repartits pel territori. Veiem que tanquen massa sales de concerts. Això no és positiu, perquè anem cap a un model de macrofestivals que atreuen molt de turisme, però hem de veure com això també conviu amb les sales que fan feina de formigueta cada dia. Aquí una idea, que a Anglaterra ja han posat en funcionament. Tots els concerts que tenen més de 5.000 assistents destinen una lliura de cada entrada a les sales de música en directe independents, el que anomenen grassroots venues. No sé si ho trobaria interessant, segurament no està tot en mans de la consellera d'implementar una mesura així, però què li sembla aquesta mesura? Aconseguiríem que aquests grans festivals, aquestes grans cites i grans gires que passen per l'Estadi Olímpic, etc., revertissin de forma directa en la gent que fa la feina de formigueta del dia a dia, que els necessitem encara més. Moltes gràcies. Com ho veus?
2: Hi ha una primera idea plantejada que per mi és molt important, que és que hem de fer arribar la música a tot Catalunya i a tot arreu. Això és una de les grans feines que tenim com a país, la música i la resta de la cultura, i això passa justament per tenir un sistema cultural ben vertebrat. Ben vertebrat vol dir que això que tenim capacitat de donar servei cultural a tot arreu, i en aquest cas estem parlant de l'àmbit més privat, festivals que són privats i que per tant reben ajuts, o sales que són també privades, però el món privat també ha de formar part d'aquest sistema cultural. El sistema cultural no estarà mai integrat només per la part pública, perquè necessitem aquest sector que fa aquesta feina molt valuosa, com deia, no? Les sales petites fan una tasca molt valuosa i també les hem de cuidar. A mi no m'agrada confrontar el gran amb el petit, com dèiem abans amb els llibres. Penso que els grans festivals, avui s'inaugura el Primavera Sound i és un gran valor per al nostre país. Hem de tenir aquests grans festivals que són agents econòmics molt importants i també comunitats culturals molt importants. Hi ha gent que doncs va al Primavera Sound, i que el Primavera Sound just perquè s'inaugura avui, però altres festivals doncs any rere any, però també hem de donar oportunitat a músics doncs emergents, i per tant també cuidar les sales petites com fem. Clarament doncs hi ha moltes mesures que hem d'anar implementant i en els que treballem.
4: Molt bé, doncs passem ara a la clàssica, en aquest cas amb el director Pedro Pardo.
5: Hola, sóc Pedro Pardo, director d'orquestra i compositor. Avui en dia la música clàssica està vivint un moment molt interessant i afronta uns reptes molt importants a Catalunya. Malgrat tot, existeixen unes mancances molt grans que van des de l'educació fins al món professional. Per una part, tenim les millors escoles superiors, on els joves poden tenir una formació amb uns nivells a l'alçada de les universitats europees, que precisament els músics de la meva generació doncs no vam tenir. Però, per contra, el finançament i suport a la base a les escoles de música és ridícul. La tasca que fan els ajuntaments i les famílies per suportar econòmicament aquesta base és massa gran com per poder fer que sobrevisqui. I per molt bones escoles superiors que tinguem, si no arriben els alumnes perquè hem deixat morir la base, doncs això no va enlloc. El mateix passa amb el món professional. Ens omplim la boca de tenir les millors sales de concerts, com el Palau de la Música, l'Auditori o el Liceu, però cal donar més suport i repartir les ajudes a tots els actors d'arreu. Com sempre, i jo que sóc de Lleida, doncs ho he patit molt, hi ha un barcelonacentrisme, i el territori empateix les conseqüències. Som un país petit, de solistes, i en canvi, quan fem la feina en equip, la veritat és que som imparables, però cal reconèixer l'esforç ingent de les petites iniciatives i no donar sempre el suport als mateixos i acabar centralitzant els recursos en 3 o 4 institucions. Un repartiment just de les oportunitats seria el que donaria sentit a aquesta força que tenim en l'educació superior, i així els nostres talents doncs no haurien de marxar fora. Ara sembla que estigui parlant de científics, i no, parlo de músics i artistes que patim el fet de ser de la nostra terra a la nostra terra.
4: Gràcies, Pedro Pardo. També, òbviament, copresentador amb l'Albert Galceran dels Homes Clàssics a Catalunya Música. Què li diem, en aquest cas?
2: Doncs li diem que... Torno a repetir. Nosaltres estem treballant en la vertebració del sistema cultural català i això passa per tenir, diguéssim que no hi hagi ningú a Catalunya que no tingui accés a la cultura per la raó que sigui. Les barreres d'accés a la cultura són múltiples. Sabem que doncs, tenir una discapacitat és motiu per tenir menor accés a la cultura. També sabem que el gènere també ho és i sabem que el codi postal també ho pot arribar a ser i que, per tant, això s'ha de mitigar. I, per tant, en això treballem. I, com deia, aquest pla d'equipaments i serveis culturals ens ha d'ajudar a veure on tenim llacunes, on tenim mancances i on podem, doncs, on hem de treballar per incentivar. És veritat que a Barcelona hi ha els grans equipaments, però també és veritat que es donen ajuts cada cop més i que es té en compte cada cop més doncs, aquells equipaments que estan fora del que podria ser Barcelona i tota la seva àrea metropolitana.
4: Molt bé, seguim en aquest cas amb la Marta Vives, la companya de Cultura dels Serveis Informatius, especialitzada en el seu cas en teatre i arts escèniques.
6: Aquestes són algunes de les qüestions que preocupen en l'àmbit de les arts escèniques. Per començar, d'aquí a no res sabrem el nom de la persona que assumirà la direcció del Teatre Nacional de Catalunya. Com a consellera, li demanaríem que expliqués quin és el perfil que creu que hauria de tenir aquesta persona i també una reflexió sobre el paper que hauria de tenir el Teatre Nacional d'aquest país i com es pot aconseguir això. Sens dubte, els treballadors del món de la cultura són uns dels que pateixen més la precarització, en especial en l'àmbit de les arts escèniques. Què s'està fent o què es pot fer des de la Conselleria per revertir aquesta situació de fragilitat a part de l'augment del pressupost destinat? El pla de l'impuls de la dansa, d'altra banda, ha donat uns grans fruits, però la dansa segueix sent la gran desconeguda a casa nostra. Venim d'uns premis Max on els creadors catalans han guanyat tots els premis. Uns creadors que a l'estranger dirigeixen companyies nacionals i tenen un gran prestigi, mentre que aquí continuen a l'ombra. Com retenim el talent i li donem el valor que li pertoca? I finalment, pel que fa al circ, per quan un teatre a Barcelona on es programi amb regularitat muntatges de circ i que impulsi gires arreu del món. I també una de les reivindicacions endèmiques d'aquest àmbit, la necessitat d'un centre superior de circ que faci que els artistes no hagin de marxar a l'estranger a formar-se.
4: Sé que són molts fronts, consellera, però és veritat que tots tenen el seu sentit, no? La raó de ser i de reivindicar el que reivindiquen.
2: Sí, són moltes preguntes. Si em convideu un altre dia, vinc i aprofundim en totes elles.
4: Perfecte.
2: Molt més, que m'agradarà molt. A veure, en termes generals, tenim al país un sistema articulat ara mateix que són els plans d'impuls, que coneixeu molt bé, que justament es van dissenyar de la mà dels sectors, de cadascun dels sectors, per poder impulsar cadascun d'aquests sectors, en el circ, amb la dansa, dic dos dels que ha mencionat ella mateixa i que són dos dels que sovint es consideren a si mateixos doncs, una mica el germà petit o els menys tinguts en compte. Aquests plans d'impuls tenen un munt d'iniciatives i es van seguint i es van tirant endavant i moltes d'elles van encaminades justament, són algunes de les que la pròpia periodista ha esmentat i per tant moltes d'elles es van treballant i es van aconseguint i com dic, treballant de la mà del sector i en general jo crec que hi ha doncs, un cert grau de satisfacció tant per part de l'administració com per part dels propis sectors en els seguiments d'aquests plans. Estem treballant això perquè la dansa tingui més presència, perquè la dansa estigui més incentivada i també el circ, com dèiem, com a equipament nacional, fixa't que la pròpia periodista ha dit per quan un equipament a Barcelona, Vull dir que volem la descentralització, però ens imaginem que aquest equipament, si no està a Barcelona, no seria l'equipament ideal, Vull dir que
4: suposo
2: tenim
4: que
2: tots un pic, clar, la gent del circ que segurament voldrien també que aquest equipament, aquest eventual equipament, estigués també a Barcelona.
4: també hi ha el tema que és que passa una mica com a la professionalització dels escriptors, no? La precarietat, és a dir, les condicions que, com sabem, tenen a França o a Bèlgica, el sector teatral, que és un sector marcat per la intermitència laboral i, per tant, les subvencions, els ajuts, també els moments d'atur, i tot això són uns recursos que aquí ja envegem, mirem amb la petita distància i amb enveja, no?
2: Naturalment, i ens hem d'emmirallar sempre amb aquells països que ho fan bé i voler copiar aquells països que ho fan bé, evidentment. Per tant, nosaltres treballem sempre de la mà del sector per millorar tots aquests aspectes. Ens preguntava també pel TNC, que estem ja molt a punt, doncs, de... Ara no recordo quin és el dia, doncs, que estem en el procés de selecció. Naturalment necessitem un TNC que sigui la capçalera del sistema teatral del país, del sistema teatral públic, que sobretot doncs s'ocupi molt del patrimoni propi, del teatre, doncs, patrimonial, però que faci també que el país puguem veure, doncs, el patrimoni teatral d'arreu del món, perquè també hem de poder veure aquí les grans produccions i el gran teatre i els grans noms del teatre d'arreu, i necessitem també, doncs, que això, que en ser capçalera, doncs, pugui fer obres que girin per tot el país. Per tant, doncs, penso que aquesta persona ha de ser capaç de fer tot això, que ha de ser un pes pesat del nostre entorn, i que segur que tindrem, doncs, un director, una directora que podrà agafar el relleu a la Carme Portacelli, que ha fet una gran feina, que ha rejuvenit la platea, que ha tingut, doncs, la sold out permanentment, i que a més ha fet també una cosa molt important, que és internacionalitzar el TNC.
4: Esperem que tingui també el consens del sector, això que dèiem abans, que és tan important a vegades també per treballar bé. Va, anem amb en Quim Rutllant, el director del programa En Mans, i per tant amb cultura d'arrel i cultura popular.
7: Bon dia, consellera. Bon dia, David, també. Consellera, permeti'm parlar del projecte de lletres culturals, que aquest febrer, doncs, començava la tramitació al Parlament. Una llei que no només parla de l'accés a la cultura, sinó també de la participació, de la cultura comunitària, de l'associacionisme cultural del nostre país. De fet, reconeix el paper de les entitats, que des de l'autogestió i sense ànim de lucre, preserven la cultura popular i el patrimoni material, però també transformen socialment el país, creen vincles i ocupen l'espai públic. Com garanteix aquesta llei que el dret a la cultura sigui també el dret a fer cultura? Que el teixit associatiu no sigui només beneficiari de polítiques culturals, sinó també protagonista? Aquest reconeixement que ha de permetre la llei es traduirà més confiança, menys burocràcia i més capacitat real d'autogestió per part del gran teixit associatiu que té el nostre país al voltant de les entitats de cultura popular?
2: Doncs estem treballant amb la cultura popular en línies molt diverses. Indubtablement, la cultura popular és una de les principals portes d'entrada a la cultura, també, com dèiem, conjuntament amb les biblioteques, en aquest cas en la participació cultural, en el que diem fer cultura, no? En cantar, en ballar, en fer teatre, i sabem que tenim un món associatiu molt gran, molt divers, molt potent, i que és un agent de cohesió social molt important, també d'acollida i de benvinguda a tots aquells ciutadans que venen a viure al nostre país. És una porta, no?, d'integració al país i de cohesió social, i necessitem, doncs, fer aquest reconeixement. Tenim molts ajuts a la internacionalització, és una cosa que també estem reforçant i volem reforçar. Aquest cap de setmana a Portugal hi ha hagut la trobada internacional de bastoners, tenim Estocolm aquest estiu, això és molt important pel reconeixement, i tenim també aquesta meravellosa Fira de Manresa amb l'Obrador d'Arrel, on estem aconseguint també, doncs, que hi hagi artistes que basen en la música, en la cultura d'arrel, doncs facin les seves obres, i per tant també en aquí això penso que és un gran reconeixement.
4: Fantàstic. Doncs hem deixat, consellera, per l'últim un àmbit que sé que és socialment car i conegut, que és el del patrimoni, i amb una qüestió també d'actualitat permanent, per tant amb la periodista de cultura dels serveis informatius de Catalunya Ràdio, Montse Mas.
6: Consellera, si em permet, m'agradaria fer-li dues preguntes sobre Sixena. L'11 11 de maig passat, la seva conselleria va reclamar formalment a l'Aragó prop de 800.000 euros pels costos de compra-venda i conservació de les 56 obres de Sixena que estaven dipositades al Museu de Lleida. Són les peces que van sortir del museu el desembre del 2017, després que la justícia declarés nula la seva compra per part de la Generalitat. El govern aragonès, però, ja ha dit que ni negociarà ni pagarà aquests diners. I, si no m'equivoco, el termini venç el 21 de juny. Què passarà si no paga? Catalunya portarà l'Aragó als tribunals, tal com preveu el seu propi requeriment? Passem a les pintures murals de la sala capitular, que encara són al MNAC. El museu es troba en un carreró sense sortida. Si no compleix l'ordre de trasllat, s'exposa a una acusació per desobediència. Però si les mou i s'esquerden, com diuen tots els informes tècnics, estaria cometent un delicte contra el patrimoni. El museu ha demanat ara un informe de l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya, el màxim organisme tècnic de l'Estat que depèn del Ministeri de Cultura. És la darrera bala del MNAC, però si la jutgessa d'Osca torna a denegar l'informe, la Generalitat està preparada per portar aquest conflicte fins al Tribunal Constitucional per protegir la integritat física de les pintures?
2: Doncs començo per la primera. Sí, nosaltres hem fet aquesta reclamació que es fonamenta en les sentències judicials que van declarar nuls aquests contractes de compra-venda del 83 i del 92, confirmades també pel Tribunal Suprem el 21, i que, per tant, vol dir que si nosaltres vam fer una despesa i vam comprar, es declara nul·la la compra-venda, doncs s'han de retornar.

a l'espera de la resposta. En el Tribunal Constitucional no aplica perquè no es vulnera cap dret fonamental, i això és una cosa que voldria que quedés molt clara, i tampoc no atura el procediment judicial. I jo m'agradaria subratllar-ho molt, perquè tots els nostres serveis jurídics, com comprendreu i com sabeu, estem en mans dels nostres advocats, que treballen des del MNAC, des del Departament de Cultura, des dels serveis centrals de la Generalitat, per portar el procediment tal com l'estem portant, de la millor manera possible en termes judicials. Però és que portar-ho al Tribunal Constitucional no té cap mena de sentit i no serviria de res.

0: Som-hi, que acabarem avui amb Màrius Torres, de la mà de la Meritxell Gené, per tant, sempre amb bona música i bona poesia, i agraint sobretot a la consellera Sònia Hernández aquest repàs generós a l'actualitat cultural, per descomptat, amb un pes específic de la literatura, que per això som a Ciutat Maragda i del món del llibre i del sector del llibre i a les biblioteques tan importants, però també en tots aquests àmbits que tots ells, com sempre, tenen inquietuds, necessitats, i és un departament que gestiona, efectivament, doncs, molts espais, de manera que la responsabilitat també és gran. L'enhorabona per aquests pressupostos. Som al 1,8 i una mica més per cent. Espero que a final o abans d'acabar la legislatura s'arribi a aquest tan cobejat 2%, que fa anys que reclama. Per tant, allà estem treballant, m'imagino, no?
1: I tant, allà estem treballant i, com deies, doncs amb aquest ventall amplíssim que és la cultura, però amb molta il·lusió, amb moltes ganes i ara molt, també doncs, molt esperançats amb aquests nous pressupostos.
0: Me n'alegro. Gràcies, consellera. Fins la propera, casa teva, com ja saps, i per compartir les polítiques culturals públiques, que són, per tant, de tots. Que vagi molt bé. Rosa Sillué, Dolors Joanola i Meritxell Gené. Adéu-siau.
2: Ciutat Maragda, amb David Guzmán.

0: Catalunya Ràdio. El papa arriba a Espanya fent una crida abandonant la polarització política i elogiant el multilateralisme. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
0: En el primer discurs del seu viatge a l'Estat, Lleó XIV ha posat en valor el paper d'Espanya com a garant de la pau, en un gest que de ben segur donarà aire al govern de Pedro Sánchez. Madrid, Dani Saindeaja, bon dia.
2: Bon dia. En el seu primer missatge de viatge a l'Estat i davant de tota la plana política espanyola, Lleó XIV ha demanat deixar de banda la polarització i la divisió.
3: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social.
2: Ha estat un discurs de forta càrrega política, on també ha agraït el paper d'Espanya a favor del dret internacional i la pau enmig d'un món adit sacsejat pel conflicte. Abans, a l'avió de viatge a Madrid, el pontífex ha parlat dels abusos sexuals dins l'Església com una ferida oberta i que sí que s'ha referit en el seu discurs al Palau Reial ha estat Felip VI per reconèixer el dolor de les víctimes.
0: I ara el papa mòbil que recorre els carrers de Madrid. A tot això, el govern rectifica i recomana ara el teletreball a qui visqui o treballi a les comarques de Barcelona per evitar desplaçaments precisament durant la visita del papa. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
4: Amb aquesta ajuda dels treballadors i de les empreses a reduir la quantitat de gent que hi haurà movent-se, doncs entenem que es pot millorar la mobilitat aquests dies.
0: Avui es fa una macroenquesta ciutadana per saber quin suport tindria una vaga general pel dret a l'habitatge. L'organitza la Plataforma per una feina i una casa dignes, que aplega sindicats i col·lectius de tot tipus. 1.800 voluntaris s'han mobilitzat per fer la consulta a 42 municipis d'arreu de Catalunya.
5: Estem contentíssims, que ara mateix, només amb la participació que hem tingut,

0: per aquesta macroenquesta ja és en si mateix un èxit.
1: És Rubén Páez, portaveu de la campanya Viure ens costa la vida. També us explicarem a l'informatiu d'avui que veïns i comerciants de Collserola es planten davant les restriccions per la pesta porcina que mantenen el parc tancat des de fa 6 mesos. Avui, unes 200 persones han participat en una caminada popular per reclamar que es reobri Collserola. Sentirem veïns i comerciants denunciant que les restriccions són incoherents i desproporcionades.
2: Ens han tancat això i ens han tancat la vida, diguem, no? Ja estem una mica farts.
3: Volem que obrin el parc. Allà fa massa temps que està tancat, nosaltres vivim aquí a tocar del parc i ens agrada venir.
1: Tot això en el cap de setmana del Primavera Sound.

0: Després de les incidències per la pluja de dijous, amb diversos concerts suspesos, ahir sí, el Festival Barceloní va recuperar la normalitat i The Cure va seduir els milers d'espectadors del Parc del Fòrum. Avui, última jornada del Primavera amb Gorillaz entre els caps de cartell. Tot això fins a 2:45. A partir de llavors, els esports. Oriol Rodríguez, que destacarem avui.
1: Mira, que Mercè Granollers ha guanyat la final de dobles de Roland Garros. És el tercer títol de Grand Slam, revalida el títol aconseguit l'any passat a París. Ara a les 3 també cursa sprint del Gran Premi de MotoGP a Hongria. Marc Márquez des de la pole position, la cursa curta. I avui també el Barça Bàsquet a jugar el seu futur a la Lliga. O guanya la pista de Lucan Múrcia, passa a semifinals o comencen les vacances.
0: Ara trànsit, connexió amb l'equip viari, Carmina Malagarriga. Alguna incidència a aquesta hora? Bon dia.
2: Bon dia, Eva. A aquesta hora queden encara 7 quilòmetres de retencions a la P7 a Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud. S'han obert, però, tots els carrils, però n'hi ha un detallat a la mateixa AP7 per l'avaria d'un vehicle a Sant Cugat del Vallès en sentit sud. I, finalment, hi ha retencions a la ronda litoral de 3 quilòmetres a la zona franca en sentit Besòs. Això és tot des de l'equip viari.
0: Per cert, que els motoristes són el col·lectiu que incrementa percentualment les morts en accidents de trànsit aquest any a Catalunya durant els 5 primers mesos del 2025. Amb un percentatge del 40%. Fins al 31 de maig han mort 21 motoristes a les carreteres catalanes, a xifra, la mateixa xifra que l'any passat i també que el 2019. El Servei Català de Trànsit ha reforçat, per tant, les accions per reduir la sinistralitat dels motoristes i una de les novetats és una campanya dirigida al perfil que han pogut establir de les víctimes. Ramon Lamiel és el director de trànsit.
3: Veiem que és un home major de 45 anys, caps de setmana. S'ha concentrat molt en la zona de la demarcació de Barcelona i sortides de via per sortides de via i caigudes de la moto.
0: A tot això hem d'afegir que hi ha hagut una nova víctima mortal, un altre motorista també ha mort aquesta matinada en una sortida de via a la carretera de la Ràpita, al Poblenou del Delta, al Montsià. En total, doncs, han mort 22 motoristes a les carreteres aquest any.
4: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Amb en Jofre Genuer ens esperen canvis aquest cap de setmana. Jofre, bon dia.
5: Bon dia, doncs canvis en positiu en el sentit de la gent que vulgui doncs, una mica més de calor, més bonança i menys ruixats. Més demà que avui, perquè aquesta tarda estem pendents encara d'alguns, no pas tan generals ni tan extensos, però encara aquesta tarda, sobretot entre la zona de l'Alt Urgell, l'extrem sud de l'Alt Urgell, Solsonès, Berguedà, zones del Prepineu, Serra del Cadí, també punts del Lluçanès, sud del Ripollès, Cerdanya, nord d'Osona, aquestes àrees, molt probablement les nuvolades que estan creixent acabin donant algun petit ruixat o algun petit patac d'aigua, fins i tot més probables potser de cara al vespre que no a primeres hores de la tarda. La resta sol amb alguns núvols prims i sobretot doncs, el que dèiem, amb un ascens de les temperatures de 2, 3, 4 graus més que ahir, a hores d'ara. Destacarem, per exemple, a Olot, ahir a aquesta hora tenien 15 graus, ara en tenen 25, o per exemple també cap a la zona de l'Empordà, la Bisbal d'Empordà, ahir tenien una temperatura que no passava dels 20 graus i ara tenen gairebé 29. Per tant, una mica també més calorós que demà encara s'accentuarà una mica més. De fet, els vols més alt avui cap als 30-31, demà 33 o 34 cap a Pla de Lleida, Terres de l'Ebre, i demà menys ruixats, amb més sol, només alguns núvols d'evolució a l'àrea del Pirineu. De fet, el termòmetre, amb tendència a pujar, continuarà dilluns, però ja serà el darrer dia, perquè ja avancem que de cara a dimarts torna a caure la temperatura una mica i, per tant, la calor que durarà poc.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb Eva Compte.
0: Són les 2:07. I avui comença la visita del Papa Lleó XIV a l'estat espanyol. Ha començat fent una crida a abandonar la polarització i a acceptar la complexitat de la societat actual. És el missatge principal del discurs que el pontífex ha fet a la recepció de benvinguda que els reis Felip i Letícia li han ofert al Palau Reial amb la seva arribada a Madrid. Abans, el rei Felip VI també ha afirmat que els abusos a l'Església no són representatius de tota la comunitat eclesiàstica. Seguint l'arribada del pontífex a Madrid, tenim en Dani Sainteja. Bon dia.
6: Bon dia. Lleó XIV tenia al davant una àmplia representació de partits i autoritats polítiques d'Espanya i no ha deixat passar l'ocasió per pronunciar-se en contra d'ideologies que ha qualificat de prefabricades i per alertar contra la polarització.
7: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
6: També s'ha referit a una època sacsejada pels conflictes que clama per la pau i per això ha agraït a Espanya el seu paper en l'escena internacional.
7: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos.
6: En este moment no ha tingut cap missatge per a les víctimes d'abusos sexuals, sí que ho ha fet a l'avió papal quan ha dit que era una ferida oberta. Qui sí que ha fet menció per primera vegada ha estat Felip VI.
8: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido.
6: Un primer missatge que Lleó XIV ha pronunciat en castellà, llengua que domina dels seus anys com a bisbe al Perú, després d'una trobada privada amb la família reial i de saludar diferents autoritats, com el president espanyol, ministres i presidents autonòmics, entre ells el president Salvador Illa. Fora del Palau, la Guàrdia Real l'ha rebut amb honors d'estat i una multitud de fidels l'ha aclamat a la seva arribada amb càntics i deixant clares les ganes d'escoltar el missatge del pontífex.
9: Que el Señor nos ha traído aquí de forma pues fortuita. Realmente estamos aquí, pues realmente nos vamos de viaje mañana y no sabíamos que venía el Papa y entonces pues el Señor es un viaje caído del cielo.
10: Y totalmente estoy muy orgullosa, siento un cariño que como pues ha estado en Perú y tal, pues no sé, siento mucho amor ya hacia él.
6: Ara, Lleó XIV recorre per primera vegada els carrers de Madrid amb el Papa mòbil. A la tarda visitarà un centre d'acollida de persones sense sostre a Carabanchel i al vespre resarà amb milers de joves als peus del Santiago Bernabéu, l'estadi del Real Madrid, del qual és seguidor, segons ha confessat els periodistes que l'han acompanyat a l'avió.
2: Gràcies, Dani. En aquest viatge del Papa, un dels temes calents, ara ho deia, més el de la pederàstia. De fet, Lleó XIV aprofitarà aquesta estada a l'estat per reunir-se amb víctimes d'abusos sexuals comesos per membres de l'Església espanyola, Maria Guixà.
11: Sí, la Santa Seu, però, de moment no ha donat cap detall sobre aquesta trobada del pontífex amb les víctimes, organitzada per l'Església espanyola, i, per tant, no ha transcendit ni quan ni on serà. Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat, i a més portaveu del moviment Reparació Integral Ja, ha criticat la tria de víctimes que ha fet la jerarquia eclesiàstica. Són declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
12: Són els bisbes espanyols que seleccionen a les víctimes i no volen seleccionar una víctima que els hi deixi malament davant el Papa. Doncs jo crec que, bueno, que el Papa el que hauria de fer és tenir criteri propi i fer una fiscalització de l'Església espanyola i catalana independent. I no deixar que sigui l'Església espanyola i catalana qui seleccioni l'itinerari i seleccioni les víctimes.
11: Hurtado ha reiterat el seu rebuig a la visita papal a Montserrat, que ha catalogat com la zona zero de la pederàstia clerical a Catalunya. El pontífex serà precisament dimecres a Montserrat.
2: I la dimensió d'aquesta visita papal a Catalunya ha fet recular el govern davant la qüestió del teletreball. Si dimarts l'executiu es va desmarcar de les recomanacions del Ministeri, avui ha canviat d'opinió i recomana ara sí el teletreball a les empreses amb seu a la demarcació de Barcelona durant la visita del pontífex.
11: El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha volgut puntualitzar que aquesta decisió, consensuada, diu, amb els agents econòmics i socials, s'ha pres davant la magnitud que pot tenir aquesta visita del pontífex i l'impacte directe en la mobilitat.
13: Una recomanació, per tant, no una ordre, ni molt menys, sinó que es fa de la mà dels agents socials i econòmics. I nosaltres ens vam reunir tant amb els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i UGT, com també amb Foment i amb Pimec, els agents socials de Catalunya, i, per tant, és una decisió que es pren de forma consensuada.
11: Protecció Civil, a més, també ha insistit que es vetllarà perquè el dia a dia segueixi i perquè la vaga de docents, que també està prevista per dimarts, es pugui combinar amb aquesta afluència de gent que comportarà la visita del Papa.
2: I precisament a banda d'aquesta visita papal i de la vaga de docents, dimarts també comencen les proves de selectivitat i el govern ha volgut enviar avui un missatge de tranquil·litat als estudiants davant els problemes de mobilitat que es poden generar, Maria.
11: La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, demana als alumnes que arribin amb temps a les proves per, diu, evitar imprevistos i, això sí, ha garantit flexibilitat en casos de força major. Són declaracions també al suplement de Catalunya Ràdio.
14: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen en cas que faci falta. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, que està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar doncs, amb el temps que, i tenir després el temps que faci falta, no?
11: Precisament per aquesta vaga de docents, també Montserrat ha dit que tenen previst un pla alternatiu per reforçar el personal que supervisarà aquestes proves. I Eva, encara en clau educativa, els sindicats USTEC, CGT i Intersindical avui es reuneixen a la tarda, ho fan, per concretar la vaga de dimarts i de refer la unitat sindical, sobretot després d'aquest no rotund dels docents al preacord amb el govern. I la vaga a Catalunya va tenir un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC.
0: I una última qüestió, dos minuts i arribarem a un quart de tres, sobre la visita del Papa a Barcelona, i és que també s'està notant en les botigues de souvenirs que ofereixen marxandatge específic. Samarretes, tasses, gorres i altres articles amb la imatge de Lleó XIV es poden trobar als establiments que hi ha als voltants de la Sagrada Família.
11: Un d'aquests establiments és Ringels, un dels comerços més grans que des de fa dies ja ofereix articles de manera commemorativa d'aquesta visita del Papa a Barcelona, tot i que, com reconeix la Juani, que és l'encarregada, els ha costat trobar proveïdors.
15: No hem comprat molt, perquè tampoc hi havia. O sigui, això ha vingut massa tard i després que no hi havia proveïdors que venguessin moltes coses.
11: El marxandatge oficial es pot comprar en línia, però físicament només el ven al Corte Inglés. La majoria dels clients, sobretot, són turistes llatinoamericans.
0: Ho destacàvem a la portada d'avui. En una quarantena de municipis d'arreu del país s'està fent una macroconsulta sobre el cost de la vida. Els organitzadors són els membres de la Plataforma per una Feina i una Casa Dignes, que estan molt satisfets de com està anant la jornada, Maite Curtó.
16: Hi participen 1.800 voluntaris repartits per 42 municipis i fins ara ja han fet unes 5.500 enquestes. Es pregunta als ciutadans sobre la crisi de l'habitatge i l'estancament dels salaris en un context d'increment de preus. La consulta vol ser un termòmetre per mesurar si hi ha quòrum ciutadà per fer una aturada de general l'any que ve. Sentim el portaveu de la campanya Viure ens costa la vida, Rubén Paez.
17: Arribarem a tindre segurament doncs, un tall de població prou ampli com per treure unes dades importants i substancials sobre quin és el parer de la gent de Catalunya sobre el que s'estem preguntant.
16: Avui mateix a la tarda se sabran els resultats d'aquesta enquesta.
0: I aquest és el so dels treballadors de Nissan que aquest matí s'han manifestat pel centre de Barcelona per rebutjar la presentació de l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 211 persones.
16: Dilluns hi haurà una nova reunió in extremis entre empresa i sindicats amb la mediació del Departament de Treball abans que s'acabi dimarts el període de consultes. La majoria dels treballadors afectats per l'ERO són del centre de recanvis del Prat de Llobregat i de l'àrea de tècnica i compres de la Zona Franca. L'empresa automobilística japonesa argumenta causes productives econòmiques i organitzatives per reduir la plantilla, però els sindicats afirmen que les plantes són viables i que l'empresa prepara un tancament encobert. Raúl Ocón és el delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat de Llobregat.
18: És un desmantellament de Nissan a Catalunya. Ho van fer el 2020, ara ho fan, i encara que no ho reconeguin, un tancament encobert a recanvis, i estem seguríssims que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en un o dos anys acabaran tancant, ho tenim claríssim.
16: A la manifestació dels treballadors de Nissan s'han afegit plantilles d'altres empreses que també estan en procés d'ERO, Quality Espresso, Serra Soldadura i Ego Appliance Controls.
0: I ara una altra protesta, en aquest cas una mica diferent, perquè aquest matí unes 200 persones, entre veïns i comerciants de Collserola, han fet una caminada popular per reclamar que es reobri l'accés al parc. Una caminada que han fet a dins del parc. Ja fa 6 mesos que no s'hi pot accedir pel brot de la pesta porcina africana.
16: Hi han participat famílies senceres, caminants i ciclistes que han desafiat el tancament de Collserola. Els participants han passat per sota de la cinta que barrava el pas a la pista forestal i tot i que els Mossos i la policia local han intentat identificar-los, no ho han pogut fer. Cristina Alié és una de les impulsores de la caminada reivindicativa.
19: Creiem que no s'ha gestionat bé perquè les granges són les que s'haurien de perimetrar, les que s'haurien de controlar els accessos, les entrades, les sortides, desinfecció, camions personal, etc. I deixar-nos a nosaltres caminar per aquí.
16: Molts veïns han volgut deixar palès el seu malestar.
20: És la falta també de transparència, no saber exactament què s'està fent, per què s'està fent, per què es tanquen trams, per què s'obren trams.
21: És bastant arbitrària en el sentit de que, pues, per exemple, veus cotxes que van als restaurants i arriben al restaurant, donen una passejada i tu no pots arribar on està el restaurant, per exemple.
16: Anteriorment, els veïns del Collserola ja havien recopilat firmes per reclamar la reobertura del parc.
0: I del món, anem cap al Perú, que es prepara per votar demà en la segona volta de les eleccions presidencials que enfrontaran el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, amb la conservadora Keiko Fujimori. Les víctimes d'esterilitzacions forçades i altres violacions dels drets humans durant el govern del pare de l'aspirant de la dreta, Alberto Fujimori, viuen amb preocupació la possibilitat que guanyi. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
1: Fa 20 anys que la María Elena Carvajal i la María Tefita Tuarama treballen sense descans buscant una justícia que no arriba al Perú. La ONU les ha reconegut a elles i a milers de dones peruanes com a víctimes d'abusos contra els drets humans per les esterilitzacions forçades implementades per l'estat peruà sota el govern del llavors president Alberto Fujimori. Sota el pretext d'un control de natalitat i poblacional, milers de dones van ser seduïdes i enganyades a operar-se, es denuncia, per les autoritats sanitàries peruanes entre el 1995 i l'any 2000. Unes lligadures de trompes, especialment a dones del món rural i també indígena, que es van practicar en condicions d'insalubritat i males praxis amb seqüeles mèdiques, físiques i mentals permanents.
3: Es incierto para nosotros si esta señora llega a ganar, cosa que no vamos a permitir definitivamente, ¿no? Pero la incertidumbre queda, pueda quedar otra vez este en un proceso de nulidad o un archivamiento.
22: Me hicieron contra mi voluntad. A mí me fueron a suplicarme, a rogarme ahí en mi casa, diciendo que voy a tener un apoyo, que vamos a ser bien atendidos, mis hijos, mi familia, todo.
1: Les esterilitzacions forçades van abocar milers de dones a l'estigmatització i a la marginació, sent també abandonades en molts casos pels seus marits en considerar-les incapacitades.
3: Otras tuvieron problemas con sus hijos, ¿no? A los esposos los botaron de las casas a las señoras, muchas tuvieron que emigrar.
1: Es calcula que 300.000 dones i 22.000 homes van ser víctimes al Perú d'esterilitzacions forçades i el retorn del fujimorisme és per a elles i ells un malson.
0: I del Perú marxem ara cap a Taiwan. Un dels valors geoestratègics més importants de l'illa és la seva indústria de semiconductors. Aquest territori, reclamat per la Xina, però independent de facto, fabrica els més avançats del món. Aquesta setmana s'hi ha celebrat la fira anual del sector informàtic més important del planeta i els líders de grans tecnològiques com Nvidia o Intel i han desembarcat amb el compromís de grans inversions. Ens informa des de Pequín, Francesc Canals, bon dia.
23: Bon dia. Esclat d'alegria dels fans de Jensen Huang, l'amo d'Nvidia entrava aquests dies a Computex de Taiwan, la fira d'informàtica i tecnologia més important del món, com un crac del futbol, firmant autògrafs. I té lògica perquè els seus microxips són els més avançats i es troben en el centre de les disputes tecnològiques entre la Xina i els Estats Units. El mateix Jensen Huang representa els equilibris a la zona, començant pel fet que va néixer a Taiwan. Dirigeix l'empresa nord-americana més avançada en semiconductors i busca no perdre terreny en el mercat xinès. Recentment l'hem vist pels carrers del vell Pequín, aprofitant que acompanyava Donald Trump en la visita a la Xina. Però alhora Nvidia i la tecnologia de la intel·ligència artificial nord-americana no són res sense Taiwan, en particular sense la taiwanesa TSMC, el principal fabricant dels semiconductors més avançats. Sentim Jensen Huang a la fira Computex.
24: Taiwan és un soci estratègic increïble per als Estats Units perquè està invertint en l'ecosistema, en la indústria manufacturera dels Estats Units. Si mireu empreses com TSMC, Amkor, Steel, Wistron i Foxconn, la quantitat d'inversió que han fet als Estats Units perquè la cadena de subministrament global sigui el més diversificada, resilient i redundant possible és increïble.
23: El president taiwanès Lai Ching-te remarcava a l'inici de Computex la necessitat d'estabilitat i pau a l'estret.
25: En la mesura que creix la necessitat d'intel·ligència artificial al món, també necessita un Taiwan estable, fiable i capaç d'assumir responsabilitats. En particular, el desenvolupament pròsper de la indústria s'ha de construir sobre la base de pau.
23: El desig de Lai Ching-te no garanteix que la Xina no decideixi forçar la reunificació. De moment, la supremacia tecnològica de Taiwan protegeix l'illa, perquè tota la indústria, encara més amb la IA, necessita els seus microxips. És el que es coneix com l'escut de silici, però alguns analistes no li donen més de 10 anys de marge, quan la Xina, diuen, ja serà capaç de fabricar semiconductors al mateix nivell.
4: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
26: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
4: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
5: la casa nostra ja és casa teva.
6: Que bé, que bé.
5: Torna la sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
7: Tranquils, que no ens avorrirem.
5: La casa nostra. Dilluns, estrena de la segona temporada a la plataforma 3CAT. I dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
8: Amb motiu de la visita del Papa Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
9: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
0: I ara Cultura, últim dia del Primavera Sound amb Gorillaz, The XXX i My Bloody Valentine com a caps de cartell, després que dijous se suspenguessin per la pluja concerts com els de Masi Patak i Pat Gill. Ahir hi havia moltes ganes de música i The Cure van sis al públic del Parc del Fòrum Marc Ruiz.
10: Després d'una petita estona, amb sons llunyans de tempesta i un cel nocturn estrellat al fons de l'escenari, Robert Smith ha sortit de bambalines aixecant els crits de milers de fans que omplien la gran esplanada mentre començaven a sonar els primers compassos d'Alone, del darrer disc de The Cure, Songs of a Lost World. El públic havia arribat al Primavera Sound a reviure un ritual com ja havien fet el 2012, on qui els guiava és una ànima extremadament sensible, capaç de baixar-nos als inferns poblats dels nostres propis dimonis, però també de crear les cançons més alegres que es puguin recordar, com Friday I'm in Love o Just Like Heaven. Però la nit no s'ha acabat aquí. Pink Panthers ha reivindicat el seu espai i ha omplert com mai l'escenari de les graderies. Tot era ple, inclosos els accessos i qualsevol element arquitectònic proper. La cantant de Bath ha remarcat el que era obvi, que l'han col·locat en un escenari massa petit, però és un manposat, ha dit estoicament. I tot seguit ha arrencat una sessió imparable de dance, pop, drum and bass i garage que farien vermellir Skrillex, que estava actuant a l'altra punta del festival. Cançons com Stateside, Girl Like Me o, sobretot, Boys Alia han acabat de fer esclatar l'olla a pressió en què s'havia convertit un escenari massa petit per aquesta gran estrella i les seves coreografies. Aquest dissabte encara queden plats forts. Els irlandesos Niqab, que rapegen en gaèlic i amb molta càrrega política, actuaran a les 3 de la matinada. Això serà després de caps de cartell com Gorillaz, The XX o My Bloody Valentine.
0: I com era el front de guerra al Pallars durant la Guerra Civil? Això és el que s'ha pogut veure avui a Vilamur, al Pallars Sobirà. S'ha fet una recreació històrica que reprodueix la vida i els combats als antics sistemes defensius del Tossal de Sant Joan, un dels espais fortificats més ben conservats del front del Pallars. A Vilamur hi tenim en Pau Rovira.
12: Hola, Esther. L'activitat vol donar a conèixer els vestigis que encara es conserven en aquest indret, on l'exèrcit franquista va construir búnquers, parapets, pous de tirador i una extensa xarxa de trinxeres durant l'any 1938. Els visitants han pogut veure com vivien els soldats i com funcionava un front de muntanya. Ho explica l'historiador Oriol Riart.
27: Jo recomano molt que preguntin, que sobretot que aprofitin aquesta gent, que a més coneixen bé el tema de la Guerra Civil, que a més coneixen molt bé tot el tema dels habituallaments, la armament, tot el que menjaven, les condicions de vida, etcètera, etcètera, dels soldats, de la gent que van estar combatent en aquests paratges.
12: La recreació ha reunit una trentena de participants de diverses associacions especialitzades que representaran tant unitats republicanes com franquistes. La proposta inclourà mostracions, escenes teatralitzades i visites als espais recuperats arqueològicament. També s'hi podran veure uniformes, equipaments i materials històrics de l'època. Tot per apropar la història d'una manera més vivencial i atractiva.
0: I avui de la crònica policial us expliquem que els Mossos d'Esquadra han desmantellat un dels centres logístics més grans de xix a Catalunya. Ha estat en una nau d'Ulldecona, al Montsià, on han localitzat 9 tones de droga amagades dins de caixes de ferro, un mètode inèdit fins ara. Els Mossos han detingut 10 persones. Els escorcolls, a banda d'Ulldecona, s'han fet també a Sabadell i a la localitat andalusa de Fuengirola, on la banda tenia connexions amb altres organitzacions. Les caixes de ferro estaven soldades a mida per amagar-hi les tauletes de xix per tal que passessin desapercebudes en possibles controls policials. L'operació dels Mossos d'Esquadra va començar el novembre del 2025, ha tingut 3 fases i ara aquest mes de maig ha acabat. I 2 minuts i seran 2:15, 2 minuts, com sempre, per a la proposta.
9: La proposta.
0: I avui amb la Laia Framis, que ens proposes visitar el Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera.
2: Sí, això és el Santuari del Camp, a Garriguella, a l'Alt Empordà. Aquí hi ha un espai que es dedica principalment a la preservació de la tortuga mediterrània, que està en perill d'extinció. Des de fa més de 40 anys crien exemplars en captivitat i durant tot aquest temps han alliberat més de 4.000 tortugues al massís de l'Albera.
0: I què es pot veure durant la visita?
2: Doncs moltes tortugues. I quan dic moltes, vull dir que n'hi ha centenars. La majoria són mediterrànies, que són de terra i tenen la closca negra i groga, però també n'hi ha d'aigua. Ens ho ha explicat el responsable del centre, Joan Budó.
6: Tenim, bàsicament, unes 150 adultes de tortuga mediterrània, més les 200-300 cries i de tortugues d'estany. Tenim unes 70 més, totes les cries i juvenils a punt de deixar anar.
2: A més, també s'hi poden veure algunes tortugues exòtiques.
6: Tortugues que es troben escapades, abandonades, fins i tot algunes decomissades. Potser la que crida més l'atenció és la tortuga mossegadora, que és una tortuga nord-americana d'aigua dolça que ve molt grossa i que aquesta la vam rescatar de l'estany de Banyoles.
2: Una tortuga, per cert, que pesa més d'11 quilos. Totes aquestes tortugues es poden veure seguint un recorregut per unes passarel·les que porten per diferents instal·lacions. Clar, tot depèn del temps que t'hi entretinguis, però crec que es pot fer, doncs no ho sé, en una hora perfectament.
0: I Laia, quan es pot visitar aquest centre?
2: Fins a finals de juny el centre obre cada dia, tret dels dilluns, i al juliol i a l'agost es pot visitar tota la setmana. L'entrada costa 7 euros pels adults i 5 euros pels nens d'entre 4 i 14 anys. Recomanen anar-hi al matí, perquè és quan les tortugues estan més actives, i evitar també els dies plujosos i freds. En definitiva, crec que és un bon pla si sou, per exemple, per les comarques de Girona, per la Costa Brava, o bé per fer una parada si aneu camí cap a França o cap al nord del país. Cada any visiten aquest centre de reproducció de tortugues de l'Albera entre 8.000 i 10.000 persones.
0: En prenem nota. Gràcies, Laia. Senyals horaris de 2:15. Ara arriben els esports. Oriol Rodríguez, bona tarda.
7: Bona tarda. Avui és dissabte 6 de juny i el Barça de bàsquet se la juga després d'una temporada plena d'alts i baixos, o molts més baixos que no pas alts. Els de Xavi Pasqual han de guanyar aquest vespre a la pista de l'Ocam Múrcia per no veure com les vacances ja comencen avui mateix. Les sensacions de l'equip no són bones. Pasqual plega quan s'acabi la temporada i ja han vist mocadors al Palau, sense anar més lluny, diumenge passat. Passi el que passi, avui possiblement amb el Madrid esperant a les semifinals, cal un replantejament urgent de la secció per no acabar desesperant els aficionats una temporada rere una altra.
9: Catalunya migdia esports, amb Oriol Rodríguez.
7: Som els de Catalunya migdia esports, avui amb la Nadia Roig a la producció, amb en Blai Iniesta al control de so, i en Xavi Vall i en Lautaro Quintero Quinteros al control central. El primer que volem fer és marxar fins a Vilassana, perquè tenim en joc el primer partit de la final de l'Hockey Lliga Femenina entre el Vilassana i el Fraga. Allà hi tenim en Xavi Soler. Xavi, bona tarda.
11: Bona tarda, Oriol. Un partit que s'està allargant moltíssim, i és que encara falten 6 minuts 56 segons perquè s'acabi, i el més calent és l'Aigüera. Ara mateix empat a 1, s'ha avançat el Vilassana a la primera part en gol de l'Utxigó. De la segona meitat, el Fraga ha apretat de valent i ha aconseguit l'empat amb un gol de Maria Sanjurjo. Ara es posa la pilota en joc, que jugaran aquests últims 7 minuts. De moment és una incògnita saber qui s'endurà el primer punt d'aquesta final. Vilassana 1, Fraga 1.
7: Doncs amb els dos ulls pendents de Vilassana, parlem de tenis.

0: Alfons Borina, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: En tenis un català tornat a sumar aquest migdia un nou títol de Gran Slam.
1: És el català Marcel Granollers que continua fent gran la seva llegenda. El de Barcelona, fent parella amb el seu inseparable, l'argentí Horacio Ceballos, ha guanyat el títol de dobles a Roland Garros per segon any consecutiu. El barceloní i l'argentí, que eren els caps de sèrie número 1, s'han imposat per 6-4 i 6-2 als segons favorits. El finlandès Elio Heliovaara i l'anglès Henry Patton en 1 hora i 16 minuts. Aquest és el seu segon títol a Roland Garros i el tercer Gran Slam que guanyen sumant el US Open que van aconseguir l'any passat. Ara a les 3 es juga la final femenina entre la russa Andreeva i la polonesa Swiatkowska.
0: Si arriba més enllà de les 4 la seguirem evidentment al Tot Gira, com demà també seguirem la final masculina. Un gran èxit avui, per tant, per Marcel Granollers. Passen 3 minuts de 2 quarts a 3 de la tarda. Marxem fins a Murcia. Perquè, com dèiem, el Barça se la juga aquesta nit a les 9, Ucamp Murcia-Barça, amb transmissió al Tot Gira, amb en Macià i la Lloberes. A Murcia ja hi són el Barça i, evidentment, també el nostre enviat especial, Ernest Macià. Bona tarda.
2: Bona tarda, doncs, sí, Oriol. El Barça ha entrat aquest migdia ja a Múrcia, preparant el partit aquesta tarda, que pot ser l'últim partit de la temporada, si es perd, de Xavi Pascual i d'alguns dels seus jugadors. Però, en canvi, si guanya el Barça seguirà viu almenys unes setmanes, classificarà per semifinals contra el guanyador del Madrid-Tenerife, que també juga avui, que també ha arribat al partit de desempat. A la sèrie del Barça, bé, fins ara molta incertesa, perquè el Barça va guanyar el primer partit 68-91 a Múrcia, contra tot pronòstic va perdre a casa de 3 punts al Palau, i per tant aquest context de jugar-s'ho tot a pista contrària, hi ha, això sí, una petita llum, que és que l'estrella del Múrcia, David de Julius, amb 16 punts per partit i més de 20 als play, se la baixa segura perquè es va trencar un dit del seu peu, el dit petit del seu peu dret, i se la baixa els 3 propers mesos. No es va notar massa els últims minuts al Palau Blaugrana, però hauria de ser una baixa important per l'equip de Sito Alonso. Un Ucamp de Múrcia que, això sí, recuperarà l'alè pivot cubà Howard San Ross, recuperat de les guins, i que, hem de dir, el Múrcia no guanya partits de playoff a casa. En l'última dècada només n'ha guanyat un. Per tant, això hauria de ser també un altre punt a favor, i és que el Múrcia a casa, doncs, la veritat és que pateix molt en les fases finals. El Barça té tots els jugadors disponibles i això li permetrà a Oriol descartar Xavi Pascual, Juan Núñez i Miles Norris un partit més.
0: I Macià, qui demà també busca l'accés a les semifinals de la Lliga CB, el Joventut de Badalona. Ahir va pallissar el Baskonia a l'Olímpic de gairebé 20 punts.
2: Sí, un dels millors partits del Joventut aquesta temporada, sempre per davant tota l'estona, sempre amb avantatges superiors als 10 punts i colindant amb els 20 punts amb un Baskonia que va estar molt desencertat i un Ricky Rubio que va dirigir magistralment l'equip des del 15-4 de sortida. Escoltem a Ricky Rubio.
3: Experiència ajuda molt, avui sí que és veritat que jo m'he frustrat una mica en alguns moments, però he sabut tornar al partit, però bueno, no sempre és fàcil i fora de casa encara ho és més, no? Però bueno, crec que som un equip molt unit, que ens ajudem uns als altres, que sí que és veritat que tenim jugadors molt joves, però també tenim jugadors amb experiència que aquests partits es poden tirar endavant.
2: Tot i que ara sentíem a Ricky Rubio, ahir l'estrella va ser una vegada més Cameron Hunt, va fer 27 punts, va ser el màxim anotador del Joventut, ho ha estat durant tota la temporada, però ahir també hi va protegir amb la seva anotació els intents del Baskonia per entrar al partit. L'Olímpic de Badalona va presentar una de les millors entrades de la temporada, la quarta millor, amb 9.000 espectadors, i tot i la baixa d'Ante Tomic, la penya ha aconseguit forçar aquest desempat que jugarà demà a les 7 de la tarda. Al final del partit, Oriol, vaig poder parlar amb Ricky Rubio d'un altre tema, i és que, bé, en cas de derrota demà a Vitoria, ningú sap encara si seria el seu últim partit al Joventut. Això deia Ricky Rubio als micròfons de Catalunya Ràdio.
3: La veritat és que estic pensant en que acabi la temporada, que baixi tot, fer un reset, parlar amb la família, que això és molt important, veure com ho han vist ells també, perquè jo puc tenir una visió i que la meva família tingui una altra, no? I ara mateix jo no sóc l'únic que decideixo si segueixo o no, sinó és juntament amb la meva família, tinc dos fills i és la meva prioritat ara. Sí, jo crec que sí, que ho he pogut compaginar bé, però s'ha de preguntar, s'ha de veure, s'ha de valorar també i sobretot, com deia, no? I vaig aprendre l'experiència, no avançar-te al contagiament. Veurem com acaba la temporada i deixarem passar un temps per reflexionar. Sé que l'equip per formar-se l'any que ve com abans millor, però bueno, al final també m'he guanyat el dret a decidir quan estigui preparat.
0: Doncs dos plats forts en bàsquet. Aquest vespre al Camp Barça a les 9 i demà aquest Baskonia Joventut. D'altra banda, Alfons Gorina, també en bàsquet, a Nova York, es comencen a fregar els ulls amb els Knicks que s'acosten al títol de Lliga.
1: Els de Nova York posen el 0-2 a l'eliminatòria contra els Spurs i s'apropen al que seria el seu primer anell en 53 anys. Aquesta matinada, victòria agònica a Texas per 104-105. La majoria de crítiques han estat pel francès Wembanyama. Una pèrdua de pilota als darrers instants i el llançament decisiu fallat en són el motiu. La matinada de dilluns a dimarts, el tercer partit al Madison Square Garden de Nova York.
0: Vinga, de Manhattan a Vilassana. Perquè, Xavi, tenim en joc aquest Vilassana-Fraga, que ara per ara hauríem d'anar a la pròrroga?
4: Sí, hauríem d'anar a la pròrroga, perquè el partit està igualat, van passant els minuts, ara falten 4-15, ha fallat fa poca estona una falta directa al Vilassana, l'Aura Pastor no ha aconseguit transformar-la davant d'Anna Ferrer, ara l'intent d'Aina Florença, que també es troba amb la portera del Fraga, la possessió és per l'equip urgellenc, falten 3:50 pel final del partit. Continua aquest empat a un Vilassana, un Fraga 1.
0: A veure si Vilassana és capaç de batre la porteria del Fraga. Ara a les 3 també començarà la cursa sprint del Gran Premi d'Hongria de MotoGP, on Damià Aguilar, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Marc Márquez ens ha tornat a meravellar els oficials, perquè el Tros Cervera ha fet la pole quan a priori no era el favorit.
5: És la segona pole de la temporada, la 74 a MotoGP, la 104 en total. Ahir va fer la feina justa per no passar per la repesca i es va reservar per avui. Ha estat el més ràpid al matí, el segon lliure, i després a la Q2 ha sorprès tothom, principalment el màxim favorit Pedro Acosta i també a tots nosaltres, perquè ha començat la sessió amb una caiguda.
6: Sí, la caída esa nos ha complicado un poquito el qualifying practice, pero hoy ha salido convencido por la mañana. Lo dije ayer, me estaba gestionando para intentar hoy usarlo todo y mañana sobrevivir, veremos.
5: Això ho hauríem d'interpretar com avui surto a guanyar i demà ja veurem. El Cerverí responia també a Dazón per les seves opcions.
6: El qualifying practice es media sprint y media carrera. Entonces, por eso he decidido utilizar toda la energía que tenía esta mañana, como hice ya en Mugello, y luego ya pues en la sprint y en carrera el salir delante pues te salva esas primeras vueltas que tienes tiempo ganado.
5: Bé, tampoc és que no hagi fet gaires aclariments. Sempre és millor escoltar la cursa a l'Univers MotoGP en directe a l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT quan faltin 5 minuts per les 3 d'aquesta tarda. Us repasso la graella ràpidament. Des de la pole position, Marc Márquez amb Pedro Acosta i Fermín Aldeguer a la primera fila, una segona fila amb Fabio Di Gianantonio, Pecco Bagnaia i el líder Marco Bezzecchi, una tercera fila amb Raúl Fernández, Jorge Martín i Luca Marini, i anem a la setena fila amb els altres dos catalans, Franco Morbidelli, Àlex Rins i Maverick Viñales.
0: D'aquí 5 minuts arribarem a 3 quarts de 3 de la tarda. De seguida parlarem de la festa grossa que hi va haver ahir a Sabadell, però tornem a Vilassana perquè hem tingut una mica l'ai al cor, Xevi.
4: Amb la falta directa que ha fallat Adriana Soto, la jugadora del Fraga, l'ha enviat per damunt de la porteria d'Anna Salvat, i ara és el Vilassana que està patint una mica amb les embestides del Fraga. 3 minuts pel final, ara li han assenyalat. Jo crec que falta el Vilassana, s'ha fet mal a Inés Florença, que ha hagut d'anar a la banqueta amb una mica de sang al llavi. Entrarà en el seu lloc Victòria Porta. 3 minuts pel final, continua aquest empat a 1 en aquest partit que de moment no ens desvella qui agafa avantatge en aquesta final. Serà possessió pel Vilassana aquests 3 últims minuts, recordem, empat a 1.
0: A veure si la Victòria Porta posa llum a la foscor com la va posar el seu tiet dijous a la Patum, on va fer de ple, el salt de plens va fer el tiet de la victòria de la Maria Porta. De seguida tornarem a Vilassana a veure si s'acaba aquest partit amb bones notícies, on ahir vam tenir festa grossa, grans notícies, va ser a Sabadell on es va viure una nit èpica.
7: Recull la pilota Thiago Pinar, que l'àrbitre diu que no hi ha falta, és una bona opció pel Sabadell, el xut que no ho entra! Gol del Gino! Gol de David Estals! Els dos gols han arribat en 3 minuts, no calia, però un cop els has marcat, Ponson, David Estals acaba de marcar el seu
0: Així va narrar en Jordi Sunyer, Esport 3, a gol de Joel Priego, el temps de descompte per classificar el Sabadell per la final de playoff d'ascens al futbol professional a la segona divisió. Francesc Ripoll, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: Els arlequinats van eliminar amb èpica el Real Madrid Castella.
8: Sí, perquè havien perdut l'anada per 2-0 i ho van aixecar en una nova creu alta plena vessar. L'equip de Ferran Costa va igualar l'eliminatòria de la primera meitat amb gols, dos gols consecutius. Primer Joel Priego i després Estals donaven als arlequinats un marcador que els hauria valgut al final de la pròrroga. El filial madrileny va collar i va tenir ocasions clares, totes interceptades per Diego Foli, el porter del Sabadell, i al 89 Joel Priego va caçar una pilota dins l'àrea per classificar el seu equip per la final. Això deia l'entrenador Ferran Costa.
9: El que ha estat clau per poder acabar guanyant, tenia el premi a la insistència pràcticament al minut 90, però feia molta estona que ho buscàvem, i aquests som nosaltres. Lluny de donar un pas enrere i recular, hem donat dos endavant i hem anat amb tot.
8: El Sabadell, que tornarà a jugar una final d'ascens un any després, l'any passat la va jugar, però per pujar segona federació, primera federació. Ara els arlequinats esperen rival per pujar al futbol professional. Sortirà del guanyador de l'eliminatòria entre el Zamora i el Villarreal B, que es decideix demà l'anada. El filial groguet va guanyar per 2-0. Avui juga un partit de playoff l'Atlètic de Madrid B, Ponferradina. D'aquí sortiria un possible rival per l'Europa, que juga demà a Balaïdos, el partit de tornada davant el Celta Fortuna. L'anada, recordem, els graciencs van empatar un i, per tant, només els va guanyar.
0: Aquest partit també el farem en directe al Tot Gira amb la transmissió de Francesc Ripoll.
8: Jo mateix.
0: Juntament amb els comentaris del gran Àlex Dalmas, que demà serà aquí al Tot Gira. Un parell de minuts i arribarem a 3:15 de la tarda. Tornem a Vilassana, on va agonitzant el partit, però sense canvis al marcador, Xavi.
4: Últims 90 segons de partit, amb aquest empat a un i en possessió pel Fraga, i ara toca defensar, Joan Soto, que s'allunya de la porteria, pilota enrere cap a Sanjurjo, busca l'1 contra 1 amb Gaete. Sanjurjo, pilota interior que no enganxa ningú, la recupera el Vilassana, a punt d'entrar a l'últim minut d'aquest partit, si és que no hi ha pròrroga. Luchi Agudo, pilota enrere cap a Elsa Salvanyà, i ara la manegarà cap a Victòria Porta, movent-se tot això lluny de la porteria del Fraga. Ara sí, darrere de la porteria, ja ve a Gaete. La pilota enrere per Luchi Agudo, últims 50 segons de partit. 20 de possessió pel Vilassana. Agudo, el xut de fora. Intentar sorprendre a Anna Ferrer, la portera del Fraga. La pilota la recupera l'equip de la Franja. 41 segons pel final. Temps aturat. Aquest que sentiu és l'entrenador del Vilassana, Lluís Rodero, que el tinc just al costat. I la pilota ja és pel Fraga. En aquests últims 38 segons, Joan Sanjurjo. Ara no es pot cometre cap error. Pot ser fatal un error. Soto, ben defensada per Gaete. Pilota enrere per Sanjurjo. 27 segons pel final. Sanjurjo des de mig de pista. Li surt Salvanyà. Sanjurjo, pilota interior, la recupera el Vilassana, que tindrà l'última. Gaete, cap a Luchi Agudo. 16 segons pel final. 15, 14. Luchi contra el món. L'haurà d'enviar cap enrere. I aquí va, cap a Gaete. Últims 9 segons. Demana al públic que algú xuti. És Victòria Porta, defensada per Soto. La pilota ni tan sols l'arriba a xutar. Vic i Porta, s'acaba el partit. Hi haurà pròrroga, dues pròrrogues de 5 minuts. Final dels primers 50 minuts, sense desnivellar. Vilassana 1, Fraga 1.
0: Màxima igualtat en aquest partit. Ara anem a la pròrroga. Seguirem tot el que podrem aquí a dins del Catalunya Migdia Esports. I amb en Xavi Soler pendent d'aquest partit. Com també, Vial Cadilla, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
0: Avui has estat pendent de Pep Guardiola, passat per Manresa. L'extècnic del Barça i del City ha inaugurat una pista esportiva a la ciutat. Ho ha fet amb la Fundació Johan Cruyff. I ha aprofitat una miqueta per repassar l'actualitat futbolística.
10: Sí, el desempador ha donat el seu vistiplau als possibles fitxatges de Bernardo Silva i Julián Álvarez pel Barça, i s'ha mostrat convençut que s'adaptarien a l'equip de Flick sense cap problema.
11: Bernardo s'adapta a qualsevol equip, s'adaptaria a qualsevol equip, és massa bo.
12: I Julián també?
11: També és molt bo. Sí, els té tots molt bons.
10: Guardiola s'ha declarat admirador de Hansi Flick i ha assegurat que les dues temporades del tècnic alemany a la banqueta blaugrana han estat molt bones. Sobre la signatura pendent de la Champions, l'exentrenador del City ha donat aquest consell als dirigents del Barça.
11: La Champions destrossa projectes, espero que no sigui el cas. Que no cop el fet de no guanyar-la, tot sigui pensat que tot no és molt bo. La Lliga és la que et dona la consistència, la Champions, d'arribar bé al final, sense lesionats, la influència dels àrbitres grandiosa en aquesta competició. L'important és que el dia a dia sigui bo, que l'equip vagi creixent i no pensin que no només per no arribar a la final de Champions, no guanyar la temporada és dolenta.
10: Guardiola ha fet aquestes declaracions, com deies, durant la inauguració d'una nova Cruyff Court a la Salle Manresa, l'escola on va estudiar de petit i que portarà el nom del tècnic de Santpedor. És el segon camp d'aquestes característiques que hi ha a la capital del Bages. El primer, ara fa 8 anys, el va inaugurar un bon amic de Pep Guardiola, Manel Estiarte.
0: Gràcies, Biel. Som a Catalunya Migdia Esports. Passa un minut de 3:15 de la tarda, aquesta tarda a les 7, estigueu molt pendents perquè passa pel Tot Gira el nou director esportiu de l'Espanyol.
13: Aquesta tarda, el fitxatge estrella de l'Espanyol.
14: L'Espanyol, el club, la història, l'afición, creo que merece un proyecto mucho más sólido. Y en eso estamos.
13: Aquesta tarda, Monchi, el Tot Gira.
0: Avui aquesta entrevista al Tot Gira, una entrevista extensa amb en David Clopés i en Sergi Andreu, on Monchi adverteix que no serà un estiu amb grans inversions.
14: A ver, no es el verano donde vayamos a tirar el dinero, no, no vamos a hacerlo. Yo creo que vamos a dar un paso con respecto a los años anteriores. También es verdad que tenemos que generar también ingresos, plusvalía, que te permitan también ese margen. Porque todo no es, oye, Alan, dame, pues vamos también a generar nosotros ahorro, con ventas, con plusvalía, vamos a generar también esos márgenes para que la capacidad de inversión genere sea mayor.
15: ¿Ampliación de capital también?
14: Creo que algo había planificado, me imagino que por ahí irá uno de los puntos de donde se puede mejorar esa capacidad de inversión.
0: I ja ho sabeu que la temporada que ve Manolo González continuarà a la banqueta blanquiblava. Monchi n'ha explicat els motius.
14: Fui descubriendo un entrenador que creo que es acorde a lo que yo tengo en la cabeza de cara al futuro. Un entrenador que maneja el grupo bien, un grupo que creo que está con el entrenador, que ha gestionado bien los partidos, momentos difíciles. Su forma de actuar en el vestuario, yo soy un director deportivo de vestuario, me ha gustado.
0: I demà, diumenge 7 de juny, hi ha les primeres eleccions a la presidència del Madrid des de fa 20 anys. Avui els candidats Florentino Pérez i Enrique Riquelme intenten acabar de convèncer els indecisos. Tot això, Francesc Ripoll, marcat una mica per la visita del Papa.
8: Sí, perquè avui ha arribat al Madrid i a l'avió, pareu l'orella, li han preguntat de quin equip és.
16: The big question is Real Madrid or Barça?
8: Diu que el Papa és de tots els equips, però que ell és del Real Madrid. De fet, Florentino Pérez, en l'acte de tancament de campanya que s'ha fet avui, ha dit que és un orgull i un honor i li ha donat la benvinguda. Més enllà d'això, Florentino ha carregat durament contra el seu competidor, Enrique Riquelme. Recordem que fa uns dies va anunciar que si era president fitxaria Rodri Haaland. Van desmentir el fitxatge des de l'entorn del davanter, i ahir en un comunicat la candidatura de Riquelme també va anunciar que si guanyen el seu director esportiu, Raúl González Blanco, intentaria el fitxatge de Jürgen Klopp com a entrenador. Però també ahir l'agent de Klopp va dir que no tenia planejat ara mateix tornar a entrenar. Amb tot això, sentim Florentino.
17: Y ese ridículo parece que no tiene fin. Anoche avanzan el nombre de un entrenador para ir a hablar con él. Y este entrenador le responde a los pocos minutos diciendo que ni se molesten. Pero no tenían un entrenador que estaba en activo cerrado al inicio de la campaña. De verdad, a estos señores les vale todo. De verdad, estos señores quieren dirigir al Real Madrid.
8: Y Enrique Riquelme también aquest matí ha donat explicacions.
18: De la llegada de Raúl trabajamos en una única dirección con un entrenador muy concreto y elegido por Raúl y el equipo técnico. Claramente es Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, grandísimo entrenador, que está ahora en un gran proyecto deportivo. No tiene intención de entrenar a ningún club, pero nosotros hemos dejado claro al madridismo y al socio que si yo soy presidente del Real Madrid, a partir del mismo lunes, don Raúl González Blanco intentará traer a Jürgen Klopp al Real Madrid.
8: Les eleccions seran demà a Valdebebas. Les votacions s'obriran a les 9 i es tancaran a les 8 del vespre. Poden votar uns 70.000 socis.
0: I vés a saber que els 150 milions d'euros de Florentino no siguin per fitxar el Papa. Gràcies, Ripoll.
8: Adeu.
0: Tornem a Vilassana, on ja ha començat la pròrroga entre Vilassana i el Fraga. Xavi Soler.
4: Ho acaba de fer fa 24 segons. Per tant, queda 4 minuts 36 perquè acabi la primera part de la pròrroga amb aquest marcador, amb el Vilassana 1, Fraga 1, de moment, sense ocasions en aquest inici de la pròrroga.
0: Fem una petita pausa per la publicitat i ara de seguida tornem.
19: Catalunya migdia esports, amb Oriol Rodríguez.
20: Hi ha indrets que se senten abans de descobrir-los. Pacs del Penedès és llum entre vinyes, silencis compartits i vins que expliquen paisatges. Un municipi petit amb ànima gran on cada copa parla de territori, cultura i emoció. Aquest dissabte, TAS Vertical de Catalunya Ràdio viatja fins al cor del Penedès per celebrar una manera única de viure el vi. Pacs del Penedès, emocions amb origen.
21: El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, Parc de Baix Amar. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
22: Hola.
23: Hola.
24: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
25: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
26: Catalunya Ràdio.
25: Som
26: 3CAT. Som 3CAT.
27: I acaba la carrera en un temps rècord, a la que està sens dubte...
28: Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'Avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team, a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem.
29: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
30: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
29: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa, no té sentit queixar-se.
31: Cada dissabte a les 11 de la nit...
30: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
31: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
19: Catalunya migdia esports, amb Oriol Rodríguez.
0: Una mica més de 5 minuts i arribarem a les 3 de la tarda. Marxem fins a Alacant. Perquè si el Barça de bàsquet se la juga a Múrcia, uns 80 quilòmetres a Alacant, el d'handbol ja sabem que s'endurà probablement un nou títol de Copa. A Alacant hi tenim en Sergi Camps. Sergi, bona tarda.
32: Què tal, Oriol? Bona tarda.
0: De seguida estic amb tu, però deixa'm tornar un moment a Vilassana, sí, perquè hi ha un penal, a veure si el Vilassana pot decantar el marcador cap al seu favor. Xavi Soler.
4: Moment important, és Vicky Porta, que estarà la responsable d'aquest penal. Xuta directe, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del Vilassana, gol de Victòria Porta. No ha fet jugada, ha xutat directe, sorprès. Anna Ferrer, el més difícil està fet, s'avança el Vilassana, Vilassana 2, Fraga 1, 3 minuts pel final de la primera part de la pròrroga.
0: Doncs golaç del Vilassana, que s'avança per 2-1. Veus que ve Sergi amb aquest gol del Vilassana, que s'avança en aquest partit contra el Fraga.
4: Ah, fixe,
0: Sí, hi ha una setmana, per cert, Sergi, de gran repte de la temporada, no ens enganyem, que és la Final Four de la Champions. Avui el Barça d'handbol busca el pas a la final de la Copa contra el Nava. És un rival que el Barça ha golejat aquesta sí, temporada dues vegades ja.
32: En una ciutat, Alacant, aquesta t'agradarà, Oriol, perquè està de festa prèvia a Sant Joan. Sé que a tu t'agraden les festes
0: les
32: populars.
0: Les fogueres, és veritat.
32: Sí, sí, sí. Es fan, lògicament, per Sant Joan, però avui Alacant està celebrant el que es coneix com la cavalcada del Ninot, eh? Oh. Una rua amb disfresses pel centre de la ciutat. Fent aquest punt folclòric, doncs deixa'm parlar així de la clau esportiva, d'aquest de Barça d'handbol, que avui en teoria hauria de guanyar fàcil contra el Nava, un equip que ha golejat en les dues jornades de la Lliga Sobal. Alerta, però que ahir el Barça va patir una mica l'inici contra el Valladolid. Els primers minuts de la primera meitat van ser difícils, tot i que després el conjunt de Carlos Ortega va obrir forat i va imposar-se per 38-24. Escoltem Peter Sikusa. El Barça té tots els jugadors disponibles, menys Jordi Sikusa, que hi va quedar lesionat. Escoltem el seu germà, a veure com veu el partit d'avui.
1: Molt emparats, i crec que ja ho hem vist, un 0-4, i crec que això no pot ser, perquè al final la setmana que ve tenim una Final Four on, si un equip de la Final Four en fa un 0-4, serà molt complicat, i hem de sortir a tope i a guanyar des del minut 0.
32: Parla Peter Sikusa del partit d'ahir, on un parcial inicial de 0-4 doncs, no va fer posar la polcos a l'afició del Barça, però no va ser l'inici que ens té acostumat l'equip de Carlos Ortega. L'altra semifinal serà la del Barça, és a les 5 de la tarda, Barça-Nava. L'altra semifinal a 7:45 entre el Bidasoa i l'Osca, demà final a les 5. El Barça, que busca el seu 30è títol de la Copa del Rei, el 13è seguit, i com deies, Oriol, tan important és guanyar el títol aquest cap de setmana com no tenir cap lesionat de cara a Colònia. Recordem que la temporada és decidida el cap de setmana que ve, 13-14 de juny, a Colònia. El Barça juga a les semifinals de la Champions contra l'Alborg, l'altra semifinal entre el Magdeburg i el Fuxet de Berlín.
0: Doncs aquesta tarda, a partir de les 5, amb en Sergi explicarem com va aquest Barça-Nava, i demà a les 6 de la tarda aquesta final entre el Barça i el rival que hagi de ser. Sergi, a gaudir d'aquesta festa del Ninot i després ens escoltem.
32: Fins ara.
0: Vinga, fins ara. D'aquí 3 minuts arribarem a les 3 de la tarda. Canviat alguna cosa?

0: ante un equipo como Inter es no volverse loco. Es no volverse loco porque dentro del partido pues van a haber muchas situaciones en las que ellos juegan mucho de cuatro, en las que ellos con espacios es un equipo muy peligroso, es un equipo que sale bien a la contra, es un equipo que corre mucho y bueno, es un equipo que lo hace bien, ¿no? Y no olvidemos que vienen de cargarse a Jimbe, que es el actual campeón de liga de las dos últimas ediciones.
1: A d'altra banda, hem de recordar que aquesta temporada el Barça i l'Inter s'han enfrontat dues vegades, totes dues a la Lliga. Al Palau el Barça va guanyar per 5-2, mentre a Torrejón de Ardoza el resultat va ser d'empat a 4.
2: I tornem a Vilassana, un minut per arribar a les 3 de la tarda. Xavi Soler.
3: Golarro de Luchi Agudo per situar el 3-1 en el marcador. Últims 30 segons de la primera part de la pròrroga. Sembla que està cao l'equip de la franja. El Fraga pinta molt la victòria de la Vilassana. Encara quedaran 5 minuts de la segona pròrroga. Vilassana 3, Fraga 1.
2: Doncs en el que hi ha banda d'aquest Vilassana-Fraga, el Barça també s'ha avançat al play-off de semifinals, mentre que el Calafell allarga la sèrie.
1: Sí, els blaugranes es van imposar ahir a la pista de l'Igualada per 1-2 i recuperen el factor pista. La victòria dels blaugrana va ser un gol de gràcies a un gol de Ferran Font de falta directa. Per cert, si podeu, recupereu-lo perquè és un autèntic golaç i per tant un Ferran Font que a més també va fer el primer gol del partit de falta directa. D'altra banda, el Calafell va golejar el Liceo 4-1 en un gran partit dels del Penedès, sobretot al tram final amb 3 gols als 3 minuts finals. Demà quarts partits de la sèrie, 2 quarts d'una, el Calafell que buscarà continuar allargant la sèrie també ho buscarà a l'Igualada, mentre el Barça ja buscarà el pas a la final.
2: 20 segons i arribem a les 3. Alguna cosa ha canviat, Xevi?
3: Res a canviar, que acaba en la primera part de la pròrroga. 3-1, guanya Vilassana.
2: Grans notícies des de Vilassana. Nosaltres, els del Tot Gira, tornem a les 4 de la tarda avui, de 4 a 12, amb aquesta transmissió de l'OCAM Murcia-Barça a partir de les 9. El Barça guanya o comença les vacances. Bona tarda.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona tarda, us informa Berta Torrades. El Papa Lleó XIV fa una crida a abandonar la polarització i acceptar la complexitat de la societat actual. És el missatge principal del discurs que el pontífex ha fet a la recepció de benvinguda que els reis Felip i Letícia li han ofert al Palau Reial en la seva arribada a Madrid. Fins a 130.000 persones han volgut rebre avui a Lleó XIV pels carrers de la capital espanyola. Seguint el Papa, i tenim a Madrid el nostre company Dani Sáenz de Aja. Bona tarda.
2: Bona tarda. Després d'un primer recorregut en papamòbil pels carrers de Madrid, Lleó XIV ja descansa a l'Anunciatura Apostòlica a l'espera de reprendre la seva agenda a Madrid esta tarda, on ha arribat al matí. Ha estat rebut amb tots els honors d'un cap d'estat i des del Palau Reial s'ha adreçat a les màximes autoritats del país i als partits polítics per llançar un missatge en contra de la polarització.
3: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia, para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
2: Un discurs de forta càrrega política on també ha agraït el paper d'Espanya a favor del dret internacional i la pau enmig d'un món, ha dit, sacsejat pel conflicte. Abans, a l'avió papal, el pontífex ha parlat dels abusos sexuals en l'Església com una ferida oberta i qui s'ha referit en el seu discurs al Palau Reial ha estat Felip VI per reconèixer el dolor de les víctimes. Dani Sainz, de Catalunya Ràdio, Madrid.
1: Més notícies amb la Montse Mir.
4: Ha extingit l'incendi a l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, segons han informat els bombers de la Generalitat a través d'un missatge a X. L'incendi es va declarar ahir a la tarda i va provocar una gran columna de fum. Va afectar la planta de 20.000 metres quadrats d'aquesta empresa situada al polígon Torre del Rector. Va calcinar completament la nau i va obligar a evacuar naus pròximes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon, però no es va estendre a altres edificis adjacents i no hi va haver danys personals. Hi van arribar a treballar uns 90 efectius dels bombers per poder controlar el foc.
1: I a aquesta hora, en una quarantena de municipis d'arreu del país, s'està fent una macroconsulta sobre el cost de la vida. Els organitzadors són els membres de la plataforma per una feina i una casa dignes. Hi participen fins a 1.800 voluntaris repartits per 42 municipis i fins ara ja han fet unes 5.500 enquestes. Es pregunta als ciutadans sobre la crisi de l'habitatge i l'estancament dels salaris en un context d'increment de preus. La consulta vol ser un termòmetre per mesurar si hi ha quòrum ciutadà per fer una aturada general l'any 20.

0: moment. Sentim el seu portaveu, Viure ens costa la vida, Rubén Páez.
1: Arribarem a tindre segurament pues, un tall de població prou ampli com per treure unes dades importants i substancials sobre quin és el parer de la gent de Catalunya sobre el que s'estem preguntant.
0: Avui mateix, a la tarda, se sabran els resultats d'aquesta enquesta. A Ucraïna, Rússia ha provocat almenys 12 morts les últimes hores en diversos bombardejos a les zones del Donbass i Kherson, controlades pels ucraïnesos. Els russos han atacat amb més de 270 drons, dels quals una vintena han impactat contra diferents objectius. La resta han estat interceptats. De forma paral·lela, Ucraïna ha llançat més de 80 drons contra Sant Petersburg, ciutat situada a més de 1.000 quilòmetres de Kiev, on aquests dies se celebra un important fòrum econòmic. Conegut informalment com el Davos rus, l'atac ha passat l'endemà que hi participés el president Vladimir Putin i rebutgés l'oferta de diàleg directe del seu homòleg ucraïnès Volodymyr Zelensky.
2: Els forns de pa amb servei per encàrrec s'erigeixen com les alternatives conciliadores als obradors tradicionals. En un moment en què els entorns rurals cada cop és més habitual que es tanquin les fleques, aquest nou model de negoci vol evitar la desaparició d'aquest servei. Anem fins a Vallvis amb l'Alba Mor.
3: L'Erica García és politòloga i ara també fornera. Ella trenca amb la visió tradicional del professional lligat als horaris extrems després d'impulsar el forn de pa Santa Maria al municipi de Bellvís, al Pla d'Urgell. A més de dissabte al matí, obre l'establiment dues tardes a la setmana per combinar la vida familiar i la seva feina habitual amb l'afició al món del pa i la pastisseria. Una iniciativa que ha tingut molt bona acollida per part dels veïns.
4: Però amb ells els ha ajudat també a fer la conciliació, perquè al matí tothom treballa i costa molt de trobar a vegades als pobles petits a la tarda un forn obert. En canvi, aquest forn, trobar-lo obert quan van a buscar la canalla o després de vindre de la placeta, doncs els hi és favorable per vindre a buscar el pa.
0: Els esports, Alfons Gorina.
5: Estem pendents de la pròrroga entre el Vila-sana i el Fraga en el primer partit de la final de la Lliga Femenina d'Hoquei Patins, Poliesportiu Municipal de Vila-sana. Xavi Soler, bona tarda.
6: Bona tarda, a prop del primer punt a la final perquè falten 3:39 per la segona part de la pròrroga i si no hi ha canvis guanyarà el Vila-sana, que està guanyant per 3-1 i s'endurà el primer punt de la final. Xavi Soler, Catalunya Ràdio, Municipal de Vila-sana.
5: I Marcel Granollers ha guanyat la final de dobles de Roland Garros. El català fent parella amb Horacio Ceballos s'ha imposat a Eliobara i Paten en 2 sets, 6-4 i 6-2. Granollers revalida el títol aconseguit l'any passat a París i suma el seu tercer gran slam. Ara arrenca la final femenina entre la russa Andreeva i la polonesa Chwalinska.
7: Fins aquí les notícies.

Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

A finals del segle XIX, una disputa científica va remoure les teories sobre l'evolució. Els treballs de Francis Galton, el cosí de Darwin, sobre els mecanismes hereditaris van acabar provocant una escissió entre els seus deixebles que no es va resoldre fins a inicis del segle XX. Uns es van centrar en els trets físics que varien de forma contínua i en l'aplicació de mètodes estadístics aplicats a la biologia, mentre que els altres es van centrar en el que van anomenar les variacions discontínues, que encaixaven perfectament a les lleis del frare Agustí Gregor Mendel, publicades originalment el 1865, però ignorades durant més de 3 dècades. La polèmica entre els anomenats biomètrics i els mendelians va acabar posant els fonaments dels estudis de la genètica.

0: L'era victoriana, un dels períodes de més esplendor de l'imperi britànic, marcada per l'expansió colonial, el poder econòmic i la confiança en el progrés, va ser un bon moment pel cultiu de la ciència. Hi va haver un canvi de mentalitat. La curiositat i la recerca van esdevenir forces culturals centrals i la religió es considerava que ja no podia explicar-ho tot. En aquest context, després de llegir L'origen de les espècies, l'obra del seu cosí, Galton va concloure que havia de ser possible millorar el llinatge humà mitjançant la cria selectiva d'humans. En el llibre de 1889, Herència natural, on formulava la llei de l'herència ancestral, Galton apuntava que l'evolució es devia en part a canvis discontinus. Entre els seus deixebles es van formar dos bàndols. Carl Pearson i Walter Weldon, els biomètrics, van creure que el problema de l'evolució animal era fonamentalment matemàtic, mentre que William Bateson, el mendelià, estava interessat en l'estudi d'aquestes discontinuïtats. La batalla entre uns i altres, marcada per les crítiques públiques als respectius mètodes i pels atacs personals, es va allargar fins a principis del segle XX, abans que la teoria mendeliana fos finalment l'acceptada. Aquesta disputa va influir en l'inici d'una branca de la ciència amb molt d'impacte fins als nostres dies, com és la millora genètica animal i vegetal. A més, tot i la derrota dels biomètrics, la seva insistència en el rigor matemàtic va ser fonamental pel desenvolupament de la biologia moderna. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal? Com va?
0: Quin tema avui, eh?
1: Perquè
0: les baralles entre científics, baralles que no són molt sovint tan polides com es pot imaginar amb gent formada i de nivell, sinó que de vegades són atacs personals de baixa estofa i amb moltes ganes de fer mal a l'altre, clar, és un exemple habitualíssim a tota mena de ciències.
1: Jo quan vas proposar aquest tema, com que vols tocar tots els temes, vaig dir, aquesta vegada l'Enric, bé, la veritat no ho vaig pensar.
0: Ara, les crítiques en públic.
1: La veritat, després llegint, entenc en el que pots entendre amb el teu escàs coneixement sobre aquesta matèria, però sí que és veritat que et permet veure dues o tres coses. La primera cosa de tot és l'important, que és la recerca. S'ha d'investigar les coses i sempre continuar investigant per fer una humanitat millor, que pugui fer front a les malalties, que pugui fer front als reptes més generals, des del cervell, l'evolució del cervell, sí, perquè caminem o perquè mils de coses, no? I després una altra cosa que és important, que ara acabes de dir, és a dir, veure que de vegades la ciència, el factor humà intervé absolutament amb unes decisions o amb unes altres.
0: Clar, perquè la ciència sembla que no hauria d'intervenir, perquè és una cosa per sobre dels humans. No, és un producte dels humans.
1: Jo recordo sempre una conferència a l'Heribert Barrera que de la ciència no pensa. Recordo sempre aquesta conferència, quan es parla de ciència. No, perquè el factor humà fa que moltes vegades les persones intervenim fent uns anàlisis com jo mateix, la priorisme, dir, això no entendràs res, no? En fi, no és el meu món, no? I després, de cop i volta, clar, pel que has estudiat, de les lleis de Mendel, coses que has vist i que tenen una certa lògica i et permet entrar i entendre fins i tot aquesta, diguem, aquesta evolució, aquesta relació que té amb totes les coses genètiques, des del ser humà fins a les plantes, fins, en fi, tot. I no vaig pensar que és un tema que, en fi, dins de la revolució que va suposar la ciència a l'època victoriana, que està bé d'anar analitzar i com a mínim tenir-ne una idea mínima. En fi, no acabarem amb una tesi doctoral.
0: Avui no sortirem doctors tu i jo de biologia genètica, segur. Qui ens acompanya avui ens ajudarà a entendre, esperem-ho, aquesta història tan fascinant, d'una banda, història fascinant per la part de ciència i per la part humana, és en Jordi Vilà i Teixidor, genetista quantitatiu i actualment treballador en una empresa de millora genètica de cultius que es diu Bayer Crop Science, no sé si ho he dit bé, però va per aquí la cosa, i que està fent el doctorat a la Universitat de Wageningen, als Països Baixos. Senyor Vilà, moltíssimes gràcies per ser aquí i moltíssimes gràcies per haver escrit oferint aquest tema fascinant d'aquesta qüestió, d'aquesta baralla. Gràcies per ser-hi.
2: Hola, el plaer és meu de ser aquí. Moltes gràcies.
0: Parlem una miqueta, per entendre una mica, perquè l'explicació que he donat inicial, no sé si fins i tot jo mateix la puc arribar a entendre. Clar, perquè és un tema... És un tema de genètica de fons. O sigui, la qüestió de fons és que els biometristes, aviam si ho he entès bé, volien mesurar de manera matemàtica, que sembla la lògica natural, totes les coses, i per tant tot el que no es produís amb aquesta lògica matemàtica era incorrecte, mentre que els mandelians deien no, no és tan senzill, és un sistema molt més complex i que no s'explica només amb els coneixements matemàtics convencionals, sinó que has d'anar més enllà. És això?
2: I tant, no, ho has explicat molt bé i de fet, els biomètrics el que deien és que hi ha caràcters que són més continus, podríem dir, com l'alçada, no? Que hi ha persones altes, mitjanes i baixes, no? I utilitzaven les matemàtiques per descriure aquests caràcters. En canvi, els mandelians, de l'altre bàndol, doncs estudiaven un tipus diferent de caràcters que semblaven més fer salts, no? Com poden ser, per exemple, el color dels ulls, no? Que són o marrons o blaus, però no hi ha tants tons intermitjos, no? I una mica va per aquí la cosa. I volien saber quina era la teoria de l'herència genètica que estava per sota d'aquestes característiques.
0: Clar, perquè uns pares tots rossos donen un nen amb el cabell més marronós i, en canvi, altres que són rossos, el nen és ros. Dius, aviam, aquí passa alguna cosa, no entenc quin és el procés.
2: Correcte, ells ho observaven...
0: L'explicació era diferent, no?
2: Observaven això, però volien saber el per què.
0: Ah, i en principi aquestes dues possibles explicacions, no dic quina és la real, però que les dues tenien una certa lògica, no? O sigui, no eren descabellades, no era que uns eren uns bojos i els altres en canvi eren els assenyats, sinó que tots dos tenien una base científica profunda.
2: Correcte, no era gens descabellat perquè era, de fet, el que observaven a la naturalesa i també en els éssers humans, també els animals, que alguns caràcters són més continus i d'altres són més discontinus, són fansals, i una mica el que ells observaven.
0: Clar, o sigui, depèn de com es transmetien aquests caràcters, de sobte alguns semblaven que sempre es transmetien, o gairebé, i els altres semblava que anava com anava, no? O sigui, es transmetien d'aquella manera...
2: Correcte, que a vegades podien desaparèixer en una generació i tornar a aparèixer més tard, per exemple.
0: Clar, això devia xocar molt.
2: Clar, això xocava molt.
0: Clar, perquè és una cosa molt...
1: Però hi hauria percentatges d'una mena o d'una altra, no? No es podia fer una llei sobre això, aquests percentatges matemàtics?
2: Esclar, és el que va intentar fer, doncs...
0: Els
2: biometristes, no? Intentar veure amb quina quantitat es transmetia un caràcter d'un altre, no? Era una mica d'estudi matemàtic d'aquestes ciències i tant.
1: Però alguns serien dominants i els altres...
2: No? Correcte, això va ser més per part dels mandelians, no? Que van descobrir que hi havia caràcters dominants i caràcters recessius. Recordem que Gregor Mendel estudiava els pèsols, sí, no? Sí, que hi havia pèsols de color groc i pèsols de color verd, i que el color groc era dominant sobre el color verd. I aquests eren més per part dels mandelians, que estudiaven aquestes proporcions en què els caràcters apareixien i desapareixien.
0: Clar, cosa que els biomètrics no feien.
1: Això que diu dels pèsols, jo recordo que això... Suposo que tothom se'n recorda d'això.
0: Ara parlarem de Mendel, sí.
1: Això se'n recorda tothom, dels pèsols grocs o verds, això sí.
0: Doncs anem per passos, ara que ja més o menys centrem el problema de fons, anem a veure la història del problema. Quina era la idea de la transmissió de l'herència, no sé si li deien genètica en aquell moment, abans de l'aparició de Mendel? Què pensaven els científics del segle XVIII o abans sobre com es transmetien aquests caràcters, o no s'ho plantejaven?
2: No s'ho plantejaven tant, perquè hem de recordar que hi havia un molt fort impacte de la religió i del cristianisme, que donava unes explicacions des de la perspectiva de la fe i no tant des de la ciència, no? I això va canviar molt, va ser revolucionari, Charles Darwin, no?, amb la seva teoria de l'origen de les espècies, que va tenir un impacte gegant en l'època victoriana i que va fer començar a canviar aquesta perspectiva, no?, de que hi havia... les espècies estaven connectades entre si, que hi havia una evolució i que no tot era, diguéssim, per part de la fe cristiana.
0: Clar, el que es deia és que la Bíblia era un llibre de base científica també, i que, per tant, tot el que explicava la Bíblia, per exemple, això, la humanitat tenia 6.900 anys, em sembla que és la xifra que diu la Bíblia, o 6.200, ara no ho recordo exactament, i que no podies anar més enllà, i que, per tant, no podies tirar la història de la Terra més enllà d'aquests 6.000 anys, etcètera. Coses que la Bíblia, òbviament, que no pretenia ser un llibre de ciència, ho explicava d'aquella manera metafòrica, no? Per tant, quan els primers científics del segle XIX es plantegen que potser hi ha algunes normes a darrere, també devia resultar difícil. Darwin va tenir molta oposició de l'Església, per exemple.
2: Correcte, era molt complicat. La comunitat científica també tenia inclús certa oposició, però diguéssim que va adoptar aquesta teoria de forma més fàcil, però sí, Darwin va tenir molts problemes amb la ciutat en general, li van fer caricatura, rebia pressions, li escrivien cartes, vull dir que no era gens fàcil perquè era confrontar un dogma que era molt important i imperant en la societat, no?
0: Clar, pensem en l'anís del mono, per exemple. Sí, sí. Surt la caricatura de Darwin i això...
1: I encara és vigent, eh?
0: I encara és vigent. Té molta gràcia, com siguin, però que realment era una altra visió,
1: no? L'anís del mono de Badalona, eh?
0: Sí, sí, l'anís del mono. No, va ser un impacte mundial, sí. O sigui, a Badalona va passar això, però és que a tot arreu passaven coses d'aquestes constantment. Se n'enfotia molt d'en Darwin, tothom, i de vegades el castigaven molt. I a tot això hi ha el cosí de Darwin, que dius, home, els cosins, allò... també tenen el seu pes, que eren Galton.
2: Correcte, és un dels protagonistes d'avui, no l'únic, però un dels protagonistes. I sí, eren cosins, compartien el mateix avi, que era Erasmus Darwin, que era un metge de molt renom i una persona, diguéssim, molt benestant. I, de fet, va influir molt tant en Darwin com a Francis Galton, no? Vull dir que, de fet, hi ha vides molt paral·leles entre Charles Darwin i Francis Galton, en aquest sentit. I les famílies entre si tenien molt bona relació, eh? Vull dir que entre ells es coneixien, compartien espais.
0: Són cosins propers, propers personalment, vull dir.
2: I hi havia una diferència d'edat. Pensem que Charles Darwin era 13 anys més gran que Galton, per tant, quan eren joves, potser, per un tema d'edat, no van compartir tants espais. Però més endavant es van retrobar a Londres, visquent allà, i sí que de més adults doncs van, bueno, s'enviaven cartes, es visitaven i van tenir una relació molt, molt intensa.
0: No, a més, Darwin va tenir una vida familiar molt intensa, amb la dona, les filles, etcètera. Vull dir, va tenir molts problemes, ara no és el moment de parlar de Darwin, però realment era un home que vivia molt intensament la família, i per tant no és estrany que en Galton i ell tinguessin també una relació propera. Galton tampoc era un babau, ni molt menys, era una persona molt intel·ligent.
2: Sí, era una persona molt ben formada, era una persona que li encantava observar i mesurar. Li encantava, i de fet tots els seus interessos giren al voltant del que és observar i mesurar. Sí que va desenvolupar certes àrees, en part per tradició familiar. Per exemple, va començar estudiant medicina. També Charles Darwin, recordem que va començar estudiant medicina. I llavors, més endavant, es va dedicar a una carrera molt polifacètica. Vull dir, Francis Galton va investigar temes de meteorologia. Va ser un dels pioners del concepte dels anticiclons, no? Amb l'estudi de la pressió, dels vents, no? I també va fer altres àrees, com podrien ser l'estudi de les empremtes dactilars, no? I va fer dues aportacions molt claus. La primera és que les empremtes dactilars són úniques de cada persona, fins i tot els bessons tenen empremtes diferents. I la segona...
1: Deu ser l'únic que tenen diferent.
2: Correcte. Sí. Correcte. I la segona, que les empremtes dactilars no canvien des del naixement d'una persona fins a la mort. Per tant, són bones per identificar.
0: Clar. Sí. Doncs això és molt xocant que es dediqués a coses tan diferents, perquè dels anticiclons a les empremtes dactilars em sembla que hi ha un bon tros, no?
1: I de les alçades i l'avantbraç de medir... Clar, és tot un interès per intentar avançar. Per això vol dir que hi havia una autèntica falera per la ciència, no?
2: I tant, és una, bueno, com he dit, és una època on va haver una revolució científica, no? Diguéssim que Galton, ell això, per herència familiar, va començar estudiant medicina, però no li va acabar d'agradar. Això de fer operacions en el teatre d'operacions sense anestèsia, és una cosa que el va estressar molt. Yeah. I, de fet, quan es van trobar amb Darwin a Londres, doncs en els sopars ho comentaven molt, perquè Darwin li va passar exactament el mateix, que ell detestava les operacions
0: un patiment que portaven...
2: I per això va deixar medicina, Darwin. Vull dir que això els va unir molt, no?
0: Sí. Llavors, Galton, amb aquesta, diguem-li, obsessió per mesurar les coses, quina connexió té amb Darwin i les seves teories de l'origen de les espècies?
2: Sí, diguéssim que bueno, Galton va llegir el volum de l'origen de les espècies de seu cosí Darwin i el va impactar molt. Primer, va tenir una època de crisi, no? Perquè això entroncava molt, era un conflicte amb la seva fe cristiana, això el va preocupar molt. I també per un altre factor important, que és que Galton, quan va llegir l'origen de les espècies, ja estava casat, portava 10 anys casat i no tenia fills. I clar, Darwin parla molt de la descendència, de la millora, i això... ell, que no tenia fills, diguéssim que li va preocupar molt. I a partir d'aquí, ell doncs, va començar a pensar en la millora de l'espècie humana, no? D'aplicar els conceptes que Darwin havia proposat en el món natural, doncs, en els humans.
0: Clar, Darwin, posteriorment ja mort, eh? Va ser acusat moltes vegades de ser, el seu llibre, la base de les teories eugenèsiques posteriors, o les teories, per fer-ho fàcil, dels nazis, n'hi ha més, eh? Però,
1: sí, sí, però, de suprimir les persones que no eren...
0: Que no eren correctes, diguem-ho així, sistema, sí. I per tant anar eliminant aquelles persones que tenien defectes sí, sí, sí. Per tal d'anar purificant la raça. Aquest tipus de plantejaments típics nazis, no només, per desgràcia, van ser els nazis que ho van plantejar, això molta altra gent més respectable, però que també ho van fer. Darwin va ser acusat d'això. Jo no sé si Galton va contribuir a que això es fomentés, aquesta idea, no?
2: I tant, Galton va contribuir molt perquè ell bueno, va desenvolupar aquest concepte de la millora de la raça humana i ell, sobretot, estava molt obsessionat amb el talent, amb el que deia l'eminència, no? I volia això, que la raça humana doncs aplicar els conceptes de millora que havia dit Darwin doncs a l'espècie humana, no? I això, diguéssim, que és un episodi, diguéssim, que va passar, que no tampoc l'hem de negar,
0: no,
2: però sí, sí, va tenir un impacte.
0: Clar, entre altres coses, perquè, a més a més, les concepcions morals i ètiques que hi ha al darrere, sobretot, ho són, sí, perquè sí, després hem vist què ha passat. No perquè en aquell moment no fossin teories més o menys comprensibles, no? Perquè la idea de que els humans siguin millors en el futur, gràcies a l'avenç de la ciència, no sembla negativa. Vull dir que no...
2: Com a idea, no.
0: Com a idea, no.
2: La pràctica...
0: Òbviament, sí, sí, no? És claríssim. Galton tenia clar alguna implicació ètica o no? Això no s'ho va plantejar. No ho sé.
2: No s'ho va plantejar massa. Vull dir, ell era més des d'un punt de vista científic, no? Ell deia, mira, si Darwin ens explica que, a través de la selecció natural, les espècies salvatges poden evolucionar, a més, Darwin també va fer molts estudis amb el que seria tot el tema de la selecció de les races d'animals. Ell estava molt en contacte amb els criadors. Vull dir, a l'Anglaterra hi ha molta tradició, no? De criar gossos, cavalls, vaques, etc. Sí. Ell coneixia aquest món, no? I clar, Galton va dir, home, si les espècies poden evolucionar al món natural, les espècies domèstiques poden evolucionar diguéssim, per acció de l'home, per què no pot millorar la raça humana, no? Era una cosa com molt lògica per ell, no?
0: Clar. Galton va poder aplicar la seva possible teoria d'alguna manera o va ser una de tantes que va fer?
2: Bé, ell té una carrera molt extensa en aquest tema. Jo és una part que no m'he centrat tant, no, perquè a mi m'interessa més la part més, diguéssim, dels animals i plantes, però bé, diguéssim que ell va fer moltes publicacions sobre com millorar la raça humana, no? I, de fet, ell va començar, amb aquest tema de l'eugenèsia, el concepte va venir més tard, no? Mm. Però ell va començar estudiant les esqueles de, bueno, les esqueles de la seva ciutat, sí. I també aquests diccionaris biogràfics, no? Quan dic diccionaris biogràfics em refereixo a volums que deien tal persona és un arquitecte famós, tal persona és un militar destacat, tal persona és un bon jutge. Mm. I ell veia una cosa com molt òbvia, que és que els cognoms s'anaven repetint en aquests volums, no?
0: Ja.
2: I ell deia que el talent i l'eminència és una cosa de famílies, no? És una cosa que es transmet a les...
0: No té res a veure les herències de diners, no?
2: No, el talent i l'eminència és...
0: Sí, sí.
1: Sí, però, per exemple, amb les plantes, nosaltres hem intervingut, és a dir, fem barreges i aleshores hem fet productes nous, no?
0: La majoria de coses que mengem ara, vegetals, els animals, no s'assemblen a aquelles d'on van sorgir, eh? Les peres, les pomes, les síndries...
1: Estic pensant en les nectarines, les cireres aquestes cendroses, qualsevol producte,
0: qualsevol cosa,
1: el blat,
0: els pollastres, el que vulguis.
1: La cibada, el panís, tot això, tal. Sí. Però, clar, això no pensa, però el ser humà pensa. I va pensar en això, el Galton, i possibilitat d'intervenir sobre la capacitat intel·lectual del ser humà?
2: Sí, sí, ell va pensar, no? I ell, de fet, volia, no? Ell deia, volia millorar el talent humà. Està fet amb el talent humà.

0: La correspondència entre Charles Darwin i Francis Galton és una bona mostra de l'admiració mútua. Tots dos es lloaven els estudis respectius. El 1859, Galton va expressar al cosí l'impacte profund que li havia produït la lectura de l'origen de les espècies, encara que li suggerís algunes correccions. 10 anys després, era Darwin qui lloava els descobriments de Galton, que acabarien desembocant en la publicació del llibre Herència Natural.
1: De desembre de 1859. Permeteu-me, Charles, afegir unes paraules de felicitació per l'acabament del vostre meravellós volum. Paraules que estic segur que us hauran arribat de totes bandes. En acabar-lo he tingut el gaudi absolut que s'experimenta molt rarament després dels dies de la infància, la sensació d'haver estat iniciat en una província de coneixement completament nova que, tanmateix, connecta amb altres coses de mil maneres. He sentit que esteu treballant en una segona edició. Hi ha un error trivial a la pàgina 68 sobre els rinocerons, quan dieu que ni l'elefant ni el rinoceron són destruïts per les bèsties de presa. En realitat, hi ha gossos salvatges que cacen els joves rinocerons i els esgoten fins a la mort. Els persegueixen tot el dia, esquinçant-los les orelles, l'única part on les seves dents es poden fixar. He pensat que us ho podia assenyalar i he aprofitat la benentesa per escriure mitja dotzena més de notes que tant pot ser que us resultin d'utilitat com que no us serveixin de res.
2: ...23 de desembre de 1869. Estimat Galton, només he llegit unes 50 pàgines del vostre llibre, però ho he de deixar anar. No crec que mai en tota la meva vida hagi llegit res més interessant i original. I que bé heu exposat cada punt, de la manera més clara. En George, que ha acabat el llibre i que s'ha expressat exactament en els mateixos termes, em diu que els primers capítols no tenen res d'interessant en comparació amb els posteriors. Em costarà una mica d'arribar a aquests últims capítols, ja que me'ls llegeix en veu alta la meva dona, que també hi està molt interessada. En certa manera, heu convertit un oponent en un convers, perquè sempre he mantingut que, excepte els ximples, els homes no difereixen gaire en intel·lecte, només en zel i treball dur. I encara crec que aquesta és una diferència eminentment important. Us felicito per haver produït el que estic convençut que serà una obra memorable. Espero amb interès intens cada lectura, tot i que em fa pensar tant que per mi és una tasca dura. Això cal atribuir-ho completament al meu cervell i no al vostre estil clar i vell. Atentament, Charles Darwin.
3: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí amb Jordi Vilà i amb en Josep Maria Soler Sabater parlant de, que no n'hem parlat en detall encara, de la disputa científica amb components socials molt grossos entre els biometristes i mendelians, gent especialitzada en el que ara anomenem genètica, però en aquell moment no sé si es deia així. Jordi Vilà, aquesta conversa, aquestes cartes croades entre els cosins Darwin i Galton, ja parlen al final de l'obra de Galton, Herència Natural, que té una influència molt gran. A partir de la publicació del llibre de Galton es dispara, els deixebles volen fer coses al voltant d'això.
4: Correcte, és, diguéssim, un punt de partida i molts científics veuen que les idees de Galton doncs, tenen molt d'interès. Recordem també que Galton va començar els seus estudis, o va continuar, i el que feia és... Ell anava als congressos i demanava a la gent voluntària que volgués participar per recollir dades. I de les persones que volien participar, els recollia tot tipus de dades morfològiques del seu cos, l'alçada, la llargada dels braços, els hi feia fer petites proves de reacció, de força, no? Recollia dades biomètriques, no?, del cos de les persones. Llavors ell el que va fer va ser molt simple, que és... Tenia dades dels fills i dels pares. I va fer un simple gràfic amb dos eixos on mostrava l'alçada dels pares i l'alçada dels fills. I va veure una cosa molt òbvia, no?, que els pares alts tenen també fills alts, que això és una cosa com molt intuïtiva, però va ser el primer de desenvolupar el coeficient de regressió matemàtica. Em va calcular la regressió, no? Que això és una cosa molt, molt innovadora en el seu moment. No només això, sinó que també va comparar l'alçada de les persones amb la llargada de la pamblada. I va veure que hi havia una correlació, i va estimar el primer coeficient de correlació. O sigui, això era, diguéssim, unes eines noves, estadístiques, que van tenir un gran impacte i que molta gent d'aquell temps va trobar molt interessant per seguir desenvolupant.
0: Clar, a partir d'aquestes primeres dades de Galton, suposo que els deixebles, com passa sempre i com ha de ser, van voler anar més enllà. I aquí és on comença a haver-hi problemes, m'imagino, no? Perquè, clar, la biometria t'explica moltes coses, sens dubte,
5: sí, sí.
0: Però potser no t'ho explica tot.
4: Correcte, correcte. Diguéssim que a Galton hi havia algunes coses de la biometria que no li quadraven, perquè hi havia, de fet, alguns caràcters que no seguien aquest patró biomètric tan clàssic, no? Com, per exemple, podien ser el color dels ulls o caràcters més que feien salts, no? Que no hi havia aquesta variació contínua com podem observar en l'alçada, no? Els ulls poden ser de colors marrons, blaus, però, diguéssim, no hi ha formes intermèdies. I això, ell, el tenia molt desconcertat. Llavors, Galton va tenir tres deixebles principals, que van ser Carl Pearson i Weldon per un costat, que van adoptar la part més biomètrica de l'obra de Galton.
0: Van continuar mesurant moltes coses.
4: Sí, aquesta part estadística, fent-hi la correlació, la regressió, per estudiar la biologia. I, en canvi, va tenir un altre deixeble, que va ser Bateson, que ell no era gens bon matemàtic, no li agraden les matemàtiques, i es va quedar més amb l'obra aquesta dels salts, aquesta variació discontínua que el va interessar molt.
0: O sigui, el que uns consideraven simplement un tema que encara hem d'estudiar per què es produeixen els salts, l'altre va dir, aquesta és la clau. O sigui, una mica és aquesta la diferència.
4: Correcte, sí, correcte. Sí.
0: Clar, això no devia fer gaire il·lusió a uns i altres, no? Perquè el que un digués, precisament, això que no sabeu és on està la clau del tema, i els altres diguessin, no ho sabem perquè ho estem estudiant, dona'ns temps, devia provocar bastant de conflicte.
4: Correcte, i de fet, inicialment, mentre cadascú estudiava espècies diferents i caràcters diferents, els deixebles entre ells es portaven bé, no? I de fet,
0: es coneixien,
4: eren molt amics, de fet, havien estudiat junts.
0: Això encara té més
4: marro. Pearson i Weldon eren professors de la mateixa universitat, donaven classes junts, sí. Vull dir que hi havia molta connexió. I mentre cadascú estudiava caràcters i espais diferents, no hi havia massa conflicte.
5: Amb referència a plantes i persones i tot, eh?
4: Correcte, correcte. Mm. Vull dir, Bateson estudiava més, era botànic, estudiava més plantes. Weldon estudiava més, diguéssim, biologia marina, va estudiar, fer molts estudis amb crancs. Vull dir que sí, espècies molt diferents entre si, però que al final són els mateixos patrons, perquè al final és la vida,
0: clar,
4: no?
0: Clar.
4: Vull dir que és la biologia, no?
0: Sí, sí.
4: Què passa? Que fins que estudiaven espècies diferents, doncs, tot anava bé, però es van trobar de cop i volta estudiant una mateixa planta, específica,
0: aquí va ser el problema.
4: I estudiant el mateix caràcter, que era el color. Hi havia una planta que, en la mateixa espècie, alguns individus tenien flors de color blau i d'altres flors de color lila. Bateson va dir, això és clarament un salt discontinu, són colors diferents. En canvi, Pearson i Weldon deien, no, del blau al lila, això és un continu, no? Són colors molt similars, això és una variació contínua. És un exemple molt simple, però, de fet, aquesta discussió que va passar a la Royal Society de Londres va escalar després amb diverses cartes a Nature, on uns es criticaven els altres, no? Sí. Sobre aquesta interpretació.
0: Clar, i sembla una cosa realment molt de poqueta cosa.
5: Sí, sí, perquè però sense saber res de ciència jo hagués sigut biomètric.
0: Exacte.
5: El blau o el lila no n'hi ha tant.
0: Deu ser la mateixa gamma, sí, simplement. Sí, sí. Ja. Però, esclar, el rerefons del conflicte, per tant, a part de les raons personals que òbviament existien, era una concepció de la ciència ben diferent, no? O sigui, uns pensaven molt positivistament del segle XIX, de si tenim totes les dades. En història, recorda que va haver un moment a la història positiva que es pensava que quan se sapiguessin totes les dades de la història s'acabaria la història, ja està.
5: Ja s'entendria tot, ja està. Tot seria, en fi,
0: sí, va passar això, tal any va la batalla, no sé quan, ja està, s'ha acabat, no? Això va haver un moment, no sé si anàvem per aquí la cosa. Si ho arribem a estudiar tot, ja no caldrà estudiar més aquest tema, un tema matat, no?
4: Sí, hi havia molta part d'això que comenteu, i també jo ho atribueixo més també a observar la naturalesa des de dues perspectives, la mateixa cosa des de dues perspectives diferents. Una més contínua, més numèrica, i l'altra més bueno, de categories, no? Al final als humans ens agrada molt classificar les coses, no? I establir categories, no?
0: Coses,
4: era, jo crec que més un punt de perspectiva, que observen el mateix des de dues perspectives diferents.
0: I aquesta controvèrsia que va començar de manera civilitzada i va acabar de manera incivilitzada, com ho vivia la societat? Perquè, clar, tots estaven a la Royal Society. La Royal Society és una institució importantíssima a la història,
5: i tant,
0: clau, que ja neix a finals del segle XVII, que es diu aviat, i que ha sigut clau per la ciència contemporània.
5: Amb els descobriments gairebé tots.
0: Sí, importantíssima. Però allà s'ha produït sempre unes grans discussions, les presentacions, a l'època victoriana les presentacions podien ser públiques, en fi, era tot un marro bastant divertit, però es feien presentacions científiques que han donat uns salts importants, però les discussions podien ser molt vives, jo suposo que allí devia començar el problema.
4: Allà va començar i només va fer que créixer, perquè va començar en aquest cas específic de les flors, però va continuar amb una infinitat més de casos de diferents espècies on constantment es discutien de forma bastant abraonada de que això és una herència quantitativa, això és més categòric, vull dir que això va continuar durant molt de temps, sobretot a Nature. Nature es publicava moltes cartes.
0: A la revista Nature.
4: A la revista, sí. Amb un estil victorià i britànic, d'allò, sembla com
0: polidet,
4: ben escrit, polidet, però que hi ha uns...
0: De mala lluna.
5: Unes travetes absolutes.
4: I a més, això, clar, Galton, que era el mestre de tots, observava una mica des de la distància, no? Ell ni alimentava el conflicte, però tampoc els frenava, no? Ell ho veia una mica més, doncs, veiem què passa. Mentrestant, Galton va anar, doncs, una mica desenvolupant la seva teoria de l'herència ancestral i, de fet, la seva publicació a finals cap al 1890, al llarg del 1990, doncs semblava que donava la raó als biomètrics, no? Doncs fent aquesta herència de que l'herència d'una persona estava composada per parts, que sumaven un, no? Llavors, els pares contribuen a la meitat, 0,5. Els avis contribuen en un quart, a 0,25. Els besavis, una mica menys, a 12. Llavors, tu, per estudiar l'herència d'una persona, has de fer un sumatori de tots els seus ancestres. I això encaixava molt bé amb les, diguéssim, idees biomètriques, no?, de Pearson i Weldon. En canvi, Bateson no veia tan clar això.
0: Pensava que es produïa per altres raons de fons.
4: Que, a més, Bateson va tenir, a més o menys aquesta mateixa època, va redescobrir les lleis de Mendel, no? I que això, diguéssim, li va proporcionar unes idees i molt clares de que ell tenia raó i que la variació discontínua...
0: Mendel havia estat oblidat.
4: Havia estat oblidadíssim.
5: Com és que havia pogut estar oblidat un fet tan fonamental? No s'ha d'entendre, no, això?
4: Sí,
0: són coses que passen, ja ho saps. Sí.
4: Feia uns 30 anys que Mendel havia publicat els seus estudis en pèsols, però, clar, ell ho havia publicat en una revista, recordem que era un botànic austríac, no?, que no vivia a Anglaterra, ho va publicar en una revista més local.
5: Que era religiós, no, Mendel?
4: Sí, religiós.
5: Estava més per les misses, diguem-ne.
4: Sí. Correcte, i no va acabar de tenir aquesta transcendència fins molt més tard.

0: L'any 1900, Carl Pearson va presentar la teoria dels homotips, un concepte de biologia evolutiva i estadística que definia la semblança numèrica entre òrgans idèntics i no diferenciats generats per un mateix individu de manera asexual, com ara les fulles d'un arbre o els pètals d'una flor. L'article que va escriure sobre aquesta qüestió va ser qüestionat frontalment per William Bateson. Per tal que Bateson no pogués bloquejar la publicació dels seus articles com a revisor que era, Pearson i el seu col·lega Walter Weldon van decidir crear una revista pròpia, biomètrica, l'any 1901.
1: Weldon, això ja passa de taca d'oli. Hem d'actuar.
2: Calma, Pearson, calma. Entenc el vostre enuig. Bateson ha estat molt poc elegant en la crítica que us ha fet.
1: Si només fos una crítica. En Bateson està fent servir la seva influència com a revisor dels documents científics per frenar les meves investigacions. A la Royal Society ha arribat a dir que no hi ha res de profitós en el meu treball perquè parteix d'un error fonamental. Insisteix a dir que és erroni suposar que els nombres tenen una existència real en les formes vives.
2: Sí, sí, ja ho sé. Aquest presumptuós té molta barra.
1: I no sé si vostè ho sap tot. Aquell poca-solta va gosar assegurar que aquesta crítica no s'aplicava només a aquella memòria en concret, sinó a tota la meva obra. M'acusa de voler reduir la natura a números i fórmules. I tornem-hi amb allò que la variabilitat és el que porta la diferenciació.
2: Aquest home li té una aversió injustificada als treballs quantitatius.
1: Si fins i tot va ser convidat a escriure un article de resposta per publicar-lo a les actes abans que jo fes la lectura del meu. Al final s'ha compromès a retirar el seu document i publicar-lo després del meu. Però, igualment, ha estat humiliant.
2: No pot ser que en Bateson sigui un dels àrbitres que decideixi sobre les nostres publicacions. Hem de combatre aquest argument que els nombres no existeixen a la natura. La majoria de la gent ha superat aquest argument, però sembla que els biòlegs encara no. Creieu que seria massa car publicar nosaltres una revista d'algun tipus?
1: No ho sé, la veritat, però realment sembla l'única solució possible. Mentre la Royal Society envia els meus articles a en Bateson, no puc pas esperar que els publiquin, oi? En resposta a les meves queixes, m'han arribat a dir que en treballs futurs les matemàtiques s'han de separar de les aplicacions biològiques. El bios és un tema admissible, el metron també, però la seva combinació els sembla un anatema. És com si m'estiguessin avisant que deixi de treballar, no només jo, sinó tots aquells que ens movem en línies estadístiques semblants. Sap què li dic, Weldon? Fem-ho. Necessitem crear un nou mitjà que ens permeti publicar els nostres treballs.
2: Doncs vinga, ja fem tard.
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
4: Hi ha indrets que se senten abans de descobrir-los. Pacs del Penedès és llum entre vinyes, silencis compartits i vins que expliquen paisatges. Un municipi petit amb ànima gran on cada copa parla de territori, cultura i emoció. Aquest dissabte, Tast Vertical de Catalunya Ràdio viatja fins al cor del Penedès per celebrar una manera única de viure el vi. Pacs del Penedès, emocions amb origen.
5: Quan me van confirmar que tenia bessons, va ser una sorpresa majúscula.
6: No és el mateix una llar amb dos ingressos que una llar amb un ingrés.
7: Jo abans de ser mare no em considerava precària. Ara sí.
8: Mentre la natalitat cau en picat, les famílies monoparentals no paren de créixer.
7: Tenim una societat, tenim un sistema que no està pensat perquè les cures estiguin al centre.
8: 30 minuts, Mares Invisibles, a TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit.
9: Aquest dissabte, el Tot Gira... Una tarda plena d'emocions.
10: Atenció! Obrim a les 4 amb la final femenina del Roland Garros i les semifinals de la Copa del Rei d'handbol.
9: A les 5, el Barça busca el pas a la final per guanyar l'últim títol abans de la Final Four de Colònia.
10: I després, UCAM Murcia-Barça. Tercer i definitiu partit del play-off de quarts de l'ACB. El tot o res per al Barça de Xavi Pasqual.
9: I diumenge...
10: Obrirem a les 4 amb la transmissió del Celta B a Europa.
9: L'Europa ha de guanyar per ser a la final del play-off.
10: A les 5, final de la Copa del Rei d'handbol. I després, Baskonia-Penya. La Penya també juga el pas a les semifinals de l'ACB en un partit de caixa o faixa.
9: A més, el Gran Premi de Fórmula 1 de Mònaco, la final masculina del Roland Garros i els play-offs de semifinals de futbol sala i de l'hoquei Lliga.
10: Tot gira.
9: Dissabte i diumenge a partir de les 4, amb David Clopés.
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Jordi Vilà, això sembla... Sembla que aquí els punyals ja comencen a volar, no? Pel que entenc, Bateson era el revisor de la revista Nature. O sigui, mirava... hem de pensar com funcionen les revistes científiques en aquella època i ara també, el que passa amb petits canvis, però funcionen igual. En el sentit de que els articles tu els envies a la revista científica i normalment no, és molt estrany que s'encarreguin, pot ser, però no és el sistema habitual, s'envien i allà una persona o un equip, en aquella època era més habitual una persona, ara són equips, més anònims, en fi, ha canviat una mica, però pel concepte és el mateix. Revisa que allò tingui sentit, que no sigui un article que ja no aporta res,
11: greus, sí.
0: O hi ha errades greus, o el que sigui, i llavors, després d'aquest procés de control, és publicat. Clar, si el teu enemic, el senyor Bateson, és qui controla que aquell article tingui el vistiplau de la revista, vol dir que tu no publicaràs mai en aquella revista. Això també passa ara, eh?
11: Vull dir que ara, i crea uns amors i uns odis
0: sí.
11: Que no us ho podem imaginar.
0: No, i tant que ens ho podem imaginar. Tenim molta imaginació per aquestes coses. Suposo que és això el que va passar.
12: Exactament això. Vull dir, això va produir o provocar una incomoditat molt gran, tant a Pearson com a Weldon, perquè quan ells volien publicar, Bateson era el revisor de la revista Nature i els hi bloquejava tot.
0: No hi havia
12: unes crítiques...
11: Si ell no ho creia, deia que no.
12: Esclar, llavors això va portar a que Pearson i Weldon parlessin entre ells i fins i tot a fundar la seva pròpia revista, que era biomètrica, no? Llavors ja tenim tots els ingredients del conflicte, que és dues teories completament diferents. Una és la biomètrica, l'altra és la mendeliana. Cadascú té les seves revistes, biomètrica i revista Nature per l'altre costat, i també que cada bàndol tenia les seves xarxes, no?, diguéssim, intel·lectuals, que només feien que alimentar el conflicte. Ni parlaven entre ells en aquell moment.
0: Clar, estem parlant de principis del segle XX. Per tant, és un moment en què realment la difusió de la cultura i de la ciència ja és relativament... No és com ara, no hi ha internet, però diguéssim, la difusió ja és molt gran, eh? Les revistes funcionen a tot arreu, es distribueixen a tot arreu, els llibres es coneixen, vull dir, les biblioteques comencen a comprar llibres sistemàticament. Per tant, els científics arriben a les conclusions de l'altre amb una certa facilitat. No és una ciència obscura tancada en un laboratori que vés a saber quan... No passa el de Mendel, diguéssim. És una cosa molt més habitual. Per tant, esclar, devia ser un conflicte que devia enverinar a tota la comunitat científica preocupada per aquests temes.
12: Correcte. Tal com comentes, era pública i notòria aquest conflicte, i els altres científics eren conscients d'aquesta disputa i de les crítiques que entre ells es proferien, que eren moltíssimes.
0: I van arribar a més, o sigui, a part de barallar-se científicament, es van arribar a barallar més intentant fer-se mal, no dic físicament, però uns i altres...
12: No em consta de cap agressió física, diguéssim, però sí que a cada congrés s'aixecaven, doncs es confrontaven drets davant de tothom, allò generant incomoditat, diguéssim, que els assistents...
0: Molt desagradable.
12: Primer, incòmode, però al final també els assistents es congregaven al voltant dels que discutien. Era tot un espectacle.
0: Clar, o sigui, per tant, devia ser clau. Van evolucionar, no sé si és la paraula correcta, les dues teories, diguéssim, es van anar transformant amb el temps, o es mantenien des del punt de partida? Perquè una de les dels problemes d'aquests confrontaments científics, i em sembla que el Josep Maria Soler també ho sap, és que de vegades les posicions s'enroquen, sí, i no s'avança. Sí, sí. O sigui, en lloc d'investigar més, no ens movem d'allò que ja hem establert, perquè el retoc sembla que li estem donant la raó a l'altre. I les dues teories van millorar, diguéssim, amb el temps.
12: Al final, el que va passar és que es va imposar la teoria mendeliana, és la que va, diguéssim, guanyar aquest conflicte, si es pot dir així. I va ser, en molt cas, un estudi concret d'un estudiant, Derbyshire, que ell era del bàndol dels mendelians, i va fer un estudi estudiant l'albinisme en ratolins i el va publicar. Quan ho va publicar...
11: Albinisme vols dir els ratolins blancs, la gent que té aquesta cara tan blanca...
12: L'albinisme.
11: Que és un descontinu absolut, això, no?
12: Correcte. I ell ho estudiava des del punt de vista biomètric. Quan va publicar el seu estudi, que encaixava amb les teories de Galton i els biomètrics, Bateson va començar una correspondència amb ell fent-li tot tipus de preguntes. I aquests creuaments com els has fet? I aquests càlculs com els has estimat? I Bateson, que era dels mendelians, va detectar uns errors en l'estudi de Derbyshire que un cop corregits donaven raó a la teoria mendeliana. Un cop diguéssim, Derbyshire, això, el va preocupar molt, perquè era molt jove, i es va trobar una mica al mig entre el rigor científic de corregir uns resultats i la lleialtat al seu mentor, que era Weldon, que era part dels
0: biomètrics.
12: Sí, sí. Llavors, això, ell el va, diguéssim, bueno, preocupar molt, però al final Bateson li va dir, mira, el rigor científic i la veritat va per damunt de, diguéssim, que les lleialtats personals i s'ha de publicar. I llavors Derbyshire va publicar aquests resultats i es va decantar la balança cap al costat dels mandalians.
0: I va ser un decantament ràpid o va ser un decantament lent? Perquè també això ha passat amb totes les branques de la ciència, o sigui, malgrat que les evidències o que la línia científica sembla que tendeixi cap al costat al qual no havies donat suport, moralment et costa molt reconèixer que l'altre tenia més raó que tu, no? No dic tota la raó, però més raó que tu, sí. I no sé si això va passar.
12: Els biomètrics van dir, bé, acceptem que hi ha molta evidència, no renunciem a la nostra teoria, acceptem que tens part de raó, i, clar, diguéssim que va haver-hi, en un cost de 10 anys, del 1900 al 1910, molts estudis que demostraven l'herència mendeliana, en molts casos, en moltes espècies diferents. I això, diguéssim, que la comunitat científica va acceptar més la teoria mendeliana.

0: El punt culminant de la disputa va arribar a l'agost de 1904 durant una conferència de l'Associació Britànica pel Progrés Científic a Cambridge. L'argumentació de Bateson va convèncer la majoria i l'equilibri de forces va canviar de manera decisiva. El debat s'estava decantant clarament de la banda dels mandelians. En un moment de contundència retòrica, Bateson va arribar a comparar els biomètrics amb els defensors del terraplanisme.
1: Sincerament, no puc entendre per què resulta tan difícil assimilar el nou coneixement inspirat pel descobriment de Mendel. Si un descobriment comparable en magnitud com el de Mendel s'hagués anunciat en física o en química, s'hauria repetit i ampliat immediatament a totes les grans escoles científiques del món. L'únic que ens queda per decidir és com s'ha d'anomenar aquesta ciència nova i emocionant. El corral de cria és per nosaltres el que el tub d'assaig és pel químic. Un instrument mitjançant el qual examinem la naturalesa dels nostres organismes i determinem empíricament el que, per ser breu, anomenaré les seves propietats genètiques. El senyor Weldon ha passat molt a la lleugera pel fet crític que els segregants, els factors hereditaris detectats per Mendel, eren purs pels trets que expressaven. Els biomètrics no poden tractar la puresa de tipus com a reversió, com si fos el retorn d'un tret d'un avantpassat llunyà, ja que en realitat aquesta reversió és la segregació mendeliana amb un altre nom. Cal felicitar-nos per tenir una qüestió clara al davant, ja que em disposo a parlar clarament. Sens dubte, en les disputes del passat, alguns havien mantingut que la Terra era plana davant de multituds que els aplaudien, de la mateixa manera que el professor Weldon ha defensat avui el punt de vista dels biomètrics o ancestrals. Les trajectòries dels cossos celestes s'havien harmonitzat amb la teoria de la Terra plana, com alguns dels fets de l'herència semblen estar en línia amb aquesta llei. Però així com la teoria de la gravitació va aconseguir ordenar una gran cadena de fets en un tot coherent, també la teoria mendeliana ha començat a coordinar els fets de l'herència, fins ara completament incoherents i aparentment contradictoris.
2: Això és En Guàrdia.
0: Jordi Vilà, Bateson tenia raó, però una mica boca moll, perquè dins els terraplanistes, els biomètrics, és una mica gruixut. Jo suposo que això devia fer molt de mal. I sobretot tenint en compte que havia guanyat, diguéssim, que a partir d'aquí les tesis mendelianes són les que s'imposaran i suposo que continuaran evolucionant.
3: Correcte, i a més, aquestes paraules les va dir a davant de tothom, a davant del públic, cosa que
0: més lletja,
3: que va afectar molt, òbviament, als biomètrics.
4: Era un insult molt gran.
0: Molt gran.
4: El que passa que ara estem en un període històric que potser la gent no se n'acaba de donar, perquè com que es fabriquen mentides preparades...
0: Sí, no, i falsetats, en aquest cas era una discussió científica, i no és que els biomètrics diguessin bajanades.
4: Era una desconsideració absoluta sobre la ciència que durant altres persones, durant anys, han investigat i també han fet avançar la ciència.
0: Això no va afectar els deixebles de tot això. A partir de llavors sí que la genètica té un salt, mai millor dit, ara sí, amb els seus estudis.
3: Correcte, arran d'aquest conflicte hi havia molts més investigadors que es van interessar pel tema i van seguir desenvolupant aquesta ciència. Es van definir els conceptes com a genètica, que va ser el mateix Bateson.
0: Aquí apareix la paraula genètica.
3: Apareix aquí, va ser el mateix Bateson. En paral·lel també, i un dia més tard, el concepte de gen també es va encunyar.
0: O sigui, apareix primer la ciència que no el nom de...
3: Correcte.
0: Curiós, això, sí.
3: També estem el concepte de cromosoma. Ja feia uns anys que voltava, però també diguéssim que va aparèixer. Llavors, un cop tu defineixes els conceptes, diguem que la ciència va avançant de forma més ràpida perquè tens unes bases més sòlides on poder créixer.
0: Clar, no? Lògic. A partir de llavors, evidentment que hi ha hagut molts salts, això és evident, però hi ha algun moment en què es produeixi realment un canvi amb respecte als conceptes mendelians?
3: Sí, de fet, aquesta història que ja semblava acabada a favor dels mendelians va fer un gir inesperat, i això va ser el 1918, quan un jove científic anomenat Ronald Fisher va entrar en la discussió, no?, per de cop rematar-la d'una vegada per totes. A més, ell, diguéssim que feia uns anys que durava el conflicte, tenia una certa distància, que és la correcta, a vegades, per tenir bones conclusions.
0: Sí, clar.
4: Quan ha aparegut ja els principals contendents.
0: Sí, ja està. Sí.
3: Fisher era molt bon matemàtic, però també havia après les teories mendelianes. I ell el que va dir és que tant biomètrics com mendelians tenen raó. A la naturalesa trobem tant variació contínua com variació discontínua. A més, aquesta variació es pot heredar i serveix per millorar les espècies. Què passa? Que en el cas de les variacions discontínues, com poden ser el color dels ulls, hi ha un sol gen, amb herència mendeliana, que explica aquest caràcter. Amb la variació contínua, què passa? Que hi ha diversos gens, o molts gens, cadascun amb herència mendeliana, que tenen un efecte cumulatiu.
0: El qual és, facilita això.
3: I per aquest efecte cumulatiu, clar, veiem aquesta variació contínua, clar, de l'alçada, no? Llavors, va unificar les dues
0: teories. Clar, això, però és una visió molt interessant.
3: Molt interessant. Sí, sí. Per a més, tens un sol model matemàtic que va desenvolupar, que et permet tant analitzar caràcters mendelians com caràcters més biomètrics, sí, i fer prediccions correctes dels dos.
0: Clar,
3: va unificar, fantàstic, les dues teories.
0: Ostres, Fischer, per tant, és un personatge clau, no?
3: És clau, el més clau de tots.
0: No sé si estaven vius encara els protagonistes de la controvèrsia, però no sé si devien odiar tots a Fischer.
3: Weldon va morir abans de tot això, sí, i Pearson, que era el seu amic, ens va dir, bueno, per una malaltia, que Pearson deia que era arran del conflicte i de l'estrès que havia provocat totes les discussions.
0: Podia,
3: no?
0: Ser, sí, sí.
3: Pearson sí que estava viu i, de fet, li va agradar, perquè al final Fischer també tenia un enfoc molt matemàtic, també, per tant, encaixava prou bé amb les teories de Pearson. Al final va quedar més o menys tothom content, diguéssim.
0: Sí, o sigui, encara Fischer no va rebre patacades per culpa d'haver tingut la raó.

0: Està bé i té aquell punt. Jordi Vilà, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut, per haver-nos ofert aquella possibilitat d'explicar aquest tema tan fascinant de la baralla entre biomètrics i mendelians. I esperem que la tesi, quan per quan és... Quan...
1: Encara em queda una mica, porto un any, o sigui que encara me'n queden 3 més. Vull dir que bé, tinc temps, però bueno, és un
0: tema fascinant. Ens ho he explicat abans de començar el programa, és un tema de blat de moro, no entrem ara en detalls, no és gaire històric, però sí molt important. Moltíssimes gràcies i molta sort.
1: Gràcies i fins aviat.
0: Josep Maria Soler i Sabater.
2: La ciència avança com pot.
0: Sí, sí, i a vegades...
2: Per un ser humà...
0: A cleques.
2: Exacte, de vegades a cleques.
0: Això és l'Enguàrdia.
3: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Ràzquin. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
4: I amb les veus de Xavi Martín, Marc Lobato i Xavi Pujol.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona tarda, us informa Berta Torrades. Els sindicats USTEC, la CGT i Intersindical la reuneixen aquesta tarda a les 6 per concretar la vaga de dimarts i per refer la unitat sindical després del no rotund dels docents al preacord amb el govern. Ahir, recordem, la vaga a Catalunya va tenir un seguiment del 30% segons l'executiu català i del 80% segons l'USTEC. Mentrestant, el govern envia un missatge de tranquil·litat als estudiants que s'examinen de selectivitat a partir de dimarts. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, demana als alumnes que arribin amb temps a les proves per evitar imprevistos i diu que seran comprensius, tenint en compte que els exàmens coincideixen amb la visita del Papa i també amb una nova vaga de docents. Ho ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen en cas que faci falta. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, que està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar doncs, amb el temps que i tenir després el temps que faci falta, no?
1: La consellera també ha puntualitzat que els actes del Papa no coincideixen amb els horaris d'entrada i de sortida de les proves i ha admès, en previsió de possibles afectacions per la vaga de docents, que han reforçat el personal que supervisarà les proves. Més notícies amb la Maria Guixà.
3: En l'arribada a Madrid, el Papa Lleó XIV ha demanat deixar enrere la polarització i ha agraït a Espanya el seu compromís amb el dret internacional i la pau. En una recepció al Palau Reial, el rei Felip VI també ha destacat la fermesa del pontífex contra els abusos a l'Església. 130.000 persones han rebut el Papa Lleó pels carrers de la capital espanyola.
4: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia, para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
1: La Policia Nacional ha detingut dos homes a Barcelona com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència d'un rellotge de gamma alta valorat en 50.000 euros a un turista a Palma. Ara la investigació continua oberta i la policia no descarta més detencions. Els robatoris de rellotges de gamma alta els cometen sobretot grups criminals organitzats que vigilen i segueixen les víctimes per zones concorregudes on hi hagi establiments de luxe. Un cop comès el robatori, fugen en una motocicleta que condueix una segona persona.
3: Hi ha hagut intercanvi d'atacs puntuals entre l'Iran i els Estats Units a les últimes hores, malgrat la situació oficialment de treva. Les forces de Washington han destruït radars iranians com a represàlia pel llançament de drons contra vaixells a l'estret d'Hormuz. I per la seva banda, l'Iran també ha contestat amb el llançament de 7 coets que han estat interceptats contra les bases nord-americanes a Kuwait i a Bahrain. Segons ha dit el president nord-americà Donald Trump, en aquest moment els arsenals iranians només queden al voltant d'un 20% de coets. Tot això, 5 dies que comenci el Mundial de Futbol als Estats Units, un dels escenaris de la competició, mantenen com a denegat el visat d'entrada a una quinzena de membres del personal de suport de la selecció d'Iran, segons denuncia la televisió d'aquest país. Per contra, jugadors i tècnics iranians, que actualment fan la preparació a Turquia, ja han rebut els permisos.

0: I avui és l'últim dia del Primavera Sound amb Gorillaz, The XX, My Bloody Valentine com a caps de cartell. Després que dijous se suspenguessin per la pluja, concerts com el Massive Attack i Bad Gyal, ahir hi havia moltes ganes de música i The Cure va acabar encisant el públic del Parc del Fòrum. Els esports, Alfons Gorina, bona tarda.
1: Bona tarda. Marcel Granollers ha guanyat la final de dobles de Roland Garros. El català, fent parella amb Horacio Ceballos, ha imposat a Elio Vara i Patten en 2 sets, 6-4 i 6-2. Granollers, doncs, revalida el títol aconseguit l'any passat a París i suma el seu tercer Grand Slam. Marc Márquez ha guanyat amb molta autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i li retalla 5 punts al líder Marco Bezzecchi, que ha acabat tercer darrere de Pedro Acosta. Tot això i la resta de l'actualitat esportiva a partir d'ara al Tot Gira.
2: Fins aquí les notícies.
3: Els matins del cap de setmana, el suplement...
4: Vaig ser la que més cridava a tota l'àrea.
5: És guapo, el Dani, el trobes guapo?
4: És superatractiu.
5: Molt atractiu.
4: O sigui, te'l menjaries allà, o sigui, no deixaries ni un... O sigui, molt. Una xuleria absolutament descarada. És que és magnètic, o sigui, espectacular. Mm. Ho haig passat teta en la meva àrea.
5: Jaume, vosaltres sou més del Llope Reosola o del Voy a llevarte a PR?
6: No, però ara m'està fent molta enveja. I jo no soc especialment de Bambani.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa. CaixaBank patrocina aquest programa. Benvinguts al temple esportiu dels caps de setmana. Això és el Tot Gira. Des del 2004, més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.

0: El Barça de bàsquet se la juga aquesta nit a Múrcia. Si guanya, avançarà fins a les semifinals del play-off, on es podria trobar el Madrid. Si perd, quedarà eliminat. L'any passat, l'equip va caure als quarts de final. Fa 3 anys que la secció no aixeca un títol. Hi ha hagut ball d'entrenadors. Xavi Pascual, destinat a ser l'entrenador que iniciés la reconstrucció, marxarà aquest estiu per la porta del darrere perquè no s'ha posat d'acord amb el club. No hi ha calés per fer un projecte sòlid i engrescador. I Pascual ha decidit marxar. El deteriorament del Barça de bàsquet és lent i progressiu, però encara es pot revertir. La temporada que ve és la del centenari de la secció, un bon moment per reflexionar què vol el club del bàsquet, o si aposta o es deixa morir.
1: Tot gira amb David Clopés.
0: Bona tarda a les 4 i obrim les portes del Tot Gira. Obrim un cap de setmana ple d'al·licients. Avui amb la final femenina de Roland Garros i amb un català, Marcel Granollers, que aquest matí ha fet història guanyant la final de dobles amb 40 anys. Però també tarda amb semifinals de la Copa del Rei d'handbol amb el Barça a una setmana de Colònia. Amb el Madrid-Tenerife i l'UQAM Barça al tercer i definitiu partit dels quarts de la CB. Amb el Barça-Inter a les semifinals de la Lliga de Futbol Sala i amb una conversa del Tot Gira amb el fitxatge més il·lusionant de l'Espanyol aquesta temporada. Avui, Monchi passa pels micròfons del Tot Gira. Ho tenim tot i som a tot arreu. Des d'ara i fins a la mitjanit, Esports a Catalunya Ràdio. Esports al Tot Gira.
2: Tot Gira 2301.
1: Els 11 titulars.
0: Vistaire, Oriol Rodríguez, què tal? Bona tarda. Els 11 titulars d'aquest dissabte 6 de juny del 2026, el Barça de bàsquet se la juga avui a Múrcia.
3: Els blaugranes han de guanyar per classificar-se per a les semifinals del play-off pel títol, a partit a les 9 del vespre.
0: Marcel Granollers, campió dels dobles de Roland Garros per segon any consecutiu.
3: Fent parella amb Horacio Ceballos, el català s'ha imposat al finlandès Elio Bar i l'anglès Patten en dos sets.
0: Tenim en joc la final individual femenina.
3: Entre la russa Andreeva i la polonesa Chwalinska, de moment guanya Andreeva per 5 jocs a 3.
0: Victòria de Marc Márquez la cursa sprint del Gran Premi d'Hongria de MotoGP.
3: El Trol Cervera ha dominat de principi i fi la cursa en la primera victòria des del seu retorn per lesió, segona victòria a l'esprint aquesta temporada. Betzec, líder del campionat, ha acabat tercer.
0: En Fórmula 1 tenim en marxa els entrenaments oficials del Gran Premi de Mònaco.
3: Ara mateix en marxa la Q, a 9 minuts pel final, Leclerc amb el millor temps.
0: Pep Guardiola avala els fitxatges de Bernardo Silva i Julián pel Barça.
3: En un acte de la Fundació Cruyff, el tècnic de Santpedor també ha dit que la Champions no ha de ser una obsessió.
0: Florentino Pérez carrega contra Riquet el dia abans de les eleccions al Real Madrid.
3: En l'acte final de campanya, dic que la samarreta blanca no s'ha d'atacar amb mentides.
0: El Barça d'handbol busca un lloc a la final de la Copa del Rei.
3: Aquesta tarda, la Canes Blaugrana juguen a les 5, les semifinals contra el Nava.
0: El Vilassana guanya el primer partit de la final femenina de l'Hockey Lliga.
3: Ha superat el Fraga la pròrroga per 3-2.
0: El Barça de futbol sala enceta aquest vespre les semifinals de la Lliga.
3: Contra el Movistar Inter a Palau Blaugrana i amb el factor pista a favor.
0: I a l'NBA, els Knicks ja guanyen la final per 2-0.
3: Han superat el Sant Antonio Spurs per 104-105.
0: I Oriol, el titular a xarxes?
3: El vídeo viral del Papa. Li han preguntat si prefereix el Barça o el Real Madrid. Ha dit que el Papa és de tots, però que Prevost és del Madrid.
1: Som a Twitter, Facebook i Instagram, @totgira. Correu gira@catradio.cat.
2: Aquesta tarda, el fitxatge estrella de l'Espanyol.
4: L'Espanyol, el club, la història, l'afició. Creo que merece un proyecto mucho más sólido. Y en eso estamos.
2: Aquesta tarda, Monchi al Tot Gira. Això és el Tot Gira.
5: Sí, d'ara, no?
2: Ràdio esportiva en directe.
6: Si és així, això és així.
2: Dissabtes i diumenges de 4 a 9.
6: Molt bé, molt bé.
2: Des del 2004.
7: Ai, mi mare.
2: Amb David Clopés.

0: Tot gira amb el Joan Arroyo, el control tècnic i musical. Ja s'ha notat el primer punt al Joan, amb aquest Sweet Shallow Mind de Guns N' Roses per obrir aquest llarg Tot gira que comença a les 4 i acabarem a la mitjanit amb la Nàdia Roig a la producció i el Lautaro Quinteros, el Manel Gil i el Víctor Rodríguez al control central. I ja ho heu sentit, avui el Tot gira convidat de luxe, el fitxatge estrella de l'Espanyol per aquesta pròxima temporada. Monchi serà avui al Tot gira, serà a partir de les 7. Aquesta setmana el vam anar a veure a la Ciutat Esportiva de l'Espanyol amb el Sergi Andreu i vam conversar tranquil·lament amb ell. De l'Espanyol, que està començant a construir, d'objectius, de la seva manera de treballar i fins i tot, atenció, de la imitació que li feia el Sergi Mas als anys 90 al Força Barça quan ell era porter suplent del Sevilla.
1: I jo recuerdo que jo salia en Sarrià a calentar a Juan Carlos Unzué, que era el porter titular, i el fondo... gol, no sé cómo se llama aquí, me aplaudía. Sí, porque claro, era persona... A ver, me aplaudía un poco con sorna, ¿no? Porque evidentemente yo lo asumo. Pero era, como yo decía, era el portero suplente más conocido. Porque claro, como aquí en esta zona, todo que yo recuerdo que salía a calentar y la gente aplaudía. Digo, esto que... Vaya cachondeito.
2: Aquest moment de l'entrevista on Monchi explica com va descobrir aquella imitació que li feia en Sergi Mas a Força Barça quan era un jugador desconegut de la Lliga. Ja el podeu recuperar, si voleu, a l'Instagram del Tot Gira. Descobrireu que al principi no li agradava gaire, però que després se'n va acabar rient.
0: Avui a les 7, Monchi, el Tot Gira, i avui a les 9, UCAM, Múrcia, Barça. Transmissió del tercer i definitiu partit del play-off de quarts de l'ACB. Si el Barça guanya, serà semifinals contra Madrid o Tenerife. Avui a les 6 del Madrid juga contra el Tenerife al Movistar Arena. Si perd el Barça, adeu a la temporada i últim partit de Xavi Pascual i d'alguns jugadors com Vesely, Satoranski, La Provítola, Billy Hernán Gómez, que ja sabem, no continuaran. I avui a les xarxes obrim precisament debat sobre el futur de la secció del Barça de bàsquet. Ara que fa 3 anys que no es guanya un títol i que la temporada que ve és la del centenari de la secció, us preguntem, què hauria de fer el Barça amb la secció de bàsquet?
2: Us donem 3 opcions. La primera, invertir més, la segona, deixar-la com està, i la tercera, tots els diners al futbol. Ara mateix el 57,7% dels nostres oients diuen que s'hi ha d'invertir més, el 30% tots els diners al futbol i un 13% deixar-la com està.
0: Enquesta oberta a x.com/totgira. A mitja tarda connectarem amb Múrcia, on ja ha aterrat l'Ernest Macià per fer la transmissió d'aquesta nit i saber quina és l'última hora d'aquesta final pel Barça. I també de seguida busquem les primeres reaccions després de la gran victòria de Marc Márquez a la cursa sprint del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. Abans, esport en directe. I comencem amb més motor, perquè a aquesta hora, des de les 4, estan en marxa, Oriol, els oficials del Gran Premi de Fórmula 1 de Mònaco, que sempre diem, són molt importants, més importants que cap altre circuit, perquè qui surt des de la pole position té un percentatge altíssim de fer-se amb la victòria.
2: Sí, perquè aquí pràcticament és impossible avançar en un circuit tan estret pels carrers de Monte Carlo. Ara mateix a 3:40 per arribar al final de la Q1, el millor temps és per un pilot que precisament coneix molt bé aquests carrers, perquè és de Mònaco, és Charles Leclerc, a un parell de dècimes ja Verstappen, Antonelli, el líder del Mundial, a 3 dècimes a la tercera posició, quart Norris, 5a posició per Lewis Hamilton, però tots els pilots han intentat millorar a mesura que passen els sectors els seus temps. Desastre, per exemple, ja ha estat un desastre tota la setmana per l'Aston Martin d'Alonso, que continua amb una temporada pèssima a la 17a posició, amb Carlos Sainz, que ara el veiem també a la 14a plaça. Recordem això la setmana abans que arribi la Fórmula 1, evidentment, a casa nostra.
0: I ja us avanço que la setmana que ve farem la transmissió en directe del Gran Premi de Fórmula 1 a Catalunya, que ara l'hem d'anomenar Gran Premi Barcelona-Catalunya. Diumenge, 3 de la tarda, en directe als del Tot Gira, amb l'Oriol Rodríguez, amb el Damià Aguilar, farà una transmissió d'aquest Gran Premi de casa. Més coses, ciclisme, giro femení, penúltima etapa, etapa de muntanya entre Rivoli i Sestrier, 105 quilòmetres, i veiem que som a les rampes finals d'aquest port de muntanya Sestrier, decidint-se el podi.
2: Però, a part, que és un terreny horrorós perquè és una pista forestal, no està ni asfaltada, per tant, aquí les ciclistes que s'ho estan passant prou malament. A 4 quilòmetres, a 300 metres per arribar al final d'aquest coll de muntanya, veiem que les classificades a la part general de la cursa, ara hi ha un grup de 3 o 4 escapades, però a la part del davant, Anna van der Breggen, que és la líder, amb un minut d'avantatge sobre Demi Vollering, a priori estan mantenint-se juntes al mateix grup. Per tant, Demi Vollering hauria intentat atacar per intentar aconseguir aquesta primera posició que ara té la seva compatriota.
0: Bé, doncs de moment sembla que aquest giro no hauria de canviar pel que fa a la general, Van der Breggen, que va camí d'aconseguir aquest giro d'Itàlia. I estem molt pendents també de París, de la final femenina de Roland Garros. Alfons Molina, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Veig Conchita Martínez, l'aragonesa extenista, celebrar un punt d'una tenista, d'una finalista que avui, ella entrena, està jugant aquesta final. És Mira Andreeva, la russa, entrenada per Conchita Martínez, i que s'enfronta a la gran revelació del torneig, a aquesta polonesa de 24 anys, Chwalinska. Chwalinska, ho dic bé?
3: Sí, sí, més o menys.
0: Chwalinska. Maya Chwalinska, així em diu l'unitat de lingüistes de la Catalunya Ràdio, que li hem de dir. Maya Chwalinska enfrontant-se a Mira Andreeva, la russa, que en principi és la favorita.
3: És la favorita, tot i que, clar, parlar de favoritismes quan un s'enfronta amb una tenista que ve de les tres rondes prèvies de Roland Garros, és la número 114 del món, i per tant, pràcticament totes les jugadores que ha eliminat eren millors que ella sobre el paper, és difícil parlar de favoritismes, però per ara Andreeva està demostrant aquest favoritisme, perquè s'han portat el primer set per 6-3 i guanya el segon per 1-0, i veiem la polonesa una mica desquiciada, li està tornant tot la russa ara mateix.
0: Cap de les dues ha guanyat mai un gran slam, ni òbviament Chwalinska, que ara ens ho deies, és la 114 del món, ni Andreeva, que és la 8 del món, però que fins ara no ha pogut guanyar un gran slam. També s'ha de dir que és molt jove, té 19 anys.
3: Clar, té 19 anys, el cas estrany és el Chwalinska, que no només és la seva primera final de gran slam, és que és la seva primera final, i es converteix tot just en la tercera tenista de la història, darrere de Venus Williams, al US Open del 97, i de Emma Raducanu, fa 5 anys, al US Open, que la primera final que juga és directament una final de gran slam. L'única que ha guanyat un gran slam venint de les rondes prèvies va ser Raducanu al US Open fa 5 anys.
0: Bé, doncs això de moment de la banda d'Andreeva, que ha guanyat ja el primer set 6-3, disputant-se el segon set, que tot just comença a dominar 1-0 Andreeva al primer joc d'aquest segon set. I per cert, ja que parlem de Roland Garros, ja parlarem més tard amb l'Àlex Correig del nostre Ull de Falcó, àmpliament, però sens dubte la gran notícia del dia és aquesta victòria de Marcel Granollers al fons avui a la final de dobles, fent parella amb el seu inseparable Horacio Ceballos, l'argentí. Han guanyat, a més, per la via ràpida a la parella formada per un finlandès i un anglès, els segons caps de sèrie. Ells eren els primers favorits i s'enduen, atenció, al seu segon Roland Garros consecutiu, quan tenen, atenció, Granollers 40 anys i Ceballos 41 anys.
3: Sí, sí, i de fet podem dir que és una relació que es van conèixer veterans ja, perquè ells tenien 33 i 34 anys des de que col·laboren junts al 2019, però escolta, estan en el seu millor moment. De fet, ha estat un torneig sense massa història, Han guanyat el torneig sense perdre ni un sol set, la final l'han guanyat 6-4 i 6-2 en 1 hora i 16 minuts contra el finès i contra el britànic, i repeteixen Roland Garros, sumen el US Open que van aconseguir també l'any passat. Per tant, escolta, estan en el millor moment ara mateix de la seva carrera.
0: Els grans èxits els estan aconseguint pel que fa a grans slams ara, justament, teòricament, al final de les seves carreres esportives. Mira, Garcel Granollers feia aquestes declaracions en català després de guanyar aquest torneig de dobles.
4: Molt content, no? Al final estar aquí amb una altra actitud de Roland Garros és un somni, és un torneig que sempre he vist des que soc un nen, i poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
0: Marcel Granollers, insistim, 40 anys, i aquest matí ha guanyat el torneig de dobles de Roland Garros davant del finlandès Elio Eliovaara i l'anglès Henry Patten. Més tard en parlarem amb l'Àlex Corretja. Ara, motos.
5: Som-hi, tro! La victòria sprint és teva! És l'home més ràpid, és l'home que apreta més fort d'inici. Marc Márquez creua la línia de meta i guanya la cursa sprint del Gran Premi d'Hongria.
0: Victòria de Marc Márquez, el tro de Cervera tornat. Damià Aguilar, què tal, com estem? Bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Tercera victòria sprint de la temporada per a Marc Márquez. 18a victòria del seu compte particular. Igual a per ser a Jorge Martín. Li retalla, a més, 5 punts al líder, a Marco Bezzecchi. Podem dir que el tro de Cervera, després dels seus problemes físics, de la doble intervenció quirúrgica, Damià ha tornat.
6: Ha tornat aquest cap de setmana. El d'aquí dos caps de setmana no sé què passarà.
0: Home, de moment la cosa va bé. Ja va apuntar maneres la setmana passada, recordem-ho, quan va reaparèixer. Va fer un molt bon cap de setmana, tot i que no va pujar al podi a cap de les dues curses.
6: No, i segurament la cursa de diumenge de Mugello serà una de les grans curses de la seva carrera esportiva. El que passa és que en les hores prèvies, abans de començar els entrenaments en aquest circuit, abans de fer avui la pole position, doncs ens havia frenat moltíssim. Ens havia dit... si em classifico en les dues primeres files ja m'està bé, si acabo cinquè a les dues curses ja m'està bé. Ell ha fet la feina que li tocava, sobretot divendres, va baixar de la moto i va dir En el segon entrenament no m'he acabat de trobar bé, he decidit reservar-me per dissabte, i efectivament aquest dissabte ha començat superfort, perquè en el primer entrenament ha estat el més ràpid, i després en la classificació, tot i tenir una caiguda, perquè ell ha tingut una caiguda a la classificació en el primer revolt.
0: Recordem que la setmana passada el seu equip li insistien molt i els metges li deien, sobretot no caiguis, sobretot no caiguis, i no va caure.
6: No.
0: Avui ha caigut,
6: sí,
0: però sense conseqüències.
6: Sí, és una caiguda en el revolt número 1, és a dir, és una caiguda a baixa velocitat, una caiguda molt lenta. A més, ell, hi ha una imatge en càmera lenta molt xula, perquè tu saps que ara, per exemple, si se'ls hi cala la moto, l'han de deixar tirada i tornar al garatge. Doncs ell es veu com... ell va entenent com la moto encara porta gas i en el moment oportú agafa l'embragatge, para, aixeca la moto i ell, amb aquella moto i amb aquells pneumàtics, es posa segon. Mm. Després entra al garatge, canvia, t'estic parlant encara de la classificació. Surt i fa dues voltes i aconsegueix la pole position que jo crec que ens ha sorprès. A Pedro Acosta sobretot, perquè Pedro Acosta ha arribat aquest cap de setmana pensant-se que potser ho guanyaria tot. I resulta que arriba Marc Márquez i passa per sobre.
0: Arriba la cursa sprint, 3 de la tarda, l'hem viscut en directe a Univers MotoGP, l'exclusiu digital. Totes les curses, ja ho sabeu, les podeu seguir en directe a Univers MotoGP, l'exclusiu digital. I surt des de la pole position i guanya amb molta autoritat.
6: No l'han vist. Ell ha marxat, ha decidit, i ara l'escoltarem.
0: No ha hagut d'avançar ningú. Sempre s'ha mantingut a la primera posició.
6: Ha fet una molt bona sortida, aquest primer revolt de dretes, després ja ha començat aquest és un circuit particular, però és un circuit que se li dona molt bé i ha estat clarament un inici fulgurant.
7: He hecho tres vueltas empujando como si fuera un quali, sin guardar neumático ni nada, y a partir de allí, cuando he visto que tenía ya segundo y medio, dos, he intentado dosificar y guardar para mañana, que será un poco más larga.
6: I tampoc no és tan fàcil això, perquè són 13 voltes, no saps fins on has d'apretar per després deixar-te anar i viure de rendes fins al final, perquè no saps com venen els del darrere. I sempre ha mantingut un avantatge d'uns 2 segons, 2.2, amb un ritme boníssim. Hi ha hagut un moment en què tu veies els seus parcials, i no eren grans parcials, però juntava tota la volta i era més ràpid que els altres. Què més ha dit Marc Márquez de Zon? Compte que continua amb un estat físic no ideal. Per tant, la clau segurament d'aquest cap de setmana és el factor circuit.
7: Este resultado no significa que en tres días haya cambiado mi físico, sino que en tres días simplemente hemos cambiado de circuito y hay solo tres curvas a derechas que tienes que empujar fuerte.
6: Hi ha un detall interessant, i ell havia parlat aquest any, clar, després vam saber que tenia aquella cosa que li anava molestant aquí a l'espatlla dreta i que li feia que el braç s'adormís, no? Ell, aquesta temporada, ha arribat a dir, sabem que és un home de revolts d'esquerres. Ell havia arribat a dir, no, és que aquest any ni els d'esquerres ni els de dretes. Doncs ha tornat a controlar els revolts d'esquerres, ara li faltarà, evidentment, recuperar la força a la banda dreta i li queda força encara.
7: Aún me queda mucho en ese aspecto, pero hay que disfrutar todos los buenos momentos porque esto te da la gasolina para seguir insistiendo. Si volveré o no, como en 2025, yo lo intentaré, luego veremos. Prefiero morir en la orilla, pero menos intentarlo.
6: Hi ha una dada que potser t'agradarà aquesta, David.
0: A veure.
6: Aquest home avui fa 16 anys que va guanyar la seva primera cursa al Mundial.
0: Ostres!
6: 125 centímetres.
0: Al Mundial de MotoGP?
6: Al Mundial de motociclisme.
0: Ah, és a dir, 125. Era 125.
6: Centímetres cúbics, 16 anys. Això vol dir, perquè aquesta és una dada que al Mundial s'utilitza, vol dir que entre la primera victòria i la última són 16 anys, d'acord? El rècord el té Valentino Rossi amb 21 anys, entre el primer i l'últim, aconseguint victòries. Marc Márquez, que ha superat Acosta i Bezzecchi en el podi, han puntuat Raúl Fernández, Aldeguer, Jorge Martín, Diogo Moreira, Enea Bastianini i Peco Bagnaia, un puntet raquític pobret. Dijan Antonio, que és el segon de la general, queda fora dels punts, i també Maverick Viñales, 19è, i Alec Rins, 21è. Bezzecchi arriba als 180 punts, Martín, 20 per sota, Dijan Antonio, 46 per sota, Acosta, 68 per sota, i Marc Márquez, que recupera una posició, ara és 7è, a 97 punts.
0: A 97.
6: De Bezzecchi.
0: Et faré una pregunta directa. Creus en la remuntada?
6: I encara sí.
0: Encara sí.
6: Encara més sí. Sí,
0: bé,
6: sí.
0: Una altra cosa és que passin coses, eh? Però si no passen coses, la progressió de moment és comença
6: que,
0: bé.
6: Aviam,
0: comença
6: és, que, bé. És que encara queda.
0: Demà aniria bé que guanyés, també.
6: Si d'aquí 3 caps de setmana m'ho preguntes, potser diré que no. Demà ho té complicat.
0: De moment el Damià hi creu. Demà a les dues, si creieu també vosaltres... connecteu amb Univers MotoGP. Exclusió digital, ens hi posarem, com sempre, 15 minuts abans, 3:15, i a veure si el Marc torna a guanyar i segueix la remuntada. Gràcies, Damià.
6: Adéu.
0: De seguida arriba el Meli, que avui el tenim passejant, m'ha dit, pel Baix Empordà. A veure on el tenim, i també descobrim quin és l'himne guanyador del mes de maig. Avui tanquem ja tots els finalistes que optaran a ser el millor himne del futbol català d'aquesta temporada. Alfons Gorina, com tenim aquesta final femenina de Roland Garros entre Chualinska i Andreeva? Som al segon set.
3: Segon set, i ara mateix acaba de desaprofitar Chualinska tres pilotes de break consecutives que li haguessin anat molt bé, perquè Andreeva ja domina 2-0 aquest segon set i, per tant, podria haver equilibrat una mica les coses, però Andreeva pot posar gairebé la sentència si aconsegueix posar el 3-0 el marcador en aquest segon set. Ja.
0: Fórmula 1 a Mònaco, s'ha acabat ja la Q1?
2: Sí, s'ha acabat la Q1 amb Charles Leclerc amb el millor temps per davant de Verstappen, evidentment amb els dos Aston Martin eliminats, d'una banda Stroll, l'altra Alonso, per tant, de moment Leclerc té tots els números per fer avui la pole position aquí als carrers de Monte Carlo.
0: I d'aquí no res, un quilòmetre i mig, Anna van der Breggen s'anotarà el Giro femení.
2: Si no li passa alguna cosa estranya, perquè només queda 1,4 quilòmetres. De fet, s'ha retallat l'etapa perquè hi ha plaques de gel i diu que és perillós per la seguretat de les ciclistes. Ara tenim Anna van der Breggen al capdavant del grup de 4. De fet, hi ha les 4 primeres classificades: en van der Breggen, Demi Vollering, Antonia Niedermayer i Isabella Holmgren. L'alemanya i la canadenca, que estan en aquest grup de 4, s'està despenjant una miqueta Holmgren, però vaja, hi ha un minut d'avantatge, pensa, de van der Breggen respecte a Vollering. Per tant, en aquest quilòmetre 300 metres és molt complicat, a no ser que tingui alguna punxada o li passi alguna cosa, que avui pugui perdre aquest Giro d'Itàlia. Amb aquesta carretera, que és terrible, que mira l'estat d'aquesta carretera, és una pista forestal sense asfaltar. Per tant, bé, un quilòmetre, ara hi ha boira, aquesta placa gel que anul·la l'etapa d'aquí un quilòmetre i 200 metres.
0: De seguida ho expliquem en directe, abans pausa i després el Mèlic.
8: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
9: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
10: Hola!
11: Ja som aquí!
12: Aventures infinites.
10: Vinga, Pikachu, endavant, llampi!
12: Amistats de les bones.
10: És veritat!
12: Diversió assegurada. Pokémons, molts i molts més. Un viatge espectacular que no et pots perdre.
10: Quina meravella!
12: Viatges definitius Pokémon. Dilluns 8 de juny, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
13: Ahir el Jordi havia de penjar un quadre.
14: Ai.
13: Li vaig dir, segur que sabràs fer-ho. I ell, sí, sí, cap problema.
14: Ai, ai, ai.
13: Forada la paret? Ja que hi som, la canonada que passava per allà. Sort del RAC. Ens van arreglar la canonada i van penjar el quadre.
15: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viu amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
16: Hola.
17: Hola.
16: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda. I des de dimarts, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.
18: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
19: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
20: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
19: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
18: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
19: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
21: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
19: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
18: El Mundial al Club de la Mitjanit, a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
21: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
19: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
11: En els últims 30 anys, la periodista i escriptora Llucia Ramis ha viscut en 10 pisos de lloguer.
14: Que tu signes un contracte de lloguer per 5 anys o per 3 anys, comença un compte enrere que després no saps què serà de tu.
11: Un fons d'inversió va comprar el restaurant familiar centenari del cineasta Pol Rodríguez.
17: Molta violència, et sents molt desprotegit perquè tenen claríssim que el que volen és que marxis, la llicència se la volen quedar gratis.
11: La història del Juan Carlos també explica la crisi de l'habitatge a Catalunya.
22: De repente, después de 15 años pagando religiosamente cada mes, teníamos que salir con una menor, no sabíamos ni qué hacer ni dónde ir.
11: Solidaris.
23: Amb Mercè Folch.
11: Desnonaments silenciosos.
23: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
14: Ara mateix el dret a l'habitatge és un privilegi.
24: Tot gira.
25: Des del 2004, la força dels 20 anys.
24: Amb David Clopés.
3: Final femenina de Roland Garros i això ja fa baixada 4-0 en el segon set per Mirra Andreieva, que també ha guanyat el primer set i, per tant, té a tocar la Copa de Campions a la Philippe Chatrier de París.
2: I el Giro d'Itàlia femení, només 200 metres perquè s'acabi el Colle della Finestra. Aquesta etapa amb Anna van der Breggen, la líder amb un minut d'avantatge respecte a Demi Vollering, a la general. Les dues seran aquest grup de quatre, juntament amb Antonia Niedermayer, a 1:24 de van der Breggen, i amb Holmgren, la canadenca, 2:01. Ara aquests 200 metres hi ha públic, evidentment hi ha boira, s'ha hagut de retallar al final d'aquesta etapa, i ara Demi Vollering, que intenta una mica l'atac per la part interior, per continuació Niedermayer i Holmgren, que intenten també passar a l'atac amb Van der Breggen, que ara ha de pujar el ritme per intentar no perdre res, alguns segonets que demà encara podrien donar esperances a la resta.
0: Recordem que a diferència de les grans voltes masculina Giro Tour, l'etapa de demà, que és l'última, no és una etapa de tràmit, no és una etapa plana. Demà tenim mitja muntanya entre Saluzzo i Saluzzo, en sortida i arribada al mateix lloc, i ara s'acaba l'etapa
2: amb victòria de Demi Vollering, que està capaç de retallar, jo crec, un parell o tres de segons, més també a les bonificacions, amb Anna van der Breggen entrant a la quarta posició darrere de Vollering, de Niedermayer i de Holmgren. Per tant, bé, continua amb aquest avantatge a la general, que ara serà de menys d'un minut, però demà hi ha aquesta etapa en què s'ha de definir si van der Breggen o Vollering o algun altre s'acaben portant aquest
0: Giro d'Itàlia. No és tan dura l'etapa de demà com la d'avui, però bé, de moment conserva la malla rosa la ciclista neerlandesa van der Breggen.
2: Arriba, per cert, fet a un cromo, també van der Breggen, després d'aquesta lluita per mantenir el primer lloc a la general.
26: 1917, de Sallés Maset, reconegut com el millor cava del món 2025, ens ofereix aquest espai.
27: El Melic del Futbol, amb Jordi Meli. Mèlic on Tour.
28: De 4 a 9 amb el David Clopés, el Tot Gira escoltem, esperant que arribi el moment.
0: Futbol català, el Tot Gira, avui Mèlic on Tour. Això vol dir que tenim el Jordi Mèlic en algun racó del futbol català, en algun racó del país, trepitjant territori. Jordi Mèlic, què tal? Bona tarda. On pares?
29: Hola, molt bona tarda. Pues, avui estem a Monells, un territori que ens agrada molt, el Baix Empordà, per dos motius. Un, l'explicarem al final de la connexió, i l'altre perquè avui aquí hem quedat amb un grup de molt bona gent, amb una banda de pop-rock festiu que t'agrada molt, de Palamós, que es diuen The Covers Band.
0: The Covers Band, i per què hem quedat amb ells?
29: Mira, perquè són els autors de l'himne commemoratiu del 125è aniversari del Palamós Club de Futbol, que, atenció, es va estrenar el passat 28 de maig. A veure, aquest cant arriba, diríem que una mica tard, en diferit, perquè a hores d'ara el Club Degà de Catalunya ja va cap al 128 aniversari, és a dir, gairebé 2 anys i mig de retard, però ja se sap que allò bo sempre es fa esperar.
0: Explica'm alguna coseta més d'aquesta banda, de The Covers Band.
29: Doncs són una banda de 6 components, en Pere Ferrer i en Joan Campa, que són guitarra, en Xavi Olave, que és baix, l'Enric Colobret, que és més conegut per Coco, i així evitem fer, doncs, algun joc de paraules amb el seu cognom, que és el vocalista, en Jesús Abad, que és teclat, i en Dioni Zafra, que és bateria. Una banda que està a punt de fer 20 anys, 2007, fa versions de hits dels anys 80, 90 i 2000, i també fa temes actuals. El seu estil és, sobretot, de pop-rock festiu, pensat perquè el públic canti i balli. L'himne té nom, Es diu Tardes d'Eufòria, com dèiem, vinculat al 125è aniversari del Palamós Club de Futbol. Ells diuen que és un petit regal per l'afició. En cap cas, també ho han de dir clar, es vol substituir l'himne oficial, sinó que més aviat vol ser una cançó, com et deia, commemorativa per celebrar aquest 125è aniversari. El tema s'ha publicat com a projecte propi de la banda, però evidentment, doncs, consensuat i amb la complicitat del Palamós. I avui ens ha... Acompanyen dos d'aquests components d'aquesta banda. Un és en Pere Ferrer, que és el guitarra, i l'altre és l'Enric Colobret, en Coco. Què tal? Bona tarda als dos.
1: Com esteu?
29: Com podràs comprovar, David, la veu del Coco està una mica agafada perquè veniu d'actuar a Cànoves ahir la nit, no?
1: Vam estar actuant a Cànoves, vam anar a dormir tard, però va ser un concert genial.
4: Molt xulo, molt festa major, molt maca.
29: I avui us aneu a Sant Boi, és a dir, ens queda poquet per anar cap a Sant Boi.
1: Intentarem fer una miqueta de siesta a la furgoneta, si podem.
29: Bueno, ojo que pot ser perillós. I demà Cambrils, eh?
4: Sí.
29: És a dir, que sou una banda potent, eh? 20 anys.
1: L'any que ve fem 20 anys, ja estem preparant alguna coseta, estem fent una mica de brainstorming.
29: Val. Escolta, abans de parlar de vosaltres, que està molt bé, parlem del Palamós.
1: Millor, no?
29: Perquè, esclar, 3 anys més tard, el 125 aniversari, surt aquest cant commemoratiu. Què ha passat aquí? Que aneu amb delay o què passa aquí?
1: És una mica diferit i us explicarem perquè fa al Palamós ens coneixem tots una mica. I ja, com has dit molt bé, l'any que ve fem 20 anys i devien ser pels vols del 2023-2022 que vam estar xerrant mig en sèrio, mig en broma amb el pressi, amb en Toni, i clar, de lo important que era el Palamós pel poble i que potser estaria bé fer un...
29: I per la gent, eh? Perquè dèiem, vosaltres no sou seguidors del Palamós que esteu cada dia al camp, però sí que hi heu anat, sí que hi aneu.
4: Sí, bueno, no som molt futboleros, per lo menys.
29: Però sí que hi existeix aquest sentiment de pertinença de tot Palamós. Això és el que
1: has
29: crec
1: de, has de pensar que tothom té records amb el Palamós, tothom ja ha viscut partits, se sent d'alguna manera molt propis aquests colors i bueno, jo ja teniu una edat nosaltres també, jo recordo haver assistit a l'inauguració de l'estadi jugant contra el Barça.
4: El Barça va treballar construint-lo.
29: Mare de Déu.
0: Home,
29: sí que sou grans.
0: I si em permets, Mèlic, què tal, Enric, com estàs, Pere?
1: Com anem?
0: Em fa molta il·lusió que sorgeixi aquesta iniciativa de fer un cant commemoratiu pel 125 aniversari, que no tots els clubs això ho poden dir, perquè arribar a 125 anys és una autèntica bestiesa. El Barça, per exemple, ara, per fer els 125 anys, van fer un camp commemoratiu, el de l'escut al pit, i que el Palamós ho faci, el degà del futbol català, ostres, està molt i molt bé. I en un moment esportivament complicat pel Palamós. Això, no sé si també creieu que ajudarà a tornar a fer reneixer aquest Palamós, que torni a poc a poc allà on li pertoca per història.
1: Bueno, diu una miqueta que no ha estat buscat, tampoc. O sigui, ha sobrevingut així. Allò que parlàvem abans, la xerrada aquesta que vam tenir amb el president, mig en sèrio, mig en conya, ens va dir, ostres, podeu provar de fer algun himne? Algun himne o una cançó representativa pel 125 aniversari, oi? Però aquell moment ho van deixar mig aparcat i les coses han anat sorgint naturalment fins a aquest moment. I ha donat la casualitat, això, que el Palamós estava amb el play-off i al final no han passat. Però, jo penso que al final les cançons no es fan perquè... Mm. O sigui, les cançons acompanyen en moments difícils i en moments d'eufòria, tal com diu la cançó.
0: D'eufòria, no? Tardes d'eufòria, sí. Es diu així. Expliqueu-nos el perquè del títol. Bé, crec que s'explica per si sol, no? Tardes de futbol, tardes d'eufòria.
4: Bé, és això, diguéssim.
1: Al cap i a la fi no hi ha res més himne que l'eufòria, no? Que una tarda d'eufòria, no? Més himne de futbol. I també una miqueta, quan vam fer el tema, quan el vam escriure, per rememorar una miqueta... Al començament la cançó diu sovint oblidada amb el pas del temps. És una miqueta això, recordant els moments del Palamó, sobretot a segona A. El que dèiem fa una estona, no?, que tothom, qui més qui menys, encara que no siguis futbolero, has estat en algun partit del Palamós, no?
29: Quan heu tardat per fer tota aquesta lletra i traduir aquests sentiments d'un himne que, o d'un cant, millor dit, que és increixendo, eh? Comenceu molt tranquils i acabeu doncs amb l'eufòria de les tardes, no? Com es planifica aquest himne? Després escoltarem dos fragments perquè hi ha dos parts. Jo crec que la tornada és molt, molt, molt, molt important, no? La passió pels meus colors, la raó de ser com sóc, el valor d'uns ideals, blau i groc fins al final, i després hi ha altres estrofes importants, remarcant sobretot el tema d'equip de Gà. Però com es pensa un himne? Perquè jo suposo que, clar, vosaltres feu pop-rock, no?, i fer un himne...
1: Bueno, nosaltres has de pensar que ja som una mica veterans, no? Ja, com dèiem, portem cap a 20 anys tocant i fent versions, tot i així venim de grups de temes propis, sí, tots tenim una cartera... Sí,
4: sí. També van gravar un disco, anys enrere, amb els mateixos components de la banda Cover Band, que ens van canviar el nom i ens van ficar Jokers, i van gravar un CD.
1: Ah, molt bé. Això vull dir que potser no som tan reggaetoneros, sinó que som millor. Més de la vella escola, som més rockers, no?
29: Millor, millor.
1: Si t'escoltes el tema, per dir-ho d'alguna manera, si té un increcendo, potser té un rotllo molt Queen, es podria dir.
0: Home, això m'agrada, això m'agrada, Queen, un dels grups que més m'agraden. No, no, són abusats, eh? Sintonitzo molt amb vosaltres.
4: Escolta, ja m'ho diràs.
29: Mira, va, anem a posar un tastet. Va, la tornada, fixa't com sona la tornada, anem a escoltar-la.

0: Palamós de fons, eh? Palamós. Digue'm, digue'm, Queen.
1: De fet ara, Freddy, que dius, ara que dius això del Palamós al final, Freddy diu. Sembla molt bo perquè quan van gravar aquesta cançó la van gravar a Cervià de Ter als estudis d'en Jordi Clemente. I en Jordi, quan la acabem de gravar, diu... Ostres, és una cançó que no diu... el nom del club.
0: Del club. Ah, no?
2: No ho diu en cap moment?
1: Sí, el diu al final.
0: Ah, al final.
1: Però vull dir que al final el vam afegir, perquè no deia el nom.
2: Però perquè no hi veu caure o perquè ja estava buscat igualment?
3: El dir groc i blau en pensava
1: sí, que tothom ho sabria.
2: Sí, no, també tens raó.
4: Però jo, amb això ho ha estat original,
2: perquè és veritat que tots els himnes a vegades repeteixen fins a la sacietat el nom del club, i vosaltres aquí busqueu una altra fórmula.
3: En aquest cas no. És al final i d'una manera en segones, però queda molt bé.
2: Mira, com a bon fan que soc de Queen, t'he de dir que sí que efectivament té alguna cosa que em recorda aquest rotllo
4: David,
2: Queen.
4: David, el carajillo d'aquesta tarda...
2: No, que t'ho dic de veritat,
1: Bueno, jo tenia molt clar a l'hora d'escriure la lletra també que a l'estribillo, diguéssim, la tornada, el que repetís, el més important havia de ser alguna cosa que es pogués cantar al camp. I, per tant, em vaig intentar imaginar... El fer rècord li deien en Jordi, jo visc al costat del camp de futbol.
3: Sí. És que me sembla que tots vivim al
4: voltant. Tots vivim al camp.
1: Allò per inspirar-me, sortir al balcó a mirar el camp moltes vegades, m'imaginava pues, la gent cantant un cor i al final va acabar siguent aquest, no?
4: Hi ha una estrofa que m'agrada molt a mi, que és l'estrofa de... que és l'emblemàtica del Palamós, no? Que és el club degà de Catalunya, no? S'havia de posar això, només faltaria, no?, amb el club doncs, més veterà de Catalunya. Escoltem aquest tros perquè diu tardes d'eufòria...

0: Magnífic, eh? És magnífic això perquè, clar, és el club Degà de Catalunya i ha de sortir, no? Escolta'm, hi ha la complicitat del Palamós, però hem de dir que no és l'himne, no és l'himne oficial, eh, del club. David, això que quedi clar, l'himne del club...
1: Això vol dir, Meli, què fem? L'introduïm en el mapa dels himnes de futbol català o el deixem a banda?
0: Em sap molt de greu per als bons amics i pel Coco Freddy que tenim aquí al costat nostre, però no el podem posar en el mapa d'himnes perquè, clar, no sé què fem dues finestres, i això ja t'ho deixo a tu, David, amb l'himne oficial i l'himne commemoratiu, com té el Barça, del 125 aniversari.
1: Mira, ja et dic una cosa, Meli. Sí que és veritat que no participarà del concurs d'himnes, però jo crec que el mapa interactiu dels himnes de futbol català hi ha de ser.
0: Gràcies,
1: hi ha de ser. Per tant, el posarem. Ja posarem dues estrelletes a la població de Palamós, però jo crec que l'himne hi ha de ser. Parlarem amb el Bernat Soler, que s'encarrega de gestionar aquest mapa d'himnes, i l'hi posarem, i tant que sí.
0: Però que quedi clar que l'himne oficial és el que ja està penjat ara mateix.
2: Ha de quedar claríssim.
0: Tal i com ens reconeix, perquè aquesta setmana hem estat parlant amb el Toni Eres, el president des de fa 6 anys del Palamós, que ens deia contentíssims amb la labor que han fet de Coverbans, però també recordava que els socis, evidentment, entenen que l'himne ha de ser el tradicional de sempre, el que va escriure en Joan Rovira Bastons i el va composar Santi Arisa i que va interpretar la coral al Progrés. Escoltem a Toni Eres, president del Palamós.
3: Bueno, la complicitat amb aquesta cançó és total, perquè neix l'any que fem els 125 anys, el que passa que per problemes tècnics i humans doncs no se va poder fer, i ara s'ha fet, i bueno, és una cançó que a mi m'agrada molt, animarà molt. Això no vol dir que tregui l'himne. L'himne del Palamós sempre serà el nostre himne, que es va fundar en el 1987, però és una cançó molt maca i més d'un conjunt de Palamós que per nosaltres és una cosa molt important. Fem poble i això és molt important.
0: Per cert, un president que estava, home, una mica tristot perquè s'ha perdut la promoció d'ascens de Lliga Elit contra el Viladecans. Van perdre a casa 1-3, van empatar fora 1-1, tot i que es van avançar en el marcador 0-1. I el Presi reconeix que bé, que tenen ganes de recuperar categories i que, escolta'm, això de dirigir el Palamós, Club Degà de Catalunya, és pressió, eh?
3: Ser president del Degà de Catalunya és una responsabilitat, perquè tothom ens mira sempre d'una manera diferent al resto, eh? Sempre nosaltres hem d'estar a dalt i sempre hem de guanyar. I recuperar categories, clar, que ens agradaria, però hem de trepitjar de peus a terra i tal com estan les economies i les ajudes que se tenen, és molt complicat. Palamós és el que és, costa molt de tirar endavant. Però en tot això no ens queixem, estem treballant bé i si aquest any no ha pogut ser recuperar una categoria més, doncs esperem que l'any que ve sí que puguem. Esperem ajuda de tothom una mica més complicitat per part d'Ajuntament i de tothom una mica.
1: Molt bé, doncs sí, tant que sí, que el Degà del futbol català mereix estar en un lloc més important del futbol territorial i que a poc vagin aconseguint ascensos i tornar al Palamós on toqui. Que no fa pas tant, fa uns quants anys era equip del futbol professional de la segona divisió i lluitant per pujar a primera fins i tot. Molt bé, doncs a The Covers van l'Enric i el Pere, moltíssimes gràcies i sobretot felicitats per la feina feta.
4: Moltes gràcies, David.
5: Ens volíem convidar també que el dia 23 de juny a la Revella de Sant Joan estrenem les Maques de Palamós i allà serà el lloc on la presentarem en directe.
1: Caram, per tot molt bé.
5: Per tot el poble i per tothom que vingui poder escoltar i cantar amb nosaltres aquesta cançó.
1: A Barraques de Palamós, eh?
5: A Barraques de Palamós, el dia 23 de juny, allà a la platja, les millors barraques del món. Diguem-ho clar.
1: Molt bé, doncs,
5: i també, bueno, i si ens voliu seguir a les nostres xarxes, pues,
0: endavant.
5: The Covers Band.
4: Arroba The Covers Band, guió baix oficial, Instagram, Facebook, allà trobareu el calendari de tots els concerts d'aquest any, que el nom és molt curiós perquè es diu Patrimoni Municipal.
1: Patrimoni Municipal, molt bé.
5: Sí, ens ha vingut tot quadrat, no sé com van les coses, però venen així.
1: Moltíssimes gràcies i a seguir amb la música i amb el futbol allà on faci falta. Una abraçada, que vagi molt bé.
4: Una abraçada,
1: Meli,
4: gràcies.
1: Abans de tancar, primer, m'has d'explicar per què ets a Monells.
0: Mira, som a Monells perquè avui aquí es fa una jornada memorial Jan Sabater. Jan Sabater, un nano de 13 anys d'aquí del Monells, que va morir el passat mes de febrer doncs per leucèmia. Avui s'està fent un acte molt maco aquí, en record d'en Jan, per donar suport a la família, per recaptar diners per la lluita contra la leucèmia, i està actuant també un grup que es diu Trifàsic, i per això els companys de Covers van estar aquí, perquè són amics també d'ells, i vam aprofitar tot plegat aquesta jornada. Per tant, una jornada completa, i sobretot esperem que s'hagi recaptat molts diners per poder lluitar contra aquesta malaltia, la leucèmia, i estar al costat de la família d'en Jan, que malauradament tristament ens va deixar el passat mes de febrer, en Josep Maria, la Gemma i el seu germà, l'Oriol, a tots ells, una abraçada ben forta des d'aquí.
1: Gran iniciativa i una abraçada també per la gent del Monells, que en el seu dia van guanyar un concurs d'himnes. Doncs
0: sí,
1: parlant de concurs d'himnes, a veure, arribem al punt final. Al punt final perquè, ja ho sabeu, tanquem, ja hem tancat mes de maig i us vam explicar el cap de setmana passat que tindria una setmana els oients per votar entre els tres candidats a millor himne del mes de maig, que és l'últim mes on entra un himne finalista. Ja amb l'himne guanyador d'avui tancarem concurs, tindrem els finalistes de cada mes, guanyadors de cada mes, i per tant ja podrem encarar-nos cap a la gran gala final. A veure, recordem, Meli, que teníem com a candidats del mes de maig l'himne del Col·legi, l'himne del Castellfollit de la Roca i l'himne del Club Deportivo Cultural Torreforta. Digue'm els percentatges en les votacions d'aquests tres himnes.
0: El que ha guanyat, 55%, per tant, sí, més de la meitat. El segon, 38%. L'últim, un 7%.
1: Amb un 7%, l'últim, almenys votat, qui queda eliminat?
0: Club Deportivo Cultural Torreforta.
1: Per tant, això queda entre l'Alcoletge i el Castellfollit de la Roca. Amb un 55% dels vots, dius. Ha guanyat l'himne més votat i, per tant, últim finalista del concurs d'himnes del futbol català del Tot Gira 2026 és...
0: l'agrupació esportiva Alcoletge.
1: L'himne de l'associació esportiva Alcoletge, Mèlic, ja tenim tots els finalistes, escoltaran a guanyar el concurs d'aquest any. Els podem repassar.
0: Setembre, Club Esportiu Mont-ras. Octubre, Club de Futbol Les Planes d'Hostoles. Novembre, Club de Futbol Sala Linyola. Desembre, Club de Futbol Sant Feliuenc. Gener, Club Atlètic Vallonesta. Febrer, Club Esportiu Riu de Bitlles. Març, Futbol Club Vilablareig. Abril, Agrupació Esportiva Sauleda de Palafrugell. I maig, el Col·legi, que acaba d'aconseguir aquesta victòria. Per cert, David, a partir de dilluns ja es podrà votar, doncs, tots aquests himnes i els tres més votats aniran a la gran final d'aquesta temporada. La onzena ja, eh? La onzena.
1: Doncs a partir de dilluns podeu entrar a catradio.cat/himnesfutbol, catradio.cat/himnesfutbol, tindreu els 10 himnes, podreu votar, i també, òbviament, a les nostres xarxes, a x.com/totgira, i també a l'Instagram del Totgira us penjarem el link per poder fer les vostres votacions. Meli, gràcies, fins la propera.
0: Bona tarda des del Baix Empordà.
2: Entra a catradio.cat/himnesfutbol i consulta el mapa interactiu amb tots els himnes del futbol català. I si detectes que l'himne del teu club no hi és present, ens el podràs enviar i l'incorporarem. catradio.cat/himnesfutbol.
6: catradio.cat/himnesfutbol. A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset. Directe del celler a casa teva.
7: Tot gira. Tot gira. Amb David Clopés.
1: 8 minuts i les 5 de la tarda. De seguida marxem fins a Alacant, perquè a les 5 comença la semifinal del Barça, la Copa del Rei d'handbol. Barça Nava, ho seguirem amb el Sergi Camps. Però abans, passo per París, a la pista central, Philippe Chatrier. Ja tenim guanyadora del torneig femení del Grand Slam de París.
8: És Mirra Andreieva, la russa, que s'ha imposat amb molta claredat a la polonesa Schwalinska per 6-3 i 6-2, trencant una miqueta aquest conte de la ventafocs que ha viscut aquesta jugadora polonesa totalment desconeguda i que ha viscut la setmana més important de la seva vida. Però escolta, Andreieva ha fet un torneig absolutament imperial. Només ha perdut un set en tot Roland Garros contra una catalana, contra Marina Bassols, precisament. Tota la resta els ha guanyat, no ha necessitat ni un tiebreak en tot el torneig. Justa guanyadora, 19 anys, primer Gran Slam. Va dir fa no massa que en volia guanyar 25, no sabem si arribarà, però de moment ja té el primer. I també Conchita Martínez guanya el seu segon Gran Slam com a entrenadora. Va guanyar Wimbledon amb Muguruza el 2017. Doncs, Andreeva, estarem molt pendents del futur d'aquesta jugadora. Només 19 anys ha fet un torneig espectacular. I també, a veure si això de Chualins, que ha estat flor d'un dia, o encara de donar moltes alegries al tenis femení.
1: Andreeva, entrenada per Conchita Martínez, que quan va entrenar a Garbiñe i Muguruza va guanyar ja un gran slam com a entrenadora, Wimbledon. També Wimbledon, ella va ser el gran slam que va aconseguir com a tenista professional. Doncs bé, avui dirigint Andreeva, guanya també Conchita Martínez com a entrenadora aquest gran slam a París. Recordeu demà la final masculina que jugaran Alexander Zverev contra aquest tenista italià
8: Flavio Cobolli.
1: Flavio Cobolli, que s'ha vist beneficiat per l'abandonament, no es va poder presentar a les semifinals del seu rival, un altre italià, que recordem va patir un virus
8: estomacal, sí,
1: i
8: sí,
1: que no va poder participar a les semifinals. Veurem si això pesa o no pesa, el desgast físic en aquesta final, on Zverev, òbviament, és favorit al cap de sèrie que queda en peu a Roland Garros, on hi ha hagut una autèntica escabatxina, eliminat Djokovic, Sinner i companyia, i amb el carat de baixa. Després, més tard, en parlarem d'aquesta final masculina, del que ha passat a la final femenina i també de la gesta de Marcel Granollers, que ha guanyat la final de dobles amb el nostre ull de falcó, l'Àlex Corretja. Gràcies, Alfons.
8: Fins ara.
1: Per cert, tenim ja classificació oficial de la general del Girona femení després d'aquesta etapa de muntanya avui en final de Sestrier. Queda l'etapa de demà, que és l'última, però compte, no és un passeig per la campiona, és una etapa de mitja muntanya, per tant, no podem donar encara per tancat aquest giro. Com queda la classificació general?
9: Hi ha aquests 50 segons d'avantatge ara sobre Vollering per part d'Anna van der Breggen, que avui acaba quarta la posició. L'etapa està per Vollering, per tant, amb aquestes bonificacions, classificació oficiosa, falta oficial, però bé, seran aquests 50 segons d'avantatge i un 20 sobre Antonia Niedermayer. Per tant, demà amb aquesta última etapa veurem si la neerlandesa és capaç de batre a Vollering en aquesta lluita per emportar-se al Giro d'Itàlia, amb la canadenca Holmgren, que avui era la quarta d'aquestes quatre que estaven lluitant per la victòria, a 1,55, que ja sembla bastant.
1: Molt bé, i mirem també cap a Mònaco, cap als carrers de Monte Carlo, perquè som ja la Q3 d'aquests oficials del Gran Premi de Fórmula 1.
9: Amb Verstappen, Antonelli, amb Leclerc, amb Norris, Hamilton, Russell i companyia, és a dir, els grans favorits. No hi ha hagut ningú que hagi quedat en alguna topada pels carrers de Monte Carlo sense opcions d'emportar-se aquesta pole position. El més ràpid a la Q2, cosa que no havia passat a l'OQ, està Max Verstappen amb un parell de dècimes sobre Antonelli, amb 223 mil·lèsimes sobre el Red Bull d'Adjar, i amb Leclerc, que havia estat el més ràpid a la Q1, ha estat quart a pràcticament 3 dècimes de Verstappen. Per tant, aquí a Mònaco tot depèn de la perícia que tinguis a l'hora de traçar per aquests carrers tan estrets.
1: 11 minuts encara de Q3, de seguida us expliquem qui aconsegueix la pole position a Mònaco i per tant té pràcticament, no diré assegurat, però sí bona part de les opcions d'èxit de guanyar demà aquest Gran Premi de Fórmula 1, que començarà a les 3 de la tarda. 4 minuts i de 5, cap a Alacant, moment per l'embol.
7: A una setmana de Colònia.
10: Colònia! Colònia! Colònia! Colònia! Mare meva! Mare meva!
11: Llança de magallançament!
10: Va fora! Va fora! Campió!
7: L'últim test.
8: I alerta d'aquesta pilota d'important. El Barça pot marxar a dos. La porteria es buida!
7: La Copa del Rei d'Handbol d'Alacant al Tot Gira.
1: Som a una setmana clavada per la Final Four de Colònia, la Copa d'Europa, la Champions. El moment més esperat pel Barça d'handbol és sempre el gran repte. El Barça, les competicions de Sobal, no té rival, guanya rere any totes les competicions. Però, esclar, aquesta Copa del Rei d'Alacant arriba just en el moment clau de la temporada i és molt important veure en quin estat de forma hi arriben els d'Ortega. Alacant, seguint aquesta Copa del Rei d'handbol, i tenim el Sergi Camp. Sergi, què tal? Com estem? Bona tarda.
12: Què tal, David? Molt bé, bona tarda.
1: Barça-Nava. Això comença a les 5 de la tarda, si hi ha puntualitat. En joc, un bitllet per la final de demà, que jugarà també a les 5 de la tarda. Primera pregunta que et faig. Hi ha ambient aquí a Alacant? Veig que la megafonia va tot drap, però ja saben que les competicions de Sobal a vegades els hi costa arrossegar públic.
12: Sí, poc ambient, poc ambient. Potser una miqueta més... que no pas ahir el partit del Barça, que es va jugar a una del migdia, que encara era pitjor horari que el d'avui, però realment aquestes competicions tenen una entrada molt minsa. Es fa una ciutat com Alacant, no el pavelló gros, sinó un pavelló petit, però vaja, es veu bastant buit, tot i que les càmeres de televisió doncs intentaran, suposo, focalitzar-se amb un dels laterals que fa més gràcia no pas l'altre.
1: El Barça ahir als quarts de final va eliminar el Valladolid, que era un dels rivals complicats que es podia trobar, però va guanyar amb solvència 38-24. El Nava sí que va protagonitzar la sorpresa eliminant el Conca, perquè aquest equip, el Nava, potser no era dels que es preveien que arribés aquí a les semifinals, no?
12: No, va guanyar el Conca per 30.

0: fa la feina, que ja es preveu així. A la final de demà, Bidasoa, Osca, 7:45. Aquest partit té gràcia perquè l'Osca és un equip que, si arribés a la final, jugaria a Europa, però compte, encara ha de decidir si es manté o no la Sobal aquesta pròxima temporada.
1: Sí, ha de jugar el play-out, diguem-ne, el play-off per no baixar contra l'Alacant, precisament, l'Osca, un Osca que ha baixat o que pot baixar a la segona divisió. Això voldria dir que perdria, doncs, molts jugadors importants segurament, però vaja, seria una mica, doncs, estrany que un equip que baixa a la segona divisió, doncs, si arriba a la final de la Copa del Rei, aniria a Europa. Per tant, seria una cosa bastant, doncs, surrealista, però que pot passar.
0: Molt bé, això és a punt de començar. Veig que ho farà amb una mica de retard. El partit, per cert, el podeu seguir a Esport 3. Imatges en directe d'aquest pavelló de tecnificació d'Alacant, on ara a les 5, amb una mica de retard, començarà aquest Barça-Nava, primera semifinal de la Copa del Rei de Mol. Ara venim, Sergi, abans notícies. Amb la Berta Torrades. Hola, Berta.
2: Hola, bona tarda.
0: Poso pendents d'aquesta visita del Papa, ja en terres espanyoles, és a Madrid, que, per cert, no sé si n'esteu al cas informatius, a l'avió, abans d'aterrar, li han preguntat, la gran qüestió, és vostè del Barça o del Madrid?
2: Ho acaben de comentar just ara a la redacció.
0: Sí, sí, i ell diu, el Papa, fet la primera resposta protocolària, el Papa és de tots els clubs del món, però Prevost, que és el seu cognom, diguem-ne, familiar, és del Madrid.
2: Sí, ha dit que simpatitzava, no? Exactament.
0: Sí.
2: Tens aquesta paraula. Amb el Madrid.
0: Bé, bé, doncs del Madrid. Sí. Perquè va de blanc, no? Potser és per això.
2: Potser és per això.
0: Bé, en fi.
2: En tot cas, avui que estem, com deies ara, pendents d'aquesta visita, el Papa Lleó XIV, que és a Madrid, des d'allà ha fet una crida avui a abandonar la polarització i apostar també per la reconciliació. És el missatge principal del discurs del pontífex, que l'ha fet a la recepció de benvinguda que els reis Felip i Letícia li han ofert avui al Palau Reial en la seva arribada a la capital espanyola.
3: Evitemos las palabras que humillan o enfrentan. Optemos por la claridad que ilumina y la franqueza que abre caminos. No bendigamos entusiasmos ingenuos ni alimentemos miedos estériles.
2: Aquesta tarda, Lleó XIV té un acte multitudinari amb joves on s'espera la participació de 500.000 de persones. A casa nostra, un home de 53 anys ha mort aquest dissabte en una empresa de roquetes al Baix Ebre després de quedar atrapat sota una gran estructura metàl·lica. L'home ha patit ferides greus i, tot i que ha estat traslladat d'urgència a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida. Més coses. Un motorista ha resultat ferit també aquesta tarda de gravetat després d'accidentar-se a la Nacional 260 al Port del Cantó, a l'Alt Urgell. També aquesta matinada un motorista ha mort en una sortida de via a la carretera de la Ràpita, al Poblenou del Delta, al Montsià. En total ja han mort 22 motoristes a les carreteres en el que portem d'any. El Servei Català de Trànsit recorda que, tot i que durant els primers 5 mesos de l'any la xifra d'accidents mortals de trànsit s'ha anat reduint respecte a l'any passat, el nombre de motoristes morts a les carreteres es manté. Ramon Lamiel és el seu director i ens explica el perfil de les víctimes.
4: Veiem que és un home major de 45 anys, caps de setmana. S'ha concentrat molt en la zona de la demarcació de Barcelona i sortides de via i caigudes de la moto.
2: I a aquesta hora, en una quarantena de municipis d'arreu del país, s'està fent una macroconsulta sobre el cost de la vida. Els organitzadors són els membres de la plataforma Per una feina i una casa dignes. Hi participen fins a 1.800 voluntaris i fins ara ja han fet unes 5.500 enquestes. Es pregunta en concret als ciutadans sobre la crisi de l'habitatge i també sobre l'estancament dels salaris en un context d'increment de preus. La consulta vol ser un termòmetre per mesurar si hi ha quòrum ciutadà per fer una aturada general l'any vinent. Sentim el portaveu de la campanya Viure ens costa la vida, Rubén Páez.
5: Arribarem a tindre segurament doncs un tall de població prou ampli com per treure unes dades importants i substancials sobre quin és el parer de la gent de Catalunya sobre el que s'estem preguntant.
2: I acabem explicant que Girona ha donat avui el tret de sortida al Festivalot, una proposta musical pensada especialment per les famílies.
6: Potser podríem començar.
2: El certamen impulsat pels Amics de les Arts arriba aquest any a la 11a edició i ho fa consolidat com un dels grans festivals familiars de Catalunya on petits i grans poden gaudir de la música en directe en un ambient segur, inclusiu i festiu. Avui han actuat els Catarres, Alfred García i Miqui Núñez, que tancarà la jornada. Demà el Festivalot hi actua en Ginestà, a qui ara sentim, i també els Detallets, un festival que, recordem, vol ser una experiència compartida entre petits i grans i que es fa a l'Auditori de Girona, al Palau de Fires i també al Parc de la Devesa. La previsió és reunir fins a 20.000 persones durant tot el cap de setmana.
0: Mira, tinc el moment...

0: M'empapa a l'avió. Has d'estar atenta, perquè, com clar, amb el soroll dels motors de l'avió, baixem la música, i escoltem el moment en què li pregunten vostè és del Barça o del Madrid? Diu això el Papa Lleó XIV.
1: The big question is Real Madrid or Barça?
2: That one, that's easy. But if I say it, the popes for all teams, Prevost is for Real Madrid.
1: All right.
0: Prevost is for Real Madrid. Ho diu així,
3: ben clar. M'ha costat.
0: Hi ha imatges, Vull dir que no és cap audio fake.
3: Prevost
0: is for Real Madrid. Queda aquí.
3: Doncs mira, ja ho sabem.
0: Gràcies, Berta.
3: Apa, fins ara.
4: Estàs escoltant el Tot Gira.
5: Pues venga, vamos a ver.
4: Més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.
5: A ver, esa menuda inventada.
4: Amb David Clopés.
6: Que bé.

0: Som els del Tot Gira. Avui hem començat a les 4 de la tarda i ja us advertim que serem aquí amb vosaltres fins la mitjanit, perquè avui a les 9 farem la transmissió des de Múrcia en directe de l'UCAM Barça. És el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off ACB. Demà també serem a Vitòria, acompanyant la penya, que també se la juga. Demà a Bascònia Penya, 7 de la tarda, amb el Macià. Avui és a Múrcia, demà serà a Vitòria. Demà també al costat de la penya, per veure si podem tenir dos equips catalans. Avui el Barça, demà la penya, per què no, a les semifinals del play-off per l'ACB. Repassem marcadors i comencem marxant a Alacant. Sergi Camps, com comença les semifinals de la Copa del Rei d'handbol? Barça-Nava.
1: Minut 3 de la primera meitat, Alacant. El Barça guanya per 0-2. El Barça, que recordem, busca la 30a Copa del Rei, seria la 13a consecutiva.
0: També en marxa els oficials del Gran Premi de Fórmula 1 de Mònaco, a punt d'acabar-se la Q3. Oriol.
2: Queda mig minut, perquè sapiguem qui s'emporta aquesta pole position amb Leclerc ara mateix amb la pole provisional, però només hi ha 24 mil·lèsimes d'avantatge del pilot de Ferrari sobre el pilot de Mercedes Antonelli, però a sobre Verstappen ara ve a la tercera posició, però amb el millor registre després del segon sector. És a dir, que potser Verstappen té opcions de fer coses interessants, com també Hamilton, que millora en 17 mil·lèsimes el temps que havia marcat Charles Leclerc. Charles Leclerc a la primera posició amb el rellotge ara mateix a 0, per tant ara ja s'acaba en aquest mateix moment els entrenaments, però els pilots encara podran fer la seva volta ràpida. Passa Verstappen amb la pole provisional i ara pendents del temps de Hamilton, que queda finalment a la segona posició, però encara ve Russell per darrere. Veurem el pilot de Mercedes després dels darrers revolts. El temps de referència és 1:12.094. Russell a la recta principal del circuit no serà capaç de superar el registre, i ara ve Antonelli, que pot superar el temps de Verstappen.
0: El líder del Mundial, recordem-ho.
2: El líder que, després del segon sector, marca el millor registre pels carrers de Monte Carlo. Últim revolt ja d'Antonelli, després de creuar la línia d'arribada. Pol per Antonelli. La pol és pel líder del Mundial. Antonelli, 43 mil·lèsimes d'avantatge sobre Verstappen. I Leclerc, que abandona ja el seu intent de volta ràpida, perquè després del segon sector no hauria millorat el registre del pilot de Mercedes, el líder del Mundial, que fa un pas de gegant per imposar-se demà als carrers de Monte Carlo amb aquesta pole per davant de Verstappen. Aquesta és la primera fila, la segona per Hamilton i Leclerc, a la tercera hi trobem Hadjar juntament amb Verstappen. Per tant, gran pole position avui aquí pels carrers de Monte Carlo del jove, joveníssim Antonelli, italià, que és la gran esperança de l'automobilisme italià.
0: I ara veiem Leclerc, que explicaves que renunciava a fer la volta ràpida, a aconseguir la pole position. De fet, ha topat amb una tanca lateral, i sí, segurament això li ha frustrat les seves opcions, si és que en tenia, d'aconseguir la pole, que finalment és pel líder del Mundial, per Antonelli amb Mercedes, Verstappen amb Red Bull segon, i els dos Ferrari, recordem-ho, que ho havien fet molt bé durant els lliures, tercer Hamilton, quart Leclerc. Per tant, a l'hora de la veritat, a l'hora dels oficials, els Ferrari, un passet per darrere d'Antonelli i de Verstappen.
2: Sí, sí, sí, és, i com deies abans, evidentment, sortides de la pole position al circuit de Monte Carlo és sinònim pràcticament de victòria. Per tant, demà Antonelli, que és capaç de continuar aguantant el seu avantatge al capdavant del Mundial i venir aquí a casa nostra com a líder destacadíssim.
0: I recuperem repàs de marcadors i ho fem amb un partit d'hoquei patins. Compte, perquè s'està jugant partit de la promoció d'ascens a l'hoquei Lliga Femenina entre dos equips catalans, entre el Mataró i el Caldes. Un d'aquests dos equips l'any que ve serà l'hoquei Lliga.
2: I el Mataró vol que la tornada sigui un tràmit, perquè ara està golejant, i de quina manera. Mataró 6, Caldes 0. Ha començat tot just fa 5 minuts la segona part. El Mataró, que ja va ser el campió de la Lliga regular en aquesta Lliga Nacional Catalana Femenina, i vaja, amb un peu i mitjà a l'hoquei Lliga de cara a la propera temporada. És la gran setmana de Mataró pel que fa a l'esport, perquè recordem que entre setmana el Mataró de Waterpolo va guanyar la Lliga amb el nostre estimadíssim Dani Ballart a la piscina del Sant Andreu.
0: I que la setmana que ve, tant el Mataró del Dani Ballart com també el Sant Andreu seran a la Final Four de la Champions Femenina, com també tindrem a Malta, és seu per la Final Four femenina, com també la masculina, l'Atlètic Barceloneta, intentant tornar a guanyar una Champions. I recordeu que tenim aquesta enquesta oberta al nostre compte d'X, x.com/totgira. Avui que hi ha UCAM Barça, que el Barça se la juga per seguir viu a la temporada o ja donar-la per tancada, us demanem què ha de fer el Barça, què ha de fer el club amb les seccions. Tres opcions: invertir-hi més, deixar-la com està o tots els diners al futbol.
2: Ara mateix el 58,6% dels nostres oients diuen que s'hi ha d'invertir més, el 31% diuen que tots els diners vagin a parar al futbol, per tant és significatiu també que gairebé un de cada tres oients va en aquesta direcció, i el 10% diu que deixar-ho tot com està.
0: Passen 11 minuts de les 5 de la tarda. Arriba l'hora de la veritat pel Barça d'handbol, el moment decisiu de la temporada, setmana que ve, dissabte, Colònia, a partir de les 6 de la tarda, Barça-Albor, semifinals de la Champions. Just abans de les 3 es jugarà la primera semifinal, que enfrontarà el Magdeburg, la bèstia negra del Barça, l'any passat, davant del Füchse Berlin. Dos equips alemanys cara a cara per buscar un lloc a la final de diumenge de la setmana que ve, 6 de la tarda. Però abans el Barça vol aixecar l'últim títol domèstic, l'últim títol a sobal de la temporada. És la Copa del Rei. I avui, després de guanyar i el Valladolid als quarts de final, s'enfronta al Nava per intentar de nou aixecar una Copa del Rei que, si la guanya demà, seria, atenció, la trentena del Barça. Sergi Camps, aguanta o no aguanta el Nava?
1: Doncs si és un menys 3 o és un més 3, segons com es miri, doncs si això és aguantar, ja m'ho diràs tu. Jo crec que de moment el Nava no li perd a cada partit, però vaja, 3 gols al Barça, que ara està guanyant de 3, 6 a 3, són molts gols per remuntar-li, però vaja, de moment el partit que no es trenca del tot, però el Barça, doncs, que no ha badat com ahir, que va començar amb un parcial de 0-4 en contra, avui el Barça ha fet la feina des del principi i s'està imposant. Abans et deia, David, que estan descansant de cara a Colònia Jorge Sikusa, tocat ahir, i Emil Nielsen, també veig que queden fora de la convocatòria, estan asseguts a la graderia Aleix Gómez i també Ian Barrufet, per tant, dues rotacions més, o en aquest cas dos jugadors descartats més de cara que arribin frescos a Colònia.
0: Sí que ara mateix caminem... El capità sí que és a pista,
1: El capità és a pista, també Ludovic Fàbregas, també Timothy Enguessant, Dani Fernández, Jonathan Carlsbogart i Blas Jang a la porteria Víctor Hallgrímsson. El partit caminant cap al minut 9, Barça 7, Nava 3.
0: Hallgrímsson, que pel que dius, avui no hi és ni Nielsen, fa la pinta que demà també seria l'escollit a la final si el Barça s'hi classifica, no?
1: Sí, jo crec que Ortega no voldrà córrer riscos amb Emil Nielsen, el millor porter del món, que recordem que juga els seus últims partits amb la samarreta del Barça quan acabi aquesta temporada, quan acabi la feina al Fort de Colònia, en marxa el Vesprem, i suposo que Carlos Ortega el vol guardar entre cotons perquè no, doncs, li passi res i pugui afrontar amb garanties la feina al Fort de Colònia. Ara mateix el partit, al minut 9, guanya el Barça de 4, Barça 8, Nava 4. Té la pilota, però, l'equip del Nava, que dibuixa la jugada. El Barça en defensa, aguantant bé la posició. El Nava, que madura la jugada des del darrere. En la primera línia se'l van passant els jugadors. És Bandeira, lateral esquerra. Li passa la pilota a Carrión, al central. La va remenant el Nava. El Barça plantat a la línia defensiva, als 6 metres gairebé. La pilota interior, la roba el Barça, però la pilota acaba en jugador del Nava. El xut i atura Hallgrímsson. Aturada del porter islandès. I ara és el Barça que iniciava la jugada de contracop, però l'ha aturat bé el Nava. Per tant, atac posicional del Barça és Dikamem, que es podria alçar. Penetra Dikamem, el xut i atura. Patoski no ha pogut marcar Dikamem aquell llançament.
0: Escolta, ara estic veient imatges d'Esport 3. Home, déu-n'hi-do la gent que hi ha, ho dic perquè recordo altres edicions de la Copa del Rei o de la Copa Sobal i hem tingut pavellons a les semifinals molt més buits que no pas el d'Alacant.
1: Jo suposo que l'angle que us dona la televisió és la graderia del meu darrere, que sí, no està pas malament, però la graderia que tinc al davant està pràcticament buida, i el que seria els gols, els fons, diguem-ne, també estan pràcticament buits.
0: On va ser la Copa del Rei l'any passat?
1: Va ser, si no m'equivoco, a Irún. La va guanyar el Barça contra la Demar per 35-31 a la final.
0: És que recordo imatges, ara em ballen pel cap, de la final. És veritat que el Bidassó no es va classificar per la final, que era l'equip local, i recordo un ambient molt, molt pobre a la final,
1: Sí,
0: però
1: sí,
0: vull realment... dir que aquí al final no està jugant a l'Alacant, aquesta semifinal, és un Barça-Nava i bé, encara, prou bé.
1: També diré que, com sempre, tots contra el Barça, El públic neutral, doncs, és allò d'animar l'equip petit. També suposo que hi ha aquell punt de romanticisme, a veure si l'equip petit pot guanyar el Barça, però ja sabem que el Barça, doncs, juga fora de casa gairebé cada partit en territori neutral. Ara és Timothy Enguessant que penetra, el xut i el gol de Timothy Enguessant, entrant des de la zona de lateral esquerra, penetra bé Timothy Enguessant, fuetada amb la dreta, la pilota a l'escaire, i el Barça que marxa de 6, màxim avantatge del conjunt de Carlos Ortega, minut 11 de partit, en queden 19 pel descans, Barça 10, Nava 4.
0: Sergi, abans explicaves que Jorge Sikusa és l'únic jugador del Barça d'handbol, i insistim, a una setmana setmana clavada de la Final Four de Colònia, que té alguns problemes físics i que avui no és i no podrà jugar aquest partit per temes físics, no per rotacions. Què en sabem del que s'ha fet?
1: No, a mi em diuen que és per precaució. Ahir doncs va acabar tocat el partit, el Barça doncs el va enllestir a la segona meitat i no calia doncs forçar-lo, i Jorge Sicusa en principi arribaria en plenes condicions a Colònia, però Carlos Ortega doncs suposo que no vol córrer cap risc amb el jugador de Bordils. Ara és Carlos Bogart, que pràcticament cap a l'extrem va volia Dani Fernández, la pilota a la pista al Nava, i la pilota que no pot córrer perquè l'Udi Fàbregas fa una bona pressió gairebé a la zona de la porteria contrària, i el Nava que inicia la jugada des del darrere amb calma. El Barça que ja es replega, el Barça que guanya de 5, minut 12 de la primera meitat, 10-5, guanya el Barça. Bon inici de partit del conjunt de Carlos Ortega. Recordem, ahir va començar el partit de quarts amb un 0-4 en contra el Valladolid, fet històric, feia molts anys que això no passava. Ara és el Nava que se'l va passant a la primera línia, és Carrión, li dona a Baptista, fa la permuta al pivot, madura la jugada, el Nava des del darrere, dicament que s'esbatussa amb el jugador que li toca marcar, la pilota la roba Ludovic Fàbregas, que marxa sol cap a porteria, Ludovic Fàbregas, i va Ludo, la pilota cap a dins, gol de Ludovic Fàbregas, jugada de contraatac, ha jugat bé la pilota, el pivot s'ha plantat davant del porter Batoski, l'ha batut, i el Barça que torna a guanyar de 6, màxim avantatge, Barça 11, Nava 5.
0: Bé, de moment el Barça d'en vol mantenint les distàncies que de seguida ha agafat, veig que ja demana temps mort l'entrenador del Nava en
2: som
0: aquesta semifinal.
2: Per això encara el Barça li ha guanyat amb una mitjana de 19 gols d'avantatge contra el Nava aquesta temporada. De 20 i de 18, els dos partits.
0: De 20 tant, i de 18, sí, el Palau va guanyar de 20 o de 18?
2: Sí, de 20 al Palau i de 18 a Quart.
0: Bé, de fet, llegia aquesta setmana, Sergi, que aquesta lliga que ha guanyat el Barça ja des de fa moltes setmanes ha suposat un rècord golejador. El Barça ha superat, i parlo de memòria, els 1.200 gols a favor en una temporada a la Lliga, parlo de la Lliga només.
1: Sí.
0: I és el rècord golejador de la història de la Lliga Sobal. És una autèntica bogeria. Crec que és una mitjana de 40 gols per partit.
1: Mira, t'ho dic exactament perquè ho tinc aquí davant. El Barça va superar per primer cop a la història els 1.200 gols en 30 jornades. Concretament la marca queda en 1.204 gols, i aquesta mitjana és concretament, David, de 40,1 gols per partit. Per tant, un escàndol ofensiu de l'equip de Carlos Ortega.
0: Clar, 40 gols per partit. Sí. Fer 40 gols en un partit d'handbol és molt complicat.
2: Cada minut i mig.
0: Però que sigui la mitjana de la Lliga et demostra la diferència que hi ha entre el Barça i la resta d'equips de la Lliga Sobal.
1: Que... Sí, això és una cosa positiva pel Barça perquè va sumant títols, però ja sabem que és una cosa negativa pel Barça perquè va perdent jugadors.
0: Mira, passa una cosa. Ara, per exemple, que estava en qüestió si la Sobal aconseguia una segona plaça de Champions, quan abans històricament era habitual que més d'un equip espanyol de la Lliga Sobal jugués la Champions, ara només hi va el guanyador, el campió. És difícil que l'EHF li pugui donar al Logroño, el segon classificat, aquesta plaça Champions. I segurament aquest bitllet se'n vagi cap a la Lliga Alemanya o Francesa, que n'hi pugui portar 3 d'equips de la Champions.
1: És així, perquè el Logroño no està ni de bon tros al nivell dels grans d'Europa, i per exemple pensa que a França hi ha 3 equips grans, el PSG, el Nantes i el Montpellier, i un doncs sempre queda fora de la Lliga de Campions, i a Alemanya 3 quarts del mateix. Hi va en Magdeburg, hi va en aquest cas el Füchse de Berlín últimament, es queda fora de la Champions el Kiel, el mític Kiel, fa anys que no juga a la Champions, i també per exemple el Flensburg. Per tant, jo crec que abans de donar-li la plaça a Logroño, la segona plaça de Lliga Sobal, l'EHF li donarà a una gran lliga. Però vaja, el que deia abans, el Barça va sumant títols, això està bé, però també el nivell de la Sobal fa que molts jugadors doncs també decideixin marxar, perquè evidentment la motivació de cada setmana no és la mateixa que si juguessis a França o sobretot a la Bundesliga.
0: No, aguantem aquesta possessió del Nava.
1: Doncs vinga, va, la mou el Nava pel carril a l'esquerra del seu atac, se centra Carrión, la pilota que va a l'altra banda, Carrión torna a dirigir l'equip des del central, el Nava que no troba el forat, ben defensada aquesta jugada pel Barça, Ludovic Fàbregas que es fa fora al centre de la defensa, i hi haurà falta favorable a la Nava, copa Frank, i aguantarà aquesta possessió al conjunt del Nava. Bona defensa de Ludovic Fàbregas, un dels millors pivots del món, un dels únics que pot defensar de 10 i també atacar de 10. Gran temporada en el seu retorn de Ludovic Fàbregas. Quan s'ha d'aixugar la pista, ha caigut una mica de gotes de suor i han sortit els nois de la mopa per intentar doncs que la pista no estigui humida. La torna a tenir Carrión, el central del Nava, que dirigeix les operacions. La remena al Nava, intentava passar-li el pivot, la pilota a la zona de 7 metres, cau un jugador al Nava, torna a tenir un cop franc a l'equip que juga contra el Barça. En aquest cas, crec que ha assenyalat 7 metres, per tant intentarà retallar distàncies des dels 7 metres al Nava, intentarà aturar aquest penal a Harlinson. Serà Òscar Marugán que intentarà batre el porter islandès, va cap a la pilota, finta la rematada, finta el xut i la pilota cap a dins, supera Harlinson, el Nava que retalla un golet de diferència, Barça 11, Nava 6.
0: Bé, doncs de moment el Barça controlant aquesta semifinal, més 5 pel Barça, 11-6. Per cert, d'aquí a 10 minuts comença un partit molt important pel futbol sala català. Partit del Linyola per intentar la remuntada i superar ronda el playoff d'ascens a la màxima categoria del futbol sala femení espanyol per pujar a la primera divisió. Aquest Linyola San Fernando sí. de Madrid, que comença a 6:15 a la pista del Linyola, han de remuntar quin marcador per poder passar ronda?
2: Sí, que entra un ratito a pie i l'altre caminando, que això de San Fernando, però a veure si l'equip de Pla d'Urgell, amb Xavi Alís a la seva banqueta, és capaç de remuntar aquest 5-3. Hi haurà el pavelló de Linyola ple, és a dir, a priori estarà ple per intentar la remuntada que permeti que l'equip de Linyola ocupi la plaça de l'altre equip que ha caigut a la segona divisió del futbol sala català.
0: El Penyes Plugues
2: aquest any ha perdut la categoria, doncs a veure si l'any que ve tornem a tenir 3 equips.
0: Han de remuntar contra el San Fernando, un 5-3 en contra de l'anada. Si superen aquesta eliminatòria, encara en tindrien una altra, que en cas de superar-la els permetria l'ascens a la màxima categoria. El Linyola, equip del Pla d'Urgell, sí, si no tinc mal entès, oi? Sí. Al costat de Vilassana, de fet. Ara, per cert, penjarem un vídeo perquè veieu l'ambientàs que hi ha al pavelló del Linyola, al nostre compte d'X, i es pon com per a tot girar, abans de començar aquest partit, que, insistim, s'inicia ara a 6:15. Sergi, a Alacant, minut i marcador ara mateix a les semifinals de la Copa del Rei d'Handbol.
1: Doncs mira, caminem cap als 16:30 de la primera meitat. El Barça guanya de 5, 12-7. El màxim avantatge que ha tingut ha estat de 6.
0: Una pausa i atenció. Marxem fins a Sabadell. Ahir va ser una nit per recordar, històrica. El Sabadell va guanyar 3-0 el Castilla, el filial del Real Madrid, i ja és a la final per pujar al futbol professional.
3: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
4: M'agradaria que tots els nens poguessin anar de colònia. Tots som nens i al final ens ho volem passar bé.
5: Perquè aprens a fer moltíssimes coses tu sol.
6: Fem possible un estiu per a tothom.
7: Junts ho farem possible.
8: Col·labora amb Fundesplai.
9: L'Angians. Ho veus?
10: Què?
9: L'Angians. Això és molt nostre.
10: Molt.
9: Tan nostre com dir...
11: Posarem llum?
12: A la foscor.
9: O com dir...
13: Aventureres? Aventurers?
14: Ens hi apuntem o què?
9: Què dius?
14: Saps que és molt nostre, també?
15: Sou molt bona gent!
16: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
9: O el Catalunya Ràdio.
17: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
9: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
14: I que així sigui, per anys i anys.
16: 3CAT.
9: Molt nostre.
18: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
19: L'empremta de la visió arquitectònica d'Antoni Gaudí, en obres tan destacades com la Casa Vicenç, el Palau Güell, la Casa Batlló, la Pedrera o la Basílica de la Sagrada Família, han fet d'ell un artista únic i incomparable. Però és molt menys coneguda la dimensió humana, la d'un treballador tenaç i incansable, marcat per l'austeritat i l'espiritualitat. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
3: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest diumenge a les 3 de la tarda. Tot gira. Des del 2004, la força dels 20 anys.
0: 6 minuts i 6:15, el Barça continua guanyant a la primera semifinal de la Copa del Rei d'Handbol. Nava 8, Barça 13, ara nota Dicamem, per tant, avantatge ampli dels d'Ortega a l'inici del partit. I com us deia, ahir Sabadell i la nova Creu Alta van viure una nit per recordar.
20: Saltarà Carlos García Díaz, aconseguit rebutjar aquesta pilota amb el cap al central barceloní. No hi ha falta, Eneco Aguilar buscant l'esquena de Joan Martínez amb aquesta passada.
21: Mira-la,
20: mira-la. És bona, Joel!
21: Oh!
20: Gol, gol, gol! Joel Triago! El minut 89!
0: Així narrava ahir al vespre el gran Jordi Sunyer, Esport 3, el tercer gol del Sabadell de Joel Priego, al minut 89, el 3-0, i que classificava els arlequinats per a la final de play-off. Sabadell 3, Castella 0. El Sabadell havia de remuntar un 2-0 en contra de l'anada, van patir i van perdre 2-0 a Valdebebas, i el Sabadell ho ha fet. Ara el rival a la final per pujar a segona, i per tant el futbol professional sortirà de l'eliminatòria que decidiran demà a la tarda, el Zamora i el Villarreal B, amb un 2-0 de l'anada per al filial groguet. Per tant, el Villarreal B a priori hauria de ser el rival del Sabadell al final, però no es pot donar res per tancat, i si no, que li diguin al Castellà. Carles Fiter, què tal? Bona tarda.
7: Molt bona tarda, David.
0: Què, com va la ressaca?
7: Bueno, doncs encara sumint-ho una miqueta, no? Porto hores veient aquest gol que has posat ara, potser l'he vist 100 vegades, perquè el vaig viure ahir al camp i l'he anat veient i repetint i enganxat a vídeos i a tot plegat, perquè va ser, com bé dius, una nit històrica.
0: Quants anys feia que no vivies una nit a la Nova Creu Alta com la d'ahir?
7: Doncs jo crec que és una de les... parlant d'una de la millor nit, potser, arlequinada d'aquest segle. I mira que ja hem jugat al futbol professional dues vegades aquest segle, però la màgia que s'ha viscut aquesta temporada, jo crec que... Vaja, clar, jo he vist el seu jugador al Sevilla primera, i per tant, això no es pot comparar. Però la màgia que hi ha hagut, la connexió que hi ha hagut d'aquest equip amb la ciutat, va més enllà de guanyar o perdre. Tu pots guanyar, tu pots perdre, forma part de la temporada... Però la connexió, la màgia, la química que s'ha viscut aquesta temporada, jo crec que és una cosa que feia molts anys que no s'havia viscut. La ciutat està enxufadíssima, els joves estan enxufats. Jo ahir després del partit em vaig quedar molt bona, una bona estona passejant pels carrers de Sabadell, amb molta samarreta del Sabadell pel centre, pels carrers, i aquesta connexió jo crec que és una de les coses més meravelloses que s'ha produït en aquest segle, entre el Sabadell, el club i la ciutat.
0: 12.000 persones a la Nova Creu Alta. Omplir la Nova Creu Alta no és fàcil, eh?
7: No. Pagant els socis, perquè els socis vam haver de passar per caixa, i per tant, doncs, amb orgull de fer-ho, de poder viure aquesta nit. I va ser una nit molt, molt, molt màgica. Ja et dic que no és la primera vegada que som, les va omplir també contra l'Eibar, doncs ara fa uns 14 anys, però la manera, no, com aquest equip, des del, evidentment, l'arquitecte, com és el Ferran Costa, que ens ha transmès, a dir, que no només ha entrenat l'equip, sinó que ha volgut entendre què és el Sabadell i què és ser del Sabadell, i això és molt important, perquè és un club que històricament és el tercer club de Catalunya, és un club que ha estat a primera, que ha estat a Europa, que té molta història i que no ha viscut els millors moments, però la gent, jo ja et deia, jo he vist el Sabadell a primera, el meu pare el va veure jugar a Europa, per tant, vulguis o no, vius una miqueta de la història, i aquest pes de la història a vegades fa que la cosa sigui més difícil, i per tant has de tenir una sensibilitat especial, i l'ha tingut el Ferran, l'ha tingut jugadors com Urri, com Miguelete, no sé, jugadors que han entès que aquesta samarreta a vegades pesa una miqueta més perquè té una mica d'història que molta gent la té al cap.
0: Ferran Costa, míster del Sabadell, què tal? Bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
0: Moltes felicitats.
10: Moltes gràcies.
0: Ja saps què és el Sabadell?
10: Sí, ho sé des de fa dies, perquè he tingut el privilegi, diria, de poder compartir espais i moments amb gent com el Branso, com el Miguel Ángel i tota la gent que en el dia a dia va transmetent, doncs, el que és aquest escut i la seva història.
0: Com has dormit?
10: Doncs he dormit molt feliç i amb una sensació de, diria, de plenitud, perquè ho vaig dir el dia de la meva presentació, que somiava en veure la Nova Creu Alta plena, i el que vam viure ahir, doncs la realitat és que supera els meus somnis per la intensitat de com va ser el dia d'ahir, per la comunió entre equip, afició, quan sents que tothom està escrivint a la mateixa pàgina és molt important. Veníem d'un partit que no ens van sortir les coses com volíem, i en el futbol, doncs, en aquestes situacions s'acostuma a assenyalar i no a recolzar, i en un moment com aquest, doncs, veure la resposta de la nostra gent i de l'equip i el partit que vam ser capaços de fer entre tots i com va acabar, doncs la veritat que et fa estar molt feliç.
0: Veu creure sempre, la remuntada? Veient com veu sortir el camp, la intensitat, la concentració... Clar, molts podien pensar, ostres, perdre 2-0 amb el filial del Madrid a Valdebebas, que és un equip ple de talent, que té Thiago Pitar, que està jugant amb el primer equip, jugadors que estan cridats a ser importants al primer equip, molts potser haurien sortit allò una mica a veure què passa. Vosaltres no veu sortir a veure què passa.
10: No, i la realitat és que nosaltres no vam acabar satisfets amb el partit que vam fer a Valdebebas. Vam sentir que no havíem estat capaços de desenvolupar el pla que portàvem i de ser fiels al que havia estat el nostre estil durant la temporada. També s'ha d'entendre que és una eliminatòria de play-off, que jugues contra grans jugadors i contra un rival d'una magnitud important. Però nosaltres, quan vam arribar a l'hotel, abans d'anar a dormir, ens vam juntar, vam parlar sobre el que havia succeït i sobretot ens vam enfocar en el que havia de venir. I penso que aquesta ha estat la clau. També agrair, a part de les 12.000, 11.000 i pico persones que van estar ahir i els que els hagués agradat i es van quedar sense entrades, sinó els que durant tota la setmana ens van mostrar el seu carinyo, el seu recolzament, la seva sensació de gratitud i d'orgull amb el que està fent la temporada de l'equip. I a partir d'allà vam tenir clar que la manera d'enfocar el partit de tornada doncs era ser el que ens havia portat a ser un equip doncs respectat durant la temporada i el que li sortien també les coses. I això, si a sobre li sumes tot l'escalf que ens va donar la nostra gent durant el dia d'ahir, doncs va sortir el partit que va sortir. Sabíem que havíem de fer un partit excel·lent, vam aconseguir fer-lo de principi a fi, i la força del grup doncs ens va permetre donar-li la volta a l'eliminatòria.
0: Amb el Carles Fiter, durant tota la temporada, moltes vegades parlem del seu Sabadell, i tu, Fiter, sempre em recordes que l'estiu passat el Sabadell estava a segona federació i va aconseguir l'ascens, i per tant el primer objectiu era la permanència. Ho dic perquè, clar, la gent, com que ha vist que el Sabadell sempre ha anat a les primeres posicions, posició d'ascens directa, al final t'acostumes molt ràpidament, Fiter, a les coses bones, però no s'ha de perdre de vista d'on bé el club i d'on ve l'equip.
7: I sobretot el pressupost, és a dir, en aquestes categories mana molt el pressupost, bueno, hi ha el futbol professional a tot arreu, no? El pressupost que tu tens, el Sabadell, no és ni de bon tros ni el primer, ni el segon, ni el tercer, ni el quart, ni el cinquè, ni el sisè, ni el setè, millor pressupost d'aquesta categoria. Per tant, hi ha un punt que tu tens unes mancances respecte a altres plantilles que tenen molt més extensió, molt més jugadors, fins i tot diré molt més talent, però en canvi tu el que tens és aconseguit crear un ambient, i aquí sí que és Lucas Vial, el director esportiu, i evidentment Ferran, d'exprimir al màxim i treure un rendiment d'una plantilla molt superior de la que per pressupost hauria de tenir. Hi ha jugadors que no havien jugat mai a primera federació i ara mateix són dels millors jugadors de la categoria i no hi havien jugat mai. Per tant, té molt mèrit el que ha passat aquesta temporada. I el que vam veure ahir és un Sabadell que ja l'havien vist molts cops a la primera volta. És a dir, el problema és que, evidentment, la temporada es fa llarga, hi ha moments que costa mantenir aquest ritme, però jo recordo el partit de l'Atlético Madrileño, per exemple, que va ser brutal a la nova Creu Alta. Vull dir que aquesta temporada hem tingut grans nits, grans tardes, i, per tant, ahir recuperar sensacions és brutal.
0: Mister Ferran, clar, ara, demà, suposo que molt tranquil·lament, això és fantàstic, poder seure al sofà i veure el partit que jugaran el Villarreal B i el Zamora, a Zamora, amb un 2-0 favorable al Villarreal B de l'anada. Clar, el Villarreal B tu ja el coneixes perquè t'hi has enfrontat dues vegades sota el mateix grup aquesta temporada i ha anat prou bé. Amb els marcadors d'aquesta temporada passaríeu i pujaríeu a la segona divisió perquè veu empatar una a Villarreal i veu guanyar 1-0 la nova Creu Alta. Qui prefereixes? Sé que és una pregunta complicada per un entrenador,
10: No, realment és que no hi ha resposta a aquesta pregunta. Sobre el que parlaves abans, jo crec que ja el gran èxit d'aquesta temporada és el que s'ha aconseguit entre l'equip i l'afició. Crec que no hem canviat la mentalitat de la nostra afició, sinó simplement els hem recordat la grandesa d'aquest escut i tot el que comporta. I penso que els entrenadors, els futbolistes, tot gira entorn a l'ego moltes vegades, i penso que hi ha un punt més important que guanyar o perdre, que és sentir doncs que a nivell d'organització i de creixement de la institució doncs estan cimentant per poder seguir donant passes endavant, i crec que el Sabadell està en aquest punt. El rival que ens tocarà ara, coneixem els dos, tenim el màxim de respecte tant pel Zamora com pel Villarreal, i pel Villarreal i pel Zamora. Els dos equips tenen molts arguments, tenen molta capacitat, i ara no és qüestió de veure qui preferim. Crec que la interpretació d'aquesta eliminatòria el que ens ha de deixar clar és que hem de ser nosaltres mateixos, buscar la nostra millor versió i el rival que tinguem davant, doncs intentar minimitzar-lo i sobretot maximitzar les nostres qualitats com a equip.
0: Sense l'Agustín Kossia, que és la part negativa del partit d'ahir, ahir el van expulsar justament al final, després del 3-0, no podrà jugar el partit d'anada. Per cert, Fuité, tens intuïció, crec que tens una mica d'informació cap a les hores que podria caure aquests partits, anada almenys del cap de setmana que ve, sigui a Vila-real, serà fora segur, sigui sí. A Vila-real o sigui a Zamora.
7: Sí, em diuen que serà, evidentment, per un tema de calor, intentaran que sigui a partir de 6:45 de la tarda o fins i tot podria ser a les 9 del vespre, va. Perquè és un tema d'aquesta
0: calor. No serà 4:45 com li ha passat a l'Europa, que l'anada va jugar 4:45 a Can Dragó i déu-n'hi-do la calor que feia. Va.
7: Aquí només hi ha dos partits, s'ha de tenir en compte, ho parlàvem aquesta tarda, que hi ha un partit d'Espanya diumenge, que evidentment no contraprogramaran aquest partit de diumenge a les 6 de la tarda.
0: D'aquí dos caps de setmana, és a dir, la setmana que ve no juga encara aquest partit d'Espanya davant Aràbia Saudita, és l'altre de diumenge, que seria la tornada del Sabadell, és diumenge a les 6.
7: Que ara, per exemple, han mantingut el mateix horari exacte de l'anada i la tornada.
0: Yeah.
7: Que si fessin el mateix, intentarien reservar aquest horari. I veurem, perquè en principi és això. Jo em mullaré. L'entrenador del Zamora és Òscar Cano. És l'entrenador que justament fa dues temporades va baixar el Sabadell. És veritat que va arribar, que el Sabadell anava últim, però és veritat que és l'equip que ens va baixar a Lugo. I, per tant, potser doncs, aquí hi ha una miqueta de que no cal que vingui i que tingui una mica de revenja. Jo, mira, et diré el Villar Real B, que està més a prop i així podem fer una escapada en cotxe i mira, si ens obren l'estai a la ceràmica encara hi portarem milers de persones.
0: Molt bé.
2: Però a mi una cosa del Vila-real B, no m'agrada que faci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partits que no perd.
0: Bé, bueno, doncs però arribarà el Sabadell per guanyar.
7: Tampoc vull que vingui el Zamora motivadíssim, perquè el Zamora, si passés, és que ha remuntat també un 2-0 i, per tant, té un estat de remuntada.
0: Seria
7: que
0: el mateix
7: també,
0: cas.
7: Jo li deia a Ferran, dic, ostres, perquè ara l'aficionat, jo estic trempadíssim, estic brutal, però no sé si el vestidor ha d'entendre que encara no hem pujat, que encara li queda una eliminatòria. Clar, jo ara mateix aquesta setmana volaré, no caminaré pel carrer, no? I aquí és
0: aquí el Ferran és a qui li toca fer de psicòleg i mesurar quan ha de fer baixar una mica l'eufòria o potenciar-la. Això ja és cosa del Ferran Costa, el tècnic del Sabadell. Ferran, que hi hagi molta sort i esperar tranquil·lament demà el rival del Sabadell en la gran final per pujar a segona.
10: Moltes gràcies per estar a prop del futbol català i pel vostre seguiment.
0: Gràcies. I gràcies, Fité. No passis molts nervis aquesta setmana.
7: No, de moment tranquil de disfrutar-la. Ja arribarà el cap de setmana.
0: Adéu-siau. Ara parlarem de l'Europa. Demà 4:45 a Balaïdos, Celta B a Europa, en transmissió del Tot Gira, el Ripo, que ja el tenim aquí, demà se'n va cap a Vigo. Però abans, vull actualitzar marcador de les semifinals de la Copa del Rei d'handbol. Sergi Camps, com tenim les coses?
1: Doncs mira, acabem d'arribar al descans a Alacant. El Barça que guanya de 4-21-17. El màxim avantatge ha estat de 6. Per tant, el Barça marxa guanyant de 4 a la mitja part. Partit, home, jo crec que ja ha decidit, però no és una distància doncs, del tot definitiva. Si el Nava doncs, creés un miracle, passaria, però jo crec que podem pujar-hi de peus, que el Barça doncs, demà estarà jugant la final de la Copa del Rei.
2: I també podem posar gairebé els dos peus que el Mataró la temporada que ve serà equip de l'Hockey Lliga femenina, perquè a mig minut per arribar al final del partit, Mataró 8, Caldes 1.
0: És l'anada, és l'anada de la promoció.
2: Més 7 d'avantatge.
0: Sí. Molt bé, Francesc Ripoll, bona tarda.
11: Hola.
0: Última hora de l'Europa per jugar demà a Balaïdos, al camp del Celta B.
11: Mira, l'Europa ha agafat l'avió aquest migdia, cap als vols de les 3 de la tarda, ha aterrat, però no ha aterrat a Vigo, ha aterrat a Porto, a Portugal, allà agafaran un autocar i aniran cap a Vigo, dormiran allà, amb dues novetats a la convocatòria respecte a la setmana passada, mai que s'estava sancionat, sí que viatja, també és Coruela, que ha estat lesionat, veurem si jugarà d'inici o no.
0: Molt bé. Mira, crec que podem entrar a l'autocar de l'Europa, em diu la Nadia Roig, la nostra productora. Jordi Cano, què tal, com estem?
12: Hola, bona tarda.
0: Esteu a l'autocar entre Porto i Vigo, oi que sí?
12: Sí, així és. Hem arribat fa mitja hora amb l'avió i estem direcció Vigo amb l'autocar.
0: Molt bé.
12: I, bueno, deixarem les maletes o el que sigui a l'hotel i tornarem a donar una petita volta. L'hotel està a prop de l'estadi.
0: Molt bé, demà Balaïdos, eh? El Jordi Cano, en directe al Tot Gira, un dels millors de la temporada a l'Europa, màxim golejador, no només de l'Europa, sinó de la primera federació, dels dos grups, amb 23 gols a la Lliga, més el que va fer el play-off diumenge passat, en aquell partit que veu empatar a un. Clar, això us obliga a guanyar, Jordi. Mentalitat clara, demà només us val la victòria, per tant, això també marca com sortiu al terreny de joc.
12: Sí, bueno, ja ahir es va veure que el Sabadell, amb un resultat que anava per darrere, va poder aconseguir passar l'eliminatòria, no? Al final es va veure que el Madrid-Castilla anava una miqueta més relaxat que el Sabadell i al final quan et penses que ja et passa ronda, doncs et poden passar la mà per la cara, no?
0: Un ocellet m'ha dit que el vestidor de l'Europa creieu que el gol de l'empat del Celta B diumenge passat en certa manera és bo, perquè així no sortireu a especular, que d'això no en sabeu.
12: Sí, és el que t'he dit, no? L'exemple clar és el del Sabadell. Nosaltres, si haguéssim guanyat, doncs potser surts més relaxat i com no és el cas, doncs necessitem sinó guanyar part. Passa eliminatòria i estem amb moltes ganes i molt motivats de fer història.
0: Que sigui Balaïdos l'escenari del partit, us agrada, Jordi?
12: Sí. Bueno, d'aquí gairebé tothom som gent que portem molts anys aquí al FUTCAT i bueno, tenir una experiència com aquesta doncs és increïble. Si podem celebrar-ho amb arribar a la final del playoff, doncs imagina't el que pot ser, perquè també farem nit allà a Vigo demà, o sigui que la podem dir.
0: Home, ja et dic jo que Vigo és una ciutat que per liar-la està bé, eh? Està molt bé, està molt bé. Però bé, primer fer la feina i a guanyar el partit. Escolta, viatja gent de l'Europa? Ha viatjat amb vosaltres gent de l'Europa?
12: L'avió que m'ha agafat no hem vist poca gent, però sí que m'ha arribat que hi haurà molta gent que donarà suport i o sigui que com a cada viatge que hem tingut ens hem sentit com amb un jugador més.
0: Molt bé, escolta, quina temporada la teva, Jordi? 23 gols a la Lliga, més el del playoff, ho dic bé, oi? Són 24 en total. Registres brutals. De fet, al mercat d'hivern recordo que ja va anar d'un pèl que no marxessis. T'està sortint una temporada de 10.
12: Sí, bueno, sóc un jugador molt competitiu, no? Que m'agrada sempre superar registres de la darrera temporada. Però bé, com sempre dic, quan estàs rodejat de grans companys i futbolistes, doncs et facilita la feina i doncs, si puc ajudar també amb assistències, doncs millor que millor.
0: Molt bé. Si no puges amb l'Europa, potser jugaràs a segona amb algun altre club. Ho dic perquè deus tenir molts pretendents amb la temporada que has fet.
12: Bé, van sortint cosetes, però jo tinc el cap 100% amb l'ascens, que seria un somni per mi i pel meu germà, que portem molts temps aquí. I tant de bo si puguem pujar, quedar-me aquí a l'Europa i fer la grossa, perquè aquest club no té sostre i es mereix viure el futbol professional.
0: Molt bé. El Capicano, el germà, què diu la veu de l'experiència? Demà guanyeu o no?
12: Sí, està ultramotivat. Per ell és el partit més important de la seva carrera aquí a l'Europa i ho donarà tot, no? I confiem molt en ell perquè l'energia que ens transmet sempre, doncs, ens ajuda molt.
0: Molt bé, Jordi Cano, que vagi molt bé, que demà guanyeu, que sigueu a la final i sobretot que munteu una farra de nassos demà pels carrers de Vigo per celebrar-ho.
12: Tant de bo, ja veureu com serà així.
0: Gràcies, Jordi, molta sort, que vagi molt bé. Demà en directe a 16:45, aquí al Tot Gira, transmissió d'aquest Celta B a Europa, empat a 1 a l'anada. Ja sabeu, Ripo, que com que l'Europa té pitjor classificació a la fase regular que el Celta B, aquí no hi ha tant de penals i aquí l'empat no ens val.
11: En cas de pròrroga, si el partit acaba en empat, passaria el Celta Fortuna perquè va acabar segon del seu grup, en canvi l'Europa va quedar cinquè.
0: Molt bé, tu diumenge treballes, ho dic, perquè si et vols afegir a la festa posterior...
11: Sí, tinc el vol dilluns aviat, però bueno, anirem.
0: Ah, dilluns aviat. Ah, clar. Em pensava que tornaves el mateix diumenge després del partit.
11: No, dilluns al matí.
0: Ah, amigo.
11: Però bé. Tampoc seria el primer cop.
0: Home, doncs et podies afegir la festa si passen i així ens ho expliques.
11: Sí, faré algun vídeo.
4: Jo crec que estarà dormint perquè abans estava dient l'hora en què s'ha de llevar demà.
0: A quina hora surts?
2: A veure, digueu, a quina hora et lleves?
11: El despertador crec que surà un quart de cinc.
2: Molt bé.
0: Com, mare meva. És que surà a sis, a l'avió.
11: 6:25.
0: Va, a dormir.
2: Vinga, va.
0: Adéu.
11: Gràcies, Ripo.
2: Bona nit.
0: Recordeu que som al descans de la primera semifinal de la Copa del Rei del Vol. El Barça que està guanyant el seu partit davant del Nava. Estan també pendents del futbol sala, d'aquesta promoció d'ascens a la Lliga Femenina. Recordeu, entre el Linyola i el San Fernando. Recordeu que és l'anada de la primera eliminatòria que el Linyola ha de remuntar un 5-3 en contra.
2: De moment el partit està empatat a 0. Els primers instants de aquest partit que ha començat a 6:15, per tant, de moment, el Linyola ara mateix estaria eliminat.
0: És la primera eliminatòria, eh? Si la supera el Linyola, encara n'haurà de jugar una altra. Pausa, i arriba el xic groc. Carai, mira, la Lloberes ja ronda per aquí, tu. Si el partit és a les 9, Lloberes, per tu cert, cap Barça.
2: Abans de fer la pausa, et ratifico la victòria del Mataró més 7, és a dir, Mataró 8, Caldes 1, en aquesta anada de la fase d'ascens a la Hockey Lliga, per tant, dissabte que ve, el partit de tornar a 7:45 a Caldes. La Caldes ha de remuntar aquests 7 gols, si no, Mataró serà equip de l'Hockey Lliga.
0: Molt bé, pausa, i de seguida arriba el Pere Bosch amb el xip groc.
4: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT. Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
21: El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
4: Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
21: Queipo de Llano se n'encarregava de dir: alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
4: El divan, el valor de la conversa.
21: El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens: d'això no en pots parlar.
4: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
22: Jo tinc 79 anys i des dels 25 estic entrant i sortint dels hospitals. El menjar està bé.
23: Cal anar millorant tot el que és l'alimentació als hospitals. L'alimentació en si acaba sent una part del tractament.
24: Els del restaurant Caníbal entrem a la cuina d'un hospital per conversar amb pacients, nutricionistes i cuiners.
25: Jo sóc un conscient de la fama que té la cuina hospitalària. És un client captiu, ningú vol ser ingressat a un hospital. Difícilment podrà apreciar la cuina i la gastronomia que li donem.
26: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
4: Tot gira amb David Clopés. El xip groc amb Pere Bosch.
0: Pere Bosch, què tal? Com estem? Bona tarda.
27: Molt bé, David, bona tarda. Escolta'm, corre per aquí la Lloberes, ja, dius?
0: Sí, sí, sí. No, sí? Perquè diu que vol ja anar mirant el partit del Madrid contra el Tenerife a les 6.
27: Ah, penseu que volia fer tertúlia NBA, que llavors m'apunto jo, eh?
0: Ah, després en parlarem, de les finals de la NBA, que de moment guanyen els Knicks 0-2, que això ha passat poques vegades, que una final de la NBA comenci amb dues victòries de l'equip visitant.
27: Fora de casa, eh? I menys sí. Si són els Knicks.
0: Ah, això mateix. Tu ets molt dels Knicks o què?
27: Home, de tota la vida.
0: Sí, doncs tens una dinàmica perdedora a la teva vida, eh?
27: Efectivament, prou que ho saps, David, prou que ho saps.
0: Molt bé, va, comencem.
4: Tret de sortida.
27: Vinga, aquest cap de setmana, pendents dels Estats Units a la nit, però de dia molt pendents d'Eslovènia. Perquè aquí s'hi disputa aquest cap de setmana l'europeu de Tail, per federacions, el que se'n diu l'europeu d'off-road. Ahir, en la prova sub-20, bronze per equips masculí, entre altres amb el català Jan Torrella, que demà torna a córrer. En la cursa femenina, Laura Figueiredo va ser 18a, i avui, atenció, al segon lloc que ha aconseguit la barcelonina Maria La Chica en la cursa de 52 quilòmetres, un resultat extraordinari per la corredora catalana. Aquesta nit, a casa nostra, tenim curses nocturnes, perquè la calor preta. A Lloret de Mar s'hi fa el Night Trail, amb curses de 7 i 14 quilòmetres. Molt bon temps per córrer. I última notícia de la setmana, que ja tenim la llista de marxadors que disputaran l'europeu de Birmingham. Serà el mes d'agost, però els de la marxa ja es poden preparar. El Paul McGrath per la mitja marató masculina i la Raquel Gómez per la marató femenina.
4: La llebre.
0: I avui al Xic Groc us portem un protagonista excepcional. Un català que farà les Amèriques, però no per jugar al Mundial de Futbol, sinó per un repte encara més bèstia.
27: David, tu ets fan dels Estats Units i has estat en alguna ocasió,
0: algunes vegades. Menys de les que voldria.
27: Estats Units profund.
0: Sí, el profund, un parell de vegades.
27: N'has sentit parlar en alguna ocasió de la Ruta 66?
0: Sí, home, i tant. Tot i que no l'he fet mai, m'agradaria.
27: T'agradaria. Doncs avui t'hi portarem des del Xip Groc. Ja ho sabeu que és possiblement l'autopista més llegendària dels Estats Units. Es va crear ara fa 100 anys, clavats al 1926. Són, atenció, Amèrica tot és gran, 3.940 quilòmetres entre Chicago i Santa Mònica, a Califòrnia. Doncs bé, per què us estem explicant tot aquest rotllo? Perquè un català, un veí de Mollà, la vol fer sencera, aquests 3.940 quilòmetres, això és el Xip Groc. Per tant, què vol dir? Que ho vol fer corrent. Aquests 3.940 quilòmetres en 150 dies i tot plegat, a més, amb un rerefons solidari. Recull fons per la investigació de l'ELA, l'esclerosi lateral amiotròfica. És l'Enric Casacoberta.
0: I el tenim connectat perquè ens expliqui el perquè de tot plegat. Enric, què tal? Com estàs? Bona tarda.
5: Hola, bona tarda a tots.
0: Ho hem explicat bé, eh? Vols fer la Ruta 66 corrent. Que t'has begut l'enteniment, o què?
5: No, no. Tinc bastant estudiat. Bé, me la faig per una, i a més per una causa solidària, i bueno, un repte personal, les dues coses.
0: Molt bé. Explica'ns d'entrada com se't va passar això pel cap i on és la gènesi de tota aquesta història.
5: Bé, jo sóc un amant d'aquesta ruta. Ja hi he anat 4 vegades, la primera l'he fet sencera, doncs he fet diversos trams. I l'últim cop, el 2023, que vaig anar-hi, sabia que ara el 2026 era l'any del centenari, i dic, home, potser que la li grossa, i potser m'he passat de frenada, però vaig veure que corrent no l'havia fet gairebé ningú. És molt complicat fer la corrent, la ruta, perquè la majoria de trams no existeixen ja. Has de menjar l'autopista i interestatal, és clar, per l'autopista no puc córrer, tinc que buscar alternatives, però bé, me'l vaig anar estudiant i mira, al final he dit, vinga.
0: O sigui, has trobat ruta alternativa per evitar autopista per poder fer, diguem-ne, en alguns casos en paral·lel a l'autopista, aquesta ruta 66, i tens el camí traçat, eh?
5: Sí, el tinc gairebé tancat, sí. Sí, perquè hi ha molts trams, molts que sí, que es poden fer, però hi ha trams que, esclar, són la mateixa... La Ruta 66 se la menja a l'autopista interestatal i, esclar, per l'autopista no puc córrer i tinc que buscar via alternativa, però ja les tinc bastant fetes. Això vol dir que m'augmento una mica el quilometratge, eh?
0: Ah, val, no seran 3.940, quants en seran?
5: Sí, això l'original, jo conto uns 4.240.
0: Mora meva, 4.200, home, són uns quants més. Quan ho faràs, això?
5: Això començo, surto de Chicago el 29 d'agost. I arribo a Santa Mònica el 25 de gener. Són 150 dies i és cada dia entre mitja i una marató diària. Això bé, sí. Però abans surto de Mollà i baixo fins a Barcelona corrents. En dos dies que em rebaran el consulat americà, després de la Diputació i segurament a la Generalitat. I d'allà cap a l'aeroport i cap a Chicago.
0: Una marató diària, eh? Una marató diària.
5: Entre mitja i una. Surten, amb els 150 dies en surten 93-95 maratons.
0: Sense descans, aquestes maratons?
5: Sí, entre mig tinc algun dia de descans, no masses, eh? Però m'he guardat alguns dies, cada 15 dies així, algun dia, doncs paro. Perquè, esclar, necessitaré descansar, també, eh?
27: Enric, no sé si algú t'ha parlat aquests dies, aquests mesos, quan has estat preparant aquest projecte, de Forrest Gump, perquè la imatge que tindràs, sí, aquests mesos, hi recorda una mica, no?
5: Sí, no, a més vindrà gent a acompanyar en diversos trams, que vull dir, serà una mica això, eh? Hi ha diverses associacions de la ALS Association, que és la Fundació de ALS dels Estats Units, que m'esperaran en diversos trams i en seguiran. Bueno, entre ells un conegut vostre, suposo, l'Arcadi Oliver.
0: Home, em podria fer alguna d'aquestes maratons amb tu.
5: Sí, vindrà a córrer unes quantes etapes amb mi, el 25 d'octubre, em sembla el 28, i després se'n va cap a Nova York.
27: Cap a Nova York a fer la marató.
5: Sí. Mm-hmm.
27: Escolta'm, a nivell de material, per exemple, quants parells de sabatilles t'emportaràs per fer tants quilòmetres?
5: Compto, a veure, Homa, per exemple, és una marca, no?, que patrocina. He comptat, me'n van enviar unes, les he anat provant, i més o menys 1.000 quilòmetres per cada parell. O sigui, 4 parells em faria, però bueno, me n'enduré 6, perquè no poden passar moltes coses i a vegades se poden trencar, o depèn del terreny, o depèn d'això, poden durar més o menys. però jo me n'enduressis per ell.
0: Ah, entenc que durs equip de suport, no només per portar-te aquests parells de sabatilles que no t'estaràs utilitzant, no haver-les de carregar sobre el damunt, i també pel tema de l'alimentació, avituallaments, ja ho tens tot dissenyat.
5: Hem llogat una autocaravana, diguem, i serà el meu lloc on dormiré, on canviaré, i serà el meu lloc d'assistència. Vull dir, me l'aniran portant voluntaris, que ja els tinc gairebé tots, i m'esperaran, no sé si al sortir vindran, a mitja etapa quedarem, i al final d'etapa. I aniran cobrint el d'això. Sí, sí.
27: I com dèiem, tot plegat, Enric, tot això té un sentit, a part de la teva fascinació per aquesta ruta 66, que és el de recollir fons per la investigació de l'ELA. Per què t'impliques tant? D'on sorgeix la idea de donar una capa més a aquest projecte personal? Va ser primer el repte i després el rarafons, o va ser a l'inrevés?
5: No, seré sincer. Va ser primer el repte i després un amic, en Jordi Castellet, que és un amic que m'ajuda, i amb això tindrà molta volada i això tenim que donar un caire solidari. I vam pensar en l'Ela. Primer vaig perdre un amic que feia, bueno, el Torre Monoller, havíem fet teatre junts, pastorets, saps? I bueno, va ser tot plegat, em van dir que estava malalt, i l'Ela no sabia gaire què era. I bueno, poc va arribar anar molt ràpid, també, desgraciadament. Després, el del Juan Carlos Unzuer, aquell dia que va anar al Congrés, que van rebre en Xamla 3 diputats de 350, quan demanava que pogués la llei, i això. Tot això ens va cridar una mica l'atenció. I vam decidir anar a la Fundació Catalana Lela, la Fundació Miquel Valls, de Calella, i, bueno, si ens quedava algun dubte per què ho fèiem, diguem, allà ens el van treure. I vam decidir que era la millor opció, perquè és una malaltia que no té cura, saps?
0: Tu el que estàs fent és recollir fons per la investigació amb aquest repte, per aquell que ens escolti ara i digui jo vull col·laborar-hi, què ha de fer?
5: Sí, mira, tenim una web, ruta 66 per L és X, saps? Ruta 66 per L.org, i també Instagram i TikTok i la pàgina de YouTube també, ruta 66 per L. Allà hi ha el nombre de compte, hi ha un GoFundMe i tots els beneficis aniran... Els que recollim aquí aniran destinats a la Fundació Miquel Valls. I els que recullen als Estats Units, que allà faran els de la ILF Association, que amb ells també ens ajuden, diguem, el que recapin ells, doncs, anirà per la ILF Association. Diguem que aquella es dedica més a la investigació i la Fundació Miquel Valls més atenció i a cuidar el malalt directament. Sí.
0: Doncs és una iniciativa extraordinària que tu hauràs de suar i suaràs de valent. Sí que et volia preguntar, tu ara, Enric, quants anys tens?
5: 61.
0: Compte perquè faràs aquests 4.000 quilòmetres marató diària amb 61 anys. La pregunta és, quan fa que corres?
5: Dos anys.
0: Dos anys, això sí que no m'ho puc creure.
27: Mare de Déu.
0: No és possible, no m'entra al cap, Enric.
5: Sí. Bueno, són aquelles coses que quan un es proposa una cosa, un repte i un d'allò, i aboca tot, ho aconsegueix. Vull dir, no és...
0: Home, sí, però, escolta'm, però, a veure, amb 59 anys, no m'imagino, jo no he carregut mai a la meva vida i amb 59 anys dir, va, vaig a fer la ruta 66 sencera i corro una marató diària. Ostres, no sé si tothom està capacitat, eh?
5: És qüestió de posar-se en mans de professionals,
0: ja.
5: Creure. Jo al Centre Cènic de Girona m'entrenen, pensa que cada 3 setmanes hi vaig, em fan analítica de sang, mica d'orina, fisio, psicòloga ara també, i m'han anat preparant, entreno fa 2 anys, 6 dies a la setmana, 2 dies d'entrenament de força, els altres corrent, i vinc fent uns 80-90 quilòmetres setmanals a ritmes alts, vull dir, he corregut mitges maratons, he corregut unes quantes i bé, i no estic preparat.
0: Una pregunta, a quin ritme mitjana, ja sé que evidentment el terreny això marcarà, però sí. A quin ritme de mitjana aniràs per fer aquesta marató diària?
5: Allà no, clar...

0: vingui quan vulguis, de veritat.
1: Molt bé.
0: I se m'ajuntarà bastanta gent, penso. Serà una mica això, Forrest
1: Gump. Tant. No, no, una mica allò emulant a Forrest Gump.
2: O a la baixada de Mollà a Barcelona, també.
1: També,
0: sí,
1: també.
0: Sí, aquesta la fem dos dies, perquè, bueno, són uns 60, però ja també em diuen que no cal que peti massa, saps? I bé, però vindrà gent acompanyant. Mm. Sí, sí, sí, aquesta. El que no us he comentat, que m'han fet acte oficial del centenari de la Ruta 66. Això és una cosa que aquí potser no té molta importància, però l'associació que organitza els actes del centenari, vam contactar amb ells, els hi vam explicar el projecte, i és una associació creada pel Congrés dels Estats Units, vull dir que no és una poca cosa. I dels actes que fan per celebrar el centenari, a mi m'han inclòs amb els actes del centenari. I això és molt important, perquè és que sóc l'únic de fora dels Estats Units que està inclòs en aquest pacte. I això ja té una repercussió, ja m'han entrevistat televisions americanes, bueno, de moment, el Oklahoma Today Show em va entrevistar, i el Buquet de News, i a la Univision de Chicago també contactat amb mi, vull dir que allà tindrà molta repercussió, de veritat.
1: Doncs nosaltres ho seguirem des d'aquí. Enric, el primer dia, la primera etapa, quin dia és?
0: El 29 d'agost.
1: 29 d'agost. Doncs a partir del 29 d'agost, mira, estarem com aquell qui diu començant temporada, perquè comença la Lliga, i ja tindrem un ull posat amb aquest repte espectacular, fer la Ruta 66, l'Enric Casaguerta, un veí de Mollà, amb aquests 4.200 quilòmetres i escaig.
0: Sí, 4.200 serà.
1: 4.200 per cobrir la Ruta 66 amb aquest rerefons, recaptar fons per la investigació de l'ELA. Que tinguis molta sort, Enric, i aquell que vulgui acompanyar-te a la baixada de Mollà a Barcelona, ja sap que ho pot fer, eh? Et poden acompanyar.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, ja ho aniré anunciant per xarxes, i sí, sí, i a l'entrada a Barcelona, inclús. I és arribar al consulat, que està allà de la Reina Legenda, consulat americà, i baixar fins a la Diputació, i allà cap al Palau de la Generalitat, doncs pot vindre qui vulgui. Hi ha un sèrie en xarxes, això, Ruta 66 per ELA, sobretot. Seguiu i veureu el dia a dia, que, o sigui, cada dia faré post, faré YouTube i això, que la gent ho vagi veient.
1: Molt bé. Enric Casaguerta, molta, molta, molta sort.
0: Moltes, moltes gràcies per contactar i per donar-me visibilitat. I això d'on visibilitat, evidentment, també a l'ELA. Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé. I Pere, gràcies. Fins la setmana que ve.
2: Vinga, una abraçada.
1: Passen 2 minuts de les 6 de la tarda, ja tinc aquí la Berta Torrades a l'estudi. Seguint l'actualitat del Papa ja a Madrid. Per cert, el Reial Madrid de futbol ha fet una piulada, oi, Berta?
3: Sí, l'acaba de fer ara mateix.
1: Amb el vídeo famós, quan diu que és del Madrid. I què posen a la piulada?
3: Diu textualment, el Papa és del Real Madrid. Bienvenido, León 14.
1: Portarà cua, això. Molt bé, va, expliquem detalls d'aquesta visita que acaba de començar a la capital de l'Estat.
3: Doncs mira, a aquesta hora completa la seva primera jornada de visita a Madrid amb una visita a un centre de persones sense sostre gestionat per Càritas, i també aquesta tarda té un acte multitudinari amb joves on s'espera l'assistència de 500.000 de persones i on ja han començat els preparatius. Seguint aquesta arribada del Papa a Madrid, i tenim el nostre company Cristian Roldán. Bona tarda.
4: Bona tarda, Berta. Doncs sí, la plaça de Lima s'està omplint perquè d'aquí un parell d'hores mal comptades comenci un dels actes més multitudinaris del cap de setmana. Una plaça de Lima, val a dir, que està a tocar de l'estadi Santiago Bernabéu, que ara comentàveu aquest tuit del Real Madrid. Parlem d'aquest esdeveniment que és molt festiu i que està dedicat especialment als joves, i on 6 d'ells podran fer preguntes directament a Lleó 14, que estarà acompanyat del de l'escenari del seu secretari i del cardenal José Cobo. Ho faran en aquest escenari que està adornat amb més de 2.400 flors i plantes. La Pilar ens explicava que hi treballen des de les 6 del matí.
5: Llevamos desde las 6 de la mañana trabajando, un equipo de vivero, de floristas y 60 voluntarios que han venido a ayudar.
4: L'acte també comptarà amb actuacions musicals, càntics religiosos i una pregària dirigida per Lleó 14. Cristian Rodan Tomàs, Catalunya Ràdio, Madrid.
3: Gràcies, Cristian. A casa nostra, aquesta hora, els sindicats USTEC, CGT i Intersindical la reuneixen per concretar l'aturada dimarts després del no massiu dels docents al preacord amb el govern. Mentrestant, l'executiu català envia un missatge de tranquil·litat als estudiants que s'examinen de selectivitat a partir de dimarts. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, demana als alumnes que arribin amb temps a les proves per evitar imprevistos, i diu que seran comprensius tenint en compte que els exàmens coincideixen amb la visita del Papa i també amb una nova vaga de docents. Ho ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'ús.

0: horari després de l'examen en cas que faci falta.
1: Més coses, l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, va anotar en una agenda de l'any passat confiscada per la Guàrdia Civil que tenia una reunió amb P.S. En aquesta agenda, a la qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, hi ha nombroses referències a polítics, empresaris i també a jutges i als càrrecs dels cossos de seguretat. Forma part, per tant, de la investigació d'una suposada trama per aturar casos judicials que poguessin perjudicar el Partit Socialista. El sindicat Jupol, que és majoritari a la Policia Nacional, ha exigit aquesta tarda la dimissió immediata del ministre de l'Interior i també del director general de la policia. Consideren que les informacions publicades sobre el cas Leire Díez afecten directament, diuen, la credibilitat de les institucions i també la independència de les forces i cossos de seguretat de l'Estat. I acabem explicant que ja tenim balanç d'assistència del Festival Primavera Sound que se celebra aquests dies a Barcelona. Hi han participat en total 287.000 persones. Seguint la roda de premsa d'aquest balanç hi tenim la Montse Mir. Bona tarda.
2: Bona tarda. Una xifra lleugerament inferior a la de l'última edició a causa de la situació de dijous amb un aiguat important que va suposar menys assistència i que fins i tot va obligar a cancel·lar alguns concerts. Dilluns es començaran a tornar els diners als que van comprar les entrades pel dijous. Els van comprar un abonament per tots els dies. No se'ls tornaran els diners perquè les anul·lacions representen una xifra molt baixa en el total dels concerts. Alfonso Lanza és el codirector del Primavera Sound.
3: Menos de un 2% de las actuaciones se cancelaron, con lo cual creo que no da lugar a una compensación económica, pero sí que desde el mismo jueves que vimos que se iban a cancelar, lo que decidimos es trabajar en intentar que este viernes y sábado la gente pudiera obtener más de lo que incluso estaba previsto.
4: Gracias, Berta, que vagi bé.
1: Gracias, fins ara.
5: Estàs escoltant el Tot Gira amb David Clopés. Yeah!

0: Som els del Tot Gira avui fins la mitjanit. Recordeu, a les 9 de la nit, Ucamp, Múrcia, Barça. Tercer i definitiu partit del play-off de quarts de la Lliga CB de bàsquet. Aquest tercer i definitiu partit dels quarts de la CB ja l'està jugant el Real Madrid davant del Tenerife. Xevi Soler, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Ara a les 6 comença el Madrid-Tenerife. Qui guanyi serà les semifinals.
1: I ha començat com un troll Tenerife, que agafa un primer avantatge. Està guanyant 8-14 gràcies a 4 triples de 4 intents en aquest inici. Falta encara moltíssim. 6 pel final del primer quart. Madrid 8, Tenerife 14.
0: Més bàsquet, per cert. Cap de setmana també descens a la CB. 4 equips que lluiten per una plaça a la màxima categoria, i un català, Carles Marco, dirigint el Coruña, juga el seu partit davant del Palència a la primera semifinal.
2: I mira, Guillem, jou també a màxima cistellador del Coruña contra el Palència. Tot i això, el Palència guanya ara mateix 26-29, 4-34 per arribar al final del segon quart.
0: A un quart de nou, la segona semifinal entre Estudiantes, un històric, davant l'Oviedo. I a Alacant, en joc, ja la segona part de la primera semifinal de la Copa del Rei d'handbol. Juguen el Barça i el Nava, Sergi Camps.
3: Sí, de fet, estem a l'equador de la segona meitat, minut 14. El Barça guanya de nou, 30-21. El Barça que passarà a la final. I per cert, David, que hem rebut la benedicció, en aquest cas no del Papa, sinó de la mascota de la federació, la Rosca, que és com una mena de gos vestit amb la samarreta de la selecció espanyola d'handbol. Ha vingut al meu costat, m'ha donat la mà i ha caronat en simpatia el micròfon de Catalunya Ràdio. Per tant,
2: li ha agradat el micròfon.
3: Desitja... Sí, no ho sé, no parla perquè és un gos, però vaja, hi ha una persona a sota, però no es pot saber qui és. Home. Jo crec que ho hem d'interpretar com un gest que a final de temporada serà plàcid per Catalunya Ràdio, la benedicció de la mascota de la federació.
0: Hi ha mascotes que parlen, i si no, pregunta-li a l'Albert Benet, que quan feia les transmissions de l'Espanyol entrevistava les mascotes dels equips de primera divisió.
3: És veritat. Ah. Aquesta, de moment, no parla, veient. Mira, però fa equilibris.
0: Ara l'estic veient. No, no, més maca.
3: Sí, és com una mena de gos. No diré quina raça és, perquè no vull tornar
0: però
3: a sortir...
0: Prefereixo la cat.
2: Sí, home. Sí, no,
3: no vull tornar a sortir al recull de detalls de broma de l'any.
0: Prefereixo la cat, però no està mal la mascota. Sí, sí.
3: Minut 15 de la segona meitat, Equador, ara sí, de la segona meitat, el Barça guanya de nou, ho ha arribat a fer de 10, Barça 30-21.
0: I una de futbol sala. Avui és el dia de l'Inyola, de la població del Pla d'Urgell, perquè busquen una plaça a la gran final per pujar a la Lliga Femenina de Futbol Sala, la primera divisió.
2: Ara mateix som a mig camí perquè l'Inyola ha de remuntar 2 gols, de moment està remuntant, però només un. L'Inyola 2, San Fernando 1, el partit a poc d'arribar al descans.
0: I recordeu que tenim aquesta enquesta oberta al nostre compte d'X, x.com/totgira. Us demanem què ha de fer el Barça com a club amb la secció de bàsquet. Teniu tres opcions: invertir-hi més, deixar-la tal com està, o una opció més radical, els tot diners
2: pel
0: futbol.
2: Sí, ara mateix continua imposant-se aquesta decisió d'invertir-hi més diners, gairebé més de la meitat, uns un 61,3%, un 29% diu que tot el futbol, és a dir, que de bàsquet res de res, i un 10% diu que deixar-ho tot plegat com està.
0: Bé, ens anem acostant a les hores importants d'aquesta tarda esportiva. Recordeu, a les 9 serem a Múrcia amb aquest Ucamp Barça. El Barça d'handbol, Sergi Camps, el tenim ja encarrilat cap a la final, amb un avantatge de 10, ara veig.
3: Ara està guanyant de 10, 31-21, minut 16 de la segona, en queden 14 pel final. Destaco l'àmbit golejador Dani Fernández, que n'ha fet 9 de gols, picant els penals l'extrem del Barça. Ara Marco gol al Nava, retorna una mica de distància, el Barça guanya de nou. El Barça serà demà a la final de la Copa del Rei, caldrà veure doncs si jugarà contra el Vidasoa o en aquest cas contra l'Osca, que juga a la segona semifinal a 8:15 del vespre.
0: En principi hauria de ser el Vidasoa, que és dels pocs clubs que els últims anys en una competició sobal ha estat capaç de puntuar davant del Barça. Si no recordo malament, li van esgarrapar un empat a Irún.
3: Sí. Sí, la primera jornada, em sembla, de fa dues o tres temporades. Sí. Va ser doncs una cosa que em consta que va fer una mica de mal al vestidor del Barça, com també quan el Granollers va guanyar el Palau l'any passat. És un vestidor acostumat a guanyar, aquestes derrotes doncs fan mal, i s'ho van agafar com una qüestió personal fins i tot quan van guanyar el Vidasoa a la segona volta. Però vaja, en qualsevol cas, el Barça el que ha de fer és guanyar el partit de demà i ja encarar-se cap a Colònia, que és el plat fort de la temporada.
0: Què tal el capità avui, el Dic Amem? Ha tingut minuts o l'han rotat?
3: Sí. No, ha tingut molts minuts, Dic Amem. Estan jugant ara els joves, està jugant Adrián Sol, està jugant Òscar Grau, està rotant molt Carlos Ortega, fins i tot Filip Saric, al tercer porter del Barça, el fill de Daniel Saric, quan ara marca un gol Dani Fernández, el Barça que marxa d'11 màxim avantatge al partit d'avui. Deia que juga Filip Saric, el fill de Daniel Saric, el tercer porter que marxa aquest any, marxa al Villa de Aranda, el Barça el traspassa, ja no serà el tercer porter del Barça, però sí que em consta que el Barça el seguirà de prop per si pot tornar al conjunt blaugrana, una cosa que ha passat recentment, com en el cas de Dani Fernández, precisament, que va marxar doncs a l'Stuttgart, abans també havia passat per algun equip a Sobal i ha pogut tornar al Barça. Veurem si Filip Saric pot tornar a vestir la samarreta del Barça en un futur.
4: Marxa Saric, el Barça el traspassa, en marxa Nielsen, recordem, el millor porter del món, quan acabi la temporada, quan acabi Colònia, marxarà. Marxa també Domen Makuč i marxa Bazán, són els jugadors que sí, està confirmat que no hi seran la pròxima temporada.
3: Sí, Alberto Bazán, un jugador residual que venia aquí per ajudar, però que si ha estat dues temporades a Can Barça, em diuen que és un exemple d'actitud i de compromís. De fet, Alberto Bazán té una... Antonio Bazán, perdó, té una història curiosa, que és que va venir a Barcelona a estudiar al MIR, ell és metge, i llavors va voler compaginar doncs els estudis amb la pràctica de l'handbol. Ell venia de la Nàdia Tassuna, va arribar per uns mesos i s'hi ha estat 2 anys. I els altres dos casos, doncs, Emil Nielsen, ja ho sabem, el millor porter del món, que marxa al Vesprem, i Domen Makuč, un central que va arribar aquí molt jove, eslové, no ha acabat, jo crec, d'explotar fins on ell pot arribar, i ara marxa el Kiel amb el Gonzalo Pérez de Vargas a la millor lliga del món, a la Bundesliga.
4: Molt bé, marcador ara mateix, Sergi?
3: Doncs vine, màxim avantatge pel Barça, que guanya de 12, Barça 34, anava 22.
4: Molt bé, i en certa manera l'afició del bàsquet, l'afició del Barça de bàsquet, confiats que avui l'equip de Xavi Pasqual superi a la pista de l'UCAM aquesta eliminatòria de quarts, mira el que està passant al Movistar Arena. Madrid-Tenerife, qui guanyi serà el rival del Barça o de l'UCAM a les semifinals, que per cert comencen ja dimarts aquestes semifinals de l'ACB. El primer partit es jugaria a la pista del més ben classificat als play-offs. I ara mateix, Xavi Soler, el Madrid està perdent davant del Tenerife.
1: Sí, és que el Tenerife està amb un encert espectacular, no el guanyaria ni els Knicks ara mateix de l'NBA. 14-19, està guanyant el Tenerife de 5 gràcies al 5 de 6 en triples que ha aconseguit l'equip illenc. Ara això sí, mica en mica el Madrid va ajustant el marcador, sobretot gràcies a Mario Zonya, que és el màxim anotador. Ara falten 3 minuts atacant Tenerife per intentar augmentar una miqueta més la diferència. Madrid 14, Tenerife 19, 2:50 pel final.
4: Veurem quin Tenerife veiem avui, perquè sí, el segon partit físicament es va enfondre i el Madrid, recordem-ho, va anotar 118 punts, que si no recordo malament són el rècord de punts en un partit de play-off sense pròrroga des del 1990.
1: Sí, i és 118. El Tenerife té un equip molt veterà. Estem parlant de Marcelinho, de Dornkamp, de Thomas Scrapp, de Jaime Fernández, de Pat Mills, que és qui ara té la bola. Són jugadors amb molta edat que veurem com superen un play-off en partits cada 3 dies. De moment ho estan fent bé. Ara és Doña Nota, el 12è punt, 12 dels 16 punts al Madrid són per el croat. Situa el Madrid a només 3 punts, 16-19. Tot i això, encara l'avantatge és per l'equip de Vidorreta.
4: No sé si ens han ensenyat imatges de la llotja, perquè ara penso, sent el partit a Madrid, és probable que els dos candidats avui siguin al pavelló.
1: Pensava que diries que hi havia el Papa, no?
4: No, el Papa crec que té feina, crec que té una pregària multitudinària aquesta tarda. Però suposo que és, vaja, un escenari perquè els dos candidats hi siguin. De moment no tenim imatges.
1: De moment no hem vist. Ara Llevó, que falla la pilota sota cistella. El rebot és pel Madrid, per Trailers, que l'envia a Maledon. Últims 2 minuts del primer quart. A veure, Esonya no pot aixecar la pilota. El Madrid se situa a un punt amb el bàsquet de Jurcevent, 18-19.
4: Molt bé, torno a passar per Alacant, on tenim aquest Barça Nava buscant ja instants finals, 9 minuts, si no m'equivoco, pel final d'aquest partit entre Nava i Barça.
3: Sí, 8 i mig, el Barça que guanya d'11, màxim avantatge, 34-23, passeig militar del Barça, que no s'ha deixat sorprendre en cap moment, i que ha arribat al descans guanyant de 4, i ara doncs ha incrementat aquesta distància fins als 11 gols. Se li farà llarg aquesta recta final de partit al Nava, quan dibuixa la jugada des del perímetre, la intenta la penetració, el xut, atura Filip Saric, Javier Cofrán mantindrà la possessió en Nava, que ja està desitjant segurament que s'acabi aquest partit, perquè déu-n'hi-do, el Barça quan li posa la directa és imparable en competicions de Sobal. Ara és el llançament que va cap a dins, ara sí que marca el Nava. Gol, en aquest cas, d'Eduardo Reig. Des de la penetració no ha pogut fer-hi res Filip Saris per evitar el gol. I ara és el Barça, quin dia de la jugada ràpida és el Derà. Intentava deixar-la per Òscar Grau al pivot i roba la pilota, contraatac, un altre cop de Reig. Es planta davant de Filip Saris i la pilota al travessí fora. S'ha salvat el Barça d'aquest gol. Barça 34, Nava 24, guanya 10 el Barça. Queden 7 minuts i més per arribar al final del partit.
4: I entrem a l'últim minut al Movistar Arena per tancar primer quart d'aquest partit entre Madrid i Tenerife, partit decisiu als quarts de final de play-off.
1: Últims 50 segons, amb tot empatat, empat a 21, s'havia arribat a situar per davant el Madrid amb un triple David Kramer, l'alemany, ha empatat el Tenerife, que ara té possessió per intentar avançar-se en el marcador. Hi ha hagut falta personal del Madrid, com totes les personals quan juga el Madrid són àmpliament queixades pel seu entrenador i pels seus jugadors, és un factor diferencial d'Escariol i els seus. I atacant Tenerife, pilota interior per Llevós, podrà penjar? Doncs no, la deixa en Safata per anotar els dos punts del nou fitxatge de Tenerife, 21-23, últims 43 segons. I ara s'atura el temps perquè Vidorreta, que també és un altre que no deixa mai de queixar...
4: Ui, va calent, eh?
1: L'ha emprenyat, Vidorreta.
4: Sí, sí. Contra els àrbitres, què li passa?
1: Sí, alguna cosa que no s'ha vist en el plànol de la televisió, perquè està... Jo crec que està queixant-se algun jugador.
4: Contra un jugador del Madrid, eh? No és pas contra els àrbitres.
1: Fa l'efecte que és Andrés Feliz, que és qui s'està ara barallant verbalment amb Marcelinho Huertas.
4: Però Vidorreta fora de si, eh?
1: Sí, sí. I no és contra els àrbitres perquè no li han assenyalat antiesportiva ni
4: amb
1: tècnica.
4: Amb qui se les va tenir Vidorreta a la Lliga CB?
1: Amb
4: Gerard Encuentra,
1: sí,
4: això mateix.
1: Són grans amics, Gerard Encuentra i Xus Vidorreta, un tècnic polèmic, eh? A veure si veiem la repetició. En tot cas, faltaran 44 segons. Encara està, però molt fora de si, i que vigili Vidorreta perquè li pot caure la primera tècnica i podria no acabar el partit. 21-23, guanya de 2 Tenerife, 44 segons pel final. Veurem si hi ha alguna repetició per entendre què li passa a l'entrenador del Tenerife.
4: Mentre la busques, estem pendents també del play-off d'ascens, de la Final Four de l'ascens a la Lliga CB de bàsquet, amb aquest Corunya-Palència, Corunya dirigida pel Carles Marco, entrenador català.
2: Sí, amb Guillem Jou també com una de les estrelles. Perd el Corunya, guanya Palència, 38-40, 20 segons per arribar al final del segon quart. I et deia que el Movistar Arena tot plegat s'ho mira Enrique Riquelme, que avui és a la graderia d'aquest partit. De moment no veiem que sigui Florentino Pérez, però no vol dir que no hi sigui.
4: Ja, Riquelme segur, està confirmat, i Florentino de moment encara no l'hem detectat. Va, últims 43 segons i acabarem primer quart al Movistar Arena.
1: Hi ha hagut tècnica per Vidorreta, el tir lliure anotat per Maledon, situa el 22-23, el Tenerife guanya d'una a la penetració amb falta personal que li han fet el bas de francès, la personal és d'Aaron Dornkamp. Tindrà 2-3 lliures al francès, 22-23, per situar per davant el seu equip a 36.6 pel final del primer quart.
2: I també pendents del que fa el Linyola, la promoció d'ascens a la Lliga de Futbol Sala a la primera divisió femenina. De moment, ara no va massa bé perquè acaba d'empatar el San Fernando, minut 18 de la primera part, Linyola 2, San Fernando 2, amb un menys 2 ara mateix a l'eliminatòria.
4: Sí, perquè va guanyar 5-3, oi, a l'anada,
2: sí,
4: a l'equip madrileny.
2: Correcte.
4: I ha de remuntar dos gols a l'equip del Pla d'Urgell, al San Fernando, jugant a casa i amb el pavelló ple a vessar en aquest pavelló del Pla d'Urgell. Sergi Camps, quan queda pel final Nava-Barça, semifinals de la Copa del Rei d'Handbol?
3: Doncs queden 4 minuts mal comptats. El Barça guanya de 12, 37-25. Intenta la jugada al Nava des del perímetre, va remenar la pilota cap a l'extrem, tanca bé Manuel Ortega, el fill de l'entrenador Carlos Ortega, avui jugant minuts, avui rotant Carlos Ortega, durant minuts als joves, al seu fill Aitor Sola, també en aquest cas Òscar Grau, Adrián Sola, no Aitor Sola, Adrián Sola. Ara la puja el Barça, que recupera la pilota, és Elderà, li deixa Karlsborg, Karlsborg cap a Blas Jang, a la zona de lateral a l'esquerra, li deixa a Elderà, Elderà que es planta, s'oferia bastant des del pivot Blas Jang, des del central, dirigint l'equip l'eslové, Eldera, Blas Jang, també la línia del Barça, a la pausa del ritme de la jugada l'equip de Carlos Ortega, Karlsborg baixa a rebre la Sola, la torre tenia el suec, el Barça tranquil·litzant-se en aquesta jugada de penetració de Karlsborg, hi haurà penal, hi haurà pena màxima comesa sobre el jugador suec del Barça, segurament la picarà, ja el veig com entra Dani Fernández, que buscarà el seu 11è gol, n'ha fet 10, buscarà el seu 11è gol a l'extrem del Barça, quan no sé si sentiu la megafonia que sí, posa la sintonia de Tauró.
4: Sí.
3: Doncs ahir va Dani Fernández al tauró a picar aquest penal a la porteria Mateus Martins, finta la rematada Dani Fernández, una, dues i atura, atura el porter, atura Mateus Martins, l'envia més enllà de la línia de fons amb el braç esquerre, bona aturada del porter del Nava, però el Barça que guanya 12, Barça 37, Nava 25, en queden 3 pel final.
4: Tanquem primer quart, Movistar Arena, Madrid-Tenerife.
1: Quedava només un segon i ha fet una falta personal, crec que molt clara, sobre Jurs Sabent, que havia agafat el rebut ofensiu, i per tant seran 2-3 lliures pel Tur per marxar amb avantatge el seu equip, el Madrid, ara mateix empat
4: no, no
1: a 23.
4: No està tampoc molt fluid el Madrid avui, no. de moment.
1: No està...
4: Recordem, al Madrid li falten jugadors importants, Tavares, Garuba, que ja es perden el que queda de temporada. Al final van fitxar un pivot,
1: dos,
4: Sissoko.
1: Han fitxat a Jurs Sabent i Sissoko. S'han quedat sense pivots, però la xequera del Madrid deu ser il·limitada. A veure el triple final des de l'altra pista de Marcelinho, que no hi va, acabarà el primer quart amb 24-23. Doncs sí, van fitxar a Sissoko i a Jurs Sabent per les baixes de Garuba, Len i Tavares. Per tant, el Madrid és veritat que està en quadre, però, per exemple, Tenerife té els problemes de Xermadín i Fran Guerra, els seus dos pivots, que també se'n baixen en aquest playoff.
4: No oblidem que el Madrid va aconseguir guanyar a Tenerife i, per tant, va salvar el matchball que tenia l'equip canari i va trencar també de passada una ratxa, atenció, de 6 derrotes seguides a l'ACB. I pel mig també la derrota a la final de l'Euroliga. Per tant, és un moment delicat, amb baixes, és veritat, importants a l'equip d'Escariolo, però un moment delicat pel Madrid que es juga també la temporada, com el Barça, perquè malgrat han estat per davant a la classificació, liderant l'ACB, també a l'Euroliga, van arribar a la final, de moment no han guanyat cap títol. I avui llegia a molts mitjans de comunicació madrilenys que insistien que avui hi havia molt en joc perquè el Madrid, atenció, si perd, seria una temporada en blanc, cosa que no passa des de fa 16 anys. O sigui, els últims 15 anys sempre el Madrid com a mínim ha guanyat un títol. Per tant, també pressió avui jugant a casa al Movistar Arena. Al final del primer quart, recordem marcador, Xevi.
1: 24-23, 1-1 al Madrid.
4: Vinga, rematarem ara el partit de semifinals de la Copa del Rei d'Handbol perquè entrem a l'últim minut i ja podrem certificar la classificació del Barça per la final de demà a les 5 de la tarda.
3: Si no hi ha temps morts per part del Barça, que té un temps mort a la seva disposició, i el Nava, que en té dos, això està a punt de morir. Li queden 40 segons al partit. El Barça guanya de 12, 38-26. Victòria clara, victòria contundent del conjunt de Carlos Ortega, que demà jugarà la final de la Copa del Rei. Veurem si contra el Vidasoa, contra l'Osca, última posició potser del partit del Barça, corre l'equip de Carlos Ortega, flashjang, li deixa Ortega, Ortega s'alça, vaselina d'Ortega, intentava picar-li per sobre Mateus Martins, l'ha llegit bé, doncs, aquesta rematada i l'ha aturat, i ara el contragol ràpid del Nava, ha estat Eduardo Reig, que supera Filip Saric, Barça 38, Nava 27, 10 segons per arribar al final del partit, potser el partit acaba aquí, o potser el Barça intenta un últim atac. Veurem què fa l'equip de Carlos Ortega, es blasjant cap a sola. Sembla que el Barça decideix que aquí acaba el partit. Ara mateix ja acaba la primera semifinal de la Copa del Rei d'Handbol. El Barça que guanya 11, 38-27. Passeig militar del Barça, no se les ha de sorprendre des de cap moment del partit, en cap moment del partit. I el Barça que demà jugarà la final de la Copa del Rei contra el Vidasoa, contra l'Osca, amb l'objectiu de guanyar la trentena Copa del Rei, amb l'objectiu de guanyar la seva 13a Copa del Rei consecutiva i amb l'objectiu, encara més important, de no patir cap contratemps quan queda una setmana clavada per la Colònia per jugar-hi la Final Four.
4: Molt bé, gràcies, Sergi. Demà a les 5 aquesta final, o bé contra el Vidasoa o bé contra l'Osca, segona semifinal a partir de 7:45. Et deixem anar a vestidors, quan tinguis protagonistes ens demanes pas, d'acord?
3: Fins ara.
4: Ja començar, per cert, segon quart al Movistar Arena, Madrid-Tenerife.
1: Amb la primera possessió perduda perquè ha exercit possessió al Tenerife, 24-23, mig minut del segon quart.
4: Mira, a Múrcia ja podem saludar en directe a la Res Macià. Hola, Macià, què tal? Com estem? Bona tarda.
5: Com estem, companys? Bona tarda. Bona tarda.
4: A les 9, aquest UCAP Múrcia-Barça, ha anat bé el viatge?
5: Sí, ha anat bé, ha anat bé. La veritat és que aquestes ciutats que no tenen aeroport i que estan a la ciutat del costat, doncs sempre té aquest punt de gràcia, no? Que llavors fas el recorregut per carretera i vas coneixent geografies, i la veritat és que em porta records de Supercopes. Últimament hem vingut a Múrcia per Supercopes, també per algun playoff i sobretot també per futbol sala. Recordo haver estat aquí per un a Àguiles, a Múrcia.
4: Sí.
5: Però és bo tornar.
4: Via Alacant has anat?
5: Sí, via Alacant. Sí, sí, l'aeroport de Múrcia és molt petitet, seria com l'aeroport de Lleida, aleshores doncs, es va a l'aeroport gran i s'agafa transport públic.
4: I demà te'n vas cap a Vitòria, que hi juga la penya, entenc que tornaràs a Alacant i des d'allà no sé si hi ha algun vol directe
5: Bilbao.
4: Fins
5: a Bilbao. A Bilbao. Sí, sí. I Bilbao cotxe lloguer una altra vegada, en aquest cas cotxe lloguer cap a... Sí, sí.
4: Willy Foc Macià aquest cap de setmana.
5: Sí, home.
4: Escolta'm, UCAM Barça, avui a les 9 de la nit, tots bé al Barça? Han arribat avui al matí?
5: Sí.
4: Cap cosa destacada?
5: No, l'equip ha fet ja sessió d'entrenament aquest matí i no, cap cosa destacada. Doncs en principi els descartats l'altre dia, com que hi ha tothom que està bé, tots els jugadors estan sants, doncs Miles Norris i Juan Núñez haurien de ser els descartats, i per tant sí, el cantó del Múrcia sí que tenen la baixa de De Julius, que això és molt important perquè es va lesionar el tercer quart l'altre dia, es va trencar el cinquè metatars del seu peu dret i aquest jugador ja no torna fins a la temporada que ve, i és molt molt important. Però és veritat també que l'últim quart el Múrcia el va aguantar l'altre dia al Palau, a veure si això no és un presagi de que avui també un partit ja contra el Barça és una altra història.
4: Molt bé. Macià, a partir d'ara ja línies obertes, queda encara molt pel partit, començarà a les 9, farem la transmissió aquí al Tot Gira, la Llobera ja ronda per aquí la ràdio, que està seguint el Madrid. Tot
5: bé,
4: això.
5: El Barça encara és a l'hotel de concentració, calcula que en 40 minuts a les 7 surten cap al pavelló.
4: Fantàstic. Gràcies, Macià, fins ara.
5: Que vagi bé.
4: Fem una pausa i de seguida parlem d'hoquei patins amb el Guillem Soler. Obrim el Tot Girat perquè, ja ho sabeu, els play-offs de l'hoquei Lliga tindrem quart partit, tant a l'Igualada Barça com també al Calafell Liceu. Ahir el Calafell va salvar la pilota que tenia de partit al Liceu, el seu rival, i ha començat la final de la Lliga Femenina. I el Vila-sana comença amb bon peu. Ha guanyat el primer punt davant del Fraga.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
8: Hola!
9: Ja som aquí!
10: Aventures infinites.
8: Vinga, Pikachu, endavant, llampi!
10: Amistats de les bones.
8: És veritat!
10: Diversió assegurada. Pokémons molts i molts més. Un viatge espectacular que no et pots perdre.
8: Quina meravella!
10: Viatges definitius Pokémon. Dilluns 8 de juny, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
11: Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
12: Aquest dissabte, al Sense Fronteres, el món en subtítols.
13: Sobretot traduïm de llengües estrangeres cap al català i al castellà, i realment som una empresa que amb els anys, per una qüestió de voluntat ja de significació amb la llengua, doncs ens ha anat arribant cada vegada més proporció de català.
12: L'aventura de fer créixer el català.
13: Quan els clients ens demanaven subtítols en castellà, sempre fèiem una oferta que per una miqueta més dèiem els dos idiomes.
12: I de portar-lo al Club de les Llengües del Món.
13: Ara mateix ens ha entrat una pel·lícula en Swahili, que per sort la productora ja ens ha proveït la traducció.
14: Sense Fronteres, amb Kilian Sabrià. Aquest dissabte, a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
15: I després, quan guanyes, què més hi ha?
16: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
17: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
18: I el moment de retirar-se va ser complicat?
17: Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
19: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
20: Quan eres petita jugaves sempre amb nois.
17: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
21: Va ser l'empenta que necessitava per dir adeu.
17: Vídeo podcast I ara què? Més enllà de l'esport. Disponible a 3CAT.
22: Aquesta tarda, el fitxatge estrella de l'Espanyol.
23: L'Espanyol, el club, la història, l'afició. Creo que merece un proyecto mucho más sólido. Y en eso estamos.
22: Aquesta tarda, Monchi al Tot Gira.
1: Tercer definitiu partit del play-off de quarts de final entre Madrid i Tenerife. 7:40 pel descans del partit. Guanya de 2 l'equip blanc Madrid 29, Tenerife 27.
24: Uns ulls et canvien el dia. Una mirada, un somriure.
22: Estic girat.
24: És un instant, un moment, i ja ho veus tot diferent, i el cos et omple de vida.
22: Amb Guillem Soler.
24: De cop torna l'alegria.
4: Guillem Soler, què tal? Com anem? Bona tarda.
25: Molt bona tarda.
4: Em sembla que et torno a enganxar al País Basc, eh?
0: Sí, senyor, és un costum que tinc de pujar per aquí dalt, em donen bé de menjar i després fem un bon concertet i de veritat és que ens cuiden molt bé i per això hi pugem tan sovint.
4: On teniu el concert avui?
0: Avui al mateix Bilbao, és com el BBK, és un festival molt xulo, hi ha quatre escenaris per la ciutat i nosaltres toquem a 9:45 en una de les places.
4: Molt bé. Abans d'entrar en matèria i parlar d'hoquei patins, he de preguntar per això. Atenció, escolta. Na, na, na, na, na, na, na. Si saps on vols anar, na, na, na, na. No hi ha pla B. Així es diu aquest nou single de Buhos amb la Leire Martínez, l'excantant de l'Oreja de Van Gogh. Nou single de Buhos, explica'm això, Guillem.
0: Doncs mira, la veritat és que jo amb la Leire tinc una relació molt maca. Tenim amics en comú i ens hem trobat molt sovint quan pugem per aquí dalt al País Basc. I des de que m'ha dit que la votaven de l'Oreja de Van Gogh, Creva i Nena, hem de fer una cançó junts.
4: I en català.
0: I en català, clar, sempre, això sempre. I rei, és una noia que és un amor. I si us hi fixeu, el bé que canta en català, o sigui, el bé que fa les neutres i tot, saps?
4: A veure, dir,
0: que
4: s'ha esforçat. A veure, escoltem-ho. I si no hi ha camí, jo l'hauré de forjar. Si saps on vols anar... Sí, sí, sí, sí. Un accent
0: collonut,
4: fantàstic, eh?
0: Perquè hi ha gent que fot 30 anys que viu a Catalunya i encara no ho sap fer, i aquesta nena des d'Euskadi m'envia les pistes i sembla que hagi viscut tota la vida aquí a Vic, saps?
4: Doncs ho fa molt i molt bé. Doncs aquest No hi ha pla B, avui t'ho havia de preguntar per aquest nou single que acaba de sortir del forn. Escolta'm, on sí que hi ha pla B, Guillem, és el play-off de semifinals de l'Hockey Lliga. Ahir es van disputar Calafell i Igualada els tercers partits de les sèries de semifinals. Jugats ahir, Calafell 4, Liceu 1, i Igualada 1, Barça 2. Començo per l'Igualada-Barça. Amb la victòria d'ahir, el Barça s'avança 1-2 i recupera el factor pista a favor. Demà, a 1:15 del migdia, de nou a les Comes, el Barça té matchball per passar a la final i l'Igualada està obligat a guanyar per forçar el cinquè i definitiu partit, que seria el Palau dimarts. El Barça, Guillem, estava ahir contra les cordes a les Comes després de la victòria de l'Igualada al Palau dilluns passat i se'n va sortir.
0: I se'n va sortir per la qualitat de Ferran Font i per una directa que, si veus la repetició...
4: Sí.
0: Jo veig com a l'Igualada recupera la pilota neta, no hi ha absolutament res, i ja saps que jo no sóc dubtós de ser ni de l'Igualada ni del Barça, ja saps els meus colors quins són, i ho sap tot Catalunya. Aquella pilota, pitar allà una falta, a mi em sembla surrealista. Després, el que fa Ferran Font, els que ens agrada l'hoquei paguem entrades per veure tios com el que fa Ferran Font. El gol aquell, a mi em sembla de lo millor que han fet aquesta temporada, picant la bola al terra, canviant-la de direcció en l'aire per acabar col·locant-la a l'escaire. Bueno, una bogeria de gol.
4: És una joia de gol, aquesta falta directa, que em sembla que és la segona, perquè ell transforma les dues faltes directes. La segona és aquesta, l'hem penjada, per ser al nostre compte de Dix, x.com/totgira. Podreu veure el que fa Ferran Fort, que ell mateix, quan acaba de marcar, es posa les mans al cap com dient, ostres, el que acabo de fer.
0: És que és un gol increïble. Ahir mateix, al pavelló Joan Ortoll de Calafell, la gent... tothom veia gent al voltant de mòbils i tothom estava mirant això i tothom deia oh, quin gol, quin gol. Al final, el que fa especial al nostre esport són tios com en Ferran Font, que en un moment donat fan una cosa així, que la gent que no és d'hoquei veu això i diu, mare meva, quina qualitat, no?
4: Sí, sí. Doncs bé, demà 1:15, de nou a les Comes, insisteixo, si guanya el Barça ja serà la final, si guanya l'Igualada tindrem dimarts 5è i definitiu partit al Palau. I a l'altra eliminatòria, a veure, victòria ahir del Calafell, el Joan Ortoll, per 1-4 davant del Liceu. El Liceu tenia matchball per passar a la final, però el Calafell força el quart partit previst també per demà, 1:15 del migdia, com l'Igualada Barça, i de nou a Calafell. Tu hi eres ahir, Guillem, el Joan Ortoll. Quin partit, 1-1, i a la pròrroga, 3 gols seguits del Calafell per assegurar aquesta victòria.
0: Jo, a l'últim moment, jo estava allà aguantant el pavelló perquè estava a punt de caure, i jo i 4 amics més els dic, ei, posem-nos una a cada banda a fer de contrafort, perquè està a punt de caure el pavelló, quan van caure els 3 xitxarros del Calafell seguits a la part final. La veritat, no posant-me els colors ni la bufanda... va ser un partit que el Liceu també el va tenir, perquè va haver un moment que el Calafell estava amb 3 i el Liceu va tenir l'opció de fer el gol. El Martí Serra va estar esplèndid, els del Calafell van defensar molt bé, i quan el Liceu es va quedar amb 3, l'encert de Pujalte, amb un gran gol, una jugada individual entrant per la cantonada, i després un parell de xitxarros més, quan el Liceu ja anava a la desesperada per remuntar, van fer aquest 4-1, que permet somiar a la gent de Calafell. El Liceu és la seva gran bèstia negra, però ara ja s'ha demostrat que si se puede, es pot, i el diumenge es tornarà a intentar aquí a Joan Ortoll de Calafell, clar.
4: Mira, tinc connectat un dels teus jugadors, dels jugadors del Calafell, en Sergi Folguera. Hola, Sergi, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, què tal?
4: Somiem o no somiem?
2: I tant, sempre hem de somiar, no? Al final, vull dir, jo crec que aquest projecte el vam fer per això, per intentar aconseguir coses grans i fer coses grans i s'ha de somiar fins al final, fins l'últim minut, a menys que la FED lluitarà per forçar aquest cinquè partit i per què no anar després de Corunya i poder treure, bueno, i poder guanyar i passar a la final.
4: Ja has vist, eh? Gràcies a en Guillem Soler no va caure el Joan Ortoll, eh? Perquè va fer de contrafort, que si no allò s'ensorrava, eh?
2: No, la veritat que s'ha de dir que aquest any l'afició de Calafell ha, bueno, com sempre, però ha respost superbé i als play-offs també ha ficat sempre el pavelló a rebentar i els moments més complicats, perquè ahir n'hi van haver molts, sempre ens ajuden i estan allí apretant i mantenint-nos vius fins l'últim moment. I la veritat que és una sort poder tindre una afició com la dels Estrellats, que fan que puguem estar vius als moments més complicats dels partits.
4: Guillem, cognom il·lustre, eh? Teniu a Calafell?
0: Sí, noi, un orgull. De veritat, ell i tota la plantilla és un equip que rendeix el 120%. Segurament, jugador per jugador, no hi hauria d'haver partit entre el Liceu i el Calafell, i no perquè els del Calafell no siguin bons, però és que el Liceu, estem parlant que és la segona millor plantilla o la primera millor plantilla d'Espanya, amb un pressupost, un palmarès, un historial, tot. Però quan venen el Joan Ortoll, allà, com deien antigament, no sé si està mentint, no? Els avis del meu poble que jugaven a hockey, deien, aquí per guanyar has de pixar sang, no? I realment a Calafell, doncs costa, el Joan Ortoll és on es fan els miracles, gràcies a uns nanos, que el miracle, per mi, és com entrenen, com s'ho curren cada dia, com hi van, que és com si fossin professionals, no cobren com si fossin del Barça, del Porto o del Benfica, però entrenen com si fossin del Porto, del Barça i del Benfica. I per això, després passen miracles com el que va poder passar ahir o com el que va poder passar el dia del Reus.
4: Què ens cal, Sergi, demà, per forçar el cinquè i definitiu partit a Riazor?
2: Ens cal, sobretot, ser molt forts mentalment, perquè tots aquests partits al Liceu, a un moment tot pot canviar i intentar estar dins del partit els 50 minuts o els 60 minuts que hi pugui haver serà lo primordial. I després intentar ser efectius, defensar a tope, pujar la intensitat i volar-la molt. I després, doncs, també tindre aquest punt de sort, no?, que necessita també a vegades que una bola toqui el pal i entri, o toqui el pal i vagi fora, o, bueno, el que sigui. Mm. Però sobretot estar forts mentalment i que la fatiga que portem acumulada que no ens penalitzi i que no ens sigui missatges negatius, sinó al contrari. Mm. Intentem estar dins el partit tot el rato i a veure per què no, doncs, tirar el partit endavant, que creiem que és possible.
4: Primer, guanyar demà, insisteixo, 2:15, el Joan Ortoll, Calafell, Liceo. Si guanya el Calafell, tindrem cinquè partit, que seria la setmana que ve a Riazor. I ja en parlarem de Riazor, perquè, òbviament, el primer que hem de fer és empatar l'eliminatòria i després, doncs, jugar-nos-la. Sergi, que hi hagi molta sort demà i que rebenti el Joan Ortoll.
2: Moltes gràcies, segur que sí.
4: Que vagi molt bé. Guillem, em quedo amb tu per un parell de qüestions. La primera, no sé si recordes que fa uns dies parlàvem de l'embolic amb la promoció d'ascens a l'Hockey Lliga, amb impugnacions creuades. Demà s'hauria de jugar la tornada del Manlleu-Vilafranca, amb avantatge pel Vilafranca, el partit d'anada, van guanyar el primer partit, però el partit s'ha ajornat cautelarment perquè el TAT ha admès el recurs presentat pel Manlleu que reclama l'ascens directe. És a dir, això no s'acaba encara.
0: No, és un pixa i rellisca, una casa de parets sense mestressa, és, digue-li com vulguis, és que no hi ha per on t'agafau, no sé com acabarà, no sé com ho podran arreglar per ser justos, perquè tothom més o menys pugui quedar mig content. A mi em sap supergreu, perquè tots aquests nanos, la majoria, entrenen cada dia i no es guanyen la vida, i són somnis de molts dies, de moltes hores, de molts entrenaments, de molta gent que hi posa el cor i el coll, segurament a canvi només de la il·lusió i que segurament que gent que sí que cobra sigui tan maldestre i que li facin tant de mal al nostre esport, doncs és una autèntica llàstima i ja, jo ja no sé quina és la solució bona i ja no sé ni com ens en sortirem. Estem empantanegats i em sap molt de greu, perquè després omplim els pavellons, el de les Comes, el Joan Ortoll, el de Manlleu, el de Vilafranca, el públic respon i segurament per culpa de altres coses, el nostre esport no acaba de créixer com sí que ho fa a la pista, però no podem acabar de ser grans per moltes coses d'aquestes que sempre ens acompanyen.
4: De moment ha pujat de manera directa el Lloret, però reclama el Manlleu que siguin ells qui tinguin aquest ascens directe. Jo crec que també és important que la Federació Espanyola tingui d'una vegada per totes un reglament clar i que no ofereixi cap mena de dubte, perquè si no el que ha donat de si la temporada és realment per posar-se un embut al cap. Deixa'm acabar per explicar que avui ha començat també la final de l'Hockey Lliga Femenina entre Vilassana i Fraga, i ha guanyat el Vilassana el primer partit a la pròrroga. És a dir, que també ha tocat suar per aconseguir aquest primer punt. Victòria de l'equip del Pla d'Urgell, i al final del partit, després d'aquesta victòria del Vilassana davant del Fraga, el Xevi Soler, que ha estat avui a Vilassana, parlava amb una de les protagonistes, amb Victòria Porta, que ha fet el gol que obria la llauna i permetia aconseguir la victòria.
3: Mira, doncs al costat de la Victòria Porta, primer per parlar d'aquest partit, és veritat el tòpic aquell de que quan més es pateix més es gaudeix la victòria o no?
5: Bueno, sí, suposo que sí, no? Al final la satisfacció és important, perquè dels tres passeigs que et pot fer per aconseguir la lliga, doncs n'hi tenim un. Ara en falta un altre, però bé, molt contentes.
3: Contra el Fraga, que no sé si teniu el record d'Eurolliga present. També és veritat que després poden haver-hi altres records que no són tan dolents, no? Però aquest record especialment va coure.
5: Sí, al final crec que els dos equips són molt bons, hem disputat molts títols, ens hem creuat molts dies aquest any a diverses competicions i bueno, és especialment bonic guanyar i fer un passeig sempre per davant dels altres.
3: Aprofito també, just abans que hi hagi un homenatge, on em sembla que a casa teva tindràs molta emoció, no?
5: Sí, al final som de llagrimeta fàcil a casa meva. I bueno, és una etapa que es tanca després de 23 anys i bueno, es fa especial il·lusió, més que mai.
3: La Maria està bé?
5: Sí, però també...
3: Costarà, eh?
5: Sí. Suposo que fins que no arribi el setembre i ens donem compte de que un al costat de l'altre o la Maria no és dins la pista, ja tota la gent costarà. Però bueno, són etapes, l'ha tancat per la porta gran i espero que la tanqui per la porta gran. Hem aconseguit, especial ella, pujar des del 0 fins a la màxima categoria, del 0 a conquerir el món. Doncs crec que el llegat és magnífic i espero i desitjo que la base ens jubili a totes.
3: Felicitats, Victòria.
4: La Victòria Porta avui ha guanyat el Vilassana 3-2 a la pròrroga. Primer punt d'aquesta final que es juga el millor de 3. La setmana que ve, partit a Fraga, de nou al cap de setmana, diumenge, si no recordo malament, i ja ho sentíeu, homenatge també avui per Maria Porta, la capitana, amb qui ja vam parlar la setmana passada, es retira. Clar, aquests homenatges s'han de fer perquè si el Vilassana va per feina la setmana que ve guanya a Fraga, ja no jugarà més partits la Maria Porta i, per tant, avui li han fet l'homenatge preventiu. Esperem que així sigui i que no torni l'eliminatòria aquesta final a Vilassana, senyal que el Vilassana haurà guanyat ja la final per la via ràpida 2-0.
0: Sí, senyor, estic d'acord. I si no, que la tenquin al tercer a casa amb un gol seu i fem una festa com la que ella es mereix.
4: Molt bé. I la festa avui també per als que siguin al País Basc, que podran veure Buhos en directe. Una abraçada, que vagi bé el concert.
0: Vinga, abraçades. Adéu.
22: Aquesta tarda, el fitxatge estrella de l'Espanyol.
23: L'Espanyol, el club, la història, la afición, creo que merece un proyecto mucho más sólido. Y en eso estamos.
22: Aquesta tarda, Monchi, el tot gira.
4: A les 7 de la tarda, a les 7, d'aquí no res, d'aquí a 15 minuts, Monchi, el tot gira. Conversa reposada, tranquil·la, on ja ho veureu, parla de tot. I descobrireu com és i com treballa el nou director general esportiu de l'Espanyol. Vinga, marcadors, bàsquet, com tenim aquest Madrid-Tenerife, tercer i definitiu partit dels quarts de final de l'ACB.
1: Amb el Madrid patint, el Tenerife molt i molt seriós, està guanyant de 5 punts, 39 a 44, a 2-20 pel descans.
4: És a dir, que el Madrid segueix una mica, és veritat, tenint el marcador controlat, però sempre remolc de Tenerife, eh?
1: Sempre remolc, sí. Ha arribat a mitjans del segon quart a tenir algun mínim avantatge, però ara ha tornat a prendre l'accelerador del Tenerife i torna a situar aquest més 5.
4: Mira, l'Oriol t'ha posat el partit a la pantalla gran.
1: Ah, veus?
6: I al costat de l'home més fort del món, que sé que li farà gràcia.
4: També,
1: no,
4: també
1: no sé què mirar.
4: Ho estan fent a Sport3. Qui guanya?
1: Un nom amb obres.
7: Hi ha un senyor aixecant un sac que deu pesar el que no està escrit. Això Marc Andrés segur que domina aquestes.
1: Ara
7: Chris Beatham, l'escocès.
1: Molt bé. Ara hi va St. Gillen, que és el d'Irlandès. Molt bé. Final Four.
7: 150 quilos pesa aquest sac, aixecar això.
1: Si intentes aixecar això, et parteixes l'esquena en dos.
7: I passar per sota una mena de corda gegant.
1: És un clàssic, l'home més fort del món. Esport 3, sempre. Molt bé. Final Four per pujar a la CB. Tenim en joc aquesta primera semifinal entre Corunya i Palència.
7: I de moment no va bé per en Carles Barco, per l'entrenador català del Corunya. El seu equip està perdent 39 a 43, 8-33 per arribar al final del tercer quart.
1: I estem també pendents d'aquest partit de tornada de la primera eliminatòria per pujar a la primera divisió de la Lliga de Futbol Sala Femenina. Què fa el Linyola davant del San Fernando de Madrid?
7: Doncs encara hi ha esperances perquè acaba de marcar Linyola el tercer gol, minut 4 i mig de la segona part. Autoscola Urgell, Linyola 3.
1: Es diu així, l'equip? Sí. Autoscola Urgell.
7: Sí, sí, sí. San Fernando 2. S'aparcariu en Marc Andreu. Marc Andrés, perquè...
8: No, aquest és el del que no sortia
7: aquí.
8: Sí, és
7: el que no sortia aquí. Vols configuració de que no sortia aquí? L'estudi ara, perquè puc posar focus i de tot, si vols. No ho toco, 3-2, de moment s'ha de remuntar un 5-3. Per tant, ara falta un gol per igualar l'eliminatòria.
1: El Marc Andrés i l'Alfons Gorina són de nou a l'estudi. Hola, què tal? Com esteu?
8: Bona tarda.
1: Perquè hem de fer un Made in America avui especial perquè arribem a un dels punts culminants de la temporada amb la final de l'NBA que s'està disputant entre els Spurs i els Knicks de Nova York. Ara mateix 0-2 pels de Nova York.
9: I els fans de San Antonio i especialment el francès Wembanyama trigaran a oblidar els darrers instants del partit que hem viscut aquesta matinada. 4 seconds. Fox to Wembanyama. Pulls up. Jumper. Won't go. Rebound taken by Vassell. It's over. It's over. Context. Amb 104 a 104, l'estrella dels Knicks, Jalen Brunson, es juga a la cistella 12 segons del final i falla. Wembanyama agafa el rebot i incomprensiblement intenta assistir a un company que ni l'està mirant. La pilota li toca l'esquena, el mateix Brunson la recupera i malgrat que el partit estava empatat i per tant no calia, Wembanyama li fa falta de forma incomprensible. Brunson anota només un dels tirs lliures i amb 104 a 105 i 7 segons restants, Wembanyama juga l'últim llançament i el falla. Victòria dels Knicks i 0-2 en el marcador de l'eliminatòria.
1: En el primer partit també s'havien imposat els Knicks per 95 a 105, que estan fent uns play-offs gairebé, podríem dir-ho, perfectes.
9: Ara mateix, 13 victòries consecutives en play-offs. Només dues derrotes, que van ser a primera ronda i contra Atlanta. Què suposa aquest 0-2? Doncs que només dos equips abans havien aconseguit guanyar els dos primers partits d'una final de l'NBA com a visitants. El primer, els Bulls de Michael Jordan a l'any 93 contra els Suns de Charles Barkley. Chicago es va acabar imposant per 4-2. I dos anys més tard, el 95, els Rockets d'Olajuwon van repetir gesta contra els Orlando Magic de Shaquille O'Neal, els que van acabar escombrant per 4-0. La sèrie es trasllada ara al Garden de Nova York, on es jugaran els dos següents partits. El primer, la matinada de dilluns a dimarts. Si els Knicks guanyen els dos, campions.
1: Mai ningú ha pogut remuntar un 0-2 com hem vist ara mateix, però per donar-li una mica d'emoció al tema, quantes vegades s'ha remuntat un 2-0? És a dir, els dos primers partits guanyats pel local.
9: Sí, tampoc hi ha tants precedents, només 5. El 1969 els Celtics van remuntar els Lakers en el que va ser el darrer anell de Bill Russell. El 77, els Trailblazers de Bill Walton van aixecar un 2-0 contra els Sixers. Miami Heat de Dwayne Wade i Shaquille O'Neal van fer el mateix contra els Mavericks de Nowitzki el 2006 i el 2016 els Cavaliers de LeBron James no només van remuntar un 2-0 contra els Warriors de Stephen Curry, sinó que també van aixecar el 3-1 posterior per un total de 3-4. I finalment, els Milwaukee Bucks d'Antetokounmpo també ho van aconseguir el 2021 contra els Suns de Chris Paul. Els Knicks, doncs, tenen a la seva mà guanyar el seu primer anell en 53 anys. Això fa que la majoria dels seus seguidors no hagin vist mai guanyar un títol al seu equip. Entre ells, l'il·lustre Jordi Costa, que està gaudint, patint, a aquestes finals.
10: Bueno, és impressionant. Jo, la veritat és que, com que estic acostumat al pessimisme que rodeja els Knicks, estava bastant convençut que els Spurs eren favorits, i tornar a Nova York amb un 0-2, ara m'han anat a l'altre costat, ara em sembla bastant impossible que als Knicks se'ls escapi això, i més tan, com, tan concentrat com veig l'equip, que fins i tot amb aquest avantatge tothom parla de jugar com si anessin 0-0, vaja. Et dic que ja ara el somni per arrodonir-ho seria guanyar-ho a casa 4-0, però tampoc demano tant.
9: Malgrat les 13 victòries consecutives, el Costa no situa encara els Knicks com un dels grans equips de la història de la Lliga fins que guanyin el títol.
10: Sí que és veritat que aquest any han aprofitat la conjuntura que a l'est tots els teòrics candidats s'han ensorrat a play-off i que s'han trobat uns Spurs potser un punt inexperts, o almenys és el que estan ensenyant de moment, i ho estan aprofitant per guanyar un títol que la veritat és que jo crec que ningú hi ha apostat al principi de temporada.
9: I tot això en una ciutat que podem dir que està boja pels Knicks.
10: Sí que em consta, perquè tinc amics que han estat els últims dies a Nova York, que la ciutat està embogida. Jo la veritat és que no era conscient de com de lligada està la ciutat amb els Knicks.
9: El millor exemple el tenim amb aquest aficionat.
8: My mayor Muslim, my bagel's Jewish.
9: El meu alcalde és musulmà, l'esquilla jueva, Christian Dior, Knicks en 4. Una referència que el públic...
11: Això és real?
12: Sí, el tall d'aquest home, sí, és real.
11: No, saps què passa? Que normalment el Gorina sempre posa moments estranys d'algunes pel·lícules, però aquest aficionat és real, eh?
12: Sí.
11: El meu alcalde és musulmà, la rosquilla és jueva, Christian Dior, Knicks en 4.
12: Sí, això és una... Per explicar-ho una mica bé, fa uns anys es va fer molt famós un programa, un especial que es feia als carrers fora del Madison Square Garden, que es deia Side Talk. Bàsicament era quan s'acaba el partit els aficionats reaccionaven i era tot molt sobreactuat, però clar, cada vegada que guanyaven els Knicks les festes eren majúscules. I bé, doncs aquesta vegada doncs la festa ni t'imagines.
9: Aquest és només un dels exemples de la bogeria que acumulen els fans dels Knicks. Ni et vulguis imaginar què passarà si acaben guanyant l'anell i més al Madison Square Garden. Per cert, que les entrades més econòmiques, repeteixo, més econòmiques pel tercer partit costen $10,000.
11: $10,000?
9: Sí, no, és així, perquè tinc un amic que va estar-hi ara.
11: Perquè en queden poques i el preu ha pujat.
12: No especialment, però $10,000 ja estem parlant a dalt de tot, eh? No és que quedin $10,000 a peu de pista, no. $10,000 a dalt de tot, això sí, amb webs de revenda i aquestes coses.
11: Molt bé. Aprofitant que són les finals de la NBA, Marc, em vols parlar de LeBron James.
13: El xip groc, amb Pere Bosch.
11: I per què em tires ara la sintonia del xip groc? Mira, si vols parlar de LeBron James.
12: Perquè fa uns dies va ser notícia el llançador de javelina anomenat LeBron James, que va batre el rècord universitari júnior dels Estats Units amb un llançament de 77 metres i 91 centímetres. Aquest LeBron James, però, és un noi de la Universitat de Nova Mèxico, de Nou Mèxic, i bé, la curiositat, evidentment, és el nom que té. Un nom que, havent mirat una mica, havent estudiat una mica qui és, doncs ha de ser a propòsit. No hem pogut parlar amb els seus pares, però quan va néixer aquest noi, el LeBron James, que tots coneixem, ja havia debutat a la NBA i ja estava deixant grans actuacions. Per tant, és ben probable que els pares del noi veiessin a LeBron fer grans exhibicions sobre la pista i van decidir aprofitar el cognom que tenien per posar-li el mateix nom al seu fill.
11: Val, anava a dir-te, LeBron com a nom i James és el cognom.
12: Sí, clar,
11: recordo que existeix alguna família que ha posat el seu fill de nom sencer Michael Jackson.
12: No, en aquest cas hem de dir que el noi es diu James de cognom,
11: James de cognom
12: i li van posar LeBron de nom.
11: Molt bé, perfecte. I per acabar, tenim pendent parlar de la final de la NHL, que també s'està disputant, però avui, Marc, em vols acabar amb un joc.
12: Sí, i el farem en directe, perquè aquests últims dies hi ha hagut febre per diferents jocs de simulació. Potser el que us sona més és un que potser heu vist, que es diu 7-0. En aquest joc, bàsicament, un sorteig et selecciona una selecció en concret, en un any concret, i tu has de triar el jugador que més t'agradi. Per exemple, Argentina 2010, doncs potser Messi.
11: Sí.
12: A partir d'aquí has de crear el teu 11 ideal amb el que et va tocant i després simular el teu propi Mundial. L'objectiu és guanyar el torneig i acabar, doncs, com diu el joc, 7-0. Doncs el que potser la gent no sap és que aquest joc es pot trobar en molts més esports, com per exemple la NFL, però que l'original és de l'NBA, que un aficionat va crear el primer joc d'aquest tipus, de l'NBA, que es diu 82-0, i l'objectiu és el mateix. I, per tant, ara mateix podem provar com quedaria un equip ideal aleatori del Made in America. Som-hi, mira. fem un primer sorteig. El primer que ens toca, per exemple, és Boston dels anys 2010. Per exemple, podem triar
9: Paul Pierce.
12: Vinga, Paul Pierce, diu l'Alfons Gorina, que el col·locarem a la posició de 3. Li tornem a donar una volta en aquesta rodeta. San Antonio dels anys 80, i tenim, per exemple, George Gervin, que no sé si el coneixeu, no sé si el recordeu, l'Iceman.
1: Va venir a Manresa.
12: Va venir a Manresa, per tant, el Xevi Soler el controla ben perfectament, tot i ser de Girona, no és exactament el mateix lloc, però bé, seguim endavant. Tornem a donar-li una... En aquest cas, els castellans et dirien tira de la ruleta. Doncs això tornem a fer nosaltres. Ens ha tocat Cleveland als anys 2000. Crec que això és evident, al fons.
9: LeBron James. El llançador de la javelina. Il·lustres.
12: El podríem col·locar a totes les posicions, per cert. El podem col·locar de base, el podem col·locar de 5, de pivot, i el podem col·locar de 4, de la pivot. Què prefereixes, al fons?
9: Doncs de power forward, va.
12: Vinga, va, de 4. Sí. Ens queden dos jugadors per escollir. Aviam què ens toca. Ens toca Washington als anys 90. Aquí tenim una mica més de complicació. Podrem escollir Chris Webber, per exemple. I ens faltaria un, i ja acabaríem aquest sorteig, que és Golden State als anys 80, que...
9: Ostres, perquè ens queda un...
12: Però no podem escollir, perquè és dos, podem escollir Walt B. Free, que era és un jugador real, és un nom real, i el podem posar de base. Val, ara ja tenim el nostre equip, i aquesta simulació ens diu que el nostre equip és un molt bon equip, que guanya 62 partits, però en perd 20. Per tant, no hem aconseguit l'objectiu del 82-0. Espero haver-ho fet una mica interessant, i si no, doncs aquest experiment mai més a la vida.
1: Un joc interessant, com es pot trobar aquest...
12: Es diu 82-0.com. Ja està, i tu amb això pots fer el teu equip, és totalment aleatori, perquè et poden tocar doncs, el que ens ha tocat a nosaltres, o et poden tocar els Heat dels anys 2010, els Celtics dels anys 70...
9: Ara...
12: qualsevol.
9: Marc Andrés, has fet que tota la redacció del Tetger estarà la resta de la tarda provant el 82-0, eh?
1: L'Oriol segur, mira, ja ho està provant.
7: Ara ho estic fent.
1: N, aquella, la final, per cert, com la tenim?
12: Ara tenim 1-1. Just es va jugar el tercer partit la matinada, crec, si no m'equivoco, de dijous a divendres, per tant, avui jugar el tercer. Això ho estic dient de memòria, no ho tinc al cap.
9: Avui.
12: Van 1-1, l'últim partit el va guanyar Carolina Hurricanes, amb un gol a la pròrroga de Seth Jarvis.
1: Molt bé. Gràcies, friquis dels esports nord-americans.
7: Ara ho sempre, que això, eh? Clar, és que...
1: Clar, a vosaltres us ha tocat dels anys 20.
12: No, els anys 20 pensa que són els actuals, no els anys 20 de...
7: No controlem els jugadors de la NBA dels anys 20.
1: Gràcies, Marc Andrés i Alfons Gorina. Xemi, m'actualitza el marcador, encara som al descans.
14: Som al descans, i guanya de 4, Tenerife, que ara mateix faria saltar la sorpresa i faria que el Madrid quedés fora, 45-49.
1: Per cert, ha començat el partit de tornada de l'eliminatòria de play-off per pujar a la segona divisió entre l'Atlètic Madrid B i la Ponferradina.
7: Amb empat a 0, partit d'anada, però acaba marcar la Ponferradina al camp del filial de l'Atleti de Madrid, 25 de la primera part, l'Atleti de Madrid 0, Ponferradina 1, ara mateix la Ponfe passaria a ronda.
1: Recordem que aquest partit es creua amb el de l'Europa.
7: Correcte.
1: Celta B Europa, demà a 4:15 el partit de tornada, empat a 1 a l'anada, el viurem en directe al Tot Gira, el partit a Balaïdos. I em demana pas al Sergi Camps des d'Alacant, amb protagonista després d'aquesta victòria tan i tan clara, com era de preveure, del Barça davant del Nava a la primera semifinal de la Copa del Rei d'handbol, ja classificats per la final de demà a les 5. Sergi.
15: Doncs amb el Dani Fernández, MVP del partit d'avui. Dani, avui partit on t'ha sortit tot.
16: Sí, hi ha dies que sembla que la pilota entra més fàcil. No sé conscients quins dies són aquests i saber aprofitar-ho com avui. Molt content, sobretot pel passe a la final i a seguir doncs, amb aquest bon ritme.
15: Avui passeig militar, ahir els primers minuts us va costar una mica. Avui no us heu deixat sorprendre ni un moment.
16: No, avui crec que hem sortit més conscients del tipus d'eliminatòria que era, que hem de saber que un mal inici ens pot costar doncs, la classificació i res, sortir concentrats des del primer moment, com avui, per poder aixecar el títol de la Copa.
15: La setmana que ve teniu Colònia. No sé si aneu pensant a cua d'ull en Colònia, intentar no prendre mal. També suposo que el subconscient hi és, no?, la Final Four de la setmana que ve.
16: Seria mentida si digués que cap de nosaltres també està mirant a Colònia. Al final és un altre dels grans objectius, però també som professionals i sabem que la Copa del Rei és un trofeu molt important per nosaltres, que ara mateix estem aquí i que primer va la Copa del Rei, lògicament. Llavors...

0: M'has salvat que una pilota trenqués la cara. T'estic molt agraït.
1: Ja he dit que el meu company la passa molt malament a l'escalfament.
0: Qui era, qui era?
1: El sol, i fa uns passes terribles. Així que res, de res.
0: Moltes gràcies, tinga molta sort.
2: Són les 7 de la tarda de seguida. Aquí, en directe al Tot Gira, escoltareu aquesta conversa amb Monchi, el nou director general esportiu de l'Espanyol. Abans, Berta Torrades, què tal? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: On és el Papa?
3: Doncs mira, a Madrid, on està complet la seva primera jornada, amb una vetlla multitudinària amb joves, a la qual s'espera l'assistència de 500.000 de persones. Això, perquè et facis una idea, és a Plaça Lima, a tocar ben bé del Bernabéu.
4: Recibir pues la visita de nuestro padre que viene y que nos va a, seguramente como a inspirar muchísimo, a dar muchísima fuerza.
5: Es el que está ahí en el nombre de Dios para guiarnos, para orientarnos. Entonces es recibir la visita de un padre. Así que lo vivimos con ese espíritu, con esa alegría, la verdad.
3: Les declaracions de part dels joves d'aquest 500.000 de persones que avui volen escoltar aquesta vetlla multitudinària del Papa en la seva visita a Madrid. Abans, al matí, en l'inici de la seva visita, ha animat precisament el Papa a abandonar els discursos de polarització i ha elogiat també el compromís espanyol amb el dret internacional i també amb la pau. A casa nostra, suport de més del 80% a una vaga general per l'habitatge entre els participants en la macroenquesta organitzada avui per diversos col·lectius socials, com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat en aquesta consulta que s'ha fet a 42 municipis de Catalunya. Rubén Páez és el portaveu de la campanya en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Hem arribat a 42 municipis amb més de 55 comitès i aquestes dades, que s'aniran ampliant, són les que tenim en aquests moments, però són clarament un mandat popular que ens diu que Catalunya vol anar cap a la vaga i nosaltres ho farem.
3: En plana internacional, destaquem que Ucraïna ha atacat la ciutat russa de Sant Petersburg amb un bombardeig massiu de drons en plena celebració del fòrum econòmic conegut com el Davos Rus. Precisament ahir va participar en aquest fòrum el president rus, Vladimir Putin, que va rebutjar l'oferta del seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky, de reunir-se cara a cara per intentar negociar el final de la guerra. Zelensky rebrà demà el suport dels seus aliats en una cimera a Londres amb els líders de França, d'Alemanya i també del Regne Unit. I acabem explicant que avui unes 200 persones s'han saltat les restriccions al parc de Collserola per intentar reclamar la seva reobertura. Ja fa 6 mesos, recordem, que no s'hi pot accedir pel brot de la pesta porcina africana i avui hi han participat famílies senceres, caminants i també ciclistes. Cristina Alier és una de les impulsadores d'aquesta caminada reivindicativa.
7: Creiem que no s'ha gestionat bé, perquè les granges són les que s'haurien de perimetrar, les que s'haurien de controlar els accessos, les entrades, les sortides, desinfecció, camions personal, etc. I deixar-nos a nosaltres caminar per aquí.
3: La petició de reobrir Collserola ja ha recollit més de 5.000 signatures a la plataforma change.org.
2: Gràcies, Berta.
3: Vagi bé, fins ara.
8: Tot gira. Fam. David Clopé.
9: Gràcies, crac.

0: Passen 4 minuts de les 7 de la tarda. Recordeu, d'aquí a 2 hores el partit decisiu, la final del Barça de Xavi Pasqual, avui a la pista de l'UCAM Múrcia. UCAM Barça, 9 de la nit. Qui guanyi serà les semifinals contra el guanyador del Madrid Tenerife. També partit decisiu. Xavi, com van les coses?
1: Al descans, recordem la victòria de 4 de l'equip illenc, que faria saltar la sorpresa. Madrid 35, Tenerife 45, Tenerife 49.
0: Qui vol ser a la Lliga CB de bàsquet és el Coruña o el València, que juguen la primera semifinal de la final a 4 per pujar a la CB.
2: Ara mateix el Coruña donant la volta al marcador perquè perdia de 7, ara guanya de 6. Coruña 66, València 60. D'aquí 5 segons arribarem al final del tercer quart.
0: Futbol, play-off descens a la segona divisió. El futbol professional es juga la tornada de les semifinals, eliminatòria entre Atlètic de Madrid B i Ponferradina.
2: I ara mateix la Ponferradina passaria a ronda perquè està guanyant per 0-1 el 33 de la primera part. Si l'Europa demà passa eliminant el filial del Celta, jugaria en aquest cas contra la Ponfe.
0: Lliga de futbol sala, promoció descens a la màxima categoria, la primera divisió de la Lliga Femenina de Futbol Sala. Està jugant el Linyola a casa davant del San Fernando madrileny, necessita remuntar un 5-3 en contra de l'anada, com li van les coses.
2: Ara mateix no ho fa perquè guanya, però ho fa d'un gol.

0: 3-2, 8 minuts per arribar al final. Linyola 3, San Fernando 2.
1: I tenim enquesta oberta al nostre compte d'X, x.com/totgira. Avui des de primera hora us demanem què hauria de fer el Barça, el club, amb la secció de bàsquet.
0: I us donem 3 opcions: invertir-hi més diners, deixar-la com està, o tots els diners destinats cap al futbol. Invertir-hi més, ara mateix és la selecció que guanya amb un 59,4%. El 31,3% dels oients diuen que tots els diners vagin a parar al futbol, i pràcticament un 10% diuen que deixar-ho tot plegat tal i com està.
1: I abans d'escoltar aquesta conversa amb Monchi, el director general esportiu de l'Espanyol, em torna a demanar pas al Sergi Camps, des d'Alacant, de nou en protagonista, crec que al costat de l'entrenador del Barça, després d'aquesta plàcida victòria que els classifica, avui han guanyat el Nava, i els classifica per la final de demà contra o bé Vidasoa o bé Osca, comença a 7:45 aquesta segona semi. Sergi.
2: Doncs amb l'entrenador del Barça, el Carlos Ortega. Carlos, avui victòria des d'un primer moment, eh? Ahir us vau deixar sorprendre una mica al principi, avui teníeu clar, suposo, que no podia tornar a passar.
3: Sí, però crec que ahir no va estar bé en atac, i avui ha sigut el contrari el primer temps. La defensa no està al nostre nivell, després el segon temps van estar molt millor, i sí, van anar amb una diferència clara des del principi, però crec que encara ho podem fer millor, no? Mañana, demà segur serà un partit molt, molt disputat, i demà hem d'acabar no con estas buenas sensaciones, millores sensaciones que avui encara.
2: Avui has deixat fora de la convocatòria l'Aleix, l'Ian Barrufet, el Jorge Sicusa i també l'Emil Nielsen. Has també, suposo que és per precaució, per no forçar-los, no?
3: Sí, ten petits problemes per no forçar-los, i només el Jordi Sicusa va amb problemes d'ahir. No crec que demà es dubta per a Final Four, encara, no? El resta, amb tota la seguretat, jugarà amb demà.
2: Això no va preguntar-te. Fins a quin punt aquesta Copa del Rei la jugueu amb ganes de guanyar-la, lògicament, però fins a quin punt teniu el cap a Colònia?
3: Bé, jo com a entrenador hem de treballar, hem de preparar la Final Four. Jo he de treballar en dues coses. Els jugadors, jo els dic molt que han d'estar ficats 100% a la Copa, i... però és clar que tenim una competició molt important també el proper cap de setmana, però demà és una final.
2: I l'última, preguntar també pels joves. Avui han jugat el Sola, el Grau, el Manuel Ortega. Què t'han semblat?
3: Bé, el Sola ha estat bé, el Grau va aportar a poc a poc. Jo crec que es tractava de dosificar els minuts, i hem aconseguit això sense dubte, no?
2: Moltes gràcies, Carlos.
1: I gràcies al Sergi Camps. Tanquem línies amb Alacant. A 7:45, d'aquí una estoneta, comença el Vidasoa-Osca. El anirem seguint aquí al directe al Tot Gira per saber quin és el rival del Barça a la final de demà a les 5 de la tarda, que viurem en directe aquí al Tot Gira. Passen 9 minuts de les 7 de la tarda.
4: Tindrà un out i s'acabarà el partit. Des de la punta esquerra, l'Espanyol, Romero buscant Roberto. Roberto li torna. Romero cap enrere. Final al Sadar! Final al Sadar! Ha guanyat l'Espanyol! 1-2! El patiment de les últimes setmanes s'ha acabat de cop!
1: L'Espanyol ha patit aquesta temporada. Una primera volta per emmarcar i una segona volta difícil d'entendre, amb 18 jornades sense guanyar, que es van fer eternes i que van abocar l'equip a jugar-se la salvació a les últimes jornades. A Pamplona, a la penúltima jornada, ara ho sentiu, l'Espanyol va certificar la permanència. I una de les imatges a la gespa va ser la del tècnic Manolo González, mantejat pels seus jugadors. I també a la gespa, abraçant-se amb tothom, i era celebrant-ho amb el Manolo i els jugadors, un executiu aterrat als despatxos feia només uns dies. Parlem de Monchi. El propietari del club, Alan Pace, va fer una jugada d'escacs inesperada. El fitxatge de Monchi, un dels directors esportius més reconeguts del futbol espanyol i europeu. Monchi ha aterrat i ha decidit que Manolo segueixi. Ara ja està instal·lat al seu nou despatx de la ciutat esportiva de Sant Adrià, planificant el nou Espanyol, el seu primer projecte. Aquesta setmana l'hem anat a veure a la ciutat esportiva Dani Jarque amb el Sergi Andreu. Conversa reposada, sense pressa, de l'Espanyol, del perquè del seu fitxatge, de la planificació esportiva, de la seva manera de treballar. Conversa de futbol amb Monchi, el fitxatge estrella de l'Espanyol per a la temporada que ve. Conversa musicada pel Joan Arroyo.

0: director general esportiu de l'Espanyol. Podeu recuperar aquesta entrevista al web del TotGira, catradio.cat/TotGira, i també a la plataforma 3Cat. Xevi Soler, com tenim aquest Madrid-Tenerife? Patirà el Madrid per poder ser a les semifinals de la CB?
1: Ja ho està fent ara, 7 minuts 57 segons, com si no hagués passat res, perquè el partit està empatat a 75, 75 Madrid, 75 Tenerife, totes decidiran els últims 8 minuts de partit.
0: Ja tenim, per cert, primer finalista a la Final Four per pujar a la CB, Oriol.
2: Es tracta del Coruña, de Carles Marco a la banqueta, amb els catalans Guillem Jou i Didac Cuevas a l'equip, ha superat el València 92 a 81, amb un gran entrant final de partit. Demà pot pujar la CB, el seu rival serà l'Estudiantes o bé l'Oviedo, que juguen un quart de nou.
0: Inici de la segona part, la Ponferradina ara mateix seria rival de l'Europa, si l'Europa passa demà contra el Celta B a les semifinals de play-off per pujar a la segona divisió A de futbol.
2: El 3 de la segona part, l'Atlètic de Madrid B 0, Ponferradina 1.
0: I bones notícies que arriben des de Linyola. Linyola passa l'última ronda per poder pujar a la màxima categoria del futbol sala femení.
2: Ha fet una remuntada excepcional després de batre el San Fernando per 5-2. Recordem que el partit de nada havien quedat 5-3 a favor de les visitants, i avui a Linyola amb una gran segona part, 2-2 al descans, 5-2 al tram final, passen a la darrera ronda per ser equip de la màxima divisió.
0: Mirarem de ser Linyola d'aquí una estoneta i poder felicitar alguna de les seves jugadores. Sergi Mas, què tal? Bona tarda.
3: Què tal, David?
0: Has vist que Monchi guarda bon record de tu?
3: Ha estat un regal d'entrevista, eh?
0: Sí, t'ha agradat?
3: Un regal, eh? És veritat que ara no hi ha competició i tot és molt més pausat, però és un regal d'entrevista perquè és, ha dit moltes coses, eh?
0: Sí.
3: Ha dit moltes més coses, perquè jo l'he escoltat dues vegades, ara al directe i fa una estona, i diu moltes coses, sobretot em dona molta transparència al seu discurs, molta transparència fins i tot dient coses de vegades molt sinceres per part d'ell, dient: a la meva estratègia de negociació no sempre sóc el millor. Això té cert, s'ha recorregut, té moltes semblances amb un servidor. Jo quan negocio soc molt mal, fatal negociador, però genera molta proximitat, molta proximitat. És a dir, que jo no tinc cap sensació, que és que no la tinc, que estigui venent cap burra.
0: Se'l veu convençut, de cap on ha d'anar l'Espanyol.
3: Sí, sí, és molt convençut de tot el que diu i de tot el que no diu. Mirat que durant la conversa és veritat que està de baixa, però no ha nomenat Garagarza.
0: Sí.
3: Tots sabem que està de baixa, no sabem quan tindrà l'alta, i si quan tingui l'alta el club li convidarà, entenc que no haurà de seguir. Bueno, no ho sé, tampoc ho importa gaire, perquè aquí estem per parlar de Monchi. Sí que és veritat que jo no acostumo a refiar-me, David, de, o com a mínim no refiar-me, sinó tinc molta distància amb persones que tracten a ell mateix en tercera persona. Això ho fa molt Luis Aragonés. Quan parla amb la premsa ho feia Luis Aragonés, és una persona que no miente, Luis Aragonés, i això també ho feia Lola Flores. Hi ha hagut un moment de l'entrevista que diu: vull que em deixin ser Monchi.
0: Sí.
3: Jo crec que és conscient de la seva marca, i amb aquesta frase crec que el que vol dir que és que, escolta, m'heu vingut a buscar i necessita aire i treball i feina i sobretot paciència, una cosa que el món perico no estem acostumats. He mirat molt bé, tot i que ja ho sabia, l'historial de Monchi, que està 10 anys al Sevilla com a futbolista. Els darrers anys són nefastos perquè el Sevilla baixa dues vegades a segona, vale? I té diferents entrenadors amb una presidència molt dolenta, de Rafael Carrión. Estic parlant de finals del 90, Roberto Alés, quan comença el creixement, i després amb José María del Nido Para, doncs ja comença l'explotació professional del Sevilla. I ell està allà. Oh. Ell està allà, amb un Caparrós i Juan de Ramos que guanyen, bueno, títols europeus, i traient, com bé has dit, molts jugadors de la cantera de França desconeguts i que ven barato i que compra barato i ven molt car. Dani Alves, Sergio Ramos, Baptista. Jo crec que si som capaços, i hem de ser per una vegada, encara que siguin 126 anys, de tenir certa paciència, aquest home que ha decidit dir que sí a Catalunya, a l'Espanyol, a viure aquí, a casa nostra, a entendre el català, perquè he vist que l'entrevista...
0: Sí, mira, t'ho explico. Abans de començar la conversa, jo li vaig demanar, escolta'm, no sé si t'han fet mai una entrevista en català, i em va dir no. Què et sembla si et pregunto en català? I ell va ser el que em va dir... provem-ho, i si hi ha alguna cosa que no entenc, doncs t'ho diré. No em va parar en cap moment, i quan va acabar la conversa em va dir, dic, només hi ha hagut una pregunta que no l'he entès del tot. Dic, ostres, doncs tot el que m'has respost tenia sentit i coherència, doncs només n'hi ha hagut una. I estava content, perquè diu, ostres, doncs realment no és tan complicat. Cosa que ja et marca una mica el tarannà del personatge.
3: Sí. M'agrada molt això, aquesta barrera que vol posar-se, que ja va exercir el Sevilla, quan diu, mal haríamos si queremos crecer mirando al Barça.
0: Sí.
3: Ell ha tingut sempre un respecte, fins i tot ho diu a la conversa, a l'entrevista, dient el Real Betis, Balompié. I d'això també has de dir-te, David, que el Deco, director esportiu del Barça, també té, que jo sàpiga i que jo recordi, mai ni una sola paraula contra el món perico, no així amb alguns dels futbolistes.
0: Escolta, hi ha una cosa, però, que per mi m'ha deixat molt encuriosit i que a mi m'ha frapat, és el final de la conversa, t'ho he de dir. Tu sabies que gràcies a la teva imitació l'aplaudien a Sarrià? Ostres, m'ha deixat frapat, això. Que l'aplaudien a Sarrià. Clar, ell era porter suplent del Sevilla, i clar, anava allà i deia, però què carai fa aquesta gent aplaudint-me?
3: No ho sabia. El que també tampoc sabia, i ho sabré ben aviat, és que ell va trucar a Alfonso Arús, el director dels... No ho sabia. Jo no ho he sabut ara, fa una estona, quan ell... Jo vaig trucar a Alfonso Arús perquè li expliqués el què, i a més, el vídeo que incorpora l'àudio d'aquesta entrevista que he vist que molt encertadament heu col·locat el debut de Monchi amb el Sevilla a El Molinón amb un autogol que és l'origen de tot plegat.
0: És quan comença la imitació. Si voleu, entreu a l'Instagram del Tot Gira i veureu aquesta imatge, ja, diguem-ne, la resposta de Monchi, la seva explicació d'aquesta imitació i com ho va viure ell als anys 90, quan no era un futbolista conegut, perquè era el suplent del Sevilla, i a la part de baix del vídeo doncs col·loquem la imitació i l'origen de tot plegat.
3: Bé. És que jo fa anys que miro aquesta imatge i mira que tinc arxius i arxius de vídeo i de partits.
0: Aquesta no la tenies?
3: No. I és clarament no una centrada de Mesa, no sé si és Redondo o un jugador de l'Sporting que ben bé no l'acabo de confirmar, però és evident que l'autogol de Monchi és claríssim. I d'aquí, vet aquí l'inici de tot plegat, perquè era un dia, potser ho he explicat alguna vegada, que ens faltava un minut per enviar l'Espai Força Barça, Televisió Espanyola.
0: Doncs mira, si t'arriben a dir que aquell jugador que imitaries i que era el suplent del Sevilla acabaria sent el director esportiu del teu estimat Espanyol, en aquell moment segur que no t'hauries cregut.
3: Que va.
0: Sergi Mas.
3: Ni ell tampoc. Que em fa molta gràcia aquesta conversa. Quan tu li treus el tema, diu que sí, lo sé.
0: Sí. I amb la cara paga.
3: Sí.
0: Sergi, una abraçada molt forta. Esperem que a Monchi li vagin bé les coses a l'Espanyol.
3: Segur que sí. Gràcies.
0: Adéu, Sergi, adéu. 9 minuts i seran les 8 del vespre. Mira, em diu la Nadia Roig que puc entrar al pavelló del Linyola, on fa pocs minuts s'ha acabat aquest partit. Promoció d'ascens a la màxima categoria del futbol sala femení per pujar a la primera divisió. Els quedarà encara una eliminatòria. Havien de remuntar un 5-2 en contra contra el San Fernando madrileny. I ho han fet. Havien perdut de 2 a l'anada, 5-3, i han guanyat 5-2. Tinc al telèfon la Montse Carles, la capitana de Linyola. Hola, Montse.
4: Bona tarda.
0: Moltes felicitats.
4: Moltes gràcies.
0: He vist unes imatges que m'han agradat molt al final del partit, quan esclata el pavelló, molta gent al pavelló de Linyola, i he vist una pancarta que hi deia un poble de primera. Oi que ho deia això?
4: Sí, la veritat és que l'afició està creient molt amb el nostre equip, hem fet història, som el primer equip de Lleida que hem fet un play-off, tornem a fer història avui passant la primera eliminatòria, però tenim a l'afició enganxada, i estem en uns partits brutals i volen seguir somiant en gran.
0: T'has fet el quart gol, oi?
4: Sí, una bogeria. Traiem el joc de 5, fem el 4-2, això suposa que encara que hi hagi pròrroga passem nosaltres, i desata la locura.
0: A quin minut heu fet aquest 4-2 i que per tant ja us classificava?
4: no m'ho diguis, però crec que hem tret al minut 5:44 el porter jugador, hem fallat dos o tres jugades, devia ser el minut 4 o així.
0: Ja sabeu contra qui jugareu la final per pujar a primera? És que és gros, per pujar a primera.
4: No, ara mateix no. O sigui, ara me'n vaig de cap a les piscines del poble i me tiro i ho celebro a lo grande i després ja que m'expliquin.
0: O sigui, avui hi haurà festa a Linyola,
4: Sí, sí, garantitzada.
0: Tu, capitana, ets d'aquí? Ets de Linyola?
4: De tota la vida.
0: De tota la vida. Ostres, doncs et deu fer una il·lusió brutal, deu sentir els colors i portar l'equip a jugar una promoció per pujar, això és molt bèstia.
4: Brutal, brutal. És increïble, ja t'ho dic. L'afició està molt posada, gran part de la meva afició són els meus amics i ho celebrem a cada partit, cada victòria, és increïble i ens hem plantat aquí. Una emoció terrible.
2: I es pot banyar fins dilluns a la piscina, que és quan hi haurà aquest sorteig entre els dilluns. Possibles rivals que han de sortir dels altres aparellaments, dilluns a les 12 de la migdia, per tant, estigues pendent de...
0: Molt bé.
4: Sí, bé, que hi ha equips que encara no han acabat de jugar.
0: Això mateix, això mateix. Montse, l'enhorabona, a celebrar-ho. Em quedo amb això, un poble de només 2.000 habitants, Linyola, que recordo que temps enrere, sempre quan parlàvem de Linyola, amb temes esportius, parlàvem del Bojan i de son pare, d'aquí de Linyola, però és que ara ja parlarem també de Linyola Futbol Sala, de l'equip femení de Futbol Sala que acaba de fer història.
4: Les nenes,
0: com li vulguis dir tu, però sou un tros d'equip i de moment sou a la final, i això ja no us ho treu ningú. L'enhorabona, capitana.
4: Moltes gràcies.
0: Doncs en directe, gràcies també al Xavi Casals, bon amic de periodista de la Terra Ferma, que ens ha fet possible aquesta connexió amb la capitana del Linyola, classificades per la final per pujar a la primera divisió. Xavi, com tenim el Madrid-Tenerife de bàsquet?
1: Doncs bé, però fa una estona estava encara millor i gairebé sentenciat. A veure, està guanyant de 5 el Tenerife, 86-91, entrem ja als 3 últims minuts, són 2:50, a més, ataca l'equip de Vidorreta, Marcelinho Huertas, buscant la penetració amb l'esquerra, el rebot però és per Llevó, bàsquet i falta personal del Tenerife, 86-93. Tindrà tir lliure a l'alemany per situar-se 8-1 a 2:40 del final.
0: Això és res, a punt d'acabar i ja veieu que està molt igualat. Madrid-Tenerife queda, dius, menys de 3 minuts pel
1: 2:40.
0: Final. I el marcador?
1: 86-93.
0: Pausa rapidíssima i veurem què fa el Madrid. Si es queda una temporada en blanc o si passa a les semifinals on es podria trobar Barça.
5: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
6: Hi ha indrets que se senten abans de descobrir-los. Pacs del Penedès és llum entre vinyes, silencis compartits i vins que expliquen paisatges. Un municipi petit amb ànima gran on cada copa parla de territori, cultura i emoció. Aquest dissabte, Tast Vertical de Catalunya Ràdio viatja fins al cor del Penedès per celebrar una manera única de viure el vi. Pacs del Penedès, emocions amb origen.
7: Quan me van confirmar que tenia bessons va ser una sorpresa majúscula.
8: No és el mateix una llar amb dos ingressos que una llar amb un ingrés.
9: Jo abans de ser mare no em considerava precària. Ara sí.
10: Mentre la natalitat cau en picat, les famílies monoparentals no paren de créixer.
9: Tenim una societat, tenim un sistema que no està pensat perquè les cures estiguin al centre.
10: 30 minuts, Mares Invisibles, a TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit.
5: Els matins del cap de setmana, al suplement...
11: Vaig ser la que més cridava a tota l'àrea.
0: És guapo, Bolla. Dani, el trobes guapo?
11: És superatractiu.
0: Molt atractiu.
11: O sigui, te'l menjaries allà, o sigui, no deixaries ni un... O sigui, molt. Una xuleria absolutament descarada. És que és magnètic, o sigui, espectacular. Ho he passat teta en la meva àrea.
0: Jaume, vosaltres sou més del Ioperre Osola o del Voy a llevarte a PR?
12: No, però ara m'està fent molta enveja.
11: Molta.
12: Jo no soc especialment de Balbani.
5: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
13: El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
5: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
13: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
5: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Barqués amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
13: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
5: Amb la nit dels ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
13: Lleó 14 a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
14: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
15: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
14: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
16: Cada dissabte a les 11 de la nit...
15: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
16: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
17: En els últims 30 anys, la periodista i escriptora Llucia Ramis ha viscut en 10 pisos de lloguer.
18: Que tu signes un contracte de lloguer per 5 anys o per 3 anys, comença un compte enrere que després no saps què serà de tu.
17: Un fons d'inversió va comprar el restaurant familiar centenari del cineasta Pol Rodríguez.
19: Molta violència i et sents molt desprotegit perquè tenen claríssim que el que volen és que marxis, la llicència se la volen quedar gratis.
17: La història del Juan Carlos també explica la crisi de l'habitatge a Catalunya.
20: De repente, después de 15 años pagando religiosamente cada mes, teníamos que salir con una menor, no sabíamos ni qué hacer ni dónde ir.
15: Solidaris.
16: Amb Mercè Folch.
17: Desnonaments silenciosos.
16: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
18: Ara mateix el dret a l'habitatge és un privilegi.
21: Tot gira.
15: Tot gira.
21: Amb David Clopés.
2: Minut i mig i les 8 del vespre. Compte notícia perquè el Movistar Arena al Madrid és al límit del precipici. Està guanyant Tenerife, menys de 2 minuts pel final. El Tenerife a un pas de les semis, el Madrid a un pas de quedar-se en blanc.
1: Perquè està guanyant de nou, 88-97. Perd de nou el Madrid a un minut i mig. Atacant el Madrid, el triple des de 8 metres, des d'on ja que no hi va, i el rebot és per Mills, i cada cop és més a prop la victòria del Tenerife. Falta personal d'Andrés Feliz, crec que estan en bonus, i per tant Pat Mills, la llegenda del bàsquet australià, és el jugador que més cops ha vestit la samarreta del seu país en uns Jocs Olímpics, tindrà 2 tirs lliures. Un jugador que no li tremola gens al canell.
2: Saps quin està molt pendent del que està passant ara mateix? Els jugadors del Barça de bàsquet, Macià, Múrcia, estan veient el partit?
22: Sí. Mira, tinc l'Audi Norris, el Juan Carlos Navarro, el general manager, el Mario Bruno Fernández, enganxats a la pantalla del laptop de l'ordinador, mirant el partit i flipant en colors. I de tant en tant s'acosta algun jugador i pregunta com van. Ara s'hi acosta, per exemple, Albert Oliver, tècnic assistent. I el Mario Bruno li diu, està perdent el Madrid i pinta que perdrà.
2: Xevi, que estan pendents. Veig que tenim temps mort,
1: sí,
2: oi?
1: Temps mort, 88-97, guanya de nou Tenerife.
2: De nou, què està passant? Què li està passant al Madrid? Perquè recordem, va guanyar, va apallissar el Tenerife en el segon partit que es va jugar a Tenerife quan tenia match ball l'equip canari i van guanyar molt clarament. Tothom pensava que avui seria bufar i fent polles.
1: Sens dubte no hi ha hagut el ritme que va haver-hi en aquest segon partit. Ara les imatges se centren en els dos candidats a la presidència del Madrid, tant Florentino Pérez com Riquelme, que ho miren amb cara de preocupació perquè és molt a prop si no hi ha un miracle que vulguis que no, alguns...
2: Bé, el Madrid de miracles en bàsquet n'ha fet, eh?
23: Veure, sí, hi ha fet. Hi ha el Papa, però aquest miracle no el farà.
2: No, el Papa no està al Movistar Arena, oi que no? Albert de Torrades està fent el seu acte...
24: No, ara està amb joves, molt a prop del Bernabéu.
2: Val. Ara vaig amb tu, Berta, si ens permet, si no hi ha una urgència molt i molt important, perquè ara quan s'acabi aquest temps mort el partit, Xevi, li queda quant per
1: un
2: acabar?
1: Un minut i mig, un minut 32 segons. Recordem, seran, crec que estava en bonus, per tant, són 3 lliures per Pat Mills, que podria situar el més 11 a un minut 32 segons. S'ho miren des de la...

0: el deixa penetrar. Bàsquet d'Ezoña, 90-99. Canvis d'embol pel que fa al Tenerife, que buscarà ara els jugadors atacants. Quan defensa, seu a la banqueta Marcelinho Huertas. Quan ataca, torna a treure el brasiler, que avui juntament amb Mills han sigut els millors, sens dubte, del Tenerife, que recordem, si avui guanya el Barça-Múrcia, seria el seu rival a les semifinals de la Lliga CB.
1: Huertas, dius, els seus més de 40 anys...
0: 43.
1: 43 anys i sent dels millors del seu equip.
0: És espectacular com juga Marcelinho Huertas. Ara defensant fort. Al Madrid li cau la falta personal.
1: Home, oh, podria ser antiesportiva, no?
0: A Facu Campazzo... No, que podria ser tècnica, perquè és que es queixa com un animal sempre quan fa qualsevol falta personal.
1: Seran, minut 11, eh?
0: Seran tirs lliures per Pat Mills. 90-99. Encara no hem entrat en l'últim minut, perquè això es farà una miqueta llarg si veiem com van la història amb les faltes.
1: Macià, a Múrcia, entenc que la gent del bàsquet, no només els del Barça, sinó també els del Múrcia, perquè clar, si ells passen, si eliminen el Barça, no es trobarien al Madrid. Ara mateix es trobarien al Tenerife. Suposo que tothom està pendent d'aquest final.
2: Sí, sí, a Múrcia també, eh? Estan mirant també l'estaf tècnic a l'altra banda i també s'hi van acostant els jugadors i he llegit els llavis d'un que diu jo flipo.
0: I a més a més, Ernest, clar, el Barça recuperaria, si passa la final, factor pista.
1: Ah, clar.
2: Exacte,
1: clar, clar,
2: dimarts.
1: Clar, perquè va acabar més ben classificat que no pas Tenerife, que entra al play-off com a vuitè, recordem-ho.
0: Sí, sí.
1: Començaria dimarts a... No, estem especulant, eh?
0: Guanyarà Tenerife, eh? O sigui, anota Pat Mills, i ja hi ha molta gent que està marxant del Wizzing Center. S'ho miren el Chacho, Pochius, Felipe Reyes, els caps d'aquest Madrid de bàsquet, que quedaran amb una temporada...
1: Tenerife li està clavant 101 punts al Madrid, sense pròrroga, li va fer 118 punts al Madrid en el segon partit, i de nou la defensa del Madrid doncs fent aigües.
0: 92-101, perquè ara ha anotat Trey Lyles. Encara no hem arribat a l'últim minut d'aquest partit, queda 1-0-7, i l'atac serà per Tenerife per intentar amarrar aquesta victòria i classificar-se per la final de la Lliga CB.
1: A veure, minut 7, 9 d'avantatge, tot és possible, òbviament, amb el bàsquet.
3: Miracles a Lourdes, per això.
1: Sí,
0: impossible. Vaja, jo és que...
1: No busca falta, el Madrid.
0: Ho veig difícil. Ara, no. Està defensant molt fort, però vaja, baixa, deixen a Jaime Fernández, que anota.
1: Ara, ja estan llançant la tovallola.
0: El Madrid perdrà, el Tenerife guanyarà, tot i que queden 58 segons, 92-103, més 11 pel Tenerife, que, si no m'equivoco, i aquí sí que hauré de mirar de maroteca, es classificarà, no, l'any passat ja es va classificar per les semifinals, per tant, repetirà el que va fer la temporada passada. Ara hi ha falta personal sobre el Madrid, però vaja, honestament crec que no té res a fer. 45 al final, 92-103, guanya d'11 a Tenerife.
1: Feia 16 anys que el Madrid de bàsquet no acabava una temporada en blanc, sense títols. Per tant, estem parlant d'una patacada forta, d'un equip que va jugar no fa pas tant al final de l'Eurolliga de bàsquet, Macià, que és veritat, ha perdut dos pivots claus, com van ser Garuba i també Tavares, però, esclar, és una patacada al projecte important.
2: Sí, sí, el Madrid, si es passa un any en blanc en bàsquet, solen canviar d'entrenador, ho van fer amb Lasso...
1: Però més que després... jo, creus que també?
2: Això és el... Aquest és el meu dubte. Ja. La veritat és que, tot i que han fet un any en blanc, s'ha dedicat que han arribat a la final de l'Eurolliga. O sigui, és veritat que tenen un equipàs, però han arribat a la final sense pivots, o sense Tavares, que és el jugador més determinant, no?, en defensa. Per tant, també, vaja, jo no ho sé què farà Florentino Pérez, però...
1: Ah, jo dono per fer que guanya Florentino.
3: O Riquelme, clar.
2: O Riquelme, vosaltres creieu? Jo, no, jo no ho sé.
3: No, jo tampoc ho crec, però demà ho sabrem, demà ho sabrem.
2: Sí, sí.
1: I són tots dos, eh? Els dos candidats són avui al Movistar Arena. Fixa't les cares a la banqueta del Real Madrid. Un autèntic poema.
3: Vaig tirant enrere el calendari per veure quan feia que el Madrid no caia als quarts de final de la Lliga CB.
1: 7 derrotes en els últims 9 partits de la CB, el Madrid. 7 derrotes. I continua Tenerife anotant ara des de la línia de tirs lliures.
0: Perquè, a més a més, li donen els tirs lliures a Pat Mills, que avui ha anotat 11-11. I ara va pel 12, segurament és el pitjor jugador per aquí fer-li falta. Nota el tir lliure, Pat Mills, 29è punt de l'australià, 93-105. Últim mig minut, ja deixen entrar Maledon. No, ara xiulen falta personal als àrbitres per allargar una miqueta l'agonia blanca. Mira, per allargar la felicitat del Tenerife, 93-105, més 12 a 36 pel final.
3: I si no he errat, des de la temporada 2007-2008 que el Madrid no caia a quarts de final de la Lliga CB contra l'Unicaja.
2: Això són paraules majors.
3: 18 anys.
0: 18, sí, sí, 18 anys. Doncs serà una temporada que el Madrid es pressuposava que també podia optar tots els títols i fins i tot guanyar aquest triplet amb Eurolliga, amb Copa i amb Lliga. S'haurà quedat amb res. Tir lliure de Maledon, que la nota, 94-105. Ara

0: jo diria que després d'aquest tir lliure ja m'estenaré una mica que el Madrid n'és a fer falta, perquè em sembla que fins i tot Escariolo està assegut i per tant ja saben que aquest partit no podran remuntar. Últim mig minut de partit, jugant Tenerife, doncs ja no van a fer falta, van a recuperar la pilota, no va a fer falta, doncs li faran a Pat Mills en atac, vaja, per fer ara la pauta en atac, 95-105, últims 26 segons, tindrà un atac al Madrid per acomiadar-se de la temporada, el Tenerife que serà el segon semifinalista juntament amb el València en aquesta Lliga ACB de moment.
1: Recordem, a les 9 de la nit comença aquest camp Múrcia-Barça, si el Barça guanya serà les semifinals i s'enfrontarà al Tenerife, i ja podem dir que si això passa començaria la sèrie amb factor pista a favor del Barça. Si el Barça guanya, tindrà, recuperarà factor pista a favor, perquè va acabar més ben classificat que no pas Tenerife, i començaria ja dimarts, Macià, dimarts a les 8 del vespre al Palau, si el Barça passa, insistim, Barça-Tenerife, primer partit de les semis.
0: I ara, sí, de ara sí que ja no fan falta, que nota Jaime Fernández, que ha entrat sense defensa, queden 10 segons, recupera la pilota el Tenerife, que ni tan sols anirà a Cistella, salta la sorpresa al Wizzing Center, el Madrid eliminat als quarts de final de la Lliga CB, el Tenerife semifinalista guanya els dos partits a Madrid. Al final, aquí, 95-107, el Tenerife semifinalista, el Madrid d'Escariolo i companyia eliminat de la Lliga CB.
1: Bé, doncs gràcies, Xevi, i molt pendents també de les reaccions, Oriol, del que pugui d'Escariolo després d'aquesta eliminació contundent. El Madrid, temporada en blanc. El Barça, si guanya, jugarà contra el Tenerife a les semifinals. 8 minuts passen de les 8 del vespre. Ara sí, notícies. Berta Torrades.
2: Hola, bona tarda.
1: Bona tarda, pendents de la visita del Papa a Madrid.
2: Sí, a Madrid ja ho tenen tot a punt per l'acte multitudinari amb joves, que clourà la primera jornada d'aquesta visita del Papa a Lleó 14. Aquesta trobada amb els joves es fa a la plaça de Lima, que és molt a prop de l'estadi Santiago Bernabéu, i està previst que hi assisteixi 500.000 de persones. A l'espera d'aquesta arribada del pontífex ja ha començat les actuacions musicals. Abans, però, el Papa el que ha fet és visitar un centre d'atenció a persones sense sostre, on ha destacat allà el paper que fa Càritas ajudant els més desafavorits. Si us sembla, anem fins allà amb el nostre company Cristian Roldán. Bona tarda.
3: Bona tarda, Berta. Doncs sí, en aquesta visita al centre de dia i atenció integral de Càritas a Madrid, Lleó 14 ha parlat amb algunes de les persones a les que dona servei aquesta entitat i ha volgut destacar la necessitat d'ajudar els més vulnerables, això sí, deixant de banda qualsevol tipus d'ideologia política.
4: No és possible oblidar a los pobres. Si no queremos salir fuera de la corriente viva de la Iglesia que brota del Evangelio y fecunda todo momento histórico.
3: Aquesta trobada ja ha acabat i ara la següent parada del pontífex serà a la plaça de Lima, com deies, on ja l'esperen prop de 600.000 persones. Aquí el papa parlarà directament amb 6 joves que li faran preguntes a dalt de l'escenari. Cristian Roldán Tomàs, Catalunya Ràdio, Madrid.
2: Gràcies, Cristian. Més coses. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical estan reunits a aquesta hora per concretar la vaga a l'educació de dimarts que ve i refer també la unitat sindical després del no rotund dels docents al preacord amb el govern. Per tant, veurem quan acabi aquesta reunió quins passos decideixen fer a partir d'ara. I ara un apunt d'informació de servei, perquè la circulació de trens d'alta velocitat entre Girona i Barcelona ha quedat interrompuda per l'avaria d'un tren a l'altura de l'estació de la Sagrera. La incidència afecta un tren de llarga distància que cobria el trajecte entre Figueres i Madrid i que ha quedat, ens diuen, aturat per una avaria a la catenària. Això manté diversos trens de llarga i mitjana distància aturats a les estacions. En plana internacional, destaquem que el cap de la diplomàcia de l'Iran ha titllat d'insensates les últimes accions militars nord-americanes contra radars iranians, malgrat l'alto el foc que es va pactar.
5: Les reiterades violacions de l'alto el foc per part dels Estats Units demostren un cop més que aquest país no té la intenció de reduir les tensions, sinó que posa la seguretat regional en greu perill amb les seves accions insensates.
2: Els Estats Units havien intervingut com a represàlia pel llançament de drons iranians contra vaixells a l'estret d'Hormuz. L'Iran ha contestat amb el llançament de 7 coets que han estat interceptats contra bases nord-americanes. I alerta amb això perquè és la notícia sorpresa del Primavera Sound que se celebra aquests dies a Barcelona. Olivia Rodrigo actuarà aquesta nit al Primavera Sound. Ho acaba d'anunciar ella mateixa a les seves xarxes socials i ho ha fet poca estona després que l'organització del Primavera anunciés una actuació sorpresa fora de cartell per avui mateix, que és el dia que, recordem, s'acaba aquest festival. L'actuació de la cantant nord-americana serà cap a 11:15 a l'escenari de l'Occident, al Parc del Fòrum. Un Primavera Sound que tancarà l'edició d'aquest any amb 287.000 espectadors. Això és una xifra lleugerament inferior a la prevista, sobretot a causa de les pluges.
1: Gràcies, Berta.
2: Que vagi bé. Fins ara.

0: Això és el Tot Gira.
1: Sí, molt bé.
0: A Catalunya Ràdio des del 2004.
2: Per molts anys.
1: Ai.
0: La força dels 20 anys.
3: Endavant amb l'emissora!
4: Acabem d'explicar-vos en directe la patacada del Real Madrid. No serà la semifinal de play-off ACB. Ha perdut a casa en el partit que això ho faixa de quarts de final davant del Tenerife. I el Madrid tanca la temporada en blanc. El Tenerife serà el rival o bé del Barça o bé de l'UCAM Múrcia a partir de les 9 aquest UCAM Barça, partit decisiu dels quarts en directe al Tot Gira. Més coses que estan passant a aquesta hora, pendents també del partit de l'Atlètic de Madrid B i la Ponferradina. Playoff d'ascens a la segona divisió. Qui superi aquesta eliminatòria seria el rival, hipotètic rival de l'Europa a la final per pujar a la segona divisió, si l'Europa demà supera el Celta B.
5: Ara mateix seria la Ponferradina el partit camí del 33 de la segona part, l'Atlètic de Madrid B 0, Ponferradina 1.
4: Més futbol, amistosos per preparar el Mundial, que el tenim ja a la cantonada la setmana que ve. Una mundialista, Portugal, amb Cancelo, juga des de 3 quarts de 8, amistós a l'Eiria contra Xile.
5: 23 de la primera part, de moment Portugal 0, Xile 0, amb Cancelo també, si vols posar una mica de morbo, amb Bernardo Silva, avui el doble pivot del conjunt portuguès, juntament amb Samu Costa, el jugador de Mallorca.
4: I Cristiano Ronaldo,
5: Cristiano,
4: titular a la punta d'atac. I tenim en joc la segona semifinal de la Copa del Rei d'handbol. El Barça espera rival a la final de demà a les 5 de la tarda a Alacant.
5: Sí, serà un rival que ha de sortir del partit entre el Bidasso, que està jugant ara mateix contra el... Mira, ara tinc el marcador aquí. Vidasoa 20, Òscar 18. Òscar 15, perdona. Vidasoa 20, Òscar 15. M'he de posar els ulls, perquè són massa hores de programa.
4: I els que queden.
5: Minut 6 de la segona part.
4: De seguida continuem parlant de bàsquet, del que ha passat al Madrid, del que ha de fer el Barça a partir de les 9 contra el camp, però abans una mica de tenis.
6: L'ull de Falcó, amb Àlex Corretja.
4: Que l'estic fent esperar i al final s'enfadarà amb mi. Àlex Corretja, què tal? Bona tarda.
7: David, jo amb tu és impossible que m'enfadis.
4: Bueno, no, bueno, això és el que dius en antena.
7: Oh, okay. Bueno, oye, pues
4: a mi m'han dit
7: Aivin, captures de pantalla. No, no, jo no m'enfadaré.
4: M'han dit Aivin, el Corretja penja. No, no, és que sóc jo que estic anant tard i tenia ganes de conversar amb tu ni que fossin 5 minuts, home.
7: Molt bé, molt
4: bé. Estàs bé o no?
7: Sí, sí, impecable, molt bé, tot molt bé, moltes gràcies. Aquí a París acabant ja el Roland Garros després de 15 dies molt intensos, amb un torneig que ja has vist que ha sigut prou peculiar, prou diferent al que esperàvem, però també això ho ha convertit en molt interessant, sincerament.
4: Va, vull aprofitar el temps i mataré els tres temes bàsics que he de parlar amb tu. El primer, i per mi el més important, en clau catalana, Marcel Granollers. Escolta'm, sí. què menja aquest paio? 40 anys, 41 Horacio Ceballos, tornen a guanyar a Roland Garros 2 anys consecutius. L'any passat ja van guanyar US Open. És a dir, els grans títols de la seva carrera els estan guanyant amb pràcticament 40 anys. L'any passat encara no els tenia el Marcel, ara ja els té. És increïble el que estan fent.
7: Bueno, molta il·lusió, molt d'amor pel nostre esport, pel tennis, sobretot també jo crec que molta maduresa, també l'experiència, saben escollir molt bé el calendari, saben quan han d'apretar, quan potser han de tirar una mica enrere, i bé, jo crec que ara ja juguen amb l'avantatge de que saben que ja no, el rellotge ja no els hi apreta, perquè l'any passat van guanyar Roland Garros, que era l'únic títol de gran que li faltava al Granollers i al Ceballos, i al Marcel en aquest cas doncs jo penso que s'ho mereix molt David, perquè és un gran xaval, és un gran professional i és algú que fa molts anys que està allà voltant, i ara doncs que aconsegueixi el seu tercer gran slam doncs demostra que al final si fas les coses bé, doncs tindràs opcions de tenir grans èxits.
4: Tu amb quina edat et vas retirar, Àlex?
7: Jo em vaig retirar amb 30 anys i mig o alguna cosa així, perquè vaig tenir el problema a l'ull. Mm-hmm. Jo em vaig retirar molt jove. Tot i així, a la nostra època semblava que la barrera era els 30 anys. Vull dir, ara ho veus com els 35-40, i en canvi la prevenció de lesions, l'alimentació, tot això, abans no es vigilava tant, potser no estàvem tan al corrent, i això també passava a factura.
4: Ell no parla encara de retirada. Li preguntem sempre a les entrevistes, i de moment va dient, jo vaig tirant.
7: Home, aviam, és que suposo que es retirarà si veu que algun moment no té nivell o si perd la il·lusió, que és el problema més greu que pots tenir en qualsevol cosa a la vida, no? Al final pot ser que estiguis molt bé de nivell, però diguis, escolta, mira, jo fins aquí he arribat, veig que he tocat el cel amb les mans en diverses ocasions i no necessito més. Tant de bo que trigui, però clar, també els anys van passant i no és tan fàcil, però té moltíssim mèrit i sempre ho fa amb molta alegria, no? Ho fa amb molta convicció i amb molta humilitat. Penso que és una de les coses que més destacaria del Marcel, que és un crac, però en cap moment s'ho creu.
1: Marcel Granollers, sens dubte per nosaltres la notícia del dia, campió de Roland Garros al torneig de dobles amb l'argentí Ceballos. Final femenina sense història, 6-3, 6-2, molt ràpid. Andreeva, la gran favorita, vuitena del món, guanya el seu primer gran slam, la russa, entrenada per la Conchita Martínez, que per cert pot dir ja que com a entrenadora ha guanyat dos grans slams, perquè la Garbiñe la va entrenar en aquell Wimbledon del 2017, si no recordo malament, i avui ha vist com Andreeva superava aquesta polonesa Chwalinska, que venia de la prèvia, 114 del món, i que, home, ja ha fet molt arribant a la final, la veritat.
7: Sí, aviam, molt bé, Andreeva, 19 anys, i és cert que s'esperava molt d'ella ja des de fa molt de temps, però clar, és que encara és molt petita. I avui ha aconseguit, com bé deies, entrenada per la Conchita Martínez, que sap el que és Roland Garros, que sap el que és els grans slams, i bé, ha jugat molt bé la russa, perquè Chwalinska, com bé explicaves, venia de la fase prèvia. Això vol dir que havia jugat ja 6 partits del quadro principal més 3 de la fase prèvia. Fa com 3 setmanes que està aquí aquesta noia. És la 114 al món. Però bueno, això també demostra una mica el nivell que hi ha en el món del tennis, tant el masculí com el femení, que qualsevol jugador o jugadora que està fora del 100, doncs et pot amargar la vida. Crec que la final ha sigut molt difícil per ella, perquè s'ha trobat sense arguments i l'Andreeva ha sigut molt llesta. Ha jugat amb molta paciència, no s'ha precipitat, i ha, bueno, quan ha buscat els forats necessaris per trobar els cops guanyadors, ho ha fet. Així que crec sincerament que és una digna guanyadora i no serà l'últim ni molt menys. Penso que això és l'inici de la seva gran carrera.
1: Demà, final masculina, Zverev Kovoli. Si t'ho diuen al principi de Roland Garros, no t'hauries cregut. T'hauries apostat segurament per Sinner, no sé si per Djokovic, però clar, Kovoli arribant a la final, Zverev també, no hi és el Caral, ja ho sabíem, però també van caure Berrettini, Sinner, Djokovic... Per tu és una bona final, la de demà?
7: Sí, és una bona final perquè té els ingredients de que tots tenim ganes de saber si l'Zverev, doncs, que per mi és el jugador de la història més bo sense guanyar un gran slam, sense dubte. Aviam com gestiona tot. Penso que ho està fent molt bé fins al moment, perquè des del dia que va perdre el Sinner i sobretot després també quan va perdre Djokovic, jo crec que ell va començar a creure en les seves possibilitats, que fins ara a mi em donava la sensació que ell sempre tenia alguns dubtes de que els altres, hi havia dos o tres que sempre eren millor que ell. L'Uda Kovoli ha aprofitat molt bé la seva part del quadre, que es va obrir amb la derrota del número 1, i bé, et diria que ara em diràs això, Zverev, jo crec que tots ho haguessin pensat que per la part de baix era una gran possibilitat. Per la part de dalt, en el moment que va perdre Sinner, Kovoli estava al nom de molts de nosaltres, perquè juga molt bé a terra, perquè té dret a terra-vés, perquè ha millorat molt, ha madurat, físicament també és bo, i la final és interessant, perquè bueno, veurem com ho gestionen. Crec que l'Zverev igualment té moltes coses per pensar que serà ell, a menys que el Kovoli jugués un partidàs i li aguantés 3 hores i mitja o 4. Menys d'això, jo crec que és molt difícil que l'Zverev no jugui.
1: Molt bé. Escolta'm, Sinner estarà recuperat per Wimbledon, si no?
7: Sí.
1: I Alcaraz pel US Open?
7: Això és un desig. Això no t'ho puc assegurar, però... Bueno, tant de bo pugui començar a entrenar una miqueta i es pugui preparar, perquè després de tantes setmanes parat, primer haurà d'entrenar i després haurà de competir poc a poc, no? No pots començar de 0 a 10. Però el Sinner, a Wimbledon estarà perfectament per jugar altre cop. O sigui, no, va ser molt estrany el que li va succeir. I bé, això demostra el que deia abans, no? La dificultat que hi ha de jugar aquests torrejos de tants dies.
1: 8, 20 minuts i 59 segons he complert amb el que havies demanat. Àlex Corretja,
7: no, és que t'explico, tenim un sopar amb tot l'equip que som aquí, hi ha 140 persones.
1: No vull que facis tard.
7: Ja s'esperen.
1: Mira, si arribes tard, pel que sigui, dius, la culpa és del David Clopés del Tot Gira. Val?
7: Clar, molt bé, doncs ja els hi diré. Però li diré al McEnroe, al Becker, al Vilander, al Courier, a tots els que estan esperant.
1: Bé, un dia ja ens vas posar el Becker en directe. Vull dir que...
7: Exacte.
1: Sí. Bueno. Una abraçada forta. Adéu, Àlex, que vagi molt bé.
7: Adéu.
4: Ja sabeu que a les 9, transmissió de l'UCAM Múrcia-Barça amb l'Ernest Macià, amb la Carme Lloberes. Aquest partit en què, si el Barça el guanya, atenció, s'enfrontarà al Tenerife. Al Tenerife, i no al Madrid, que ha quedat eliminat. Escariolo, al final del partit, amb Dazón, després de perdre 95-107 i tancar la temporada en blanc, no guanyarà cap títol a Madrid aquesta temporada. Deia això als micròfons de Dazón.
2: Sergio, ha sido un partido muy duro y al final se os ha escapado. ¿Qué ha pasado?
8: Bueno, hay que dar mucho mérito al Tenerife. Han jugado un gran partido con mucha experiencia, mucha lucidez. Han tenido el control de la situación. No han perdido la calma cuando nos hemos puesto 4 o 5 puntos arriba. Y hay que darle mérito. Han jugado mejor. Yo creo que nosotros hemos competido, pero con momentos de poca lucidez evidentes. Obviamente, en general, desde que hemos tenido que cambiar todo el equipo, no hemos estado lo mismo. Hemos hecho un grandísimo esfuerzo en la Final Four, llegando donde hemos llegado, pero ese equilibrio dentro-fuera que hemos tenido siempre ya no estaba. No ha faltado la voluntad, ha faltado un poco de más de equilibrio, digo, y de tranquilidad en los momentos complicados.
2: Eso te iba a preguntar, porque al final justo, decía que al final justo... Vale, gracias. Nada, Sergio, gracias. Este tenía que ir.
1: I ha marxat.
5: I ha marxat, sí. Com el Madrid de la Lliga. Feia 18 anys que el Real Madrid no queia als quarts de final de la Lliga ACB. Primera vegada també en 18 anys que el vuitè elimina el primer en uns quarts de final i primera vegada també que el Real Madrid es elimina pel Tenerife en un playoff de Lliga CB.
4: Al Movistar Arena hi eren tant Florentino Pérez com Enrique Riquelme, els dos candidats. Demà el Madrid tria president pels pròxims anys. Orfeo Suárez, Madrid, què tal? Com estàs? Bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
4: Segurament cap dels dos candidats esperava tenir una tarda com aquesta amb el Madrid de bàsquet eliminat.
9: Jo crec que no, però jo crec que el partit perillós era el que va guanyar, el que es va jugar a Tenerife.
4: Sí.
9: En canvi, avui jo crec que no, cap dels dos segurament, jo crec que cap madridista, no? Esperava aquesta ensopegada, que bé, que tanca un any en blanc també per l'equip de bàsquet, després d'haver fitxat el Sergio Escariolo, no?, que és un dels grans entrenadors. Jo crec que també l'equip mentalment es va buidar a la final de l'Eurolliga i a partir d'aquí potser ho ha pagat davant del Tenerife.
4: Molt bé, t'he de preguntar moltes coses, Orfeo, aniré disparant. A veure, demà, recordem aquestes eleccions, 70.000 socis del Madrid cridats a les urnes per decidir entre Florentino Pérez o l'alternativa, aquest empresari alacantí de 37 anys, Enrique Riquelme. Les últimes eleccions, recordem-ho, fa 20 anys, les que va guanyar Ramon Calderón després que Florentino fes el pas al costat, cansat de gestionar els egos dels galàctics. Florentino va tornar el 2009 i des d'aleshores mai ha tingut un oponent a les urnes. Les urnes obren demà a les 9 del matí, tanquen a les 8 del vespre i estaran ubicades al pavelló de bàsquet de Valdebebas, lluny del centre, en un dia de col·lapse a Madrid, amb la visita del Papa, avui arribat a Madrid, el concert de Bad Bunny i, em sembla, fins i tot un festival de reggaeton. És a dir, que coincideix tot, Orfeo, i per tant tindrem una logística poc favorable perquè la gent vagi fins a Valdebebas a participar i segurament això pot aprofitar aquell que tingui el vot per correu més controlat, i aquest és Florentino. Per què té el vot per correu controlat Florentino?
9: Perquè és, diguéssim, és l'eina que ja el va fer guanyador la primera vegada. Jo recordo una conversa amb el Florentino a la seva primera etapa al Madrid, que em va dir, la primera vegada que vaig perdre, em va dir, perdí con Ramón Mendoza por el voto por correo y aprendí la lección, textualment. I la segona vegada, quan es van, abans de que s'obressin les urnes per comptar els vots, s'enfrontava a Lorenzo Sanz, el Florentino Pérez ja sabia que havia guanyat les eleccions per la quantitat de vot por correo que tenia al seu favor i la gent que havia anat a votar, no? Era una qüestió matemàtica, no? Tinc tant, ha vingut tanta gent, ja no em pot guanyar, no? I amb el vot presencial va guanyar Lorenzo Sanz. És a dir, que el Florentino Pérez va controlar, diguéssim, el vot per correu per guanyar la primera vegada, va perdre per el vot per correu la primera vegada, el va controlar per guanyar la segona. I és cert que no ha tingut que fer-ho masses vegades més perquè només va tornar a celebrar unes eleccions que van ser el 2004 davant Arturo Baldassano, però que era un, autènticament un outsider, no tenia cap probabilitat i crec que va guanyar amb el 92%, és a dir, que amb aquelles eleccions no era ni necessari que controlés el vot per correu. Però clarament és l'eina que el pot fer guanyador, encara que sempre és favorit, no? Després de tants anys al poder i d'haver guanyat 7 Champions, malgrat la crisi actual, no? Però d'això s'ha queixat molt a l'Enrique Riquelme, que no ha tingut, accés al cens dels socis, no? I que no ha pogut dirigir-se com ha fet el Florentino. Hi ha moltes especulacions de quants vots pot tenir, no? Ja controlats, a mi m'ha arribat a dir alguna gent propera a la seva candidatura que a 20.000, jo crec que són massa, però amb que tingui només 10.000, 9.000, 10.000, jo crec que això inclina molt aquestes eleccions que han estat durant la campanya no més competides del que esperaven, sinó jo crec que campanya per campanya ha guanyat l'Enrique Riquelme, no? Però jo crec que això no li donarà per canviar un cicle, diguéssim, de més de 20 anys i tan important i tan poderós com el de Florentino.
1: Per tant, en principi, favorit demà a les urnes Florentino, sobretot perquè està clau, el vot per correu. Sí que ha estat una campanya on els noms, més que mai, han tingut molta importància. Florentino ha anunciat Mourinho, Konaté, Dumfries, i també aquesta oferta que diu que farà, si és president, a partir de la setmana que ve, de 150 milions d'euros, que molts diuen que és Olise del Bayern de Múnich. I Riquelme ha impactat a la campanya amb Haaland, amb Rodri, amb Hierro, Raúl i Del Bosque per l'estructura tècnica, i ha promès que, si no venen Rodri i Haaland, pagarà els abonaments dels socis per a un any, com va prometre Florentino amb el fitxatge de Figo l'any 2000. I l'últim impacte, ahir mateix, de Riquelme, el de Jürgen Klopp, tot i que aquí no l'ha lligat. Ell ha dit que si és president, Raúl, el seu director esportiu, ja a partir de la setmana que ve el trucarà a Klopp. Fins a quin punt és impacte el nom de Klopp, perquè és, diguem-ne, un anunci a mitges?
9: Bé, el que jo sé és que el propi Madrid de Florentino Pérez va pensar en el Jürgen Klopp abans de que marxés l'Ancelotti en aquesta segona etapa de l'Italia al Madrid, no? Hi havia gent dintre del club que feia l'aposta per l'entrenador alemany. Es va fer un contacte només per tenir una mica un parer, perquè el Jürgen Klopp havia dit que no volia tornar a entrenar durant un temps, no? Que estava a Red Bull amb aquest càrrec una mica directiu barra esportiu, no? Que estava molt, molt a gust i que no volia entrenar, no? I se'l va sondejar. I el que va transmetre el Klopp és que de moment no volia entrenar, però que quan tornés a entrenar el que volia és el que havia tingut el Liverpool, és a dir, tot el poder d'un mànager, no? Clar, això al Madrid no encaixa bé amb el model del Madrid, amb el seu president i amb el que vol d'un entrenador, no? I diguéssim, doncs, entre que no era el moment perquè el Klopp no volia tornar a entrenar i va transmetre aquest missatge a l'enviat que el Madrid va enviar per sondejar a l'Alemany el seu entorn i el seu agent, doncs es va quedar aquí una mica la proposta, no? Però ja és un entrenador en el que havia pensat el Madrid. Que ho hagi fet l'Enrique Riquelme no es va estranyar, perquè, diguéssim, és l'entrenador desitjat, no? Un entrenador modern, un entrenador que ha guanyat la Champions, un entrenador que té caràcter, no? Que té atractiu, i des del primer moment era l'entrenador en el que pensava l'Enrique Riquelme. Això seria possible si guanyés les eleccions? Home, jo crec que això que va transmetre el club de que vol ser un mànager, doncs segurament l'Enrique Riquelme que vol reestructurar i donar més poder a l'estructura esportiva, no? Amb el fitxatge no només del Raúl sinó també del Fernando Hierro, és a dir, vol reconvertir el model que ha tingut el Florentino, doncs a lo millor podria encaixar, però clar, estem parlant de només d'hipòtesi, no? Jo crec que el contacte amb el Haaland sí ha estat més ferm.
1: O sigui, el tema Haaland ens l'hem de creure, perquè el que s'explica des de Madrid és que Riquelme, amb qui s'hi ha parat és amb el pare de Haaland. El que passa és que, clar, aquí faltaria lligar-ho també amb el City. El City ha sortit al tall dient que res de res.
9: A veure, el que jo sé és que quan va sortir... jo sé que el Riquelme ha parlat amb el pare del Haaland, que va estar reunit, que van sopar, em va dir... perquè va fer una visita al nostre diari, després una mica amb l'off the record ens va dir, inclús a l'hotel on havien estat sopant, de que havia anat la conversa, i bé, el que el pare li transmès és que és jugador del City, però que, bueno, que el City canvia de cicle, que se'n va a Guardiola, que ja porta anys, i que està obert a un canvi. Ara, a partir d'aquí, el podrà fer o no el podrà fer? Això dependrà de la voluntat del jugador i de les negociacions amb el City, no? Però el que va passar immediatament que va sortir el nom és que el Florentino Pérez va usar els seus contactes, un d'ells amb el Ferran Soriano, no? que ja l'ha mantingut en el passat, no? I jo crec que va fer trucades perquè hi hagués una reacció, diguéssim, en contra, però jo diria que d'aquest jugador sí que ha tingut un contacte més ferm, el Riquelme. És a dir, sí que crec que seria jugador al Madrid si aquest home guanyés les eleccions, perquè després el que ha dit, no?, i això de l'acte notarial i el que ha dit de que pagaria totes les quotes dels socis si no jugués al Madrid, home, això es pot dir, no?, si saps que potser no vas a guanyar, però això és un risc. Molt, molt important.
1: Per cert, avui en la jornada de reflexió, Florentino Pérez ha criticat, com ha fet durant tota la campanya, òbviament, són rivals, a Riquelme sobre el tema Haaland i també sobre el comunicat ahir que va fer Riquelme anunciant aquest moviment per portar a Klopp al Madrid.
10: Ya ese ridículo parece que no tiene fin. Anoche avanzan el nombre de un entrenador para ir a hablar con él. Y este entrenador le responde a los pocos minutos diciendo que ni se molesten. Pero no tenían un entrenador que estaba en activo cerrado al inicio de la campaña. De verdad, a estos señores les vale todo. De verdad, estos señores quieren dirigir al Real Madrid.
1: Y Riquelme ha donado las suyas explicaciones sobre el tema Klopp.
11: De la llegada de Raúl, trabajamos en una única dirección con un entrenador muy concreto y elegido por Raúl y el equipo técnico, claramente es Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, un grandísimo entrenador, que está ahora en un gran proyecto deportivo, no tiene intención de entrenar a ningún club, pero nosotros hemos dejado claro al madridismo y al socio que si yo soy presidente de Real Madrid, a partir del mismo lunes, con Raúl González Blanco, intentarà traer a Jürgen Klopp al Real Madrid.
1: Bé, et farò dues preguntes molt ràpides, Orfeo. La primera, creus que Florentino s'ha penedit, malgrat tenir les eleccions controlades, amb el tema del Boc Correu, ja ho comentes que ho té controlat, però creus que s'ha penedit en algun moment Florentino d'haver convocat aquestes eleccions?
9: Totalment, totalment, perquè ell pensava que no es presentaria el Riquelme, que no tindria l'aval... I s'ha emparadit totalment ell, el seu entorn i la gent que treballa amb ell, no? I t'ho diuen, no? I després perquè ha tingut un desgast des de la pròpia roda de premsa que dona per anunciar les eleccions fins a l'entrevista que li dona a l'Iker Jiménez a 4 perquè havia anat a l'Hormiguero el Riquelme, és a dir, ha anat darrere permanentment de l'impuls de l'aspirant, no? I això li ha deixat una mica, jo crec que molt tocat, no? Amb la roda de premsa, jo he parlat amb molts socis, amb la roda de premsa que va donar, més enllà de que vulguis un canvi al Madrid o no, molts socis del Madrid es van donar compte de que el desgast era evident, de cara a un home una mica fora de la realitat i això crea molt dubtes. Les suficients com per votar amb un altre candidat que no és conegut, que és molt jove, doncs probablement no. Però hi ha preocupació al madridisme per veure a un president que ha estat tan poderós i tan segur de si mateix fent aquestes coses que li hem vist fer durant la campanya. I, per exemple, acabo, quan parla d'això del Riquelme, que el critica, que... ell ha anunciat que farà una oferta per un jugador, tampoc ha dit que tingui el jugador. I després, el que ha fet el Riquelme només s'escopia el model Florentino de fa 25 anys, amb lo del Figo. Però és que ha fet exactament el mateix. És a dir, que s'ha penedit clarament.
1: I l'última, Orfeo, fins a quin punt Enrique Riquelme ha rebut pressions en la seva campanya per conformar la junta directiva, per presentar l'aval? Fins a quin punt els tentacles de Florentino s'han mogut en contra de Riquelme?
9: Doncs molt. Enrique Riquelme porta un aval del Banc d'Andorra, és a dir, d'un banc d'Andorra, és a dir, els bancs tradicionals a Espanya que treballen normalment amb el president del Madrid, no? No només com a president del Madrid, sinó sobretot com un gran empresari i president de la constructora, una de les constructores més importants del món, que és ACS, doncs clar, ha pressionat els bancs. Ha pressionat empresaris que podien estar a l'entorn del Riquelme per formar part de la seva directiva, perquè havia de presentar una directiva amb un mínim, amb un president, un vicepresident i 10 vocals. Aquí ha tingut que acabar trucant a amics personals del Riquelme, perquè hi havia molt empresari que estava al seu entorn, que havia parlat amb ell, que visualitzar-se d'aquesta manera amb una candidatura contra el president de CS, doncs els hi donava por. I després pressions a medis de comunicacions. És a dir, el Pablo Motos va tenir que quadrar-se i quadrar-se molt, perquè a Transmedia hi havia moltes pressions, no? I va anar a l'Hormiguero perquè el Pablo Motos, doncs, també té molt poder i ja és una institució, i va dir que aquestes pressions amb ell, no? Per altres programes, quasi havia tots. És a dir, que és un home molt poderós, i no només és poderós, sinó que utilitza el seu poder.
1: Bé, doncs demà, dia de les eleccions al Madrid, les urnes s'obren a les 9, tancaran a les 8, i demà trucarem a l'Orfeo quan estiguin a punt de tancar-se les urnes, per veure si ja tenim alguns indicis del que pot passar i si realment Florentino guanya, o si ho fa de manera ajustada, o si hi ha sorpresa i guanya Riquelme.
9: O si hi ha sorpresa.
1: Això mateix. Orfeo, que vagi molt bé la feina demà.
9: Molt bé, demà parlem.
1: A les 9, Camp Barça. Si el Barça guanya, no jugarà les semis contra el Madrid, jugarà contra el Tenerife. Ernest Macià, Palacio dels Deportes de Múrcia, com està l'ambient?
12: Bé, es veu d'entrada que la gent de Múrcia han començat a tenir una mica més de por, en el sentit que el Barça ara sortirà motivadíssim, i més que motivadíssim, que això ja suposo que ho estan, perquè són professionals, convençuts que, bé, doncs si eliminen el Múrcia, semifinals tenen, a més amb el factor camp a favor, tenen més opcions de passar a la final. Per tant, aquí s'obre un nou escenari. Sí, sí. Clar que Múrcia també pensa, mira, si el Madrid no hi és, potser també nosaltres tenim més opcions.
1: Mira, ja tinc a l'estudi de Lloberes. Coach Lloberes, què tal?
13: Què tal? Bona tarda.
1: Aixalada amb el partit del Madrid, o no?
13: Molt.
1: Ai, tu t'ho esperaves o no?
13: No,
1: gens. Gens,
13: Gens, i a més, ni durant el partit, Sempre he pensat que el Madrid podia... De totes maneres, el portaven molt malament.
1: Sempre per darrere, sempre remolc.
13: Sí, ha hagut algun moment que ja s'havien posat 5 a dalt al Madrid, sí. Però, en canvi, jo crec que Tenerife li ha jugat molt bé i fent-li molt mal, a on, de veritat, jo crec que és el desori actual del Madrid. Des de que van perdre a Tavares, a Len, i s'han fitxat jugadors. És que a vegades, incorporar nous jugadors...
1: A vegades et genera clar, més enrenou,
13: Crea un
1: estat. T'esvolta el galliner.
13: Sí. I aquí li ha passat una mica més, de la manera que és Cariolo, i coneixent el que és tan metòdic i que sempre vol, doncs, tenir tot tan controlat. Clar, a l'incorporar no una peça, no, dues peces. Quan ells ho van fer-ho molt bé a la final a 4, sense pivot, ha sigut, jo crec, potser el pecat més gran que s'hagi trobat aquesta vegada al Madrid.
1: Bé, de seguida vinc amb vosaltres i obrim ja transmissió d'aquest UCAM Barça, que té un... bé, agafa una mica més d'importància, si ho voleu, o de morbo, perquè si el Barça passa, insisteixo, jugarà contra el Tenerife, no contra el Madrid. A veure, anem tancant carpetes. Oriol, la Ponferradina elimina el filial de l'Atlètic de Madrid. Ahir el Sabadell va deixar fora el filial del Madrid. Doncs bé, el filial de l'Atlètic de Madrid també fora. La Ponferradina avança fins al final i espera el rival, que sortirà del Celta B a Europa, que es decideix demà.
5: N'ha tingut prou amb un gol d'aquest minut 7 de partit. Al final, l'Atlètic de Madrid B 0, Ponferradina 1. L'Atlètic ha reclamat un penal en temps afegit ja al minut 97. 45. El partit ha acabat una mica amb ball de bastons per part dels dos equips. Però bé, la Ponce elimina el filial de l'Atleti de Madrid.
1: Molt bé, ara de seguida anirem també amb la Mireia Vera, que farem l'últim fent gol de la temporada. Ahir va haver-hi partit de la selecció espanyola, que ja té a tocar el bitllet pel Mundial del Brasil del 2027. Però hem de parlar també del Barça de futbol, el masculí, perquè l'actualitat continua lligada al mercat i especialment a les possibles incorporacions de Bernardo Silva i Julián Álvarez. Avui n'ha parlat el fins fa pocs dies Oriol, entrenador del City, Pep Guardiola, que l'hem tingut a Manresa en un acte de la Fundació Johan Cruyff, i on ha parlat de diversos temes d'actualitat del Barça.
5: Sí, un acte que ha consistit en la inauguració d'un camp de futbol a la Salla Manresa, on el tècnic de Santpedor hi va estudiar dels 5 als 12 anys abans d'entrar a la Masia. Guardiola, que hi ha arribat acompanyat del seu pare, d'en Valentí Guardiola, que té 94 anys, ha dit que de moment s'instal·larà a Catalunya per poder descansar i que encara no sap què farà de cara a un futur. Sobre els possibles fitxatges de Bernardo Silva, jugador del City de Julián, que també va jugar al de Santpedor, ha estat taxatiu.
14: Bernardo s'adapta a qualsevol equip, s'adaptaria a qualsevol equip, és massa bo.
15: I Julián també?
14: També és molt bo. Sí, sí, els vídeos són tots molt bons.
5: Guardiola s'ha declarat admirador de Hansi Flick i ha assegurat que les dues temporades del tècnic alemany a la banqueta blaugrana han estat molt bones. Ha valorat també molt positivament l'aposta pels jugadors de la Masia i ha demanat paciència amb l'equip. Sobre la signatura pendent, la Champions, Pep Guardiola ha fet aquest clar advertiment.
14: La Champions destrossa projectes, espero que no sigui el cas. Que no cop el fet de no guanyar-la, tot sigui pensat que tot no és molt bo. La Lliga és la que et dona la consistència, la Champions d'arribar bé al final, sense lesionats, la influència dels àrbitres és grandiosa en aquesta competició. L'important és que el dia a dia sigui bo, que l'equip vagi creixent i no pensin que no només per no arribar a la final de Champions, no guanyar la temporada és dolenta.
5: Tot plegat, com dèiem, en un acte força emotiu amb els alumnes de la Salle Manresa i en què també han estat presents el germà de Gerard Martín, l'Adrià Martín i els pares de Dani Olmo. Mira,
1: que Dani Olmo, per cert, també parla de la Champions. I justament en una entrevista avui a Mundo Deportivo, amb Dani Olmo concentrat en la selecció espanyola pel Mundial, Olmo situa com l'objectiu principal de la temporada vinent aquesta Lliga de Campions.
5: Sí, ni fet expressament, just el dia en què Guardiola ha recomanat no obsessionar-se a guanyar aquesta competició, Olmo ha assegurat que tenen l'espineta clavada de les últimes dues edicions i que la volen guanyar la vinent.
16: No es algo que nosotros nos guste ni que nos conformemos con llegar a semis o lo que sea, sino que al final pues tienes que seguir mirando hacia adelante. Mirando hacia adelante, seguir mejorando. Somos un equipo muy joven y más pronto que tarde estamos seguros todos de que lo vamos a conseguir. Y nuestro objetivo al final va a ser siempre el próximo año hacerlo.
5: Des de la concentració de la selecció espanyola, Olmo també ha valorat positivament la incorporació d'Anthony Gordon i assegura que farà pujar el nivell de la plantilla. Per tot plegat, el migcampista de Terrassa creu que cada cop està més a prop d'aconseguir guanyar la Champions.
16: Falta muy poco. Yo creo que falta muy poco. Yo creo que lo tenemos, pero al final son detalles, son matices, son goles, son centímetros. Y yo creo que tenemos todos esa espinita porque sabemos que podemos hacerlo. Sabemos que podemos ganarla.
5: Doncs mira, potser l'any que ve, tal dia com avui, d'aquí un any clavat, hi ha rua per celebrar la Lliga de Campions del Barça, perquè la final és el dia 5 de juny del 27, avui és 6 de juny, per tant, bé, no podem mirar el que hi ha d'aquí un any, però sí que et puc dir que fa 11 anys, justament avui, fa 11 anys de la darrera Champions que va guanyar el Barça, va ser també el 6 de juny del 2015 a Berlín. Els blaugranes es van imposar a la Juve de Turí per 3-1 amb aquells gols de Rakitic, Suárez i el de Neymar, en temps afegit que amb aquell gol es va acabar el títol i la Lliga Campions del Barça.
6: Fem un gol amb Mireia Vera.
1: Mireia Vera, què tal? Bona tarda.
17: Què tal? Com esteu?
1: Abans
17: bona tarda.
1: Abans d'anar amb la transmissió d'aquest camp Múrcia-Barça, vull parlar una estoneta amb la Mireia, perquè amb la temporada de clubs ja tancada la setmana passada, aquesta setmana, i la que ve tenim finestra FIFA amb partits de seleccions de classificació per al Mundial Femení del Brasil del 2027. Ahir a Somoix, la selecció espanyola li va prendre el lideratge del seu grup a Anglaterra. Necessitava guanyar de 2 gols o més per col·locar-se líder i a l'última jornada, la setmana que ve, dependre d'ella mateixa per poder aconseguir el bitllet directe per al Mundial i no haver de passar per una repesca. Espanya va golejar 4-0 a les bicampiones d'Europa, 4 gols blaugranes, el primer de Patri, 2 d'Alexia i un de Pina. Un partit en què l'11 titular de Sonia Bermúdez el van formar, atenció, 8 del Barça, Catacoll, Ona, Paredes, Mapi, Patri, Alexia, Vicky López i Salma. L'11 el van completar Lucía Corrales, Mariona Caldentey i Edna Imade. És a dir, podríem dir que pràcticament el Barça va jugar ahir, Mireia, contra Anglaterra.
15: Exacte. A més, com deies, Lucía Corrales i Mariona, no?, han passat al Barça. I diu molt de com han acabat aquestes futbolistes la temporada, no? Possiblement la temporada en què més has mesurat els minuts, en què l'equip, doncs, crec que s'ha dosificat millor, doncs arriba amb un pic de forma bestial i crec que ahir el partit contra Anglaterra va ser un partit molt bo. Les angleses jo crec que no s'esperaven aquest nivell d'Espanya i crec que molt mèrit el té les futbolistes del Barça. En el tram final, en el més decisiu, acaben guanyant els 4 títols i ara, a més, encara segueixen amb aquesta dinàmica guanyadora de dir, bueno, ara ens queden aquests dos partits, ja n'han guanyat un, els hi queda un altre i vacances, no? Però veus el nivell amb el que han arribat a final de temporada i te n'adones, no?, del mèrit que ha tingut la feina del Barça, de l'estaf, de l'equip per aconseguir-ho tot i que acabin amb aquest nivell tan alt.
1: Quin plaer, per cert, veure l'estat de forma d'Alexia, com acaba també la temporada i 2 gols amb Espanya. La trobarem a faltar, eh?
15: Sí, jo crec que és una futbolista que no només dins del terreny de joc, que jo crec que suma moltíssim, que hi ha gent que diu, bueno, potser es trobarà a faltar més fora que dins. Jo crec que dins l'Alexia fa una feina també espectacular i després, doncs, aquesta part més de líder, aquesta part més de vestidor, aquesta part que té ella tan propera amb les joves, no? Jo tinc la sensació que ella ha anat fent aquest camí abans de marxar, dient, bueno, abans de marxar vull jo anar ja construint el que vull deixar en aquest Barça, no? I crec que és una visió molt interessant i acaba la temporada, com dius, a un nivell brutal, no? Després de la lesió, segurament, que ja no en parlem, però va estar molt temps parada. El nivell que ha mostrat ha sigut molt, molt bo.
1: Pina i suplent, ja és habitual amb ella, a ella li és igual, segueix amb l'idil·li amb el gol, ahir va tornar a marcar. També ha destacat el partit d'ahir, que torna i tant amb la selecció espanyola, després de 6 mesos i mig d'absència, va jugar uns minuts a la segona part, per tant, va fent passos també a Aitana.
15: Sí, és importantíssim, eh? En aquest de temporada, doncs, ja ha anat tinguent aquests minuts, però que entri paulatinament, segurament aquest estiu, no? A part de vacances, també ella jo crec que seguirà entrenant per arribar amb la millor forma a la pretemporada, però és una futbolista que necessita rodatge, que és la millor futbolista del món i que després d'aquesta lesió tot el que pugui anar sumant abans d'aquestes vacances crec que és molt positiu per ella i pel Barça és una gran notícia.
1: Dimarts, Islàndia-Espanya a les 9 i a la mateixa hora Anglaterra-Ucraïna. Si Espanya guanya o fa el mateix marcador que Anglaterra, la selecció espanyola ja tindrà bitllet directe sense passar per repesca pel Mundial del Brasil del 2027. De la jornada d'ahir, Alemanya, que va guanyar 2-0 a la Noruega de Hansen, es va convertir en la primera selecció europea a aconseguir bitllet pel Mundial. Interessant el grup amb França, Irlanda, els Països Baixos i Polònia. Arribaran a l'última jornada la setmana que ve amb les tres primeres jugant-se el bitllet directe pel Mundial, entre França, Irlanda i Països Baixos, amb les franceses depenent d'elles. Polònia amb Peyor ahir titular contra França, ja estan fora del Mundial. Suïssa va golejar Malta 6-1 amb un gol de Sydney i destanquem també el 5-0 de Portugal a Letònia amb 2 gols de Quica Nazaret, que mira, per la Quica també està bé trobar-se amb el gol i que hi han fet 2 amb la seva selecció.
15: Sí, hi ha un gol de Sydney i un gol de Quica espectaculars, amb un xut llunyà brutal el de Sydney, el de Quica també gira i colpeja molt ràpid i crec que tens tota la raó. Crec que Quica és una futbolista que ha de seguir treballant, té molt talent perquè crec que ho hem vist, té recursos tècnics increïbles i crec que és una futbolista que ha d'acabar de trobar el seu lloc, que ha d'acabar de trobar, no?, aquesta titularitat que tant persegueix, aquest rol tan important que ella vol i crec que tot el que sigui sumar-li positivament amb la selecció, tornar-se a trobar, estar còmoda, al final a Portugal és més una líder, no? En el Barça, clar, hi ha tantes futbolistes importants que no té potser aquest paper de líder i potser li està costant adaptar-s'hi, però jo confio en que aquesta temporada vinent la Quica pugui fer aquest pas endavant, pugui liderar o pugui disputar molts minuts al mig del camp, perquè crec que és una futbolista que si a nivell emocional i mental aconsegueix aconsegueix, no? Està bé, crec que pot donar moltíssim aquest Barça.
1: Molt bé, per cert, que més enllà de les seleccions, ja comença aquest mercat de fitxatges important pel Barça aquest estiu. Pere Romeu i Paredes demanaven fa una setmana aquí a Catalunya Ràdio que el club invertís per trobar relleus a... És que clar, és que no marxen unes qualsevols. Mapi, Ona i Alexia. Sí, sí, sí. I especialment Pere Romeu incidia amb el tema de la defensa. Estava preocupat amb el tema de la defensa. És veritat que Torrejón es queda. Les renovacions de Salma i Graham a la davantera estan més encaminades, però el Barça té feina, eh?
15: Sí, la veritat que la línia defensiva per mi és la que es queda, no? Possiblement amb més forats, perquè no hi ha Ona, que és la defensa titular, no? La lateral dret titular del Barça, marxa Mapi. Són futbolistes que jo crec que ara mateix al mercat europeu costa molt de trobar-los un recanvi que s'hi aproximi o que tingui aquestes característiques. Per això jo crec que reclamen, no?, aquests fitxatges en aquestes posicions. Jo crec que el Barça seguirà guanyant, seguirà competint, perquè tu mires l'onze que acaba quedant, no?, i és un onze, jo crec, molt, molt interessant, però sí que la línia defensiva, doncs, necessites una central com la Mapi, no?, que en molts moments, doncs, treia la pilota, pilotes aturades, corners, faltes, era molt contundent, anava molt bé als duels individuals, si havia de córrer a l'esquena, doncs també tenia aquest punt que li permetia aquesta agressivitat. Crec que és molt complicat i, per tant, entenc que el Barça també posarà els seus esforços en aquesta línia. Es va fitxar també Julià Torres del Sevilla, una central esquerrana, també amb marge de creixement, és jove, i veurem per on van els tiros en el mercat d'estiu, però és un mercat difícil, és un mercat difícil perquè moltes de les futbolistes, no, que podríem pensar tenen contracte, perquè no hi ha futbolistes, com dic, que diguis, no, és que anem a buscar una futbolista com Mapi León. No n'hi ha, i n'hem de ser molt conscients. I llavors veurem què acaba arribant al Barça, però crec que també amb aquests fitxatges de futbolistes joves també hi ha bas, no?, sembrant el que vols en el futur, i jo crec que el Barça fitxarà bé i podrà seguir competint com els agradaria, no?, a Pere Romeu i Irene Paredes, que comentaven això.
1: Aloe Vera. Vinga, per anar tancant, Mireia, en què ens fixem aquesta setmana en positiu?
15: Doncs mira, l'última que va jugar la selecció espanyola femenina a Mallorca hi van anar-hi 2.500 cap a 3.000 persones a veure el partit, i uns anys després 17.000. a vora 18.000, és a dir, que hi ha un canvi espectacular, que també això sembla, no?, que comença a funcionar, que comencem ja a canviar algunes coses que crec que són imprescindibles per seguir creixent en aquest esport, i llavors vull felicitar totes aquestes persones de l'illa que van voler anar a animar a la selecció espanyola.
1: A la nevera. I aquí enviem a la nevera.
15: I a la nevera, el conflicte que hi ha ara entre sindicats, entre l'AFE, entre FUTPRO, entre aquest procediment que no saps mai, no?, si és del tot net, si no, i crec que al final són sindicats que es proposen a ajudar molt a les futbolistes, i que tant de bo es pugui resoldre de la millor manera.
1: Molt bé, doncs Mireia, jo en principi et dic que és l'últim Fem Gol de la temporada. El que passa que el mercat de fitxatges és tan interessant aquesta temporada que abans no tanquem tot gira el 5 de juliol, no descarto tornar-te a trucar algun dia, i abans també tenim Mundial de Futbol, vull dir que no et dic un adeu perquè segur que tornarem a parlar aquí el Tot Gira.
15: Molt bé, una abraçada. I com sempre un plaer.
1: Que vagi molt bé, adeu-siau.
15: Que vagi molt bé, adeu.
1: De seguida cap a Múrcia per fer la transmissió d'aquest UCAM Barça que és a punt de començar. Caixa o faixa per l'equip de Xavi Pascual. Si guanya serà la semis i jugarà contra el Tenerife. El Madrid ha quedat fora. Marcadors, estem pendents del bàsquet, d'aquesta final a 4 per pujar a la CB. Hem explicat que s'ha acabat ja la primera semi, Oriol.
5: En victòria de la Corunya contra el Palència.
1: Que és a la final i ara juga un històric, l'Estudiantes contra l'Oviedo. Qui seria ara finalista?
5: Ara mateix l'Estudiantes seria l'altre finalista. Està guanyant de 7-35-28 contra l'Oviedo, a 5 minuts per arribar al descans.
1: I un parell de punts de futbol, moltes seleccions sí. Ja comencen a preparar el Mundial, que comença la setmana que ve als Estats Units. Per exemple, als Estats Units, l'anfitriona, amb Pochettino d'entrenador, està jugant partida d'amistós contra Alemanya.
5: I està perdent per 0-1 perquè Alemanya li ha marcat un gol al primer minut Havers, Estats Units 0, Alemanya 1, 17 de la primera part. Ara també tenim un Portugal 0, Xile 0 al descans, amb un parell d'expulsats, Leao per part de Portugal i Roman per part de Xile, hi ha hagut una batussa com cops a la cara i l'àrbitre, tot i que és un partit amistós, ha decidit expulsar els dos, i hem estat pendents tota la tarda de Linyola, doncs també hem d'estar pendents del Rubí, que està en la mateixa situació que Linyola, vol passar a la final per l'ascens. Ara mateix no ho aconseguiria perquè està empatant a la pista de l'Almagro a 2, però van perdre el partit d'anada per 1-2. Per tant, ara mateix el Rubí quedaria eliminat. En canvi, el Linyola ja ho hem celebrat abans que s'ha classificat.
1: Ja va estar el Rubí a la primera divisió. El Linyola no ho ha estat mai. És a la final. Veurem si ho aconsegueixen. Pausa i comença el bàsquet.
17: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
18: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. Sis converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
19: Aquesta setmana conversem amb la fotògrafa Pilar Aymerich. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit al 33 i a la plataforma 3CAT.
20: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
21: La casa nostra ja és casa teva.
22: Que bé, que bé.
21: Torna la sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
23: Tranquils, que no ens avorrirem.
21: La casa nostra. Dilluns, estrena de la segona temporada a la plataforma 3CAT. I dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
24: Hi ha indrets que se senten abans de descobrir-los. Pacs del Penedès és llum entre vinyes, silencis compartits i vins que expliquen paisatges. Un municipi petit amb ànima gran on cada copa parla de territori, cultura i emoció. Aquest dissabte, Tast Vertical de Catalunya Ràdio viatja fins al cor del Penedès per celebrar una manera única de viure el vi. Pacs del Penedès, emocions amb origen.
25: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
26: El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
25: Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
26: Que hi podria, no? Se l'encarregava de dir: alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
25: El divan, el valor de la conversa.
26: El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens: d'això no en pots parlar.
25: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
27: Aquest dissabte, al Sense Fronteres, el món en subtítols.
28: Sobretot traduïm de llengües estrangeres cap al català i al castellà, i realment som una empresa que amb els anys, per una qüestió de voluntat ja de significació amb la llengua, doncs ens ha anat arribant cada vegada més proporció de català.
27: L'aventura de fer créixer el català.
28: Quan els clients ens demanen subtítols en castellà, sempre fem una oferta que per una miqueta més dèiem els dos idiomes.
27: I de portar-lo al Club de les Llengües del Món.
28: Ara mateix ens ha entrat una pel·lícula en swahili que, per sort, la productora ja ens ha proveït la traducció.
29: Sense Fronteres, amb Kilian Sabrià. Aquest dissabte, a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
0: Tot gira.
6: Des del 2004, la força dels 20 anys.
0: Amb David Clopé. L'hora de la veritat.
12: Fulls de 3, triple, 4, triple. Campió.
0: El tot o res.
12: Triple.
0: Els play-offs de l'ACB, el tot gira.
1: I ja tenim a les semifinals el València, que ho va fer per la via ràpida. També classificat el Tenerife, que ha deixat fora el Real Madrid i espera arribar a les semis, que serà o bé el Barça o bé l'UCAM. El València espera arribar també, que serà o bé la Penya o bé Baskonia. Demà a Vitòria, aquest partit entre Baskonia i Penya. Si guanya la Penya, tornaria a unes semifinals. El Barça té l'oportunitat de plantar-se també a unes semifinals. Un partit que avui viurem amb intensitat. Aquí en directe al Tot Gira, aquest UCAM Barça. Esperem que no sigui l'últim ball de Xavi Pascual, de la Provítola, de Vesely, de Satoranski i d'altres jugadors que ja han anunciat que la temporada que ve no hi seran. Senyals horaris de les 9 de la nit. Entrem al Palacio de los Deportes de Múrcia. Ernest Macià, tot a punt perquè comenci aquest partit entre UCAM i Barça.
12: Què tal, David? Sí, bona tarda des de Múrcia. Els jugadors del Barça són ja sobre la pista. 5 titulars amb 2 jugadors que durant la temporada han sigut reserves, però molt reserves. Juan i Marcos i Yusuf Fall, acompanyats també de 3 jugadors titulars habituals com Kevin Panther, Will Clyburn i el Toko Shengelia. El Múrcia té la baixa de David De Julius, la seva estrella torna Howard San Ross.
1: Lloberes, és una baixa important, la de De Julius, el seu millor jugador.
13: Definitiva, i a més és un jugador que ho ha demostrat ja no durant tota la temporada, sinó en aquest playoff que ha posat de corcó i jo diria que ha significat molt per la defensa del Barça, no? En el primer partit que va aconseguir, doncs, posar-li pel que vaig anar veient, més o menys a Clyburn, a Clyburn i a Cal, però en canvi jo crec que en el segon partit doncs els van matar absolutament.
1: Aquelles coses dels horaris, el Barça de bàsquet 9 de la nit juga a la mateixa hora que el Barça de futbol sala el primer partit del playoff de semifinals de la Lliga de Futbol Sala al Palau Blaugrana, Barça-Inter, i tenim el Pau Masmartí. Hola Pau, què tal? Bona nit.
2: Bona nit.
1: Comença ja el partit.
2: Doncs encara no comença això, ara l'àrbitre li entrega la pilota a Pito, que situa la pilota al terra, i això és a punt de començar.
1: Molta gent al Palau, ho dic perquè clar, coincideix amb el partit del Barça de bàsquet decisiu.
2: Doncs sí, jo també pensava això i m'ha sorprès.

0: Playoff de moment encara no ha aconseguit el nivell que tenia abans.
1: Vinga, la bola que juga el Múrcia fins la cuina. No, no, no, el Barça darrere està fort. El Barça darrere va amb tot compte, que li acaba de robar la cartera per darrere Forrest a Clyburn, que baixava tranquil·lament. Recuperació del Múrcia, Forrest es planta 5 metres, llença, anota el Múrcia. Múrcia 5, Barça 2. No es pot badar, amb aquestes pèrdues absurdes.
0: No, i menys amb jugadors com Forrest, que tots sabem que ell és molt individualment molt, molt, molt decisiu.
2: Recordem que el Camp Murcia, els seus números, és curiós, a casa els play-offs són molt dolents, oi, Macià?
1: Sí, sí, sí, fa dos anys va perdre tots els partits, però va guanyar tots els de fora.
2: Curiós, eh?
1: Sí, sí, i aquest any de moment era igual. No juguen tant, els play-off, van jugar fa dos anys, i van jugar fa 10 anys. Allà crec que van guanyar aquí el Madrid, i després van perdre la sèrie. Però vaja, sí, sí, és molt estrany. La veritat, no sé dir-te per què.
0: Ja, però de fet ha sigut com una nit al Tenerife, no? On ha perdut és a casa i on ha guanyat és a fora.
1: Sí, això demostra que cada vegada més el factor camp es dilueix. És a dir, abans era jugar a casa, era pràcticament assegurança que passaves. Ara cada vegada menys. Cada vegada menys. També és veritat que els pavellons, les aficions s'han anat moderant. Avui no, avui estan endolladíssims, però en general els pavellons són menys inferns, excepcions, doncs, Lleida, per exemple, Manresa. Però, i aquí avui Múrcia, la gent, doncs, van, ja ho sentiu, tirs lliures per Senghelia, el primer dintre, però cada vegada veus més sorpreses i, no sé, l'Eurolliga, s'han guanyat 5 partits a fora, s'han remuntat sèries 0-2, vull dir, unes coses que fa uns anys no es veien. I aquí, doncs, esperem que avui el Barça guanyi, vull dir, és perfectament possible. Però som al minut 2 de partit, marcador ara mateix, anota els dos tirs lliures al Toko Senghelia, 5-4, i crec que el marcador de moment encara no reflecteix la motivació, el foc que veig als ulls dels jugadors del Barça.
0: De fet, més que possible és obligada la victòria.
2: Sí, no, total, total. És que és una oportunitat que té el Barça, una temporada tan i tan irregular, et pots plantar la final...
0: El que pensava que s'anava cap a casa ràpid, avui allarga, diguem, la seva jornada laboral.
1: I el Barça que s'avança al marcador per primer cop en aquest partit, transició fugaç, letal, 5-6, culminada per Clyburn, ben assistida per Senghelia. 2 minuts i mig de partit.
0: Clar, des del rebot defensiu, no?, que és on més aprofita el Barça, o d'alguna bola que hagi robat.
1: I després hi ha un altre tema, que el Palau els hi va donar la victòria, però perquè van estar molt bé, van fer 16 triples, i mira, ara, per exemple, claven el segon triple. Si el Barça aconsegueix que el Múrcia no estigui tan bé com l'altre dia, que crec que és difícil, ara el triple és de Rayeste, doncs tindrà moltes opcions de guanyar el partit.
0: No, és que són jugadors bon tiradors, el mateix, no?, Radebo o Forres, per exemple, doncs són jugadors que a la línia 3 tenen una efectivitat immensa.
1: Bola que baixa Forrest, partit empatat ara mateix a 8. La bona notícia és que el Barça de moment va responent als cops del Múrcia, a punt de recuperar Juan i Marcos, servei de banda, no obstant, pel Múrcia de Sito Alonso, que està molt actiu a la banda. Sito Alonso endreçant el trànsit, és un heroi aquí a Múrcia, ha portat l'equip a la final de la Lliga CB fa 2 anys, els ha portat a competir a Europa prou bé, els ha portat a la Copa. Atenció a la jugada de Rayeste, que obre el llançament exterior de Nakic, Toni Nakic, que va néixer a Šibenik, al mateix lloc on Drazen Petrovic va néixer, un dels mites del bàsquet europeu. Doncs bé, Nakic, que anota el 10-8.
0: Sí, un jugador que a més s'obre molt buscant el tir, no? I quan la defensa, en aquest cas com ara el Barça, la té massa tancada, doncs té un nivell bo.
3: Arriba també el descans del partit que juga l'Estudiantes i l'Oviedo a la Final Four per pujar a la Lliga CB. De moment, Estudiantes 46, Oviedo 39.
2: Quants anys fa que l'Estudiantes no està a la CB? Molts, oi?
1: Sí, jo diria que 7 o 8, sí, bastants.
2: Un històric, eh?
1: És molt estrany, no? És molt estrany, perquè és un club que té molta afició, no té pas un pressupost baix, i abans de baixar va estar a punt de baixar pels... En fi, ho va salvar pels despatxos, però realment fa molts anys que ho està fent realment malament. Aquí, mentrestant, el Barça resistint, no només resistint, jo crec que amb una energia elevada i
0: sí,
1: el Murcia...
0: Sí, la defensa de Forres, és molt important, és a dir, és un jugador que se'n va molt fàcil en l'1 per 1.
1: Falla el triple Forres. L'escombra Yusuf Fall, la dona Kevin Panther, que intenta córrer davant de Forres. Fa un revers, entra, llença, molt bé, molt bé, molt bé, davant d'Emmanuel Kate, llançant quasi d'esquena contra tauler, anotant amb qualitat el 10-12, s'avança el Barça.

0: protegint molt bé amb el cos aquí, Panther, davant de Kate, que realment és un jugador molt més poderós físicament.
1: Ara el Barça s'ha despistat, en el canvi defensiu han deixat sol a Forrest, que clava el tercer triple del Murcia.
0: És el jugador que ha de donar la resposta a la baixa de Desilius.
1: Exacte. Jo crec que el Barça ha de tenir clar que aquest és el jugador, diguem-ne, a marcar sobretot, diferencial, perquè és, això passarà per les seves mans.
2: Sí,
1: el Barça també és veritat que té molts més recursos. Ara, per exemple, el pal baix, com el primer partit, Xenguelia doncs, ha fet forat i anota el 13-14.
0: Que li va fer tan mal amb la defensa sonal en el segon partit. És a dir, per tenir un home com de relleu, no?, i de rotació a darrere per tancar en el 2-1.
3: El 2021 va ser Estudiantes de la Lliga CB a la Lliga A.
0: No fa tants anys.
1: No fa tant, pensava feia més.
2: Sí.
1: Però sí que és veritat que dos anys abans ja havia baixat a nivell esportiu i es va quedar perquè em sembla que...
3: Per la Covid es va salvar el 2020 i el 2012 sí. I el 2016 els despatxos.
1: Els despatxos.
0: Ah, sí?
1: A mi em faria gràcia. Has dit abans, Oriol, que ha guanyat el Carles Marco,
3: Ha guanyat el Carles Marco, també de...
1: Guillem Jou.
3: Sí. I també d'en Didac a...
2: Cuevas.
3: Mai em surt com nom, eh?
0: Tots a favor de Coruña.
2: Coruña.
1: Sí, home, sí.
0: Som molt fan de Coruña.
2: Sí, per què t'agrada Coruña?
0: Pel Marís.
3: Marís.
0: Però no,
2: vaig cada any,
0: eh?
2: Pensava que ho diries pel Carles Marco. No, ho dius pel Marís.
0: No, per ell ja ho sap, també, eh? Jo i ell tenim fil directe.
2: Ah, molt bé, molt bé.
3: I Rubí, t'agrada? Llobera, Rubí?
0: Rubí?
2: No, ella és més de l'hospi. Ella és més hospitalet.
3: A Rubí Cuto Cullia, a Rubí Culli Cuto. Això ho saps dir?
0: No, ni ho havia sentit mai.
3: Doncs el Rubí que ha quedat fora de la fase d'ascens a la Lliga Nacional de Futbol Sala, no pas com a Linyola, la divisió femenina, màxima divisió, després d'empatar contra l'Almagro a 2, el partit d'anada havien perdut 1-2, per tant, amb aquest empat avui queden fora.
2: Bé, doncs confiarem que el Linyola sí que aconsegueixi l'ascens a la màxima categoria, li quedarà una ronda per endavant, per ser amb les Corts a la primera divisió femenina de futbol sala. Parlant de futbol sala, Barça-Inter, Pau Masmartí, com comença aquest primer partit de la sèrie semifinal de la Lliga?
4: Doncs com era d'esperar, amb el Barça amb més pilota, però encara continua l'empat a 0. Passen 5 minuts de la primera part, però això sí, la més clara l'ha tingut l'Inter Movistar en un contraatac que ha acabat aturant bé Didac.
2: Recordem que té doble premi arribar a la final, que juga aquesta sèrie semifinal al millor de 3. No només poder disputar la final i optar el títol, fa dos anys que el Barça no guanya un títol, sinó, a més, si el Barça passa a la final, ja tindrà bitllet per tornar a la Champions. Això és important remarcar-ho. No caldria guanyar la Lliga.
4: Sí.
2: Arribant a la final, el Barça ja tindria bitllet per la Champions. 0-0, sí. Això acaba... de començar, digues, Pau.
4: No, que sí, que fa dos anys que no guanya la Lliga i també fa dos anys que no es classifica, que no juga la Champions League, perquè la temporada passada sí que és veritat que el Barça va arribar a la final i en teoria s'hauria d'haver classificat per aquesta Champions League, com deies, però el Palma va guanyar la Champions, per tant li va treure aquesta plaça que li hauria agradat al Barça, perquè el Barça va perdre la final contra el Cartagena, per tant es va quedar sense jugar la Champions aquesta temporada.
2: Bé, aquest any arriben a la final, el Barça estarà de nou a la Champions.
4: Sí.
2: I el Barça de bàsquet guanya a Múrcia.
1: Doncs sí, ha arribat el primer triple patrocinat per Will Clyburn. Després ha anotat la primera cistella el jugador del Murcia, que havia reaparegut avui, Howard San Ros, Cubà. I a l'altra banda el Barça, que encara guanya de 2, intenta guanyar de 4 i ho aconsegueix. Xenguelia anota caient. Xenguelia, és difícil d'aturar aquí,
0: Sí, i més si no li ajuden amb un 2-1, cosa que ho van fer en el segon partit i no en el primer.
1: San Ros, que busca la segona cistella seguida i la troba. Bon jugador San Ros, a punt de sortir, per cert, del Murcia, el jugador que ens va fer tant de mal, que el partit del Palau Blaugrana, Martín, que Martín, no sé quants triples va fer.
2: Uns quants van fer mal,
0: Martín, sí, sí. Especialment, va tenir una recta final de partit quan jo crec que des Julius ja estava lesionat,
1: que
0: va fer una exhibició.
1: Va lesionar el tercer quart i llavors aquest jugador va començar a notar triples, i l'altre jugador que es posa que ho diu el David és el Forrest, que va estar realment molt bé. I avui ha començat igual, vull dir que...
0: I que no anomenem a Dennis, que tampoc no hi és, és a dir, és un jugador, no? Dylan Ennis, que ni en parlem, però que també està de baixa.
1: Sí, està vestit de carrer sota meu. Podria ser l'alcalde si es presentés, perquè és molt carismàtic, és un tio simpatiquíssim i aquí se l'estima molt tothom, però efectivament són dues baixes de Julius, són dues baixes molt importants, molt, i Dylan Ennis. Falta en defensa de Vesely, que tot i que va motivat, el veig molt pauper, el veig
0: Home, ja va haver-hi la discussió justet. De les dues faltes últimes no, del segon partit, que tothom va protestar moltíssim, però sí que va una mica desenfocar.
1: Sí, no, i físicament just, molt just ja.
0: Sí, a més, toca amb Kay Cott.
1: Segueix sent un bon jugador, eh? La lectura la té, però cada vegada ha anat reduint el repertori de coses que pot fer.
0: Clar.
1: És a dir, ha anat fent menys. Les que sap fer les fa bé, però cada vegada menys físic. A veure, el Múrcia perd la bola, el Barça, tot sí. I així va guanyant, eh? De 2, 17 a 19, el Múrcia ha fet 3 triples, però de moment el Barça resisteix amb els fonaments dels 4. Claiborne ara buscava combinar amb l'altre interior, Xenguelia, en aquest cas un 3 i un 4, perquè ja ve se li
0: a
1: pista.
0: Però i perquè ha donat el 2-1, no? Haver-hi sí. El 2-1, llavors quedava lliure sota cistella, però la passada ha sigut bastant dolenta.
1: Però hi ha servei de banda pel Barça. Els últims 2 minuts d'aquest primer quart del partit, ara mateix, el Barça jugaria semifinals de la Lliga CB i no contra el Madrid. El triple de Panther que entra, triple de Kevin Panther, el seu primer, el segon del Barça, que agafa, doncs, velocitat de creuer.
3: Màxim avantatge pel Barça.
0: I justament quan s'havia tornat a col·locar amb aquesta treta de banda en zona 2-3.
1: Doncs perfecte per trencar-ho, que a vegades costa de creure, no? Com costa tant de trencar una zona 2-3 al Palau, i aquí, doncs, de seguida, ara va per terra
0: bé. S'ha ajudat amb el bloc directe.
1: Suposo que ho han preparat bé, clar. Falla el triple aquel amb Martin. El rebot per Nakic, la bola escopida a l'exterior per Sant Ros. A punt d'entrar a l'últim minut d'aquest primer quart del partit. El Barça guanya de 5, ataca el Múrcia. Sant Ros davant seu, Vesely que ni el defensa. Falla el triple, encara bo.
0: Canvien aquí en la defensa.
1: Sí. Falta en defensa del Barça, en la lluita pel rebot.
0: D'aquí, de doncs... Panther segurament, no?
1: De sí, banda... de Panther, sí, sí,
0: sobre
1: de Panther.
0: Fol,
1: tercera.
0: Fol, sobre Fol.
1: Tercer d'equip...
0: El Fol, diguem, de Múrcia.
1: El Fol de Múrcia. Que de moment no hi ha cap jugador carregat no. Més d'una falta,
3: tercera
1: eh?
3: Tercera d'equip, primera de Panther, i també en té una Vesely, i ara et diré qui té l'altre. Marcos, és... Juan i Marcos.
1: Juan i Marcos, sí, exactament. El Múrcia a punt de tallar Claiborne, davant seu Sant Ros, aquí està més ben defensat que abans, tap de Claiborne, espectacular, doncs se li ha de posar... Ostres, recupera la pilota Sant Ros, que falla també. Bé, s'ha de posar Claiborne a defensar Sant Ros, eh? Panther surt al contraatac, és un 3-2, Panther, que finalment veu que el Múrcia ha fet un bon balanç ofensiu i atacarà en estàtic. Combinació amb Vesely, que la trasllada a Satoranski, que remunta la línia de fons. Obre per Xenguelia. I en aquest equip hi ha dos jugadors que pot, tres a la pista, que poden fer coses. Panther, Xenguelia i Claiborne. La bola que va parar Satoranski al límit de la possessió i mira, clava el triple al límit del temps, caient a una cama. Bé, la sort també hi juga,
0: sí,
1: però
0: sí.
1: Sens dubte, el Barça ha entrat bé en el partit i Lloberes ja saps què penso sí, jo quan entres
0: bé
1: en un partit.
0: El Macià és Macià teoria. Es diu que quan tu comences bé, a la vida encara no ho sap, si va així, però en el bàsquet diu que quan tu comences bé, la vida, en aquest cas, la competició continua bé. Sí.
2: 17 a 25, La cosa comença bé pel Barça. Oriol, estadístiques en el que duem de partit.
3: Aquest és el màxim avantatge del Barça en aquest partit, i a la festa si han afegit Claiborne amb aquests 9 punts, també Panther amb 7, juntament amb el 6 de Xenguelia, mantenen el Barça amb un 60% en triples, 3 a 5, i aquest avantatge en les 8.
2: A tot això, Palau Blaugrana, Barça-Inter, continua l'empat a 0, Pau?
4: Continua l'empat a 0 i no sé si sentiu el xivarri aquí al Palau, sí. Però hi ha molta i molta tensió per una entrada d'un jugador de l'Inter Movistar que se m'ha escapat el nom i el dorsal no l'he pogut fitxar.
2: Dorsal 7.
4: El dorsal 7, merci, David. I ja ho esteu veient, els jugadors parlant molt, molt i molt efusivament amb l'àrbitre. Hi ha hagut una targeta groga pel porter de l'Inter Movistar, Joan Garcia.
2: És que l'entrada curiosament... és molt dura. L'entrada és molt dura, sí, pel darrere. Sí.
4: I ara n'ensenya un altre l'àrbitre, el dorsal 2, a Cecilio, de l'Inter Movistar, per tant, repartint de grogues
2: aquí és el dorsal 7 d'Inter? El dorsal 7 d'Inter, qui és?
4: El dorsal 7 és Harrison.
2: Doncs Harrison li clava una entrada, una puntada pel darrere, al
4: sí,
2: jugador del Barça,
4: sí, ha estat molt lletge.
2: Que entenc que l'afició del Palau s'hagi irritat. Bé, 0-0, encara?
4: Sí. 0-0, sí. Falta de 12 minuts perquè acabi la primera part.
2: Perfecte. Per cert, que comencen també els play-off per pujar a la primera divisió. Segona divisió, play-off d'ascens, partit d'anada que juguen Castelló i Almeria a Castàlia, amb un estadi del Castelló a rebentar. No hi cap ni una agulla.
3: La com nou, amb aquest ambient de gala, de Muy Castelló 0, Almeria 0, 15 de la primera part. Recordem que l'Almeria l'entrena el català Rubi, i Rubi no ha guanyat mai un play-off, és a dir, que ja participa 4 vegades, va estar capaç de pujar l'equip que entrenés a la primera divisió. 16 de la primera, Castelló 0, Almeria 0. Demà juguen Màlaga i Les Palmes també l'anada de semifinals.
2: Arrempren el joc a Murcia, Macià.
1: Doncs sí, i com ha canviat la tarda en una hora, eh? Eliminen el Madrid i el Barça se'n va de 10, perquè acaba de recuperar Xenguelia, vol en defensa, contraatac de Claiborn, 17-27, el Murcia sense la seva estrella, el Barça jugant de cop molt bé.
0: Sí, estan tancant molt bé els espais, sobretot per les penetracions aquestes que dèiem de Forest, i els hi està guanyant molt bé la partida a la pintura.
1: Rebota més en defensa pel Barça. Amb aquest Barça mai se sap. Ara bé, pinta bé la cosa, eh? Pinta bé, però mai se sap. Estem al primer quart encara del partit.
0: S'ha de veure això, l'activitat, per exemple, però vaja, que et queden pocs segons d'aquest quart.
1: No, no, i que a part de motivats estan jugant bé, estan carregant sobre els jugadors que poden fer-ho. Ara mira, troben el lloc ideal per Veseli, que no obstant ha fallat, però bé, pel mig de Brizuela dins de temps la bola, però no entra. Final del primer quart del partit, més bé no pot pintar la cosa. El Barça guanya de 10, ara mateix seria semis, Múrcia 17, Barça 27.
3: Amb aquest màxim avantatge de 10 punts al final del primer quart, el Barça, com dèiem abans, vivint de la inspiració avui de jugadors com Panther, 7 punts als 11 de Claiborn, juntament amb el 6 de Xenguelia, pel que fa al rebot. 8 rebots pel Barça, n'ha capturat 7 a l'Ocamp de Múrcia, amb 3 d'ofensius, que de moment és l'única taqueta que hi ha al Barça, sí, en aquest primer
0: però
3: quart.
0: Però vaja, que de totes maneres, amb aquests 27 punts, si Múrcia no comença a restar-li una mica aquesta producció, li costarà moltíssim, és a dir, el Barça ho té molt per guanyar.
2: De moment la cosa va bé, més 10 pel Barça, final del primer quart, Ucam 17, Barça 27.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
6: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
7: Ho veus?
8: Okay.
7: L'anys i anys. Això és molt nostre.
8: Molt.
7: Tan nostre com dir... Posarem llum?
8: A la foscor.
7: O com dir... Aventureres? Aventurers?
8: Ens hi apuntem o què?
7: Què dius?
8: Saps que és molt nostre, també?
9: Sou molt bona gent! Xxt,
7: silenci.
8: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
7: O el Catalunya Ràdio.
10: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
7: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
8: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
7: Molt nostre.
5: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
11: L'empremta de la visió arquitectònica d'Antoni Gaudí, en obres tan destacades com la Casa Vicenç, el Palau Güell, la Casa Batlló, la Pedrera o la Basílica de la Sagrada Família, han fet d'ell un artista únic i incomparable. Però és molt menys coneguda la dimensió humana, la d'un treballador tenaç i incansable, marcat per l'austeritat i l'espiritualitat. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
5: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest diumenge a les 3 de la tarda.
12: Els play-offs de l'ACB, el tot gira.
2: I comença segon quart, Macià, el Barça guanya de 10 a Múrcia.
1: I ara mateix jugaria a les semifinals de la Lliga CB, però no contra el Madrid, sinó contra el Tenerife. En factor camp a favor. No hi ha bàsquet, però hi ha dos tirs de Xenguelia que bàsicament està passant per sobre del joc interior del Múrcia.
0: Ah, clar.
1: Quines bones sensacions.
0: Ara que ho diu el Macià, és veritat, és en factor camp, és a dir, el factor pista que...
2: Dimarts començaria la sèrie al Palau.
1: Sí.
2: Dimarts
1: sí, sí.
2: Al Palau.
0: Credencials.
2: A les 8.
1: La Lluís ja penja les acreditacions, sí, sí.
0: Clar, ara no havia pensat, en veritat, tot estava programat, si un cas, diguem, els dos primers partits...
2: Lloberes, si avui al matí em diuen que a aquesta hora de la nit el Madrid estaria fora i el Barça guanyant de quant, Macià?
1: Ara de 11.
2: No m'hauria ja, cregut. Sí, sí.
3: La Lloberes i el Macià que ja piraven de vacances avui i ara canvia...
0: No, jo, pobre de mi, no, jo no faig mai les maletes abans d'hora.
3: Ara canvia el compte.
1: No, però sí que és veritat que, per exemple, hi ha jugadors que no entenen exactament el seu paper, el Willy Hernán Gómez, en aquest final de temporada. Bé, sí que l'entenc, però no ho puc dir en antena. I
0: bé,
1: llavors hi ha altres
0: jugadors que... Sempre carreguem amb el Willy, en canvi ara Juan i Marcos i Pol han guanyat un protagonisme que abans no tenien.
1: Molt bé.
3: Però tu, Mas, sí, ja prepara la maleta, perquè les Canàries t'hi passes el cap de setmana, eh? Vull dir que...
1: Sí, sí, sí, sí, és el que...
2: No
1: ara mateix pinta.
2: No correu.
1: Ara mateix pinta.
0: Ara un seguiment.
1: En tot el respecte, naturalment, pel Múrcia, que s'ho ha guanyat, i compte, sí, perquè els equips del Cito rasquen i molt.
0: Home, i Keiko ja comença a trobar una mica, no?, el xoc interior, sí, sí, aquí dins.
1: Però, vaja, d'entrada, ostres, com el Barça perdi aquest partit, haurà perdut, no haurà guanyat el Barça, haurà perdut el Barça.
0: Home, i tant.
1: És a dir, no haurà guanyat el Múrcia, em refereixo.
0: Sí, sí, sí.
1: Serà,
0: sí,
1: de mèrit del Barça.
0: Absolutament.
1: Ara nota Brizuela, 19-31, estan molt tocats ara mateix. El Barça guanyant 19-31, més que tocats, és a dir, veiem que el Barça
0: tenen
1: està...
0: Tenen pocs recursos, sí, sí, realment, independentment de que el Barça està molt, molt concentrat.
1: Ara 2-1, bona jugada de Keiko, s'ha enganxat, sí, aquí amb Xenghelia. 2-1, es poden posar, diguem-ne, a 9 punts.
0: És l'home, diguem, que els hi pot ajudar, no?, aquí dins de la pintura, perquè, vulguis que no, clar, els efectius que té Múrcia no es poden comparar.
1: Doncs els efectius que té el Múrcia... És
0: a dins,
1: que la Lliga
0: especialment,
1: regular...
0: a dins. Jugadors, sí, sí, a dins, interiors, i Keiko tampoc no és un jugador, diguem, més poderós, i sí que els hi ajuda moltíssim, però amb un equip del nivell de Múrcia.
1: És que de vegades ens oblidem que el Barça, que és veritat que ha fet una temporada molt irregular, té jugadors d'Eurolliga de molt nivell. O sigui, Xenghelia és veritat que no guanyà cap Eurolliga, però és un jugador de molt nivell.
0: El que tenen és molt bagatge i molta experiència.
1: Molt bagatge, no pots, molta experiència.
0: Clar, no pots comparar.
1: Clyburn té molta qualitat.
0: Sí, sí.
1: Els altres, bé...
0: Anant, doncs, de baixada, veure, també ho diem.
1: De baixada, esclar, sí, no, i de baixadíssima. Mira l'Abro Vítola, que quasi no juga, perquè està com està, Vesely està com està, vull dir, realment molt atropellats. Però mira, Brizuela segueix sent un molt bon jugador a nivell ACB, segueix sent un jugador molt bo, i torna a notar Brizuela, 22-33, sempre, torna a guanyar doncs,
0: sí,
1: el Barça.
0: Sempre deixen puntualitzar, és molt bon jugador, depèn de quins dies.
1: Sí, però...
0: No,
1: moment,
0: sí, però no.
1: A falta de res millor.
0: Ah, però és la irregularitat personificada. És una mica com Jaime Fernández, que avui, per exemple, no tocava ni cistella. En canvi, l'altre dia va ser, diguem, espectacular, no?
1: Sí, sí, això que dius és veritat, i es tradueix en que, tot i que hi ha dies que fa 20 punts, Brizuela du una mitjana a la CB de 8,9. I aleshores, bé, tenim partits que efectivament excel·leix.
0: Sí, però les mitjanes les pots arreglar de determinats partits, eh?
1: Però que 8,9 no és una gran mitjana, però pareixo que...
0: No, aquí, ja.
1: 7 punts a l'últim partit al Palau, 18 a l'anterior, 11, però després 9, 4 partits seguits. Vull dir, sí, que... Però avui pot ser el seu dia.
0: Però sempre Brizuela és de pena amb el rival. Veig que ja vingui,
1: Acaba de sortir.
0: El teu amic.
1: Vull dir, molt bé Xenghelia, però no, li xiulen a baix la falta. Ell ha intentat tirar. Sí, sí.
2: Xenghelia, l'altre dia m'hi fixava, el partit del Palau, és molt estimat, per la gent del Palau.
0: Jo et dic una cosa.
1: Home, perquè s'hi esforça molt, a més.
0: Sí, clar,
1: molt
0: bo. És un tio competitiu i a més ho porta per naturalesa. I és un jugador que jo crec, jo el veig molt honest, a comparació, diguem, d'algunes altres figures que té aquest equip.
1: Correcte. És bàsicament un jugador honest.
0: Sí.
1: I és conscient del que hi ha a la secció, però tot i així s'hi esforça. La jugada de Satoranski, que ha fet una esclatxada meravellosa, un split screen, recupera, falla, però recupera el rebot, però la regala el Múrcia, contraatac, falta, que no xiuen els àrbitres, possiblement. De fet, jo crec que Xenghelia anava a fer falta i ha estat, sí, a punt d'aixecar el braç per reconèixer-la. Ara la gent se'n sent, perquè clar, hi ha una acumulació de jugades que ells entenen que han sigut falta, i finalment
0: ho han sigut.
1: La falta de Brizuela, i potser ho era.
0: Sí, ho han sigut, la mateixa que tu deies de Xenghelia, que era per parar el contraatac, que és una mica, no, la instrucció màxima que sempre dona Pasqual.
1: I ara s'ha parat l'ascensió del Barça, estem ara ja, el Múrcia ha aconseguit estabilitzar el joc del Barça, els 9 punts de diferència, que, ui, seran 7 si anota 2 tirs lliures el conjunt murcià, però ara ja estem en la fase de, ja no estem disparant-nos al marcador, ja el Múrcia ja està remuntant una altra vegada.
0: Clar, però també són els moments de que el rival, que és el dia que no se'n vol anar a casa, no donarà ja per perdut el partit amb un quart que porta jugat, per tant, ells, a més la gent també comença a pujar, no? Diguem, el nivell d'això, de crits, de pressió i etc.
3: El parcial 7-6 en aquest segon quart.
1: els tirs lliures per a Forrest. El Múrcia i els jugadors, evidentment, i el públic, doncs, compren, no? Estar dins del partit i entrar al final, doncs, amb opcions. Suposo que és, diguem-ne, el recurs de l'equip, entre cometes, petit aquí, no? No deixar que el Barça s'escapi de molt i portar el partit a l'àmbit emocional. Però, bé, falla el segon tir lliure i el rebot és per un jugador del Barça que acaba de sortir a pista, que és Miles Cale. Bon perfil defensiu, suposo que el posaran a sobre de... Atenció, el triple, que no toquen el ferro de Brizuela, mare de Déu, senyor. Rebot per a Forrest, que intenta córrer davant de Kellen Evans i posen a Miles Cale, per intentar assegurar que no passi el de l'altre dia. I ara compta perquè Pasqual...
0: De Martin, no? El posen davant de Martin.
1: Perdó,
0: sí.
1: Una altra vegada, sempre dic Evans. Falta, sí. Dos tirs lliures de Billy Hernán Gómez del Múrcia, de mica en mica es va acostant, eh?
3: I carregat tot el joc amb Kakot, que ja ha anotat 7 punts en aquest segon quart.
0: Sí, doncs, perquè és el que pot, diguem, ajudar més en el joc interior de Múrcia, no? Però, de moment, Martin, que l'altre dia va estar entusiasmat, ara encara no ha trobat el seu perfil a la línia 3.
1: Pasqual,
0: ja se'n va el canyet,
1: Billy,
0: l'Hernán
1: de pista. Sí, sí. Sí, ha tret a Fol, perquè suposo que ha vist que li farà una mica més de pessigolles. I,
0: home,
1: per tant, doncs...
0: és més fàcil intimidar primera per l'alçada, encara que sigui.
1: I una mala notícia, relativament, és que el Barça al minut 3 del segon quart ja està en bonus. És a dir, que el Múrcia a partir d'ara...
0: anirà la línia cada vegada.
1: Anirà el tir lliure, però clar, els ha de ficar. I falla Kakok el primer. Tindrà encara una segona opció, però bé, el Múrcia haurà fet un 2 de 4 aquestes dues últimes jugades. Doncs així totes. Múrcia 25, Barça 33, són 8 punts de diferència. El Barça, menys les primeres cistelles, ha anat sempre per davant, eh?
3: Sí, sí.
1: En el marcador, crec que hi ha hagut un primer triple.
3: Ha arribat a perdre de 3 punts.
4: El marcador inicial, sí. Sí, sí.
1: Vinga, el Barça està guanyant de 7, ataca Brizuela, el bloqueig de Fol, Brizuela busca el triple, no el troba. Rebot per Radebó i atenció perquè el partit s'està començant a enrarir. El triple que busca i no troba, buscava el triple per tirar el rebot per Keikok davant de Fol. I aquests rebots no te'ls poden agafar,
4: Fol. S'ha encantat, mica... Fol, s'ha encantat.
1: Una mica d'actitud, Fol, fill meu.
0: No havia agafat la posició.
4: Sí.
0: És a dir, si tu no tanques entre la cistella i el jugador, difícilment pots pillar el rebot.
1: Satoranski de 2, no, i tampoc pilla el rebot Fol aquí, eh? En atac, però...
4: compte que està atrevessat el Barça, ara.
0: I això que el Fol ha derribat a tothom, no? És a dir, més o menys ha tombat a 3.
1: Sí.
0: Ara, sí. Mira, veig a Parra també, que serà l'home que jo també crec que pot ajudar bastant més també en el pal baix, en aquests espais i rebots contraris.
1: No, i aquesta reacció del Múrcia arriba també amb Panther i Clyburn a la banqueta.
0: Però que és normal la reacció
1: a la banqueta. Sí, sí. Però per si de cas no demanis acreditacions encara per dimarts. El Palau, Parra sí. 2-1. Parra sí, falta de Keikok. Doncs com acabes de dir fa mig minut, pot ser un jugador important. Parra nota.
0: Hauria de ser, perquè Parra sí, una de les coses que va fer bastant bé contra aquesta defensa parell que s'hi ha tornat a col·locar és estar per darrere, guanyar l'esquena del jugador.
1: Doncs ho ha aconseguit.
4: Important també aquest 2-1, perquè trenca un moment delicat pel Barça.
3: Dos minuts i mig sense encistellar.
1: Bé, sobretot perquè la gent s'ho estava començant a creure i jo crec que se'ls ha de recordar que davant hi tenen un equip d'Eurolliga, el Barça, que en principi és superior. Anota Joel Parra, el 28-36, i per tant guanyem una mica de temps i de tranquil·litat. Ells, però, amb un 5 potent a pista i el Barça, doncs, fent rotacions. Acaba de sortir Panther, no obstant.
0: Home, clar, perquè és que Brizuela les ha vist així com una mica quadrades, no?
1: Sí, sí.
0: Clar.
1: Ara, Radebó, ha entrat a la cuina, s'ha tallat el xoriço, ell sol, i el pa...
0: Ho fa molt bé, això. Radebó és un jugador. Sí. Recordem-se que va estar a València i tot, i també a Turquia.
1: Sí, sí,
0: amb Galatasaray. És
4: el jugador que el Palau aquesta setmana va fer un triple al final del... no sé si va ser el segon o tercer quart des del mig del camp.
0: Ah, sí?
1: Ah, sí? És veritat.
0: Sí,
1: sí, sí, sí, clar. Que va fer bastant de mal.
0: Molt casual, ara, molt casual.
1: El rebot és pel Múrcia.
0: Però veus, ara es precipita fins i tot.
1: Continuació, Keiko. I Fol és un amic. en defensa.
2: Molt lent.
1: Encara no l'ha vist ara. No ha caigut a Cistella. 32-36. La gent que comença a veure's les orelles. El Galliner, potes en l'aire. Temps mort que demana Pasqual.
2: Lloberes, fent d'estaquirot, perquè és que realment han entrat fins la cuina.
0: Quan mateix, si tu estàs intentant defensar el bloc directe, doncs fent-lo anar cap enfora i fent-li fer sortir cap a fora, doncs difícilment podrà tornar una altra vegada.
2: Sí. Bé, marcador ara mateix, Macià.
1: Múrcia 32, Barça 36, a 5 minuts pel descans.
2: Bé, havia arribat a guanyar el Barça Oriol de 12, i ara només ho fa de 4. Barça-Inter, Palau Blaugrana, primer partit de les semifinals pel títol. Pau, com van les coses?
4: Doncs continua l'empat a 0, a falta de 4:47 perquè acabi la primera part, i ara s'està apropant més l'Inter. De fet, ha hagut de parar el partit Javi Rodríguez perquè el Barça ha perdut completament el domini de la pilota que tenia a l'inici del partit i està jugant bastant nerviós, bastant imprecís en les passades i els controls, i ha d'anar en compte perquè aquest Inter és molt perillós, bé, extra motivat a més perquè va eliminar el Cartagena a més per la via ràpida, un Cartagena que recordem és bicampió de Lliga. Ara sembla que es torna a rematar el partit. Barça 0, Inter 0, a falta de 4:40 perquè acabi la primera part.
2: A la mateixa hora han començat els dos partits, dues seccions del Barça que ara mateix es juguen al seu futur, la de bàsquet, la de Xavi Pasqual, que si guanya seguirà viu al playoff de l'ACB, a les semifinals passaria, i contra el Tenerife si perden fora, i el Barça Futbol Sala que juga el primer, primer de tres partits, el millor de tres partits d'aquestes semifinals, això sí, dos anys en blanc, i si arriba a la final tornaria a la Champions. El Barça de bàsquet, tres anys en blanc, Macià, i això pesa.
1: Sí que pesa, sí, sí que pesa, perquè no és només els 3 anys a blanc, són les situacions vergonyants que s'han hagut de viure. Mira, per exemple, l'any passat a Màlaga el Barça va ser eliminat a la pista de l'Unicaja quan tenia el partit guanyat, i a quarts de final, doncs, vacances. I va ser, quan no es guanyava de 8, em sembla, quedava un minut i poc.
0: Però era l'Unicaja d'un any brillant,
1: Sí, un Unicaja
0: no
1: millor.
0: No és el Murcia.
1: Però eren quarts de final, vull dir que el Barça...
0: Sí.
1: Ara falla el triple Panther, el Murcia es pot col·locar 2-1, ells oloren sang, surten al contraatac amb tot, ara el Barça ha corregut una miqueta més en defensa, vol enrere, Martin, que és qui té la pilota, té unes ganes de tornar a ser decisiu, demana l'ajuda al bloqueig...
0: Home, és que si el Murcia necessita, ho serà, ho ha de ser.
1: Juan y Marcos, que recupera la segona pilota, vola al mitja pista, l'han agafat literalment, demana l'antiesportiva.
0: Sí, tant.
1: Que sí? Bé, jo crec que ha anat a assegurar la falta i ha sigut contundent, però es pot pitar, es pot pitar.
0: En aquestes faltes, que tu saps que la intenció només és una, i és frenar la sortida de l'equip, no?, de l'equip rival.
1: Kelan Martin va... diguem-ne una miqueta passadet de voltes, super excited, que diries tu, i l'han hagut de calmar perquè
2: això
1: acaba,
2: ho dius tu, Lloberes?
0: Jo dic algunes paraules en anglès, però perquè lliguen bé, no per una altra cosa.
1: No,
0: i tota manera se'n van a mirar-ho,
1: ho és claríssim, és a dir, segur que no és una acció, diguem-ne, violenta, és una acció d'anar a assegurar la falta.
0: L'acció violenta és la que ahir vam veure. O no,
3: ahir
0: va ser una agressió, ho dic així clarament.
2: Mira, mentre revisen l'acció, el Barça d'handbol ja té rival per la final de la Copa del Rei, que jugarà demà a les 5 de la tarda. Avui ha passat ronda sense problema, guanyant fàcilment el Nava. La cosa quedava entre Vidasoa i Osca.
3: És a Vidasoa, que també ha passat sense massa problemes. Osca 30, Vidasoa 37.
2: Era la final prevista, que el Vidasoa per aquesta banda del quadre fos l'equip que es classifiqués per la final. Per tant, demà a les 5, en directe al Tot Gira, aquest Barça Vidasoa. Deliberen encara els àrbitres, Macià?
1: Sí.
2: A veure què diuen. A veure.
13: Totalmente de acuerdo. Vale. Corregimos el tiempo. 4:45.
1: No és falta antiesportiva. No la donen. Pasqual, evidentment, ara intenta demanar explicacions. Però és el que diem. És una falta claríssima. No va amb la intenció de jugar la pilota. Però no és una agressió, sisplau.
3: I ara afegit un segon més.
0: Ah, sí, el tiempo l'han retocat, no? El tiempo, sí. Que estamos de acuerdo.
1: Però jo
0: crec que no ha de ser una agressió per ser antiesportiva. És anar a jugar a la pilota o no?
1: Pues no l'ha anat a jugar, però
0: no l'hi han concedit.
1: Deu haver pensat que l'ha abraçat i que això és un senyal d'amistat. Ara, sí. Panther la regala en senyal d'amistat també al Múrcia. Bola que es perd per la línia de banda. No s'han entès en Parra,
0: perquè
1: bàsicament.
0: Perquè la defensa ha canviat. Aquí Múrcia està avui no fent la parella, la defensa que més o menys ens va estar establint durant tot el partit de l'altre dia, i avui l'està ajustant, la copla.
1: Escolta, el Barça només ha fet 9 punts en aquest quart, eh?
0: Sí, li ha frenat, cert.
1: Totalment. Estem ara mateix, atenció, que Evans, el llançament de anota el jugador del Múrcia. Martin. I aquí tenim a Martin, que doncs segueix una miqueta en la línia del Palau, eh?
0: Aquest és el jugador que no han de deixar despertar gaire, perquè, ben veritat, doncs, que és un bon tirador, a més a més.
1: 34-36, falta claríssima, pràcticament agafant Forrest, enganxant
0: sí,
1: en el bloqueig.
0: Ai, a Panther.
1: Sí,
3: i entraran aquí bonus al Murcia.
1: També.
0: Aquí ha optat Xavi Pascual per seguir, doncs, mantenint a Juan y Marcos en comptes de Satoranski, que Satoranski sí que està en un nivell no sí, idoni. Sí.
1: Compte, i surt bé Nicolà Provitola, que veurem si està sí, a pista. Bé, l'altre dia va jugar, va tenint estones, però evidentment no està en forma. Veurem avui si està una miqueta millor.
0: Suposo que el que necessita és l'ordre, no? L'ordre aquest que necessita per jugar i no aquest descontrol que a vegades doncs li acostuma a passar al Barça.
1: El segon tir lliure per a Kevin Panther, per col·locar el Barça més enllà d'una cistella de diferència, i dintre, anota el 34-38 Panther. La baixa ja, el camp de Múrcia, Forrest, a camp rival. S'obren dos jugadors, Senros i també Rayeste. La bola que va cap a la cantonada, Rayeste la torna una altra vegada per una altra triple, que per sort no ha entrat de Martin. I la bola surt per línia davant de bola, Barça. Sembla que potser han tocat una miqueta el límit, zènit.
0: Home,
1: no,
0: Martin ha hagut de fer el tir més ràpid dels que estava fent en el Palau, perquè li surten a defensar avui.
1: Ara Panther ha fet un llançament una miqueta impro. El rebot està per Joel Parra, la toca Martin, els genolls a Parra, bola que surt per la línia de fons, recupera el Múrcia, falta en atac de Forrest, anant per terra Clyburn, no sé si per ofici i experiència o perquè realment ha sigut falta, potser...
0: I per la velocitat que anaven els dos, no? També una mica li ha caigut. Sí, de totes maneres, el Barça s'està, diguem, contagiant de la histèria, per exemple, que està col·locant el públic, Múrcia, i això és el que no li convé.
1: 34-38, el Barça, això sí, de moment, tot i que amb marges més reduïts, doncs mantenint la diferència, o una mínima diferència, i ara ataca per ampliar-ho aquests 4 a 6 o a 7. La Provítola, el bloqueig de Vesely, un altre contrabloqueig, se la juga de 3, la Pro, triple! Triple de la Provítola, que doncs en una rajola n'ha tingut prou per generar-se espai suficient per tirar de 3 i ficar-la. Barça 41, Múrcia 34, ara mateix a 3 pel descans. El Barça jugaria a les semis de la Lliga CB, no contra el Madrid, sinó contra el Tenerife.
2: Com anem de triples, Oriol?
3: El Barça un 44%, 4 de 9 amb aquest triple de l'Apro, un altre de Clyburn, un altre de Satoranski i un altre de Panther.
0: I ells
3: fatal, perquè estan amb un 27%, 3-11.
0: Aquesta és la clau, una de les claus. Però sí. Que el Barça es pugui mantenir amb aquests nivells alts, però, per exemple, que Múrcia no t'anoti de 3 com va fer un festival aquí al
2: A veure si Alonso, què diu, el temps mort?
0: La Provítola va rebre i tirar, però ha sortit des del dribbling en el bloc.
2: Que no pot llançar, no ha de llançar. Si Alonso dibuixa la pissarra.
14: I you, Alonso, pass the ball here, Howard. Sander scream for him to receive the ball under the rim. Here. If you receive the ball here.
2: Bé, molt de here, però no veiem la pissarra.
3: El Murcia va tenir 42% en triples de Palau, 16 de 38.
2: Mira.
0: És que aquesta va ser una de les claus.
2: Sí. Per tant, els hi va entrar tot.
0: Sí, però també a vegades és per la teva fortuna, però també perquè t'està deixant o et priva la defensa de rival.
2: És veritat, Lloberes, que el partit està... Ben encarat, pinta bé, però el Barça, només que estigui una mica més encertat, l'acabaria, diguem-ne, de trencar, eh?
0: Sí,
2: que és el que faltaria, eh?
0: Fixa que, en canvi, Pascual, el que està buscant, jo penso, perquè l'Apro està a un nivell... Justament busca aquest nivell del tran-tran, no?
2: Es reprèn el joc, però deixem passar pel Palau Blaugrana perquè, Pau Masmartí, hi ha novetats al Barça-Inter.
14: Sí, perquè hi ha gol del Barça, gol de Gauna, que ha aprofitat un regal de Joan Garcia, el porter de l'Inter, que ha fet una passada amb la mà a la banda dreta i l'ala del Barça, rapidíssim, s'ha anticipat, ha recuperat la bola i ha anat com una fletxa cap a porteria per definir amb cama dreta i avançar el Barça quan pitjor estava jugant l'equip de Javi Rodríguez. Barça 1, Inter 0, falta 30 segons perquè acabi la primera part.
2: Bé, bones notícies al Palau, de seguida en confirmes el descans. Abans passem per Múrcia, 2-20 per arribar al descans.
1: I el Barça que torna a notar i torna a fluir el joc ofensiu, torna a marxar de nou cap i cua, que ens agrada. Múrcia 34, Barça 43. Un Barça que de moment sembla que ha parat el cop. A més, a l'altra banda, el Múrcia que comença a notar la pressió defensiva del Barça. Segon error consecutiu en l'atac de Martín. No obstant, hi ha falta personal. Tirs lliures pel conjunt. Espera, en atac la xiulen. Falta més en atac. Favoreix el Barça. Martín canviat. No és el Martín, és a dir, ha ensenyat coses del que van veure al Palau, però clar, és difícil estar bé sempre contra un equip com el Barça.
0: Home, però per què? Perquè suposo que tu ja tens la lliçó apresa. És a dir, no et pots sorprendre tantes vegades, no? Fixa't que ara Cito fins i tot treu a Radebo avui... per donar-li bastanta més activitat.
1: De fet, tu mires a Martín avui i ha provat 4 triples i no n'ha ficat cap. Vull dir que es pensa que venint, diguem-ne, untat del partit de l'altre dia al Palau, doncs la cosa seguiria i ho ha provat, però no se'n surt avui.
0: Jo li dono mèrit a la defensa del Barça, És a dir, que ha sortit, diguem, a defensar molt més que l'altre dia.
2: Pere Macià, tenim descans al Palau Blaugrana. Pau.
14: Sí, arriba el descans al Palau, com hem dit, el Barça, que guanya per 1-0 davant l'Inter gràcies a aquest gol de Gauna, que ha estat llest, ha estat ple de picardia l'ala del Barça per endur-se aquesta pilota i enxufar un golaç per la dreta que ha avançat els seus al final de la primera part.
2: Molt bé. A veure si et donen assistència ara al descans al Palau per confirmar quanta gent hi ha al Palau, que pel que veig a les imatges és important. 1-0 guanya el Barça davant de l'Inter, ens quedem a Múrcia, el Barça per davant el marcador de 10.
1: Sí, i si anota pot tornar-se a posar la màxima diferència. Panther, step back, se la juga de 3, triple, segon triple de Panther, que ara sí dispara el Barça al marcador i confirma que la crisi momentàniament ha passat. 34-47.
3: Màxim avantatge amb aquest parcial de 0-11.
1: Doncs vinga, Michael Forrest, al base del Murcia, la jugada defensiva de Vesely, que ara se'l veu, doncs, rejuvenit. Novament Michael Forrest, passa el bloqueig, passa Vesely, llença com pot, no entra. Falta de Jan Vesely. Falta de Jan Vesely, que no sé si serà la segona,
0: sí, em sembla. Sí, perquè Forrest que l'ha forçat, diguem, amb aquesta penetració, no? Però bé, el Barça jo el veig molt ben col·locat defensivament, bastant més agressiu i amb la màxima activitat.
1: Ho has dit abans, no? Em sembla, Oriol, que el Billy Hernán Gómez ha vist 3 faltes personals en 1 minut i 24 segons.
3: Sí, no t'ho he dit, però sí, és així. En 84 segons, 3 faltes.
1: No me n'havia adonat, això.
3: Jo tampoc.
1: Ostres, té molt mèrit, eh?
3: Jo tampoc me n'he adonat. Clar,
1: veient el que t'està portant Billy i Fall, quan no hi hagi Vesely a pista, que suposo que ara canviaran o l'han canviat amb aquesta segona falta... Ah, no, treuen a Fall. Anava a dir, fins i tot et pots plantejar jugar sense cincs, no? És a dir, jugar amb quatres i avall, tu, perquè
0: sí,
1: la veritat
0: no
1: és que...
0: Sí, però no ho ha fet massa, Així com, per exemple, Escariolo si ho fa, perquè ho ha hagut de fer per emergència, per exemple, el Barça ho fa poques vegades, no? Pot jugar tranquil·lament amb Xenguele i Parra, o que sigui, no? Sí, és a dir, que llavors el que fa és no jugar amb cincs i quatre oberts.
1: El Barça està guanyant 12-36-43, el Múrcia s'havia arribat a costar molt en el marcador, però en 2 minuts i mig, pràcticament 3, el Barça ha estat capaç d'esmenar, de corregir la situació.
2: I esclata, perdona, Macià, a Castàlia, el Castelló, un històric que va estar primera fa molts anys, comença amb bon veu el play-off per pujar a primera divisió.
3: El 44 acaba de marcar el Castelló, però deixa'm mirar com ha estat el gol, perquè semblava una melé de rugby, la pilota dins de l'àrea petita, gairebé 18 o 20 jugadors allà, algú ha tocat la pilota i algú ha aconseguit que la pilota entrés a la porteria de l'Almeria al 44 de la primera part. Encara no tenim repetició de la jugada. Castelló 1, Almeria 0.
15: Déu-n'hi-do l'Almeria, veurem, encara queda molt play-off, els queda la tornada, però l'Almeria de Rubí, que va tenir l'ascens directe pràcticament a les seves mans durant tota la temporada, i ara mateix comença malament el play-off. És un corn servit, la pilota queda morta, i el que dius tu, és una melee.
3: Hi havia com, mira, 5 jugadors del Castelló i hi havia com 6 o 7 defenses. Al final la pilota queda
15: dorsal
3: com una melee
15: 3.
3: I amb el taló aconsegueix marcar el defensa del Castelló, després d'aquest enrenou en aquesta àrea petita. Gol del Castelló, Castelló 1, Almeria 0.
15: Ara et confirmo qui ha estat, però vaja, sí que ha estat una jugada embolicada que resol el Castelló.
3: Fabrizio Brignani.
15: Doncs Brignani, que va fer, exactament, fa el primer gol del partit, Castelló 1, Almeria 0. Què passa a Múrcia?
16: Doncs que el Barça està afilant la màxima diferència i que a més acaba de notar una cistella que implica 2-1, una cistella d'aquelles que els entrenadors que la reben els hi fa molta ràbia, perquè és que és treure de fons i sota la teva cistella tens l'enemic i no te n'has adonat, no?
0: Doncs, però per la confabulació, no?, de la Provítola i Parra, no? Estàs explicant aquesta escena que, ben veritat, ha pillat badant a tota la defensa de Múrcia.
3: Parcial de 2-14 pel Barça.
16: Està guanyant de 14 el Barça. Ara mateix, semifinal, Barça-Tenerife a la Lliga CB. Factor camp a favor, Palau Blaugrana, falla el triple Múrcia, Fol, que ha estat a punt de no agafar el rebot, però l'ha agafat finalment. Bola pel Barça. Doncs amb el vent de cua, el Barça tancarà aquest segon quart. 13 segons, 12, 11, sabent que guanya i de bastant. No s'ha de relaxar, perquè aquí el Múrcia és un equip que s'ha fet respectar molt, però, vaja, si segueix jugant així, passarà. La prot de 3, la bola que no entra, rebot Parra, sí! Dins de temps, des de l'aire, corregint, contra tauler, i avui totes li ponen al Barça, que marxa amb la màxima expressió, 16 punts de diferència, Múrcia 36, Barça 52.
15: Doncs és el màxim avantatge, oi, Oriol? Més 16 pel Barça al descans. Insistim, segurament molts culers aquest matí pensaven el Madrid passarà i ja veurem què fa el Barça. El Madrid està fora i el Barça al descans guanya de 16 a Múrcia. Lloberes, això va bé.
0: Sí, amb una gran solvència. Fixa-t'hi que aquest moment que hi ha hagut, vosaltres dieu de crisi, però jo crec de desordre i d'ansietat aquesta de voler guanyar el partit en els primers minuts, o en els minuts que encara no pertoca. Fixa que Pasqual ha canviat una peça que ha sigut la Provítola, i l'Apro ha posat el seny per controlar sobretot la part ofensiva. Darrere estan molt seriosos i estan forçant massa tirs, diguem, d'un Múrcia que està bastant inoperant.
3: Tot es basa en aquest parcial de 2-16 del Barça, 36-52, 19-25 en aquest quart. Ha començat molt bé Kakoc per part del camp de Múrcia, amb 12 punts que han cistellat en només 4 minuts en aquest segon quart, però a partir d'aquí, amb aquest parcial, el Barça ha acabat amb aquest més 16, 23% en llançament de triple del Múrcia, el Barça ha pujat fins al 45%.
15: Michael Forrest, el tenim, Esport 3.
17: Sí, som en Michael Forrest. Feelings about the first half?
18: For the first half, I feel like we need to pick it up on defense and control the boards, because I feel like we're not controlling the defensive glass. Even on offense, we have to rebound, because we're not doing that right now.
17: Thank you. Bé, Michael Forrest, que es deia que sobretot han anat millorant en defensa, i tenim a Will Claiborne. During the second quarter, they got to come closer, only 2 points behind, but then you never lost your faith, and now you're 16 ahead.
18: Basketball is a game of runs. People are going to go on that run during the game. We just got to contain as much as possible and keep putting points on the board.
17: Thank you. Good luck. Bé, sentim així, amb aquest soroll que hi ha en aquest Palau dels Esports. I hem preguntat a Will Claiborne, li hem dit que en aquest segon quart s'ha posat molt a prop. Lucam ha aconseguit reduir la distància des dels 12 punts fins al 2, però que han aconseguit demostrar resiliència, no han perdut la fe i s'han aconseguit anar en aquesta mitja part, 36-52. Per tant, 16 punts per endavant. Ens ha dit que això és el que té el bàsquet, que en algun moment estàs doncs, més amunt i més avall. Doncs nosaltres fem ara una...
15: Bé, doncs és la Ruc Gumbau, Esport 3, amb Will Claiborne, just al descans, Lloberes, d'aquest partit que de moment el Barça guanya 16 i que si no passa res estrany, no se li hauria d'escapar.
0: No, i quan el triangle aquest, que sabem que són Schengelia, Claiborne i Panther, estan, diguem, pel que s'ha d'estar, doncs jo també penso que la segona part ha de ser, doncs, acabar-la de matar però deixa'm mirar com comencen el tercer quart.
15: No vagis molt lluny, que ara al descans parlarem de la penya, que demà juga a Vitòria amb el Macià fent de Willy Foc, avui a Múrcia, demà a Vitòria. Abans, notícies. Amb la Berta Torrades, que s'ha passat el dia perseguint el papa, sí, que el tenim a Madrid, ha arribat aquest matí, el dimarts el tindrem a Barcelona. Recordeu que Catalunya Ràdio farà una programació especial per seguir el minut a minut de la visita del papa a Barcelona, amb aquesta visita tant a la Sagrada Família com també a la muntanya de Montserrat.
19: Sí, de moment és a Madrid i la setmana que ve ja serà a Catalunya, però començo explicant-te una última hora perquè els sindicats d'educació han anunciat que mantenen la vaga per dimarts, coincidint precisament amb la visita del papa a Catalunya i amb la selectivitat. Iolanda Segura és la portaveu del sindicat USTEC.
20: Ja sabeu que és el dia de la visita del papa, el primer dia de visita del papa, però també és el primer dia de l'ESPAU i, per tant, doncs, farem les accions i mobilitzacions a partir de les 9 per facilitar que l'alumnat pugui arribar a les seus a fer les proves.
19: Els sindicats anuncien també una manifestació a la capital catalana per diumenge de la setmana que ve amb el lema Aturem l'emergència social i educativa. Una marxa que sortirà dels Jardinets de Gràcia de Barcelona a 11:45 del migdia i que acabarà a la plaça Catalunya. Més coses pendents, com ara deies, desenes de milers de persones que estan participant a aquesta hora en un ambient festiu en la Vella amb joves que posarà fi a la primera jornada de la visita del papa Lleó XIV a Madrid. El so de milers de joves, hi ha més de mig milió de persones escoltant a aquesta hora el papa. Abans ha visitat un centre d'atenció per persones sense sostre, on ha destacat allà el paper que fa Càritas, per exemple, ajudant els més desafavorits. I un apunt d'informació de servei, perquè la circulació de trens d'alta velocitat entre Girona i Barcelona està aturada des de les 7 de la tarda a causa d'una avaria en un tren a l'altura de l'estació de la Sagrera. El centenar de persones que hi viatjaven les estan evacuant i Renfe està habilitant també un servei alternatiu per carretera. La incidència afecta un tren de llarga distància que feia el trajecte entre Figueres i Madrid i hi ha diversos trens aturats en algunes estacions. Encara no hi ha cap previsió de quan es podrà restablir el servei. I acabem explicant que està en marxa també el Primavera Sound i que ha anunciat per aquest vespre un concert sorpresa de la cantant nord-americana Olivia Rodrigo. El festival tanca aquesta nit la seva 24a edició amb 287.000 assistents.
15: Gràcies, Berta.
19: Que vagi bé.
15: 7 minuts i les 10 de la nit. Avui el Barça ho té de moment ben encarat, guanya de 16 al descans a Múrcia. Demà, el dia de la penya.
16: Queden 2 segons, 1 segon, i la penya força el desempat, i de quina manera, per la porta gran, apallissant el Bascón a la ratlla dels 20 punts, Joventut 82.
15: Així narrava el Macià ahir, amb la Lloberes al Tot Gira, l'exclusió digital, la gran victòria de la penya davant del Bascònia, 82-65, 82-65, en un partit completíssim on tot va sortir bé. Demà, 7 de la tarda, i en directe al Tot Gira, Bascònia-Penya al Bues Arena de Vitòria. Qui guanyi jugarà contra el València a les semifinals a partir de dimecres. Primer i segon partit al Roig Arena. Macià Lloberes, un dels millors partits de la temporada de la penya ahir, en el moment més important, no? Podríem dir-ho?
0: Jo ho diria clarament, és a dir, sobretot el primer temps, és a dir, va ser espectacular, però espectacular guanyant-li amb totes les facetes de joc i, a més, fent-ho d'una manera brillant, no? Brillant, i jo crec que amb un Ricky Rubio, doncs, com diria, com una mica la faceta diferent a la que ens estava donant en aquests últims partits, que era, diguem, ell solucionador, però en canvi aquí col·laboració.
15: Sí.
0: De repartició de joc, creador, subministrant moltes boles i fent millors els seus companys. A la segona part, que també em va agradar tot, però a la segona part ja van haver-hi, diguem, diferents alternatives perquè, home, perquè Bascònia el que no volia arribar era el tercer partit.
15: Mira, el telèfon a Vitòria. Tinc el president de la penya, el Juanan Morales. Sí, home, sí. En directe és de Vitòria. Hola, president, què tal, com estem?
21: Hola, bona nit.
15: No dormen encara els jugadors, oi, suposo?
21: Perdó?
15: Els jugadors no dormen encara, eh?
21: No, encara no. Encara no. Han tingut un viatge una mica difícil, però bueno.
15: Ah, difícil per què?
21: Sí, perquè ha costat trobar bitllets per tothom tan ràpidament i, en fi, ha hagut un malentès amb l'agència de viatges, però bueno, ja està tot a lloc.
15: Però vol dir que no han viatjat tota la plantilla junta, que han hagut de repartir-se?
21: Sí, la plantilla sí, però
15: la plantilla, sí.
21: Els membres de l'estaf han tingut que agafar un altre avió.
15: Val, clar, és això que passa amb el play-off, que si forces el desempat a última hora, doncs has d'anar a corre-cuita, no?
21: Bueno, ja està. Demà juguem a les 7 i intentarem guanyar.
15: Molt bé. Estan veient, per cert, el Camp Barça, el partit de Múrcia?
21: Sí, sí, jo estic veient i sí. Sí, la veritat és que són partits molt emocionals, no? I amb moltíssima tensió, moltíssim contacte i, bueno, sí, sí.
15: Amb el Madrid fora, en el play-off s'ha demostrat que pot passar qualsevol cosa. El Tenerife ja està a les semifinals.
21: Sí, la veritat és que sí. Després del segon partit a Tenerife semblava que el Madrid ho tenia fet, però la veritat és que aquest final de temporada no estan jugant massa bé.
15: Ahir a Badalona, la penya, creu, president, que va fer el millor partit de la temporada?
21: Bueno, jo crec que hem tingut un altre bons moments a la temporada, però jo crec que ahir el que vam fer extraordinàriament bé va ser defensar. Crec que l'equip va defensar molt bé a un equip que físicament jo crec que és superior, no? Tenen jugadors amb més qualitat física, però jo crec que tàcticament l'equip va estar impecable.
15: Fa 4 anys que la penya no juga a les semifinals de la CB. Aquest any sí?
21: Demà t'ho dic, però sí, jo... és la idea.
15: És la idea. Però vaja, amb el que vam veure ahir, l'optimisme entenc que a Badalona deu ser important, malgrat sigui Bossa Arena una de les pistes més complicades.
21: Bueno, sí, tothom després d'un partit com el d'ahir és molt optimista, no? Perquè l'equip ha demostrat el seu potencial. El que passa és que cada partit és una història diferent i dintre de cada partit, cada quart és una història diferent i serà molt i molt complicat. Jo estic segur que el nostre objectiu, evidentment, és passar de ronda, però el seu també. I, bueno, veurem demà qui té els nervis més templats i veurem qui té més encert i segur que n'hi ha algun protagonista que ara mateix ningú espera i que de sobte dius, ostres, amb aquest no comptava i apareix. Partits de play-off i l'últim partit d'una sèrie de play-off n'hi ha molts intangibles que decidiran qui guanya.
15: Ara ho veiem aquí amb la Lloberes. Riqui ahir va estar estel·lar i la sensació que tenim és que està arribant al final de temporada en el moment perfecte, eh? Allò, a l'estat de maduració, si parléssim d'un bon vi, a l'estat de maduració ideal per poder-lo tastar.
21: Bueno, Riqui, jo crec que el seu estat de maduració porta moltes temporades sent excel·lent, no? Jo crec que és un jugadoràs, veu el bàsquet a una velocitat que pocs ho veuen i la veritat és que per nosaltres és una peça molt important i és fantàstic poder tindre l'equip.
0: Cert que és un privilegiat, perquè la veritat és que ho és, però també venia d'on venia i, per tant, doncs, tots no sabíem massa bé en quina situació doncs, podria tornar a arribar una altra vegada, perquè el nivell a vegades doncs, no perds el coneixement del bàsquet, però sí perds a vegades doncs, això, l'estat físic, l'estat de forma o fins i tot l'estat de gaudir. I jo crec que ell està arribant a un punt ideal, però ideal no per ell només, sinó per la penya, no? Perquè estem d'acord amb què fa cada vegada millor a tots els jugadors que té al seu voltant. I llàstima que no té Tomic.
15: Ah, això és el que anava a dir. Quina llàstima, president, aquesta baixa, aquesta lesió del Tomic, eh?
21: Bueno, les lesions són part del joc, no? Si veus la quantitat de partits i sobretot la intensitat en la que juguen els partits al bàsquet d'avui, és normal que n'hi hagi lesions i, a més, tampoc ens hem d'enganyar i l'Ante és un jugador veterà, no? Té l'edat que té i això pot passar. Ja està, no plorarem per això i el que hem de fer és amb els que tenim fer-ho el millor possible. No et porta res més que a frustració. No? Oh, és que si tingués aquest, oh, és que quina mala sort, no? És que fixa't. Demà nosaltres tindrem 12 jugadors a la pista i ja està.
15: Acabo, president, que és a punt de començar el tercer quart a Múrcia. Ara que parlàvem del Riqui, ahir, al postpartit d'aquest partit que va guanyar la penya davant de Baskonia, el Riqui li deia això en el Macià.
6: La veritat és que estic pensant en que acabi la temporada, que baixi tot, fer un reset, parlar amb la família, que això és molt important, veure com ho han vist ells també, perquè jo puc tenir una visió i que la meva família tingui una altra, no? I ara mateix jo no sóc l'únic que decideixo si segueixo o no, sinó és juntament amb la meva família, tinc dos fills, i és la meva prioritat ara. Sí, jo crec que sí, que ho he pogut compaginar bé, però s'ha de preguntar, s'ha de veure, s'ha de valorar també, i sobretot, com deia, no? I vaig aprendre l'experiència, no avançar-te als contagiaments. Veurem com acaba la temporada i deixarem passar un temps per reflexionar. Sé que l'equip, per formar-se l'any que ve, com abans millor, però bueno, al final també m'he guanyat el dret a decidir quan estigui preparat.
15: Parlava del seu futur, i és veritat que no diu res contundent, president, però jo, escoltant-lo, tinc la sensació que pinta que es queda.
21: Bueno, jo crec que la meva impressió és que Riqui ha gaudit bastant aquesta temporada jugant per la penya, i fins aquí. L'estiu passat ell va prendre una decisió, i la va prendre ell, i jo crec que una cosa que vam fer bé va ser no atossigar-li, no pressionar-li, dir, facis el que facis, estarà ben fet i t'estimarem igual. I jo crec que aquest estiu ha de ser el mateix. És evident que per nosaltres, si el vol jugar per nosaltres, és fantàstic i estarem encantats, però crec que seria un error pressionar-li o atossigar-li. Ara mateix ell està jugant a playoff i ja està, i quan acabi ell parlarà amb qui tingui que parlar i prendrà la decisió que tingui que prendre, i si aquesta decisió és continuar amb nosaltres, fantàstic, i si no, fantàstic també, i que el desitjarem tot el millor i estarem agraïts de tot el que ens ha donat.
15: President, molta sort demà i que molta, la penya molta, sigui a les semifinals. Nosaltres hi serem, el Macià vindrà a Vitòria i farem la transmissió aquí en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Molta sort.
21: Doncs moltes gràcies per l'atenció i desitjo que

0: arribat al segon després d'una gran passada també d'Antonio Capapito, que amb una gran vaselina, amb la gran qualitat que té, ha posat el tercer. Té molt encarrilat això el Barça, que ha sortit millor, i sembla que li ha fet mal el gol a les acaballes de la primera part a l'Inter, que ha sortit una mica empanat. Ara mateix, a falta de 17 minuts perquè acabi el partit, Barça 3, Inter 0.
1: Bé, la cosa pinta bé, el Palau Blaugrana, i a punt de començar, Macià, tercer quart, ho fa ara mateix, a Múrcia guanya el Barça de 16.
2: Acaba de començar amb un llançament exterior del Múrcia que no entrarà, bon presagi, queda molt, però el Múrcia avui no li entren els triples com l'altre dia al Palau. Bola que baixa Satoranski, marca d'ara mateix, Múrcia 36, Barça 52, és la màxima diferència i pot encara ser superior si anotés l'equip de Xavi Pasqual en aquesta jugada. Asseguren la circulació perimetral, bola cap a Clyburn, cantonada de 3, triple! Cap dintre Will Clyburn, el Barça se'n va ja de 19.
3: Sí, sí. I mira que Clyburn, doncs, és potser el millor partit que està fent de playoff, eh? Perquè fins
2: sí, sí,
3: ara...
2: 14, no, ja, em sembla, 14 punts.
3: Sí, però i no només pels punts, sinó per la tensió que li posen al partit, que altres vegades sembla que sí, estigui sí, com una mica out.
4: Avui 4 de 4 en tirs de 2, 2 de 2 en triple, amb aquests 14 punts de Clyburn, i el Barça amb un 50% en triple.
3: Déu-n'hi-do.
2: I el Múrcia falla, i Foll agafa el rebot, i prem el puny amb força, i des d'aquí he vist clarament que els jugadors del Barça, i de fet ja la primera jugada del partit Clyburn ja ho ha demostrat, però que defensivament estan molt forts, van molt a totes i estan endolladíssims al partit. Però veus, si anoten aquí, pugen per sobre dels 20 punts.
3: Però veus com dèiem que tu sempre enrones dels inicis? Jo enrono només de l'inici del tercer quart. Quan tu tornes de vestidor i veus aviam si realment surts, doncs això, com una menca ja descansat, relaxat, no sé què, i ara en canvi...
4: I no, eh?
3: El Barça no. Amb molta tensió, màxima, i fixa't ara buscant una altra vegada el pal baix amb Xenguelia i mira, bola cap al fons.
4: També concentrat l'Estudiantes de Madrid, que és a punt de classificar-se per la final, guanya de 7, 76 a 69, un minut i 20 segons per arribar al final d'aquest partit. El rival, ja el sabeu, seria la Colònia de Carles Marco.
2: Xenguedi ha aixafat la línia de fons i, per tant, llàstima, el Barça perd aquesta pilota, però guanya de 19 l'equip de
3: sí, sí,
2: Xavi Pasqual.
3: Però veus, tornen a insistir amb la idea de que més busca sempre Pasqual amb els seus jugadors.
2: Primera falta personal de Will Clyburn. Sí, sí, Pasqual, sembla que porti guix a les espatlles i als braços. Està tens, està...
3: Sí, home, sí, és que home, aquest partit per ell és importantíssim, bàsic. Imagina't tu,
2: triple de Forest. Triple de Forest. Està bé aquest triple perquè és un recordatori. És un recordatori que la cosa no està feta, evidentment, que pinta molt bé, però que no tinguis la sensació que el rival et pot remuntar el partit no vol dir que no te'l pugui remuntar, evidentment. El Murcia no seria l'equip que més por fa d'entrada. Ara bola per a Foll, bloqueig, continuació, cap dintre. Anota Foll amb Clyburn.
3: El que diem
2: societat...
3: sempre, la subministració sí, aquesta que necessita Foll. És a dir, quan ell cau l'has de buscar i més per sobre cistella quasi.
2: I ara fixa't com ha interceptat la bola avui Clyburn defensivament.
3: Està actiu,
2: la gana amb la que hi va,
3: Està actiu i està avui, mira, li deu venir de gust jugar a les semifinals.
2: Bé, no, exacte, és la demostració que són vasos comunicants, Madrid i Barcelona, vull dir, els jugadors estaven escalfant, anaven mirant què feia el Madrid, quan el Madrid ha perdut, doncs han dit, escolta'm, aquesta és la nostra, almenys per intentar ser a la final, per intentar-ho, que també són capaços de perdre amb el Tenerife a 5 partits,
3: Home,
2: però
3: Tenerife
2: d'entrada...
3: Tenerife jugant, i tenim com té, dos grandíssims jugadors a la línia, diguem, de direcció, vaja...
2: Sí, sí.
3: No?
2: Més
3: immensos.
2: Difícil del que pot semblar. Sí, sí.
3: Home, clar, vull dir que no et pensis... que la gent no pensi que vinga, ja està fet, perquè no és el Madrid.
2: No.
4: Home, Marcelinho avui ha fet un altre clínic.
3: No parlarem
4: de l'edat, ho veuràs, perquè
3: no,
4: sé que...
3: No,
4: que
3: és que ja ho veus però, com no importa.
4: Però és que no importa, en el seu cas no importa, clar, perquè és la millor base.
3: Això sí,
4: tota la
3: és una teoria vàlida. I mil...
2: Sí, sí, 43 anys...
3: Ells van perdre a Fittipaldi, diria que era, i es van fitxar Mills, vull dir-te que endavant.
2: No, i Mills en té 37, m'entens? És a dir, estem per... I igualment, l'any passat a Badalona, recordo que en el partit decisiu es va lesionar Marcelinho Huertas, que no va jugar, i van passar per sobre. Vull dir que és una estructura, la de Vidorreta, que funciona no només pels bases, funciona tot. Tothom
3: sí,
2: genera, tothom es mou bé.
3: Quan l'hagi de tornar a restaurar, Déu-n'hi-do, eh? No? Quan,
2: sí, sí.
3: Vull dir, ell l'ha anat allargant.

0: amb un xiclet perquè li ha donat molt, molt de rèdit.
1: Vinga, 6 minuts perquè acabi el tercer quart. El Barça es manté 16 punts per damunt. La baixa, Satoranski. Satoranski va per terra, li ha fet falta Keiko. Doncs segona falta d'equip de Múrcia, i de Keiko, que ja és la tercera. S'arriba davant del Barça.
0: Satoranski, que està fet una mica com... està entre cupons, es diu, no?
1: Sí, sí, no. Hi ha jugadors que fan patir ara mateix. Sí. Ja ha sigut un jugador que els últims anys ha sigut bastant encefalograma pla, però encara tenia partits bons, però ara ja està en un... triple de Clyburn. Mira. Triple de Clyburn, digues, perdona.
2: No, digues. No, 100%, que
0: Satoranski... 100% avui en porta aquest.
2: Satoranski malament, però Clyburn molt bé.
3: 4 de 4 en tirs de 2, 3 de 3 sí, sí, en triples. Clyburn avui immaculat, 17 punts.
2: Ja va estar molt bé també, els dos sí, partits anteriors.
1: Sí, més sí. 19. De fet, és un jugador que és veritat, que tornava d'un petit problema de trombo i que va trigar un parell de partits sí, està bé, sí, però ja torna a estar al màxim nivell.
0: Sí, sí, sí, això és veritat. Mira, ara aquí Reyes té, sí, aquest sí, rebot que acaba penjant-se.
1: Clyburn en vol més, ara atacarà el pal baix, mitja volta, llançament lombard, caient enrere, la bola que no entra. Falta de Satoranski fregant antiesportiva. Mitja pista per aturar el contraatac amb un jugador que no tenia pilota. Sí, és que no tenia pilota.
0: No tenia ni pilota. Això se li diria un body check si fos entremig de la pintura, però vaja,
1: sí, sí,
0: això és un placatge. Aquí seria un placatge. Vaja, si aquesta no és antiesportiva, ja déu-n'hi-do.
1: Sí, a mi m'estranya que no l'hagin xiulat, a més ha passat davant.
0: Però veus, és això, el criteri arbitral a vegades, no? Hauria de mantenir-se sempre una idea que tothom anessi mantenent, perquè si no és un dia per casualitat sí i un dia no.
1: Sí, el criteri de vegades, inconscientment, és si no és una acció superviolenta, yeah, no la saben veure, no la saben veure antiesportiva.
2: Per cert, amistosos de seleccions que preparen el Mundial, s'ha acabat el Portugal 2, Xile 1, Cancelo, els 90 minuts,
3: 90 minuts a jugar Cancelo a lateral esquerre avui amb la selecció portuguesa.
2: Amb Bernardo Silva, que sona pel Barça, jugant a mitja part, i està en joc als Estats Units Alemanya, l'anfitriona, que dirigeix Pochettino, guanya Alemanya, oi?
3: 27 de la segona part, Alemanya 2, Estats Units 1, no es perdeu el gol que ha marcat als Estats Units Anthony Robinson amb un cacau des de la frontada de l'àrea, imparable pel porter avui d'Alemanya, avui no juga Neuer, juga Baumann, però ha estat realment un golaç. I s'acaba per cert també en bàsquet a l'Estudiantes 79, Oviedo 71, això vol dir que l'Estudiantes demà serà el rival del Coruña per una plaça a la Lliga ACB i també un parell de waterpolo. L'Horta es queda sense poder pujar a la divisió d'honor masculina, perdut amb el Canoe al playoff d'ascens, avui 13-10, havia guanyat a 2 l'Horta al partit d'anada, i un altre també de waterpolo, en aquest cas a la divisió d'honor femenina, i puja el Rubí, avui ha perdut amb el Barcelona per 10-13, havia guanyat a 3 al partit d'anada, però l'empat en el global de l'eliminatòria en aquest cas li dona l'hort al Rubí l'ascens perquè van quedar millor classificades a la fase regular.
2: I recordeu que Múrcia 45 a 62 guanya el Barça i els àrbitres que estan mirant.
0: Revisem ara.
1: Sí, perquè han donat una cistella que l'han escombrada de sobre la cistella antirreglamentàriament, sí, l'han donat inicialment i la donen. La donen igualment. Per tant, doncs, bola pel Múrcia, el Barça guanya de 17.
2: I compte, Barça de futbol sala. Guanyava 3-0, però Pau, retalla distàncies l'Inter.
4: Sí, ha reaccionat l'Inter marcant el primer i el segon de forma molt seguida, com també ha fet el Barça amb el segon i el tercer. El primer ha arribat d'una gran jugada combinada al primer toc, que ha quedat amb gol de Cecilio, rematant també de primeres, i el segon d'una vedada de la defensa del Barça, que ha deixat xutable a Colón. Reacciona doncs l'equip madrileny, que retalla distàncies i que no pensa en tirar la tovallola. Moment delicat pel Barça. Barça 3, Inter 2, quan queden tot just 12 minuts de partit.
2: Múrcia-Macià.
1: Vinga, el Barça que recupera la possessió, el llançament del Múrcia que no ha entrat, es perd per darrere del tauler, i el Barça, home, Panther, ha estat una miqueta lent aquí, contraatac, i esmatxada de Keiko, que per la manera que s'ha produït esperona el públic més del que tocaria.
0: Perquè els dos jugadors han anat, no?, sobre la pilota de Radebon, i ràpidament no s'ha aprofitat aquí Keiko.
1: Vinga, el bloqueig, la continuació, i Vesely ara resol bé perquè ha vist que estava sol i ha pogut tirar, però el Barça va una miqueta lent a recular, a recuperar en defensa.
0: Però ben aprofitat aquesta caiguda de Vesely.
1: Sí, ara hem estat afortunats aquí. perquè han fallat el triple i perquè a més Keiko comet la quarta, diria, la
3: aquesta,
1: quarta falta
3: sí, personal. La quarta Keiko, que és una falta clau perquè amb 16 punts és el màxim encistellador.
0: De totes maneres, és normal que el Barça, diguem, fluctuï, no pot estar sempre a un nivell màxim.
3: Sí, m'estava fent 6-7 la Llobera amb la màscara i amb la dreta.
0: Tu també estàs amb això de 6-7?
3: He vist el Papa de Roma, que avui també ho ha fet per Madrid, anar passejant i anar fent 6-7.
2: El Papa que diu que és del Madrid.
3: Ja,
2: sí,
3: ja,
0: us ho he escoltat a vosaltres, però et faig saber.
2: Ho ha dit ell, ho ha dit ell.
0: Jo dimarts enrono en el programa del Garriga sobre el Papa.
3: També et diré que des que ha arribat el Papa de Roma ja han eliminat el Madrid de bàsquet. Per tant, no, clar.
2: Sí, ha dit que és del Madrid.
3: I mira,
0: ja ho
3: ha agafat. 6-7,
1: no,
3: eh, Lloberes?
1: No, vindrà a Barcelona i dirà que també és del Barça.
0: Ara
1: ells
0: que hi ha
1: tots,
0: temps mort, deixa'm...
2: No,
1: Macià, del Barça, per cert.
2: Triple del Barça, digues. I més 20, oi?
1: Sí, 47-67.
2: Amb temps mort. Dic, el que ha dit el Papa és... li ha preguntat, Barça o Madrid? I diu, el Papa és de tots els clubs del món. Ah. Però Prevost, que és el seu cognom, és del Reial Madrid. Això és el que ha dit.
0: Ah, veus, jo aquí no havia interpretat. Ha quedat bé. Sí.
2: Bé, per exemple, el Papa Francesc, l'anterior Papa, i ho havia dit moltes vegades, ell era, si no recordo malament, seguidor de Sant Lorenzo del Magro, si no recordo malament.
0: Aviam-ho, però això és una mica com els periodistes, representa que vosaltres sou de tots els catalans, bueno, dic els d'aquí,
2: sí,
0: i interiorment cadascú és d'aquí.
3: Però
0: això és
3: com el president Salvador Illa, que ell dirà que és de tots els equips i tots els
2: catalans,
3: i és de
2: l'Espanyol.
3: Com a president, però que el Salvador Illa persona és de l'Espanyol i no passa
2: res. I no hi ha cap problema en reconèixer.
0: No passa res.
2: Però és veritat que a mi m'ha sorprès que un Papa nord-americà sigui del Madrid, no?
0: Clar.
2: No ho sé, m'ha sorprès que no hi ha cap problema, eh? Però m'ha sorprès.
1: No, perquè va de blanc com ell. Suposo que és per això.
2: Deu ser per això. Doncs deu estar trist ara amb la direcció del Madrid de bàsquet, no?
1: Aquell que deia que Dios és del Madrid, o no, era Dios és espanyol, no? Em sembla que era la frase aquella.
2: Ja,
1: doncs,
2: evidentment, això, el community manager del Real Madrid ho ha aprofitat de seguida. Benvingut, Lleó 14, el Papa és del Madrid i el vídeo tot gran.
0: Soc culer.
1: Home,
0: imagina't.
1: El Madrid va tenir un entrenador que es deia Lleó, no? Leo Benhacker,
2: sí,
1: no?
2: Doncs, sí,
1: clar, això ja està connectadíssim. Nosaltres vam tenir a Leo, però clar, Leo Messi, clar, és que pensant-ho bé...
2: Ara a veure ja... si per dir això el xiularan a la Sagrada Família.
1: No, home, no. Ja veuràs com no, perquè
0: jo
1: parlarà
0: no sé
1: en català.
0: Si serà
1: parlarà
0: només
1: molt
0: per
1: en català.
0: Motiu.
1: Ja veuràs.
2: Va, no ens podem enllar.
1: Radebo anota el 49-67. Bé, tot plegat perquè el Barça està guanyant de 19-18.
0: Home, perquè anem bastant solvents. Anem solvents,
1: sí,
0: home.
1: S'agraeix, eh? Tenir un partit tranquil,
0: sí,
1: si no es complica. S'agraeix.
0: De tant en tant,
1: tenint en compte les penúries. La Provítola de 3, triple. Triple de la Provítola. 21 punts de diferència. Cada cop millor. I cada cop més lluny del Murcia, 49-70, a 3 minuts perquè acabi el tercer quart del partit.
2: Els triples continua bé el Barça, Oriol?
3: I tant, avui, mira, el percentatge puja fins a 9 de 15, és un 60%, és un percentatge altíssim.
2: I l'ambient ha baixat molt, aquí a Murcia.
1: Diràs,
0: home, clar, a més, fixa't, és que l'està passant molt per sobre, defensant bé, robant els pilotes, i ara mira, perquè Forres llueix.
1: Sí, però la manera de jugar ja és una mica més a la desesperada.
0: Home,
1: eh?
0: Perquè tenen poca resolució. No? Ells són sota cavall i rei.
1: I més si tenen la seva estrella lesionada i el seu millor jugador sense la seva estrella amb 4 faltes. Vull dir, és que és sota cavall o rei, que diries tu. I a més està a la pista Keiko. O sigui, jo ho tindria clar. Atacaria Keiko. És a dir, jugaria, no sé, amb Schengelia o amb Vesely, per veure si li poden provocar la cinquena i bona nit. Gràcies.
0: En català, aquest sota, que he dit el Macià, sota cavall rei.
1: Sí.
0: Ah, sí? Ara... Ho diem bé? Vinga, les lingüistes.
1: No, estic buscant l'expressió equivalent que existia. Però abans, espera't, que hi ha Clyburn. Sí. Clyburn és de 3.
0: Busca el directe.
1: És de 3, però Clyburn, qui t'ha vist? Increïble, ho està ficant tot.
0: Doncs interessant que arribi, aquest nivell. A mi, jo més que mirar ara, miro per més endavant, no?
2: I passa l'angoixa al Barça de futbol sala. Fa el quart, Pau.
4: Sí, respira ara una mica el Barça perquè marca el quart en una jugada assajada de córner. Ha marcat Catela sol, que s'ha trobat sol al segon pal, la porteria buida. Barça 4, Inter 2, a falta de 9 i mig perquè acabi el partit.
2: Partit maco, el del Palau, amb molts gols. 6 gols ja hem vist, i el Barça que domina 4-2 en menys de 10 minuts perquè s'acabi aquest partit i el Barça es pugui anotar el primer punt de l'eliminatòria de semifinals al millor de 3. Xiula el públic de Múrcia, Macià.
1: Sí, perquè el Barça està guanyant de 18, hi ha hagut un triple del Múrcia per neutralitzar l'anterior de Clyburn i hi ha una cistella de Kevin Panther que veurà tècnica per protestar perquè demanava 2+1.
0: Clar, demana la falta, és que era falta i li xiu la tècnica, maldita.
1: Sí, vaja. Perquè ha protestat a la cara de l'àrbitre, vull dir, clar, s'ha de saber protestar
3: l'olla.
0: Batua l'olla. Vols dir tu, en comptes de maldita ser?
3: Sí, doncs, clar.
0: No, maldita ser està permès, diguem, per la Lloberes entre comets.
3: Val. Però, digues, batua l'olla.
0: Però és que batua l'olla no té el mateix sentit que maldita sea, però vaja. Vaja. Però vaja.
3: Vaja.
1: Home, és dir... molt maco batua l'olla, Lloberes.
0: Sí, però no pas per aquí en un camp de bàsquet. No, no
1: sí,
0: sé, no sé.
1: A Catalunya, per què no a Catalunya? Esclar que sí.
0: Batua l'olla, imagina't. Ai, mare meva.
1: Home, a les nostres transmis cuidem el català i
0: molt,
1: el fem créixer.
0: Molt.
1: Escolta,
0: fem,
1: batua l'olla i el que
0: sí,
1: calgui.
0: Sí, sí, l'olla.
1: 56-75, ens veiem a semis ara mateix.
0: No, a mi el que m'està, vols que et digui, més donant la màxima impressió és això, de veure, jo fins ara Clyburn no l'havia vist molt fort de to, i avui ja està brillant i torna a estar il·luminat, encara que ara defensivament.
3: 4 de 4 en triples, 4 de 5 en llançaments de 2, 20 punts en 23 minuts, 27 de valoració.
0: Això és important, això, no, per mi crec que és una de les coses també necessitades. El mateix Panther, doncs, està amb la seva línia, Xixengue li també, i per mi l'Apro ens ha servit avui per posar ordre.
3: Tres triples sí. Que ha clavat, és que el Barça té un 63% en triples, 10 de 16, que és una barbària.
0: Quan el Barça funciona en aquesta línia de 3, llavors doncs ja podem aplaudir.
3: No hi ha aquí el pari, deia, s'han traït.
1: Exactament.
3: El
1: que passa que no pot aixecar el peu de l'accelerador. Ara Clyburn, per exemple, l'ha superat Sant Ros, un jugador que surt de lesió, l'ha superat fàcilment, i hi ha moments
0: que ho veus quan
1: estan destensats de seguida.
0: Però aquí no només hem de responsabilitzar. Tu pots fallar en la defensa de l'1 contra 1, però després no has de rebre el que és les ajudes de qui correspongui.
1: Ara Clyburn a punt de perdre la bola i hi haurà servei de fons encara. 1 minut i 18 segons perquè acabem.
0: Clar, aquest tercer quart. Ara ja li ha de donar alguna respiració. Ui, i veig que ha sortit Diagne, m'ha semblat veure ara, aviam, per aquí, que no.
1: Diagne, sí,
0: no havia jugat això.
1: I surt també Brizuela, canviant a Panther, 14 punts avui. El segon màxim anotador del Barça, a veure si Brizuela, doncs, que havia començat bé, amb 4 punts.
0: Bé, dius?
1: A les dues primeres jugades s'ha notat. Després ja ha empitjorat la cosa.
0: Molt bé.
1: Schengelia fent un slàlom i anotant contra tauler al 58-77.
0: Aquest slàlom que se li diu, diguem, com la penetració aquesta europea, no? Dret-esquerra i així vir-la al defensor.
1: I ara tap de Schengelia, que s'emporta un cop involuntari de Diagne, contraatac del Barça, bola per Rabrovítola, que esperarà doncs que s'enganxi el pilot, que es reenganxi a la resta de companys, i jugarà en estàtic també perquè és el que més bé li va a Rabrovítola, Joan Calma. En estàtic, així respira una miqueta. S'ha portat dos cops a la cara Schengelia, falta. Sí, de Martín. És la cinquena d'equip, per tant, tirs lliures pel Barça, que es pot posar 21.
0: Sí, doncs, ja, quedant l'últim quart, tot el que sigui anar reservant una mica de cara al dimarts.
1: Això seria dimarts a les 8, heu dit?
3: Correcte.
0: Ah, sí? Per què a les 8?
3: Perquè ho posa l'horari establert.
2: Sí, està establert. Dimarts a les 8 al Palau.
0: Dimarts a les 8. Perquè deu venir de semi cada dia, diguem, quan la penya jugarà el dimecres?
3: Sí, dimarts i dijous a les 8 al Palau.
1: Tècnic.
3: I després voles segur cap a Tenerife, perquè el Barça jugarà allà el tercer partit dissabte a les 8.
2: Sí, tots els partits de semis de les dues eliminatòries són a les 8.
0: A mi ja m'agrada.
1: Sí.
0: No sé si a vosaltres, a mi...
2: Si la penya passés, començaria dimecres.
3: Dimecres, divendres i diumenge.
2: Això mateix.
1: A mi m'agrada més a les 6 de la tarda, perquè ens cau dins a tot gira.
3: No, però a les 8 ja farem el que passi falta.
1: Allargarem, sí, no, això segur.
0: Però els dies de diari, són dies de diari, això, no? Aquest, el dimarts...
1: Sí, dimarts i dijous.
0: El dimarts així no ens tenen tancat.
3: Però dimarts hi ha el Papa, no?, també. A la mateixa hora que surti,
1: perquè això obren portes a les 4, però sortirà a les 8, comença el Barça de bàsquet.
3: Ja podeu anar a dinar.
1: Vinga, la bola que té el Barça per tancar el quart...
2: Perquè ja ho donem per fet, no?
3: A veure,
5: sí.
3: Sí, 21.
1: Ah, val. Seria, a veure, sempre hem dit que s'ha respectat tothom, però seria vergonyant perdre això. Estàs guanyant de 21.
0: Sí, però no és pas falta de respecte. La gent.
1: Triple de Rademó per tancar el tercer quart. El Barça guanyava de 21. Doncs bé, tanca el tercer quart guanyant de 18. Bon recordatori que, si et despistes, ells hi són. 61-79. Queda només un quart per saber si el Barça és a la final, a les semifinals, perdó, i no contra el Madrid.
2: Bé, doncs més 18 pel Barça, 61-79, en un partit on gairebé sempre, excepte la cistella inicial, ha anat per davant el marcador. Oriol, les estadístiques diuen que el Barça està sent millor que no pas el Campos.
3: 25-27 en aquest quart, favorable al Barça, sobretot perquè el Barça viu en aquest partit del triple, del gran cert que té. En total, 10 de 16, un 63% amb un Claiborne avui brillantíssim amb aquests 20 punts, 4 de 4 en triples, i el Barça, que pel que fa al rebot, també l'està tancant bé, n'ha capturat 24, 19 al Múrcia, només 5 defensius pel conjunt murcià, amb Kakok, que en el segon quart havia marcat el Barça amb 12 punts, només ha fet 4 en aquest tercer quart.
2: Pau Masmartí, Palau Blaugrana, quan queda pel final? Barça 4, Inter 2, semifinals, primer partit de la Lliga de Futbol Sala.
4: 7 minuts perquè acabi el partit. Ara el Palau Capreta que anima perquè veu com el Barça s'apropa per endur-se aquest primer partit de la sèrie de semifinals.
2: I a Castàlia, Oriol, anada de les semifinals del playoff d'ascens a primera divisió, el Castelló, un històric, guanya l'Almeria, que era en principi el gran candidat a pujar a l'inici de temporada.
3: Sí, ara som al 21 de la segona part, continua Castelló 1, Almeria 0, i molt frustrat el conjunt de Rubi, que no troba solucions, sobretot en atac, per crear ocasions de gol.
2: Amistoses seleccions que preparen el Mundial, a punt d'acabar-se aquest Estats Units 1, Alemanya 2. També ha començat fa una estona el Panamà, selecció que s'ha classificat pel Mundial 1, Bòsnia 1. Suïssa, també mundialista, està empatant a 1 amb Austràlia.
3: I Anglaterra.
2: I Anglaterra està jugant des de fa 20 minuts. 0-0 amb Nova Zelanda, també juga a Qatar, 0-0 amb El Salvador. I Suïssa, Bolívia, empata, perd. Bolívia 0-1 amb Escòcia, també dues seleccions mundialistes, com són Bolívia i Escòcia. Bé, Múrcia, a punt de reprendre's el joc amb aquest marcador tan favorable pel Barça. Macià.
1: És correcte, el Barça està guanyant 61-79 i és, per tant, a 10 minuts de confirmar allò que fa, doncs, unes quantes hores no sabíem si, diguem-ne, preveure, per, bàsicament, un tema de la mala imatge que l'equip va oferir, o la imatge irregular que va oferir el Palau Blaugrana davant del Múrcia, però avui, en canvi, tornem a veure un Barça que és un Barça que pot aspirar tranquil·lament a lluitar per ser a la final. No dic que hi sigui, però veient aquest equip, anota ara mateix Vesely, bona passada de Schengelia, doncs, ostres, la cosa està guanyant de 20 a la pista del Múrcia, 61-81, i pinta que guanyarà. Falta de Vesely, a 9 minuts i 37 segons, i Pasqual avui se'l veu molt més tranquil a la banda.
0: Jo donaria mèrit també a Múrcia en el seu partit de l'altre dia. És a dir, Múrcia li va plantejar tàcticament una situació que els hi va sorprendre i els hi va, diguem, fastiguejar i els hi va incomodar, i no van saber trobar mai una solució. Però Múrcia, ja, independentment d'això, és molt difícil, i més tenint en compte que de Julius se'ls hi ha lesionat, que té, no té gaires més efectius. És a dir, si el Barça s'hi posa darrere com avui ho està fent, doncs jo crec que, fixa que de moment porten 62 punts la línia de 3, ells bastant negats, i per tant el Barça avui, en canvi, ofensivament, està col·laborant col·lectivament.
1: Rebot per Dianer. Llàstima, que ja va anat el Barça tancant el rebot. Havia notat el primer Howard Sanros, tir lliure, el segon l'ha fallat, i el rebot el Barça aquí l'ha cedit a l'exjugador justament del Futbol Club Barcelona, Musa Dianer. Per tant, tot i que el Barça guanya de 19, Dianer té dos tirs lliures per baixar 17 punts la diferència.
0: Sí,
1: i
0: Pasqual entra
1: fort justament per això.
0: Això anava a dir. I Pasqual insisteix, encara amb jugadors, diguem, Schengelia, no sé els minuts que haurà replegat avui, però...
3: 22.
0: 22, Déu-n'hi-do. 22, quasi 23. Sí. És a dir, que mantén molt els jugadors que de moment, doncs, li estan garantint aquesta victòria.
1: Sí, no, la rotació no és massa llarga, per vist que més o menys tothom està recuperat.
0: No, i et dic més, el Juan i Marcos, que tant tu li estàs donant sempre l'última oportunitat d'això, vull dir que...
1: Sí, home.
0: No, vull dir que és dels teus jugadors preferits. Fixa't que Pasqual, quan té l'Apro, diguem que en certa manera mig útil, de seguida el decanta. Avui de moment porta menys de 10 minuts.
1: Sí, sí. La veritat és que si tens a la Provítola, l'equip fa un salt de qualitat, eh? Fa un salt de qualitat molt gran. La bola que circula per entre les cames de jugadors de Barça i Múrcia es perd per la línia de banda. Possessió encara pel Barça. 9 sí. minuts pel final. Més 17 Barça.
0: De tota manera, el Múrcia també podem elogiar que segueix competint, eh? És a dir, l'altra cosa és que pugui no oferir gaire més gran cosa, però la competició, i més si ha tret a Diagné, vigilant, eh?
1: Ara, però, Foll li ha guanyat l'esquena a Diagné, o exactament no sé què ha passat, perquè Diagné ha anat per terra i Foll ha fet una cistella facilíssima per la seva constitució, que és bàsicament anotar sense saltar. 64-83, el Barça, per tant, de moment, entrenant en aquest moment del partit.
0: Tant que hem sentit criticar a Foll durant tota la temporada.
1: Sí, sí. Però mira, si li dones prop de cistella i en les condicions correctes, com ha passat ara...
0: No, però doncs... no és condicional. Si aprofites les seves condicions, és a dir, és que a mi si no sembla com si vulguem dir, si només serveixes per això, és que és un jugador que té aquestes característiques.
1: L'Apro de 3, triple! Triple de l'Apro Vítola i el Barça es torna a disparar 22 punts, 64-86.
0: Tremendo.
1: A 8 minuts pel final, sí, sí. Escolta'm,
0: tremendo.
1: Ara hi ha
0: l'Apro,
1: Barça...
0: No, l'Apro, contents avui per l'Apro, eh?
1: Sí. L'Apro Vítola ha tornat i es nota, eh? Encara que, en fi, bueno, no, anava a dir encara que no faci molts punts. No, és que ja n'ha fet molts avui.
2: Sí.
1: N'ha fet 14.
2: 14 de l'Apro Vítola, un dels millors.
1: Però no és només l'anotació, és com l'equip,
2: diguem-ne,
1: flueix.
2: Sí, a veure, Xavi Pasqual, si el podem sentir en aquest temps mort. Diu, mantinguem-nos, eh? Mantinguem aquest ritme. Xavi Pasqual, que demana que aquí ningú abaixi el ritme, perquè malgrat això està fet, ho podem dir així, coses rares han passat a vegades en el món del bàsquet, però avui un partit molt seriós del Barça.
0: I perquè és l'exigència que l'entrenador vol sempre, que per tenir un hàbit de continuïtat, no per una qüestió de res més. Si tu t'acostumes a competir al màxim durant tot el partit, doncs no ho hauràs de fer-ho amb cap esforç en els altres partits.
1: No, i a part que el Barça es veu que la que no està tens baixa molt, és a dir, qualsevol jugador se'n va.
0: Sí, en aquest partit no tindria cap importància, tampoc.
1: No.
0: És a dir, siguem realistes, per més que ens sembli, no tenen jugadors que et puguin, doncs, això, desorientar màxim, no ho sé.
1: Vinga, el partit es reprèn amb la música de gala, ara la baixen, perquè la bola estava ja en joc, 64-86, aquests 22 punts de diferència que permetran al Barça ser, si tot va bé, a semifinals, i ells que intenten cremar les últimes naus amb un intent de triple de Nakic, que doble fora de temps. S'acaba la possessió, Sito Alonso... demanava una falta tècnica, Cito. Poc productiva, però clar, sí.
0: Ens faltava, passa una mica com Vidaurret avui també, a l'inici del partit també l'ha forçat, i les coses, doncs mira...
1: Què vol ara, sacsejar el partit?
0: No,
1: ja està.
0: Per això va tard, segurament va tard, sí. Com els seus jugadors. Però és igual, és perquè està emprenyat i té ganes, doncs, una mica, doncs, de distreure l'atenció, i ja està.
1: A veure, el Cito Alonso en aquests últims 5 anys s'ha plantat a 3 Copes del Rei, ha fet una final de Lliga, una tercera posició a la Champions...
0: Ha eliminat el Barça en alguna Copa del Rei d'aquestes, no?
1: Exactament. Ha fet play-off aquest any, vull dir que no està gens malament.
0: No.
1: Que passa, clar, és una persona molt ambiciosa i entenc que, i competitiva, òbviament. Però
0: tot entrenador vegades... és ambiciós, eh? Tot
1: sí,
0: entrenador.
1: Sí.
0: Si no ho ets,
1: però
0: no sé què hi fas.
1: Està...
0: Bueno, està ara una mica...
1: Estava dient de tot a Brizuela. I ara, jo estic entre el públic, eh? Jo estic entre el públic. Vull dir, si em sentiu amb un to més baix, és que fa respecte. Perquè estic rodejats d'aficionats del Múrcia.
0: Què em dius ara?
1: No, molt respectuosos i tal, però clar, no els veig.
2: Es porten bé, no, de moment?
1: Sí, res a dir, però clar, no els veig i, per tant, no, tampoc oso fer massa, diguem-ne, apologia, no? Apologia del Barça.
0: I no cridar gaire en els triples del Barça.
1: Exactament, mira, ara, per exemple, no, aquest no ha calgut perquè no ha entrat a la Provítola, que, escolta'm, hauríem de mirar quan va fer tants punts la Provítola, quan ha sigut l'última vegada que ha tingut aquest pes anotador en el joc del Barça, eh? Falta, per cert, de la Provítola per tallar el contraatac.
0: Feia dies que no jugava, eh?
1: Bé, però jugava, no, no, però fa un parell de dies, però clar,
0: a mi de la reaparició
3: contra la Virtus ens n'hem d'anar el 25 de febrer, clar, per veure-la amb 25 minuts i 14 punts.
0: De la reaparició qualsevol jugador necessita un temps.
1: Sí, la veritat és que sí. Va fer una reaparició en què va semblar, però després va recaure. Bé, s'ha d'anar amb cotó fluix amb aquest jugador, eh? Vull dir que jo el canviaria aviat, ja.
0: Bueno, amb aquest, amb Satoransky, amb Bessel, és a dir, tots són, diguem...
1: És un decorat de cartró pedra, eh?
0: Serà, resulta, et dic una cosa, resulta, ara, però... ara que veiem aquesta penetració de Brizuela,
1: punts,
0: no?
1: Per cert, de diferència, 25.
0: Sí, digues. Doncs deixa'm dir que tinc com una mica d'intriga, perquè serà com una mica... No ho dic amb cap falta de respecte, eh? Bueno, Tenerife contra el Barça serà l'equip de... Aviam qui és més...
2: Duel de veterania. Duel de veteranies. Ho estàs pensant en una altra paraula?
3: Casal Roc, recordes que era Casal Roc?
2: Lliberes, però ells són més veterans, eh? Si mirem, no ho sé, la mitjana edat, però jo diria que la mitjana edat de Tenerife és més alta que el Barça.
1: Dornecam en té 40, també Dornecam, a Pati Mills 37, Marcelinho 43, però fes la mitjana del 5 titular del Barça.
2: Ah, del 5 titular? Bueno, no, jo pensava en plantilla. En plantilla jo...
0: Home,
2: bueno,
0: clar,
2: no, mirarem,
0: perquè n'hi ha alguns de jove, algun que no juga.
1: No, el titular del Barça, la mitjana, deuen ser 35, sí. 35 anys, i el Tenerife 36, vull dir que sabem segur que serà un partit, diguem-ne, de possessions llargues, no? Potser...
0: No.
2: El Tenerife, quan ha de córrer, corre, eh?
0: Cosa, Mils,
2: avui Marcelinho ha fet un partidàs i corria com el Gimés, eh?
0: Jo vull veure'l aquí davant d'aquests.
3: Tenen edat per consultar la meva salut cada setmana, però juguen molt bé.
2: Sí.
0: Juguen molt bé.
3: Molt bé.
1: Bé, doncs el Barça avui
2: també. I tornarem
1: també
2: a veure Marcelinho al Palau, que sempre és bonic.
1: Una delícia, sí. Una delícia veure Marcelinho.
2: Ara, que no li surti bé el play-off, eh? Que no donem per fet que el Barça sigui superior a Tenerife, malgrat sigui el 8.
0: No, perquè l'eliminatòria més superior era Madrid versus Tenerife. És a dir, primer contra, no?
2: Que Marcelinho no es marqui un Creus, eh? Allò que va fer el Creus, amb una edat similar, de guanyar una Lliga CB.
1: Són perfectament capaços de guanyar el primer partit al Palau, eh? Vull dir, tu vens aquí tranquil·lament content de dir hem evitat el Madrid a semis i Tenerife pot guanyar el Palau.
0: Doncs ben bròquil series, perquè vols que et digui una cosa, aquest playoff ja no hauria d'haver arribat al tercer, aquest de Múrcia.
1: Sí, correcte.
0: Estaríem d'acord.
1: Però el nivell d'autocomplença de jugadors que el físic ja no els hi contesta fa que en el següent partit arribin tranquils i baixin molt. És a dir, han d'estar molt en tensió. Yeah. I això és feina de l'entrenador. Els ha de saber, bueno, ells primer per ser professionals i segona, doncs l'entrenador els hi ha de fer veure que poden plantar-se a la final si fan bé les coses.
0: Explica-li a Clyburn que ve de guanyar tot el que d'això, explica-li a l'altre,
1: els hi has d'enfocar com a les dents o no sé. Sí. Ja, primes sabem que no n'hi haurà perquè no hi ha un duro, però home, no sé, els hi estan fugant,
0: bueno, els hi pot pagar el mateix entrenador, que l'any que ve ja en tindrà molts de duros,
1: també és veritat. Hola, que té
0: un bonus del coach.
1: Clyburn, sí, perquè això es fa, en l'esport professional es fa això, el tema dels bonus, a veure
0: el pal baix de Clyburn, fixa't.
1: Però bé,
0: que Clyburn quan doble alguna pilota és tremendo, fixa't, li dona quasi els peus de Pol.
1: Clar, sí, no. Dóna-li
0: amunt.
1: Quin luxe tenir un bon passador i bàsicament el millor és la Provítola quan hi és, que no és Marcelinho Huertas passant, però vaja, ja es nota, vull dir, es nota. Ara Brizuela ha intentat fer un dribbling sent l'últim jugador i se l'ha jugat.
0: Sí, temps mort que demana Pasqual.
1: Sí, un túnel, sí, sí. Temps mort que demana Pasqual, que vol lligar en curt el partit. Home. Guanyava de 25, ara guanya de 21. No vol deixar, diguem-ne, que cap jugador relaxi.
0: Però quan queda? Menys de 5 minuts?
2: Sí, 4:53 perquè s'acabi el partit. Sembla mentida aquest Barça, que està guanyant avui de manera solvent a Múrcia, i penso en el que va passar just fa 8 dies. Aquell partit, recordeu, sembla que ja no ens en recordem perquè estan anant bé les coses contra el València. La mocadurada al Palau. Sí, sí, es posa les mans a la cala Lloberes.
0: Home,
2: és que ens n'hem oblidat, però és que va ser fa 8 dies.
0: Però és que perquè ens...
2: Diumenge de la setmana passada...
0: En allà hi havia barreja, hi havia molta barreja. Barreja, no estic enraonant només d'estils de joc, eh? Estem enraonant barreja també de que vosaltres que enraoneu tant ara actualment de les emocions.
3: De barreja de patrons.
0: No, de les emocions i aquestes coses i d'això. Ah, veníem de la roda de premsa de Pasqual, o no?
2: Sí, sí, sí.
0: Ah,
2: sí.
0: Llavors aquí jo crec que hi havia uns sentiments barrejats fins i tot d'una mica d'estar enfadats i ja està. I per tant, doncs, a banda de que per mi el nivell de 8x8 de València en aquell partit no tenia res a veure amb el del
3: passat. La barreja de Patum l'has provada, tu, Lloberes?
2: La barreja?
0: És
2: la beguda de la Patum.
3: És moscatell amb anís barrejat i tu has de prendre fresquet i a poc.
2: És traïdor.
0: Si no... És que jo no prenc
1: el cul. Jo la fico al cotxe com a líquid antidescongelant. Em va bé, eh? Perquè és porta.
2: Espereu-vos un moment, que passo pel Palau Blaugrana, que el Barça de futbol sala no ho té encara resolt del tot. Pau Masmartí, quan queda pel final? Encara 4-2 favorable al Barça?
4: No, 4-3, perquè ha retallat distàncies l'Inter a falta de 2 minutets pel final del partit. Ara els jugadors que surten de temps mort, i ja ho sentiu, apreta el Palau per donar l'última empenta als seus perquè s'emportin aquest partit importantíssim. Ha estat una errada garrafal en la sortida de pilota del Barça, ha tallat la passada pirata per acabar enviant la pilota al fons de la xarxa i posar els seus a tan sols un gol. Està pujant i molt la tensió aquí al Palau. Ara l'Inter que s'arrisca i juga amb un porter jugador en atac, buscant a la desesperada el gol de l'empat a falta de 1:25 perquè acabi el partit. Barça 4, Inter 3.
2: Barça 4, Inter 3, un minut i mig pel final. Clar, recordem que això juga el millor de 3, per tant, guanyar el partit del Palau és clau, perquè si no, aleshores Inter passaria a tenir l'oportunitat de ja sentenciar en el segon partit el pas a la final i deixar el Barça sense bitllet per la Champions. Quan queda, Pau?
4: 1:15 pel final, amb la pilota l'Inter jugant amb un porter com a jugador de camp. 4-3, toca l'Inter enrere buscant l'espai, ara a la banda, la pilota al centre, xuta i refusa bé la defensa del Barça, el xut, ui! Després d'un embolic de cames ha xutat el porter jugador de fet de l'Inter per enviar la pilota per sobre el travesser.
2: Uf, l'ha tinguda, eh? L'ha tinguda l'Inter.
4: Aquí el Palau i continua guanyant el Barça, falta d'un minut perquè acabi.
2: L'ha tinguda l'Inter, ara veiem la imatge també de la banqueta del Barça, un Javi Rodríguez que és un sac de nervis, una mica estil Simeone, se li escapa algunes vegades el peu intentant rematar ell també des de la banqueta. El Barça resistint, tenia el partit controlat, havia arribat a guanyar 3-0, ara mateix 4-3. Macià, quan queda pel final, mentrestant a Múrcia?
1: Doncs 4 minuts i el Barça que torna a posar la directa, guanya de 24-68-92, que és una diferència bastant similar a la del primer partit en què tampoc van patir. Bé, això està fet, companys.
2: Bé, doncs ens centrem en el futbol sala perquè entrem ja a l'últim minut, menys de 50 segons pel final, la té l'Inter. Pau!
4: La pilota al travesser de Pirata i ara el gol! Perquè no hi havia porter des de la banda. Espera que l'àrbitre assenyala que la pilota potser, si no corregiu-me, hauria sortit per la línia de banda, justament davant de la banqueta de Javi Rodríguez i tots els jugadors del Barça.
2: Ho hauran de revisar, però el xut del jugador del Barça acaba al fons de la xarxa. Tinc la sensació que és dins del camp, que no acaba de sortir per la línia de banda. Protesta molt Javi Rodríguez, també des de la banqueta de l'Inter, i s'haurà de revisar perquè aquest gol sí que podria sentenciar el partit, eh? A quant pel final?
4: A 35 segons pel final, si ara l'àrbitre assenyala que ho anirà a mirar, fa el gest de sí, sí. La pantalla. I, sí, sí,
2: 35 segons pel final, ara veiem la repetició. Ai, no sé, no tinc tan clar. Ara veiem la repetició, no tinc tan clar si la pilota era dins o no.
3: Sembla que surt, però és complicat de veure-ho.
2: Clar, perquè si el gol puja al marcador ja està, eh? Ara tenim la victòria al sac.
3: Tota la pilota.
2: I tinc la sensació, ara veient la repetició que ens han ofert, que sí que havia sortit, eh? Macià, està passant res a Murcia?
1: No, ara mateix està passant l'onada, el públic s'entreté, no marxa ningú, això crec que és ressenyable, un públic que vol esgotar els últims minuts de la temporada del seu equip, en queden 4, el Barça serà a semifinals i bé, doncs no s'hi trobarà el Madrid.
3: I Almeria respira una miqueta perquè acaba d'empatar el conjunt de Rubi, ha marcat el millor jugador de la temporada, Sergio Ribas, amb assistència d'Embarba, Castelló 1, Almeria 1, 39 de la segona part.
2: I ara ens congelen, Pau, la imatge del gol al Palau Blaugrana. Jo crec que sí que surt, per la línia de banda.
0: Ah, però la càmera és molt lluny, no?
3: La imatge és nefasta.
2: Però no tens la sensació que la pilota sí que creua la línia de banda?
5: Vaja.
2: No és una imatge definitiva. I si només tenen aquesta, els costarà molt prendre la decisió als àrbitres i és la jugada decisiva del partit d'aquest Barça-Inter. S'ho estan mirant a la taula.
4: Sí, s'ho estan mirant els dos àrbitres, molt i molt atents a aquesta pantalla.
2: Ara mira, li estan mirant una altra imatge. El que passa que, mira, Javi Rodríguez amb els seus peus tapa precisament la pilota. I amb aquesta presa tampoc es pot veure.
0: El peu dret sí que se'n va fora.
4: Anula el gol. Anula el gol l'àrbitre, no el dona. Indica que ha sortit la pilota per línia de banda.
2: Bé, doncs quan quedarà pel final?
4: Doncs 35 segons i 5 dècimes pel final. Guanya el Barça 4-3 contra l'Inter.
2: Doncs 35 segons d'infart que viurem ara en directe al Tot Gira. Servirà això sí de banda al Barça, oi?
4: Sí, serveix de banda al Barça, canvia la pilota cap a Dida, que el porter canvia la pilota directament a fora de banda, per tant, pilota per l'Inter, que torna a treure un porter jugador en atac. Ara és l'Inter que toca al mig del camp. Mira, Javi Rodríguez entrant a pista ara, animant al Palau perquè apretin, toca l'Inter amb paciència, buscant l'espai, el Barça darrere, reculant i tancada darrere, ben a darrere, 30 segons... Surt la pilota ara pel fons de la porteria, 17 segons pel final del partit, està guanyant el Barça 4-3, ara la pilota que serà servida de la porteria per Dida, canvia a la banda, fa un mal control Espito a la banda dreta, que ara mateix és substituït per Joao Víctor, 15 segons i 5 dècimes perquè acabi això, Javi Rodríguez entrant a la pista, 4-3, està guanyant el Barça, pilota per l'Inter que toca i que busca el gol, xuta l'Inter, fora! Fora, que xuta l'Inter, 8 segons, xuta Antonio, i la pilota que marxa per sobre el travesser, no hi havia porter, ho ha intentat Antonio, queden 5 segons i 6 dècimes pel final, està guanyant el Barça 4-3, ara servirà ràpidament la pilota a l'Inter, que ataca i que busca el xut, ho prova des de mig camp, i se'n va la pilota per sobre el travesser, i ho celebra, així ho celebra el Palau, de manera efusiva, perquè s'emporta el primer partit al Barça, patint, i molt, però se l'han dut, més de lo previst, guanyava 3-0 a l'inici de la segona part, el partit que acaba 4-3, descarrega tensions del Barça, que s'emporta el primer partit de la sèrie.
2: Doncs el Barça suma el primer partit, el Barça de futbol sala comença bé aquesta sèrie de semifinals, important, insistim, si el Barça passa a la final, bitllet de Champions assegurat, i fa 2 anys que no juga a la Champions, el segon partit serà, Pau, corregeix-me si no ho dic bé, dimarts a la pista de l'Inter, eh?
4: Sí, de Torrejón de Ardó, de la mateixa hora, les 9 del vespre.
2: Si guanyés el Barça ja estaria a la final, si perdés el Barça divendres 12 de juny a les 9 tindríem hipotètic tercer partit al Palau. Gràcies, Pau, et deixem anar a vestidors, bona narració. Lloberes, fixa't, estudiant en pràctiques del Tot Gira, el Pau Mas Martín arrenant final, de manera excel·lent transmetent-nos la emoció del Palau Blaugrana.
0: La meu, segurament.
2: Ah, és possible?
0: No, crec. A mi m'agrada molt,
2: Home, no, emocionantíssim. Ho hem fet molt bé, això. Sí. Gràcies, Pau. Gràcies. Va, fins ara.
4: Fins ara.
2: Ara no acaba la feina, que ens has de buscar també protagonista. Vinga, el Barça de futbol se l'ha fet la feina i ara, Macià, el Barça a punt de rematar-ho també i accedir a les semifinals on jugarà contra el Tenerife, quarta final de la CB.
1: Doncs sí, ja fa estona que guanya de la ratlla dels 20 punts i per tant això no s'hauria i no s'escaparà al Barça, doncs, que ha fet un partit amb molts de triples, amb un percentatge fregant el 60% i això doncs facilita molt les coses, és una bona drecera,
0: cap a... Fixa que l'última intentona que està fent el Murcia és pressionar, no? 2-1, aviam si almenys doncs acabar, jo diria més per acabar doncs que no tires la tovallola.
1: Ostres, veig molt justet a Satoranski, eh? No és una crítica, és una descripció. El veig molt just físicament, no marxa de ningú.
0: No, i per això
1: molt
0: juga
1: limitat.
0: Tampoc. És a dir, molt limitat. Perquè pensa segurament que Pasqual doncs, està també intentant que entri dins la roda la Provítola, no? No,
1: bueno, Juan Marcos, sí, sí.
0: Juan Marcos, ell no li té... bé, no li té, no ho dic. És a dir, saps per lo que et pot donar. Però tu, si necessites pensar en coses més importants, necessitaràs un altre tipus de jugador.
1: Bé, doncs ara ja som, com diríem, a la secció del Tot Gira, els minuts escombraries, perquè són 20 punts. El Murcia no acaba de fer doncs, res que ens faci pensar que s'ha de tema una remuntada històrica i, per tant,
0: no,
1: doncs...
0: 3 minuts
1: Barça...
0: històrica, ja no hi ha temps.
1: Sí, bueno, no.
0: No,
1: sempre
0: materialment...
1: Sempre hi pot haver una primera vegada, però vaja, espero que no.
2: Home.
1: Espero que no. Joel Parra baixant ell solet la pilota. Ara ells,
0: de fet, certa... Pasqual ja ha tret a jugar, diguem, els jugadors no tan habituals.
1: Miles Cale i prou, la resta...
0: No, i Parra, Juani i Brizuela. És a dir, vull dir que la plana major...
1: A la mitja volta bé, se li anota també el 73 a 95, 22 punts de diferència, i ara sí que comença a marxar alguna persona d'aquí, del pavelló, però la veritat és que la gent suposo que es queda sí, per tancar la temporada.
0: I donar les gràcies i aquestes coses, no?
1: Sí, ara ja et dic, el que ha de fer el Barça, la que surti d'aquí, és començar a mentalitzar-se ja pel primer, només pel primer partit a Tenerife, perquè és molt de casa, perquè és molt perillós aquest partit amb el Tenerife del Marcelinho Huertas i
0: però ara companys. Ja són 5 partits també penso que la, no? La manera de jugar en playoff és molt diferent a aquest de 3, que és molt trampós, ja ho heu vist tots sí. 3, excepte València, que ha sigut el més solvent i també va patir una mica en el primer partit.
1: Doncs vinga, minut i 38 segons pel final, el Barça divertint-se, el Barça sense fer sang, esperant que passi el temps, entrenant, Miles Cale sol, busca el triple i el troba. Fins i tot Miles Cale anotant de 3, doncs escolta'm, això és oli en un llum. 75 a 98, el Barça arribarà, si tot va bé, als 100 punts en una sèrie desconcertant. Ha apallissat el Murcia a pista pròpia i el Palau Blaugrana va deixar escapar el rival doncs d'una manera que ens va fer preocupar.
0: Pensar, però... no? Què deuen pensar? Deuen pensar que es podien haver estalviat aquest viatge a Múrcia.
1: Doncs sí, la veritat és que sí, però bé, almenys són a semifinals i jo crec que això és el que pensen primer, que
0: sí,
1: s'han classificat llavors, i han salvat,
0: sí, sí. Molt
1: han salvat una mica l'honor, no la temporada, i ara s'aixeca ja el públic aquí a Múrcia, l'últim minut, dempeus, reconeixent l'esforç aquesta temporada de l'equip de Sito Alonso, tècnic de la franja que estiueix a Vilanova i la Geltrú, format al Joventut de Badalona, i com en parlem que al playoff hi ha 4 tècnics catalans dels 8, aquest seria el 5è.
0: I exentrenador del Barça,
1: és veritat, no va acabar d'anar bé la cosa, però tampoc crec que fos culpa només seva. A Radebó se li reconeix la temporada, sembla doncs que se'n va per la manera com s'està acomiadant de la gent, i per tant doncs bé, un jugador que deixa empremta aquí en una pista on li han retirat una samarreta a Sadiel Rojas, conegut per la seva duresa, i justament doncs potser per l'any que van arribar a la final de la Lliga, però evidentment a Múrcia es van acumulant bons records i es van acumulant doncs, èpoques.
0: S'acomiada, tu creus? Sí? Perquè sé que ell està contentíssim, vull dir que es retira o alguna cosa.
1: Això ja m'ho direu vosaltres, perquè és que l'aplaudiment ara és a l'equip ja, però s'està saludant amb tothom de la banqueta. No sé, que ha fet molt bon partit avui, Radebó,
0: especialment. Més aviat sembla que li fan com una espècie d'homenatge, vull dir, és un jugador molt estimat, i a més, jo crec que especialment pel seu esforç darrere, no? És un jugador que a més havia jugat a futbol americà, a futbol d'això, a beisbol, vull dir-te, i que per ell això no és treballar, sinó que és jugar.
2: Té 20 segons i això s'acaba, Macià.
0: Sí.
1: Aquests aplaudiments són pel Múrcia, però també, en certa manera, són pel Barça, que ha fet dos bons partits, ha excel·lit fora de casa, i avui, a més, fa números rodons, ha arribat als 100 punts, 75 a 100, 5 segons pel final, ara hi haurà dos tirs lliures pel Múrcia,
0: sí,
1: però ja ho podem dir...
0: Que...
1: Sí, no cal, no?
0: Perdona, és a dir... clar, Forres tenia ganes aquí de, no?, de fer una mica de... Deixa'l ja.
1: Els dos puntillos per acabar de rematar la cosa, per arribar als 20 punts, ja hi arribarà.
0: N'ha fet 19, doncs ara amb aquests 5 segons. Però bé, també és admirable, veure com perdent, fins i tot, la gent sap reconèixer l'esforç d'un equip com el Múrcia.
1: I l'esport hauria de ser això, saber perdre. Doncs l'afició del Múrcia, que ha demostrat una gran esportivitat, ha estat al seu lloc en tot moment. També ho diem de vegades del públic del Palau, que és un públic molt madur, que sap estar al seu lloc. El bàsquet és diferent. I el Barça es classifica per semifinals a la Lliga CB. Qui ens ho havia de dir, amb tal com pintava aquest descens, aquest lent descens cap a les vacances, sense el Madrid a semis i amb el Barça, amb factor camp a favor, havent eliminat el Múrcia de pallissa. Múrcia 76, Barça 100. El Barça ara mateix té esperances fins i tot de ser a la final.
2: 76-100, victòria del Barça. I qui ens ho havia de dir, que avui el dia acabaria amb el Barça classificat a les semifinals i que aquestes semifinals la jugaria contra el Tenerife amb factor pista a favor i no contra el Madrid, que tancarà la temporada en blanc. Els finalistes de la Eurolliga tanquen la temporada en blanc. El Barça, que ha estat una casa plena de problemes, té l'oportunitat encara de guanyar la Lliga CB de bàsquet en el que serà el comiat de Xavi Pasqual. Ja tenim dates confirmades. Eliminatòria de semifinals. Dimarts, Palau Blaugrana, 8 del vespre, primer partit, Barça-Tenerife. Dijous, segon partit, Palau Blaugrana, també a les 8, Barça-Tenerife. El tercer partit serà a Tenerife i serà dissabte. Dissabte a les 8. I ja, si fes falta, hauríem de viatjar fins dilluns de nou a Tenerife. Cito Alonso, el tècnic del Múrcia, podem sentir a les 11. De seguida anirem de recuperar-lo.
1: Bé, mentrestant aquí, els jugadors del Barça fent una pinya amb rictus d'alleujament, Algun somriure, però sobretot veig a la Provítola feliç d'haver retrobat la seva millor forma i ara veig també una salutació molt esportiva de Kevin Panther amb l'estrella de Julius del Múrcia, que bé ha sigut, jo crec, el que ha sentenciat l'equip de casa, que no ha disputat aquest partit decisiu.
2: Bé, el que dèiem, dimarts Palau a les 8, dijous Palau a les 8, dissabte Tenerife a les 8, i si fes falta un quart partit ja seria dilluns de nou a Tenerife a les 8, i cinquè partit, si arribem a la sèrie al cinquè partit, seria de nou en aquest cas al Palau Blaugrana. Lloberes, factor pista a favor.
0: Sí, a mi m'encanta això, perquè ben veritat, clar, era tan inesperat com el que estaves dient, no? Però Tenerife a mi m'ha agradat molt en la sèrie contra el Madrid, i per tant jo sé que 5 partits no és el mateix que 3, però per tant cautela, molta precaució, i a mi el que més m'alegra és veure que determinats jugadors han arribat
2: pronto. Ara sí, Alonso amb la Ruc un pau a l'Esport 3.
5: No, la sèrie impresionante, pero del partido de hoy hemos intentado hacer todo lo posible, pero han jugado muy bien. ¿Sabes lo que pasa? Cuando un equipo es mejor que tú, no hay que excusarse, no hay que buscar ni los árbitros, ni el acierto. Han jugado mejor que nosotros, hemos luchado mucho, nos hubiera gustado llegar mejor a esta fase. Volveremos.
6: Parlaves d'ansietat al començament del partit, no sé si l'heu pogut acusar.
5: No, yo creo que no, yo creo que hemos empezado bien. Ellos han tenido dos minutos muy buenos donde se han ido a 10, 12 puntos, y cuando hemos vuelto con un 32-36, ha habido una acción muy importante que hemos perdido porque hemos hecho falta en ataque y nos han metido un triple. Y ahí nos ha costado mucho volver a recuperar, ¿no? Pero tú fíjate, esto somos UCA, Murcia, quien quiera algo que lo encuentre, pero aquí es difícil igualar esto, esto es una pasada.
6: Deies l'altre dia que era la teva millor temporada com a entrenador. No ho canvia, això.
5: Bueno, 25-9, ya te dije el otro día que solo hay 8 equipos en la historia de la CB que han hecho 25-9 en la liga regular. Uno es el UCA Murcia y otro también Tenerife, que aprovecho para felicitarles desde aquí por haber eliminado al Madrid. Me parece una gesta increíble también.
6: Gracias, Cito.
5: Venga, saludos.
2: Bé, doncs el Cito Alonso amb la Ruc Gumbau Esport 3, Lloberes Reyes.
0: No, va molt de riure perquè a vegades els entrenadors fan una mica com de pedagogia per fer-se la seva propaganda i la seva dosis, doncs, d'això, de que, clar, No, que he dit, 25 no sé què.
2: 25-9, que és el balanç del Cop Múrcia a la fase regular.
0: Està
2: molt bé. Mira, Xavi Pasqual, a veure si tira d'ego o no. El tècnic del Barça, és per 3.
7: Sí, penso que els partits han sigut bons, però amb això del bàsquet també el rival juga, i en el segon partit ells van jugar impressionant, fent tirs, un Barça amb balanç fins a finals de possessió. Ens van fer 16 triples i nosaltres no vam jugar malament, però ens va faltar una miqueta. Avui hem tornat a jugar bé, amb les idees molt clares del que volíem, i ens emportem aquesta important victòria.
6: Algun però li poses avui al Barça?
7: Jo crec que no, crec que hem estat molt bé amb totes les facetes del joc. Hem entès cada vegada el que el rival ens proposava. Ells són molt bon equip, que fan moltes coses diferents, i hem sigut capaços de contrarrestar-ho tot.
6: En quin moment has pensat, això ja ho tenim?
7: Bueno, estàs concentrat, veus que entres a l'últim quart amb 20 punts, però s'ha de seguir. Hem estat fins als últims 4 minuts encara amb el partit semi-obert, però després ja l'hem tancat.
6: Avui no havia de ser el teu últim partit, eh?
7: No pas, seguirem.
6: Tenerife.
7: Sí, Tenerife, començarem l'eliminatòria en casa, ara ens hem de recuperar i estar preparats per aquest partit.
6: Gràcies.
2: Xavi Pasqual, amb la Ruc Gumbau, Esport 3, el tornarem a sentir, a la sala de premsa. Macià, tu mou-te, perquè podrem sentir també més protagonistes. Mira, la ruta amb, de nou, Esport 3, amb la Provítola.
8: Que no estar satisfechos, tenemos que no conformarnos, tenemos que pensar que tenemos todavía muchos partidos por delante, tenemos que nada, pensar ahora en volver a casa, pensar en Tenerife, tenemos muchas cosas todavía por delante por ganar y tenemos que aprovecharlo.
6: Y ahora el próximo rival, Tenerife.
8: Sí, va a ser muy difícil, muy difícil. Ellos juegan un básquet muy inteligente, saben jugar, se conocen, tienen experiencia. Nosotros tenemos que ser muy, muy físicos.
6: Gràcies.
2: La Provítola. Bé, amb el Macià, que ja comença a desfilar cap a la zona de vestidors, Lloberes, de seguida també es connecta al Joan Creus i analitzarem el que ens espera per davant. Aquesta sèrie de semifinals contra Tenerife, el millor de 5 partits, però abans em vull aturar una mica, ni que sigui uns instants, en el que ha donat de si el partit d'avui. El Barça avui sí ha estat a l'alçada.
0: M'ho preguntes?
2: Sí.
0: No, és que em pensava que era com un titular, perquè quasi jo te'l reafirmo i te'l confirmo, no? Molt a l'alçada, sí. Entenc que ens l'haguéssim pogut estalviar, també t'ho dic. I bé, Pasqual diu això, que sempre el rival també juga, que aquestes coses que s'han de dir, però te'l podies haver estalviat i així hagués sigut un viatge menys i un desgast menys per una plantilla que porta molta densitat de competició i molts partits, no? Crec que és una grandíssima oportunitat. M'agrada molt la mentalitat sempre de la Provítola, que és un màxim competidor, i que ell fixa com sí que té la ment oberta de que això fins ara semblava com si el Barça ja no pogués aspirar a quedar, diguem, a guanyar el títol de Lliga. I en canvi, jo veig que l'APRO té molt clar avui a descansar i seguir pensant, perquè queden molts partits, però no molts partits de la sèrie de semifinals, sinó que és una sèrie de semifinal bastant obligat a guanyar. Se t'ha posat una grandíssima oportunitat a la mà.
2: Bé, doncs Madrid fora, Barça, Tenerife les semifinals i València per en rival. Demà, 7 de la tarda, Baskonia-Penya, en transmissió en directe des del Buesa Arena amb el Macià, des de Vitoria i la Lloberes aquí a l'estudi amb nosaltres. Si la Penya guanya, doncs tindríem dos catalans a les semifinals, que això és fantàstic, i ho té a la mala penya. Si repeteix ni que sigui una mica el guió del partit d'ahir a Badalona, de ben segur que tindrem la penya a semifinals contra el València, que evidentment serà un rival duríssim. Molt bé, farem una pausa. Bé, no, abans de la pausa arriba la Berta Torrades. Hem sentit senyals horaris de les 11 de la nit.
0: Donem-li pas en aquest noticiari, doncs.
2: Sí, li vols preguntar per on comença o no?
0: Home, abans tu anaves pel Papa i ens...
2: Però abans no ha començat pel Papa, ha començat amb una última hora. Hi ha última hora, ara,
9: no? No tenim última hora i continuem amb el Papa.
2: Li vols donar pas, tu, Lloberes?
0: Doncs llavors ara ja no me'n recordo com ho fèiem, però tenim el noticiari a punt amb Berta.
2: Berta Torrades.
9: Sí, estem davant de...
0: Torrades és fatal.
2: Berta Torrades, què vol dir que és fatal?
0: Home, de Torrades, que estem fent unes torrades ara abans...
2: Però què dius? Escolta, és el seu cognom, Lloberes.
9: Un moment, sisplau.
0: Perdó.
3: Torrades Lloberes.
9: Anava a dir, sí.
3: Sí, clar.
9: Bé, en fi, pendents de la vella del Papa, avui davant de nombrosos representants polítics, ha alertat Lleó 14 dels discursos que fomenten la divisió i també la polarització. Ho ha fet en l'inici d'un viatge que el portarà a la setmana que ve aquí a Catalunya.
10: Evitemos las palabras que humillan o enfrentan. Optemos por la claridad que ilumina y la franqueza que abre caminos. No bendigamos entusiasmos ingenuos ni alimentemos miedos estériles.
9: Més de mig milió de joves s'han congregat aquest vespre per seguir la vella del Papa a Madrid. A casa nostra, els docents convoquen una manifestació a Barcelona diumenge de la setmana que ve i mantenen també la vaga de dimarts, coincidint precisament amb el primer dia de la visita del Papa a Barcelona. És el que han acordat avui els sindicats d'educació que s'han reunit aquest dissabte. Iolanda Segura és la portaveu del sindicat majoritari d'USTEC.
11: Ja sabeu que és el dia de la visita del Papa, el primer dia de la visita del Papa, però també és el primer dia de les Pau i, per tant, doncs, farem les accions i mobilitzacions a partir de les 9 per facilitar que l'alumnat pugui arribar a les seus a fer les proves.
9: Més coses, suport del 80% a una vaga general per l'habitatge entre les persones que han participat en la macroenquesta organitzada aquest dissabte per diversos col·lectius socials, com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat en aquesta consulta que s'ha fet a 42 municipis del país. El portaveu de la campanya, Rubén Páez, ha dit a aquesta emissora que el resultat és un mandat per fer una vaga general, però preparar-la comportarà, diu, temps i treball, i per això no es posen de moment terminis.
12: Seria molt frívol dir en aquests moments pues farem la vaga d'aquí un mes o d'aquí a dos. És una cosa que s'ha de treballar molt de temps vista i ho farem quan sigui el moment i ho farem per guanyar.
9: En plana internacional destaquem que Ucraïna ha respost a la negativa de diàleg de Rússia atacant Sant Petersburg per segona vegada aquesta setmana. Més de 140 drons han arribat a la ciutat russa o als voltants, la majoria dels quals han estat interceptats. L'agressió ha passat l'endemà que, precisament a Sant Petersburg, el president rus Vladimir Putin va rebutjar una reunió cara a cara amb Zelensky per posar fi a la guerra. En aquesta ciutat, recordem, se celebra aquests dies un important fòrum econòmic. I acabem

0: Les 12 en directe, els del Tot Gira. El Barça ja és a les semifinals de l'ACB. A 5 partits jugarà amb el factor pista a favor contra Tenerife, que ha eliminat el Madrid. Això comença dimarts a les 8 al Palau Blaugrana. Barça-Tenerife i en directe al Tot Gira. Per cert, s'ha acabat el partit de Castàlia, anada del play-off semifinals per pujar a la primera divisió.
1: Amb un partit de molta tensió. Al final, empat a un Castelló, un Almeria 1. S'ha avançat el Castelló amb un gol de Brignani poc abans del descans. Sergio Rivas, al 22 de la segona part, ha fet el gol de l'empat. Dimarts que ve hi ha l'Almeria-Castelló, l'Almeria amb aquest empat. Si s'acabés amb empat al final del partit hi hauria pròrroga. Si s'acaba amb empat al final de la pròrroga passaria a la final per la set.
0: Partits de seleccions amistosos que seran el Mundial que comença la setmana que ve. L'anfitrió dels Estats Units ha perdut davant d'una de les favorites davant d'Alemanya.
1: Contra Alemanya per 1-2. S'ha acabat el partit com el Rosari de l'Aurora per una entrada molt forta del jugador dels Estats Units, Tim Wea, el jugador David Raum. Al final ja s'han encarat els jugadors, també amb Pochettino per allà. Al final, derrota d'una de les anfitriones per 1-2. Ara ens fixem, bàsicament, jo sé que tu estàs fixant-te amb l'Escòcia 4, Bolívia 0, perquè també vas amb Escòcia.
0: Però amb Anglaterra, que està jugant Rashford.
1: Però juga Rashford, però no juga, en canvi, Gordon, que és a la banqueta el jugador del Barça. Guanya Anglaterra el descans. Anglaterra 1, Nova Zelanda 0. Ha marcat el jugador Bayern, Harry Kane, fa un parell de minuts.
0: Una pausa, saludem en Creus i amb la Lloberes i el Macià des dels vestidors de la pista de Luca Múrcia. Obrim els vestidors d'aquest partit, gran partit que ha guanyat el Barça i que classifica per les semifinals.
2: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT. El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
3: El Mundial més llarg de la història a Catalunya Ràdio.
4: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
3: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
2: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio. Amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
3: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
5: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
3: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?
2: El Mundial al Club de la Mitjanit a partir de l'11 de juny. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
5: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
3: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
6: El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
2: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
6: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
2: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Barqués amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
6: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
2: Amb la Nit dels Ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
6: Lleó 14 a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
7: Bona nit. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat el...
8: 59.326 59326 de la sèrie 5.
7: Així mateix, uns altres 4 números i sèries han obtingut cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el Sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
9: I després, quan guanyes, què més hi ha?
10: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
2: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
11: I el moment de retirar-se va ser complicat?
2: Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
12: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
13: Quan eres petita jugaves sempre amb nois?
2: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
14: Va ser l'empenta que necessitava per dir adeu.
2: Videopodcast I ara què? Més enllà de l'esport. Disponible a 3CAT.
6: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11...
15: col·labores amb una gran tasca.

0: especial. Onte. Ben jugat.
1: Els play-offs de l'ACB al Tot Gira.
2: Som al Tot Gira, quan passen 9 minuts de les 11 de la nit. Recordeu, el Barça de bàsquet ja és a les semifinals, ha guanyat 76-100 el seu partit avui a la pista del camp. I el Barça de futbol sala, malgrat ha patit, també guanya, en aquest cas, el primer partit de la sèrie de semifinals, el millor de 3 davant l'Inter, 4-3, victòria patida, però important pel Barça, que jugarà el segon partit a Torrejón de Ardoz. Dimarts que ve, si guanya a la pista de l'Inter, ja serà la final i tornaria a jugar la Champions, que els últims dos anys no ha pogut jugar. Tinc per aquí el Joan Creus. Hola, Joan.
3: Hola, bona nit.
4: Hola, Creus.
2: Com estàs,
3: Hola,
2: Joan?
3: Hola, què tal?
2: Tu t'ho esperaves, això? Madrid-Tenerife a les... Madrid-Tenerife. Barça-Tenerife a les semifinals?
3: No.
2: No, eh?
3: No me l'esperava ni molt
2: menys. Pel Madrid o pel Barça no t'ho esperaves?
3: Pel Madrid.
2: Sí. El Madrid ha sigut
3: Ja vaig comentar l'altre dia que la ratxa aquesta que portava el Madrid no era normal. No era normal amb un equip guanyador com ells i que, tot i que faltava Tavares, havien perdut els 6 últims partits de la Lliga. I ara amb aquests 3 de contra Tenerife, doncs ha seguit la mateixa dinàmica. I el que són els play-offs, no?
4: A tres, sobretot a tres.
3: Perds el primer partit, sorpresa, guanyes el segon de 35, et penses que ja has tornat a agafar la dinàmica i et penses que tot està fet, sí. I et tornen a enganxar a casa, no? És el tema d'aquest dels play-offs, de guanyar un partit de 35 i perden 2 per un punt i et quedes fora, no? Mm. Doncs ha estat la demostració. A més, un equip veterà com el... Super veterà, amb uns quants jugadors de 40 anys, amb baixes també importants, i que et guanyin a casa. Jo aquesta crec que és molt grossa.
4: I es guanyen a casa jugant excel·lentment. No t'han guanyat... hi ha algun partit que el guanyes d'un, el guanyes, saps allò, frec a frec... No.
2: I Marcelinho, dels millors en 43 anys, avui, ja.
3: I és que et guanyen a casa... Sí. Després d'haver perdut de 35.
4: Sí, és veritat. Sí. Però fent una exhibició, no només Marcelino, sinó també jo aquí, Patty Mills, també l'ha ajudat moltíssim, i a mi m'ha encantat molt el joc. Jo crec que el Madrid, també et dic una cosa, abans ho hem enraonat una mica per sobre, però de la manera que sabem com és tan metòdica Scariolo, el fet de la incorporació aquesta dels dos nous, en aquest cas Jurseven Sissokoc, això li ha anat, li va malament, perquè ell és molt, molt, molt programat, i a l'hora d'incorporar determinats jugadors, ell ha enraonat molt d'aquest equilibri, no?, interior-exterior, i que no l'han trobat des de la final a 4. Jo primer em vaig pensar, doncs, això, que es prenia un cert temps per ajudar a rodar aquest tipus de, bueno, els dos jugadors nous, però ha hagut d'acabar fins i tot intentant guanyar el partit sense aquests jugadors, perquè necessitava, doncs, un altre estil de joc.
3: Però què és el que li va anar bé a la Final Four?
4: Sí, va donar una exhibició, sí.
3: I clar, sí que deu ser molt, molt cap quadrat, perquè
4: jo
3: si et va bé
4: a
3: la Final Four... No, sí. Vull dir, si et va bé a la Final Four...
4: Fitxes
3: dos jugadors i canvies la dinàmica i tornes a buscar dos interiors que són nous i que no estan amb la mateixa dinàmica, i sabent que has aprofitat a la Final Four el fet de jugar amb dos pivots petits
4: dos quatre transformats.
2: Espereu un segon, perdoneu, perquè comença la roda de premsa de Xavi Pascual a Múrcia. El sentim en directe.
5: ...que viene haciendo y por el que ha hecho esta temporada... Hace mucho tiempo que no nos enfrentábamos y la verdad que ha sido maravilloso ver la calidad y la evolución en todas las cosas del juego y enfrentarnos otra vez. Por lo tanto, felicidades a ellos y a toda su afición. Nosotros, por nuestro lado, estamos contentos del partido realizado y del playoff en general. Perdimos el segundo partido porque... No es que jugáramos mal, pero nuestro rival jugó mejor que nosotros. Metió canastas finales de posesión increíbles. y nosotros estamos contentos de globalmente cómo hemos jugado los tres partidos. Hoy hemos hecho un partido muy serio, sabiendo siempre lo que queríamos, controlando el ritmo del juego desde el ataque, y creo que somos justos vencedores de este partido, porque lo hemos dominado y nos llevamos esta importante victoria y que nos lleva a las semifinales.
6: Vamos con turno de preguntas, si es tan amable, solicitamos turno y compañero Pedro pasa el micrófono. Decimos 9:30, por favor. Un segundo, ¿lo vas a poner, por favor, rápido?
2: En directe als del Tot Giro, quan passen 14 minuts de les 11 de la nit, Xavi Pascual, el tècnic del Barça, que ha classificat el seu equip per la semifinal.
7: Bona, Xavi, enhorabona per el passar a Sevilla, entre un sobre de agente libre. Luka Medel ha perdido solo dos partidos en Liga en toda temporada regular, Madrid y Brogan. Vosotros habéis ganado dos en cuartos de final del playoff. ¿Cómo de difícil ha sido para vosotros asaltar este palacio de deportes?
5: Pues muchísimo, porque Murcia lo hace muy bien, tiene muchos ritmos defensivos, hace muchas cosas diferentes, y en ataque también lee muy bien, prepara muy bien, intenta atacarte el punto débil. Bueno, son extraordinarios y por eso nos ha costado mucho pasar esta eliminatoria, a pesar de que nosotros pienso que estamos en un buen momento y que hemos hecho también muy buenos partidos para conseguirlo.
6: ¿Tenemos alguna pregunta más? Bien, sí. Pasamos, Pedro.
8: Xavi, buenas noches y en primer lugar felicitaros a todos por el fantástico partido que habéis hecho. ¿Qué tienes que decirle ahora a aquellas voces que mantenían cuando habéis tenido momentos titubeantes a lo largo de la temporada que erais un equipo en descomposición? Por lo que hemos visto esta noche, a mí me habéis parecido un equipo muy serio.
5: Hemos pasado un viacrucis de lesiones y las lesiones al final castigan muchísimo. Durante toda la temporada lo hemos sufrido muchísimo, y eso no nos ha permitido mantener el buen nivel que habíamos cogido al principio de mi llegada. Eso nos ha ido minando, ahora uno por aquí, otro por allí, ahora tres de golpe, ahora cuatro, ahora, y entonces, bueno, nos ha permitido, como todos los equipos, ¿no? Hoy Murcia juega sin De Julius y es un jugador muy, muy importante, y claro, lo notas, ¿no? Y es todos los entrenadores necesitamos de los jugadores para poder jugar bien. Y en nuestro caso, pues nos ha pasado esto, pero siempre, en general, excepto contadas ocasiones, tres, cuatro partidos que hemos dado una mala imagen de no competir, en general hemos competido siempre y hemos estado siempre ahí. Y vamos a intentar seguir hasta el final en esta línea.
8: Xavi, por aquí, Victoria de Aro, Cadena Ser, enhorabuena por el pase a semifinales. En pocos dies la siguiente eliminatòria.
2: Em diu el Macià que d'aquí no res podrà parlar amb Xavi Pasqual en català, per tant, fem una cosa, deixem aquesta roda de premsa que segueixi en marxa, si el Macià té a prop el Xavi Pasqual i li pot preguntar en català, doncs el sentim en directe. De fet, ara fa un moment el Macià ha estat dins del vestidor del Barça i ha pogut parlar amb un dels jugadors, amb Joel Parra. Ho recuperem.
9: Companys, entro al vestidor del Barça i em trobo a un Joel Parra, no sé si més satisfet, alleujat, feliç, perquè ha sortit una tarda rodona.
10: Contents per la victòria, per passar semifinals, és molt complicat. Serà un equip com a l'UCAM, no?, que ha fet una temporada increïble, ens ha ficat les coses difícils i més aquí del seu camp, així que et dic. Molt contents, però aquest era el primer pas del nostre objectiu. Ara arribar a casa, descansar i recuperar-nos, perquè tenim una semifinal molt dura contra el Tenerife, que ho ha demostrat avui.
9: Exacte, contra el Tenerife i no contra el Madrid. No sé si us ha sorprès, perquè ha sigut a la roda d'escalfament del partit d'avui quan s'ha sabut que el Tenerife doncs havia eliminat el Madrid a pista contrària també.
10: Sí, la veritat que us estàs centrant el nostre partit. El nostre objectiu, com t'he dit, era passar així com sigui avui. Ara, doncs, mirar el rival, analitzar-lo, però bueno, ja et dic, serà un rival molt complicat, igual que qualsevol, perquè a sobre venen amb el subidor, no?, d'avui, així que et dic, a descansar i a preparar el partit d'aquesta sèrie.
9: Quina seria la millor vacuna contra el no refiar-se, però sí pensar, no és el Madrid, tenim opcions a ser la final?
10: La nostra vacuna és l'objectiu que tenim marcat, ho hem dit des del principi. Tenim una gran oportunitat, tenim que aprofitar-la i passa per estar concentrats a tots els partits que juguem aquestes semifinals i després la final. Però primer ens volem centrar en el primer partit, que és a casa de la nostra gent. Volem donar una bona imatge, volem intentar guanyar els dos partits, sabem que serà complicat, però tenim clar el nostre objectiu quin és.
9: Es nota, quan hi ha la Provítola?
10: Sí, al final tothom sap el talent que té el Labro. Necessitem, al final, en uns playoffs com aquests, necessitem a tothom que porti. Cada partit és un món, és diferent. Cada partit pot sortir un jugador diferent que surti. Al final crec que això és el bo que té aquest equip, no? Que no saps quin jugador t'esperes que jugui bé o que ajudi l'equip a guanyar. Crec que en aquest sentit els 14 jugadors que estem, també els dos convocats que hi ha cada partit, estan mentalitzats en l'objectiu que tenim, que és guanyar, i ja està.
9: Gràcies, Joel.
2: Gràcies. El Macià amb el Joel Parra, jugador del Barça de bàsquet. Ara comentem també estadístiques amb la Lloberes i el Creus, però me'n torna a demanar pas al Macià, que crec que és al costat del tècnic, de Xavi Pascual.
11: Hem estat intel·ligents sempre, atacant el que volíem i com volíem. I hem fet una eliminatòria molt bona, no? El que passa que amb això del bàsquet el rival també juga, i en el segon partit ells van estar extraordinaris, no? Nosaltres no vam estar malament. Però ells van fer 16 triples, van ficar finals de bàsquets a finals de possessió increïbles i se'ns va escapar en el Palau, no? Però nosaltres hem fet una eliminatòria molt bona i estem en una bona línia i hem de seguir creixent.
9: No només per això, però ha tornat la Provítola, cada vegada està millor, i avui ja és el primer partit que veiem que pot ser important.
11: Sí, sens dubte és el un dels petits amb més talent que té aquest equip, però sempre costa molt després de 3 mesos, no? Hem d'anar a poc a poc, llegint molt bé quina és la seva situació en cada moment, i tampoc en pocs dies d'entrenament també és difícil calibrar exactament com està, no? Avui, en un moment molt important del partit, s'ha tirat l'equip a l'esquena, ha dirigit molt bé, ha atacat amb molta calma, pràcticament sense pèrdues de pilota, i ha jugat extraordinari. Estic molt content per ell perquè és un jugador molt important de cara al futur.
12: En termes de pla de partit, allò que tant us agrada als entrenadors, del que treballeu, ha sortit pràcticament tot el que t'esperaves, Xavi?
11: Sí, tant aquest partit com el primer que vam jugar aquí ens ha sortit tot molt bé, defensiu i ofensiu. Lògicament ells tenen la seva qualitat i no podem tapar-ho tot, però la veritat que hem estat molt, molt, molt bé. I no vam estar gens malament en el segon partit, com deia abans, no? Crec que portem una bona dinàmica, només el partit de València va ser un desastre, però portem aquests partits amb molt bona dinàmica, amb bon joc, més enllà de guanyar o perdre, i ara ens hem de recuperar bé per començar aquesta semifinal.
9: El perill ara podria ser, després d'aquest bon partit, no diré l'autocomplaença, però dir, bé, no és el Madrid a semis, venim de fer una partida 76-100 amb el Múrcia, això és un enemic de vegades d'aquest perfil d'equip?
11: No ho serà en absolut. Tenim molt de respecte pel Tenerife, és un equip increïble que porta molts anys jugant molt bé a bàsquet i aquest any està jugant impressionant, i sabem que ens hem de preparar molt bé per jugar contra ells, un equip que no ens va bé amb moltes coses, a més que ha fitxat molt ràpid amb les lesions, no? Té 3-4 incorporacions del tram final, em sembla que 3, i això els ha canviat totalment la cara de l'equip i els ha aconseguit mantenir el mateix nivell que ja tenien, no? Per tant, o millor. Per tant, serà una eliminatòria molt complicada.
12: Jo només per part meva, entenc la pregunta en termes de vasos comunicants, perquè avui el Madrid l'han eliminat a quarts de final. És molt difícil realment accedir a eliminatòries, abans a eliminatòries a la CB.
11: Tot costa molt, aquestes eliminatòries a 3 partits són molt perilloses i tots els equips són molt bons. Avui hem vist el Múrcia, que és un equip que ha jugat una temporada extraordinària. Aquí em sembla que havia perdut 2 partits en tota la temporada i ara amb aquests 2 són 4, si no m'equivoco. I costa molt. Tenerife és un equip molt difícil i ho demostrarà també contra nosaltres. Contra els 2 partits que hem jugat, allà vam guanyar una mica més fàcil, però a casa se'ns va escapar, per exemple, no? Per tant, és molt important guanyar aquest primer partit al Palau i recuperar aquesta sensació bona al Palau i tirar endavant.
9: Tenim una idea de comparar un jugador de 43 anys que sempre se surt amb la seva?
11: No el para ningú, per tant, farem el que puguem, perquè quan el vols parar fa millors a tots els altres. Per tant, hem de veure una miqueta cap on anem amb ell.
9: Gràcies, Xavi.
2: Gràcies. Doncs Xavi, fins aquí.
9: Sí, sí, la compareixença del Xavi Pasqual, que ha sortit, ha tingut a bé de sortir a pista, perquè aquí tenim millor cobertura. Espero que hagi arribat en condicions.
2: Sí, tant, perfecte, perfecte, Macià, perfecte. Ja l'heu estat escoltant, atentament, Lloberes, Creus?
4: Sí, sí, sí, i vaja, per mi ha donat amb el clau, veus, quan diu no hi ha manera de parar a Huertas, per exemple, però que en canvi ell segurament buscarà, doncs, com moltes trampes tàcticament i defensivament. Jo també crec que no hi haurà aquesta complaença, no sé com li diu el Macià, però diria que jugar contra Tenerife realment és, primera, perquè tens l'obligatorietat de guanyar-lo, sigui com sigui. El fet de no haver-hi Madrid en aquesta semis, ara resulta que la pressió, diguem, màxima encara és més forta pel Barça. Però també estic d'acord amb Pasqual, amb aquesta continuïtat, no?, de que en Raona, excepte el de València, que jo crec que tot es va entorpir o enrarir o embrutar per la dichosa roda de premsa, que tothom estava més distret per moltes coses més, bueno, i perquè València té el nivell que té, però jo crec que portava una bona trajectòria de molts partits i de molt bon nivell. Per tant, sembla ara que, doncs, més o menys s'està tornant una altra vegada a redreçar el rumb.
2: Mm-hmm. Joan?
3: Bé, jo penso que ara ha canviat bastant la situació. Amb aquesta semifinal Barça-Tenerife, Barça és el favorit, i a més ha canviat el factor pista. Si hagués sigut tots els enfrontaments normals, el Barça tornaria a jugar amb desavantatge de pista. Ara jugarà, això s'ha capgirat. Jugaran, en teoria, 3 partits aquí i 2 a fora, si fos el cas, i això ha de donar força al Barça i el posa de favorit. També, tal com hem sentit el Parra, inclús el propi Pasqual, ells estan molt, molt mentalitzats en acabar bé aquesta Lliga, amb molt, molt bona mentalització de cara a guanyar la Lliga. Per tant, jo crec que és una oportunitat única amb el Tenerife per plantar-se a la final. Penso que són, jo diria que, favorits. No clars, perquè ja ho veurem. És un equip molt veterà, que venen de guanyar el Madrid. Per tant, la primera situació, el primer partit, penso que el Barça els pot enganxar. És a dir, vindran bastant eufòrics i és bastant difícil de controlar quan l'adrenalina ha estat tan alta, i ara aquests 2 dies o 3 abans del primer partit, doncs no els hi serà fàcil assimilar el que acaben de fer. I per tant, el primer partit és clau per aprofitar-lo i col·locar-te 1-0.
4: És veritat, però de totes maneres, en aquests play-off a 5, com ara estem veient últimament, i fixa't que guanyar 2 partits seguits a play-off sempre es diu que és molt difícil quan els dos equips són molt igualats, però jo ja no crec tant en el factor camp. El factor pista ara ja no és tan definitiu. Sí que és veritat que t'ajuda molt ara, doncs, jugar al Palau el primer, i a més a més...
3: El Palau no és fàcil, Carme, pel Barça, pel Barça.
4: Sí, sí, estem d'acord, i més amb un Palau que ve molt enrere, bueno, perquè sí, està enfadat, sí, sí, sí. Està enfadat, i les coses com siguin. És a dir, guanyant la Lliga aquesta, potser tot aquest ambient que hi ha al voltant, potser, doncs, t'ajudaria. Però és cert, de totes maneres, per mi, mira que també ho ha dit Pasqual, és un equip que els hi va malament, però que els hi va malament per què? Perquè tenen 2 grans, grans, grans, perquè jo no dic només Huertas, jo dic Patty Mills. Patty Mills avui també ha fet un altre serial i porta ara ja, és dels fitxatges que deia que han incorporat, i porta ara ja com 14 partits jugats, i per tant, doncs, sí que crec que ja s'ha adaptat. Llevo avui ha fet també un bon partit en el joc interior, però només porta 4 partits. Sí, sí. Jo, ben veritat que té jugadors experts, no per veterans, sinó experts, perquè ja n'han jugat moltíssims de play-off i moltíssims de màximes competicions, i per tant, doncs, serà difícil. I Vidaurreta, que Vidaurreta és dels típics, doncs, que enfullona, i ja està. Vull dir que li agrada, sí, doncs, embrutar el partit i aquestes coses.
2: Deixeu-me que faci un petit punt i a part, perquè em demana pas al Pau Masmartí des del Palau Blaugrana. Recordeu que, a banda que el Barça de bàsquet avui ha guanyat i serà les semifinals de l'ACB de bàsquet, el Barça de futbol sala avui ha començat la seva sèrie de semifinals, el millor de 3, i ha guanyat en un partit vibrant al Palau 4-3, amb patiment final, però amb victòria, crec que, no sé si el Pau està amb el Javi Rodríguez. Sí, eh? Pau?
13: Sí, estic amb ell, estic amb ell. Tenim aquí el Javi, mira, te'l passo, i tu mateix parles amb ell.
2: El tècnic del Barça, de futbol sala, després d'aquesta victòria 4-3, que és una manera excel·lent de començar aquesta sèrie. Míster, què tal? Bona tarda.
14: Hola,
2: bona nit. Saps què passa? Que hem començat el programa a les 4 de la tarda i ja no sé on soc. Bona nit, que són 11:15. Moltes felicitats per la victòria, que teníeu ben encarrilada amb el 3-0 i que al final l'Inter us ha fet patir. Javi.
14: Sí, bueno, la verdad que cuando mejor estábamos y menos lo esperábamos, pues Inter ha sacado todo su arsenal y hemos encajado goles, quizá más por de mérito nuestro que por mérito de ellos, pero al final estamos jugando ante un equipazo, ante un equipo que acaba de eliminar a Jimmy Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga. Y bueno, no hay mucho más a decir.
2: Javi, explica'm la jugada en què hauria pogut ser la tranquil·litat, aquell gol, després de recuperació que suposava el 5-3, els àrbitres diuen que surt per la línia de banda. La veritat és que amb les imatges no es pot veure realment si acaba de passar la pilota la línia de banda, i tu estàs just allà, davant. Surt o no surt la pilota?
14: Yo, para mí, no sale. Por eso pido el VAR y le digo que no sale el balón entero. Pero al final estos son decisiones que hay que creerlas, y yo no lo he visto todavía, no lo he visto repetido, pero para mí mi punto de vista es que no sale el balón entero.
2: Que amb les imatges t'he de dir que tampoc es pot veure clarament, eh? Per tant, aquí els àrbitres haurien pogut, amb la seva decisió, deixar ja el partit sentenciat, però encara l'Inter us ha fet patir fins última hora. El Palau de Nou Reman, i això que coincidia amb el partit de bàsquet en horari, i que per tant potser aquí no fomentàvem que hi hagués una grandíssima entrada al Palau, però sí que hi havia molta gent animant al vostre equip.
14: Sí, bueno, la verdad que la afición ha estado de 10, como siempre. No se les puede pedir más. Cuando peor lo estábamos pasando, más en medio en el partido, parecían que estaban ellos dentro de la pista. Así que contento y feliz por ellos.
2: Segon partit dimarts, allà, a la pista d'Inter, a Torrejón de Ardoz. Interessant ja poder-ho solucionar per la via ràpida, no, Javi?
14: Sí, la verdad que sí, porque llegamos los dos equipos bastante cansados, hay que darle mañana entrenamiento de recuperación para ver cómo recuperamos cuanto antes y llegar a las mejores condiciones, porque nuestro objetivo es sentenciar allí en Madrid.
2: És evident que el Barça té la pressió de tornar a Europa, 2 anys seguits sense anar a Europa. Si jugueu la final, passi el que passi la final, teniu bitllet de Champions. Això ho teniu molt al cap, la plantilla?
14: Sí, por supuesto. Creo que eso ha hecho que hoy el equipo, cuando se ha puesto 3-0, pues haya quedado un poquito más atenazado de lo normal, como que no queríamos el balón para que ellos hicieran más su trabajo. Bueno, al final hay mucha presión por parte de los dos equipos que nos estamos jugando el pase a la final.
2: Javi Rodríguez, que vagi molt bé i que dimarts torneu ja amb la classificació per la final i el bitllet de Champions a la butxaca.
14: Pues muchísimas gracias.
2: El Javi Rodríguez, el tècnic del Barça de futbol sala, en directe al Tot Gira, quan passa un minut de 11:45 de la nit. Valga'm Déu que li he dit bona tarda.
4: Sí.
2: Quan som pràcticament a la mitjanit.
4: Com que no veus la llum del dia aquí?
2: És el que passa aquí a l'estudi 5 de Catalunya Ràdio.
4: Sí.
2: Molt bé. On ho havien deixat? Estàvem parlant del Tenerife, de Marcelinho Huertas.
4: Jo deia David Aurreta.
2: Ah, mira, la mitjana d'edat. Ho ha estat buscant l'Oriol. Recordes que ho havíem parlat? Qui tenia més mitjana d'edat? A veure, aquí, què creieu? Qui té més mitjana d'edat? No espiguis a les dates de l'Oriol.
4: No hi veig des d'aquí.
2: Creus i Lloberes, qui creieu? I Macià, si estàs
4: Creus,
2: per aquí. Qui té
4: primer.
2: Més mitjana d'edat a la plantilla, el Tenerife o el Barça? Qui diríeu? Creus?
15: Oh, mitjana d'edat, jo diria Tenerife.
2: Tenerife, Lloberes.
4: Els jugadors que juguen, estem enraonant.
16: Tens raó.
4: Tenerife.
16: La mitjana del Tenerife és superior, la de Barça no l'he calculat, però només a simple vista ja veig que és superior la del Tenerife. Dels que han jugat avui,
4: sí.
16: La mitjana és de 32,75, gairebé 33 anys de mitjana.
4: Vale.
16: Si ara agafo Calderete i Bordón, que avui eren a la convocatòria, els he fet mal de panxa perquè no juguen, aquests jugadors, i els trec de la convocatòria, la mitjana és de gairebé 35 anys per part de la plantilla del Tenerife, perquè n'hi ha de 33, de 30, de 43, de 31, de 34, de 34, de 36, de 30, de 40 i de 37 i de 24, aquests.
4: I et dic més, més.
15: I acostuma... Falta Xermadini aquí.
16: Està lesionat.
4: Sí, que està, clar, com que està lesionat, doncs no compta,
16: no
4: si no encara pujaria
16: no
4: molt més. Però, i a més, si mires els que han jugat avui, juguen 8 jugadors. És a dir, no parlo de minuts de, diguem, de volum, Per tant, doncs, sí, vols dir ara que el Barça són joves, oi?
2: Sí, som joveníssims, som al costat d'aquesta gent. Compte que Marcelinho Huertas, avui ho he pensat, tant de bo no repeteixi la història. Quants anys tenies, Joan, quan vas guanyar la Lliga amb el Manresa?
15: Amb la Lliga, 41.
2: 41, home, era jove, al costat de Marcelinho.
15: Sí.
2: No, bueno, que Marcelinho no faci un Creus, eh? I que vulgui jugar a final
4: Creus,
2: de Lliga.
4: El Creus, deixa-m'ho dir-ho a mi abans de que d'això, el Creus em dona, em recordo, i tampoc no massa, però arriba a la recta, diguem, final de la seva carrera, no com ara Huertas, que ha hagut de saltar, de salvar, diguem, una lesió important aquesta temporada, que encara té més mèrit. No és que t'entregui a tu, Creus? Però tu vas arribar com una flor, no?
15: Home, jo, per dir-ho així ràpid i sense, i modèstia a part,
4: cal.
15: Els últims 15 anys de la meva vida esportiva no em vaig perdre cap partit.
4: Veus? Veus? Per tant...
2: No el lesionaves mai.
4: És per mi, una certa diferència. Perquè, clar, Huertas, jo aquest any, quan es va lesionar, vaig pensar, ai, perquè en aquestes edats, normalment, i aquest desgast, etc, però que és un monstre físicament. És a dir, no sé si la gran disciplina que havia arribat a tenir, disciplina, estic enraonant també dietèticament, no sé què, nutricionistes, no sé quantos, etc. Fixa com arriba de fibrós i arriba amb una qualitat física i atlètica excel·lent. No sé si creus tu, sé que eres un home disciplinat, però tant,
15: però no tant, això. No tant com el Marce. No tant com el Marce, perquè en temes de dietista, ell ara fa com uns 4 o 5 anys ha canviat totalment la seva manera d'alimentar-se i està seguint un règim molt estricte a nivell de gimnàs, i tot això li ajuda, doncs, que és un tio que encara li fa moltíssima il·lusió jugar, que disfruta la pista, i clar, tot això ajuda. Tot això ajuda.
4: I que és ultracompetitiu. Vull dir que, a més, això disfruta, però és ultracompetitiu. Avui el veies i és tremendo.
16: I tu creus que sí que alguna birraqueia, creus o no, per teva?
15: Home, i tant.
4: Sí. Ah, sí?
15: I el vi dinant, també, clar.
2: Ostres, ara m'ha sorprès.
4: No, però això, un gotet de vi no passa res, diu encara molt.
15: Si voleu, us explico una anècdota. El meu primer partit que anava a fer amb el Manresa, clar, jo venia de Granollers, el primer partit amb el Pedro Martínez era un partit amistós, parem per dinar, anàvem cap allà, cap al nord, parem per dinar a Logroño, em sembla que va ser, i m'assec allà i estàvem tots preparats per començar a dinar i dic, hosti, aquí aquesta gent no beu vi. I dic, és el primer dia, dic, mira, si deixo passar el primer dia ja estaré tota la temporada sense veure. I li dic al Pedro, escolta, Pedro, dic, jo estic acostumat a beure vi en els dinars, una copeta de vi. I el tio em contesta, tu fes el que estiguis acostumat a fer. Mira. Vaig demanar una ampolla de vi, me la posen, em poso un gotet, el Sala Maldonado, que estava al costat, diu, vale, jo també veuré. Es va posar...
4: Vas crear escola, vaja.
15: Vaig crear escola, el Pedro també, i al final, al cap de 3-4 setmanes, ja tothom bevia vi allà.
2: Molt bé.
4: Home, vas portar l'equip a la perdició, ja ho estic veient.
2: Oh, vam guanyar la Lliga, tu.
16: A l'èxit.
4: Sí. No, està bé.
17: No, i a part, els 41 anys, el Creus, de fa dues dècades, ara serien 45, eh? Vull dir, perquè en dues dècades ha millorat la medicina, la gent es cuida més, vull dir que té el mateix mèrit o més.
2: Avui Marcel Granollers ha guanyat la final de dobles de Roland Garros en 40 anys, fent parella amb un argentí, l'Horacio Ceballos, que en té 41.
4: És veritat. És a dir,
15: això va millorant.
4: Sí.
15: I el que està clar, que avui sí que a mi m'ha semblat el Tenerife, el TDK Manresa, d'aquells anys, eh?
17: Home, perdona, Joan, però el Manresa tenia el pressupost més baix, o el segon, i el Tenerife no, eh? O sigui, el Tenerife té un pressupost digne, eh?
15: No em refereixo a nivell de pressupost, sinó així a nivell global.
4: I no digne comparat, per exemple, amb el Madrid que jugava, no és ni digne. És a dir, jo t'entenc el que dius això del Manresa,
17: també,
4: d'aquella...
17: Singla, m'entens? Singla, Sergio Lizar González, m'entens? El que va fer el Manresa és molt més gran. No
4: sí, fotem. I a més diria que ho va fer amb factors camps sempre en contra. Pot ser el que estic dient?
15: Sí,
4: o que
15: sempre,
4: va
15: sempre. No. Sí.
4: Perquè
15: sempre
4: li veu guanyar la Lliga és Cariolo.
15: Sempre, exacte.
3: però sempre en contra, però sempre el millor de 5, no el millor de 3.
4: Això, que sí, encara és més.
2: Ara ho ventilen més ràpid, eh? Fixa, ara ho ventilen més ràpid.
4: No te'n deixes escapar ni una, eh?
2: Mira, l'Oriol ha acabat la feina, perquè ens ha donat la mitjana d'edat del Tenerife, que recorda'ns és de...
16: Mira, 32,75, però si trec els dos nanos que avui, evidentment, han quedat sense jugar, 34,8,
2: val,
16: gairebé 35.
2: I el Barça, ara l'ha desfet a la mitjana.
16: 31,6, per tant, 31,5.
4: Sort que les edats, veus? No, no, és que jo és el que dic, no és són les edats, és com cadascú arriba, sí, sí. No? I no tinc tan clar que el Barça arribi tan esplatòric en aquest sentit.
2: Ara, per tancar, us preguntaré a tots, breument, què en penseu de del partit que demà ha de jugar la penya a la pista de Bascònia, però recupero...
17: Moment,
2: què?
17: Moment, David, s'ha dit que hi ha un partit de les semifinals que s'ha canviat d'hora?
4: Ah, no?
2: No.
17: Si hi hagués quart partit, s'ha endarrerit, és el dilluns 15, a les 9, no a les 8, a les 9, perquè hi ha un partit, es veu, del Mundial d'Espanya. I sí, que és a Tenerife, el partit, sí, seria Tenerife, evidentment, doncs això, hi ha el partit d'Espanya i per això el canvien d'horari, s'endarrereix.
2: Deu ser... Ah, ara t'ho miro.
16: Sí. El Mundial aquí, tots els horaris, però...
2: Deu ser un partit d'Espanya, exactament.
16: És el que juga Espanya contra Cap Verd a les 6 de la tarda.
4: Mira,
16: el
4: primer, jo vaig a favor de Cap Verd, sí, Cap Verd.
2: És l'estrena, és l'estrena.
4: La meva nacionalitat.
2: És però el que no canvien són els tres primers, eh, Macià?
17: Exacte.
2: És a dir, Barça-Tenerife, sí, sí, dimarts a les 8 al Palau, Barça-Tenerife de nou dijous al Palau, també a les 8, el tercer a Tenerife dissabte també a les 8, el que canviaria i passaria a les 9 seria el de dilluns, el hipotètic quart, que de nou seria a Tenerife.
17: Sí, sí, no, i a més les audiències d'un Mundial no tenen res a veure amb les d'un partit de Lliga, ni que sigui del Barça,
2: bueno,
17: o del Madrid.
2: El primer partit sí, coincideix amb el Papa, no? El primer partit a la Sagrada,
17: sí, a les
2: Família.
17: 8. No, no, i a la mateixa hora que surt el Papa a l'estadi comença el partit al Palau.
2: L'acte a l'estadi, sí, sí. Sí,
4: tantes sí, coses hi ha.
2: Contraprogramem.
4: Sí, no tenim temps.
16: Entre el Papa, el Primavera Sound, la Patum, el Barça i tot, em teniu
4: content.
16: El Barça
4: és el Barça.
2: Va, que encara farem salat. Vull recuperar la conversa que ha mantingut el Macià fa un moment amb Senghelia, amb el jugador del Barça.
17: Amb el Toko Senghelia. Toko, felicidades, semifinales. ¿Cómo es que cambia tanto este equipo?
18: Bueno, no se puede hablar una cosa, hay muchos factores. Somos también humanos y tantos partidos, tantos viajes, tantos minutos, a veces te afecta también la presión, pero también tenemos que dar el mérito a Murcia, han jugado partidazo en Palau, ¿no? Y hoy también, y nos ha dado una lucha, no es como que como hemos atrevemos a perder contra Murcia, ¿no? Es un buen equipo, han demostrado toda la temporada como contra nosotros, así contra todo el mundo, y hay que darles mérito también, pero lo importante es cuando tenemos un bajón cómo reaccionamos, y creo que hemos reaccionado muy bien después de el partido que hemos jugado contra Valencia, y hemos reaccionado bien también del último partido que hemos jugado en Palau. Es lo que demuestra el carácter del equipo.
17: Tenerife en semifinales, ¿el peligro es confiarse?
18: Mira, nosotros estamos todos los series y vamos a seguir siendo así, concentrar más en nosotros y lo que podemos hacer nosotros. También vamos a tener que concentrar en otro equipo, pero más depende de nosotros. Así que sería Madrid o sería Tenerife, nosotros tenemos que dar nuestro máximo y es lo que vamos a intentar hacer.
17: Gracias.
2: Som humans, diu Toko Senghelia.
4: Sí, senyor.
2: Molt bé. Demà, 7 de la tarda, en directe al Tot Gira, Bascònia, Penya. Macià, tu demà a quina hora agafes el vol? Perquè te'n vas amb cotxe fins a Alacant, sí. Amb vol fins a Bilbao, i després cotxe de lloguer de Bilbao cap a Vitòria, eh?
4: Sí, que em meravella.
17: Sí, sí, sí, a la 1 em surt l'avió des d'Alacant, i en principi a les 4, quarts de 5, les 5 maxi com a molt, ja estaré al pavelló.
4: Ja hi saps anar-hi a tot aquest dia.
17: Sí, a Vitòria,
2: sí,
17: sí, avui en dia amb GPS, Lloberes...
2: I has anat moltes vegades a Vitòria, però mai des de Múrcia, això segur. Això segur, travessaràs tota la península Ibèrica. Demà aquest partit en directe, el Tot Gira. Creus, començo amb tu, la penya. La veus guanyant demà al Buesa Arena?
3: La veig amb possibilitats, sí. Sí, sí, la veig amb possibilitats. Amb aquest tipus de partits, com el d'avui, Madrid-Tenerife, on en teoria el favorit és... el Bascònia, en aquest cas, doncs si tu enfoques el partit bé, comences bé, mires que el marcador, si te'n pots anar al marcador, perfecte, però si aconsegueixes que el local no se'n vagi en el marcador i el tens sempre més o menys a tir, cada com més avança el partit, més pressió hi ha per l'equip local o per l'equip favorit. Ho hem vist avui claríssim al Madrid. I doncs la penya, si aconsegueix arribar al tercer període i a inici del quart amb el marcador igualat o per davant, evidentment, té bastantes possibilitats de guanyar. Ara, això requereix un bon inici de partit, mantenir concentrats a tots els jugadors i això, que el rival no s'escapi. Si això ho aconsegueix, hi veig possibilitats.
4: Fixa't, i no el contradiré en el Creus, perquè veient el primer partit, independentment que aquest sé que és una final, no té res a veure, i segurament amb els dos que s'han jugat fins ara, no? Perquè és o caixa o faixa. Però veient com va anar el primer i veient com va anar el segon, perquè del segon sempre ens reunem d'aquesta brillantor, no? La d'ahir, que tot, i el nivell de joc, etc. Però el primer partit, que a mi també em va agradar molt, molt, molt la penya els tres quarts primers. Després és veritat que es va enfonsar i va perdre, diguem-ne, el tren. Però jo també ho crec, és que crec que el pot guanyar. És a dir, crec que no és pensar, ui, que difícil. El Múrcia jo creia que no podria guanyar. Avui, mai. Mai vol dir mai. I llavors, de la manera que està jugant, de la manera que li és difícil també en aquest Baskonia, perquè no... bé, Baskonia té les seves virtuts, però en aquest cas, com dèiem una mica, Ricky Rubio està a un nivell que fa créixer molt a tots els jugadors del seu equip, i per tant jo crec que és importantíssim, i per tant per mi, Han també importantíssim, però et dic més, la línia de 3, que més o menys doncs, també l'estan solventant, tant, jo penso que el guanyarà.
2: Molt bé. Doncs demà a les 7 ho explicarem aquí al Tot Gira. Gràcies, Lloberes.
4: Voldrà dir que tindrem dos catalans a semifinals, eh?
2: Home, això seria fantàstic.
9: I que potencialment hi pot haver una final catalana, vull dir, ja posats...
2: Sí, aneu ràpid, però això sí que seria fabulós.
4: Es nota que són les 12 de la nit, eh? Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí. Molt bé. Creus, gràcies també. Fins la propera.
3: A vosaltres.
2: I Macià, a dormir, que demà tens un viatge llarguíssim, eh?
9: Oi tant.
2: Només et falta agafar el Cepelín, també, per arribar a Vitòria.
4: Vinga, bon viatge.
2: Que vagi molt
9: Gràcies.
2: Bé. Adéu.
4: Adéu.
2: De seguida amb el Gorina tancarem Tot Gira amb les seves coses, les coses del Gorina, on ell barreja esport i cultura. Però abans, vull passar de nou pel Palau Blaugrana, on recordeu, avui també el Barça de futbol sala ha fet la feina, ha guanyat 4-3 davant l'Inter. Dimarts que ve, si guanya la pista de l'Inter, ja serà a la final i tindrà, a més, bitllet per la pròxima Champions. Els últims dos anys no hi ha pogut participar. El Pau Masmartí amb el porter del Barça, en Didac Plana.
13: Sí, estem aquí amb Didac Plana. Didac, t'esperaves aquest final? Què se t'ha passat pel cap aquests últims minuts?
19: Bueno, pues... La veritat és que hem patit moltíssim i... A veure, no cal enganyar-nos, ja sabíem que seria això, no? Sí que és veritat que potser pues, amb el 3-0 et veus més tranquil i en un moment donat pues, patint d'aquesta manera, però bueno, penso que l'equip ha fet un partit serio, hem guanyat el primer punt, que és el més important i és el que volíem, i hem d'estar contents perquè al final estem a la semifinal i aquí doncs, cada partit és un món, és dificilíssim, i en aquest sentit penso que també doncs, tenim no només les ganes i l'ambició, sinó també aquesta potser pressió afegida de guanyar sí o sí per poder tornar a Champions, que és el que se'ns demana i el primer que ens han demanat aquest any, el primer objectiu i el més important, i el tenim a tocar, i amb això ens hem de quedar. Dimarts tenim una altra batalla que serà encara més difícil i haurem d'intentar doncs, mostrar la nostra millor versió i deixar-nos a tot el que tinguem perquè es pugui acabar aquí la semifinal. I jo hi confio i la veritat és que anirem amb tot.
2: Didac, el porter del Barça de futbol sala, al micròfon del Pau Masmartí, tanquem línies amb el Palau Blaugrana. Per cert, avui 3.200 persones al Palau. Oriol, estan pendents d'Anglaterra, amistós de preparació pel Mundial. Rashford titular, Gordon, ha sortit del camp?
16: Ha sortit al lloc de Rashford, al descans, a 50-50, és a dir, 45 minuts per cada un. També ha sortit el jugador de Madrid, per exemple, Bellingham. Continua guanyant Anglaterra 1, Nova Zelanda 0. Gordon és dels més incisius d'Anglaterra en aquesta segona part. També Cap Verd està guanyant les Illes Bermudes, que no deu ser un rival massa potent. Cap Verd 2, Bermuda 0, 31 de la segona part. I Escòcia destrossant Bolívia 0-4, 38 de la segona part.
0: Les coses del Gorina.
2: Vinga, aprofitem aquests minuts finals de programa per recuperar aquesta secció, aquest espai, les coses del Gorina, en què barregem espericultura, perquè a més arriba farcida de coses mai millor dit. Alfons.
20: I comencem amb una pel·lícula que està d'estrena. Es diu Corredora és catalana i ens parla de les malalties mentals en l'esport d'alta competició.
21: Bona. I a Rubén, que apreta molt pel campionat, o què?
22: Muy bien.
23: Normal. Guanyaré. Per història.
20: La pel·lícula ens parla de la Cris, una atleta prometedora que es troba a les portes dels campionats nacionals d'atletisme quan pateix una crisi que posa en risc la seva carrera. Debut al llargmetratge de la catalana Laura García Alonso.
24: Primer i més primigèniament volia tractar el tema de les malalties mentals, perquè pensava que no havia vist en un cinema recent. Mentida, sí que hi ha pel·lícules molt boniques, però eren molt contades i molt esporàdiques. No havia vist el tema tractat d'una manera on la voluntat fos fer un exercici d'identificació amb la persona que té el trastorn mental i no de rebuig, que és una cosa que sol passar en pel·lícules que retraten aquest tema, perquè se sol associar amb caràcters perillosos, violents.
20: Cada vegada coneixem més casos de malalties mentals relacionades amb l'exigència de l'esport, però per la Laura no era aquest el motiu principal de la pel·lícula.
24: Sí que tinc un cas proper, però no és esportista. Tinc un familiar que té un trastorn mental greu, però l'esport va venir més tard. És a dir, conec casos de persones que han patit trastorns mentals greus sent esportistes, però no ens vam basar en cap cas concret, perquè és que en realitat no calia. El que volíem fer és una història que fos una mica universal.
2: No l'he vist encara aquesta pel·lícula, però molt recomanable pel que em diuen, eh? Corredora, sí. El problema de les malalties mentals en l'alta competició.
20: Jo crec que a tu t'agradarà, perquè a més t'agrada especialment l'atletisme i perquè està molt ben recreades precisament les seqüències de les curses, no? Perquè l'encarregada de donar vida a la Cris, aquesta atleta protagonista, ha estat la també debutant en el llargmetratge Alba Saez, que ha tingut un doble repte, crear el personatge i, per exigències òbvies del guió, preparar-se també físicament per fer creïble que és un atleta de primer nivell.
24: Em vaig preparar durant un any sencer per poder interpretar aquest personatge i físicament ha sigut tres cops per setmana estar a una pista d'atletisme amb l'Andreu Novakovski, el meu entrenador, i he après a córrer. He estat vinculada al món de la dansa i sí que és veritat que el cos sempre l'he tingut com molta sensibilitat amb el cos i l'he treballat i estic connectada amb el meu cos, però no, córrer així és el meu primer cop a la vida.
20: I ja sabem que a l'esport, cos i ment van de la mà, de manera que també s'havien de treballar els aspectes mentals.
24: Amb molt de respecte, la veritat, i amb la intenció de tenir una mirada molt neta per poder interpretar això. I, bueno, durant tot aquest any vam estar amb la Laura molt juntes, configurant totes aquestes regles del joc que ens vam intentar inventar per poder sostenir jo, al meu cap, el que era un brot psicòtic.
20: Corredora, pel·lícula catalana, ja la teniu a la cartellera, però ara us he de dir que m'he de convertir més en prescriptor que altra cosa, perquè la quantitat de documentals relacionats amb esport que...
2: Brutal,
20: que
2: n'hi ha
20: podem
2: molts.
20: Trobar aquests dies és una barbaritat. Va, petit repàs a Netflix. Rafa, el documental centrat, òbviament, a la figura de Rafa Nadal. També a Netflix podeu trobar Secretos del Deporte, del Regne Unit. És una sèrie documental de 3 capítols. El primer, dedicat a la figura de Jamie Vardy, el golejador de Leicester, en aquell equip del Miracle, no?, que va guanyar la Lliga 2016 o 2017, la Premier. El segon, dedicat a Vinny Jones...
2: Aquest el vull veure, perquè era un jugador molt controvertit, eh?
20: Totalment, i duríssim físicament.
2: Les entrades que feia.
20: Que després, a més, ha tingut una segona vida com a actor, especialment a les pel·lícules de Guy Ritchie, sempre fent de tipus violent, no?, de gàngster, normalment. I un tercer, dedicat al Miracle d'Istanbul, tota la intrahistòria al voltant de la remuntada del Liverpool contra el Milan a la final de la Champions. Recordem, 0-3 al descans, 3-3 al final del partit i victòria als penals pel Liverpool. Ara que estem en ple Roland Garros, també podem fer un cop d'ull a Todo sobre Roland Garros, que dius, home, el títol no mata, queda clar, però vaja, minissèrie de documental de 4 capítols sobre com funciona el torneig francès, amb especial atenció a la directora del torneig, l'extenista Amélie Mauresmo, i amb la presència de grans noms com Sinner, Alcaraz, Sabalenka, Federer, Djokovic o el mateix Nadal. Això pel que fa als documentals. Ara, permeteu-me que em centri en les ficcions, perquè s'apropa el Mundial i estem rebent un bombardeig constant. Comencem amb Brasil 70, la saga del tricampionat.
1: Dizem que nossa seleção parou no tempo e que fomos superados pelos europeus.
5: Estou aqui para fazer o time voltar a ser campeão, Pelé.
6: Saldanha, você não está entendendo. Meu tempo na seleção acabou.
20: També a Netflix podeu trobar aquesta minissèrie...
2: Estic amb el primer capítol. De moment he de dir que m'està enganxant. No m'està allò...
20: Entusiasmant
2: molt, però s'ha de reconèixer que és una ficció molt ben treballada i on pots descobrir la història d'aquella Brasil campiona a Mèxic.
20: A Mèxic, 1970, això, amb Pelé, amb Tostau, amb Jairzinho, amb Rivelino, però em van bé que l'hagis vist perquè així sabràs de què et parlo, de que és una sèrie no només esportiva, també t'explica aquest context històric complicat, no?, del règim militar que dominava el Brasil, dels equilibris que havien de fer els jugadors, els entrenadors, per no contradir el règim, però a la vegada tenir el seu pensament propi. Des del punt de vista futbolístic, a mi el que més m'ha sorprès, David, és descobrir aquest personatge del João Saldanha.
2: Un periodista que el van triar per dirigir la selecció brasilera perquè Abel Anj, que era el màxim responsable de la Confederació Brasilera, pensava que si posem un periodista no ens criticaran.
20: Sí, no, però el que passa és que el tio tenia massa personalitat i el van acabar traient... T'ho imagina't que et diuen ara de portar la selecció catalana, saps? O sigui, quina cosa més increïble. Per cert, que l'actor, el Rodrigo Santoro, que era el que feia de Jerjes a la pel·lícula 300, a mi m'encanta com ho fa.
2: Era Jerjes a 300?
20: Sí. Ostres, al·lucines, pepinos. Doncs bé, tot i així, deixa clar que la visió de Joe Saldanha va ser revolucionària, no?, i que va posar la primera pedra, perquè després el seleccionador que va acabar dirigint Brasil al Mundial, Mario Lobos Zagallo, convertís en campiona aquesta selecció, i Zagallo va durar encara com assistent de Carlos Alberto Parreira fins al 94, en què van arribar a ser campions una altra vegada. Una sèrie on descobrirem els dubtes existencials de Pelé, que recordem, no era encara titular indiscutible quan va ser campió el 58, que es va passar gairebé tot el torneig del 62 lesionats, i que també va patir una greu lesió al 66 que el va deixar fora del Mundial. Ningú pensava que ja amb 30 anys, en una època en què 30 anys era molt, Pelé podria ser campió a l'any 70. Les recreacions futbolístiques, t'he de dir, David...
2: Està molt bé. Sí.
20: Jo que em sé els gols de memòria d'aquell Mundial...
2: I els reprodueix tal qual.
20: És increïble com estan tornats a rodar, sí. I també és curiós viure, no?, com Brasil, que ara la coneixem com la pentacampiona, la por que li tenien a Uruguai en aquelles semifinals, encara amb el record traumàtic del Maracanazo, o com es va viure com una lluita per la supremacia futbolística a la final entre Brasil i Itàlia, perquè eren els dos dominadors, cadascun amb dos Mundials, allò qui té tres, doncs és el que es posa al capdavant. Va del Mundial del 70 a Mèxic al Mundial del 86, celebrat a on? Doncs sí, a Mèxic. Nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrones! Que se sienta el power mexicano. En aquest cas parlem de Mèxic 86, un altre títol superoriginal, que és una pel·lícula que podeu trobar també a Netflix.
7: En 1986 se jugó el mejor Mundial en la historia de los Mundiales, en México. ¿Saben gracias a quién el Mundial fue lo que fue? Gracias a mí. Pero no me conoces, ¿no?
20: En aquest cas, més que centrar-se en el futbol, ens parla de com un país que no era una superpotència mundial ni futbolística es va convertir en el primer en organitzar un segon Mundial a la seva història, quan feien només 16 anys d'aquell Mundial del 70. Com m'heu pogut sentir, tot va ser mèrit d'aquest home que estava parlant, que és Martín de la Torre, el que interpreta magníficament Diego Luna, i era un personatge amb molta cara, per entendre'ns, que va veure l'oportunitat de portar el Mundial a Mèxic. Per què? Doncs perquè havia de ser a Colòmbia, però Colòmbia als anys 80 era un clima superviolent, hi havia Pablo Escobar, li van retirar el Mundial i Mèxic va aprofitar l'oportunitat. Si veieu la pel·lícula veureu que va ser una lluita aferrissada amb els Estats Units i que aquest home, no, el Martín de la Torre, va fer tot el que us pugueu imaginar, tots els suborns, totes les trapelleries possibles per acabar portant el Mundial.
2: Per tant, no és un Mundial que explica, com és el cas del tricampionat del Brasil, futbolísticament el que va passar, sinó com es va aconseguir per Mèxic aquell Mundial del 86.
20: Sí, és més de despatxos, això sí, veurem a Hugo Sánchez, apareix en algunes escenes, no? Malgrat que va ser un personatge repudiat al final per les seves tàctiques fosques, el cert és que De la Torre va canviar la infraestructura futbolística de Mèxic Mèxic i des de llavors han estat bastant més competitius. I acabem amb una proposta curiosa.
8: Dear England, what I want to speak about is much bigger than football.
10: Gareth, simple question really. Do you think you're up to this?
11: England manager, who'd want to take on this poison challenge?
20: Dear England és a Movistar una minissèrie de 4 capítols dedicada a Gareth Southgate, que ja et diràs, ostres, que curiós, no? Ex-seleccionador anglès que interpreta el protagonista de Shakespeare in Love, Joseph Fiennes, que s'assembla bastant, realment. 4 capítols, un dedicat al Mundial del 2018, un a l'Eurocopa del 2020, al Mundial 2022 i Eurocopa 2024, i on explica com aquest home va aconseguir transformar una selecció que, tot i que no la va fer campiona, la va portar a 2 finals de l'Eurocopa, va canviar novament la mentalitat d'un país que se sentia perdedor, i podrem veure a Rashford, a Saka, a Harry Kane, interpretat per altres actors. Bastant curiós.
2: Bé, doncs teniu molt, molt material a les portes del Mundial, a les plataformes, a documentals, pel·lícules relacionades amb l'esport. Gràcies, Gorina.
20: A vosaltres.
2: Que vagi molt bé. Oriol, alguna cosa més?
16: Res, s'ha acabat el partit d'Anglaterra contra Nova Zelanda. Anglaterra 1, Nova Zelanda 0. I per cert, no hi hem pensat que el Madrid fora de la Supercopa Endesa de la temporada que ve.
2: Ah, clar, clar. El que va eliminat, tens tota la raó. Fora. Arribem al final. Demà més tot gira, ens hi posem a les 4 amb el Celta B a Europa. Adeu.
12: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula. La seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
14: Bona nit. Us informa Berta Torrades. El papa Lleó XIV alerta de la polarització política en l'inici de la seva visita a Madrid. En una recepció oficial davant de les principals autoritats de l'Estat, Lleó XIV també ha destacat la defensa que ha fet Espanya del dret internacional.
25: Evitemos las palabras que humillan o enfrentan. Optemos por la claridad que ilumina y la franqueza que abre caminos. No bendigamos entusiasmos ingenuos ni alimentemos miedos estériles.
14: Més de 500.000 de persones han assistit a la vetlla amb joves que s'ha celebrat aquest dissabte al vespre a la capital espanyola. El so dels milers de joves que han seguit aquesta vetlla, en la que el papa ha animat els joves a buscar exemples de vida creïbles. Aquest diumenge, el papa Lleó XIV oficiarà una missa multitudinària de Corpus Christi a la plaça de Cibeles, en la que serà la seva segona jornada de visita a Madrid. Més notícies amb el Nando Zanoguera.
26: Els docents convoquen una manifestació a Barcelona diumenge de la setmana que ve i mantenen la vaga de dimarts, coincidint amb el primer dia de la visita del papa a Catalunya. És el que han acordat els sindicats d'educació que s'han reunit aquest dissabte. Laura Gené és la secretària general de CGT Ensenyament.
27: També convoquem una gran manifestació el dia 14 de juny en la que demanem a les famílies i a tota la societat que s'assumi per exigir al govern del PSC un canvi estructural en l'educació pública catalana.
26: La manifestació sortirà dels Jardinets de Gràcia a 11:45 del migdia i anirà fins a la plaça de Catalunya. La vaga d'aquest divendres a Catalunya va tenir un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC.
14: L'avaria d'un tren d'alta velocitat aquest dissabte al vespre entre la bifurcació de Mollet del Vallès i la Sagrera ha obligat a aturar la circulació entre les estacions de Figueres-Vilafant i Barcelona-Sants. El tren avariat feia el trajecte entre Figueres i Madrid i el centenar de passatgers que hi viatjaven els han hagut d'evacuar. A banda del servei en autobús, Renfe també ha anunciat que habilitarà trens de mitja distància i regionals per poder reubicar els viatgers que volen anar cap a Barcelona.
26: Olivia Rodrigo s'ha sumat per sorpresa al Primavera Sound amb un concert curt però intens. Ha anunciat la seva participació aquest dissabte quan el festival ja estava en marxa. Una edició del Primavera Sound que acaba avui i que ha plegat 287.000 espectadors. Són 6.000 menys que l'any passat per culpa de la pluja de dijous.
3: No sé què volia ser de gran, però ara vull fer coses petites. Vull ser un...
14: Girona ha donat aquest dissabte el tret de sortida al Festivalot, una proposta musical pensada especialment per les famílies. El certamen impulsat pels Amics de les Arts arriba aquest any a l'onzena edició i ho fa consolidat com un dels grans festivals familiars de Catalunya, on petits i grans poden gaudir de la música en directe en un ambient segur, inclusiu i festiu. Aquest dissabte han actuat els Catarres, Alfred García i Miqui Núñez. Aquest diumenge al Festivalot hi actuen Ginestà, a qui ara sentim, i també els Detalls. La previsió és reunir fins a 20.000 persones durant tot el cap de setmana. En esports del Barça de bàsquet jugarà la semifinal del play-off pel títol de la Lliga ACB després de guanyar per 77-100 el tercer i definitiu.

0: La final femenina se l'ha endut aquest dissabte Mirra Andreieva, que s'ha imposat en 2 sets a la polonesa Chalinska. La russa de 19 anys ha guanyat el primer gran slam de la seva carrera.
1: Aquest diumenge la final masculina entre l'alemany Zverev i l'italià Cuomini.
0: En handbol, el Barça s'ha classificat per la final de la Copa del Rei després de superar el Nava a les semifinals per 27-38. La final serà aquest diumenge a les 5 contra el Bidasoa.
1: També en clau Barça, l'equip de futbol sala ha guanyat el primer partit de la semifinal pel títol de Lliga després de superar 4-3 el Movistar Inter al Palau Blaugrana.
0: Marc Márquez sortirà des de la pole aquest diumenge a la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i ho farà després d'haver guanyat amb autoritat la cursa sprint d'aquest dissabte.
2: Fins aquí les notícies.
3: Els matins del cap de setmana, el suplement...
4: Vaig ser la que més cridava a tota l'àrea.
5: És guapo, Dani, el trobes guapo?
4: És superatractiu.
5: Molt atractiu.
4: És molt atractiu. O sigui, te'l menjaries allà, o sigui, no deixaries ni un... O sigui, molt, molt. Una xuleria absolutament descarada. És que és magnètic, o sigui, espectacular. Mm. Ho he passat teta en la meva àrea.
5: Gelma, vosaltres sou més de, del Jo Perreo Sola o del Voy a Llevarte a PR?
6: No, però a mi ara m'està fent molta enveja.
4: Molta.
6: I jo no sóc especialment de Bad Bunny.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
7: Canals i Montner. Més conseller us ofereix el Tast Vertical.
3: Tast Vertical a Catalunya Ràdio. Amb Empar Moliner.

0: I sobretot amb la Sole García Insua, l'Albert Castellví, l'Àlex Torío, la Marta Busto, el Dani Batxiller i el Dani Rodríguez. Avui el TAS Vertical, el programa de vi, per tant, de cultura de Catalunya Ràdio, és a Pacs del Penedès. Estem fent el programa amb tot de cellers, sumats a la festa de Pacs del Penedès, una festa relacionada amb el vi, amb el paisatge, amb el territori, perquè la gent que fa vi és la gent que endreça el paisatge. La gent que fa vi és la gent que fa cultura. I tenim amb nosaltres avui, que és la persona que vull saludar en primer lloc, a l'alcaldessa de Pacs del Penedès. Quina sort, no?, ser alcaldessa de Pacs.
1: Doncs sí, és una sort i un orgull ara mateix. Perquè, primer, en part, gràcies per estar aquí amb aquest programa TAS Vertical.
0: Gràcies a tu, Montse Amat, alcaldessa, per convidar-nos. Ens encanta trepitjar vinya.
1: Gràcies. Esteu molt ben acollits. Primer dic que fa goig aquesta taula amb totes aquestes copes, amb aquesta gamma de colors, no?, de tots aquests productes, que a continuació anireu meditant tots aquests productes. Fa goig també veure el públic que ens ha vingut a veure aquí a aquest nou espai de la Salzareda.
0: Mira, demanarem que facin allò que es fa quan hi ha públic, que és que facin soroll. Els demanem un aplaudiment. Mira, mare meva. Tota la gent del vi que ha vingut aquí a sentir els protagonistes d'aquest esdeveniment, que són els cellers, no?
1: Els cellers donen vida al municipi. No ens cansem de promocionar-los. Estem orgullosos de tenir aquests 7 cellers al municipi, cada un amb les seves varietats, amb els seus productes. I, de fet, la setmana passada, amb la maqueta que vam inaugurar a Catalunya Miniatura, en tenen una mostra representada, no? Els hi estem demostrant que ens els estimem, que formen part del municipi i que formen part, doncs, d'aquesta vivesa, d'aquest batec que tenim cada dia aquí al municipi de Pacs del Penedès.
0: Pacs del Penedès, hi ha molta gent que fa vi, hi ha molts cellers, no s'entén Pacs sense la cultura del vi, i avui tenim una representació d'aquests cellers que estem molt contents perquè cada un d'ells ha vingut amb un dels seus vins emblemàtics. M'agradaria anomenar-los i saludar-los abans de seguir. Tenim amb nosaltres Josep Cusiner, què tal?
2: Hola.
0: Tercera generació del celler Parés Baltà, m'encanta. Sí. Tenim amb nosaltres l'Albert de Sant Genís Llivi, que és enòleg del celler La Xarmada, un projecte molt interessant. On, què tal?
3: Molt bé, sí, interessant i curiós.
0: Un projecte on qualsevol persona que vulgui fer vi, imaginem, jo mateixa, pot venir allà, tens el servei d'un enòleg, tens els cups, tens tot per fer vi.
3: Ho tenim, posem en disposició tota la infraestructura, tant mecànica com administrativa, per poder

0: fer el teu vi i poder-lo comercialitzar.
1: És molt important, això. És molt important perquè qui comença no té sempre la infraestructura.
0: Exacte, ni les possibilitats econòmiques segons com de fer la inversió per poder-ho posar en marxa.
1: Tenim també el Ricard Bondó i Morgades. És la segona generació de caves Joan Bondó Pons. Què tal? El més jove de la taula.
2: Hola, molt bones.
1: Ens agrada molt que hi hagi gent jove. Estàs estudiant encara?
2: Sí, enginyer agrònom.
1: Doncs ens agrada molt que hi hagi enginyers agrònoms que continuïn amb la feina, amb aquesta feina, l'enologia, la sommelieria. Tenim amb nosaltres avui a l'Àlex Torío, que ens porta les músiques, i el tenim en directe.
3: Sí, però no he portat cap vi, eh?
1: No has portat vi, tot i que tu també jugues al món de...
3: Microvinificació.
1: A microvinificacions. Doncs mira, tenim també amb nosaltres el Joan Marrugat, la quarta generació del celler Plana d'en Jan. Què tal?
4: Pues molt bé, encantat d'estar aquí.
1: Microvinificacions.
4: Sí, sí, poquetes ampolles i ben fetes.
1: Exactament. El Sergi Colet, que és enòleg del celler Colet, que tots coneixeu. Què tal, Sergi?
5: Hola, benvinguda.
1: Que ens portes les bombolles avui.
5: I jo crec que, a part, el meu cognom s'hauria canviant quan des de Colet, que es digués Vinyeró, que és el que sento.
1: Ah, efectivament, Vinyeró. I acabem amb la Mireia Torres. Ella és enòloga, la coneixeu tots, cinquena generació del celler Família Torres, i com que sempre que ens trobem amb la Mireia o amb algú de la seva família, jo li dic que hi ha un vi dels que fan, de tots els que fan, que tots m'agraden, però que hi ha un vi que a mi em té el cor robat especialment per qüestions personals, doncs i ella ha dit, doncs avui te'l portaré. Què m'has portat avui?
6: Doncs avui t'he portat un vi que es diu Waltraut, que és un Riesling de l'anyada 2010, que sé que t'agraden molt aquest estil de vins.
1: M'agrada molt l'estil de vins. Tastarem una anyada 2010 d'aquest Riesling, i per tant...
6: Disculpa, 2018.
1: 18. Sí. Tastarem l'anyada 2018 de Waltraut, que ja el tenim a la copa. Waltraut és la teva mare, la que dona nom a aquest vi. La coneixereu també perquè és artista. Si aneu al celler, veureu les seves obres. Tots els del vi sou una mica artistes, tots. Amb tots ells començarem el tast vertical, però estàvem parlant amb la que ho ha fet possible, la Montse Amat, l'alcaldessa de Pacs, que ens estava parlant de les diferents tonalitats d'aquestes copes que tenim aquí avui.
7: Personalment m'encanta, i a més dona molt de joc en aquest entorn de la Salzareda, que és on estem ara mateix, aquí al Parc Rosa Tort, i on avui té lloc aquesta novena edició del Tastapacs. El Tastapacs, l'origen, de fet, l'hem de consolidar encara més, tot i que és la novena edició. Va començar amb un sopar d'amics, on van voler, no?, doncs, de que els cellers del municipi els donessin a conèixer i fer-los un lloc. I aquí es va lligar amb la cultura, no?, amb espectacle musical i, sobretot, doncs, amb un maridatge amb tapes. I això és el que avui està passant aquí a Pacs del Penedès, aquesta novena edició de Tastapacs l'Origen, on tots els cellers hi són, on una música ambient acompanya aquesta festa cultural, de turisme, gastronòmica, maridada amb un tou de tapes, que cadascú, al final, pot agafar la que més li agradi i degustar-la amb el vi que més li agradi.
1: Està molt bé que uniu sempre vi amb menjar, perquè no s'entén una cosa sense l'altra, tot i que de vegades qualsevol d'aquestes copes que tenim avui aquí, per una tarda tranquil·la i una conversa, són extraordinàries, no? Però us demanarem a tots els celleristes que sou aquí avui maridatges, que si no els oients del Tast Vertical ens renyen. Volen preus i maridatges, sempre ens ho demanen.
7: Ha de ser així, perquè de fet els gustos, les olors es capten diferent, i llavors s'ha de saber maridar i deixar-se portar, no?, pels que hi entenen i pels que realment, doncs, aconsellen a que aquest producte pogués ser degustat de la millor manera.
1: És que, esclar, per exemple, Pacs del Penedès, Tastapacs, l'Origen, 12 tapes, per exemple, per maridar. I et dic jo ara què teniu. Per exemple, pinxo de truita de patates maridat amb batua, de Colet. Uau. Pollastre al curri amb el Waltraut. Oh, extraordinari, extraordinari, amb l'olor aquesta de la Massanella. Mini fajita amb tonyina, guacamole, tomàquet i enciam, amb el vi parcel·la a l'ermita parellada de la Xarmada. Escolta una cosa, hamburguesa de pulet porc amb el bon Jan negre, que tastarem avui també. Pa de vidre amb pernil salat amb el cava històric de Parés Baltà. Pastís de formatge de la vinya maridat amb cava brut natura de Joan Bondó Pons. Extraordinari. I a més, hi ha més tapes, és que és molt ben pensat, eh?
7: Hi ha varietat de gustos, hi ha postres, hi ha primers, hi ha tastets, la gent pot escollir fuet amb bastoners, tàrtar de fuet amb torradetes, el que més li agradi. El que es tracta és de gaudir de bon ambient, de bona música i de bon producte que tenim aquí a Pacs del Penedès.
1: Que bé. Això ho feu des de quan?
7: Fa 9 anys que s'està fent.
1: Fa 9 anys, o sigui, ja esteu consolidats.
7: Sí.
1: Ja esteu consolidats. I l'any que ve més.
7: I l'any que ve més.
1: Moltes gràcies per convidar-nos aquí. Ens encanta sortir amb el tas vertical, ens encanta anar als cellers, ens encanta anar a les vinyes. Teniu un poble molt preciós.
7: Gràcies, l'estem construint, l'estem donant a conèixer.
1: Doncs moltes gràcies, alcaldessa, per convidar al tas vertical de Catalunya Ràdio.
8: Avui, tas vertical, especial Fira Tastapacs, Pacs del Penedès, terra de vins i origen.

0: L'Àlex Torío sempre ens intenta fer el millor dels maridatges, que és la música i el vi. Quan la música t'entra pels sentits, estàs molt més disposat a gaudir i a tastar el vi. Almenys això ens passa als aficionats al vi, que normalment som també aficionats a la música. I avui què has triat, Àlex?
1: Doncs mira, jo no sabia com serien les copes que tindríem al tast, però la veritat és que em quadra moltíssim amb la tria, perquè el que porto és el disc de debut de King Crimson del 1969, és a dir, té 57 anys, però no ho sembla gens.
0: No.
1: Sembla un disc que ja estaria bé que algun dels grups que avui dia són més coneguts fossin capaços de fer alguna música així.
0: Vols dir que King Crimson no tenien la casita de King Crimson, no?
1: Com exacte, el... per exemple.
0: D'acord.
1: Sí. I el que passa és que això, any 69, ningú feia aquest estil de música. És l'inici de lo que se'n diu el rock progressiu. Tothom ho associa més a l'any 72 a Pink Floyd amb Dark Side of the Moon, però ells van anticipar-se bastant amb això. I una de les claus també em remet al que passa aquí a Pax, que és que el grup era una mena de supergrup. Hi havia 6-7 membres, eren també els King Crimson originals, i cadascú tenia intencions diferents, feien diferent música. Per això aquest disc, que només té 5 cançons, ja veureu que quan vagi sonant sonaran coses molt diferents, com també imagino que els 6 vins que tenim davant passarà.
0: Home, tenim 6 vins amb 6 colors molt diferents, i si voleu, comencem pel primer vi o per l'últim vi. Com ho fem, com el fem aquest tast? Quin ordre seguim? Com ho fem? Què us sembla?
1: Hem dit de fer un ordre que no sigui molt pensat segons el vi, sinó com s'hem assegut.
0: Doncs molt bé. Doncs començaríem per Esbaltar. Tenim amb nosaltres què en aquesta copa?
2: Doncs bueno, aquí tenim una malvasia de Sitges.
0: Uau.
2: Val, que és una vinyeta que tenim plantada a Pontons, a 700 metres d'alçada, i és una d'aquestes varietats que havíem tingut aquí en el Penedès i que diríem que per l'esforç que comporta la vinya doncs s'havia anat oblidant, i l'hem replantat. Vam anar a Sitges, allà a Sitges, sortint direcció a les costes del Garraf, tenen una vinya, la gent de l'Hospital de Sitges, i els vam anar a buscar unes vergues i vam empaltar una vinyeta que tenim allà dalt a Pontons, i en fem aquest vi blanc, que sense ser una varietat, vull dir, sent una varietat bastant aromàtica, en aquest cas és una, no és de les més aromàtiques que podem trobar, sinó que té unes notes una mica més complexes i que ens poden recordar, doncs, també... Té una mica d'envelliment, és un 2023.
0: Què ens pot recordar? Es diu espígol, aquest vi.
2: Sí, bueno, li hem posat el nom per... pensant en aquestes varietats, pensant en aquestes fruites que pot tenir, però en aquest cas l'hem deixat una mica de criança amb ampolla i ens va donant aquestes notes una miqueta de pneumàtic cremat, una miqueta de... Llavors...
0: Es veu recordar... que és la meva debilitat, això.
2: Ens pot recordar una miqueta, doncs, algunes varietats forànies de zones més fredes i que quan van envellint, doncs, donen aquestes notes una mica de gasolina, de... una miqueta, no? Notes subtils així.
0: Unes notes, tu estàs parlant, per exemple, que ens podia recordar el Riesling, ens parles. Què dius, Mireia, com ho veus això? Mireia Torres, que ens has portat un Riesling.
3: Sí que és veritat que a mesura que va evolucionant ampolla hi ha algunes notes que coincideixen i que realment són superinteressants.
0: La malvasia molta gent la coneix, i això ho he explicat moltes vegades al tast vertical, molta gent la coneix com un raïm per fer vins de postres, però la malvasia et dona uns blancs com aquest, elegantíssims, meravellosos. I sempre diem el mateix al tast vertical. Si parléssim d'aromes i premiéssim sempre els més aromàtics, sempre guanyaria el Sauvignon Blanc. Sí. Però de vegades busquem subtilesa, llargada, busquem moltes coses, no?
2: Sí, sí, sí. Aquí també és una varietat pels pagesos molt interessant en aquest canvi climàtic que tenim, perquè és una de les que té una acidesa increïble i això ens dona llarga vida. És una varietat que el fet de tenir aquesta acidesa, jo li veig molt, molt de futur amb aquest canvi climàtic que ens ve, i és una varietat que convé tenir en compte i poder-la anar recuperant, perquè bueno, ara estàvem parlant aquí amb els companys que, bueno, que haurem de començar la barema el juliol aquest any, no?
0: Clar, i acabar-la quan?
2: Bueno, doncs més aviat, no? Mm-hmm. Jo recordo quan jo vaig començar a formar part de l'equip de celler, doncs, que començàvem a baremar a finals d'agost.
0: Quan ara... fa? Quantes baremes portes, tu?
2: Bueno, sí, doncs 27, podríem dir, 27 baremes. Jo no sóc l'enòleg, l'enòleg és la meva dona, la Marta, però avui la tenim a Geòrgia, està tastant vins per allà a Geòrgia i per això no ha pogut venir.
0: A Geòrgia ja es fan coses molt interessants, sí, diuen sí, que sí, són sí. Els primers que van fer vi al món.
4: I en aquest estil també, trobo, les sí. coses que he provat de Geòrgia em recorden una mica el que tenim aquí dels Pigos.
2: Doncs, bueno, és un país també que té una història cultural increïble.
0: Sí, sí.
2: També és un bon lloc per inspirar-se, per veure coses del passat.
0: Els vestigis més antics de l'elaboració del vi són a Geòrgia.
2: Sí, sí, sí, sí. Mm-hmm. Llavors, bueno, per això avui que jo ajudo allà, però el que és enòloga és ella.
0: Enòloga, doncs... i m'han dit que està potser pensant-se si va cap a Master of Wine.
2: Bueno, de moment ha fet el diploma i està disfrutant una mica, tastant coses pel món, ja es veurà. De moment, ara... aviat pensant en la propera barema, que ho tenim a tocar nosaltres, perquè, bueno, d'aquí dos mesets ja ho tindrem, això. Llavors és a tocar.
0: Doncs un vi extraordinari, que et demanem el preu?
2: Són 15,50 €.
0: Doncs imagina't quina festa. I quin maridatge faries?
2: Bueno, aquí podríem parlar d'alguns... bueno, amb aquesta acidesa que té, podríem anar a buscar algunes notes greixoses i, per exemple, un bacallà amb patates, o també algun arròs amb llagosta, algú una miqueta més contundent que ens ajudi a salivar després i refrescar-nos, no?, una miqueta, menjant coses greixoses i aquest punt d'acidesa.
0: Ho veus bé, Àlex, tu que cuines?
4: Sí, sí, ho veig molt bé, però no li diria que no amb algun marisc, també.
0: Clar, perquè no li diries mai que no un marisc.
4: No.
0: Doncs l'Espígol de Parés Baltà, una meravella. A més, sempre ho diem, que la Malvasia té una sèrie de Netflix. La història de la Malvasia, com va arribar cap aquí, que ja és una varietat que és d'aquí. Va, anem al segon vi, i ens el porta l'Albert de Sant Genís Llivi, que ell és enòleg, que hem dit, de la Xarmada, aquest projecte interessant on molta gent que ha passat pel Tas Vertical ha fet el seu vi a la Xarmada, com el César Cànovas, per exemple, que l'admirem molt. Què ens portes?
5: Sí, primer de tot, felicitar el Josep que hagi portat una Malvasia. Jo tinc un doble barret, també estic a la Xarmada, però també sóc el director tècnic del celler de l'hospital i com a pal de paller de la reserva de la Malvasia, encoratjo a tothom també que provi les Malvasies, que certament és el futur de cara a corregir aquesta falta d'acidesa que a vegades tenim en molts vins, que per aquestes extremades calors que fa a vegades ens queden baixos d'acidesa. Però dit això...
0: El celler d'hospital, cada any veniu, perquè cada any ens encanta a les jornades de la Malvasia. Ens agrada molt aquesta varietat, aquesta història, i la història de l'hospital, també.
5: Sí, sí, també estem molt contents, perquè també fa pocs dies vam rebre també una medalla, precisament amb un blanc sugur, de Malvasia de Sitges, a l'Acadèmia Tasta Vins. Però, bueno, fet aquest any 6, però no m'he pogut estar de dir-ho. Sí, nosaltres portem, i com molt bé dius, diferents projectes a la Xarmada, i un d'ells és amb el que participem nosaltres com a celler, també, que és la parcel·la X, i en aquest cas portem una parellada...
0: Parellada 100%.
5: Parellada 100%. Aquesta varietat que sempre la relacionem acompanyada amb els vins base, diguem-ho així, els vins que s'utilitzen per fer espumosos, i que rares vegades la podem trobar individualment, i que en aquest cas hem decidit també apostar per ella, per també acostar-nos una mica a la tendència de baixar les graduacions dels vins, no? També hi ha una certa necessitat o de gent que vol que vins que no siguin de tanta alta graduació, i llavors aquí ens permet baixar una miqueta el grau d'alcohol, que en aquest cas estem a 9,8, no molt arriba bé a 10 graus.
0: És la tendència mundial, pel
5: bueno,
0: que sembla.
5: Sí, malauradament, a rebaixar el consum i les graduacions, però bueno, la graduació, diguem-ho així,
0: la parellada és així.
5: Sí.
0: És a dir, no feu gaire cosa per rebaixar-la, o sí?
5: No.
0: Sí, ja està, ella s'expressa així.
5: Exacte, el seu, diguem, topall és aquestes graduacions relativament baixes, que, pel que dèiem, els vins de base ens va molt bé, perquè també ens proporciona acidesa i volum, però en aquest cas l'hem volgut vinificar per separat i amb dues elaboracions. O sigui, hi ha una part, un 50%, que està elaborat amb inoxidable, amb dipòsit, diguem-ho així, tradicional, i l'altre que està amb brisat, amb pells. Llavors aquí és allà on anem a aconseguir una miqueta més aquesta estructura que per general la parellada no té, perquè això és un vi o un raïm una miqueta més tou, que en diríem, o més buit, però que al brisar-lo amb les pells li donem una miqueta més de cos, consistència, i potencia una miqueta més també el tema nas. No?
0: Per quant de temps?
5: Doncs el brisat és durant tota la fermentació. Ah. O sigui, la fermentació del raïm es fa per separat i una part fermenta només amb most, diguem-ho així, un raïm sense pells, i l'altra amb pells. I un cop acabat la fermentació es barreja tot de nou i llavors es fa criança sobre lies, per donar-li també una miqueta més de boca, per donar-li el que d'entrada no sí té la varietat, no? Llavors, en aquest cas, és un 2023, que també és això, ja té un temps, però que es manté perfectament. I, bueno, sí que ha agafat una miqueta més de color, veiem un color una miqueta més intens del que seria un vi de l'any, però, en canvi, és un vi això, fresc, contundent, i que ens permet fer la copa amb unes graduacions de 10 graus.

0: Diries que aquest tema musical va bé amb el vi que estem tastant?
1: Mira, per exemple, ha sigut una mica casualitat que ara entrés aquesta, perquè ara passarem a l'electricitat, no? L'anterior era una cançó molt bucòlica i el que deia abans, no? Tota aquesta varietat que hi ha aquí, això tan eclèctic que tenim a les copes, ara just que diria que ve un escumós, no?
0: Sí,
1: doncs ara... ja ens va bé que entri aquesta potència, que realment és la cançó amb la que comença el disc. I podries pensar, si és un disc així, que és pràcticament rock dur, amb psicodèlia, però després se'n va cap a altres coses, no? Doncs aquí tenim això.
0: Demanem també preu d'aquest vi, d'aquest Parcela X. Parcela X, es diu en català. Parcela X... O parcel·la?
2: Bueno, l'etiqueta posa parcel·la. Eh?
0: Parcel·la. I llavors és la parcel·la de l'ermita.
2: De l'ermita.
0: Quant val?
2: 12,50.
0: 12,50. Ja veus tu. I amb què el maridaries?
2: Bueno, és perfectament amb amanides, coses així fresques.
0: Frescor.
2: Com a copa. O sigui, a vegades estem pensant sempre a maridar, però a vegades...
0: Sí, és veritat.
2: Una copa, senzillament.
0: Una copa al vespreig.
2: Sí, exacte. I després, sí, arrossos, també crec que hi pot lligar molt bé.
0: Arròs de marisc, Àlex, seria?
1: Sí, l'arròs de marisc és el millor.
2: I el marisc sol, també.
1: També.
0: No t'ho sé dir si seria el millor per mi l'arròs de...
1: Però això que deia ell, a mi també m'agrada molt, quan estic cuinant, prendre una copa mentre estàs cuinant. I això que dius, no és ben maridar, estàs maridant no amb un producte, sinó amb un procediment, no?
0: Això és bonic.
2: Copa d'acompanyament.
0: És molta civilització. Està cuinant amb la copa allà a la cuina... Potser hi ha algú que està amb tu i estàs parlant.
1: No han de ser ous ferrats, és una altra cosa.
0: Com a veure, escolta'm...
1: No fregir ous i prenent una copa de vi...
0: Oh, per què no? Tot pot ser...
1: Agraeix molta atenció estar fent ous ferrats.
0: D'acord, doncs escolta'm, tu et posarem pinky... I pels demés...
2: Ous i pinky.
0: Ous i pinky. Tastem, si voleu, la tercera copa que ens porta el jove que tenim avui aquí a la taula, que ens encanta que hi hagi joves al món del vi, perquè no n'hi ha gaires, eh?
3: Correcte. Jo primer, disculpar-me, perquè
0: per què?
3: Al voltant aquí de gent que coneix molt coneixement. Jo just... Potser no començo, perquè sempre he estat a casa, això del cava, de les vinyes i de tota aquesta feina, però igualment...
0: Tu pensa que, per exemple, la Mireia, però molts més de vosaltres, la Mireia, quan estava a la panxa de la seva mare, Baltraut, ja t'estava. Vull dir que tots vosaltres des de petits, no? Des de petit, heu viscut...
4: Sí, es posaven unes gotetes també de moscatell en el biberó, també.
0: Tu vigila que això... ara li prendran la custòdia als teus pares, eh?
2: Avui en dia això...
0: Això no es pot fer. No es pot fer, això. Tot i que esperem que se segueixi fent. Què ens portes, Ricard?
3: Jo aquí us porto un cava amb les tres varietats d'aquí al Penedès. D'aquí a Xarel·lo, Macabeu, Parellada... un cava de 3 anys mínim de criança, sense afegits sulfats, just acabar de desgorjar. A veure, provem-lo. A veure, això què ens indica, a veure...
0: Tastem el cava. Primer posa tot el nas cap a dins, ensuma... I tasta.
3: Clar, això és una, ens dona pistes del que hi ha aquí, un Brut Nature, no se li ha afegit res de licors d'expedició, no ho necessita, no volem afegir res que no formi part del cava mateix de les nostres vinyes.
0: Licor d'expedició, per si algun dels nostres oients... Ho saben tots, però per si
3: Correcte.
0: De cas, per què serveix el licor d'expedició?
3: Bé, és afegir una mica més de bueno, ja sigui o sucre o alcohol, al final d'aquest cava.
0: Perquè els llevats tinguin gana, puguin menjar.
3: Bueno, no... I això és el que dic, que no cal.
0: No cal. Doncs amb nosaltres aquest escumós... Mira, farem una cosa. Aquesta senyora que hi ha aquí de color blau, que està aquí asseguda... Vine que et convidem a una copa. Va, dona. Va, vine que et convidem a una copa Ara ho farem, això. Aquesta copa és per tu. Com te dius? Vine cap aquí, vine. Està venint una senyora que es diu Maria, m'estan dient, perquè la coneixen, que potser, com que som a Pacs del Penedès, avui en directe, gràcies, és del... Ricard. Diu, gràcies, Ricard, això vol dir que som potser famílies o coneguts. No, acosta't al micròfon i digue'm què et sembla.
5: Som amics.
0: Sou amics? Ets amiga d'en Ricard per interès?
3: Sí, correcte, correcte.
0: Per interès?
5: I saben que a mi m'agrada molt el vi, el món del vi cava i, conyo, que bo que és.
0: Escolta una cosa, sort que no estem en horari protegit. Maria?
5: Bueno, home, coi.
0: T'agrada? T'ha agradat?
5: Estic acostumada a parlar pel micro, però m'agrada el cava, sí.
0: Però la ràdio és naturalitat i el món del vi és també molta naturalitat. I sense la gent que va a la botiga a comprar a gastar els seus diners en una botella, en una ampolla de vi, no fem res.
5: Molt bé, tens tota la raó, en part.
0: Com sempre.
5: Que ja puc marxar.
0: Sí, ja pots marxar. Ja pots marxar.
6: Hi ha indrets que se senten abans de descobrir-los. Pacs del Penedès és llum entre vinyes, silencis compartits i vins que expliquen paisatges. Un municipi petit amb ànima gran on cada copa parla de territori, cultura i emoció. Aquest dissabte, Tast Vertical de Catalunya Ràdio viatja fins al cor del Penedès per celebrar una manera única de viure el vi. Pacs del Penedès, emocions amb origen.

0: Aquesta és com el hit.
1: Home, és molt èpica, no?
0: Sí. Mm. Sí.
1: És una... Bueno, i és molt virtuosa. En general, els King Crimson eren molt virtuosos. Tot i que van canviar molt, després d'aquest disc pràcticament es van dissoldre. Llavors es va quedar Robert Fripp i marxar el Greg Lake, de fer Emerson, Lake and Palmer. McDonald i Gill se'n van anar a fer un grup. O sigui, pràcticament és un moment únic, aquí veig que no passarà, perquè ja porten 9 anys fent el festival i aquests segles estan molt més consolidats, però King Crimson, després d'aquest disc, pràcticament es va dissoldre i va continuar d'una altra forma.
0: Tu pensa que la meva generació sempre va dir Emerson, Lake and Palmer, like. Sempre, tota la vida.
1: Like.
0: Doncs amb aquesta música de King Crimson t'estarem escoltant el següent vi que tenim, que és el... quin és el que tenim ara?
1: El negre.
0: Anem a Plana d'en Jan. Anem a tastar, Plana d'en Jan. Què tenim aquí dins de la copa?
2: Tenim un ull de llebre.
0: Un ull de llebre, 100% també, eh?
2: 100%, bona.
0: Saps que ens agrada molt els tastadors, els monovarietals, perquè podem jugar, podem aprendre coses. O sigui, és un gran moment per tastar monovarietals, i això és un nas extraordinari, eh?
2: Bueno, té un any de bota, té 3 anys i mig de criança amb ampolla.
0: I què us sembla?
2: És un vi parcel·lari de 1077 amb ampolles, vale? Està aquí a la falda de Sant Pau, vale? És una vinya molt petita i amb un terra blanc molt calcari. I bé, jo he portat aquest vi negre més que res, perquè com que sabia que la majoria de gent portaria o vins escumosos o blancs, dic, porto una mica de negre per tocar la
0: negre, fem un maridatge, exactament.
2: Bueno, per color, una miqueta diferent.
0: Per donar color, exactament, i ho has fet molt bé. És un vi contundent, extraordinari, per què? Per maridar amb què?
2: Bueno, per maridar, mira, amb uns cargols de llauna aniria.
0: Uau, escolta'm, tu, molt bé.
2: Bueno, és el que hem dit abans, no?, que ara està molt de moda els vins que no tinguin graduació, que no tinguin fusta i que no saps si és un vi que és rosat o és negre. A mi m'agraden els vins que siguin amb bona capa, que tinguin cos, que tinguin estructura i a veure, hi ha una mica de fusta, vale? Que no sigui un fustot, però que tingui doncs que tingui fruita i una mica de fusta.
0: Quan dius que no sigui un fustot és perquè és veritat que ens agrada la fusta en el vi, però no ens agrada que sembli que estiguem llepant un tauló. Correcte. I per tant, aquest vi té una fusta molt ben integrada, extraordinari, i a nosaltres ens agrada tot. Ens agraden els vins lleugers, ens agrada tot el que està ben fet i el que està fet amb ànima, que em sembla que són tots els cellers que hi ha aquí, no?, avui.
2: Jo penso que sí, vaja.
0: Les modes van fent, les modes van canviant, potser un altre dia tornarem a molta graduació. Hem de fer de tot en el món del vi, no?
2: Fer de tot, i la pagesia, pues, també, no? Jo sóc la quarta generació de pagesos, i bueno, jo he vist passar moltes coses, i per això vaig començar el 2017, arran de la mort del meu pare, amb aquest projecte petit. Jo faig unes 10.000 botelles l'any, però la intenció és doncs, anar fent més botelles i donar una mica de valor a la finca de casa. Però, vale?
1: I quants vins diferents fas? Quina gamma és?
2: Si vols que et digui, no sé ni els vins que...
1: Ah, perquè són microvinificacions...
0: Tanta microvinificació no se'n recorda.
2: Bueno, en faig uns 15 vins. Ah. Però com que tinc 15 varietats diferents de raïm a casa, doncs llavors... M'agrada provar una miqueta de tot.
0: Doncs ara tu parlaves de la mort del teu pare i estic segura que i això us passa molt als pagesos que seguiu fent vi, que és una mica un homenatge, no?, als pares, no?, amb la manera de fer d'avui, però un homenatge als d'abans, no?
2: I tant, i sobretot mon pare, perquè era una persona que agradava molt l'escumós. Vull dir, segurament haguéssim estat prenent uns vins escumosos allà al celler, però bueno, no ho va poder veure i ara doncs esperem doncs que les meves filles, que tenen 12 anys, no sé si continuaran, però...
0: Els 12 tot indica que sí, però veurem què passa als 18.
2: Què vols dir, que es complica més encara o què?
0: No, que hi ha un moment que... Per això m'agradava veure avui aquí amb nosaltres el jove representant del celler, Ricard.
2: Que és jove, però a mi no m'has dit jove. Tinc 48 anys, encara em considero jove.
0: Bueno, això passa com al món de la literatura. La literatura ets jove fins als 50, una mica. Hòstia, jove autor.
2: Tenen 2 anys.
0: Llavors passes d'autor jove a jove autor, i llavors ja fins a la jubilació.
2: Ah, va bé.
0: Però... ho dic en el sentit que ell ha seguit, en Ricard ha seguit els passos dels pares, i però normalment un fill t'ha de matar per allà on et trobi.
2: Sí, bueno...
0: Llavors per això t'ho dic.
2: Vale, vale.
0: T'ha de matar bé, vull dir que...
2: Sí, amb una copa a la mà, no?
0: Exactament, ah, vale. Exactament. Les filles de moment tasten?
2: Sí, sí, van tastant, i n'hi ha una que apunta maneres.
0: Apunta maneres, doncs ja està.
2: Sí, serà més bona que jo, segurament, segur. Doncs, els ensenyo a portar el tractor, a provar els vins, sí, sí.
0: Doncs estàs fent molt bé, de pare. Si l'ensenyes a portar el tractor i a tastar vins...
2: Espero que sí.
0: O sigui, home, la cultura del vi s'ha de transmetre i s'ha de ben transmetre.
2: Bueno, és el que m'han ensenyat a mi, llavors, és el que faig a mi, elles també. Elles faran el que voldran després.
0: Que heu tastat tots aquest ull de llebre portentós, què us sembla? Què en dieu? Què me'n dieu?
3: Bueno, sorprèn que sigui un ull de llebre,
0: sí.
3: Perquè a vegades són molt més lleugers i així, en canvi aquest té una capa intensa, una boca molt estructurada, no, molt bé.
1: Sí, jo el veig de filet amb foie,
0: Ja veieu que...
2: Meu foie també m'agrada.
0: Ja veieu que l'Àlex us està fent aquí un bufet lliure.
1: Bueno, jo veig un tant importat,
4: Veig un fricandó aquí, també important. Sí,
0: ah, mira, un fricandó està...
4: Una mica de pa, sucar...
2: Una altra vedella, també.
0: Sí, mira...
4: Xup-xup.
0: Home, sí, fricandó que té una mica de canyella, no? Doncs, ben trobat.
5: O un estofat, també.
0: Uau.
5: Un estofat, amb una mica de Torres 10, també, per això.
0: És veritat que... un dia hem de fer un programa especial d'aquests vins, a Torres 10. Jo ja saps que jo sempre us demano que em deixeu veure les botes. Que teniu... Jo no les he vist mai, aquestes botes que teniu allà, aquest magatzem.
5: Quan vulguis.
0: Sí, m'agradaria molt. És a dir, hem de parlar un dia de brandy, també.
5: Sí.
0: Però és veritat, amb Torres 10...
1: Desglaçar com Torres 10. Es posa la recepta?
0: Ah, molt bé.
1: Desglaçar amb un Torres 10.
0: Les receptes de...
1: Sí, no? Desglaçar la olla?
0: Doncs, escolta'm, un estofat. Ens proposava la Mireia i tu un filet amb foie. Mm. I d'aquest ull de llebre, que després us repassarem els noms i preus, el preu no l'hem dit.
2: 17 euros.
0: 17 euros, els estem maridant a tots. Passem al color més, com el definiríem, aquest color d'aquest font de minella de Colet, 22. Un color... carbassa, com el capvespre, com què en diríem d'aquest...
1: Ja és el que ara en molts bars de vins, això diuen orange, no? Sembla el... No sé, que està brisat o no, només.
2: Sí, el color és una mica taronjat, però no és un orange de concepte, un orange wines de concepte.
0: Però podeu dir brisat, que és la paraula catalana.
2: Porta una maceració de 4 hores. Wow. I el fa, doncs, aquest xarel·lo vermell, que és la veritat, que és una parcel·la única, doncs agafi una miqueta de color, i no sigui un rosat intens, però sí que té aquest tacat de la pell, doncs, no? Que faci, doncs... va ser la primera collita que el vam treballar, és una 22, i enteníem que el ser un xarel·lo vermell el volíem... que el concepte del dia es veiés tacat, que era d'un raïm, que era diferent als blancs, no? I per això vam fer aquesta maceració. Mm.
0: Interessantíssim, increïble, mare meva. Qui marida?
1: La veritat, jo el veig amb... m'ha vingut al cap, el veig molt de vermut, també, i amb xoves, i m'encaixa molt d'estar picant alguna cosa, tipus un pa torrat amb anxoves.
0: Va, demanem-li alguna de les... Va, que vingui una... o algú del públic a tastar. Va, per favor. Vinga, va. Va. L'alcaldessa. Va, que vingui l'alcaldessa. Va, l'alcaldessa li deixem tastar i aviam si ens marida. O sigui, ser alcalde de Pacs del Penedès, per força, és com ser alcalde de Palafrugell, que n'has de saber d'arrossos. Doncs a Pacs del Penedès... Va, li deixem a l'alcaldessa i li tornem el micròfon. Aviam què ens diu. Que abans ens ha dit, jo no hi entenc, però tots dieu això. Què ens dius?
6: A veure... Jo no hi entenc, ja t'ho he dit abans.
0: Però no hi entens, però per exemple, quan veus un actor molt guapo al cine, i és guapo, tu no hi entens, però dius, oh, que guapo.
6: Exacte. I amb aquest dia de dir,
0: oh,
6: és
0: que
6: molt
0: guapo.
6: Bo.
0: Va, d'acord. Doncs ja està fet. Molt bé, molt bé. Molt bé. La nostra tastadora de capçalera, que és l'alcaldessa de Pacs del Penedès. Hem dit que està elaborat amb xarel·lo vermell.
7: Cert, xarel·lo vermell és una veritat que als anys 80 es va deixar, de fet el van prohibir en els reglaments dels vins escumosos, perquè això d'aquí ens hem oblidat de dir que és un vi amb foradets, és un vi escumós, és un, som clàssic penedès.
0: Molt bonic, un vi amb foradets.
7: Sí, molt jo bonic. Crec que, jo molts cops dic que això és, té zero sucre i té milions de foradets, no? És un brut naturer. Llavors, aquest xarel·lo vermell que els grans cellers, els grossos cellers, van decidir que no podia estar en el reglament perquè tacava els mostos i, per tant, els vins, i el van voler treure dels reglaments, doncs ara som uns quants cellers que l'estem començant a treballar per reivindicar, a més, una varietat que madura una mica més tard que el xarel·lo blanc, per tant, és el canvi climàtic que ens està portant a berenar molt d'or, i tot el que sigui tenir eines que ens puguin beneficiar i que els colors, a més, ara ens enriqueixen i no ens fan empobrir, doncs, per tant, l'hem d'aprofitar, aquest. I és això, una parcel·la única i amb la seva rusticitat. Crec que per 22 euros és una joia.
0: Sí, quan diem rusticitat dels vins, moltes, a mi m'agrada molt quan una varietat és rústica però la convertiu en delicada. Això sempre... Sense oblidar, no?, aquesta rusticitat que també ens agrada, no? És com vestir-se per anar a treballar al camp, que és un vestit elegantíssim.
7: Jo crec que el maridatge, jo tampoc hi entenc igual que l'alcaldessa, però sí que sé en el moment que a mi m'agrada disfrutar-lo.
0: Va.
7: I jo, aquest vi m'agrada molt disfrutar-lo amb algú molt nostre, que és amb un bon pa de crosta gruixuda, amb un tomacó, un bon oli, sal, i algun embotit, algun formatge que els tenim aquí al territori, que són boníssims. I això tant ho pots fer a l'hora de sopar com a l'hora de llevar-te al matí quan esmorzes. I per mi és genial.
0: Ara tu has dit, has parlat d'una estructura de Catalunya, que és el pa amb tomàquet, i has parlat un bon tomacó, un bon pa de crosta gruixuda, és a dir, fer un pa amb tomàquet sembla molt fàcil, però fer-lo dolent és molt fàcil, també. Fer un pa amb tomàquet ha de tenir un bon oli, una bona sal, un tomàquet de veritat i un pa ben fet, no?
7: Cert.
0: I això és el Mediterrani. El tomàquet és veritat que ens va arribar més tard, però és com una varietat recuperada. O com un, ja és català el tomàquet, no? Com algunes varietats que tenim aquí a Catalunya. O sigui, doncs molt bé, molt bé, perquè podria ser un esmorzar extraordinari o un sopar meravellós, o un berenar, o un dinar.
1: Sí, sí, o un aperitiu.
0: Un clàssic penedès tenim aquí, a més al costat del riu Foix. Això que, vulguis que no, us deu refrescar molt el riu.
7: Sí, sabeu que els vins escumosos en general demanen vinyes que tinguin una certa frescura, o sigui, no poden ser vinyes que pateixin molt, molt, molt, i per tant, doncs, que estiguem a prop del riu Foix i que ens dona una capacitat de produir molt bona per un vi escumós.

0: Veieu que els King Crimson en aquesta època eren molt diversos, no? Hem escoltat quatre cançons de moment i totes molt, molt diferents, com dèiem, igual que passa en el tast d'avui. I aquí també demostren una altra cosa, que és aquest virtuosisme i aquesta afició per la creació de paisatges que transportin, no, musicalment. Això era molt típic d'aquest final dels anys 60.
1: Paisatges com els que et porta cada copa de vi al lloc on ha estat fet, no? I aquesta és la gran diferència entre el vi i altres begudes. Aquestes copes que tenim aquí només poden ser d'aquest paisatge. Uh-huh. El llúpol és igual aquí que a Wisconsin.
0: No sé, però, no, però és veritat que la diversitat en el vi és una cosa increïble. I només amb un canvi de 100 metres ja tens un altre vi amb el mateix raïm.
1: I el vi explica també molt la persona que el fa. Cada, i això ho veus. I el que ho fa diu, no, a mi no m'ho sembla, però sí. Hi ha una manera, la persona que el fa o la família que el fa. I ara, amb aquesta música, ens n'anem al... Ho dic bé? Es diu Valtraut? Es diu Valtraut.
2: Sí, Valtraut.
1: Valtraut. És això, com dèiem. És el nom, Mireia, de la teva mare. És un homenatge. I com que la teva mare és alemanya, doncs aquesta varietat ho és també. O d'origen.
2: Sí. Bueno, la història és que la meva mare es va casar jove i doncs va ser als anys finals dels anys 60 que va venir aquí. I llavors, clar, hi havia un canvi, un xoc cultural bastant important, perquè ella venia de Frankfurt, una ciutat bastant moderna, i va arribar aquí, doncs, al Penedès. Llavors el meu pare volia que ella se sentís com a casa i va decidir, doncs, plantar en una finca que tenim a Santa Maria de Miralles, a 500 metres d'alçada d'aquí a Penedès, doncs Riesling, i fer-li un vi amb el seu nom. I aquesta és la història d'aquest vi.
1: Aquestes històries d'amor, en realitat, que n'hi ha a tots els paisatges del món, no? Ara penso, al Valle del Jerte, expliquen que també va venir una dona forània que enyorava la neu i van plantar cirerers perquè caiguessin les flors. Són històries que són molt boniques, en realitat, no?
2: Sí.
1: Tenim un 2018 i potser alguns de vosaltres noteu ja aquestes notes que et dona el Riesling, que a mi m'encanta.
2: Sí.
1: Això, són uns quants anys els que tenim a la copa, no?
2: Sí, el Riesling és una varietat que d'alguna manera necessita un clima una mica més fred. Per això també el vam plantar una mica més amunt, no? Perquè quan més amunt, diguem, les temperatures promitges també són més baixes i mantens més, doncs, la tipicitat de la varietat, doncs, els aromes, les acideses. Llavors és un Riesling, doncs, d'una anyada bastant fresca, que és l'anyada 2018, que també va haver una bona pluviometria, i en general tots els vins de l'any 2018 al Penedès en general tenen molta frescor, molt bona acidesa. El Riesling, aquí apareixen, no? Doncs hi ha aquestes notes característiques, florals, també de fruita blanca d'os, aquestes notes cítriques, però també amb l'envelliment van apareixent aquestes notes també que recorden una mica, doncs, els hidrocarburs, no? Que comentaves abans, que tant t'agrada, no, Iampa?
1: És que hi ha gent que... A mi em passa això. Hi ha gent que li agraden altres notes i hi ha qui dirà... Hi ha qui dirà que els hidrocarburs no li agraden. Hi ha qui ho troba d'efecte. No ho sé. A mi em transporten. És a dir, el meu cos reacciona per mi. M'encanten aquestes... O sigui, m'emocionen aquests vins. En fi, trobo que tenim avui una varietat extraordinària. És a dir, aquest tast s'ha de poder replicar amb un ordre i fer un dinar, fer un menú amb aquest tast, perquè és extraordinari.
0: I em deia l'alcaldessa fa un moment que són 6 quilòmetres quadrats.
1: 6 quilòmetres quadrats. Digue'm el preu, Mireia. El trobaríem aquest en botiga, el 18?
2: Sí, sí. Aquí estem parlant al voltant d'uns 22 euros.
1: 22 euros. Tots els vins que tenim avui són assequibles. I són festa, eh? Els repassarem per si algú vol fer una... Anem a fer un menú amb els moments que ens queden. A veure, què podríem començar amb un dels escumosos? Què fem? Amb quin començaríem, Àlex?
0: Jo començaria amb el de Bondó.
1: Doncs vinga.
0: És el més elèctric, no? És té molta acidesa.
1: Cava Joan Bordó, Pons, Brut Natura.
0: Amb els aperitius, no?
1: D'acord. Va, amb qui seguim?
0: Amb l'altre, bueno, que no és Escava, és Clàssic Penedès.
1: Clàssic
0: no?
1: Penedès, l'altre Escava, eh? Colet Font de Minella, sí, 24 fem... mesos de criança té. Eh? És
0: un... I fem cas al seu elaborador, no? I posem una mica de pa...
1: D'acord, va.
0: Pa amb una mica de pernil o fuet, no?
1: Molt bé. Amb què seguim? Tenim, tenim els dos.
0: Tenim la parellada...
1: Les... Ah, molt bé, doncs anem amb la, primer... amb la parcel·la a l'Ermita, que és la parellada de la Xarmada.
0: Uh-huh.
1: Va, molt bé.
0: Aquí què hem dit, no? Potser dèiem que uns musclos acabats d'obrir només amb el vapor, no?
1: Molt bé.
0: I després faríem la...
1: La Malvasia, que apareix Baltar, l'Espígol 2023.
0: Ja podria ser un arròs, no?
1: Ah, hombre, festival...
0: Amb el Beltrat faríem un plat de peix, un, sí, potser unes cocotxes, escolta.
1: Oi, calla.
0: Unes cocotxes al pil-pil.
1: Uau, uau. Doncs te'n vas d'Alemanya al País Basc, m'encanta.
0: Sí, no? I acabem amb l'ull de llebre.
1: Amb l'ull de llebre. A Plana d'en Jan, que és el bon Jan negre.
0: I hem de fer la carn aquí, no?
1: Va.
0: De fer, no sé,
1: un ànec mut.
0: Ah, sí, pot ser, sí. O un... No va dir un Wellington, per exemple.
1: Com dius?
3: Ma mare és de Sòria, mira, és un lechazo.
1: Un lechazo.
0: Ah, un lechazo.
1: Doncs escolta'm, si la teva mare és de Sòria, maridatge extraordinari el que podríem fer. Amb tot això, hem gastat uns diners molt assequibles per un gran plaer, no?
0: Bueno, del menjar, no, eh? M'hem passat a cocotxes de llur.
1: Sí, però com que el marisc ho ha salvat una
0: múscul,
1: mica...
0: Doncs, el múscul baixa el
1: doncs,
0: preu.
1: Hem estat a Pax del Penedès avui amb tots aquests cellers, amb el Tastapax, la novena edició, l'origen. Ens explicava l'alcaldessa que va començar tot amb un sopar. Sempre les grans coses, Macintosh, Silicon Valley, Pax del Penedès, tot comença amb un sopar i es va fent gran, no?
0: Mm. En això de que tot comença amb un garatge, no? Deien,
1: sí, molt vi de garatge. Comença amb un garatge. Jo m'agradaria acabar saludant-vos a tots vosaltres. A Josep Cusiner, moltes gràcies per ser-hi. A l'Albert Santgenís, també, enòleg del celler de la Xarmada i director de l'hospital, el Ricard Bundó, de Caves Bundó Pons.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Que provis, eh? Que provis el curs amb el Joan Marrugat, que és la quarta generació Plana d'en Jan. Ens parlava del seu pare i de l'ofici de ser pagès, que costa molt ser pagès. Costa molt i teniu la pretensió de guanyar-vos la vida cada dia.
5: Però la feina més maca que hi ha, quina és, el pagès?
1: Quina és? A veure, no ho sé.
5: Anar a podar.
1: Anar a podar.
5: Anar a podar és la feina més maca que hi ha.
1: Doncs jo vaig fer un curs de poda l'altre dia.
5: Anem a esporgar, vindràs o no?
1: Sempre, o sigui, com que ho vaig d'aprendre, sempre demano a pagesos amics que m'ensenyin, que em facin classes.
5: És molt avorrit anar a esporgar. Ja
1: sí?
5: Vine a podar, que ens ho passarà millor.
1: D'acord, doncs poda de respecte fas tu.
5: Faig poda de lo que tu vulguis.
1: D'acord. El Sergi Colet, també, que ha estat amb nosaltres, i la Mireia Torres, que és enòloga, la cinquena generació del celler Família Torres, i que un dia t'hem de convidar, ara faig l'atracament a mà armada, per parlar de varietats recuperades.
2: Perfecte, quan vulguis, estarem encantats.
1: Quan vulgui, doncs ara parlem, que sí que tots esteu molt enfeinats. Moltes gràcies, Pax del Penedès, per ser aquí amb nosaltres. Ara ens acabem les copes, gaudiu de la festa. Gràcies per deixar-nos venir a trepitjar vinya i a trepitjar cellers. Acabem amb un aplaudiment, moltes gràcies.
6: Avui, Tast Vertical, especial Fira Tastapax, Pax del Penedès, terra de vins i origen.

0: Ens acomiadem mirant-nos als ulls i brindant. Salut. Salut. Salut. Salut. Salut i vi.
1: Tast Vertical a Catalunya Ràdio. Amb Empar Moliner.
2: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Els docents convoquen una manifestació a Barcelona el pròxim diumenge 14 de juny i mantenen la vaga de dimarts coincidint amb la visita del Papa a Catalunya, com ha explicat Yolanda Segura, portaveu del sindicat majoritari USTEC.
2: És el primer dia de visita al Papa, però també és el primer dia de les Pau i, per tant, doncs, farem les accions i mobilitzacions a partir de les 9 per facilitar que l'alumnat pugui arribar a les seus a fer les proves.
1: A més, han anunciat una manifestació el diumenge 14 a Barcelona. Laura Gené és la secretària general de la CGT Ensenyament.
3: També convoquem una gran manifestació el dia 14 de juny en la que demanem a les famílies i a tota la societat que s'assumi per exigir al govern del PSC un canvi estructural en l'educació pública catalana.
1: La manifestació sortirà dels Jardinets de Gràcia a 11:45 del migdia i anirà fins a Plaça Catalunya. Més notícies. Davant de nombrosos representants polítics, el Papa alerta dels discursos que fomenten la divisió i la polarització. Ho ha fet en l'inici del viatge que el portarà la setmana que ve a Catalunya i a les Canàries. S'agreuja la tensió entre l'Iran i els Estats Units perquè Washington no vol que els futbolistes iranians pernoctin en territori nord-americà durant el Mundial. Teheran ha titllat, a més, d'insensates les accions militars nord-americanes recents contra radars iranians. Suport de més del 80% a una vaga general per l'habitatge entre els participants en la macroenquesta organitzada aquest dissabte per diversos col·lectius socials com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat en la consulta que s'ha fet a 42 municipis de Catalunya. I Girona ha donat el tret de sortida al Festivalot, la proposta musical pensada especialment per a famílies i que es fa durant tot el cap de setmana. Aquest diumenge actuen Ginestar, de Tiets o de Tiets, i els Atrapa Somnis. El festival preveu reunir 20.000 persones.

0: Olivia Rodrigo s'ha sumat per sorpresa, com sentíem, a l'última jornada del Primavera Sound de Barcelona amb un concert curt de poc més de mitja hora, però intens. L'artista nord-americana, que anuncia la seva actuació poques hores abans, estrenarà nou àlbum divendres que ve. El festival tanca l'edició d'aquest any amb 287.000 espectadors, una xifra lleugerament inferior a la prevista. Aleix Ibars, cap de comunicació del festival.
1: A la jornada de dijous vam tenir una mica menys d'assistència de la que esperàvem, evidentment per la pluja. Dit això, les jornades, diguéssim, principals al fòrum segueixen amb l'aforament de 71.000, l'assistència de 71.000 assistents.
0: La pluja i el vent de dijous van causar canvis d'escenaris, endarreriments i es van cancel·lar les actuacions principals. L'any que ve el Primavera Sound es farà del 3 al 5 de juny. Esports, el Barça de bàsquet jugarà la semifinal del play-off pel títol a la Lliga ACB després de guanyar per 76-100 el tercer i definitiu partit a la pista de l'UCAM Múrcia. Les semifinals la jugarà contra el Tenerife, que elimina per sorpresa el Madrid aquest dissabte en guanyar 95-107 a la pista blanca. Aquest diumenge la penya juga la classificació a la pista del Baskonia a les 7 de la tarda. Florentino Pérez i Enrique Riquelme s'enfronten aquest diumenge en les eleccions a la presidència del Real Madrid. Klopp, Mourinho, Haaland o Rodri són els noms del món del futbol que han anat sonant durant la campanya d'unes eleccions que segueixen tenint Florentino de favorit. I aquest dissabte, Marcel Granollers, fent parella amb Horacio Ceballos, ha revalidat el títol de dobles del torneig de tennis de Roland Garros. La parella ha guanyat en dos sets el finlandès Harry Holiovara i el britànic Henry Patton, per 6-4 i 6-2. Granollers amb 40

0: amb Francesc Ripoll i Àlex Dalmas.
1: A les 5, la final de la Copa del Rei d'handbol.
0: El Barça juga un títol quan falta una setmana per a la Final Four de la Champions de Colònia.
1: I després, Baskonia Penya. La Penya juga el pas a les semifinals de l'ACB en un partit de caixa o faixa.
0: Transmissió des de Vitòria amb Ernest Bacià i Carme Lloberes.
1: A més, el Gran Premi de Fórmula 1 de Mònaco, la final masculina del Roland Garros i els play-offs de semifinals de futbol sala i de l'hoquei Lliga.
0: Tot gira.
1: Aquesta tarda a partir de les 4 amb David Clopés.
2: El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
3: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
2: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
3: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Barqués amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
2: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
3: Amb la Nit dels Ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
2: Lleó 14 a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.

0: Benvingudes, benvinguts, la una de la matinada. A Catalunya Ràdio, un moment per amplificar tan fort com ens deixin el senyal de l'escena musical catalana.
1: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
0: És així, i avui amb en Víctor Villar a l'altra banda del vidre disparant-nos, de moment, cançons que ens porten cap al Parc del Fòrum de Barcelona, perquè som en cap de setmana de Primavera Sound.

I si marxem cap al Primavera Sound, doncs el nostre rotllo, que és buscar les veus de l'escena musical catalana, ens porten cap a Sabadell, amb la Valèria Saurí, que és aquesta que canta La Venus, Barcelona és desert i tu plorant. I ja que hi som, què us semblen unes quantes tasses més de Venus? Per exemple, en té una que aquí l'hem fet sonar molt, que és una col·lab amb la Mar Pujol. No faig res amb la Mar.

Queden encara unes quantes hores d'activitat al Parc del Fòrum, fins ben entrada la matinada ja del diumenge, Primavera Sound 2026, i ens estem agafant a la veu catalana d'aquest dissabte, que és de Sabadell, és la Valèria Saurí, és la Venus, i ha presentat al Primavera el seu últim disc, Mai Vista Trista, i per rematar-ho, doncs, tres tasses, Carmen se fue. On va anar la Carmen? Doncs al Primavera.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: Sí, senyor, i amb en Víctor Villar a l'altra banda del vidre, que de moment ens ha tirat cançons de la Venus, protagonista aquest dissabte, que encara hi som, al Primavera Sound. Llavors, si voleu, per resseguir la petjada catalana al Primavera, que diguéssim que en aquesta edició del 2026 no ha estat tan reeixida com en anteriors edicions del Primavera. Però vaja, n'hi hem tingut moltes veus femenines i les repassarem rotllo cranc, d'enrere cap endavant. Ahir, divendres, hi havia la Paula, que torna, aquesta usonenca, amb un single nou sota el braç.

La tornada a l'activitat musical de la Paula en un dels escenaris més grossos que hi ha al país, el del Primavera Sound, i el dijous una veterana del festival. No era ni la primera ni la segona vegada que hi actuava, cada vegada reunint a més mirades Renaldo i Clara.

quart disc ja de la lleidatana Clara Vinyals, que és la capitosta a Can Renaldo i Clara. El disc es diu L'Encant. El va passejar dijous pel Primavera i, com us deia, el fenomen clàssic de cada vegada que Renaldo i Clara passen pel Primavera. Que, clar, s'hi acosten, al principi, gent d'aquí, gent que la té fitxada, gent que la segueix, però els guiris van passant per darrere i amb una birra de mà, amb un beure per aquí, un beure per allà, unes patates, alguna cosa per picar, doncs van parant l'atenció, s'hi acosten i, al final, l'escenari acaba molt més ple que no pas com havia començat, sempre en horaris d'aquells que diríem un xic complicats. Però un 10, com sempre, a l'actuació de Renaldo i Clara dins del Primavera Sound, que començava el dimecres, aquell dia de portes obertes, d'accés gratuït, amb la Wineta, rebentant-ho tot a l'escenari amb unes coreos inimaginables. No les fa ni en Víctor Villar.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: Tota la informació és certa, és exactament així, de la mateixa manera que no només de primaveres viu l'ecosistema de festivals musicals catalans, evidentment, i no només de tot el que passa a Barcelona. Per tant, ganes de mirar cap enfora, ganes de posar-nos ja en òrbita de futur immediat. Aquest cap de setmana que ve, Sant Pere de Ribes, el Garraf, a tocar de Vilanova i la Geltrú. Segurament ho ubiqueu, és un emplaçament molt especial, i allà s'hi fa un festival molt xulo, molt guapo, que es diu Monocicle, per on passarà en Kelly Asaya.

Molt curiosa la història d'en Kelly Asaya. M'imagino que el teniu situat en el vostre radar musical. Durant molts anys, el líder, la veu principal dels lleidatans Coers, que feien reggae. Llavors els Coers van plegar, s'ho van deixar estar, en Kelly va voler anar en solitari, se'n va anar a La Voz, el programa aquest que fan Antena 3, i va guanyar el tio, va guanyar el concurs de La Voz, i això li va servir com de trampolí per llançar definitivament una carrera que ara, per fi, veu com es publica el seu primer disc, Odaro, que sortia aquest hivern, i en Kelly, que serà una de les veus d'aquest monocicle de Ribes a Sant Pere d'aquest 2026. Això és cap de setmana que ve. Hi ha altra gent també que val molt la pena d'anar a veure el monocicle. Per exemple, una altra veu que podeu afegir a la vostra carpeta de pendents. Hauríeu d'anar a posar en el focus, feu-me cas, en la Cris, amb K, Cris Tena.

La Cristina, aquest divendres, sent una de les apostes decidides, destacades del monocicle, com també gavina.mp3. Farem una tongada de divendres i una de dissabte. Encara som a la del divendres, que ells, de fet, s'hi posen dimecres, però els plats forts són al cap de setmana. Doncs el divendres hi ha gavina.mp3, que des que va guanyar el Sona Nou fa un parell d'anys, no para de créixer més llençols a cada bugada.

els plats forts del monocicle d'aquesta edició, cap de setmana que ve a Sant Pere de Ribes, gavina.mp3. Quin tros de cançó, aquesta, Balcons Cavalls, amb les al·lèrgiques al pol·len col·laborant-hi. I per rematar el divendres de monocicle, doncs ja entrada la matinada, Ciutat, que mai deixen indiferents.

Aquí tenim a Ciutat com si fossin de Flaming Lips. Clar que sí, fluint per la matinada del divendres que ve a Sant Pere de Ribes, allà al castell, que és un marc incomparable per gaudir de la proposta artística musical del monocicle. Nosaltres també fluïm per la matinada, matinada de Catalunya Ràdio, és diferent, també és molt xula, de dissabte a diumenge, amb en Víctor Villar a l'altra banda del vidre, que ens va disparant tot de cançons que ja tenim a la programació del monocicle, que estem en clau festivals, hem esbandit el primavera i ara ja mirem cap al futur. I el dissabte, el monocicle porta molt de rock and roll. Per exemple, sabeu, no?, que han tornat les guitarres? Això ho tenim claríssim, oi? Doncs quedeu-vos amb la història que ens expliquen aquesta penya d'Hipnosi.

rock and roll, psicodèlia i molta diversió amb la gent d'Hipnosi, que ja ens van deixar de cul a terra allà al desconcert d'ICAT el 5 de maig a la Sala Apolo de Barcelona, i que també seran aquest dissabte al monocicle de Sant Pere de Ribes. Ens queden un parell de propostes i ja ens posem moda delicatessen. Sabeu? Aquella cosa de dir, uah, això que estic sentint, això que estic veient. Imagineu-vos el castell de Sant Pere de Ribes, cau el sol el dissabte, i a dalt de l'escenari hi ha l'Anna Andreu.

és un match com una casa de pagès, una combinació guanyadora. La Golden Hour al Castell de Sant Pere de Ribes dissabte capvespre. El sol es va fonent amb les muntanyes i tens a l'escenari Alan Andreu amb la seva inseparable Marina Arrufat. Doncs la cosa ha d'anar bé, sí o sí. I quan el sol ja s'hagi post del tot, el cel sigui negre, pugen a l'escenari amb el seu hip-hop delicatessen experimental Extraño Ways. Ey, yo, titi. Ey, yo, titi. Stop creepy.

0: passos de Bugalú. Arribo a casa 800 hora Zulu. Banda zampa't el bambú. Estàs de conya, sé que et barrufa aquesta trufa. Tu bufa el digeridú, la ponzonya que escoltes, el màrqueting que et tragues. No opta per bussis, pifos o bandes breaking bragues. Allà fora fa fred i tu tens gana. No és rocket science, comptar bitllets, escena urbana. Està sobrehypejat, 10.000 stories. Indústria trencadora i conservadora com Toris. Seguim cremant el rei ni d'ells la fleca i cendra i folis. I ells lapant la bota del poder com polis. Res et preocupa perquè el món és postís. Ningú té culpa que aprofitin les engrunes del pastís. Això sona guarro, aquí no hi ha vernís. Escupe a l'estufa, cicatriz.
1: Fins i tot amb això he estat de sort. Veritablement, no hi ha al món un home...

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: I amb en Víctor Villar, a l'altra banda del vidre, que ens acaba de llançar cançons per repassar, d'una banda, Primavera Sound, que ja és a les Escorrialles, i de l'altra, el que ha de venir, per exemple, el monocicle de Ribes, aquest cap de setmana que ve, a Sant Pere, allà al Garraf, al costat de Vilanova. Recte final ja del programa, i el que jo em temo que pot estar passant, i m'agradaria pensar que no és cert, és que tu, sí, sí, tu, siguem ja dissabte a la matinada, camí del diumenge, i em diguis a la cara que encara no has ballat la nova dels Amics de les Arts, per favor.

És que és material altament inflamable. Això nou dels Amics de les Arts, segurament t'estimo, és punxar-la a la ràdio i se't comencen a moure primer els peus, vas pujant cap amunt, les cames, malucs, el clatell, el cap, ho remenes absolutament tot. I, de fet, els Amics ens van molt bé també per posar el focus en el Cabró Rock, que és també aquest cap de setmana que ve a Vic, a la capital d'Osona. I aquesta cançó, si l'heu ballada, si l'heu cantada, si l'heu sentida per tots els poros de la vostra pell, no us ha fet pensar ni que sigui una mica en una altra?

La La Land amb la meravellosa Emma Stone i el meravellós Ryan Gosling i tot el cast de ballarines, de ballarins, de més gent que posa veus a la banda sonora d'aquesta pel·lícula que es van portar uns quants Oscars i que recorda molt el rotllito del musical, segurament t'estimo, dels Amics de les Arts. Ja que som en clau amics i com que tenen un munt de concerts anunciats al seu Instagram, en recuperem una, la meva preferida, us he de dir, del seu disc de celebració dels 20 anys. Sabeu que van agafar 20 hits i els van reversionar amb tot de veus, amigues, amb tot de col·laboracions. Doncs jo em quedo, sens dubte, amb citant Mercè Rodoreda amb la veu de la Judit Niederman, impecable.

Doncs amb els Amics de les Arts arribant pràcticament al final d'aquest amplificador a Catalunya Ràdio, la matinada del dissabte cap al diumenge. Gràcies a vosaltres per ser-hi, gràcies a l'altra banda del vidre, a la feina d'en Víctor Villar, i tornem d'aquí a 7 dies amb una nova dosi d'amplificador. En tenim una última. És perquè assageu aquest tren que ha començat a córrer per xarxes. Allò de Xavier, el tècnic de so de la Ludwig Van, va, canteu-la.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. El papa Lleó XIV ha alertat de la polarització en l'inici de la seva visita a Madrid. En una recepció oficial davant de les principals autoritats de l'Estat, també ha destacat la defensa que ha fet Espanya del multilateralisme.